0: en totes les seues excepcions imaginables, seran les protagonistes del raconet musical de Carme Juan Flors i música. Segur que fa bona lliga, sí o no? Amb l'audio de Carme acabarem el programa a partir de les 6:30. Però per començar, què? Una de cine? Un dilluns de cine o què?
1: Tenim una pel·lícula que ens fa molta il·lusió compartir i presentar-vos, un cine que parla valencià, que se fa en les nostres comarques, en la nostra llengua, en producció valenciana i participada per la nostra radiotelevisió pública A Punt. Esta setmana arriba a les sales Cowgirl.
2: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
3: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
4: No és més que una vaca. I ja està.
2: Tona és la meua vaca. L'única que me quede aixina que no. No està.
5: Nede Micaela ha arribat a viure a sa casa.
6: Quina vaca més bonica, no?
7: És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
2: De rotllo sí que n'hi tens, sí.
8: Que la inseminació no funciona.
2: No me digues que és tan cert.
8: Deja que la monte un toro.
2: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
8: Depèn.
2: Ai, Martín, fes el favor.
9: Gràcies, el morro.
2: Quant val que el teu bou prenyi la meua tona?
10: 400 euros.
2: D'acord, però ha de ser demà de matí. Quina bèstia.
0: Quintas, més interessant. Cowgirl és una comèdia ambientada i rodada en les comarques del nord de Castelló que conta la història d'Empar, una grangera que necessita que la seva vaca es quede embarassada, que es quede prenyada per a mantindre la seva granja.
1: Una pel·li que s'estrena als cinemes este divendres, 22 de maig, però esta mateixa vesprada es presenta a Cines Lis de la ciutat de València. I allà se n'ha anat la nostra companya Mar Hernández. Com va la cosa per allà? Com està l'ambient? Què diuen els protagonistes de la peli, directors, en fi, com està l'ambient?
11: Està l'ambient molt bé, ara, si no res, començarà a les 4:30, aquesta primera de les preestrenes que se celebrarà així als Cines Lis. Per fi podrem conèixer la història de l'estimada vaca Tona en esta comèdia Cowgirl, una comèdia rural en producció valenciana i que a més ha sigut rodada a casa nostra també, als Ports, a l'Almaestrat, la Tinença de Benifassà, una història que parla no només dels nostres pobles, sinó que parla de l'amor, de l'amistat, dels records, de les segones oportunitats i que té com a protagonistes a dos dels actors catalans, valencians i catalans que ens encanta conèixer, que són Isabel Rocat i Pep Moner. Bona vesprada als dos, com esteu?
12: Molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
13: Bona tarda, bona vesprada, perdó.
11: Així es diu, bona vesprada, bona tarda, també ho accepteu.
13: O bona vesprada també, no?
12: Yes.
11: Exacte. Vos volia preguntar una mica si esteu il·lusionats, no?, de que esta pel·lícula, de que per fi esta història de Cowgirl veja la llum i més així a casa nostra.
12: Òbviament, estic molt emocionada, molt contenta i amb moltes ganes de veure els comentaris de la gent, el públic, perquè la poqueta experiència que hem tingut en este camp de presentació de la pel·li ha estat molt bé, molt bonica. Tenim un feedback, que diu, uns comentaris molt emocionants i molt bonicos. Sí, sí, estem contents.
11: Isabel, comencem per tu, no? Conta'ns una miqueta d'Empar, d'este personatge que és una dona forta, una dona lluitadora, decidida, també, esta dona que decidís, que vol salvar la seva granja, i en això té molt a veure esta vaca, Tona. Com ha sigut interpretar a Empar?
12: Empar, com tu molt bé l'estàs descrivint, és una dona forta, autònoma, lleial als seus valors, a les seves creences, als seus vincles familiars, de comarca, de poble. Té una visió d'estar en el món i d'estar aquí. I és a través de Tona, de la seua vaca, tratant de mantindre la producció i la vida que queda embarassada, que Tona vehicula tota la narració de la pel·lícula a través d'Empar, de conèixer. Van entrant en el món altres personatges i és bàsicament és una pel·lícula humana, íntima i és emocional.
11: Una pel·lícula humana, emocional, com el vincle que al final té amb altres personatges que comentaves, Isabel, com és el cas de Bernat, a qui interpreta Pep Moner. Pep, conta'ns una miqueta, com és la relació entre estos dos personatges tan complexos?
13: I primer volia agrair el poder participar en aquesta pel·lícula, perquè crec que és una gran pel·lícula. En primer lloc, bueno, la relació que tinc amb ella és gairebé de tota la meva vida, és el meu amor des de la joventut. Però és un personatge que sap entendre la vida, la sap acceptar i mai intervé en la vida dels altres, intenta no intervenir, intenta no no entrar dintre l'altre món si no està permès. És a dir, respecta absolutament a les altres, no? És una manera de ser, de personatge solitari com tots aquests, que en un moment donat els arriba una segona oportunitat, no? O potser no és una segona oportunitat, és una nova oportunitat. No una segona, perquè seria una continuació, crec que és nou. Tot entrar dintre l'altre món si no està permès. És a dir, respecta absolutament a les altres, no? És una manera de ser, de personatge solitari com tots aquests, que en un moment donat els arriba una segona oportunitat, no? O potser no és una segona oportunitat, és

0: favor de la humanitat, i això està molt bé.
1: Una pel·lícula optimista. Jo no sé si estaran d'acord en esta descripció els seus directors que ens acompanyen també així, que són Cristina Fernández i Miguel Llorenç. Bona vesprada als dos.
2: Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: Vosaltres esteu d'acord amb esta definició tan, tan bonica que ha fet Pep?
2: O com? Sí, i tant, per a nosaltres precisament és això, és una pel·lícula esperançadora, i diem que crec que estarà molt bé anar al cine en estos temps foscos que estem visquent per tindre un poc d'esperança en la humanitat, perquè crec que és una pel·lícula, dèiem que nosaltres la etiquetaríem d'una nova manera, com deia molt bé Miguel, que seria vital, no? I és una pel·lícula que il·lumina això, un camí per a viure i amb ganes de viure, d'estar, de ser, de coexistir i d'entendre's, no?
1: O sigui, que eixirem emocionats, alegres, contents, vitalistes de les sales, no, Miguel?
3: Bueno, esperem que la gent ho rebre així, no? Però també amb certa consciència, no? Del que suposa el món rural, del que suposa viure en un altre lloc que no siguin les ciutats, del que en el segle XXI, clar, que és molt important, no? I del que suposa pensar o dibuixar o imaginar un altre món, una altra manera de relacionar-se, una altra manera d'interactuar entre les persones, no? Nosaltres diem moltes vegades que aquesta és una pel·lícula per a fer comunitat, perquè la pel·li és una pel·li de comunitat, no? de com s'entén la gent, no? I com deien abans, no? Pues és un moment molt important per a que la gent puguem entendre-nos bé, no?
1: Parlaves d'eixe estar o viure en el camp. Crec que hem tingut oportunitat de veure algunes escenes de la pel·lícula en paisatges idíl·lics, formidables, fantàstics, però també on es veu, doncs, eixes dificultats o eixa reivindicació d'un accés, per exemple, a uns serveis públics, no? Que això també es veu en algunes escenes de la pel·lícula. Vosaltres, Isabel, Pep, heu tingut l'oportunitat també d'interpretar-ho d'esta forma.
4: Sí, de fet hi ha una escena molt específica, tampoc anem a desvelar res, però com bé ha explicat Miquel, se narra una manera d'estar en el món i de comunitat, i a la pel·lícula es veu, en Cowgirl es veu esta manera de coexistir, de tenir... de resoldre, la voluntat de resoldre problemes comuns, i es veuen punts de vista diferents a l'hora de lo que seria el futur de la zona, i això queda reflectit en la pel·lícula. Sí, sí.
5: Mm-hmm. L'efecte, Cristina, Miquel, d'entrada, enhorabona, estem segurs que de moment del feedback que esteu rebent després d'esta, bueno, esta preestrena, este passe, encara en tindreu més, i que tinga un bon recorregut en els cinemes. No sé què trobeu, Cristina, Miquel, després d'haver estat en el rodatge també i compartint, bueno, en el dia a dia, en aquestes localitats rurals de les nostres comarques, que aquest sentit de comunitat que traslladeu en la peli està com més, no sé si més arrelat o més viu, o que, bueno, o que es viu d'una manera més intensa, no? Que pot ser, jo no sé si a les ciutats, als barris, estem perdent una miqueta ese contacte directe, que encara als nostres pobles això es manté. Ostres, i tant de bo que continuï mantenint-se, no?
3: Bueno, sens dubte, no? Perquè sí que n'hi ha un sentit de comunitat, perquè la gent es necessita, no? Probablement a la ciutat no ens necessitem tant. La gent viu a edificis i no connecten amb els altres, no? Bueno, si se t'ha trencat la rentadora, pues igual estàs,
5: sí,
3: fotent
5: tens,
3: al de baix.
5: Tens una app a la que pots contactar, clar, en un manyà i això.
3: Exacte.
5: Però no us fa l'efecte, sí, també, sí, en els pobles, que hi ha com una... sí, ese sentiment de necessitat també és important, no? Però que també hi ha el interessar-se pel que fa el veí, per la seva família, per el dia a dia de les persones, com una cosa, diguem, natural, que forma part també de no sé, d'una manera de ser. Almenys, no sé, és la, sí, la meva experiència, no? Més enllà de que sí, en efecte, no? La, una comunitat forta és també perquè se necessita, no?, d'alguna manera. Però que hi ha també una voluntat, sí, sí, d'entendre's en l'altre simplement perquè, ostres, perquè és el veí, no? I d'alguna manera és una família estesa, no?
3: Clar, és conviure, i ja està, no? O sea, compartir la vida, si compartim la vida, pues convivim, i és això el que passa als pobles, no? I quan més xicotets són, pues més convivència, inevitablement. Sí, bueno. També més enemistats poden també sorgir, no? Yeah.
5: Però tampoc que hi ha més rotllos en els pobles, no?
3: Però també ens passa el mateix a les famílies, no?
2: Sí.
3: Bueno, de sobte tens molta afinitat amb la teua gent i de sobte, pues, igual no, no? Jo crec que és això.

0: És veritat que els pobles afavoreixen ese sentit de comunitat, ese sentit d'estar en un lloc, no? I de compartir la vida.
1: Sí, vos vull donar-li l'enhorabona. Sí, és que més enllà de la voluntat, que és una manera de viure, és que jo crec que és una cosa natural dels éssers humans que estem perdent. Vull dir que no és que facin res especial, és que seria la manera, no? Que ens, de manera natural d'entendre-nos, ajudar-nos, recolzar-nos, sostindre'ns, no? I és el que estem perdent voluntàriament, crec jo,
2: Sí, hauríem de fer una repensadeta. Jo vull donar-vos l'enhorabona.
1: Efectivament.
2: Perquè amb coses que... coses a fer abans de morir, la primera pel·lícula vostra, jo em vaig emocionar d'allò més. Crec que te vaig enviar missatges i tot, Cristina, quan la vaig veure, perquè m'ha plegat moltíssim. O sigui, que estic amb unes ganes boges de veure esta nova creació vostra. Però també vull que pareu una miqueta de la resta de protagonistes que té, de tècnics, de professionals, o d'actors com Carles Sanjaime, Verónica Andrés, Àngel Fígols, que teniu... formeu una família artística.
3: També, sí, clar, sí, fa anys que vos coneixeu, també, fent tantes coses junts.
1: I tant, bueno, és gent que jo admire moltíssim, són els meus companys, he crescut amb ells i he treballat amb molts d'ells i reivindique el talent valencià, per suposat que el reivindique, o sigui, jo crec que tenim grans actrius i actors i que, malauradament, per com funciona la indústria, pues, no els podem veure tant com ens agradaria, però que tenen talent de sobre i es veu així, jo crec que precisament en el cas d'esta pel·li, tant la gent valenciana com els catalans, o sigui, jo crec que estan tots fantàstics i perquè ja el porten de casa, no és només una cosa nostra, el porten de casa, és fantàstic, de veres, ja ho veureu. Bueno, espero que vos sembli també el mateix que a mi.
3: Bueno, per no parlar de la vaca, de Tona, que també té un protagonisme... Com és això? Vos ha passat allò de...
2: Com va ser el càsting?
3: El tòpic de Hitchcock,
4: el compartir repartiment amb la vaca, per favor, Pep, Isabel, conteu-nos.
5: Bueno, compartir, jo crec que alguna vegada ho hem comentat, compartir escena amb la vaca és com fer jazz. Tu tens una estructura d'escena que saps que ha de passar, però hi ha un marge d'improvisació molt gran, perquè l'animal té la seva voluntat de, igual, saps?
6: És com els nens i els gossos. Una vaca que mira...
4: va per lliure!
6: Una mare, ja ho veureu, una vaca que mira l'objectiu, t'ensorra.
2: Clar.
6: Sí, ho fa, creieu-me que ho fa.
3: Qui ho supera, això? I tant.
4: Escolteu...
7: A veure, Pep.
6: El Berlanga era valencià.
2: Yes.
6: I crec que creia en aquests actors valencians. Aquest sentit de la humanitat des de l'humor, però des d'un humor no forçat, és el que té l'actor valencià. I aquest repartiment ho té d'una manera increïble. Ja veureu seqüències d'un humor i d'una humanitat brutals. Cadascú amb el seu personatge, no estan fent el pallasso, saps què vull dir? Sí. És un humor que ni el notes, però collons, fas un fart de riure, però són genials, de veritat, Sempre ho he pensat, que els altres valencians tenien un punt entre, com te diria jo, de tragicomèdia, perfecte, no? Em recorda molt a l'actor italià del sud, del tipus de Filippo, no? I ho té, és una cosa, potser és per la manera de parlar, no? Sí, no sé, no? Però...
4: L'accent de...
6: No,
1: visquem la tragicomèdia constant en esta ciutat. Així que... Això, de veres.
3: Ben vist, Cristina, I no d'ara, Repartim... ja fa anys que estem ahí.
1: No, fa anys. Sí.
4: Repartiment valencià i català magnífic, també, tampoc oblidem a Carlos Cuevas, per exemple, o Joaquín Climent, també, que estan en este repartiment. I jo vos volia que, ja per acabar, que a les 4:30, ja si no res, vos heu de marxar, que vos quedareu o que em contareu en quin moment de la pel·lícula o en què creieu que es quedarà l'espectador, amb quina sensació final? Isabel, Pep.
5: A mi m'agradaria que l'espectador hiciste la pel·lícula amb aquesta paraula de vitalitat, amb la creença de que som éssers essencialment amorosos, amb una gran capacitat d'estimar i que som capaços de crear vincles des del respecte, des de la tendresa i de compartir responsabilitats.
4: Pep, tu amb l'humor valencià o com?
6: Jo ho diré més curt. Sí, jo crec que sortirà, més feliç de com ha entrat.
2: Oh, que gran.
6: I sobretot, amb una lliçó optimista de la vida, que li quedarà molt bé. Aquesta pel·lícula agradarà molt de veure. La gent sortirà molt satisfeta i l'explicarà.
4: Que bonic això. I Cristina, Miguel, ja per acabar, com a pares de la criatura, vosaltres també imagineu que heu gaudit molt de tot el procés. Quin missatge li doneu a l'espectador que avui compartix amb vosaltres aquesta pel·lícula?
1: Sí, sí que m'agradaria afegir abans d'acabar que el guió és de Rafa Albert, que ell també conta esta història. I quin missatge, bueno, veure que la vida a partir dels 60 és vida, pot ser més vida que mai, amb més saviesa, i jo crec que així parlem d'una dona de més de 60 anys que s'autodescobreix, que té una reafirmació i un descobriment de la vida, del desig, de, bueno, saber que n'hi ha molta vida darrere dels 60,
4: I tant.
0: Bueno, i que tot no passa a les ciutats, que n'hi ha un altre món, no?
4: I com d'important contar-ho, també, clar, i que ho pugueu contar.
0: Clar, no? Que n'hi ha llocs que, com diguem sempre, no?, que ens proporcionen paisatge, ens proporcionen aliments, ens proporcionen felicitat i ens proporcionen biodiversitat, no? I ens proporcionen gent meravellosa, no? I jo crec que això també és una reivindicació i a la que nosaltres humildament intentem aportar el nostre granet.
4: Doncs a partir d'este divendres, Cowgirl a les sales de cinema, una pel·lícula feta des de les comarques del nord, des dels pobles, per a tots nosaltres. Moltíssimes gràcies, Pep Moner, Isabel Rocati, Miguel Llorenç, Cristina Fernández, que vagi molt bé i enhorabona per esta pel·lícula.
1: Moltes gràcies.
4: Gràcies. Gràcies. Adéu, adéu, gràcies.
2: Gràcies, mare.
7: Adéu.

0: vingut la Shakira, però no ha vingut a soles. Ha vingut acompanyat de Fran Sevilla Surimi.
1: I sent llop que ulla. Què tal, Franqui? Com estàs?
2: Ai, molt bé. Igual no tan bé com Shakira, no?
1: Imagina si estarà...
0: Hasta xica, acaben les coses i sin-li tot de categoria
2: mundial. Torredonet,
1: descarregar, haurà pegat, quina descansar també, Arriges. I quin orgull, perquè ella s'ho ha barallat realment durant tot este temps, és un dels noms propis del dia, ella i l'inspector d'Hisenda, que li ha anat...
0: que l'ha anat al darrere.
2: Així és, i darrere durant 8 anys, vull dir, una guerra judicial que ha durat prou, bastant de temps, no? I poca broma en la xifra, perquè Shakira recuperarà més de 60 milions d'euros a banda dels interessos que ella ha demanat per tot este temps que ha hagut de suportar i ha hagut de lluitar per a poder aconseguir que l'acreditaren la seva veritat, no?
0: Aquests 60 milions d'euros eren els que li havia neutralitzat, diguem, no?
2: Exacte, Hisenda. Els havien paralitzat, diguem, en el compte, i ara ja pot fer ús d'ells perquè ja són íntegrament seus.
1: Què serà el primer que se corromparà la Shakira quan puga accedir a aquests 60 milions d'euros?
2: Clar, vosaltres què faríeu amb 60 milions d'euros? Vull dir, és que no, ni m'ho imagino.
0: És una xifra que no me cap en el cap.
2: No me cap en el cap.
0: I ella se suposa que és una minimíssima part d'allò que té.
2: Clar, perquè ja són 60 milions d'euros fins ara que ha tingut retesos, ella segueix fent vida de forma normal. S'ha anat a Miami amb els fills.
0: I s'ha canviat de...
1: Normal nivell Shakira.
0: El dos tàndi.
2: Clar, exacte.
0: Aquests xiques no van vestits de...
1: No, perquè ja ha seguit facturant, inclús facturant més? Diria jo, perquè tota aquesta situació, la separació i allò, que l'ha fet encara tindre, no sé si una segona joventut com a artista, però que està plenant-ho absolutament tot. Clar, 60 milions de pavos.
2: 60 milions d'euros.
0: Jo de les coses que ha dit... Els interessos de 60 milions de pavos no són els interessos de 1.000 euros,
1: Durant 8 anys, quina seria la rendibilitat a poc que tinc que 60 milions d'euros invertissis regularment un 3, un 4, un 5%, però tens per 8 anys.
2: Per 8 anys.
1: És una pasta.
0: Shakira, si no sabes com gastar-te-lo, ara te donaré un número de compte.
2: Exacte.
0: Una amiga.
2: Jo t'ajudo a gestionar, no et preocupes. I bé, tot aquest...
0: Això com va fer.
2: Este conflicte que ja fa 8 anys que va en marxa entre Shakira i Hisenda era per a que Hisenda tenia que determinar si la cantant era resident fiscal a Espanya en l'any 2011, que va ser quan ella...
0: Tenia la relació
2: amb Gerard Piqué.
0: Exacte. Vivia més o menys...
2: Vivia entre si allà. Perquè ja estava entre Barcelona, fent gira... Que precisament això és el que ha argumentat la seva defensa, que ella en 2011 tenia més de 120 concerts en 37 països diferents. Aleshores, entre això i alguna coseta més que li hauran dit, han pogut demostrar que Shakira no va viure aquests 183 dies que es determinen de forma obligatòria que has de viure en Espanya per a tindre que tributar així en Espanya.
0: O sigui, i evidentment no hauran pogut demostrar que la residència seva fiscal estava així, o clar, perquè no estaria així. I dic jo, i per què se claven ahí? Si vull dir, no és que no tinc ni punyetera idea de lo dificultós que ha de ser això, però el remat està en tractar d'averiguar on està donant la residència fiscal. Clar. Han tardat 8 anys.
2: 8 anys.
0: No sé jo.
2: Ja, sí, igual la cosa ha anat una miqueta...
0: A pedals
2: tindria oxidats.
0: Tindria les seues dificultats,
1: I que haurà tingut, diguem, el jui i el contrajui, després
0: també un procés, no?
1: La demanda, no estar d'acord i tot allò i tal, igual, perquè ha sigut un procés judicial i entenc que d'ahir els 8 anys de dilació.
0: De demora o de dilació.
1: No obstant, de totes les coses que ha dit Shakira...
0: Ha dit algo ja?
1: Ha dit moltes coses, no? Però jo voldria destacar una, i és que la dona diu, mire, jo lo fotut de tot això és que hi ha certa, ha posat de relleu certa indefensió ciutadana davant les inspeccions d'Hisenda, en tant que normalment a la justícia ordinària és la justícia qui ha de demostrar que tu has comès un delicte.
2: Clar.
1: Però sembla ser que en este cas, segons s'explica ella, ha sigut el contrari. El que ha hagut ella és d'argumentar que el que deia Hisenda no era correcte.
2: Era
1: és a dir, que el delicte no estava... el suposat delicte no estava aprovat. I això em sembla una reflexió molt interessant. Sí, així, però molt interessant.
2: Així entra
1: per a que se l'apliqui a Hisenda especialment.
0: Hisenda i la justícia en general. Perquè en teoria tots som innocents fins que no es demostre la culpabilitat, qui pretén dir que som, assenyalar que som culpables en l'àmbit que siga. I la realitat de les coses fa que sigui un poc al revés, que hagis de demostrar o hagis de demostrar el presumpte delinqüent que és innocent.
2: Sí, també igual així també influeix el factor mediàtic, no? Que te Shakira.
0: I en aquestes personalitats també sol ser com exemplificador, ja ho diré, el càstig.
2: Clar, el mateix va passar amb Lola Flores, no? Quan tot aquell...
0: conflicte
2: tot aquest deute que tenia en Hisenda, d'ahir va néixer la famosa frase, no? De si cada espanyol pusiera una peseta d'ella, no? Clar, estos casos transcendeixen molt més a la societat.
0: A la societat. Mm-hmm.
1: I sobretot l'estrès que ha passat també, perquè vull dir que, a veure, que 60 milions per a ella no és qüestió de vida o mort. Es veu que no.
2: Es veu que no.
1: Estem parlant de la diferència impositiva que Hisenda considera dels tributs d'aquell any, any
2: 2011.
1: Impagats a Espanya.
2: Claro.
1: És a dir, estem parlant d'una part relativament d'un any, una part xicoteta dels guanys de Shakira, que seria, jo no sé, traspolable a la ciutadania general de què estem parlant.
2: Es que
1: però millor per a uns i per a altres, què sé, pues estàs parlant del millor de... Bueno, 6.000 euros o 10.000 euros te fan un roto, sí. Però, claro, 60 milions d'euros no és igual per a Franz Rimi que per a Shakira.
2: És que a mi directament no poden atribuir esos, que jo he facturat aquests diners. Ni però, així, ni allà, ni allà.
1: Però el patiment que ha tingut ella també de vores en el centre mediàtic i tot això. No?
0: Sí, el mal de cap, el pagament de les costes, que això també, això que ho paga ara.
2: Hisenda. Això ho haurà d'assumir
1: l'agència tributària.
2: Exacte. Sí, sí. Tots nosaltres, també un poc, no? Shakira, en el comunicat este que ha publicat, ha fet al·lusió precisament a això, no? Que ja s'ha sentit... que la seva figura pública s'ha vist afectada per tot això, no? Això, que ha sigut... Sí. En tots els mitjans se comentava sense aquestes proves... sense proves es deia que Shakira havia comès este frau, no? I tot el món es prenava la boca acusant a Shakira d'això, quan en veritat no.
0: Atén-me, i ahí queda.
2: I queda.
0: Vull dir,
2: queda.
0: La justícia ha determinat això, però sempre hi ha gent que dirà... I no està bé.
2: Clar. Psicològicament, Shakira no ho ha passat gens bé per tot aquest motiu. Se li va juntar en la ruptura de Gerard Piqué
0: desastre.
2: I de més, però com bé dèiem, Shakira... fa el que sap fer, que també és traure profit i benefici de totes les situacions. Trenca en Piqué i es marca un hitazo, que és el que escoltem de fons.
0: Ara farà una també... cançó? Ara dedicarà una cançó a Hisenda?
2: Jo pensé que sí,
0: a la Hisenda.
2: Que hauria de dedicar una cançó a Hisenda.
1: Senyor inspector.
0: Toca el pito. A otro. Toca el pito a otro.
2: Claro, a mi ja no.
0: A mi ja me l'has tocat bé.
2: A mi ja no. Però bé, després també, a banda d'això, també està tot el tema este del 2012 a 2014, on sí que va arribar un acord amb fiscalia, no? I va reconèixer els delictes fiscals que va cometre i va haver de pagar una multa milionària per evitar entrar a la presó. Que això no l'ho lleva a ningú tampoc, eh?
0: Clar, una cosa és 2011 i l'altra 2012 i 2014, una cantó.
2: Ell ahir sí que va dir, aquí sí que assumís la meva responsabilitat, sóc culpable, ja paga el seu deute i no entrarà a la presó. Però bé, Shakira, 60 milionets, xica, jo trobo que això ho podràs invertir ara en la gira de les mujeres ja no lloran, perquè les mujeres facturen i continuen facturant. I res, què penseu? També una dada que he trobat investigant sobre tot això, que el tour de les mujeres ja no lloran és la gira llatina més taquillera de la història.
0: I a més crec que va augmentant dies de... Perquè suposa que la reclamaran, dies d'actuacions. No?
2: Exacte, així a Madrid ha ampliat una setmana més els concerts. Ja muntarà un estadi, tot un estadi en el seu nom, un estadi com un recinte, un festival en el seu nom, i allà passarà de tot, hi haurà, a banda del seu concert, hi haurà molts festivals que ocorreran allà. Vull dir que és una superproducció, on Shakira s'ha gastat els dineritos...
0: Les perretes, s'ha gastat els perretes...
2: Però que això s'ho cobrarà per 4 o per 5.
1: Bé, pues xica, sí. Molt bé. Doncs pues mira, m'alegre molt per ella. Sou molt fans de Shakira, així com a artista.
0: Vaig a dir-te que jo no especialment.
2: No
0: me desagrada,
1: no
0: però no és...
1: Patata,
0: no és de les que m'hi atrauen...
1: Passa un poquet en general.
2: A mi tampoc. Sí que
1: no deixa de ser estupendíssima i balla a la Mundial.
2: I ho fa molt bé, canta...
0: Sí. I comprenc, balla. I comprenc el ganxo que tinga. A mi no m'ha acabat de convèncer.
2: No, a mi tampoc.
0: No me cau mal tampoc, però no és...
2: Jo vaig estar a punt de comprar-me les entrades per a...
1: Anar a Madrid?
2: Sí. Però després vaig pensar, xico, entre el preu que tenen les entrades, que eren caríssimes, més a banda...
1: És tot un... És que és tot un...
2: És un festival. És un festival, no? Literal, un festival amb el seu nom. Que el mateix va fer Adele fa un parell d'anys, en la seva última gira, que va muntar un festival allà on anava. I per això havia de fer residència de diversos dies, inclús setmanes, en el mateix lloc, perquè traslladar...
0: Perquè traslladar tot allò... Una barbaritat de
2: sí,
0: coses.
2: Sí, sí, sí.
0: Vinga el tràiler, vinga el tràiler.
2: Vinga el tràiler. Passes el dia, sí, sí.
1: Passes el dia, dines, allò...
0: Sí, és un...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. És un plan... És un terra mítica de...
0: Pues, literal, de la Shakira.
2: De la Shakira.
0: Pues a ella no li va mal. Aixina que... Chica, atén-me una cosa. Que la justícia li ha donat la raó a Shakira, però tu és un altre titular que, per favor, gis-lo.
2: Ai, la justícia li ha donat la raó a Shakira, però també li l'ha donat al Gai Kiki.

0: Raca,
1: és que la Shakira i els galls Kiki estan en hora bona. Conta'ns, a fa què és això?
0: Ai, bones notícies per a Kiki. El gall podrà seguir cantant sense cap problema, companys, i així ho ha decidit un jutge, no ell mateix. Ell mateix per ell seguiria cantant, sempre no agradeix mai de cantar.
1: Correcte.
0: Però bé, el jutge l'avala. I qui és el gall Kiki? El
1: això
0: gall
1: me pregunto jo.
0: És un gall que ja ens...
1: Estem parlant d'un gall en cresta?
0: És un gall en cresta.
1: En plumes,
0: d'un gall. I criqui. Exacte. Este conquistats el cor, la veritat, sí. I viu junt amb quatre gallines, que són les seues companyes de corral, en una localitat de l'est de França, i portava molt de temps sent el centre del conflicte veïnal allà a la France. Ja m'ha après, ja m'ha après de França que això dels sorolls dels animals els agrada molt.
1: Els agrada moltíssim.
0: Sí, però sembla que quan ve d'un animal real...
1: Friqui dels francesos, claro, de la Maria.
0: Però quan ve d'un animal real sembla que no els agrada tant.
1: Dius?
0: Si és un imitador, sí. Si és un animal que canta, no.
1: Que raro.
0: Perquè resulta que un espavilat d'allà, dels veïns, va portar el cas als tribunals denunciant el gall per cantar massa pronte i cantar molt. I això a ell li molestava. Sí.
1: I què volia? Que,
0: que deixava de cantar. Sí, sí. Aleshores,
2: no pots dir a un gall...
0: Deixa de cantar.
2: No, la solució. No. O canta a l'hora d'esmorzar.
0: Tampoc.
2: Canta a l'hora que jo tenia. No, el gall ha de...
0: Una cosa també li dic,
2: clar, si persona... no té la culpa si l'animalet la de que és aixina ell.
1: És la natura.
2: Siga Kiki o siga Cucu.
0: O siga Cucu. Coco.
2: Tens un gall, canta, clar. I canta i ni si el sol. Ai, pensa, perquè és un gall, ja està.
1: I aquesta persona visquera en una ciutat se tornaria tan una mala persona. Ai, perquè estàs a tota hora sentint quan una ambulància, un no sé quant, quan no sé què...
0: Ai, però hi ha molta gent que preferís abans això o estan més acostumbrada a això que realment quan estàs en un espai en silenci i de sobte escoltes algo perturbador que és el gall Kiki.
2: És perturbador.
1: Sí,
2: pot perturbador. Ser perturbador.
1: Posa't uns tapones a les orelles per dormir i ja està. I li saca el gall. Explaye.
0: I ja està.
2: Però total,
0: deixa el gallo
2: que
0: cante.
2: Poble del costat de Kiki, de la granja, havien denunciat a Kiki.
0: Del mateix barri de veïns.
2: Ah, del barri.
0: En el barri de veïns.
2: O sigui que la granja està en un barri, està en un poble.
0: Sí, bueno, no és una granja com a tal, simplement és un home
2: és un
0: que...
2: És Kiki. Té Kiki i les quatre gallines.
1: És el jardinet en sa casa.
0: Exacte.
1: Té el corralet. Té Kiki i les quatre
2: gallines.
1: I el gall, doncs quan li ve bé.
0: I el gall, quan això li venia bé, doncs igual no canta a horari gai convencional, igual cantava una miqueta abans,
2: ah, sí.
0: I això, a un únic veí, de tots els que eren, un únic veí, agarra i denuncia.
1: Un veí por culero.
0: Home,
1: perquè ho ha portat a la justícia, ha fet un lluís.
0: S'han gastat els diners, que això val diners, en denunciar el gall.
1: I la justícia...
0: Però la justícia... Exacte, li dona la raó a Kiki. Visca la justícia, que ha mirat per Kiki.
1: Som de l'equip del Kiki.
2: Visca Kiki. Ara, Kiki...
1: Visca un Kiki! Un pollastre,
2: visca el
1: adelante.
2: Visca el Kiki.
1: Visca el Kiki.
0: Visca el Kiki.
1: Que me dius que... Bueno, això, continua.
0: Bé, que li dona la raó a Kiki, pues, al seu propietari, no? I clar, ara el denunciant, este veí, haurà d'assumir els costos judicials que ronda uns 1.000 eurets.
1: Ai.
0: I té que pagar una indemnització de 100 euros al propietari. I 100 euros em pareixen pocs.
1: A mi també em pareixen pocs.
0: Em pareixen pocs.
2: Ara, jo, del propietari...
1: Tindria que haver pagat una indepinso pel Kiki.
0: Home,
1: i les amigues.
0: Com a mínim.
1: Com a mínim, digues.
2: No, que digui jo, que invertir els 100 euros en Kiki.
0: Claro.
2: A Kiki què li agrada?
0: Kiki
2: lo que li agrada a Kiki...
0: Pa d'ell. Sense miraments.
2: Kiki. I Kiki què fa?
0: Mira, a Kiki lo que li regalaria jo també
1: seria... Jo li compraria un micròfon d'augmento.
0: Sí!
1: I li poses ahí...
0: També li faria unes infusions de gengibre perquè tinga la gola més fina, perquè pugui cantar més i millor. I així que este veí s'ofresca les conseqüències.
1: I la resta de veïns que hauran dit?
0: Oh, la resta de veïns...
1: Este hombre no está bien de la cabeza.
0: No está bien de la cabeza.
1: Le pobre Kiki.
0: El que haurien de fer és fer-li el buit a este veí, que l'únic que sap fer és, bé, el que comúment es diu tocar la fava. El Kiki.
1: Quan és tan fàcil com posa't unes...
0: Uns taponets. Però
1: este no és un cas
0: aïllat en
1: Tenem
0: França.
1: Tenem més Kikis.
0: Tenem més Kikis. Està lletjint. I és que resulta que últimament s'estan registrant moltes denúncies per altres gais, altres cants de gais, per sorolls de campana, sons de campana, o també inclús per sons que fa les ranes.
1: Les granotes.
0: I ho han portat a juït. Perquè alguns veïns es queixen d'estos sons, que són els sons de la natura, que escolta, claro, està abans que tu ahir i tu no has de vindre així a dir-li
1: res. A veure si l'estiu també fan el cri-cri-cri-cri.
3: Altra cosa també t'he dit, que en una granja o sons de la natura, molt bé, tu de les granotes vius al costat d'un, què sé jo, una xarca allí, claro, i no pots, bueno, no pots per poder, pots, però... Però igual tu estàs vivint en el teu adossat o la teva casa en jardí, on vivia este senyor.
0: Exacte.
3: I al costat, la crompa, este altre senyor, l'amo de Kiki i les altres gallines, i les posa allí en el jardí.
0: Igual també, això seria diferent.
3: Clar, és igual que això igual s'hauria de mirar.
0: Clar.
3: Perquè no és els sons de la natura, és un senyor que ha portat a Kiki,
0: Kiki a casa quan igual no tocava. Això seria
1: però,
0: diferent.
1: Però Kiki però té no el dret a viure.
0: Kiki té el dret a viure.
3: Kiki té el dret.
0: I no és el cas del nostre Kiki.
3: No.
0: El
3: no.
0: nostre Kiki està Ai. Ben fet.
3: Perquè ho diu la justícia francesa.
0: Perquè ho diu la justícia avala que el nostre Kiki està bé.
3: Molt bé. Clar que sí.
1: O sigui, que no però... te mudes al camp si no vas a aguantar els sorolls del camp.
0: Sí, sí. Clar,
1: o tapar les orelletes i te mori, perquè les campanes també.
0: Home, i jo conec més casos d'estos on jo vaig a dir, on jo veraneig, que jo veraneig, passo molts estius en Cantàbria, i allà molts pobles de tota la vida de la Cantàbria profunda han rebut denúncies per part de nous veïns perquè els molesta l'olor als abonos que tiren en els camps, perquè allà s'abona en estiu, fan un compost amb algues i demés, és un olor molt fort, i es molesta, i han denunciat al paisanuco, que està ahí de tota la vida, fent la seva feina.
1: Però si això s'adopa a la terra clar, i per les plantetes, que és una meravell. Clar, fa budentina.
3: Una abraçada quan estan femant.
0: Però, Ximo, si tu arribes nou allí... No, si tu arribes nou allí, te compres una casa allà, t'aguantes el que
3: hi ha. Jo m'he d'acoplar.
0: Que si home claro, ha de generar els seus ingressos.
1: Ves a viure al costat d'una fàbrica pues sí. i olora pues sí. el tarquim.
3: Però fer mar fa mal olor.
1: Això fa mal olor. Però passes, molt natural.
3: Passes per l'horta i t'arrea una brafa i no és agradable. Ara, has de conviure.
0: Has de conviure,
1: sí, si vius al camp, aquestes coses passen.
0: Ja està, clar que sí.
1: Ai, quina risa, per favor.
0: Ai, però bé.
1: Però som solidaris amb el gai Kiki.
0: Sí, sí, sí. A tope con Kiki, tot el nostre suport a Kiki, perquè atenció que este home ha dit que no se va cansar i que va tornar a recurrir a la justícia.
1: El justiciero.
0: Sí, fins que li donin la raó. Bé, sí, jo penso que la guerra està perduda, que prepare diners i que guanyi, i que pague. I que pague perquè no va guanyar, la veritat.
1: I no hi ha 203, ni ha un altre... La justícia dona la raó a Shakira, al gall Kiki i a Quimé.
0: No, no tenim a ningú. Però sí que tenim diners. Tenim diners per a tota aquesta gent que té que pagar multes. Perquè hi ha una empresa de videojocs que regala... Sí. Un tresor. Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro
1: más y a mi lado estás, tengo todo. Espera, torna a repetir-ho.
0: Hi ha una empresa, ho dic en el mateix to?
1: Sí.
0: Hi ha una empresa de videojocs
1: sí?
0: que regala un tresor. Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Un tresor valorat en mig milió de dòlars.
1: Ai, això està posant la cosa.
0: Ah, interesting people, eh?
1: Oh, màgic.
0: Com heu obert els ullets.
1: Clar.
0: Com heu obert els ullets.
1: Jo no sé jugar, però igual la meva filla...
0: Igual la teva filla sap fer-ho, clar que sí. Que, mireu, això conta. Forma part d'una campanya publicitària. És que se'ns bala el cap d'una manera increïble.
1: Les persones no estem bé.
0: No estem bé i les empreses estan
1: pitjor. I les pitjor. Empreses les fem persones pitjor. I tenim caps que ens segueixen la bogeria. Sí, senyor.
0: Mireu, això forma part d'una campanya publicitària que ha llançat l'empresa i estudi de creació de videojocs Ubisoft, per a promocionar el seu últim joc, que és una saga de jocs, i ara van a treure la nova versió, on la pirateria és la temàtica principal.
1: Però la pirateria del pirata Garfield?
0: Del pirata, sí, sí. Bàsicament el joc consisteix en batalles entre assassins i templaris per aconseguir un tresor amagat en les aigües del Carib. I utilitzant este pretext, l'empresa ha llançat la iniciativa de Encuentra mi tesoro, que val mig milió d'euros.
1: Vale, jo vull. Ximo, tu t'ha
0: posat? Voleu participar?
1: Sí.
0: Mireu, per a participar heu de comprar una entrada, que l'entrada és una caixa, val? Pot ser en versió virtual o en versió física. La versió virtual és la més barata, són $35, o sigui que tu pagaries un tiquet per accedir a aquesta
1: caixa
0: prova,
1: virtual,
0: diguem, per $35. O sigui, la inversió... Mira, vaig a posar-me en modo Javi González. La inversió inicial és
1: 35.
0: És xicoteta, $35, assumible.
1: Molt
0: després, dins d'aixa caixa que ells et donen, dins d'aixa entrada, van 15 endevinalles i tu has d'anar averiguant aixes, resolvent aixes endevinalles per a trobar el tresor.
1: Si tu saps la resposta a una de les endevinalles, què fas? Contestes... Clar. On estem?
0: Sí, no cal que ja aneu al Carib per a poder
1: pues
0: trobar l'empresor.
1: Qualsevol excusa és bona per girar per a ir a rodar
0: pel
1: món.
0: Igual ja tens més car el joc,
1: no? És veritat, ja 35.
0: No? Les... Igual i sin perdent.
1: No són prou.
0: Pots participar qualsevol persona, val? I el que has de fer és, com tu vas sabent les respostes, les emplenes en un formulari web.
1: Molt bé.
0: I les envies. Si encertes i totes aquestes endevinalles, saps on està el tresor i pots accedir a aquest premi final del tresor valorat per 500.000 d'euros.
3: Val. I si n'hi ha diversos, què fem?
0: Diversos encertants. Això me pregunta jo també. I no sé com reaccionaria l'empresa. Vale. Perquè la mateixa pregunta m'he fet jo i no he trobat resposta.
3: Que estan convençuts que només encertarà una persona.
0: O ninguna. Bé, imagina que igual...
1: No seran fàcils, les endevinalles no seran fàcils.
0: No, a més diuen que com això és una saga de jocs, val? Que és a continuació d'esta saga, si tu ja eres jugador de la saga, si tu ja has jugat prèviament a este
1: joc... Te donen pistes... T'ajuden...
0: Tens més coneixement sobre el tema, aleshores pot ser que tingues més papeletes per a poder...
3: Pues no me gasto jo 35 pavos.
0: No accedim directament.
3: No serà per mi el mínim. M'estimem un berenar.
0: Sí. Però a berenar què? Què vols que berenar?
3: Home, lo que entre per $35, no ho sé.
0: Una paella, per exemple?
3: Una paella no dona per a una paella, però bé, si voleu berenar paella...
0: Tu creus que no dona per a una paella $35?
3: Home, no, molt barat, has de comprar.
1: Per una ració, a lo millor sí.
3: Sí, o una paella per a... 3 o 4.
0: Jo t'assegure,
3: sí, el condumio igual sí.
0: Mireu, els diners ja no seran un problema per a menjar paella. Ja no hi ha excuses. No poseu aquesta excusa de convidar una paella, no, perquè és massa cara. Perquè arriba una nova inversió que vos rebentarà el cap, perquè les papilles gustatives no, ja vos ho dic.
4: Dijous paella, aquesta és la meva última paraula. Dijous paella, després no digueu que...
1: Dijous paella. En ma casa és de diumenge, però dijous també està bé.
0: Ja, en ma casa també són de diumenge.
1: Sí, en ma casa eren dijous arròs al forn, diumenge paella. Jo què sé, mira, aquestes coses, sí, de costums de pobles.
0: Sí.
3: Sí. Jo també, de diumenge. Sí, de diumenge. La paella, sí.
0: És que un dijous no hi
3: tenen. M'he menjat una en carxofes i faves
0: i com estava?
3: I era dilluns.
0: I era dilluns. I t'has sentat genial.
3: Bueno, però era un tape.
0: Bé. Ai, és que en el món de la paella, companys, què no hem vist en el món de la paella?
1: Mare, hem vist coses boniques i sacrilegis.
0: És de paelles congelades. Que, mira, de fet, este matí el nostre company Santi en la redacció ens ha ensenyat una paella envasada que venen a Alemanya en un supermercat. Imagina't això.
1: Quina
0: com
1: por
0: estarà. La pinteta no era bona, ja vos ho avance.
3: Per posar-ho al
0: microones.
3: Al microones.
0: Sí, és que van en paper film i li fas 4 forats i et posa al microones. Bé, però és que el que vaig a contar-vos ara, ja vos dic que les papilles gustatives no explotaran, però el cap sí, perquè dels creadors dels fideus instantanis, sabeu, els fideus estos que es cuinen en 5 minuts...
3: Ella te soba...
0: Ella te como i tot el rotllo este...
1: Ella qui soba...
0: Pues ese mateix format ha arribat al món de la paella. Sí! Sí! Pum! Pum! I llegó la paella! Una companyia japonesa ha tingut la
1: fase...
0: Japonesa! És que no sé ni valenciana.
1: Quan estic en yakis, mon amor, deixa'm per la paella.
0: Tu dedica't a l'udon, al teriyaki, per la paella.
1: Bueno, pues una companyia japonesa, perdó que t'interrompa.
0: Una companyia japonesa ha tret este format de paella que va deshidratada des d'un got de cartó i que es prepara en tan sols 5 minuts. Afegint únicament aigua bollint.
3: Igual
0: que ja te soba, ja te como, ja te digo.
3: Però si això... Mira, quan ve la Clara Llorenç demà li ho direm. Perquè això té que tindre glutamato.
1: Glutamato.
3: I de tot lo peor...
1: Disruptores endocrinos.
0: Disruptores
1: en poques gotetes. Sé que distrolejan.
0: Les enzimes de no sé què. Segur. O sea, el glutamato serà lo millor que tinga, lo més healthy que tinga.
1: Això veu la macrobiota perquè està dins amagat, perquè si la macrobiota ho mira des de dins...
3: Per favor.
1: Se n'anava corrents.
3: Tu has vist algun gotet?
1: Emigrava de cos.
3: Per favor. Això com... O sea, és un gotet i dins que n'hi ha.
1: Però tu has vist... Exacte. Això tu has vist... Sí.
3: Tu has obert això?
0: No ho he obert, i ara vos contaré perquè no ho he obert.
1: De l'agonia de dona.
0: No, però bé, podeu buscar el vídeo en internet que està l'anunci, que a més l'anunci és un croma falsíssim. El protagonista, un cantant d'estos de K-pop, superfamós del Japó, que és ell feliçment en el seu gotet de cartró menjant-se el condumio és de la paella, i els cromes de darrere super mal fets, és Barcelona i Madrid. Barcelona i Madrid, no és València.
1: Venga,
0: i estàs fent un anunci de la paella.
1: Venga,
0: o sigui, ja, per començar, la estratègia de màrqueting està mal feta.
1: Sí, senyor.
3: Molt mal.
0: Està mal feta.
3: Està tot molt mal.
0: Sí, sí.
5: Pues
0: muy bien, clar, és que tot mal, tot mal.
1: I segons escriu l'empresa...
0: Segons escriu aquesta empresa, el plat està cuinat amb un caldo de marisc que ells diuen que li dona un sabor intens i profund i es corona amb unes gambetes, calamar, batjoques i pebrera roja per donar-li un acabat vibrant i colorit que promet, segons el fabricant, gaudir del sabor d'Espanya en tan sols 5 minuts. Mira, com vas a saboritzar Espanya en tan sols en una preparació de 5 minuts? No, així tenim molts sabors.
1: Vas a saborir glutamatos.
3: Com es diu, colorants, com es diu el llate Tarroje? Com es diu el nom comercial és Tarroje?
0: Ja Tarroje.
3: És per dir-se Tarroje, per favor. Caldo de marisco, con un sabor intenso i profundo.
1: Pues mira, jo pensava que els francesos estaven bojos, però els japonesos ho saps ma vida.
0: Ai, sí, sí, no, estan la veritat que més cap allà que cap així. I resulta que la empresa és... no tenien prou en el que han dit, que segueixen dient que... I diu que la idea naix amb la intenció de posar a disposició dels japonesos, que ja sabeu que porten uns ritmes bojos de feina, que ells no paren ni un minut ni per a respirar, bé, és per posar-los a la seva disposició menjar autèntic internacional, segons ells, autèntic internacional, sense la necessitat de viatjar a l'estranger ni menjar fora de casa.
1: Pues
0: el porten el sabor d'Espanya a la taula de ta casa, d'ahir de l'oficina.
1: Perquè li fiques una xorrita d'aigua japonesa al micrones que cap a dins.
0: Sí, però si n'hi ha gent que s'endú, gent que viu a Madrid o viu a Barcelona o viu en qualsevol punt d'Espanya del món, que s'endú en marraixes de València per a fer la paella, per a cuinar l'aigua d'ací, perquè diuen que no és igual. Tu com penses que tirant-li aigua bullint d'allà de la Japó, de la Japó japonesa més profunda... Això va saber.
1: S'han enganyat.
0: Tot mal.
1: A mi els japonesos...
3: L'hauria ser l'ado de menos.
0: L'aigua ser l'ado de menos.
3: Perquè són gambes d'allí.
0: Clar, és que...
3: És marís d'allà. És un calamar... La pebrera. És un calamar japonès.
0: Japonès.
1: Una batxoqueta.
3: L'arròs serà japonès, també, que ho fan dur.
0: Batxoqueta japonesa.
1: Pebrera.
0: Li falta que li posen, jo què sé...
1: I després tot fossilitzat dins d'un got.
0: Dins d'un got.
1: Fet polvet, o el que sigui, fet dins d'un
3: I li fas quatre forats, ho poses en el micro i en 5 minuts, paella...
0: Li tires directament l'aigua bullint i ja està.
3: Tarroje,
0: i en 5 minuts, paella.
1: Tarroje,
0: i tu em preguntaves, Ximo, has comprovat això? No ho he comprovat. Perquè, ni pensé comprovar-ho, perquè l'únic bé que han fet en la paella és que no van exportar-ho.
1: Ai,
0: que no s'estarà
3: fora del
0: Japó i no arribarà ni tan sols
3: així. Ja sé com, ja te vale.
1: Que venen els companys de les notícies, deixem-los parlar.
0: Vinga, va, que parlen ells ara.
1: Fins ara.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les 6.
2: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
4: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
5: I tu i jo.
4: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'hora de la cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.
5: Si

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
0: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
1: De tu a tu.
0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: De cañero. A mi sí.
1: Faries tu per diners.
0: Què faries tu per
1: tots tenim un preu. No ho sé. Pendents de la celebració a partir de 6 de la vesprada de les Xiques de València Bàsquet, flamants guanyadores de la Lliga Endesa. Sí. I a més el doblet, la festa gran serà a partir de les 7:30, s'obrin les portes en el Roig Arena i a partir de les 8 la gran festa. Anirem a Ca Joan Alte a menjar probablement un dels millors carns de bou o de vaca.
0: A la brasa. Que te pots morir. Mira, això al Javi també li agrada.
1: I un escarxofes. Sí, ja estàvem parlant d'esta. Sí, parlant d'esta. Saludarem a Santi Rodríguez, el que tots recordem com el frutero de Siete Vidas, però que és un actor fenomenal, sí, de comèdia.
0: Que se'n ve a Castelló a fer un monòleg d'humor i ens el presentarà així a nosaltres.
1: Sí, pues mireu, sí, si tenim un menú de categoria i ara per arrencar esta segona hora anem a parlar dels dinerets.
0: D'estalviar. Dels ganxos.
1: Estalviar. Quantes voltes, Javi González, hola Javi,
2: bona
1: què tal?
2: Bona companys, què tal, com
1: esteu? És el guia per l'economia, no m'ho dic.
0: És el nostre líder espiritual.
1: Deixem-ho en guia.
2: Anem a deixar-ho ahí. Exacte. O acompanyant, no?
0: Acompanyant de l'economia. Explicaor.
2: Acompanyant, està bé.
1: Sí. Moltes vegades ens ha explicat el power que té començar a estalviar i quan abans, si pot ser als 30, millor que als 40 o als 50, que igual ja se te passa l'arròs.
2: Això és aixina, perquè el temps en este àmbit té molta importància, corre sempre en contra nostra.
1: Per no parlar de l'interès.
2: Per no parlar de l'interès, en efecte, en efecte. Però mira, és cert que quan parlem d'estalviar, molta gent després me comenta, Javi, és que tot això que comenteu en el programa, jo després no puc aplicar-ho. ¿Vale? És cert que si mirem les xifres, el 80% dels ciutadans espanyols sí que aconseguís guardar part dels seus ingressos, però solament el 20% aconseguís els nivells financers recomanats per a destinar a un fons d'emergència, a la compra d'un habitatge, a inversions. És a dir, que solament el 20% aconseguís estalviar el que hauríem de poder fer en principi.
1: Que seria un matalàs del 30% del jornal anual.
2: Bueno, exacte, podem estar parlant de lo que serien les teues despeses fixes de 3 a 6 mesos
0: I els que s'hi aconseguissin, les persones que treballen i estalvien.
2: Ahí anem a parlar d'això, perquè les persones que treballen i estalvien a Espanya tenen un element en comú i és que els diners en comptes a la vista van aconseguir el passat 2024 la xifra de 875.000 milions d'euros, val? Amb una rendibilitat de tan sols el 0,17%. I això què vol dir?
1: 0,17%.
2: I això què vol dir?
1: Això no és ni rendibilitat.
0: No, ahí anem. Corieta.
2: Que això és el problema. Que això el que ens indica és que estem guardant els diners en comptes corrents que no tenen cap remuneració.
0: Ajà.
2: Que és com tindre-los en el matalàs de tota la vida.
0: Ajà.
2: Ja sabem, ja m'he explicat moltes vegades que això comporta que anem perdent el nostre poder adquisitiu i precisament fa uns dies que hem vist un canvi en el mercat bancari perquè el Neobank 3 Republic ha pujat l'interès del seu compte remunerat del 2 al 3%.
1: Quin banc has dit que és?
2: Trade Republic.
1: Que s'escriu Trade Republic?
2: Trade Republic. La pronúncia tampoc la tinc jo.
1: Del 2 al 3.
0: Ojo, cuidado, que això és important. No?
2: Sí, perquè mentre ells ofereixen un 3%, la majoria se queden en el 2, que al cap i a la fi és el que marca el Banc Central Europeu. Però clar, no és solament l'únic aspecte que hem de tindre en compte. Jo vull que analitzem bé tot això i per això hem convidat així a l'estudi a Leonor Vargas, que és la directora financera de la Fundació d'Estudis Bursàtils i Financers. Leonor, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: Hola, Leonor.
0: Hola, Leonor.
2: A veure, Leonor, portàvem molt de temps amb els diners parats al 0% en els bancs tradicionals, però ara veiem aquestes entitats que comencen a oferir fins a un 3% o fins i tot més en funció una miqueta de l'entitat a ella cada un que faça una recerca exhaustiva. Exacte. Per què es dona ara esta carrera, podríem dir fins i tot agressiva en funció de les campanyes que estan fent, per captar el nostre estalvi?
3: Bueno, pues mira, al final la mayoría de los bancos que están haciendo este tipo de propuestas son los neobancos, ¿vale? Vamos a diferenciar que los neobancos son bancos que han nacido directamente en Internet, son 100% digitales y que se caracterizan porque sus comisiones son muy baratas. Ellos utilizan economías de escala automatizando toda la parte de proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que están haciendo es intentando captar no solo dinero, sino clientes de la banca tradicional.
1: Ajá.
3: Están intentando tener más clientes que generen en el futuro, pues más comisiones, más márgenes para sus beneficios a través de otros productos financieros. Y al final no solo es captar dinero, es captar más clientes, más vinculación, más productos que le generen un futuro pues con unos márgenes superiores.
1: Claro, parles de neobanks. ¿Quina seria la definició de neobank? Que no té oficina física o ne té poques,
3: claro,
1: però són dependents online de bancs més grans? És,
3: depende.
1: Quin tipus de banc és?
3: Pueden ser un banco que ha nacido directamente en internet, a 100% digital, con comisiones más bajas y automatización de muchísimos servicios, mucho más ágiles, y puede ser que sean que detrás de ellos haya corporaciones, por ejemplo, en el caso de My Investor hay corporaciones españolas detrás, es un banco español, un neobanco, pero por ejemplo el que hemos comentado antes, el Trade Republic, es un banco alemán. Vale, entonces ellos sí que están supervisados también por el Banco Central Alemán y están cubiertos por el Fondo de Garantía de Inversiones. Además, tiene eBay, IBAN español.
2: IBAN español desde julio del 2020. ¿No, Leonor? Que sabes, comentaban que es importante tindre-ho en compte si volem començar a treballar en alguno de estos bancs, el fet de que tinguen ese IBAN español.
3: Claro, dependemos un poco también de nuestro perfil inversor y de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, este tipo de cuentas remuneradas que estamos comentando son productos de ahorro, en realidad apropiados para la mayoría de los perfiles conservadores, que lo que buscan es primero preservar su capital y obtener un poquito de rentabilidad que nos mantenga en el tiempo.
0: Pues y que no, poder es de risk. No es molt de risc, claro.
1: Comprador de letras del tesoro, podríamos decir, o de bonos del tesoro.
0: Pero si el Banco Central Europeo té els tipus d'interès, digamos, oficial, els congelats al 2% o al 2%, com és possible això?
3: Pues al final los bancos lo que están asumiendo es esa pérdida. Ten en cuenta que los bancos lo que hacen es captar dinero para prestar. ¿Vale? Entonces, en este caso, los neobancos y los que estamos comentando son bancos que están dirigidos a otro perfil de clientes y con otro tipo de productos. Por ejemplo, ellos lo que hacen es se dedican más al tema de la inversión. Entonces, no tienen que prestar para, por ejemplo, hipotecas. Entonces, al final ellos están sacrificando ese pequeño margen que están pagando de más de lo que están captando del Banco Central Europeo para que en el futuro pues puedan tener los clientes estén más vinculados y dediquen parte de esos ahorros a productos de inversión que sí que generan unas comisiones superiores o que utilicen sus tarjetas que también tienen más comisiones.
2: I
0: captació, bueno, de clientela.
2: Clar, a tot això estem donant per fet algunes coses, també per a posar o definir bé les bases. Explica'ns una miqueta què és exactament un compte remunerat i què diferència n'hi ha, per exemple, en un d'un depòsit a termini fix, a plazo fijo, des de tota la vida, vaja.
3: Vale, tanto el depósito como la cuenta remunerada son productos de ahorro, ¿vale? Que eso es importante para perfiles muy conservadores, aunque luego cualquiera puede utilizarlo como un...
2: També per a posar o definir bé les bases, explica'ns una miqueta què és exactament un compte remunerat i què diferència n'hi ha, per exemple, en un d'un depòsit a termini fix, a plazo fijo, des de tota la vida, vaja.
3: Vale, tanto el depósito como la cuenta remunerada son productos...

0: Era únic, això. En esta melodia, cada dilluns, arriba a estes horetes l'hora de parlar de les coses de menjar, però de menjar, de disfrutar, de que ens facin feliços en una taula, i així en el territori de la Comunitat Valenciana tenim tant de bo i tant de privilegi. Imagineu que ara fem un exercici d'imaginació.
1: Vinga.
0: I ens n'anem a la platja de l'Olla.
1: Oh.
0: Allà en Altea.
1: És un sí.
0: O muntem dalt.
1: Bé.
0: Allí, al mirador, que hi ha la banda de dalt, on està l'església i tot allò.
1: També, és un sí.
0: I una volta que ja has pegat una volteta d'això, ens agarra gana. I dius, ostres, que és hora de dinar. I estem en Altea.
1: Sí, però vull...
0: Però jo voldria...
1: Quiero gozármelo, baby.
0: Ostres, una carn, per exemple. Una carn. Ventorradeta.
1: I el nostre gastroturista, Vicent Gil, ens diu què hem de fer.
0: Hola, Vicent.
2: Jo m'he passat molt de temps que quan deixia de l'autovia i creuava per allà davant i dic, cat Joan, i això és una sort. Tindré que vindre algun dia així i tal, perquè jo, com sóc un carnívoro confés i declarat, i un dia anava amb el meu amic Pedro, diu, va, vamos hoy a cat Joan. I, bueno, un escàndol.
0: Un escàndol. Perquè... O dos, si són pequeñitos.
2: Realment van ser dos escàndols.
1: Definís l'escandalera.
2: Perquè una va ser un xuletó de 45-50 dies de maduració, no va estar mal, i l'altre, i ara teniu que provar este. De un any i una setmana, de 53 setmanes de maduració, i jo el veia en tota la grasa, en un color groc.
1: Mira,
2: es
1: va la boca,
2: jo dic, però això... I a voltes...
0: Només quan... li faltava que parlar.
2: Claro, jo pregunto i la gent me diuen, però, che, un any, això estava bo. Dic, estava bo. Té un sabor molt intens.
1: Sí, senyor.
2: Té que agradar molt la carn. Hi ha gent que li agraden sabors més suaus i tal. Però, bueno, ahí tenim així el rei de la mauració, a uno dels... Jo crec que dels més icònics que tenim a la Comunitat Valenciana, que Joan, a Joan Soldevila. Joan, què passa en les mauracions?
0: Què tal, Joan?
3: Bones tardes, què tal?
0: Una miqueta
3: bones tardes, què tal, com esteu?
0: Bé.
3: Bé, les mauracions, però, bueno, al final ha sigut una miqueta una revolució de tot el sector càrnic. Sí, pense que, bueno, ara estem pegant un passet darrere, estem baixant una miqueta la potència, estem posant una miqueta més alerta, no? I bueno, per mi ha sigut un espectacle, per mi i pel públic, perquè al final sense el públic no podem fer res, però la veritat que això sabors que es aconsegueixen, aquestes fixacions en escala i aquestes ternures, pues bueno, la veritat que és espectacular tant pel comensal com per nosaltres que ens dediquem al món de la car, i al final pues, quan tu la teva feina la veus plasmada i dius, ostres, pues... Pues molt guai, si ha valgut algo.
2: Eres un obsessiu, no sols de la carn, sinó del producte en general. Tot el producte que podem tastar en Cat Joan és un espectacle.
0: Les carxofes també parlen.
2: Hombre, dili a la meva dona els berberechos, que ella sempre diu, cada vol d'això, diu, ui...
1: Les closques a mi flipen totes.
2: Ella ho conta i diu, el berberecho més gran que m'ha menjat en ma vida. Dic, carinyo, això ho digueres l'any passat jo quan vam vindre. Ella sempre repeteix, però clar, però a més... Ell és dels que el producte el sagrà toquetejar-lo lo mínim.
3: A mi Ricard Camarena, quan començàvem, em comentava, Joan, el teu producte ni el toque, el roses, rosalo, sabes rosalo. I bueno, li han fet cas a Ricard.
1: Però el que s'has de fer és controlar el procés, vull dir que siga el millor producte. En cas de les carns, sí. És des de la procedència de l'animalet, el que l'animalet ha menjat, com s'ha criat, l'educació que rebut.
2: Però mira, sí que
1: si és de bona família, tot això conté. No?
2: N'hi ha una cosa
3: tot
2: que...
3: Tot conta, suma.
1: Després ja ve la maduració.
2: Tinc curiositat jo, Joan. Només carn de bou i de vaca. No t'has volgut complicar la vida en més històries?
3: Bueno, ara toquem una miqueta de cordes lechal, tant siga la paletilla com són els xulletetes xicotibos, els de lechal. Al principi sí que tocaven més coses, però bueno, al final n'hi ha que centrar-se en un producte i no tocar més, i en aquest producte ser el millor, o sigui, buscar-li totes les voltes per poder treure el major jugo.
2: Ara podré portar la moda, perquè ella diu, no, és que com allí l'únic que menges carn eres tu, ara si tens xulletetes...
3: Clar, li fem un tros de peix.
2: Entonces sí. Escolta, i bueno, ho comentàvem abans d'entrar, tens sardines valencianes del Cantàbric, de Rafa López.
3: Home.
1: O sea, perquè les sardines valencianes nada no volen.
2: Venen del Cantàbric, exacte. Palcos són valencians.
1: Home, ja.
2: Que és el millor producte. Però els espàrrecs de Navarra... Vull dir que...
3: Sí, cada zona, jo penso que cada zona tenim un país espectacular i cada zona té el seu producte i la veritat que pues intentem en la seva estacionalitat pues tindre el producte
2: a
3: en casa.
2: A banda de que tu tens la teva horteta.
3: Seguim en ella, seguim en ella. Sí, anem fent tomaquetes, anem fent bebreres, anem fent una miqueta de tot, sí.
2: Bueno, i una cosa que a mi me meravella de Can Joan, que són els salassons.
1: Ole, ole.
2: I dius que la Marina són molt de salassons?
1: Sí.
3: Pues sí. És la veritat. Un salat ben treballat i una bona tomaca. Podem fer dos o tres garres.
1: Ja està. D'això d'oli per damunt, ratxa d'oli, una moixama bona, un huevo, jo
3: què sé. Una bona hueva. O, i al final, un bon capellà.
1: Un bon capellà.
3: Un bon capellà ben torraet a la llama. Això és una virgueria, això és una barbaritat.
2: Menos mal que fa poc que he candidat. Menos mal.
3: Mi sent una miqueta de salat encara em podia cabre.
2: Això sí.
3: Això no hi ha problema.
2: No, això sí, no ho han pensat. No ho han pensat. Escolta, i bueno, en Can Joan anava tan bé, que n'hi havia molts clients de madrilenys que li diuen, oye, ¿por qué no montas algo a Madrid? ¿Y por qué no montas algo a Madrid? I a la més agarrat se n'anava a Madrid.
3: No vam anar a Madrid, així no va ser. Sí, la veritat que va ser una experiència espectacular. Van tindre els accidents que van tindre, però bueno, al final de la vida...
2: Va patir dos incendis.
3: Van fer dos incendis grans, però bueno, al final està tot marcat i les coses estan per superar-les. Pense que al final totes aquestes coses pues, mos fan més durs, mos fan veure les coses d'una altra manera, n'hi ha que treure-li els punts bons i ja està.
2: Clar, que al final has dit, si tinc que diversificar... Millor fer-ho en Altea que anar-me'n a Madrid, sempre podré controlar-ho més a prop. I bueno, has vingut acompanyat de Vicenç Saragossí, que a mi me fa molta gràcia, perquè ells tenen un vídeo en Instagram que se presenten els dos. Jo soc Joan Abril, i ella diu, no, jo soc Vicent el de Asambra. Ell no diu Vicent Saragossí, no, Vicent el de Asambra.
1: Eres l'Asambra.
0: Què tal, Vicent? Com estàs?
4: Bona vesprà. Molt bé.
2: Escolta, i com va ser això? Que tu anaràs a buscar a Joan te va buscar a tu, de colp a repent girar un cantó i sabeu xocar? Què ha passat ahir per aquest invent que heu fet nou ara?
4: Bueno, Joan i jo ens coneixem de fa anys, inclús ja vam tenir un negoci conjunt fa anys, i la veritat que la relació sempre ha sigut molt bona, i pues, sempre que ens juntem pues, tenim el negoci en ment i pensem en estaria bé això, estaria bé allò, i està cacuallat.
2: Ha plegat el moment.
4: Ha plegat el moment.
2: Perquè a Sambra, per exemple, era un local més d'arrossos, de menjars casolans, de menjars típics.
4: De cullera, sí.
2: I ara, de colp per repent, el local nou, que s'anomena Murmur, que ara mos explicaràs el perquè del nom, Murmur, arròs i brases. Per què és? Perquè l'arròs és pel migdia i les brases per la nit, això com funciona?
4: Bueno, més que res perquè Joan és més de brasa i jo som més d'arròs. Llavors és com la unió dels dos, i com que aporta la part i la sabidoria de la brasa, i jo un poquiu, molt lluny de Joan, no? Que és un expert del sector, però aporta un poquet de la part de l'arròs,
2: claro,
4: que és el que domina un poquet.
2: Altea, que sigui la cúpula del Mediterrani, i aquest tros tan ibicenc i tant... Però jo crec que és probablement el raconet més cosmopolita que té la costa alacantina. Allí teniu guiris de tot arreu. I això és quan te plega la nit, a mi te demanen un arrosset.
4: Sí, per supost. Passa que ells venen antes. El que fa nosaltres és dinar tard, per a ells és sopar pront.
2: O sigui, que ells sopen allà a l'Esa de la Prat i demanen la paella, clar.
4: Sí.
3: A l'Esa de la Prat ja tenen la paella en dansa.
2: O sigui, si és un berenar o és un sopar.
4: Sí, així és.
2: I vos comentava jo antes d'entrar que... esteu en un lloc que evidentment no és de pas, ja que anar a buscar-vos això, en ningun moment vos ha coartat, heu dit mos dona igual, vosaltres anem ahí que segur que triomfem.
3: Bueno, al final hi ha que fer les coses ben fetes, defendre el producte, fer les coses en temps i en hora i com Déu mana, i al final què cosa més xula n'hi ha d'alçar-te un diumenge agarrar-te la teva dona i dir m'anarem, com si m'anarem d'expedició, m'anarem així, com anem allà, correcte, i dir, che, i dinar de categoria. Pues bueno, a veure, tenen el club de tenis d'Altea, que la veritat que és un puesto espectacular. Estem dins i estem fora del poble, perquè està ja el poble quasi que s'ho ha menjat. Lo bo que tenim ahí, pues, al final és pues, que no sents motos, no sents cotxes, no sents res, ni una tranquil·litat espectacular.
2: És una zona molt tranquil·la.
3: Sí. Entonces, pues bueno, pues Vicent me lo va a proposar y ya, ya me va a decir, como está más corralado, yo tenía manera de escapamos de ahí. Claro, pues suerte y al toro. Aixina va a ser.
0: El nom Murmur es això, una Murmur. Paraula, té una sonoritat
1: molt
0: xula. D'on ve la idea? Sí.
4: Bueno, en Murmur significa el soroll que fa la ola al tornar, no? La ola del mar al tornar. I pues, parlant de l'agència d'imatge i comunicació i això, en la que treballem, pues, mos feia preguntes a què mos recordava Murmur i el lloc i què és el que buscàvem, no? Pues, al final nosaltres som molt del poble, nosaltres som els dos alteans.
3: I
4: pues, clar, pues, volíem algo que representara, no? I al final què més que el soroll de la mà.
0: A més, ara que estàs mencionant-ho, no sabia, perquè imaginava que tindria més a veure en la paraula castellana de murmurar, no? Quan hi ha algú que murmura, no? que susurra, no? Que parla, diguem, en veu baixa o algo així, però no tenia ni idea de que era el so
1: la
0: de la ona
1: de les...
0: quan torna.
2: Mira que Ximo també és del poble mariner, que ell és pixaví, ell és de Gandia.
0: La ona quan torna en la platja de Gandia, però quan torna en una platja de pedres,
3: ahí está.
0: Això és, mira, el so més zen, més brutal,
3: brutal
0: que ho puga usar per a dormir, per a relaxar-se, no hi ha una altra, de veritat, és que m'encanta.
3: I si d'agut t'agarres un dia d'eixos que fa que olora salitre i dius, buah, te sentes a la costa de la mar i és impressionant.
1: Sí, sí, sí.
3: Impressionant.
0: De veritat que sí, jo crec que la nit que millor, més profundament, més relaxat de la vida del món he dormit, va ser una nit a Campomanes. Va ser una Pasqua, que va ser una Pasqua boníssima, de xamba, vestint d'una primera línia, perquè va ser una cosa d'última hora i tal, i jo en la tornada i jo encara me'n recordo de deixar un somier en aquella nit. És una passada.
1: Jo, nosaltres ho hem viscut en Altea, perquè la Michelle té apartament a primera línia.
0: No pot ser, és que això és...
1: Jo hem experimentat aquest murmur en primera persona.
0: Aquest és orgàsmic, això. És que és una cosa que no ho ha viscut.
1: És absolutament meravellós.
0: Això s'ha de viure una volta en la vida. I si tens un apartament que té... Che, arriba un acord en el teu amic i te ho deixa una nit o el que sigui, o te'n vas a un hotel, això s'ha de viure.
2: Bueno, escolteu, anem a arreglar-ho, perquè...
0: El què?
2: Joan també va tenir una iniciativa en uns apartaments allà en Altea. Això encara està en marxa.
1: Que Joan és valent, com el Cid.
2: Ell no para.
3: Diners no en tindrem mai, però en certs i trastos en tindrem els que vulguem tindre. Això mai mos faltarà. Però sí, mos vam clavar ahir en una història del casc antic. Tenim ahir quatre apartaments turístics que la veritat que són espectaculars, perquè tenen, a veure, perquè tenen unes vistes, no, perquè és que el TEA dona per tindre unes vistes espectaculars, i el que estava dient ara mateix a Ximo em recordava al principi de Tildos, jo i la meva dona, la
2: seva necessitat... Aneu a provar-los, no?
3: No, collo, ja estem en la prova.
2: Sí.
3: I quan pujàvem igual a les 6 del matí i veies quan alçava el sol, i és que senties hasta les oles de baix, que dius, és que és impressionant.
1: És impressionant. És
3: impressionant.
2: I els amaneixers, que ahir en Altea el sol ix per darrere del, com se diu?
3: Del penyó.
2: El penyó de Toix.
3: No, penyó d'Ifaig.
2: I això és el penyó d'Ifaig.
3: Sí, penyó d'Ifaig. Allí... Bueno, morro de Toix i penyó d'Ifaig, correcte.
2: Morro de Toix, exacte, sí.
3: Sí.
2: Espectacular.
3: Sí. El raconet aquell és...
2: I el castell de l'Olla també esteu que veure allà dalt, vamos, d'aquella manera.
3: El castell de l'Olla brilla, en el poses brilla.
1: Pues si tot això ho ha d'haver, amb una carneta de les de Joan, amb una roseta dels de Vicent...
0: Que meravella, jo tornant a lo de la carta que comentava Vicent, no? Que l'amic Joan és un mestre del procés de la brasa i de l'elaboració de la carn, tinc ahir clavat com el primer dia... El dia que me portareu a veure el procés de maduració de cans allà dins, que entenc que igual no devia contar-ho,
3: però és
0: un privilegi que tinguereu, diguem-ne, els amics. Però també entenc que no és perquè anar allí, Ximo, o anar allí, que és una cosa que si algú mostra interès, com sou tan apassionats, és que te peguen una volta per allí, que t'ensenyen les carxofes, mira, i així es fa amb la brasa, i així i esta carn, i vas a menjar-te un tros d'esta carn i dius... Però que meravella. Crec que fer això, traslladar aquesta estima, que arremates cultura també, està molt guai que ho feu també, aquesta divulgació, no?
3: Claro, si és que la gent puga entrar dins d'una cuina i veure el que es treballa, com es treballa, que puga entrar dins d'una nevera, que veus el producte en feo, quan dic jo, perquè el producte està en feo, quan deixa la taula ja va ben arreglat. O sigui, que al final, que el veig des del quilòmetre zero d'on va, o sigui, per mi és espectacular.
2: Però i això va ser una lliçó... La motivació és improvisat, eh? No és que ell prepara per si algú ve... Perquè... No, no, o
3: sigui... No, a mi m'agrada que la gent...
2: Tu ho veus tal qual, no és que està...
0: Estan aquí penjades les banques.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Literalment.
0: En el cuny. Sí, sí, sí. I tu li parles de tu, clar, perquè tu desconeixes...
3: Home, ja són de la
0: família.
3: Estava
0: allí dient, bueno, bé, ja veurem quan arriba el moment de disfrutar-lo.
2: No, però ella...
0: No, però mola molt.
2: De totes formes, té les càmeres de mauració, allí a l'entrada la gent pot veure les peces, i més, quan tu demanes, que dius, de quan? Doncs de quilo i mig, és més atrevist demanant de quilo i mig. I en si ja te la porten...
0: Però tu sols quilo i mig?
2: Sí.
0: Ja, Vicente...
1: Que tu sols,
3: Vicent, és
1: tremendo. Jo me faria, però compartiria.
2: No, per això dic que quan anem, la moda, no, claro, quan tu minxes carn, jo, bueno, jo de la picaeta jo faré poquet, perquè, bueno, allí te fa una tomaqueta, una tonyina i tal, que te pots morir, els berberechos, bueno, i té una gamba de Denia també espectacular, o sigui que... Ah,
1: pues, evidentment, el producte pues, vas a buscar-lo
2: claro,
1: al
2: claro.
1: millor proveïdor. Però
2: tot això no...
3: Del món. Com no anem a tindre millors productes? És que tenim costa, tenim muntanya,
1: ho
3: tenim tot.
1: Nostra, practic...
3: Que ho tenim tot.
1: Clar.
2: Hasta el pa.
3: El pa.
2: Hasta el pa.
3: Molt bo el pa.
2: Però dic, jo soc molt carnisser, vull dir, jo m'entretendria ahí, vamos, en un entrecot, bueno, tira'm entrecot.
0: Rosegant.
1: I, però jo vull preguntar per les brases, perquè això també és... No tot el món sap manejar-les, cada brasa, cada carn, cada... necessita un ritual diferent, no?
3: Sí.
2: I l'altura bueno, de la graella.
1: Bueno, claro, bueno, nosaltres ho teniu assumit, però des de fora això crida
3: molt l'altre dia vaig baixar a Sevilla, que vaig anar als bous, que m'han anat a muntar els bous, i li vaig enviar una xulla al xicón del taxi, que és molt amic, perquè com, sí. No, si no tens un amic taxista, no pots menjar, no te venim un costat. I en dia... ¿Y cómo hago la carne? ¿Cuánto tiempo le pongo por un lado? Y el otro día, ¿cuánto pone la carne? Yo qué sé, ¿cuánto pone la carne? ¿Sabes qué pasa? Que al final, como vas bebendo, vas tocando. Y claro, ahí vas fembo y el que des ahí, bueno, y al final me vas a explicar al chicón y ahorita que le va a decir súper bien. Pero que al final, pues toques temperatura, veus temperatures, vas mirant a veure com estan les temperatures, però jo què sé, és que és...
2: Home, depèn també de la que siga el xuletó.
3: Però vosaltres... Claro.
0: Però quina nyenya gasteu?
3: Carrasca, benxica, carrasca. Gasta tot carrasca, tant en nyenya com en carbó. La nyenya la tinc perquè el ciclo és molt més gran i quan em fa falta espentar, que em fa falta brasa enseguida, espentequen el carbó.
0: I què feu? Teniu, diguem, una brasa sostinguda per a que quan arribi el moment de la punta de la nit o d'això, i després vas afegint?
3: Clar, al final anem afegint-li per els costats. Si li afegixes damunt, l'únic que vas a fer és afegar la brasa. Clar. Llavors, què passa? Que al final el carbó, com se'n sent per contacte, en què vagis arrimant-lo al costat,
2: poquet a poquet.
3: Ja està, clar.
2: Escolta, no, i la nyenya esta cubana, com se diu, que també està molt de moda?
3: Cabracho? No, cabracho
2: no és. No, cabracho no és. Home, que gasta el nostre amic Pablo Chirivella i Edu Espejo.
3: El gran Pablo Chirivella.
2: Pablo i Edu sé que la gasten. Sí. Però jo sé que està molt de moda, no sé, però bueno, tampoc...
3: Sí, sé el que em dius, és que no és ni arbre, és com si fos un arbust, sí. Que allí es fa gran. Ja no me'n recordo ara com es diu.
2: I parlant d'experiències, a Vicent Saragossí me'l vaig trobar allí, en la teua zona, fa dues setmanes.
1: En Castelló,
2: un dilluns participant de les semifinals del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. I aquesta experiència com va anar?
4: Pues mira, estàvem avorrits, no teníem quasi faena. I van dir, anem a fer alguna cosa més. No, pues mira, es va plantejar i bueno, com ha dit anteriorment, a mi el que m'apassiona és l'arròs i es va plantejar i pues nada, a ello vam anar.
2: Claro, que paella, això és una paella kafkiana, perquè claro, una paella en conill i pollastre i...
3: Ja estem tocant la tecla.
2: En Alacant fan a tres arrossos, que me pareix perfecte, però bueno.
1: Però
2: què vas veure per allí?
4: Bueno, va ser una experiència inolvidable, molt bé, perquè vam estar en companyia d'altres restaurants, en total eren 40 de la Comunitat Valenciana. Vam fer una paella totalment diferent a la que estem acostumats a fer. Nosaltres la fem en el sistema alicantí, que és sofregint l'arròs, i allí les condicions eren per a tots els mateixos, les mateixes condicions, i clar, eren ingredients diferents, varietat d'arròs diferent, fet a llenya.
2: A llenya, cuidado.
4: Que nosaltres normalment
2: perquè este sí que treballa a llenya, però tu però no, no, tu a gas.
4: Jo no, jo a gas.
3: Però jo si em despiste ja em guanya, perquè farien 200 racions d'arròs de llenya, que, i hasta que no tenia 2 mil·límetrat, jo esto, jo, no sé què, dile, Vicent, dile.
2: Ja anava tastant,
3: sí, sí, sí.
4: Sí, va ser un rato, però ho van passar molt bé, que era l'important, i ho van disfrutar.
2: És que em diuen, Llec, ahir, que han dit que n'hi ha un socio de Joan, ahí, fes-li una foto i tal, i veig a veure com va i tal. I dic, però com un soci de Joan? Dic, però quasi estem fent paelles. Diu, sí, sí, no, no, és que és una història nova que porta ella.
1: I sai quan te vas a enterar del claro. Murmur claro, que tenien estos dos?
2: Ahí, hi havia un murmur ahí que no sabies lo que era. Ai. Pues era Vicenç Aragosí.
0: En quant al tema de que has obert el meló dels arrossos a la valenciana i els arrossos a la alacantina, a mi m'agradaria aprofundir, no, no, però no en la polèmica, no tens, no tens, no, no. Al contrari.
3: No, no, no, no, perquè
0: sóc amant absolut,
1: no,
0: no, però de bo,
1: sí a tot.
0: Però sí a tot, per conèixer més. Parlaves, Vicent, de sofregir l'arròs. Sí. Per exemple, l'anyora. Ese preparat que feu, com és allò?
3: L'all, el julivert
0: i l'anyora. Que teniu ja això preparat prèviament.
2: Se diu la
3: salmorreta.
0: Que, claro, a mi salmorra... jo tinc
3: la pebrera, la tomaia.
0: Efectivament. Jo salmorra, se me creu un poc això, però que és un sofregit que teniu fet prèviament. Això seria el que distingiria l'arròs a la alacantina del fet a la valenciana, diguem, o què més?
4: En veritat, el que diferencia principalment és la tècnica, entre cometes, de l'elaboració. En València es bull, o sea, es fa el caldo en la pròpia paella i després afegint l'arròs posteriorment al caldo. Vale. I en Alacant el que fem és sofregir l'arròs i després posar el caldo, normalment calent, és millor.
2: Per això es diu que els d'Alacant són descendients d'escarletins. Perquè els carletins també són regeixats. Sí, és com l'aldea Gala allí al mig de la Ribera. Ells són els únics que s'ho regeixen l'arròs, però bueno.
1: He de dir-vos una cosa, a mi m'agrada molt ese procediment, eh?
2: Bueno, en l'hostaleria se gasta molt perquè això alleugera el temps de preparació de la paella. Estan els puristes que diuen que no, que hi ha que bullir, hi ha que bullir, hi ha que bullir, i n'hi ha gent que no, que li peguen una sofregideta i prepara la paella. Això t'estalvia 10-15.
0: Però tens un caldo prèviament fet?
2: No.
4: En Alacant n'hi ha gent que no, hi ha gent que el fa en aigua, i n'hi ha gent que el fa...
3: Bàsicament, si és de car, si és de car...
2: Si és de conill i pollà, la gent no...
4: I en peix sempre és en caldo.
1: En caldo, en peix.
2: En peix, sí, en peix, has de fer el fumet, això ja
1: és... I quin és el teu favorit?
4: Bueno, que estiga ben fet. Sí, és el meu favorit.
1: Ai, quina bona contestació.
4: Que estiga ben fet, que després el producte m'agrada.
2: Però és d'Altea. Què li poses? Alguna galereta, cigala...
1: Ai, la galera.
4: Jo sóc de mar. M'agrada el producte de mar.
0: I això que diuen els cuiners d'arròs, que l'arròs te parla, jo ho he intentat. No, a mi no.
4: No es contesta, A
0: mi és la meva dona la que diu, no veus que ja està, vale.
2: Mira que xin m'ho presta atenció, que xin està allà al tanto.
1: I de bona mà, Paguis, però bueno.
0: Però com te parla l'arròs?
4: És un poc el que deia Joan en el tema de la brasa i això, de tant de fer-ho, al final no està parlant, però tu ja estàs ben lo vindre, no? Pues l'arròs un poquet igual. Ens hem enganyat tantes voltes fent-lo i hem vist les conseqüències de quan va per un costat o va per l'altre, pues ja quan va venir per un costat ja sabem més o menys.
2: Jo crec que el nas també influeix molt.
4: Clar.
2: Tant en la brasa com en els arrossos. Perquè jo veig que mon pare n'hi ha voltes que diu...
4: El gesto ese de...
2: Vaig a apagar ja el foc.
4: Està socarrant. Ui,
2: que, claro, que...
1: Imagina't si ho tenen això fet vegades... que ho apercibixen de seguida.
2: Ho tenen automàtic.
3: Per exemple, el tema de les mauracions, nosaltres tenim 4 neveres grans en el restaurant per anar passant que cada nevera fa un tractament diferent, jo un noto per l'olor.
1: Clar,
3: veus? No tant l'olor i dic, ui, ja sí el tinc ja. Este és. Ahí està, ahí està.
0: Que fort, també.
3: Al final jugues en temperatures. Jo
1: experiència.
0: Claro. Fins que bueno, no supere el meu rècord en un arròs, de destrossar un arròs, vaig esclatar i cru, i l'ànima crua, el mateix arròs.
2: Això com pot ser?
0: Si,
1: això també és difícil. Això també és difícil. De cagar-la també és difícil.
2: Eres enyenya.
0: Supera-me-lo.
2: Era enyenya. Era gas.
0: Això que
2: més
0: difícil.
2: Supera-me-lo.
1: Això és que estaria entretingut. Que s'acaben els últims minuts i igual li se volies dir alguna cosa.
2: Sí, antes de que se'n vagi. Una curiositat. En casa seguixes fent la ginebra?
3: En casa seguim fent la ginebra.
1: Mare, Joan, fas de tot?
2: Fa una ginebra espectacular.
0: Ginebra en casa?
3: No, me la fan fora. Me la fan fora, però sí, una marca que vam crear nosaltres i la veritat que molt bé, pues, va rodant I de cine. Per això li, que diners, bueno, diners, no.
2: Sempre que vaig...
1: Llances a la piscina que siga.
2: No, jo sempre m'emporto un parell de botelles quan vaig. I si, si algú va, jo li recomano que es faci un gin tònic en la xineura de Cachoan. Una locura.
0: Ai, que ganes de que tornar al dia pronte.
1: Que tindre...
0: Moltes
1: sí.
0: gràcies per la visita.
1: Bueno, i anar al dia i dar un topetarte en ells. Bueno, en ells ve alegria i de tot, però el que ells són capaços de guisar...
0: Bueno, farem esos arrosos sí. en murmur,
4: eh? Clar que sí, com
0: vulgueu. I farem un lloc per a casar. Clar que sí.
3: Gràcies.
4: Gràcies. Gràcies.
1: Vicenç, la setmana que ve.
2: La setmana que ve, emparint la clotxinera.
1: És que m'hi flipa.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Palmando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Albaida 105.2.
9: De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
1: De tu a tu.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant 96.5.
1: De

0: Qué maravilla, come fly with me. Ens n'anem ara mateix de viatge a l'entorn de la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, perquè sabeu que després de la consecució del títol de Lliga Femenina per part del València Bàsquet, estem avui de celebració. A partir de les 7:30 s'han unit les portes en el Roig Arena, a les 8 és la gran festa, però anar a la Mare de Déu, Gemma, això és precís oferir-li la samarreta.
1: Això és imprescindible.
0: El que farà falta.
1: Gràcies a la televisió veiem imatges, però gràcies a Salva Gomis, el nostre company, és que està allí, sabrem com s'ha viscut aquesta experiència. Hola, Salva. Conta'ns l'ambient, l'alegria, el que heu viscut.
0: Bona vesprada.
2: Què tal, companys, com esteu? Bona vesprada. Pues, dins d'uns dies de celebració i d'alegria, perquè evidentment no tan sols per l'àmbit masculí, en el que també estem pendents de celebrar coses, però ja la setmana que ve, però esta temporada per a les xiques de València Bàsquet, per a les xiques de Rubén Burgos, pues, ha estat una temporada històrica, no? Guanyant un doblet, guanyant la Copa de la Reina a Tarragona i en el cap de setmana guanyar la Lliga davant Casa de Mont-Saragossa, a més en tota la emoció que varen viure així en Apunt Ràdio també, en eixa última cistella d'Ivon Anderson per a guanyar 68-67 a Casa de Mont-Saragossa. I en el dia d'avui, pues, el protocol, les celebracions, acaben d'eixir de la Basílica, ja de la Mare de Déu dels Desemparats, les capitanes, Leti Romero, en Queralt Casas i en Cristina Ovinya, acompanyades de Rubén Burgos i també del director general Enric Carbonell, després d'ofrenar el títol a la Mare de Déu, així en la Basílica.
1: Imparables són aquestes xiques, no?
3: Que,
1: imparables, més, admirables, partit, referents.
3: Salva, va ser un trepidant i sa canasta en l'últim moment. Que guerreres que són,
1: És que això només ho té el bàsquet i sa emoció fins a l'últim segon només de la proporciona al bàsquet en molts casos.
2: Sí, sí, perquè a més jo crec que tenen un gen competitiu, s'ha parlat molt, no?, del caràcter competitiu de València Bàsquet, de que és de veres que estem, pues, davant el fi d'un cicle, no?, de moltes jugadores que, pues, que l'any que ve no estaran, que han donat moltíssima glòria al club i que, bueno, pues, no podia acabar d'una altra manera, no?, la temporada per a València Bàsquet. Per exemple, també n'hi ha que no són tan veteranes però se'n van, com és el cas d'Aguafam a la WNBA, i que, bueno, pues, també d'ella, no?, que ella volia anar-se'n en títols, i en títols se n'ha anat, en la Copa de la Reina i en la Lliga, a més per la via ràpida, guanyant en Saragossa i guanyant en el Roig Arena, sense deixar anar al tercer partit a un Casa de Mont-Saragossa, que va ser un rival molt més que digne en esta final.
3: Escolta, Salva, i ens han comentat, que comentaves lo de Saragossa, que tots aquells que anaren a donar suport a l'equip en el primer partit, hi haurà un sorteig especial esta vesprada, que a partir de les 7:30 que ja s'obrin portes, i a les 8 és la gran festa en el Roig Arena.
1: Tu vas darrere d'elles tot
3: el dia. Que allà va ser, clar. Tu estàs avui pendent.
2: Sí, sí, jo d'ací me'n vaig cap allà, jo me'n vaig cap al Roig Arena, i lo que digueu, no?, pues també se premia la fidelitat, no?, d'una afició que entre 100-150 persones varen estar a Saragossa en un viatge un dijous a les 9 de la nit, tornar... Jo arribo a València a les 4:30 del matí després. No. Vull dir que el viatge, si al dia següent tens que alçar a treballar, pues no és agradable,
1: és dur,
2: no?
1: Però sí.
3: I què se va fer, Salva? Com un sorteig a la gent que va anar, algun tipus de premi o algo?
2: Sí, jo crec que algun tipus de reconeixement, no? d'agraïment, perquè varen ser fonamentals en aquest partit d'anada, en el que en un ambient sempre caldejat, no? Perquè el Príncipe Felipe de Saragossa, pues, és sempre un dels pavillons que més apreta, no? i que més exigeix, i ahir València Bàsquet va eixir en el 1-0 en la sèrie, i després, pues, la faena la va fer el Roig Arena i també les xiques de Rubén Burgos. Així que a partir de les 8 en el Roig Arena continua la festa en la plantilla de València Bàsquet, que, bueno, pues, ja tanca la segona temporada i se'n va de vacances.
3: Que meravella, que meravella. Quan tisca Ivon, mare meva, aquesta canasta que va fer. Sí. Oh, el Roig Arena se'n vindrà avall. El disfrutarem, clar que sí. Gràcies, Salva Gomis, per contar-nos seu.
1: I per seguir a d'elles. I anem connectant els diferents programes. Besets.
2: Un abraç.
4: La vesprada da punt.
5: Brilla el sol, fa calor, torna eixa sensació. Ja pensem en excursions.

0: has sentit aquesta versió? Esta és la de la Cyrus, de la Miley.
1: Sí, però està feta per... Bueno, és un conte de Carmen, però mira, floretes se mereixen les jugadores del València Bàsquet.
0: Moltes.
1: I floretes són avui... Carmen Juan, estem en la teva secció.
2: Sí, sí,
1: floretes
2: sí.
1: Que són protagonistes avui o com?
2: Exacte, perquè xiquets és que estem en plena primavera, o la sí. Ximo, en el mes de maig...
1: Ximo, jo estem vinga l'estornut cada dia.
2: El mes de les flors i d'estornudar.
1: Sí?
2: Exactament, per el pol·len. Però per això hem començat esta secció en les feretes d'ací sí. de la casa cantant floretes, parlant-nos de la primavera versionant ni més ni menys que a Miley Cyrus en Flowers, que és la cançó favorita de la meva germana, que ho sapigueu.
1: Sí, és una de les que més m'agrada. Sí.
2: I això.
1: Un bon rotllisme espectacular. Sí, sí, sí,
2: sí. I això, mes de maig, mes de les flors. Així que la secció avui per a les floretes.
1: Rebé.
2: Així que seguirem amb totes les flores de presuntos implicados que va llençar el 97 en l'àlbum titulat Siete. Que a veure, que en principi esta no era una de les cançons més estimades pel públic, no penseu. La van eclipsar altres com més potents, no? Però és que va pegar molt fort quan els Javis la van incloure al seu musical La Llamada en 2013. Li van donar com una espècie de segona vida a esta cançó. Escoltem-la.

0: És molt... És tendra, la cançó, la veritat, que és molt, molt romànica, molt emocional.
1: Que estas dixes cançons dels àlbums, que a la que vas al concert de vegades no es canta, no? És d'estas que no, no són de les que em peguen més en el seu moment, però resulta que la va petar després quan era La llamada, en els Javis. Era just la cançó en la que en la pel·lícula de La llamada, bueno, i en el musical també, però la pel·lícula és el que me recordem, no? La imatge de Belencuesta, de Moncha tornant-se a maquillar de roig els llavis, vestint-se en la roba de quan de antes, exacte, i Ana Castillo mirant-la per la finestra, tota enamoradeta, i canten esta cançó, no? I des d'aleshores, ara la canten sempre, però són tots en els concerts, vull dir, és ja una cançó que... Era de les poquetes que es cantaven i ara es tornen a cantar.
2: Totes les flores, de Presunto.
1: Exacte.
2: Seguim.
1: I si avui parlem de flors, no podem escomerjar aquí a la família Flores, xiquets. Oi, que es que ho porten en el cognom.
2: Flores, Flores, Flores.
1: Claro, des de la faraona, la Lola, als seus fills, que són els germans Lolita, Antonio i Rosario Flores.
2: Molt artistes tots.
1: Exacte, tots molt artistes. I dic, xica, no anem a posar-te una cançó de tots o se m'acaba la secció. Vaig a triar-ne un. Dic Antonio, per Ole. Ser el gran compositor de la família.
2: Sí.
1: Escoltarem l'emotiva cançó que li va escriure a la seva filla Alba, quan va néixer, i que a dia d'avui, xiquets, és una gran actriu, és de les millors que tenim en aquest país.
2: Sí,
1: En la cançó li diu que és la flor que sempre quise en mi jardín. S'entén que és el jardín de los flores. Pues deixa'm, Alba. La flor.

0: Maravilla, eh? I el documental també, com ho conta,
1: sí,
0: també
1: ella...
0: Estos que moments...
1: Que té que ser per a ella brutal, no?, escoltar esta cançó. Té que ser brutal.
0: El documental és molt important.
1: El seu pare, que va faltar fa tant de temps, tan gran compositor, i saber que tens una cançó tan especial teua i que se sap tota Espanya. Vull dir, jo crec que no n'hi ha ningú que no es conega esta cançó. Bé.
2: Ai, la Flor Gisbrix, Alba, la seva filla, la filla d'Antoni Flores. Preciós. De los Flores, Flores, Flores.
1: Això. Escolteu, les flors han estat sempre el regal per excel·lència de la mostra d'estima, no?
2: Uh-huh.
1: Es regalen flors als malalts per animar-los, als esportistes quan guanyen, als actors en les estrenes, en qualsevol aniversari, en un sant i en qualsevol event, per Sant Jordi, una roseta amb el llibre, o en les ofrenes, sobretot a la Mare de Déu.
2: Sí, una cosa emocional.
1: Exacte.
2: Jo, també, sí.
1: Però diríem que sobretot les flors que més sentiment tenen no són aquelles que es regalen els dies dels enamorats. Que siga el nostre Sant Donís cada 9 d'octubre junt a la Mocaora o a Sant Valentí cada 14 de febrer. En la cançó que posarem a continuació, les flors eren d'amor, però arribaven en primavera o cada 9 de novembre i emocionaven una dona casada en veure que tenia un admirador secret. Escoltem una cançó que Cecília va traure en el 74, Un ramito de violetas.
3: ¿Quién la escribía versos? Dime quién era.

0: és, és entre tristota i preciosa al mateix temps.
1: Perquè qui era l'amor secreto, xiquets, vosaltres que sabeu la cançó sencereta?
0: Era l'home.
1: El seu home! Que sabeu que era un...
0: Un espoilorazo, però esta cançó se la sap.
1: Claro, no, no, però és que no, sabeu que era el dia de normal i l'home era un orso i va dir, vaig animar jo a la meva dona i com no s'atrevia a fer-ho en primera persona, se va inventar la història.
0: La història tendra i trista i bonica, tot al mateix temps, sí senyor.
1: I del ramell de violetes al ramell estrella per als enamorats. Parle de les roses, a poder ser roges, perquè diuen que simbolitzen l'amor apassionat, el desig, l'admiració i el compromís més profund. Així ens ho explicava Maya Montero en la primera etapa, que va estar amb l'Oreja de Van Gogh, en una cançó del disc, atenció, que és llarg el títol, eh? Sí. Diu, lo que te conté mientras te hacías la dormida...
0: Emblemàtic,
1: de 2003.
0: Emblemàtic.
1: En esta cançó reconeix que, tot i que sembla que regalar roses està passada de moda, xica, a ella li emociona. Escoltem Rosas.

0: Amaya Montero, que ha vuelto. El retorno.
1: El retorno. De la Montero.
0: Que no le sigue fácil, pero bueno.
2: Está un poqueta china reguleros en ella.
1: Chica, pero chiqueta guapia, pasamos malamente. A la que se recupere, que se nos recupere.
0: Mani, mani.
3: Això és lo principal. Xicona, això és lo principal.
1: La salut, lo primer.
3: La salut, lo primer. Amaya, tu cuida't molt.
1: A veure, de vegades, xiquets, no cal fer un remei sencer.
0: No cal.
1: Amb només una flor ja arriba el missatge d'amor i estima sop per als més agarrats que n'hi ha els que s'hi escoltant-nos, vale? I així ens ho feia saber Nino Bravo en el 72 quan va llançar una cançó que acabaria convertint-se amb el pas del temps en un himne.
0: Ah, sí.
1: Una de les cançons més exitoses de la seva carrera i potser de les més cantades als karaokes. I on la flor representa l'amor en un moment de comiat. Xiquets, al partir...
0: Un beso i una flower.
1: Això és.

0: Jo, que a més, vam entrevistar fa poc de Seguretat Social.
1: Ah,
0: que
1: clar.
0: No és el nom.
2: Sí, home, Casany.
1: El Casany.
0: Casany.
2: Sí, Casany.
0: Que acaba els seus concerts sempre amb esta cançó.
1: Sí, sí. I a més, si sí, la versió que ell fresqueta, com ell fa, que està molt
0: sí,
1: bé,
0: sí,
1: la versioneta.
0: Sí, sí, sí. Partir un beso i una flor, sí. Sempre sí.
1: Exacte. Que et dic jo que no, tampoc sabem quina classe de flor. Igual, partir un beso i una flor, no diu quina.
0: Cadascú la que més li...
1: A saber quina seria a la que es referia Nino. Però si abans hem parlat de la rosa per als enamorats, ara parlarem de la margarida, que és el símbol de la puresa i la innocència, de l'alegria, de l'amistat incondicional i dels nous començaments. I a més, la favorita de la meva germana Gemma. Oi
0: sí,
1: que
0: senyor.
1: Sí?
0: Sí, senyor. Sí, la que m'agrada.
1: Exacte. Sobre com renaix la vida amorosa simbolitzada en la margarida, tracta la següent cançó.
2: Oh.
1: Sí. La va composar Dijavan, que no sé si ho he dit bé o malament, en el 76 en portuguès, perquè aquest home era brasiler. Però disfrutarem de la versió espanyola flamencada que Ketama va traure en el 95. Flor de Lis.

0: pensava en Marí.
1: Pisar de xafar, no de pisar, eh?
0: Ja.
1: Por la cara de descolocar en el pisar.
2: És una versió molt valenciana, esta. No, no, no. Pisava de xafar.
3: De xafar.
2: Vale, vale.
3: No de micción.
1: Exacte.
2: Vale. Perquè si no és normal que la Margarita se seque, claro.
1: La flor de pis, mos diu el Tani de Sogràcies.
3: No, no, la flor de pis. Vinga, seguim.
1: Anem a reprendre el fil, per favor.
3: Sí, per favor.
1: La Margarida és, a més, la primera floreta que aprenem a dibuixar quan som xicotets, sí o no?
3: Oh, sí,
1: que és
3: bueno, jo m'he quedat ahí, jo m'he quedat
1: ahí. Tu t'has quedat en la Margarida. Així que anirem amb una cançoneta dedicada als menuts de la casa del nostre cançoner popular i de la mà del nostre estimat cantautor infantil de capçalera, que és
3: Dani Miquel, a qui li desitgem a més que recupere, que està maluset.
1: Ai, mira, vinga, ànims, que de vegades veu floretes allà on mira i de vegades no, en Serra de Mariola.

0: No són floretes, que hi ha unes herbetes allí.
1: Sí, sí, no.
0: Que et fan un herbero.
1: L'herberet de la Serra Mariola.
2: Que tenies el timonet. Ah, no, tu per fer
1: herbero. Ja, així, ah, sí, ja vos heu desficaciat, eh?
0: Sí, m'heu desficorrat vosaltres, Damià.
1: Vinga, abans, en venim un poquet més pa que sí, més a l'actualitat musical, més recent, per escoltar una cançó del 22 d'una mexicana que enamora amb la seva veu. Parle de la cantautora Natalia Lafourcade. I del seu disc de Todas las Flores, de jazz i folk, on trobem inspiració en diversos ritmes llatins, com el bolero, la cumbia, la bossa nova, la samba o el son. No ens podem perdre esta preciositat que dona títol a l'àlbum, De Todas las Flores.

0: espectacular. Escoltar hasta dona, ja se mos ha passat la tonteria ràpidament.
1: Ens hem quedat encisats en la furcada.
0: Mira, i nominar ara les roses bugambilles, que també és una flor que a tu t'agrada
1: molt. M'encanta la bugambilla molt, és de veres.
0: Escolteu, que dia jo que ja que dediquem...
2: És un poc bruta per al jardí, també t'ho dic.
1: És de veres, perquè va caent...
0: Sí, sí, és de veres, tens raó, Ximo, això també és de veres. Tens que estar agranant sí, sempre.
1: Però si el veus en un jardí d'una altra persona, dius, que bonica...
2: És molt bonica.
1: Que bonica té la bugambilla, excepte la meva germana, que se li, la té fet un moniato.
0: I esta persona que viu així dins, que neta és, que ho té sempre agranat, que queda bonic. Això també ho penses, no?
1: També ho penses.
0: Vinga, va, ja que dediquem este espai a les flors, jo tampoc volia evitar cançons que utilitzen la flor de manera metafòrica, perquè trobem verdaderes perletes. Mira, començarem per una cançó que va traure Malú al seu àlbum Aprendiz de 1998, que vos va encantar, perquè d'ahir van eixir grans cançons de Malú que tenim tots, i esta no és tan coneguda, però és una preciositat. Compara la fragilitat d'una transexual amb la d'una flor. Escoltem Com una flor. Com una flor.

0: Però quina beguarra trau així la Malú.
1: Sí, sí. I si vas escoltant tota la lletra de l'estrofa i tal, és que se te posen els pèls de punta. Clar, és el que pateixen els transsexuals, totes les coses que se mengen, quan, que és la comparació tan bonica, quan ells l'únic que volen és que es deixen sentir com una flor, no? Que és l'únic que volen, no és qüestió de si sóc home o dona, és sentir.

0: No la coneixia jo, eh?
1: Pues mira,
0: no
1: diu, lo que estava dient ara, de peinar-se no se trata, se trata de Yahuel. Tant de temps ante el moño llarg per aparèixer una xica, perquè no se volen de tu. I gràcies a Déu evoluciona, lo que diu un poquet, que evoluciona la vida, i ara ja no te diuen res perquè te canvies la manera de pentinar-te, no? És molt bonica, molt bonica.
2: Sí, com una flor de Malú. Sí.
1: I ara una meravella valenciana.
3: Una meravella valenciana.
1: Una meravella valenciana.
3: Vamos.
1: Perquè compara una rosa de paper amb la nostra llengua. Ah, sí, sí. La lletra, evidentment, són versos de Vicent Andrés Estellés, ja ho haurà descobert la gent d'escoltar. I la música i la veu vindran de la mà de Jonathan Penalba, del seu àlbum de Socarrel de 2018. Vos deixe amb Cançó de la rosa de paper.

0: Que xulí.
1: Ai, que dolcet, no? Comparar en una flor, no? La llengua i com se la passen de mà en mà per a mantindre-la viva, no? Això és molt bonic, molt bonic.
2: Que bonic, que hi ha ja un poema, no?
1: Exacte.
2: Acompanyant, a més, una melodia molt bonica i molt tendra de Jonathan Penalba, que ja sembla lletra.
0: És tot un...
2: Això eleva, diguem, la qualitat també de la cançó, clar.
0: Ah, musicar versos, tela.
1: I dia que avui és el dia dels museus, el dia internacional dels museus, i a mi m'ha vingut una imatge, sé que és ràdio, però segur que la gent fa plaf, no? La de los girasoles de Van Gogh, per exemple, que és un dels meus quadres favorits, no? I he dit, mira, parant de les floretes, anem a anomenar també una imatge visual, no? Encara que no siga musical. Anem amb la versió.
0: Anem amb la versió, però explica primer què vas a fer.
1: Clar que sí, mira. Avui era un dia especial per a dedicar-li a la meva germana una de les seues cançons favorites, com hem dit al principi. I és que això vull fer, dedicar-li Flowers de Miley Cyrus en València.
0: Oh, madre mía.
1: Sí.
0: Que cosa més bonica.
1: Però jo...
0: Però jo... Les feretes?
1: Ai, això no va dir jo, però jo tractaré de ser fidel a la lletra original, perquè les feretes se peguen una...
0: Les feretes són següents.
1: Elles van a la d'ells. Elles van a la d'ells. Exacte. Això que jo tractaré de ser un poc més fidel a la lletra. I... te convide, si pots, perquè vull que me graves, perquè això m'agrada tant, que vull que me graves. Però sí, és que
0: tota l'hora no,
1: no sé si podràs, però si pots en algun moment, nena, cantant-me. Ai, mos graves tu, Ximo? Sí, vinga, va, aixina, a veure si Gemma Seyansa cantarem una miqueta, que és la seva cançó favorita. Si t'atrevisses.
0: Bueno, pero tú colgá, yo ya está. Es que apretar así el botonet este.
3: El botonet roig, ¿no?
1: Me encanta perquè estem descrivint a tots
0: el que estem fent.
1: El que estem fent, me encanta.
0: Ala, pues vinga, va.
1: Anem a ella? Vinga, va.
0: Flowers.
1: Flors. Perfecte.

0: Mira que pagues estan.
1: És que tenim així, tens un clec, tota la clec.
0: Ha entrat la clec, així, eh? Pa ballar.
2: Pues a mi esta cançó m'ompli de bon rotllisme.
0: I què tal en valencià?
2: Pues molt bé, una experiència molt xula. Sí, sí, sí.
0: I estàs un poc més fidel a la lletra, he de dir-vos, no?
2: Sí, clar, home. Perquè les feretes l'han adaptat pels xiquets, claro. I clar, cada cosa al seu moment. Uh-huh. A més, la va traure... Saps, és un moment que ella tirava endavant d'una relació que havia sigut fallida i m'agrada molt la manera tan positiva que ho trau endavant.
0: Clar, és com que per a que les coses vagin bé hem d'aprendre a estimar nosaltres primer. I això és el que va decidir ella, va dir, a veure, regalar-me flors puc jo soles i jo me sé donar estima a mi mateixa. Quan jo ja estiga bé ja anirà per un altre, però de moment me cuidaré jo.
3: Molt ben dit, molt ben dit la Miley i vosaltres també. Molt ben explicat en valencià també.
2: Sabeu que és que la Miley a mi m'agrada.
0: Però que t'enamoraries d'ella...
2: Jo no era de Hannah Montana. No, m'agradaria les cançons.
0: Ho has dit d'una manera que m'he
2: bueno,
0: flipat.
2: Bueno, guapa és, sí, atén-me. Però sí, m'agrada la música, com canta, la música que fa, com és ella d'artista i de valenta i de...
0: També estem acostumats a que se lluïsquen molt per dalt, no? Les cantants. I ella té una veu de mezzo-soprano molt bonica, que brilla molt per els baixos. I quan una dona canta molt bé en greus, a mi se'm posen els pèls de punta. A mi m'agrada inclús més que les que se lluïssen per dalt de vegades. Sí, sí. És que realment té més mèrit, estar ben afinada i tot això en els greus és molt més difícil.
3: Sembla que n'hi ha, o tens una veu molt, molt personal, o hi ha un punt en el que moltes veus se poden inclús assemblar.
0: Exacte.
3: I és més de lo mismo, està bé, tècnicament és preciós, no sé què, però me falta... Soul.
0: Ho has descrit molt bé, no? És que en les veus greus sempre se sol dir això de quina personalitat que té. Fixeu-se que sempre se diuen les veus greus. Home, també n'hi ha casos concrets de molt agudes que també se diu, no? Però aquesta personalitat sempre és quan ho té uns greus potents que se diu, en cos que se diu també, no? Que és molt difícil, és molt difícil.
3: Bueno, pues veus, mira, estava pensant en la veu de Nina Simone, per exemple. Una veu absolutament inimitable. No és una veu que puguis dir i mira que feia jazz i allò i que arribava la dona, tenia un registre molt important. Però sobretot era escapir la boca i dir, oiga...
2: Que... Ole usted, senyora.
3: Però, i a grans... molt vindicativa que era ella.
0: Però n'hi ha grans veus greus molt importants, jo que sé, la Edith Piaf, saps? Els tots greus d'ella eren de...
2: És que després està la... La interpretació que també
0: claro.
2: Li dona...
0: I com seria l'americana esta de la butan rasgada, que no m'hi serà el nom? És ma... Com seria?
2: Bonnie Tyler?
0: Bonnie Tyler!
2: Que estava maleta,
0: o què? Rasgades i greus, vull dir, és que...
3: Buah. Cantava com Rod Stewart.
0: I a que de totes això
2: sí.
0: Diríeu.
2: Sí? Sí, sí, sí, sí.
0: Diríeu, no, quina personalitat, a què diríeu això? No? I aquest cos fent-ho molt bé per baix. Ahí está.
2: Pues todo lo que digo en estos tienen rao. Mira lo que posabas del tono, me es chulo.
3: Esta
2: es un sí.
3: No sé quién es, pero es un sí.
0: A la Nina Simone.
2: Pero eso es un sí.
0: A veure, anem a explicar a l'audiència. És que el senyor Ximo de tant en tant se lleva els calcos. I està el tècnic dient-li que té ficat a Nina Simone i ell ni s'enterava.
3: Ja, no em passa. No, a veure, no és per excusar-me, però és que...
2: Té una explicació. Tot.
3: Sí, tinc una malaltia en les oïdes. Tinc que... tinnitus.
0: Ala, sí, ja ho he dit, jo, perdona, Ximo.
3: No. I he de dosificar-me el temps que passen els auriculars. Me xifla, m'encanta posar-me la música forta. Cristo Jesús. Ens quedem en...
2: Jo crec que sí, ens quedem en Nina Simone. I amb això n'anem, escoltem les notícies. Després vindran altres a fer programes, la Reis.
3: I vos convidem, cada un que pague lo d'ell. A les 4 de demà, no?
2: A les 4 de demà, sí, quedem?
3: No? Vinga. Carme, gràcies.
0: A vosaltres.

0: La vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
7: Palmando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa 102.2. De tu

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí. Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
5: Què és això? No tinc ni idea.
4: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
6: Sí!
4: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
7: La iaia li la dona.
4: Molt bé, iaia, has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
8: No sé. El iaio els les regala.
4: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
7: La iaia li l'explica.
4: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia, l'enhorabona.
9: Bravo, sí senyor.
4: I fins ací ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
10: Ho fas molt bé.
11: Això és el més gran del món.
12: Està de categoria.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
13: A la mar, senyores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
1: De dilluns a divendres, amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
2: Sonem. Descobrís la música que t'envolta en la ràdio d'Apunt.

Serà tan difícil saber la història que hagueren escrit, els somnis que no podran ser. La vida es detén un instant, la pluja ha ofegat el futur, l'avís que a ningú va salvar. I ja fent camins plens de fang que han bloquejat cada rumb, que han esborrat els records, que han abandonat els seus llars. Quan mires al cel ja no creus.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, ja sabeu, X o Twitter, @90Minuts, X o Twitter, @90Minuts, i 90 en xifra, en número, TikTok, 90 Minuts Ràdio, i si 90 també va en xifra, també va en número, Instagram, 90 Minuts Ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que està en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: vos genera il·lusió el fet que el València tinga opcions de classificar per a l'Europa League, per a la Conference League, perdó? I és la pregunta que vos fem. Vos tenen il·lusió el fet que el València tinga opcions de classificar per a la Conference League, per a la prèvia de la Conference League? Esta és una d'aquestes setmanes on sembla complicat mantindre l'equilibri que ha de presidir, sobretot, les opinions dels periodistes. Els periodistes informem i opinem. Hi ha qui no li agrada i opinem, però, com deia aquesta cançó tan antiga, la vida és així, no l'he inventat jo. I el periodisme, i més el periodisme esportiu, és així. Com deia, és complicat mantenir l'equilibri a l'hora d'emetre determinades opinions. El fet que el València tinga remotes aspiracions d'entrar en la prèvia de la Conference League no ha de variar els plantejaments ni les valoracions sobre la manera de governar el club, sobre la temporada o sobre l'entrenador. Bàsicament, perquè per molt que el València poguera entrar en Conference, tenint en compte lo barateta que està, eixa possibilitat hauria d'estar ja lligada. Bastaria amb haver guanyat els punts que te deixares contra el descendit Oviedo. I això demostra que la temporada ha sigut un desastre absolut. Sé que molta gent dirà allò de que som negatius o todomaristes, ixe palabra que se va inventar des de el món, des de la meritònia. La realitat és que l'autèntica lluita de l'equip ha sigut des de l'inici la de no baixar a la segona divisió. Torne a recordar objectiu que va ser l'últim objectiu fet públic pel València Club de Futbol fa ja 3 temporades, per part de, en aquell moment, la seva presidenta Leijun, que l'objectiu era no baixar a la segona divisió, i enguany s'ha continuat per ahí. Quan es va prometre ja fa quasi un any allò de la tornada a la elit europea, que Meriton va utilitzar les mínimes opcions europees per a la seva propaganda, com diuen els moderns, ni cotitza en les cases d'apostes. Te vendran que a la fi no ha estat tan mala temporada, t'intentaran convèncer que està més que justificada la renovació d'un entrenador que en el seu segon any ha acabat fregant els jocs europeus, i tiraran d'esta circumstància ocasional, possibilitat de jugar la prèvia de Conference, per a no gastar diners en futbolistes i oferir algunes renovacions més que dubtoses pel que fa al rendiment dels jugadors que se vagin a renovar. Malauradament, i ja sabem com no se'ls gasta Meriton, Europa provoca més incredulitat que il·lusió pel que es pot tastar entre la gent. Si les plantilles dels últims anys de Meriton cada volta han sigut pitjors i el retorn econòmic de jugar la Conference no és gran cosa, i és la realitat, no s'alvira una plantilla sòlida per a fer front 3 competicions, quan a dures penes has pogut confeccionar plantilles que no lluitaren per cap altre objectiu que no fora la permanència, jugant només Lliga i Copa. A més, i com ja sabeu, hi ha una protesta organitzada per Libertad UCF, i la milonga de recolzar l'equip per si es classifica per a la Conference va ser el mantra del club esta setmana per a que la gent no secunde una protesta
tan necessària com justificada. L'altre discurs per a desviar l'atenció és el de donar una alegria als jovens que no han vist el València que nosaltres veiem. Però algú els ha de fer veure a aquests jovens, que tenen molt de mèrit, que la protesta és necessària i que si no protestes, no és que no han disfrutat del València que nosaltres veiem. És que si continua tot igual, no el coneixeran mai. O el que és pitjor, això serà el màxim al que puguen aspirar com a aficionats, a no baixar a segona i que es quedi ahí la cosa. D'esta temporada no s'hauria de salvar quasi res ni quasi ningú en un club amb l'exigència del València que hem conegut, però precisament per això van a vendre esta mínima opció final com un triomf, perquè amb este nivell d'exigència el València mai tornarà a ser el que un dia va ser. I sense exigència, els paràsits que fagociten la sang de la rata penada van a continuar vivint molt tranquils. En aquella famosa dita castellana de l'Ande yo caliente, ríase la gente. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 10 minuts. Saludo ja a Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Hola, què tal, com estem?
0: Com estàs?
2: Jo molt bé.
0: Tu, te causa il·lusió que el València tinga la possibilitat de jugar prèvia de Conference?
1: Té la veritat?
0: Sí.
1: A mi sí.
0: A tu sí.
1: Sí.
0: Està bé.
1: A mi m'agrada veure València en Europa, encara que siga contra el Videoton de Hongria, que no sé si és equip, però era un equip que a mi me molava molt de nano. El Videoton.
0: És un equip clàssic dels 80 d'Hongria.
1: No sé si continua o què.
0: Està el Basas de Budapest,
1: no, però
0: el Videoton,
1: el Videoton,
0: que va perdre una final de la Copa de la UEFA contra el Madrid.
1: Videoton,
0: on jugaven els germans Ditzel, Peter i Laszlo, que un era el porter i l'altre era central, que també eren internacionals.
1: Perc.
0: És que m'has tirat per lo viejo, no? I tu saps que jo ahí tinc una mina.
1: Perc, ahí. Videoton.
0: 11 i...
1: Potser buscar-se encara existís, ara.
0: Ara ho mirarem. 11 i 10, com deia, està la pregunta inicial. El que sí que fa il·lusió és veure València Bàsquet, el femení, cada volta celebrar ja, fins i tot en un any en el que no partien com a favorites.
1: Bueno, han celebrat en el dia d'avui, ara mos ho contarà Salva Gómez, el quart títol consecutiu de Lliga, i al final la temporada, Manolo, pues és fantàstica. Han guanyat la Copa i han guanyat la Lliga i avui ho han celebrat, perquè és que tenen que celebrar. Hi ha motius per a celebrar, sí.
0: Hi ha motius per a celebrar. 11 i 11, com venen les fotos?
1: De celebració. Celebra València Bàsquet. Les Taronja de Rubén Burgos han celebrat en la pista central del Roig Arena, al costat dels seus aficionats, el títol de la Lliga Femenina Endesa, aconseguit diumenge contra Casa de Montsaragossa. Abans de la celebració, Burgos i les jugadores Leti Romero, que era el Casas, i Cristina Oubiña han realitzat la tradicional ofrena floral en la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, acompanyats pel president del club, Vicent Solà, el director general, Enric Carbonell, el director esportiu de la secció femenina, Esteban Albert, i el director de Relacions Institucionals, Víctor Luengo. Parla Rubén Burgos.
3: Nos ha costado mucho, en poco tiempo. Somos afortunadas, hemos de poner en valor lo que tenemos, los recursos que nuestro mecenas nos ofrece, si no nada de esto sería posible, y que nuestra afición en los momentos menos buenos de esta temporada nos ha seguido apoyando. Por eso el equipo ha creído y ha acabado con esta mentalidad de ir hacia arriba, y ayer lo demostró especialmente en el partido.
1: Porque nos sobran los motivos. Nova iniciativa de Libertat VCF, la plataforma opositora a la gestió de Meriton, ha convocat una manifestació de protesta per a dissabte 23 de maig. La marxa per a denunciar la gestió fraudulenta i destructiva de Peter Lim partirà a les 5 de la vesprada des de la plaça de l'Ajuntament per a finalitzar a les portes de Mestalla. El Villarreal es juga a la tercera plaça i la seua pitjor ratxa de Lliga del curs. El submarí s'enfrontarà a l'Atlético de Madrid este pròxim cap de setmana amb l'objectiu d'aconseguir la tercera plaça amb una victòria, però a més l'equip podria firmar la seua pitjor ratxa de resultats en Lliga de perdre en esta última jornada, ja que una derrota seria la tercera consecutiva en este campionat, cosa que no ha succeït al llarg de tot el curs. Premia la temporada de Afen Gruber, el defensa central de l'Elx, és la principal novetat en la llista d'Àustria per al Mundial, anunciada este dilluns pel seleccionador Ralf Ragnic, que ha apostat pel central després de la seua gran temporada en el futbol espanyol. El Levante incentiva el viatge a Sevilla. Els Granota tenen 720 entrades per als seus aficionats. En el partit de dissabte ve la Cartuja davant el Betis, en el qual es jugaran la permanència en primera. I a més han organitzat un desplaçament per als seus seguidors, tant amb tren com en autocar. El Levante ofereix als seus aficionats un viatge amb tren d'anada i tornada per un preu de 210 euros amb l'entrada de 30 inclosa, o en autocar per 75 euros també amb l'entrada inclosa en la zona visitant. Hi haurà un equip valencià en primera divisió femenina després del descens del Levante. El València i el Villarreal han accedit a la final del play-off d'ascens i un dels dos tornarà a l'elit. El conjunt blanquinegre va eliminar el Alba Fundación i el Villarreal se va imposar a l'Atlético Osasuna. Els dos equips de la Comunitat Valenciana jugaran per ascendir en una final a doble partit, on el partit de volta es jugarà a Paterna. En cas d'empat hi haurà pròrroga, però no penals, ja que pujarà el quadre blanquinegre en haver quedat en millor posició en la Lliga regular. Castelló coronarà els millors clubs d'Europa a les pistes del Gaietà Huguet. Acolliran este cap de setmana el Campionat d'Europa de Clubs, una cita en la que el Faxa Platges de Castelló i el Diputació Club d'Atletisme València aspiren a tornar a coronar-se campions, com van fer en altres edicions. A més dels equips espanyols, l'Sporting de Portugal és un altre dels favorits en categoria femenina, en la que hi haurà 13 equips, i l'Enca Turc és l'altre favorit, però en la masculina, en la qual hi haurà 11. La cita tindrà 22 proves i participarà en prop de mig miler d'atletes.
0: Les 11 de la nit i quasi 15 minuts, Borregore, arroba 90 minuts, i 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també 90 en xifra, en número, i 90 minuts ràdio, també per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si voleu enviar un àudio amb la vostra veu i la vostra opinió al nostre WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, i la pregunta que estem fent avui us causa il·lusió que el València tinga opcions de jugar la prèvia de la Conference. 11:15, una pausa per a la publicitat i en tornar d'ella parlem de tot això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: 42. Shakira, que en el comitè organitzador dels mundials, quan arriba el mundial, diuen la sintonia, diu, encomana-li la Shakira.
1: Shakira. Shaka, shaka, dai, dai, tots són apareguts, pues ja està, Shakira.
0: Shakira, que us ha dut una alegria del fisco, eh?
1: Ho acaba de dir José Navas, les mujeres facturen.
0: Sí, sí, però 60 quilates que li tenen que tornar, eh, Shakira?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Que deixem de la teva butxaca i de la meua, eh? Bueno, el rei que ja... Sa Majestat del Rei, Felip VI, salva que ja ha assegurat, mitjançant fons de Zarzuela, que anirà a Mèxic per a presenciar l'Espanya-Uruguai.
1: Bueno, ho va fer públic avui Zarzuela, no se vol perdre. Felipe VI, este partit, Guadalajara, 26 de juny, enfrontament entre Espanya i Uruguai. Això sí, Manolo, no podrà veure Fermín, el futbolista del Barça. Va perdre's el Mundial, té una fractura en un dit d'un peu, ho ha comunicat avui el Barça, i és una baixa notable per a la llista definitiva que ha de donar en breu el seleccionador nacional Luis de la Fuente.
0: Si no recordo malament, ja han dit que és dilluns quan es dona la llista definitiva del Mundial. Per cert, ja que estem en temps de Mundial, acaba de fer oficial el Brasil de Carlo Ancelotti la seua llista. La gran sorpresa és que va Neymar. Neymar va al Mundial.
1: Me sembla molt, molt gest Ancelotti.
0: Sí?
1: Sí. Bueno. Crec que és un moviment estratègic d'Ancelotti. Sensacional, Manolo.
0: Ja veurem, perquè ixe vestidor també, controlar-lo ha de
1: com
0: ser.
1: Com del Madrid.
0: Bueno, l'argentí Montiel, l'home que va fer el gol definitiu en la tanda de penals contra França, que podria perdre's el Mundial.
1: Sí, és el lateral argentí de River, va patir un desgarro en el quàdriceps esquerre durant el partit del passat dissabte contra Rosario Central. Cas de ser citat per al Mundial 2026, arribaria molt justet.
0: El cachete Montiel, com li diuen allà a l'Argentina. Polèmica a Alemanya. Sembla que estava molt a prop, o que està molt a prop, la tornada de Manuel Neuer, porter del Bayern, ja amb una certa edat al combinat nacional, però ja han eixit veus discordants.
1: Neuer, que moltes vegades quan se tira ja fa el saquete, això que ja sí, te deixes caure.
0: El bric de llet.
1: Sí, en este cas, l'esporter del Bayern de Múnich i de la selecció alemanya, Oliver Kahn, bueno, pues ha pronunciat en contra que Neuer torne a la selecció, possibilitat que Nagelsmann no ha volgut descartar. Ha dit Kahn, textual, sí. Si Nagelsmann té la idea de fer ara un canvi a la porteria, serà una cosa aventurera en un programa de televisió alemanya.
0: Molt bé. Com ja he dit, la gran novetat de la llista d'Auste, com has dit en els titulars, Salva, és la de defensa de l'Els, d'Aven Affengruber.
1: Affengruber va dir Sarabia fa unes setmanes que seria un crimen, no?, que Affengruber no estiguera en la llista d'Àustria, i bueno, pues avui el seu seleccionador, la donada, Ralf Rangnick, aposta pel defensa Affengruber, és novetat en la convocatòria. Ojo, també està David Alaba, tots els seus problemes de genoll. Recordem que Àustria jugarà en el grup J amb Argentina i jugarà també amb Argèlia i Jordània.
0: Bé, altre que també és molt jove en el al Mundial, Luka Modric en la llista de Croàcia serà el cinquè Mundial de Modric.
1: Sí, Zlatko Dalic, el seleccionador de Croàcia, ha revelat que bueno, pues estarà Modric present en el Mundial de Mèxic, de Canadà i en els Estats Units. Jo pensava que ja no estaria, però segur que el seu bon nivell, que s'ha donat, té bones crítiques.
0: En el Milà,
1: en Itàlia ha donat un bon nivell i a partir d'ahí, bueno, pues estarà en esa convocatòria. Croàcia, que jugarà en el grup L, grup L en el Mundial, juntament amb Anglaterra, Panamà i Ghana, i bueno, pues entre altres, Manolo, està Livakovic, que és el porter, està Chalet Achar, està evidentment Guardiol, està Kovacevic, suelen anar sempre, Pasalic, Blasic, Susic, Toni Fruc i Nicola Moro, que són, diríem, novetats, i els també altres clàssics com Kramaric, com Perisic, com Budimir o Marco Pasalic.
0: Pues este és la ració diària que conforme vagin passant els dies anarà creixent de Mundial, del qual també anem a estar molt pendents així en 90 minuts, que tanca sí la primera part, la informativa, que fa una pausa i que després de tornar d'ella entra en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folcado. ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un

0: Som A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
2: De tu a tu.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents.
4: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Són les 7.
6: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
5: Bon dia. Dimarts 19 de maig, fins a passades les 2 de la matinada, ha durat la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per arribar a un acord que desconvoqui la vaga educativa que avui enfila ja la 7ª jornada. I sembla que hi ha avanços, però insuficients per a la major part dels sindicats del professorat. Marc Candela, del majoritari STPB, diu que és de la trobada amb un gust agredolç malgrat alguns avanços.
7: Per altra banda, ens estan complicant la vida per a poder firmar un acord en quant a tema plantilles i en quant al tema valencià.
5: De seguida ampliarem què diu eixa última proposta de conselleria i quins són els punts clau que encara ocasionen algun conflicte. També han posat el focus en els avanços des d'UGT, Maite Tarazona i des de Comissions Obreres Txelo Valls.
8: S'haver agradat moltíssim que això haguera sigut un document de punt de partida, no de finalització.
9: Aspirem a que hi hagi un text encara millorat i que si hem arribat a aquest text, en aquestes millores, és precisament per la pressió del col·lectiu en el carrer.
5: I des de CESIF i AMPE també s'aclamen a eixa pressió en el carrer. Diuen que els sona bé la música, però s'emplacen al que diran els seus associats. La conselleria ha convocat els sindicats docents a una nova reunió que volen que siga definitiva. Serà avui dimarts a les 2 de la vesprada. Carmen Ortí, consellera.
10: Aspectes que eren coincidents en moltes de les propostes que ells ens han presentat, però que també s'ha enriquit amb les seues propostes. Entre elles, evidentment, pues, estava contemplada una pujada salarial que ficarà al professorat de la Comunitat Valenciana en tercer lloc, sols per darrere de Navarra i el País Basc.
5: I mentrestant, a les portes de la conselleria, Esther Alsó, que ha acompanyat eixes llargues negociacions entre conselleria i sindicats. De seguida ampliem informació en este sentit. Abans repassem el sumari titulars. I el primer d'estos titulars és clau per al futur de Ford Almussafes. La planta valenciana és la triada per a produir el nou model de la companyia, Toni Cano.
11: Sí, ho ha desvelat la direcció. La factoria valenciana produirà el nou SUV anomenat Bronco. Serà a partir del 2028. Els sindicats i el clúster de l'automoció consideren que amb Bronco, que amb este model, queda garantit el futur d'Almussafes. Carlos Faubel, UGT del País Valencià.
12: Fino se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado multienergía de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia. Creo que vamos a tener muchas posibilidades, por lo tanto, vamos a por más y vamos a ir a por ellos.
5: Compareixença important avui en la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés, la de Maribel Vilaplana, la periodista amb qui va dinar Mazón el dia de la barrancada.
11: Ahir va ser el torn de Miguel Polo, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que va criticar l'equip de la conselleria que dirigia l'emergència en el Secopi i va defendre que mai hi ha hagut cap apagada informativa.
2: Es que yo que a estas alturas se sigue hablando de eso, el apagón entonces estaba en la cabeza de algunas personas. La información se transmitió, la información estaba disponible, la información se podía consultar en tiempo real en la página del SAI, la confección mandaba los avisos de lluvia, que eran los más importantes, y de caudal, evidentemente, también.
5: I del món destaquem un nou tiroteig als Estats Units.
11: Ha passat en una mesquita de San Diego, a Califòrnia, i s'ha saldat amb 5 persones mortes. Segons les primeres investigacions de l'FBI, els dos presumptes autors del tiroteig, de 17 i 19 anys, s'haurien suïcidat. Els cossos els han trobat en l'interior d'un vehicle prop de la mesquita. Les autoritats investiguen l'incident com un crim d'odi.
5: En els esports parlarem del dia després per al València Bàsquet, que ahir sí va compartir un nou títol amb l'afició Scarforés. Hola.
13: Hola, Alba, bon dia. Sí, el València Bàsquet va acudir primer a la Basílica per a oferir aquest quart títol de Lliga aconseguit fa dos dies, per a després desplaçar-se al Roig Arena i celebrar amb la seva afició aquest nou trofeu en les seues vitrines. Escoltarem els i les protagonistes d'aquest títol. Recordem, Alba, que les Taronja han tancat una temporada brillant amb un doble triomf en la Copa i també en la competició regular.
5: Després ampliem en l'oratge. Tenim per davant una setmana de calor d'estiu, Antonio Sánchez.
14: Sí, Alba, tenim per davant una setmana de calor d'estiu perquè tindrem una falca anticiclònica que ens deixarà un ambient ben càlid i també anticiclònic, és a dir, que no tindrem tempestes o serà més difícil veure-les, però sobretot les temperatures més altes. Ja avui el termòmetre pujarà en tot el territori, però després contem tots els detalls del que vindrà esta setmana en l'espai de l'oratge.
5: Vinga, t'esperem. I pel que fa al trànsit, ara mateix ja trobem les primeres retencions a les carreteres, fonamentalment a València, en la CB30 a Paterna i en la B30 a Mislata. Així es presenta de moment el dia, de seguida en aprofundim en tot. Vicenç Jover està en la producció, Patricia Valero al comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
0: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
15: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
16: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
0: A punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
17: De tu a tu. L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
6: Amb Alba Requejo.
5: 7:07 del matí, ho hem contat, ho hem avançat en aquests titulars, acaba sense acord la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. La trobada va començar a les 4 de la vesprada d'ahir, en la que seria la sexta jornada de vaga, i ha acabat fa poques hores, al voltant de les 2 de la matinada. La Conselleria ha convocat els sindicats de docents a una nova reunió que vol que siga definitiva, avui dimarts a les 2 de la vesprada, per a tancar aquest acord que desconvoque la vaga. N'estarem pendents, però abans, Toni Cano, què és el que diu aquesta última proposta de la Conselleria?
11: Des de les 4 de la vesprada, com diem, i fins vora les 2 de la matinada, sindicats i conselleria han negociat els 8 punts de l'acord per a la millora del sistema educatiu. Així ha anomenat la Conselleria d'Educació el document de 8 punts, o esborrany, que es va presentar in extremis i que reconeix també les reivindicacions salarials. En aquest sentit, Educació ofereix ara una pujada de 200 euros al mes, 75 euros que se sumarien a les nòmines a partir de setembre d'enguany, una altra pujada de 75 euros a partir de gener del 2027 i 50 a partir de gener del 28.
5: Toni, això pel que fa a les reivindicacions salarials, hi ha més punts sobre les ràtios. Què és el que diu esta última proposta?
11: Conselleria proposa seguir el que marca la llei estatal. Això vol dir un màxim de 22 alumnes en infantil i primària i en secundària de 25 a partir del curs 2027-2028 i de forma gradual. La proposta de sindicats és de baixar a 15 alumnes en infantil i 20 en la resta. Les aules UECO continuarien, segons Educació, amb 8 alumnes. Quant a les infraestructures, s'aprovaria una línia de subvencions perquè l'Ajuntament passi millores directes. I sobre la taula també la posada en marxa d'un pla director d'infraestructures que inclouria un pla de climatització i també un pla d'accessibilitat per a centres.
5: Un altre punt de fricció el trobem en les plantilles.
11: Educació ha oferit optimitzar l'actual sistema de substitucions i proposa un pla de substitució anticipada en primària amb l'assignació de mestres addicionals a cada centre com a recurs estable de substitució anticipada. La reducció de la burocràcia és un altre dels punts, però també en aquest cas hi ha més acord i, en contraposició, el desenvolupament en canvi de la Llei de Llibertat Educativa, que forma part del preacord com a proposta d'un dels sindicats, però que per a la resta és una línia roja, volien eliminar o derogar aquesta llei. Aseguren que concretament aquest punt no l'acceptaran.
5: Toni, això és el que proposava Conselleria. Escoltem ara quines han sigut les reaccions de les parts en eixir d'esta llarguíssima, llarguíssima trobada negociadora.
11: El coordinador d'acció sindical del sindicat majoritari, l'STPB, Marc Candela, ha assegurat que eix de la segona taula de negociació amb un sabor agredolç, ja que hi ha línies roges que han quedat fora, com la baixada de ràtios en el curs 2026-2027, la millora de les plantilles o el punt del valencià, on Candela ha subratllat que el seu sindicat rebutja frontalment la proposta de desenvolupar la Llei de Llibertat Educativa.
7: Un sabor agredolç, perquè n'hi ha coses que han acceptat, altres coses que s'han quedat fora, com per exemple baixar les ràtios ja a partir del curs que ve, desenvolupar la Llei de Llibertat Educativa, quan nosaltres el que volem és derogar-la. Per tant, ens estan demanant que firmem desenvolupar la Llei de Llibertat Educativa, no? I això, òbviament, és una línia roja que tenim claríssima que no anem a firmar.
11: La responsable d'ensenyament d'UGT del País Valencià, Maite Tarazona, ha assenyalat que els hauria agradat que aquesta última proposta d'educació haguera sigut el punt de partida, no de final, ja que, a pesar que hi ha coses que s'han millorat, diu Tarazona, es queda curt per a la UGT.
8: Ens hauria agradat moltíssim que això haguera sigut un document de punt de partida, no de finalització, perquè sí que hi ha coses que han intentat millorar, però per a la UGT es queda encara un poquet curt.
11: La secretària d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià, Txelo Valls, s'ha referit, igual que l'STPB, a la Llei de Llibertat Educativa i ha mostrat el seu rebuig total.
9: Hem mostrat el nostre rebuig absolut a la llei 1/2024, la mal anomenada de Llibertat Educativa.
8: Perquè sí que hi ha coses que han intentat millorar, però per a la UGT es queda encara un poquet curt.
11: La secretària d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià, Txelo Valls, s'ha referit, igual que l'STPB, a la Llei de Llibertat Educativa i ha mostrat el seu rebuig total.
9: Hem mostrat el nostre rebuig absolut.

0: reducció de la vaga ha donat fruits i creu que l'acord té marge de millora, igual que el president d'AMPE Comunitat Valenciana, Lauren Bárcena.
1: Llevamos una huelga indefinida y creo que toda esa presión, pues evidentemente, al final ha dado sus frutos y creo que la consellería en este sentido ha acogido algunas de las propuestas que CESIF ha llevado.
2: Sí que es un paso muy muy muy grande el que hemos dado. Mañana, que estamos convocados a las 2, diremos lo que ha decidido nuestros órganos y si se puede mejorar aún más este acuerdo.
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha dit que la proposta que han presentat situa el professorat valencià entre el millor retribuït d'Espanya i confia que avui s'arribarà a un acord.
3: Avui hem donat un altre pas molt important per a l'alumnat de la Comunitat Valenciana, per tal que ningú es quede darrere. És un document que posa al professorat de la Comunitat Valenciana entre els primers, no sols a nivell retributiu, sinó també a nivell de condicions laborals, i que jo crec que és un document que seria molt difícil de justificar que se rebutjara de manera unilateral.
4: La sexta jornada de vaga, per cert, va tindre ahir un seguiment de vora un 40%. Mentrestant, la pressió de la comunitat educativa continua augmentant. El suport explícit de la majoria de les associacions de famílies este dilluns s'afitxa la vaga indefinida de l'estudiantat i la possible dimissió en bloc de més de 1.200 membres d'equips directius de centres públics.
0: L'amenaça estava en l'aire en els últims dies i ahir es van reunir a Picanya, a l'Horta Sud, per abordar l'assumpte. En l'assemblea de directors s'ha decidit que, si no hi ha un acord en la taula de negociació entre sindicats i conselleria, presentaran, efectivament, una dimissió coordinada dels equips directius en els pròxims dies. Alerten que el sistema educatiu valencià suporta mancances estructurals, sobrecàrrega burocràtica, insuficiència de recursos i una resposta clarament insuficient per part de la Conselleria d'Educació davant de necessitats que afecten, diuen, directament l'alumnat, el professorat i famílies, i reclamen a la conselleria una negociació real, lleial i efectiva, amb compromisos concrets, amb un calendari i amb un pressupost alba suficient.
5: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
4: Són les 7 i 13 minuts. A esta vaga del professorat valencià de la pública s'afix des d'ahir una nova vaga mèdica setmanal. És la quarta de l'any i ha tingut un seguiment de prop d'un 90% segons els sindicats convocants. La Conselleria de Sanitat, on hi xifra el suport en menys d'un 10%.
0: Entre les reivindicacions, aconseguir un conveni propi que incloga, entre altres, més personal i millores laborals i professionals. Unes reivindicacions adreçades tant al Ministeri com a la Conselleria de Sanitat. Escoltem el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calvente.
6: Les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és l'apertura de PAS i PACs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
4: Ford ha anunciat un pas clau per al futur de la planta d'Almussafes. A partir de 2028, la factoria valenciana fabricarà el nou model Bronco. Una decisió que dona aire a la planta, però que arriba enmig d'un context encara delicat per a la plantilla. Iñaki Espeso.
7: Ford ha aclarit este dilluns l'horitzó d'Almussafes. La planta valenciana fabricarà a partir de 2028 el nou Ford Bronco per al mercat europeu. Es tracta d'un SUV multienergia que garanteix continuïtat industrial i consolida el paper estratègic de la factoria dins del pla de futur de la marca Europa. L'anunci posa fi a una espera llarga. 5 anys després de l'acord d'electrificació i amb una plantilla reduïda, Almussafes necessitava un senyal clar de futur. Escoltem Dani Portillo, de STM Intersindical.
8: La plantilla se ha reducido con 2 ERES y era una noticia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos porque la plantilla lo está pasando realmente mal.
7: Ara com ara, la planta només fabrica el Kuga i manté un ERTO actiu amb parades de producció, mentre els sindicats reclamen concreció sobre quants vehicles es faran, quina ocupació generaran i si s'assumiran altres models pendents d'assignar.
8: Porque de ahí depende que se mantenga la plantilla, que incluso pues aumente la plantilla.
7: Carlos Faubel es de UGT.
9: Se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia.
7: Per la seva banda, el teixit empresarial valencià interpreta l'adjudicació com un senyal positiu per a l'ecosistema de l'automoció a la Comunitat Valenciana i un missatge de tranquil·litat per al sector auxiliar. Francisco Alonso és el president de FEMEVAL.
10: És una notícia que recibimos con cariño y que pensamos que puede hacer que el sector vaya un poco mejor.
7: El model ja està assignat. Ara la clau és saber si garantirà ocupació i futur per a tota la

0: plantilla.
1: I sobre la Dana, avui compareixença important en la comissió d'investigació al Congrés, la de Maribel Vilaplana, la periodista amb qui va dinar l'expresident Carlos Mazón el dia de la barrancada fins a ben entrada la vesprada. Ahir va ser Miguel Polo, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, qui va parlar, Toni.
2: Com ja va fer al Senat i davant de la jutgessa instructora de Catarroja, Polo ha negat la pagada d'informació que han atribuït a la Confederació i ha dit que el Secopi estava dirigit per incompetents. Miguel Polo ha criticat novament l'equip de la conselleria que dirigia l'emergència en el Secopi.
3: A la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y desde luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el Secopi telemáticamente vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
2: No hi havia decisions en un òrgan, el Secopi, que s'havia convocat molt tard, ha dit.
3: El problema del CECOPI no es el formato en el que se convoca, sino las horas a las que se convoca y luego pues, la capacidad de quienes tenían que tomar las decisiones. Si se convoca tarde y las personas que toman las decisiones no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, pues ese es el problema, no es un problema de formato. Es un problema de sujetos, no de circunstancias.
2: Ella assegura que ja va demanar un avís a la població a les 5 de la vesprada i ha negat que l'acusació recurrent d'apagada informativa. Res d'això ha evitat els atacs de Vox i el Partit Popular. Miguel Polo ha debatut així amb els diputats Ignacio Gil Lázaro i César Sánchez.
4: ¿Por qué no ha tenido la decencia de presentar su dimisión? Nada más y muchas gracias.
3: Sí, vale. Pues simplemente por una razón, por toda la sarta de mentiras que ha dicho usted aquí. La Confederación dio información suficiente para que Emergencias hubiera tomado medidas ante esa crecida inminente que se sabía con la información de las lluvias. No, y eso que acaba de decir, señor, no se lo admito.
5: Señor Polo, señor Sánchez...
6: No informó a nadie.
3: Solo ha dicho una cosa, que tiene toda razón. Ha dicho varias veces, sería bueno que se aclararan ustedes. Eso les digo yo. Sería bueno que se aclararan ustedes porque entienden lo que quieren y lo que no quieren no lo entienden.
2: Avui també compareix, en este cas, en la Comissió d'Investigació Oberta al Senat, la ministra Sara Hessen. Serà, Alba, este migdia.
1: I a les Corts, Vox i el Partit Popular han consensuat un dictamen conjunt de conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dana, un document de 125 pàgines que està centrat en tres qüestions: la falta d'infraestructures hídriques, la falta d'informació rebuda en l'emergència i la deficient, diu el text, gestió de la catàstrofe. L'oposició d'Esquerres rebutja esta proposta de dictamen, considera que la Comissió d'Investigació ha sigut un frau a la ciutadania. PSOE i Compromís creuen que es tanca en fals i sense aclarir responsabilitats. Això en clau parlamentària. En el vessant judicial de la Dana, este dilluns ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas l'exalcaldessa de Requena, la popular Rocío Cortés.
2: Ella va ser una de les primeres autoritats municipals que van decidir suspendre les classes i també avisar la població del perill que ja s'endevinava. També va ser de les primeres a telefonar a emergències per advertir de la gravetat de la situació. Una telefonada que va fer poc abans de la 1:30 del migdia. Rocío Cortés.
7: Nosotros es que sí que avisamos a la población, la avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, llamamos incluso a la gente del polígono, las grandes empresas, para que se fueran a su casa. Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte, decidimos cerrar. Fuimos a ver cómo estaba el cauce y el cauce estaba muy lleno. Los barrancos que tenemos, las zonas inundables, y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
1: De les eleccions andaluses, els partits fan balanç. La clara victòria del Partit Popular no ha sigut suficient per a revalidar la majoria absoluta i Juanma Moreno haurà de veure com aconsegueix el suport de Vox per a governar. A la seu central del PP a Gènova ha sigut rebut amb aplaudiments, mentre que en el PSOE assumeixen una derrota autonòmica més després dels comicis d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. La crònica és de Magda Nicolau.
8: A dos escons de la majoria absoluta, Juanma Moreno defensa que ha de governar en solitari.
9: Otra cosa és que la dinámica de parlamentaria nos lleva a buscar acuerdo.
8: Ignacio Garriga, el secretario general de Vox, ya marca prioridades.
10: Vamos a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben.
8: Juanma Moreno explica la segua en considerar que te marche de maniobra después de una victoria contundente.
9: No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
8: Pedro Sánchez también carrega contra el concepto en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud.
11: Frente a quienes hoy invocan prioridades nacionales para excluir.
8: Pero guarda silencio sobre el pitjor resultat dels socialistes d'Andalusia. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha evitat l'autocrítica.
12: Hay partido, hay militancia.
8: I tracta de desviar el focus.
12: ¿Cuánto poder más
0: le va a entregar el Partido Popular a Vox.
8: María Jesús Montero, Evitad Ferraz, y desde Sevilla confirma que sí queda.
6: Yo dejaré el escaño como comprometí y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición.
8: Juanma Moreno sí que acudita a Génova, on entre aplaudiments la victòria és llegida per Núñez Feijó en clau nacional.
12: España quiere cambio.
8: Tota l'espera de conèixer les condicions de Vox.
1: Este cicle electoral deixa també una lectura en clau valenciana. Els partits extrapolen a 6 resultats d'Andalusia. Uns destaquen la dependència del PP de Vox i altres que la societat ja no vol. Aquí està, al costat de Pedro Sánchez.
2: I moltes mirades es dirigien a ir cap a Diana Morán després que els resultats andalusos no acompanyen una altra ministra de Pedro Sánchez. El síndic socialista valencià, José Muñoz, defen que Morán està, diu, on ha d'estar.
13: Es positivo que Diana Morán sea ministra del Gobierno de España. Está haciendo política para la Comunidad Valenciana, defendiendo a los valencianos y estando donde hay que estar.
2: Compromís es mira a l'espill d'endavant d'Andalusia com a força política arrelada al territori. Joan Baldoví, síndic.
14: Parlar de así, dels problemes de así, és el camí, és el que il·lusiona, és el que ciutadans esperen escoltar fora del ruïdo de la M30.
2: L'hegemonia de la dreta preocupa l'esquerra, mentre que Vox trau pit en la veu de José María Llanos.
15: Frente a quienes están certificando todos los días nuestra defunción, pues lo que ocurre es todo lo contrario. Esperamos y confiamos que también ocurra en nuestra región.
2: I per a Juanfran Pérez Llorca, el cap del Consell, el que es posa de manifest amb estos resultats a Andalusia és l'esgotament del govern de Pedro Sánchez. Així s'expressava ahir a les portes de la reunió del Comitè Nacional del Partit Popular.
16: El sanchismo ya no se quiere en España.
17: El PSPB, la Comunidad Valenciana, dejó de existir hace mucho tiempo. Son socialistas plegados a los intereses de Pedro Sánchez y, por lo tanto, yo creo que la lectura para ellos es muy, muy, muy negativa.
2: Els populars es queden amb la victòria, conscients que caldrà pactar amb Vox, però asseguren que a la Comunitat Valenciana la relació entre les forces de la dreta és fluida.
1: I sobre política valenciana ha parlat el president de la Generalitat, que ha clausurat esta nit la gala dels Premis Comunitat Valenciana de la Razón. Juanfran Pérez Llorca ha reivindicat en l'acte una administració útil i pròxima i ha apostat per la unitat i l'estabilitat institucional.
18: Somos garantía de futuro y se consigue haciendo una administración mucho más cercana, mucho más útil y mucho más comprometida en solucionar los problemas de todos los valencianos y de todas las valencianas que en estar buscando tu posicionamiento político o entrar siempre a guerras continuas y a crispaciones.
1: I 23, comencem la informació del món pels Estats Units, on un tiroteig en una mesquita s'ha saldat amb 5 persones mortes. Innocenci Ortín, bon dia.
19: Bon dia. Ha passat al comtat de San Diego, a l'estat de Califòrnia. Ho explica el cap de la policia local, Scott Wall.
20: So we have our 2 suspects that are deceased. We have 3 victims at the Islamic Center.
19: Tenim 2 sospitosos que han mort i 3 víctimes al centre islàmic. Segons les primeres investigacions de l'FBI, els 2 presumptes autors del tiroteig, de 17 i de 9 anys, s'haurien suïcidat. Els cossos els han trobat en l'interior d'un vehicle prop de la mesquita. Una de les víctimes és un guàrdia de seguretat que s'ha enfrontat als agressors. Un dels atacants està vinculat a una escola pròxima al lloc dels fets i va robar 3 armes de foc de la casa de sa mare. Les autoritats estan investigant l'incident com a un crim d'odi.
1: I un dia més parlem de la guerra al Pròxim Orient. Donald Trump acaba de revelar que tenia previst atacar l'Iran, ui, però que ho ha ajornat perquè li ho han demanat els seus aliats.
19: Segons Trump, l'Aràbia Saudí, Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països de la regió li han demanat ajornar l'atac 2 o 3 dies.
21: I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while.
19: L'he ajornat un poc, espero que pot ser per sempre, perquè hem tingut converses molt importants amb l'Iran i veurem on arriben, ha dit en una roda de premsa. Trump no havia fet pública fins ara la intenció d'atacar l'Iran, una acció que hauria posat fi a l'alto el foc vigent des d'abril. El mandatari nord-americà ha informat Israel de la seva decisió i ha afegit que estaria satisfet si aconseguís un acord que impedisca que l'Iran tinga una arma nuclear.
1: I acabem amb la decisió d'un tribunal de Califòrnia que s'ha pronunciat en contra del magnat tecnològic Elon Musk.
19: Musk havia posat una demanda contra la poderosa empresa d'intel·ligència artificial OpenAI i el seu director executiu, Sam Altman, per, suposadament, incomplir la seva missió fundacional sense ànim de lucre. Elon Musk va ser, juntament amb Sam Altman, un dels fundadors de la companyia tecnològica el 2015, però 2 anys més tard se'n va desvincular. Els directius d'OpenAI han qualificat la demanda de Musk, que té la per la seva pròpia companyia d'intel·ligència artificial com un intent d'obstaculitzar un competidor directe per mitjà del sistema judicial.
1: Innocència Ortín, gràcies. Anem ja als esports. I comencem parlant del València Bàsquet, que ahir va celebrar el títol de Lliga amb l'afició.
4: Sí, Alba, i està fent-ho com una tradició, no? El mateix recorregut de les últimes temporades. La celebració de la quarta Lliga consecutiva va començar a la Basílica amb l'ofrena de flors. En representació de l'equip, l'entrenador Rubén Burgos i les capitanes Leti Romero encara no es creia de la manera en què es va aconseguir este títol. L'escoltem.
5: No nos lo creíamos. Al final yo creo que todas tuvimos un momento de que nadie sabía qué estaba pasando. Yo estaba corriendo porque todo el mundo estaba corriendo, pero tardamos un poquito en procesar que habíamos ganado porque realmente fue una canasta de último segundo y de infarto.
4: Després acte en la pista central del Roig Arena. El més destacat, les llàgrimes d'Aguafam per a dir adeu a l'equip on s'ha format i el debut musical de Raquel Carrera, que va cantar al costat d'Artur de la Fúmiga la cançó Mediterrània. I un altre dels protagonistes, Rubén Burgos, que no va aclarir encara el seu futur a la banqueta de València Bàsquet. Escoltem l'entrenador taronja.
22: El meu cap està, com sempre, en València Bàsquet, el meu compromís en l'equip i en el club i la meva alegria i felicitat d'haver treballat i de treballar i de seguir treballant en el grup humà en el que estic en el dia a dia.
4: El que sí que està confirmat és el primer fitxatge, serà la pivota asturiana Marta Suárez, número 16 del draft de la Woman NBA femenina, on està jugant també els Phoenix Mercury.
1: I del futbol, Òscar, la temporada de Lliga finalitza i la salvació està que tira fum.
4: Sí, està tot molt apretat. Comencem amb l'Elx, que és qui més complicat ho té. Els de Saràbia s'enfrontaran a un rival directe, que és el Girona. Necessiten puntuar a Montilivi. Si perden, dependrien de si cauen el Llevant i l'Osasuna i el Mallorca aconseguirà guanyar l'Oviedo. El Llevant també depèn d'ell mateix per a salvar-se en la cita contra el Betis, un rival que arriba amb l'objectiu de la plaça Champions ja aconseguida. En aquest partit decisiu, a Sevilla, els de Castro estaran ben acompanyats. En el club ja han començat a preparar el desplaçament de l'afició. Este matí a les 10 es tancarà el termini per a reservar un paquet que inclou entrada i viatge. Tindrà preferència qui més partits hagi vist fora de casa esta temporada. El preu, 210 euros si acudix en tren o 75 en bus. D'altra banda, el Villarreal es jugarà a acabar tercer o quart precisament amb qui li disputa eixa tercera posició. L'Atlètic de Madrid, que diumenge a les 9 de la nit visitarà la Ceràmica en l'últim partit de Marcelino García Toral com a entrenador groguet. I a falta d'un partit per acabar la temporada, el València ha començat a pensar en Europa. I com se sol dir, ara mare, aconseguir la plaça europea passa com a mínim per guanyar-li al Barça a Mestalla. Amb ixe partit en ment, l'equip tornarà als entrenaments esta vesprada a les 5. Mentrestant, els jugadors culers han confirmat la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial perquè haurà de passar pel quiròfan. Una mala notícia per a la selecció i per a Luis de la Fuente de cara a aquesta llista que farà la setmana que ve, Alba.
1: Després ampliem. Gràcies.
4: Adéu.
23: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
24: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
25: L'Etno presenta l'exposición La Mar Épica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
26: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló. 103.7.
27: De tu a tu.
1: Són les 7:30 del matí. Fins a passades les 2 de la matinada ha durat la reunió entre Conselleria d'Educació i sindicats per arribar a un acord que desconvoque la vaga educativa, que avui, per cert, enfila ja la 7ª jornada.
2: Sembla que hi ha avanços, però insuficients per a la major part dels sindicats del professorat. Marc Candela, del majoritari STPB, diu que eix de la trobada amb un gust agredolç, i des de Comissions Obreres i UGT posen el focus en els avanços, tot i que es consideren insuficients, mentre que SACIP i AMPE trauen pit de la pressió al carrer. La conselleria ha convocat els sindicats de docents a una nova reunió que vol que siga definitiva avui a les 2 de la vesprada.
1: I també titular important pel que fa al futur de la planta d'Almussafes. La planta valenciana és la triada per a produir el nou model de la companyia.
2: Sí, parlem de Ford. Ho ha desvelat la direcció de la companyia nord-americana. La factoria de la Ribera Baixa produirà el nou SUV anomenat Bronco. Serà a partir de l'any 2028. Els sindicats i el clúster de l'automoció valencià consideren que amb Bronco, que amb este model, queda garantit, Alba, el futur d'Almussafes.
1: I compareixença important avui en la Comissió d'Investigació de la DAN al Congrés, la de Maribel Vilaplana, la periodista amb qui va dinar Mazón el dia de la barrancada.
2: Ahir va ser el torn de Miguel Polo, el president de la Confederació Geogràfica del Xúquer, que va criticar l'equip de la conselleria que dirigia l'emergència en el Secopi i va defendre que mai hi ha hagut cap apagada informativa.
1: Anem ja amb el trànsit, són les 7:32. Ara mateix tenim, atenció si estan circulant en cotxe, per estos punts, cues a les carreteres de València, com ara la B30 a Mislata, la CB30 a Paterna, la B31 a Sedaví i a Silla, i la CB36 a Picanya. Tenim també cues a l'A3 a l'entrada de València. I pel que fa a l'oratge, ens contava ja Antonio que ens esperen dies de calor, jornades caloroses. Antonio, amplia.
0: Bon dia, Alba. Ens espera una temperatura, la veritat és que molt alta avui en tot el territori, tindrem el vent de ponent, i això farà que les màximes pugen per damunt dels 30 graus en algunes comarques, com per exemple l'Horta, sobretot la part més oest, també el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Costera, punts de la Vall d'Albaida, i fins i tot, si ens anem més cap al sud, també el Baix Segura, Baix Vinalopó, tindran aquests valors alts en els termòmetres. On més notarà avui la pujada és no només cap al prelitoral, sinó també al litoral centre, i és a dir, avui a València el termòmetre arribarà a una màxima de 28-29 graus, però sobretot als barris que queden més cap a l'oest. Si ens trobem un poquet més a prop del litoral, el vent de llevant sí que farà ixa brisa marina que refreda un poquet més ambient i les màximes quedaran entre els 26-27 graus. Cap a l'interior també es notarà ixa pujada en el termòmetre respecte a ahir, però només 2-3 graus. Vull les màximes al Racó Ademús, al Penúltil Requena o cap a la Vall de Cofrents Llores quedaran entre els 26 i els 27 graus. Per als ports i al Maestrat, els 24-25, i cap al Comtat, l'Alcoià, encara estarem en els 26-27 graus. En general, sé que és una jornada amb temperatures més pròpies del mes de juny que del mes de maig, i de fet avui ja ho hem notat que este matí el termòmetre encara es queda alt. Això no ha fet més que començar, perquè els pròxims dies veurem com tindrem una baixada xicoteta en el termòmetre demà, degut a l'entrada de vent de llevant de nou, però després, dijous, dissabte, divendres, són uns dies marcats per la calor, i sobretot divendres i dissabte sembla que el termòmetre mentre en algunes comarques es trobarà a prop dels 35 graus. Pel que fa a l'estat del cel, encara tindrem ambient marcat pels núvols alts i mitjans, però això sí, assolellat i sense precipitacions, que és la gran diferència amb la resta de dies. Ja els pròxims dies veurem com les tempestes seran molt difícil veure-les, i en tot cas, si arriba algun ruixat, serà a les comarques del nord interior, sobretot pels núvols d'evolució que apareixeran de vesprada degut a aquesta energia que es produeix per la calor.
1: Antonio Sánchez, estarem per tant pendents, però ens preparem per a eixa calor. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Alba.
1: Adéu.
3: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
1: Són les 7:35 minuts, acaba sense acord, els ho hem contat, la reunió entre Conselleria d'Educació i sindicats. La trobada va començar a les 4 de la vesprada d'ahir, en la sexta jornada de vaga, i ha acabat realment fa poques hores, al voltant de les 2 de la matinada. La Conselleria ha convocat els sindicats de docents a una altra reunió que vol que siga definitiva per avui a les 2 de la vesprada. Volen tancar un acord que desconvoqueixa vaga indefinida. Veiem, repassem quines han sigut les reaccions de les parts en eixir d'esta llarguíssima trobada negociadora. D'una banda, el coordinador sindical d'acció sindical del sindicat majoritari de l'STPB, Marc Candela, ha assegurat que eix de la segona taula de negociació amb un sabor agredolç, ja que hi ha línies roges que han quedat fora, com ara la baixada de ràtios en el pròxim curs, la millora de les plantilles o el punt del valencià, on ha subratllat Candela que el seu sindicat rebutja frontalment la proposta de desenvolupar la llei de llibertat educativa.
6: Un sabor agredolç, perquè n'hi ha coses que han acceptat, altres coses que s'han quedat fora, com per exemple baixar les ràtios ja a partir del curs que ve. Desenvolupar la llei de llibertat educativa, quan nosaltres el que volem és derogar-la. Per tant, ens estan demanant que firmem desenvolupar la llei de llibertat educativa, no? I això, òbviament, és una línia roja que tenim claríssima que no anem a firmar.
1: La responsable d'ensenyament d'UGT al País Valencià, Maite Tarazona, ha assenyalat que els hauria agradat que esta última proposta d'educació haguera sigut realment el punt de partida i no el de final, ja que diuen, a pesar que hi ha coses que s'han millorat, el text es queda curt per a l'UGT.
7: Ens hauria agradat moltíssim que això haguera sigut un document de punt de partida, no de finalització, perquè sí que hi ha coses que han intentat millorar, però per a l'UGT es queda encara un poquet curt.
1: I la secretària d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Baix, s'ha referit, igual que l'STPB, a eixa llei de llibertat educativa. Ha mostrat el seu rebuig total.
8: Hem mostrat el nostre rebuig absolut a la llei 1/2024, la mal anomenada de llibertat educativa, i res que tinga referència a ella, i menys un desenvolupament d'eixa llei, va tindre el nostre suport.
1: Per la seva banda, José Seco, president d'Educació de CESIF a la Comunitat Valenciana, troba que la pressió de la vaga ha donat fruits i creu que l'acord té encara marge de millora, igual que el president d'AMPE, Comunitat Valenciana, Lauren Barcena.
9: Llevamos una huelga indefinida y creo que toda esa presión, pues evidentemente, al final ha dado sus frutos y creo que la Conselleria, en este sentido, ha acogido algunas de las propuestas que CESIF ha llevado.
10: Sí que es un paso muy muy muy grande el que hemos dado. Mañana, que estamos convocados a las 2, diremos lo que ha decidido nuestros órganos y si se puede mejorar aún más este acuerdo.
1: També va parlar la consellera d'Educació, Carmen Ortia, l'eixida d'eixa llarguíssima reunió. La consellera ha dit que la proposta que han presentat situa el professorat valencià entre el millor retribuït d'Espanya i confia que avui, com els hem contat a partir de les 2 de la vesprada, s'arribi finalment a un acord.
11: Avui hem donat un altre pas molt important per a l'alumnat de la Comunitat Valenciana, per tal que ningú es quede darrere. És un document que posa al professorat de la Comunitat Valenciana entre els primers, no sols a nivell retributiu, sinó també a nivell de condicions laborals, i que jo crec que és un document que seria molt difícil de justificar que se rebutjara de manera unilateral.
1: N'estarem pendents d'eixa trobada, com els estem contant, a partir de les 2 de la vesprada d'avui. Mentrestant, repassem altres assumptes. A l'Audiència Provincial de València, un jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l'home acusat de degollar-ne un altre amb un ganivet al pont de les Moreres del Cap i Casal. Va passar favor a 2 anys. El jurat considera provat que l'acusat no tenia alterades les capacitats en el moment de cometre el crim. Per estos fets, la Fiscalia demana 20 anys de presó. I a Dolores, al Baix Segura, s'està pendent del resultat de les autòpsies del guàrdia civil, la dona i el fill morts a tirs este dissabte. Dani Ortega, la Camp, bon dia. De moment no ha transcendit el resultat d'aixes autòpsies.
12: Bon dia, Alba. No, encara no s'ha fet públic, però s'espera que les autòpsies puguen aclarir què va passar exactament dins de la casa quarter de Dolores. La principal hipòtesi continua sent l'assassinat masclista, tot i que la Guàrdia Civil insisteix que totes les línies d'investigació continuen obertes. Va ser un company de la gent qui va descobrir els cossos dissabte, cap a les 11 del matí. La dona i el fill estaven en una habitació coberts amb un llençol, mentre que el Guàrdia Civil va aparèixer en un passadís pròxim, amb una ferida de bala al cap i la seua arma reglamentària al costat. D'altra banda, la subdelegació del govern ha confirmat que no hi havia denúncies prèvies per maltractament i que la dona no estava inclosa en el sistema Biogen. També s'investiga si hi va haver intervenció de terceres persones, encara que les instal·lacions tenen videovigilància i control les 24 hores, i de moment no hi ha indicis d'accessos externs. Els tres cossos, el de la dona de 51 anys, el de l'home de 55 i el fill de 24, van ser traslladats dissabte a l'Institut de Medicina Legal d'Alacant. L'agent portava 30 anys destinat a Dolores. Ella treballava com a conductora d'autobús escolar, fet que feia que foren molt coneguts al poble. L'alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, explica que la conmoció continua sent enorme.
13: Ha hecho que un pueblo pequeño en el que todos nos conocemos, en Dolores, estemos todos en shock, ¿no? Una familia que viene a vivir del año 1996 a Dolores, desde que él termina la academia, después viene ella, se casan, tienen un hijo que ha sido nacido en Dolores, es que estamos todos totalmente consternados, estamos que no se nos va de la cabeza.
12: Mentre continua la investigació, ahir acabaven els tres dies de dol oficial decretats per l'Ajuntament.
1: Dani Ortega, gràcies a Navarra. La policia foral investiga la mort d'una dona de 44 anys a la localitat d'Arguedas, també com un possible cas de violència masclista. L'home, parella de la víctima, està detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en l'àmbit de la violència de gènere després d'entregar-se en dependències de la Guàrdia Civil. Tot va passar ahir de vesprada, tot i que les primeres hipòtesis apunten que el crim s'hauria comès durant la nit de diumenge. El cos de la dona el va trobar al domicili un familiar, mentre que, com deien, este presumpte autor s'ha entregat en les dependències de la Guàrdia Civil d'una localitat pròxima. Com en el cas de la dona de Dolores, no consten denúncies prèvies relacionades amb violència de gènere i la dona tampoc figurava en el sistema Biogen. Recordem, el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista, és gratuït i no deixa rastre en la factura, tot i que cal esborrar-lo del registre de telefonades. Un apunt més per a la Ford, que ha anunciat avui un pas clau per al futur de la planta Almussafes. A partir de 2028, la factoria valenciana fabricarà el nou model Bronco, una decisió que dona aire a la planta, però que arriba enmig d'un context encara delicat per a la plantilla. Ens heu contat, Iñaki Espeso.
14: Ford ha aclarit este dilluns l'horitzó d'Almussafes. La planta valenciana fabricarà a partir de 2028 el nou Ford Bronco per al mercat europeu. Es tracta d'un SUV multienergia que garanteix continuïtat industrial i consolida el paper estratègic de la factoria dins del pla de futur de la marca Europa. L'anunci posa fi a una espera llarga. Cinc anys després de l'acord d'electrificació i amb una plantilla reduïda, Almussafes necessitava un senyal clar de futur. Escoltem Dani Portillo, de STM Intersindical.
15: La plantilla se ha reducido con dos seres y era una noticia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos porque la plantilla lo está pasando realmente mal.
14: Ara com ara, la planta només fabrica el Kuga i manté un ERTO actiu amb parades de producció, mentre els sindicats reclamen concreció sobre quants vehicles es faran, quina ocupació generaran i si s'assumiran altres models pendents d'assignar.
15: Porque de ahí depende que se mantenga la plantilla que incluso pues aumente la plantilla.
14: Carlos Faubel es de UGT.
16: Se han anunciado otros cuatro vehículos, dos que se fabricarán en sociedad con Renault y dos que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia.
14: Per la seva banda, el teixit empresarial valencià interpreta l'adjudicació com un senyal positiu per a l'ecosistema de l'automoció a la Comunitat Valenciana i un missatge de tranquil·litat per al sector auxiliar. Francisco Alonso és el president de FEMEVAL.
17: És una notícia que recibimos con cariño y que pensamos que puede hacer que el sector vaya un poco mejor.
14: El model ja està assignat. Ara la clau és saber si garantirà ocupació i futur per a tota la plantilla.
1: Quan són les 7 i 44 minuts, parlem amb les nostres companyes de la televisió per a saber què podrem veure avui en les notícies del matí. Elena Riego, bon dia.
18: Bon dia, Alba. Doncs parlarem dels detalls de la reunió de 10 hores entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. Estarem pendents de les reaccions que hi pugui haver durant este matí, que de segur que hi ha, i també estarem pendents del Congrés. Estarem allí en directe, de fet, perquè avui està previst que comparega Maribel Vilaplana en la Comissió de la Dana i al Senat. En la Comissió d'Investigació pels mateixos fets del 29 d'octubre octubre del 2024 compareix la ministra per a la transició ecològica i repte demogràfic, Sara Aegesen. Avui també estarem en directe a la Marxaleria, a Castelló de la Plana, perquè més de 200 vivendes podrien regularitzar la situació en menys d'un any, i a la platja de la Malvarrosa, on avancen en l'obertura de restaurants del passeig. Tot això, Alba, a partir de les 8:30 en la televisió d'Apunt.
1: Temàtica variada avui. Gràcies, Helena. Adeu.
18: Adeu.
1: Asaja ha qualificat d'insuficient la reducció de mòduls de l'IRPF que ha publicat el govern este dilluns en el butlletí oficial de l'Estat. Consideren que queden fora cultius, produccions i zones greument danyades el 2025, com ara les afectades per la Dana. Ens ho conta Marc Grau.
4: En concret, l'organització agrària ha criticat que l'ordre es publiqui amb la campanya de la renda avançada i en plena tramitació de la sol·licitud única de la PAC. Això obligarà milers de professionals del camp a rectificar les seues declaracions. Ramon Espinosa, secretari tècnic de l'organització agrària, ha denunciat l'excessiva burocràcia.
5: Del 8 d'abril s'abrió el plazo de la, para poder presentar la renta y hoy 18 de mayo es cuando se publica la orden. Hemos perdido casi un mes y medio y esta es la burocracia que tanto denunciamos y que tanto nos agota i nos cansa.
4: Asaja ha posat el focus en particular en els efectes de la Dana, que tampoc es pal·liaran amb esta ordre, ja que la Dana encara va tindre efectes molt negatius en les produccions durant la campanya passada. L'organització agrària reclama, a més, una rebaixa específica del 35% en la factura del gasoil i del 15% en la dels fertilitzants, com a mesures imprescindibles per a sostindre la rendibilitat de les explotacions.
1: I anem ara cap a l'Ajuntament de Castelló, que ha iniciat la tramitació de les primeres llicències provisionals per a regularitzar vivendes de la Marzaleria construïdes abans del 2014. Una mesura que podria permetre a centenars de propietaris eixir de la situació d'irregularitat urbanística en què estan des de fa anys. Ja ens ho ha avançat la nostra companya Helena Riego. Estarem en la televisió de Punt d'Ací uns moments en directe. Lluís Llinyana, bon dia. Condans.
19: Bon dia, Alba. La regularització de vivendes de la Marjaleria de Castelló comença a fer els primers passos. L'Ajuntament ja tramita les primeres llicències provisionals d'ocupació per a cases construïdes abans del 2014. Segons les previsions municipals, més de 200 vivendes podrien obtindre esta autorització abans de la primavera del 2027. El permís tindrà una vigència de 10 anys, serà prorrogable i permetrà als propietaris accedir de manera regular a servicis com l'aigua potable, la llum o el clavegueram. Fins ara, moltes d'aquestes cases estaven en una espècie de buit legal. Eren vivendes legalitzables, però els propietaris no podien regularitzar-les sense desenvolupar primer un programa urbanístic conjuntament amb la resta del veïnat, un procés que era molt llarg i costós. La nova fórmula aprovada per l'Ajuntament permetrà tramitar la regularització de manera individual, una reivindicació històrica dels residents de la Marjaleria. D'ací uns minuts anem cap allà i parlarem en directe amb Maria Faulí, secretària de l'Associació de Veïns de la Marjaleria, i serà en directe per a la televisió, en les notícies del matí, de Punt.
1: Lluís Llinyana, gràcies. Anem amb més assumptes. Vinga, fem parada i de seguida continuem.
20: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
25: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
21: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi, perquè amb el pla més a prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
3: Les notícies del matí.
1: Anem amb l'actualitat esportiva que passa per les celebracions pel títol de Lliga que ahir va dur a terme el València Bàsquet. Òscar Forés, hola de nou.
22: Hola, Alba. Sí, les flamants campiones de Lliga van fer el mateix recorregut de les últimes temporades. La celebració de la quarta Lliga consecutiva va començar a la Basílica amb l'ofrena de flors en representació de l'equip, l'entrenador Rubén Burgos i les capitanes. Leti Romero encara no es creia la manera en què es va aconseguir el títol. L'escoltem.
23: No nos lo creíamos. Al final yo creo que todos tuvimos un momento de que nadie sabía que estaba pasando, yo estaba corriendo porque todo el mundo estaba corriendo, pero tardamos un poquito en procesar que habíamos ganado porque realmente fue una canasta de último segundo y de infarto.
22: Després, acte en la pista central del Roig Arena, on l'equip va celebrar el campionat de Lliga i el de Copa de la Reina. El més destacat, les llàgrimes d'Agua Fam, per dir adeu a l'equip on s'ha format, i el debut musical de Raquel Carrera, que va cantar al costat d'Artur de la Fumiga la cançó Mediterrània. Apunta maneres, Raquel Carrera. I un altre dels protagonistes va ser Rubén Burgos, que no va aclarir el seu futur en la banqueta del València Bàsquet.
0: El meu cap està, com sempre, en València Bàsquet, el meu compromís en l'equip i en el club, i la meva alegria i felicitat d'haver treballat i de treballar i de seguir treballant en el grup humà en el que estic en el dia a dia.
22: El que sí que està confirmat és el primer fitxatge. Serà la pivota asturiana Marta Suárez, número 16 del draft de la Woman NBA femenina, on està jugant amb els Phoenix Mercury.
1: I fem un xicotet a punt més de bàsquet, Òscar, que ens arriba més enllà de les nostres fronteres.
22: Sí, acaba de treure del forn, perquè esta matinada han començat a jugar-se les finals de la conferència de l'NBA, amb el partit que han disputat els vigents campions, Oklahoma City Thunder, i els Spurs en la conferència oest. Victòria dels d'Oklahoma 115-122 amb Víctor Wembanyama en pla estel·lar, després d'anotar 41 punts, 9 d'ells en la segona pròrroga, Alba.
1: I ara parlem ja de futbol i d'eixa lluita per la permanència de cara a l'última jornada de Lliga, que és este cap de setmana ja.
22: Està ahí al tocar. Comencem amb l'Els, que és qui més complicat ho té de tots els equips valencians. Els d'Eder Sarabia s'enfronten a un rival directe, el Girona. Necessiten puntuar a Montilivi. Si perden, dependrien de si cauen el Llevant i l'Osasuna, i el Mallorca aconseguirà guanyar l'Oviedo. El Llevant també depèn d'ell mateix per a salvar-se en la cita contra el Betis, un rival que ja no es juga res. En el club granota ja han començat a preparar el desplaçament de l'afició. Este matí, a les 10, es tancarà el termini per a reservar un paquet que inclou entrada i viatge, 210 euros si es viatja en tren o 75 si es fa amb bus, amb preferència per a qui més partits haja vist fora de casa esta temporada. El Villarreal es jugarà a acabar tercer o quart, precisament amb qui li disputa la tercera posició, l'Atlètic de Madrid, que diumenge a les 9 de la nit visitarà la Ceràmica en l'últim partit de Marcelino García Toral com a entrenador groguet. I a falta d'un partit per acabar la temporada, el València ha començat a pensar en Europa. Aconseguir la plaça europea passa com a mínim per guanyar-li al Barça a Mestalla. Amb aquest partit en ment, l'equip tornarà als entrenaments esta vesprada a les 5. Mentrestant, els culers ja han confirmat la lesió de Fermín, que lamentablement Alba es perdrà el Mundial perquè haurà de passar pel quiròfan.
1: Bé, no és la millor de les notícies. Òscar Forets, Forets, demà més.
22: Demà més
1: no,
22: i millor.
1: No sé què em passa amb el teu nom ara. Gràcies, ara. Adéu. Quan són les 7 i 52 minuts, parlem d'un assumpte que està a mitges entre l'economia i la justícia i el paper cuixé. Parlem de la cantant Shakira. Ahir l'Audiència Nacional li donava la raó i anul·lava la multa d'Hisenda de l'exercici 2011 en una sentència que insta l'entitat tributària a tornar a la cantant uns 60 milions d'euros. Són 54 milions de les sancions imposades més els interessos que han generat. Inma Vijuescas, bon dia.
2: Bon dia. És l'última batalla oberta entre Shakira i l'agència tributària. Ja sabem que l'advocat de la cantant demanarà de manera urgent l'execució de la sentència per a començar a rebre eixa quantitat que pagaria l'Estat, però també sabem que l'agència tributària no compartís este criteri i té previst instar l'advocacia de l'Estat a recórrer contra davant del Tribunal Suprem. La guerra no ha acabat perquè la sentència no és ferma.
1: No és ferma la sentència i sabrem què és el que fa a partir d'avui en les pròximes jornades. La crònica tota sons ho conta el Pidia Viver.
6: Llegó el momento, caen las murallas. Comenzará la única justa de las batallas.
7: L'Audiència Nacional considera que l'administració no ha acreditat que la cantant estiguera el 2011 com a mínim 183 dies a Espanya. Per tant, no hi hagué frau fiscal. És la xifra de dies que exigís la llei a l'hora de tributar l'impost sobre la renda de les persones físiques. Per al Tribunal, Hisenda només ha acreditat la residència sí en 163 dies. Eixe any era el de la gira Sal el Sol, després del Mundial de Sud-àfrica, amb grans ingressos. I eixe exercici fiscal no es va incorporar en la querella de la Fiscalia presentada el 2021 perquè havia prescrit. En este cas es va iniciar una via administrativa contra la cantant. Esta via administrativa, l'Audiència Nacional, és la que ara ha anul·lat. però res ha canviat respecte a la condemna a 3 anys de presó i multa de 7,3 milions d'euros dels exercicis 2012, 2013 i 2014.
8: ¿Reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
9: Sí.
7: Shakira va reconèixer que havia defraudat a Espanya sent resident i va evitar el juí de resultant incert. I amb l'exposició mediàtica que comportaria, no declararà si les factures cobrades. Nombre de persona buena.
1: Doncs amb Shakira de fons parlem d'una previsió interessant també en cultura, perquè sobretot els interessa si són vostès persones majors d'edat. I és que la gent major podrà seguir gaudint del cinema a un preu molt reduït. Iria Sebastià, bon dia. Quina és la notícia?
10: Així és. El Consell de Ministres tenen previst donar avui llum verda a la nova edició del programa Cine Sènior, impulsat pel Ministeri de Cultura, que prorrogarà un any més el sistema d'entrades a 2 euros per a persones de 65 anys o més. Este dissabte, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en la visita al Festival de Cannes, va explicar que el programa està funcionant molt bé i permet que les sales de ciutats mitjanes i menudes tinguem molta activitat. La mesura s'estendrà des de juliol del 2026 fins a juny del 27 i comptarà amb un pressupost d'11,5 milions d'euros.
1: Parlem ara no de cine, sinó d'arts escèniques, i és que l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya ha celebrat esta nit la quarta edició dels Premis Thalia, una gala combativa i reivindicativa a favor de la cultura, del no a la guerra, on hi ha premiats i premiades valencians, Imma.
11: Sí, es van sentir veus contra la violència, a favor de la cultura i el no a la guerra. Els triomfadors han sigut Los Miserables i Calentamiento en esta quarta edició. El musical s'han dut 4 guardons, entre ells el millor espectacle de teatre musical, Adrián Salcedo i Teresa Ferrer a millor actor i actriu, i a la millor direcció musical per al valencià Enric García. Una nit on la balladora i coreògrafa Rocío Molina va ser guardonada amb 3 Thalia, el millor espectacle de dansa per Calentamiento, el millor espectacle de teatre i la millor direcció van caure per a música per a Hitler, per director és Juan Carlos Rubio, i l'actriu Natalie Poza s'ha alçat amb el guardó a millor actriu per l'obra Un tramvia llamado Deseo, i Ángel Ruiz s'ha endut el guardó a millor actor per El rei de la faràndula. Una altra valenciana, Blanco Añón, va replegar el premi a la millor escenografia per Orlando i va demanar ajuda perquè València continuï sent un lloc de producció cultural després de la Dana. I també un moment molt emotiu va ser quan l'actriu sevillana Maria Galiana va rebre el Thalia d'Honor. Emoció i reivindicació en favor de la cultura en majúscules.
1: I anem ara amb els llibres. Està en marxa la 14a edició de València Negra, on hi ha moltes novetats per als amants del cine negre.
11: Sí, en esta edició es tracta del pes de la memòria i dels capritxos de la mort. També tenim a Agatha Christie com a gran homenatjada quan se celebra els 50 anys de la mort d'esta escriptora de misteri. Per les jornades passen passen molts autors de novel·les policiaques i de misteris, tant nacionals com locals. Ahí, per exemple, Jorge Alacid i Pedro Tajada, i també l'autora galega Arantxa Portaveles van parlar al voltant de l'amor, la memòria i els crims en la ficció. També imprescindibles, a banda de les trobades literàries, en esta primera jornada de València Negra es va presentar una de les grans novetats, el podcast Cròniques del carrer Morgue, dirigit per la criminòloga Ana Mendoza.

0: Amb els Ramones de fons, tanquem avui les notícies del matí. D'ací a una hora actualitzem en el butlletí de les 9 totes aquestes notícies i més. Donem el relleu ja a Sergi Olzina i la resta de l'equip de l'Amunt i Avall. Sergi, bon dia.
1: Què tal, Alba? Bon dia. Com ha anat el matí? Bé? Tranquil·let, tot?
0: Poc de temps per a contar tanta notícia.
1: Bé, encara tirarem per davant unes quantes hores i, si voleu, jo vos deixo una finestreta oberta per allò que necessiteu. La primera la tindrem a les 9 del matí. Quedem a aquesta hora, d'acord?
0: Quedem a aquesta hora, gràcies, bon
1: fins
0: dia.
1: Fins ara, a tu, són les 8 en punt, això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. Al llarg de la història, poques figures han simbolitzat amb tanta força la creativitat i la curiositat intel·lectual com Leonardo da Vinci. El seu llegat artístic i científic continua despertant admiració segles després de la seva mort, no només per la qualitat de les seues obres, sinó també per la profunditat del seu pensament. Entre les múltiples reflexions que va fer, destaca una cita que ha estat interpretada com una lliçó sobre l'equilibri entre inspiració i constància. És esta: els homes genials comencen grans obres. Els homes treballadors són els que les acaben.
2: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olzina.
1: Què tal, com esteu? Comença un nou dia, avui és 10 de maig de 2026 i ens disposem a compartir unes quantes hores de ràdio en esta, com vos dic, la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt. Estem disposats a donar tot el que siga necessari de nosaltres per a que passeu un matí entretingut, si voleu, a partir d'ara i fins les 2 de la vesprada, com vos dic, independentment de les parades que fem o les reincorporacions en cada etapa del programa. Així que benvinguts a este espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: A aquestes hores el dia comença parlant d'eixe acord inexistent de moment entre el professorat valencià i la Conselleria d'Educació. A les 2:17 de la matinada acabava la mesa de negociació entre les parts i continuarà avui a partir de les 2 de la vesprada en el que és el 7è dia de vaga. La Conselleria d'Educació ha oferit este dilluns als sindicats docents una pujada salarial de 120 euros en el complement específic autonòmic per al pròxim curs, 60 euros el gener de 2027 i de 60 més el juliol del mateix any. La proposta arriba en la segona taula negociadora després de la convocatòria de la vaga indefinida del professorat que s'està celebrant a la seu de la Conselleria. L'esborrany que el departament dirigit per Mari Carmen Ortí ha portat a la taula de negociació, al qual tenia accés esta casa, a punt, es divideix en 8 propostes que contemplen qüestions arreplegades en les reivindicacions dels sindicats. Reducció de les ràtios, ara parlarem d'elles, simplificació burocràtica, plantilles docents, infraestructures educatives, ús i ensenyament del valencià, inclusió educativa, formació professional i condicions laborals del professorat. L'STPB, sindicat majoritari en el sector, ha indicat que la proposta de la Conselleria està encara molt lluny de les seues exigències sindicals perquè no compensa la pèrdua de poder adquisitiu dels docents en els últims anys, ni de moment es vincula a l'IPC. Per això han demanat negociar punt a punt tota la plataforma reivindicativa. D'aquesta forma, s'han tornat a presentar en el document amb les propostes que realment reclama el professorat i la comunitat educativa. Abril Peidro, bon dia.
3: Bon dia. Com diem, pel que fa a l'últim punt de l'esborrany presentat per Educació, contempla una pujada salarial de 120 euros en el complement específic autonòmic, que es faria efectiva, com hem estat comentant, en dos trams. En este sentit, Educació ha puntualitzat que la proposta econòmica representa un hipotètic increment de 1.680 euros bruts anuals. Una altra de les propostes que es contemplen en este document és la reducció progressiva de les ràtios d'ací a 2030, començant per les d'infantil i primària en el curs 2027-2028, que es fixarien en 22 alumnes en el primer cas i almenys el que establisca reglamentàriament el Ministeri en el segon. Les ràtios de secundària i batxillerat també dependran del que dictamine el Ministeri i es modificarien en el curs 2028-2029 i 2029-2030, respectivament. Es tracta d'una proposta similar a la que presentaren en la primera taula, però inclou com a novetats un estudi de la normativa específica dels centres d'infantil del primer cicle i la redacció d'una regulació expressa per als centres amb característiques similars.
1: Lucy, bon dia.
0: Bon dia, què tal? Pel que fa a la simplificació burocràtica, la conselleria proposa publicar un decret de simplificació administrativa educativa en el termini màxim de 6 mesos des de la firma de l'acord. Una de les mesures que inclouria el decret és el pla de substitució anticipada en primària, segons el qual cada centre educatiu tindria entre un mig mestre i un mestre complet adicionals en funció de les unitats com a recurs estable de substitució anticipada. Així, en cas d'una baixa, el centre disposarà d'un recurs addicional que ha d'aprofitar amb autonomia, mentre que quan les baixes siguen 2 o 3 haurà de reorganitzar-se exercint la mateixa autonomia que ja té quan compta amb eixe mestre extra. En este cas, afirma la conselleria, es garantiria la plantilla necessària per a la correcta atenció de l'alumnat mitjançant els procediments ja existents. En l'esborrany d'educació també figura una revisió i actualització de l'ordre de plantilles seguint les decisions de la comissió de seguiment i una optimització del sistema de substitucions que pare especial atenció a les baixes del professorat que atén alumnat amb necessitat especial o de batxillerat.
3: Quant a les infraestructures educatives, Conselleria proposa posar en marxa un pla director d'infraestructures educatives que inclogui un pla de confort tèrmic i un pla d'accessibilitat en els centres educatius. També preveu subvencions als ajuntaments per a millorar els centres educatius de propietat municipal i continuar impulsant el pla edificant.
1: Les mesures relatives a l'ús i ensenyament del valencià comporten un pla de formació del professorat amb especial incidència en les comarques valencianoparlants, un increment de dotació econòmica per a iniciatives de promoció lingüística i homologació de la formació en valencià per entitats col·laboradores. En la mateixa línia també figura la regulació de l'expedició dels certificats de capacitació en valencià i el diploma de mestre en valencià, com valorar-los com a mèrits.
0: Respecte a la inclusió educativa, es proposa transferir la competència del personal no docent de la Direcció General de Funció Pública, depenent de la Conselleria d'Educació, a la mateixa conselleria, amb l'objectiu d'agilitzar la cobertura del personal. En aquest sentit, recull també la possibilitat d'obrir almenys 150 noves aules dissenyades per a escolaritzar alumnes amb necessitats educatives especials durant la legislatura actual i també impulsar les unitats de detecció precoç en salut mental creades en coordinació amb la Conselleria de Sanitat i que només atenen el sistema educatiu. Altres mesures destacables són desenvolupar el marc normatiu del Pla Autonòmic de Convivència i desenvolupar un pla de benestar docent.
3: Finalment, comentem les mesures sobre formació professional que estableixen que l'oferta normativa seguisca criteris objectius, incorporant les propostes dels Consells Territorials de Formació Professional que s'informaran els docents a través d'una taula tècnica.
1: Per tant, els professors mantenen el pla de continuar amb les mobilitzacions. Este 6 dia de vaga indefinida també coincidia amb la reunió que mantenien per matí a Picanya, a l'Horta Sud, més de 1.200 membres d'equips directius per abordar la proposta de dimitir en bloc, una mesura de pressió amb què amenacen de dimitir des de la setmana passada, com ja van fer els seus homòlegs d'Astúries l'any passat. En un manifest signat el dijous apuntaven a esta possibilitat si Educació no negocia les millores que reclamen en la xarxa educativa pública. En l'assemblea, que es duu a terme en modalitat mixta presencial i telemàtica, decidien que si no es produeix un acord en la reunió d'ahir de vesprada nit, aquella que va durar fins les 2:30 de la matinada, entre sindicats i Conselleria d'Educació presentaran la dimissió en els pròxims dies. Però atenció, que no sols els docents, els metges de tota Espanya estan convocats des d'ahir dilluns a una nova setmana de vaga per la falta d'acord amb el Ministeri de Sanitat sobre la reforma de l'Estatut Marc. A la nostra comunitat autònoma, el sindicat mèdic CENS de la Comunitat Valenciana manté les aturades entre ahir 18 i el 22 de maig, convocant mobilitzacions demà dimecres a València, Alacant i Castelló de la Plana. A les portes, precisament, de tot això, de diversos hospitals valencians es produïen concentracions de metges, com la Fe de València, on ho feien juntament amb figures de metges cremats, amb flames dibuixades al seu voltant i una pancarta reivindicativa. També hi havia concentracions de metges amb les bates i els fonendoscopis penjats del coll a les portes de l'Hospital de Manises o davant de l'Hospital General de València, on es corejava el lema "No és vocació, és explotació".
4: Nosaltres podem estar, com jo portem la bata, 20 hores treballant i tindre que operar una persona, i la fatiga nostra és igual d'important i perillosa. Perillosa per a nosaltres i perillosa per als pacients. Això se té que acabar.
3: El conflicte arriba a la quarta vaga estatal de l'any sense avanços significatius entre el comitè de vaga i el ministeri que dirigeix Mònica García. A la ciutat de València, la manifestació principal tindrà lloc, com diem, demà dimecres 20 de maig. També hi haurà concentracions en centres hospitalaris i d'atenció primària d'Alacant i Castelló. A Alacant, la protesta eixirà a les 6:30 de la vesprada des del Mercat Central fins a la Casa de les Bruixes, que és la seu del Consell a la ciutat. Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat defèn que la reforma plantejada millora les condicions dels metges amb mesures com la reducció de les guàrdies de 24 a 17 hores, descansos abans i després de les jornades o una limitació de la jornada setmanal a 45 hores.
1: Per cert, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions, ETSET, de la Universitat Politècnica de València, ha començat a utilitzar inhibidors de radiofreqüència per evitar que els alumnes copien els seus exàmens. Segons informaven a esta casa, per part del director d'ETSET, Héctor Esteban, la intel·ligència artificial ha disparat l'ús dels dispositius per a fer trampa a les proves. Molts d'ells resulten invisibles a primer cop d'ull, com és el cas dels nanoauriculars o les ulleres de Meta. A més, la intel·ligència artificial també els permet aconseguir els resultats de búsqueda en un temps molt ràpid.
5: La base dins de classe en un mòbil, en un segon, li fa una foto i automàticament té la resposta. Aixos pinganillos, no?, que es claven dins de l'oïd, a la vista són indetectables, o les ulleres estes de Meta, que per fora no es veu, però per dins pel cristal li posa text.
0: Per tal de fer front a esta problemàtica, l'escola ha prohibit els mòbils a l'aula i ha habilitat l'ús d'aparells com detectors de metalls, però també d'altres més innovadors, com els detectors de radiofreqüència, capaces de captar freqüències d'aparells aparentment inofensius, com les ulleres Meta.
5: A l'entrada a l'aula, gastar un detector de metalls, que pot ser este manual o bé un arc detector, que ja en tenim un, i així t'assegures que no poden entrar en un mòbil, perquè el detectaries. Este és el dispositiu detector de radiofreqüència. Jo l'arrimo al mòbil, pues detecta la radiació, detecta que està funcionant. Si en algun cas veus alguna cosa sospitosa, unes ulleres que podrien ser les de Meta, es diu detector d'unió no lineal i això el que detecta són semiconductors.
0: D'esta manera, la universitat pretén assegurar la qualitat del treball de l'alumnat, ja que, en cas contrari, els títols que podrien donar des de la universitat no tindrien valor.
1: Ara tornem al sud i de nou ens situem en la comunitat autònoma andalusa, on el president en funcions de la Junta d'Andalusia i candidat del Partit Popular, Juanma Moreno, s'ha mostrat l'endemà de les eleccions autonòmiques confiat que podrà tornar a governar en solitari, perquè el resultat del diumenge és contundent. Així es pronunciava precisament ahir en declaracions als periodistes en arribar a la seu nacional del Partit Popular.
0: La diversitat no tindria valor.
1: Ara tornem al sud i de nou ens situem en la comunitat autònoma andalusa, on el president en funcions de la Junta d'Andalusia i candidat del Partit Popular, Juanma Moreno, s'ha mostrat l'endemà de les eleccions autonòmiques confiat que podrà tornar a governar en solitari, perquè el resultat del diumenge és contundent.

0: com sí que ocorre en altres comunitats autònomes.
1: Con distintos acentos, pero una sola voz. España quiere cambio.
2: En tot cas, el dirigent popular ha subratllat que el diumenge van sentenciar les urnes es pot permetre un executiu monocolor sense que entre Vox. Ha insistit que s'han quedat a 21.000 vots de la majoria absoluta i això dona al Partit Popular un marge de maniobra i una majoria solvent per a ells si governen solitari. Una altra cosa manifestat és que la dinàmica parlamentària els portarà a buscar acords en l'hemicicle.
3: Creo que una cosa és gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta es no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
2: Per la seva banda, el candidat de Vox a la Junta d'Andalusia, Manuel Gavira, ha assegurat que la ciutadania ha deixat clar al Partit Popular que ha d'entendre's amb Vox. El partit a la dreta del PP ha aconseguit 15 diputats en els comicis andalusos, un més que en 2022, cosa que el converteix en clau per a la governabilitat de l'autonomia.
4: Vamos a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben.
2: En l'esquerra, la candidata del Partit Socialista i l'exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha reconegut que no han aconseguit una mobilització de l'electorat progressista. De totes formes, els socialistes han obtingut el pitjor resultat de la seva història a la regió, 28 diputats, enfonsant encara més el sostre que va marcar l'anterior candidat, Juan Espadas, el 2022, que va aconseguir 30.
5: Si su gran objetivo era reforzar al Partido Popular, lo que ha conseguido precisamente es debilitar al Partido Popular.
6: El Partido Popular traupit d'una victòria desviant el tir.
5: Si su gran objetivo era reforzar al Partido Popular, lo que ha conseguido precisamente es debilitar al Partido Popular.
2: El cap de llista per Andalusia, Antonio Maillo, també ha descartat una abstenció de la seva formació per a evitar que el Partit Popular negocie un govern amb Vox. La coalició manté amb 5 parlamentaris un resultat més modest del que esperaven, tot i que en cap cas li ha fet plantejar-se dimitir. Finalment, el candidat d'Endavant Andalusia, José Ignacio García, ha reivindicat l'espai propi d'esta formació i ha ressaltat que haver concorregut amb Per Andalusia hauria donat pitjors resultats.
0: I precisament l'endemà de les eleccions a Andalusia, en el que el Partit Popular de Juanma Moreno Bonilla revalidava el govern autonòmic, però perdia aquesta majoria absoluta que tenia fins ara, els partits polítics valencians han fet la seva lectura particular d'aixos resultats. Les postures divergeixen segons la zona de l'espectre polític, clar, i van des de la satisfacció del PP i Vox, que veuen en els resultats un avís a Pedro Sánchez, a les crítiques de les esquerres, que veuen un fracàs en l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i remarquen la dependència dels populars del partit de Santiago Abascal.
7: Des del Partit Popular Valencià, el també president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, interpreta els resultats dels comicis, que han guanyat, com diem, els populars andalusos amb 53 escons, com un triomf de la moderació i de Moreno. El cap del Consell veu un suport a l'estabilitat, la gestió i la moderació que contrasta, diu, amb la desfeta dels socialistes andalusos, que han tret ixa xifra d'escons més baixa de la seva història en esta comunitat autònoma amb 28.
8: El proyecto del Partido Popular es el claro ganador de las elecciones. El sanchismo ya no se quiere en España.
9: El PSPB, la Comunidad Valenciana, dejó de existir hace mucho tiempo. Son socialistas plegados a los intereses de Pedro Sánchez y, por lo tanto, yo creo que la lectura para ellos es muy, muy, muy negativa.
7: Des de Vox, el síndic a les Corts, José María Llanos, ha tret pit dels resultats del seu partit, que creix en percentatge de vot i guanya un escó més respecte a la legislatura anterior, fins als 15 parlamentaris. En este sentit, ha recordat algunes de les mesures de que ha fet bandera la seva formació. Defensa del camp, lluita contra les polítiques del fanatisme verd en referència a la transició ecològica, prioritat nacional en les ajudes socials, accés a la vivenda. Vox confia que l'ha aconseguit per la formació. Andalusia és un pas més en el camí per a refermar-se com a segon força política rellevant també a la Comunitat Valenciana.
10: Frente a quienes están certificando todos los días nuestra defunción, pues lo que ocurre es todo lo contrario. Esperamos y confiamos que también ocurra en nuestra región.
2: A l'esquerra, el PSPB ha reconegut que els resultats de la seva filial andalusa són roïns, però han avisat que d'ací a res Andalusia sabrà el que és un govern en què l'extrema dreta de Vox entra per a fer el mateix que a la Comunitat Valenciana, que ha sigut, diuen, un laboratori de polítiques públiques de Vox, en paraules del síndic José Muñoz.
11: És positiu que Diana Morán sea ministra del Gobierno de España. Está haciendo política para la Comunitat Valenciana, defendiendo a los valencianos y estando donde hay que estar.
2: Finalment, Compromís es mira a l'espai d'Endavant Andalusia, que ha quadriplicat el nombre de seients al Parlament andalús en passar de 2 a 8 diputats. El síndic a les Corts, Joan Baldoví, ha celebrat l'esperançador resultat i s'ha mostrat convençut que això reforça el camí emprès en el seu moment per la coalició valencianista d'apostar per la proximitat

0: arrelament a la terra i parlar dels problemes d'ací.
1: Refuerzan el camino que emprendió en su momento Compromís, es decir, cercanía, proximidad.
2: Deixem la política, són les 8 i 17, ens dediquem ara a altres matèries. L'equip Fórmula Student de la Universitat Politècnica de València ha revalidat el títol internacional en Fórmula SAE Michigan gràcies al triomf aconseguit en l'edició de 2026 d'esta prestigiosa competició que acull el Michigan International Speedway. Entre els participants figuraven algunes de les institucions més prestigioses dels Estats Units, el Canadà, Mèxic, Itàlia o el Brasil. La victòria, per tant, consolida a la UPB com una referència mundial en l'enginyeria universitària i la competició automobilística estudiantil, ja que en 2025 va esdevindre la primera universitat espanyola en conquistar esta prova internacional en la categoria de combustió. L'equip valencià ha competit junt amb 120 universitaris de tot el món i figurava com a únic representant espanyol de l'edició. Marina Perello, bon dia.
3: Bon dia. L'equip que l'any passat es va visitar al programa va desenvolupar un monoplaça que ha destacat tant en les proves estàtiques centrades en disseny d'enginyeria, costos i presentació del projecte, com en les dinàmiques on els equips posen a prova el rendiment, l'acceleració, la resistència i l'eficiència dels seus automòbils.
4: La competició de Fórmula Student nació en Estados Unidos a finales de los años 90, un poco porque las grandes empresas del sector de la automoción detectaron que los ingenieros recién graduados pues tenían un déficit o no estaban del todo bien formados en esa parte práctica. Desde ese momento hasta hoy en día la competición ha ido creciendo hasta el punto en el que cada país prácticamente tiene su propia competición y cada universidad tiene su propio equipo de Fórmula Student.
3: L'expedició desplaçada als Estats Units ha estat liderada per Dani Castiella, Carlos Marco i Arturo Pérez, que han treballat durant mesos amb l'equip en el disseny, fabricació i posada a punt de l'automòbil. El rector de la UPB, José Capilla, que ha acompanyat l'equip a Michigan durant la competició, ha felicitat els integrants de Generació Espontània en conèixer el resultat final. Fórmula SAE, organitzada per SAE Internacional des de 1981, és considerada la competició universitària d'automoció més prestigiosa del món i uneix cada any equips d'enginyeria de les millors universitats internacionals.
2: En un altre sentit automobilístic, en este cas empresarial, la direcció de Ford Almussafes ha convocat els sindicats demà dimecres 20 de maig per a iniciar una nova negociació amb l'objectiu de renovar l'acord per a la electrificació subscrit el 2022 que va establir l'actual marc laboral de la factoria valenciana. Actualment, la planta d'Almussafes només fabrica el model Kuga i manté vigent un expedient temporal de regulació d'ocupació, un ERTO, del mecanisme RED. Durant este mes de maig, la factoria pararà la producció de vehicles 8 dies i la planta de motors 2 dies. Els 4.152 treballadors de la fàbrica estan afectats per l'ERTO, com diem, de manera rotatòria, amb 996 llocs diaris en regulació i també amb el 90% del salari garantit, a més del 100% dels complements salarials. I una altra cosa, ara una miqueta més random, com diríem. Antonio Macià, un arquitecte d'origen il·lícita, es troba entre els finalistes dels guardons La Casa de l'Arquitectura, gràcies a la seva proposta basada en capturar els trets més significatius de la Torre de la Carrefola d'Elx i transformar-los en un perfum. El projecte, que porta per nom Arquitectura Líquida, consisteix en l'elaboració d'una sèrie de perfums inspirats en construccions arquitectòniques, de manera que combina arquitectura, olors i neurociència.
5: Un d'ells, Calahorra, fa honor a este espai històric de la ciutat il·licitana. La psicologia dels sentits, de les emocions i del benestar en les persones és una cosa molt present als nostres dies. Per tant, l'arquitectura ha de derivar també en aquesta direcció. Això és el que ha explicat l'arquitecte en declaracions a punt.
6: A què huele Elche? Diria a verde. I la composició tiene mandarina, tiene pimienta. Esencias asociadas al olor verde de las plantas, el olor a piedra húmeda, la psicología de los sentidos, de las emociones y del bienestar en las personas es algo que está muy presente en nuestros días, ¿no? Por lo tanto, la arquitectura tiene que también derivar hacia esa parte.
5: Esta visió multidisciplinar li ha aconseguit la posició de finalista en els Premis La Casa de l'Arquitectura, concretament en la categoria d'investigació, on tenen cabuda publicacions, tesis, congressos, festivals, jornades, programes formatius, tallers, ponències, projectes audiovisuals o altres de similar naturalesa que visibilitzen altres formes d'exercir l'arquitectura. Uns premis que reconeixen projectes destinats a fomentar la cohesió social i territorial i actuacions que reflexionen sobre noves formes. De moment, mentre Macià es disputa el premi amb altres propostes de l'àmbit arquitectònic, el primer perfum de la col·lecció es troba disponible a la venda en 15 països.
2: I ara, amb el vostre permís, fem un poquet de memòria de la infantesa de molts dels que ens escolteu i, per qui no els recordeu, almenys que aprofite per descobrir-los. Figures del còmic que esdevenen immortals, alguns d'ells nascuts de la imaginació de gent d'ací. Vos diem això perquè Pumbi, Zipizape, el Capitán Trueno o la família Cebolleta són alguns dels personatges que eixiran a l'encontre dels vianants en els carrers de València. Seran els protagonistes d'una ruta dels personatges de còmic més icònics que impulsarà l'Ajuntament per a posar en valor este gènere, però també els dibuixants valencians i nacionals que l'han cultivat. Dins del projecte, els personatges de còmic més reconeguts de les últimes dècades prendran, mitjançant murals, les parets mitgeres que queden visibles des del carrer. Es farà una ruta que ha comptat amb l'assessorament de la Càtedra d'Estudis del Còmic de la Universitat de València.
3: L'Ajuntament ja té localitzades al voltant de 10 mitgeres al centre de la ciutat. La majoria de titularitat privada ja ha iniciat contactes amb les comunitats de propietaris per explicar-los la intervenció i sol·licitar les autoritzacions necessàries. Cada mural tindrà un QR que, en escanejar-lo, permetrà l'accés a la informació de l'autor, el context històric i l'impacte sociocultural que va tindre. Segons ha explicat este dilluns el regidor d'Acció Cultural, José Luis Moreno, amb els responsables d'este projecte, Álvaro Pons i Noelia Ibarra, especialistes de la Càtedra d'Estudis del Còmic Fundació SMV, així com de nombrosos representants del món del còmic, la il·lustració i el disseny gràfic.
7: Desde el Ayuntamiento de Valencia apostamos por una nueva actividad cultural. Se trata de una ruta del cómic, una ruta del TVO que pretende recuperar ese género de la cultura popular que es el cómic y que consistirá en una serie de murales que reinterpretarán a personajes emblemáticos del cómic español y especialmente del valenciano.
3: Així, este projecte proposa un diàleg generacional entre autors clàssics com José Escobar, José Sánchez o Francisco Ibáñez i també il·lustradors contemporanis valencians. Estos últims seran els encarregats de reinterpretar les obres més importants del còmic espanyol i valencià, des d'una estètica actual i una presentació atractiva per a un públic general i no necessàriament versat en la matèria, segons fonts municipals. Pumbi, Carpanta, Super López, Zipizape, el Capitán Trueno, Mortadelo i Filemón, les germanes Hilda o la família Cebolleta són alguns dels personatges que, com han avançat els promotors d'esta iniciativa, eixiran de les tires del còmic per a il·lustrar les parets mitgeres de la ciutat.
2: I una nota artística més, l'Espai Cultural La Rambleta acull una exposició retrospectiva per a celebrar el desè aniversari de València s'Il·lustra, un projecte que ha reunit durant una dècada més de 120 artistes al voltant de la ciutat i les seues transformacions. La mostra obrirà les portes divendres i es podrà visitar gratuïtament fins al 31 de juliol, una exposició que proposa un recorregut visual pels barris, l'arquitectura i la vida cultural de la capital a través d'obres creades en les diferents edicions del projecte. La comissària Cristina Chumilla s'assegura que la mostra construeix una nova València i un itinerari totalment diferent per a redescobrir la ciutat des de la il·lustració.
8: Crear una nova València i un recorregut que va ser totalment diferent perquè tan sols anem a conèixer aquells llocs que els il·lustradors han triat per a mostrar-nos.
5: Entre les peces exposades també hi ha treballs amb una mirada reivindicativa vinculada a moviments veïnals i socials, com ara les il·lustracions dedicades a Salvem el Cabanyal o Benimaclet en lluita. Segons Chumillas, aquestes obres reflecteixen la implicació d'artistes que també són veïns i veïnes de la ciutat.
8: Hi ha dues il·lustracions en concret, una és Salvem el Cabanyal i l'altra és Benimaclet en lluita. Jo penso que ahí sí que hi ha una reivindicació molt important, no?, per part d'il·lustradors que no hem d'oblidar que són veïns i veïnes de la ciutat.
5: La il·lustradora Virginia Lorente, com a exemple, participa en la retrospectiva amb una obra dels inicis del projecte centrada en la Rambleta. La mostra connecta així passat i present una iniciativa que 10 anys després continua reinterpretant València des de noves perspectives creatives.
9: No hi ha un sentit comercial, no? És la teua relació amb la ciutat, no? I des d'un punt de vista totalment emocional. I treballar des d'aquesta llibertat, no?, d'aquest contacte és molt agraït, no?
10: Amunt i avall presenta Sergi Olcina. Realització tècnica Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Pel que fa a l'oratge, avui dimarts continuarà la pujada de temperatures que es va iniciar ahir dilluns. Temperatures màximes d'esta jornada que seran, per tant, superiors als 25 graus de manera general i localment superarem els 30 graus de màxima.
3: A mesura que s'avance al llarg de la setmana vinent, s'imposarà l'estabilitat i dominarà un oratge més assolellat. Les màximes amb esta configuració atmosfèrica remuntaran dia rere dia màximes més altes per a dimarts, per avui, que bufarà un poc de ponent a l'interior central, i valors més baixos per a dimecres, quan s'imposarà un règim general de brises que suavitzarà les temperatures per tot arreu. Dijous tornarien a afluixar les brises i s'espera de nou un ascens tèrmic destacable amb valors que passaran dels 32-33 graus a les localitats habitualment més càlides de l'interior.
2: Per què fa el trànsit un accident entre 4 vehicles ahir dilluns al matí, es deixava 9 persones ferides a la PSAT al terme de Vilavilla Joiosa. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, els afectats eren, són, millor dit, homes entre 23 i 60 anys i dos dones de 49 i 61 anys, generalment, que presentaven contusions i esguinçaments cervicals. El CICU mobilitzava una unitat del SAMU, dos unitats SFB i una ambulància convencional al lloc dels fets, uns dispositius que traslladaven 7 de les persones ferides entre l'Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa i la Clínica IMED de Benidorm. Les altres dos eren traslladades a un centre sanitari pels seus propis mitjans. A aquestes hores, 8 i 27 del matí, d'este 19 de maig de 2026, les retencions habituals en les principals carreteres de la Comunitat Valenciana. Per tant, a falta d'ampliar aquesta informació, vos demanem precaució a l'hora de posar-vos al volant i circular per les nostres vies.
11: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Més coses a aquestes hores en el nostre repàs de l'actualitat que conforma el dia d'avui. 13 dels 14 aïllats en el Gómez Ulla donen negatiu en la segona prova PCR. Estem parlant de l'antivirus. A partir d'ara podran començar a eixir de les seues habitacions, accedir a zones comunes i rebre visitants dels familiars, segons informava el Ministeri de Sanitat, Lucy.
0: Sí, el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública permet moviments dins de la mateixa planta en la qual es troben i visites que hauran de seguir les mesures de protecció i prevenció establides. En cas que les pròximes proves també resulten negatives i les persones en quarantena no presenten símptomes, podran abandonar l'aïllament després de complir els 28 dies des de la data d'exposició. No obstant això, hauran de continuar la quarantena en els seus domicilis i serà avaluada i, si correspon, actualitzada, depenent de l'evolució de la situació epidemiològica de l'antivirus i de l'evidència científica disponible. Dels 14 espanyols que van arribar a l'Hospital Gómez Ulla, un d'ells, el pacient de 70 anys, va donar positiu en antivirus, per la qual cosa haurà de continuar en la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell fins la seva recuperació clínica. La quarta prova PCR per antivirus realitzada a la dona que estava en seguiment ací a Alacant va resultar negativa segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
2: I ahir dilluns es va obrir el tràmit d'inscripció a la prova d'accés a la Universitat La Pau per a alumnat que estudia als centres d'ensenyament secundari i els que cursen cicles formatius que també vulguin realitzar la fase voluntària.
0: Seran els centres els que facin el tràmit, que estarà habilitat a través del sistema electrònic i taca entre els dies 18 i 22 de maig, fins a les 2 de la vesprada per a la convocatòria ordinària, i entre els dies 15 i 18 de juny, també fins a les 2 de la vesprada, per a la convocatòria extraordinària. A més, la conselleria ha posat en marxa un portal digital renovat que, a banda de donar informació concreta sobre els exàmens, unifica totes les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb el sistema universitari valencià. Altres qüestions, l'alumnat podrà trobar resposta a dubtes recurrents, com ara quantes vegades em puc examinar de la Pau, com seran els exàmens de la Pau per als estudiants de batxillerat o de cicles formatius, i si vaig aprovar la Pau anteriorment, quines assignatures em serveixen per a ponderar. En esta edició, la convocatòria ordinària de les proves se celebra els dies 2, 3 i 4 de juny, i la convocatòria extraordinària tindrà lloc els dies 30 de juny i el 1 i 2 de juliol. Les dates de publicació de les qualificacions, que es podran consultar, s'avancen enguany un dia respecte al curs anterior, de manera que les notes de la fase ordinària es faran públiques el pròxim 12 de juny i les de l'extraordinària el 7 de juliol. L'adjudicació de places universitàries per a les dues convocatòries es farà el 10 de juliol, també un dia abans que la convocatòria de l'any anterior.
2: I tornem a parlar de Fort d'Almussafes. En este cas, l'horitzó de la factoria s'aclaria ahir dilluns. La planta valenciana de la multinacional automobilística fabricarà a partir de 2028 un nou vehicle, el Bronco. Això segons confirmen des de la direcció de la companyia.
5: El Musafes feia mesos que estava a l'espera d'este anunci, l'assignació d'este model a la fàbrica valenciana que ha confirmat el president de Ford Europa, Jim Baumbick, suposa la continuïtat de la càrrega de treball per a la factoria valenciana. El nou encàrrec de la direcció de la companyia dona un respir a Ford al Musafes. A hores d'ara, esta planta sabem que només fabrica el model Kuga, com comentàvem abans, i té vigent un ERTO, que és, com diem, un expedient temporal de regulació d'ocupació del mecanisme RED. De fet, al llarg de maig, la fàbrica ha previst 8 dies de parada de la producció, 2 en el cas de la planta de motors.
2: I en crònica de sucesos, un tiroteig a Ejido, Almeria, deixa 2 morts i 4 ferits greus, Abril.
5: Sí, el tiroteig va tindre lloc a última hora d'ahir dilluns i deixa, com diem, pel moment, 2 menors d'edat entre els ferits. En concret, els fets es van produir a una zona coneguda com el Canalillo, pròxima a la localitat veïna de Balanegra. El presumpte autor dels dispars és un home que es troba fugit a hores d'ara i és familiar presumptament de tots o de part de les víctimes.
2: I abans d'acabar, Marina, donem una ullada a les profunditats.
3: Efectivament, a l'Atlàntic portuguès, a 20 quilòmetres de la costa de Viana do Castelo, 3 plataformes flotants generen electricitat per a 25.000 llars. Wind Float Atlàntic és el primer parc eòlic marí flotant semisubmergible del món, amb 25 megawatts instal·lats en aigües d'entre 95 i 100 metres de profunditat. El que passa sobre la superfície ja es coneixia, però el que passa baix, l'aigua, ha tardat 8 anys en documentar-se. Al Wind Europe Annual Event 2026, Ocean Winds va presentar els resultats d'estrès seguiment. 272 espècies conviuen a l'entorn del parc. Polps, ratlles, taurons, dofins comuns, orques i un tauró pelegrí formen part d'un ecosistema que els investigadors no esperaven trobar amb aquesta densitat ni aquesta varietat. Al més pur estil, Finding Dory. Les estructures submergides de les plataformes han actuat com a esculls artificials. Musclos, percebes i anemones van colonitzar les parets de metall i esta cadena tròfica va atraure els depredadors. Els polps aprofiten els racons de les estructures per amagar-se i caçar en un fons que abans era majoritàriament arena. Dins l'àrea del projecte es va registrar més abundància de polps i biomassa de peixos que a les zones de control properes, especialment de les Mobraquis, el grup que inclou ratlles i taurons. L'efecte reserva explica una bona part dels resultats. La zona delimitada pels aerogeneradors exclou la pesca comercial, cosa que redueix dràsticament la pressió sobre la fauna. Els dofins comuns van augmentar la seva activitat durant la fase operativa, segons les dades de monitoratge.
2: I a aquestes hores també fem un repàs dels titulars dels diaris d'ací, nacionals i la resta de l'actualitat internacional. Anem a començar per Levante, el mercantil valenciano. Què tal, Abril?
5: Què tal? Bon dia. Sí, Levante obri amb educació i sindicats que afronten el seu 7è dia de vaga, com comentàvem abans, sense acord després d'una reunió de 8 hores. A més, la imatge que destaca el diari és la de València Bàsquet Femení i en concret la de la seva capitana, que era el Casas, al Santi Xacopa, i el titular, volem el màxim. Pel que fa a les províncies, mateixa imatge, la de que era el Casas alçant la copa i titula La festa de les campiones. I respecte a la vaga d'educació, este diari destaca la vaga continua, Educació puja la seva oferta, però continua sense convèncer els professors.
2: Què mos conta València Plaza, Lucía?
12: Sí, Educació proposa una pujada progressiva de 200 euros al mes i emplaça als sindicats a una nova reunió. També en la portada d'este diari, Ford despeja la incògnita, el Musafes fabricarà el Bronco i retarda el llançament a 2028. Pel que fa al diari El Espanyol, en la seva edició d'ací, de la Comunitat Valenciana, també fa referència a eixa notícia de Ford. El titular és que fabricarà al Musafes el Bronco, però només 200.000 anuals des de 2028 i pot ser per a rellevar el Kuga. També destaquen el batacazo de María Jesús Montero reobri el debat sobre si Diana Morant ha d'anticipar la seva eixida del Ministeri.
2: Això ho comentarem d'ací a uns minuts, però anem a donar una ullada nacional i internacional que mos conta El País. Abril.
5: Comencem, com dius, amb El País, que titula que Vox reclama al Partit Popular Andalús que assumisca la prioritat nacional. I també en la portada, Illa i Junqueras que segellen l'acord per als pressupostos catalans. Pel que fa al Mundo, el Partit Socialista deprimix els seus alcaldes i barons, diuen que no es veuen guanyadors, i també parla d'aquesta absolució de Shakira que aviva el descontent amb Hisenda.
2: Toquem l'altra part, l'ABC, què mos conta?
12: Sí, este diari destaca en la seua portada el següent titular. Els d'Abascal eixiran al Partit Popular, al Partit Popular negociar amb proporcionalitat, però sense regalar els seus escons. I pel que fa, per últim, al diari La Razón, també dos titulars acaparen eixa portada. Moreno s'adapta a la via Feijó per al canvi i negociarà amb Vox. I, per últim, els d'Abascal centren obsessivament la seua estratègia a col·locar la seua iniciativa
0: iniciativa de la prioritat nacional.
13: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
14: De tu a tu.
15: Sostenibilitat ve de llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
16: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
17: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
18: L'esport que realment t'apassiona.
19: Humo, duro. Aleluya, aleluya, el Mandolet.
18: Sempre al teu costat, passe el que passe.
2: Vuit i 38, ahir això va ser motiu de discussió en les nostres tertúlies del programa. La meitat dels nous negocis d'autònoms no sobreviu més de 3 anys. I això és la dada en què opta en ses el debat sobre el model actual d'emprenedoria i les ajudes públiques al treball autònom. L'organització alerta que moltes activitats desapareixen just quan acaba la tarifa plana i els nous autònoms han d'assumir el cost real de les cotitzacions, els impostos i les despeses fixes del negoci, com pugui ser el lloguer, la llum, el manteniment, etc, etc. Anem a parlar precisament amb l'entitat presidida per Eduardo Abad. Què tal, Eduardo? Bon dia, buenos días.
20: Què tal? Bon dia.
2: Casi la mitad de los nuevos negocios de autónomos no llega a los 3 años. Esto es el titular. ¿Qué está fallando entonces en el modelo actual?
20: Pues la verdad es que es un modelo que solamente hace que el 50% de los autónomos que deciden emprender tengan éxito en el emprendimiento. Está fallando, pues bajo nuestro punto de vista, queremos tener autónomos en cantidad. Al contrario de lo que debemos de tener, que es autónomos de calidad, ¿no? La tarifa plana, que es una ayuda fundamental para poder iniciar una actividad económica, se convierte pues en una especie de cueva para el 50% de los autónomos que la solicitan. No nos olvidemos que en este momento tenemos en la Comunidad Valenciana prácticamente 60.000 personas que están disfrutando de la tarifa plana. Una tarifa plana que es universal, que no tiene parámetros de fiabilidad, es decir, con el simple hecho de darse de alta en el RETA como autónomo, automáticamente la solicitud de la tarifa plana es concedida. No hay ningún filtro, es decir, no sabemos si esa persona que ha puesto ese negocio en marcha tiene la mínima formación sectorial en el sector. No sabemos si tiene la experiencia profesional necesaria. Tampoco sabemos si tiene un plan de viabilidad, un plan de negocio, si tiene estructurada una gestión empresarial que le permita, bueno, pues llevar a cabo la actividad económica con cierto criterio de continuidad. Y por lo tanto, evidentemente, si 5 de cada 10 autónomos no llega al tercer año de vida, es porque está mal enfocada la ayuda y es porque tenemos que hacer cambios profundos en la tarifa plana y en la tarifa cero. No nos olvidemos que la tarifa plana es la tarifa plana del gobierno de España, pero la tarifa cero es la ayuda complementaria del gobierno de la Generalitat, que permite que esos 80 euros aproximadamente que tiene que pagar el autónomo de cotización, lo cubra la Comunidad Valenciana, el gobierno de la Comunidad Valenciana, y por lo tanto, bueno, pues al final estamos hablando de una cuantía económica de más de 3.000 euros. 500 euros anuales que evidentemente se pierden y se invierten de forma errónea.
1: Eduardo, te voy a hacer una pregunta a raíz de lo que me estás diciendo bastante directa. ¿Tú dirías que estamos fomentando demasiado el autoempleo sin garantizar que los proyectos sean viables?
20: Sí, evidentemente, eso es una cuestión inequívoca. Nosotros lo veníamos advirtiendo ya desde hace años y veníamos diciendo que tiene que estar sujeta a la tarifa plana, tiene que estar sujeta a una estructuración de negocio que sea fiable. No tiene ningún sentido que personas que no tienen experiencia profesional en un sector, por ejemplo, los sectores tradicionales, el comercio, la hostelería, sectores que son del sector servicios, ¿no?, que son altamente competitivos. No nos olvidemos que hoy tenemos en el comercio, en la hostelería, prácticamente el 60% del total de los autónomos que ejercen una actividad en la Comunidad Valenciana, pero en el conjunto del Estado. Y por lo tanto son sectores que son altamente competitivos. Además tenemos el reflejo, hemos hecho el estudio hace apenas dos semanas en el que ponemos de manifiesto también el problema que existe con el elevado precio de los alquileres, ¿no? En Valencia, pagar un alquiler de un establecimiento de 80 metros cuadrados aproximadamente ya supone más de 2.500 euros de renta, que es prácticamente el 40% de lo que tiene que dedicar una persona, un autónomo, para saciar los compromisos de pagos que tiene ese negocio. Por lo tanto, se hace muy difícil. Claro. Y por lo tanto, evidentemente, lo que estamos es, insisto, fomentando autónomos de cantidad, como si esto fuera una carrera, ¿no?
1: Claro.
20: Como si esto fuera...
1: No, es que te decía esto también, Eduardo, porque no sé si las administraciones, especialmente el gobierno central, que parece a veces que vive en un planeta aparte, celebran demasiado las altas de autónomos y miran luego muy poco cuántos negocios sobreviven, que es la realidad.
20: No, nosotros de verdad que insistimos y lo decimos. El gobierno de España está sumergido en una situación en la que parece que la cantidad es lo que prima sobre la calidad. Y nosotros, evidentemente, ya estamos demostrando con hechos fiables que el fomento del empleo y del trabajo por cuenta propia tiene que ser un fomento del empleo y del trabajo por cuenta propia que permita a las personas no condenarlas, porque al final, cuando un autónomo, cuando un pequeño negocio fracasa antes de los dos primeros años, lo que normalmente sucede es que atraviesa una situación de deuda con la administración, deuda con seguridad social o agencia tributaria, deuda con proveedores. Seguramente deuda con proveedores que les meten en listas de morosidad que luego es muy difícil salir, es decir, es una condena. Uh-huh. Y lo que tenemos es que tener la previsión y un sistema que nos permita evaluar mínimamente que ese negocio que se está planteando es un negocio que cumple con el mínimo de los requisitos para poder funcionar.
1: Claro, porque luego hay otra cuestión, Eduardo. ¿Cuántos negocios nacen por una oportunidad real y cuántos por falta de alternativas laborables? Te lo digo porque, y además me consta alrededor, incluso en propia experiencia, que en muchos casos se emprende después de perder un trabajo.
20: Sí, es lo que le llamamos el emprendimiento a la fuerza, ¿no? Sí. Que al final hay personas que salen del mercado de trabajo por cuenta ajena y que evidentemente tienen la necesidad de seguir generando economía y automáticamente lo que deciden es poner en marcha un negocio. Mira, hay una diferencia fundamental. Tenemos la estadística de las personas que deciden emprender voluntariamente. Cuando una persona decide emprender voluntariamente y tiene la capitalización por desempleo, que es la otra fórmula que existe en nuestro país, ¿no?
1: Sí.
20: En la que el Servicio Público de Empleo te ayuda pagándote y dándote la cantidad entera de lo que es tuyo, que es el subsidio por desempleo.
1: Sí, esas otras, sí.
20: Tiene una tasa de supervivencia del 94%. Es decir, la diferencia está en que alguien monta un negocio porque quiere montar un negocio, porque lo tiene bien estructurado, porque la capitalización por desempleo, por ejemplo, entre otras cosas, tienes que justificar que hay una inversión, que hay detrás un elemento que se llama un plan de negocio que está realmente bien estructurado, que está analizado y que por lo tanto cumple con los requisitos. Sí. La gran diferencia es que en una ayuda tenemos todas las salvaguardas necesarias para que saber que ese negocio va a funcionar, y la otra es una ayuda universal que simplemente por el hecho de darte de alta en el CERTA ya tienes acceso a la tarifa plana.
1: Permíteme que nos situemos ahora en nuestra comunidad autónoma. La Comunidad Valenciana está batiendo récords de autónomos, pero al mismo tiempo vosotros mismos alertáis de precariedad y de falsos autónomos, que es otro frente abierto. ¿Cómo se explica esta contradicción, Eduardo?
20: Fíjate, falsos autónomos, porque decimos, los autónomos que más crecen en el País Valenciano son los autónomos de alta cualificación. Vamos a llamarles autónomos que están relacionados con profesiones que podemos decir que están y que son del ámbito de la sanidad, ¿no? Sanitarias. También de los de alta cualificación, técnicos de todo tipo, pero sobre todo técnicos que tienen cualificación y sobre todo que tienen colegiación. Bueno, evidentemente no vemos nosotros ni ve nadie que se abran más despachos de médicos, que se abran más despachos de relacionados con la sanidad, ni que se abran más despachos relacionados con personas que se dedican, entre otras cosas, pues sí, a llevar parte la parte económica, ¿no? De otras empresas.
1: Sí, de
20: empresas.
1: Gestión.
20: Eso es lo que entendemos ahí, que detrás de todo eso se esconde lógicamente el demonio, ¿no? Y el demonio se llama los falsos autónomos. Pero también estamos viendo que la Comunidad Valenciana está transformándose, pero transformándose de forma positiva, y esto hay que matizarlo siempre, porque vemos también que se están poniendo en marcha actividades que son las actividades tradicionales, es decir, electricista, fontanería, calefacción, reparación, soldadura, todo lo que son las profesiones tradicionales que empiezan a ser una opción real, sí, para tener un negocio factible, y que ese es el cambio que está habiendo en el modelo de negocio, es decir, modelos de negocios que ya están agotados, como es el comercio, como es el de la hostelería, sí, sobrepasados muy por encima de lo que admite y de lo que el consumo nos está pidiendo, que son los que están cayendo, y sin embargo pues están, parece que está surgiendo pues un nuevo cambio en ese modelo de negocio, que son de alta cualificación, de alta tecnificación, y sobre todo pues personas que al final apuntan una actividad económica sabiendo que detrás de ella tienen clientes esperándoles para poder ser atendidos.
1: Y si me lo permites, es que parece que nadie quiere mencionar nunca aumentar a la bicha. Hay dos factores más: el intrusismo profesional, ayer conocíamos algunos casos, y luego eso existe, está ahí. Quien diga que no, es que quiere mirar hacia otro lado. Aquella gente que trabaja sin estar de alta o en negro, que bueno, a veces los hay, y perjudican a los autónomos que están en situación regular.
20: Mira, nosotros, yo sabes que soy una persona muy clara hablando.
1: ¿Sí?
20: Tenemos un problema que se llama intrusismo laboral. Tenemos personas que ejercen una actividad sin estar dadas de alta, pero también tenemos personas que, estando dadas de alta, evitan todo tipo de control, de facturación.
1: ¿Sí?
20: Cuando hablamos de... es que hay muchos autónomos que lo que hacen es mejor en metálico que pasar la factura por el banco, mejor págueme usted con billetes en vez de meterlo en el cajero. Estamos hablando de una cosa muy muy sencilla. Tenemos que acabar, ¿no? Porque eso perjudica al resto. Tenemos que acabar con esa situación que se da,
1: claro,
20: de evitar el control del control de la facturación, por una razón, porque eso se llama trabajar en condiciones que fastidias, que empeoras, que a tu compañero de la misma profesión le estás haciendo flaco favor, y estás haciéndote un flaco favor a ti mismo, ¿no? Al fin y al cabo, no podemos entender, por ejemplo, como en la Comunidad Valenciana, el 40% de los autónomos tiene rentas de trabajo declaradas y esos son datos cruzados entre la agencia tributaria y la seguridad social, rentas de trabajo por debajo de 900 euros, o una de dos, o tenemos autónomos pobres, que los hay, y son muchos, y evidentemente la otra es que tenemos muchas personas que evitan tener control fiscal y que por lo tanto trabajan en unas condiciones que no son las condiciones que debieran.
1: Solamente un par de cuestiones, Eduardo. Desde la asociación habéis advertido que cerca de 60.000 negocios valencianos, y estamos hablando prácticamente de todos, pueden desaparecer, por una parte por jubilación en los próximos años. Esto me imagino que se convierte en un problema estructural de relevo generacional, cosa que lleva a que el comercio tradicional, que ya lo has mencionado, porque va caducando en barrios y centros urbanos, esté en riesgo de desaparición real, no solo en las capitales, sino también en las ciudades y pueblos valencianos. Cosa que me imagino que lleva, sobre todo a las ciudades o pueblos más turísticos, a convertir sus centros urbanos en espacios solo para franquicias y grandes cadenas. ¿Esto hay forma de evitar que suceda?
20: Bueno, aquí hay dos factores también. Es que lo que no podemos permitir es que urbanísticamente se cambien usos de establecimientos que son comerciales a usos de residencial, que esa es otra situación que hay muchos ayuntamientos que están permitiendo. Evidentemente lo que tenemos es un problema, y ese problema se llama control de precios. Nosotros vamos a presentar a todos los ayuntamientos de la región, del País Valenciano, una iniciativa precisamente para que se cree una bolsa de locales comerciales con precios topados, con ayudas públicas para aquellos propietarios, pequeños propietarios, que tienen a disposición un establecimiento comercial para poder ser alquilado, gente que ha trabajado toda la vida y que tiene ha sido capaz de comprar un bajo comercial para poder tener ese colchón financiero cuando se jubila, ¿no? A esos son los que queremos meter dentro de esta bolsa de alquileres. Alquileres, insisto, con precio topado, con un precio con 40% menos del precio que hay en el mercado, pero que esté ayudado y que esté subvencionado por parte de la administración pública, en este caso por los ayuntamientos, que tengan unas ventajas fiscales para que otros autónomos puedan iniciar una actividad o puedan coger el relevo de ese negocio que es tan importante. Cuando hablamos de 60.000 personas que están al borde de la jubilación, estamos hablando de un éxodo hacia la jubilación de miles de autónomos del País Valenciano que van a desaparecer, es decir, que cierran su negocio porque les ha llegado el momento de descansar. Y aquí estamos ya trabajando con el gobierno del gobierno valenciano precisamente para poner en marcha un plan de relevo generacional que permita que esos más de 60.000 establecimientos que cerrarán, mayoritariamente aquellos que sean factibles y que tengan viabilidad, puedan ser continuados por personas que decidan continuar con ese negocio en vez de abrir otro negocio nuevo. Por lo tanto, ahí tenemos muy poco tiempo, y mucho trabajo que hacer para poder poner en marcha ese plan de relevo generacional, que es absolutamente necesario, no solamente en el País Valenciano, y si hablamos del conjunto del Estado, más de 600.000 pequeños negocios que cerrarán a lo largo de estos tres próximos años.
1: Está claro, eso es una lástima. Eduardo Abad, presidente de UPTA, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vayan las cosas lo mejor que puedan ser y a ver si al final se encuentran soluciones que es difícil, pero sean beneficiosas para todos. Un abrazo desde la radio.
20: Un abrazo para todos.
1: Hasta luego, buenos días. En 5 minuts seran les 9 del matí. Per cert, anem a fer un repasset també d'algunes de les coses que mos conten els nostres companys que s'encarreguen de l'actualitat local i comarcal. Anem a començar per Miguel Ángel Pallàs, si no m'enganya, que ja el tenim ahí. Miguel Ángel, què tal? Bon dia.
4: Salutacions per a tu, Sergi, per a tot l'equip i per a tots els oients de Amunt i Avall des de tucomarca.com. Bien, pues iniciamos el repaso a los titulares en las 8 comarcas del interior de la provincia que cubre tucomarca.com con varios sucesos. El primero de ellos es que los bomberos han excarcelado a una anciana herida en Vilamarchant tras ser atropellada por un camión y quedar atrapada entre sus ruedas. Del Camp de Túria pasamos ahora a Requena-Utiel, donde una persona ha fallecido y otra ha resultado grave en un accidente de tráfico que se ha registrado en la A3 a la altura de Caudete de las Fuentes días atrás. De Requena Utiel pasamos ahora a la Hoya de Buñol para contaros que investigan a un conductor tras incautarle más de 3.000 euros en alimentos y alcohol con precintos de seguridad en un control de Chiva. Y también contaros que la acumulación de barro y piedras tras las tormentas de días atrás ha provocado el corte de un tramo en la Nacional 3 a la altura del pueblo de Siete Aguas. Y relacionado con los sucesos y también con la política, contaros que la Generalitat Valenciana ha abierto un nuevo plazo para solicitar las ayudas al alquiler destinadas a las familias afectadas por la Dana. Y también de la Dana, contaros que la Generalitat ha acordado con Ribarroja de Turia la construcción de 36 viviendas protegidas industrializadas en el marco del plan Vive Dana. Y sin salir del ámbito de la política, contaros también que el Ayuntamiento de Chester ha recibido al embajador de Cuba en España y al periodista Ignacio Ramonet. Y otro titular es que los partidos políticos de Buñol han rechazado institucionalmente la instalación de plantas fotovoltaicas y de biogás en el entorno de Farrajón. Y acabamos con un par de propuestas culturales para el fin de semana. Avanzamos que este próximo sábado Buñol acoge la cuarta fiesta del libro y también contaros que Cheste se prepara para disfrutar de su Vina Chest, que durante 3 días llenará la localidad de degustaciones de vino, de música y de otras propuestas culturales. Bueno, y estos son algunos de los contenidos que os podemos resumir en la portada de hoy de tucumarca.com. Salutacions.
1: Salutacions. Ahora, ¿qué mos conta Sergi García? Ya un poquet més desplaçats cap a la Marina. Sergi, bon dia.
6: Bon dia, companys. Pues així a la Marina Alta, l'actualitat, lògicament, ve marcada en bona mesura pel seguiment de la vaga en el sector de l'educació. Per al dia d'avui, els sindicats i el professorat mantenen una ampla agenda d'actes i protestes que inclou reunions amb els ajuntaments, així com una concentració de caràcter comarcal que tindrà lloc esta vesprada al municipi de Parcent. Fora ja d'esta qüestió, a Dénia han començat les obres per restaurar una de les cases més antigues de l'històric barri mariner de Baix la Mar, que es salva així de la destrucció. L'Ajuntament vigilarà perquè es preserven els seus elements característics del segle XVII. En el plànol estrictament polític, destaca l'anunci fet per l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, que no seguirà com a regidor el dia que cedisca l'alcaldia de la ciutat al valencianista Rafa Carrió. El PSPB i Compromís van pactar aquest relleu en el seu pacte de govern i fins ara Grimalt havia mantingut que seguiria com a regidor. Finalment, no serà així. Per altra banda, a Calp, fins a 99 nacionalitats es van donar cita en la celebració del Dia d'Europa. Passem al capítol de tribunals. L'Audiència Provincial d'Alacant demana 12 anys de presó a un home per intentar matar a punyalades a la seva dona en Dénia. Per altra banda, també contem que més de 55.000 persones han visitat l'exposició feta pel Museu Arqueològic d'Alacant, el Marc, sobre els vestigis del canibalisme en el Neolític trobats al poble de Pedreguer.
1: En això mos quedem i també en que el preu màxim de venda al públic de la bombona de butà de 12,5 quilos ha baixat un 5,87% des de 8 de març. Baixa als 15,39 euros. Això hi ha tres coses. Les amplien ara mateix els nostres companys de servicis informatius encapçalats per Alba Repejo, que requejo que ja arriba ara mateix a les 9.
21: Són les 9.
22: A punt. Notícies.
23: Bon dia. A les 2 de la vesprada estan de nou convocats els sindicats a una nova reunió amb la Conselleria d'Educació per a buscar un acord que desconvoqui la vaga indefinida. Avui l'aturada enfila ja la 7ª jornada. Passades les 2 de la matinada, els sindicats de l'ensenyament teixien d'una reunió maratoniana damunt la taula una pujada salarial i progressiva de 200 euros en 3 anys, que és l'oferta límit de la Conselleria. Hi ha també avanços pel que fa a la resta de reivindicacions, però els consideren insuficients. Maite Tarazona, UGT, Txelo Baix, Comissions Obreres.
24: S'haver agradat moltíssim que això haguera sigut un document de punt de partida, no de finalització.
25: Aspirem a que hi hagi un text encara millorat
7: i que si hem arribat a aquest text, en aquestes millores, és precisament per la pressió del col·lectiu en el carrer.
23: Per al majoritari TPB hi ha línies roges que han quedat fora de l'acord, com la baixada de ràtios este pròxim curs, la millora de les plantilles o el punt del valencià, on ha subratllat Marc Candela que el seu sindicat rebutja frontalment la proposta de desenvolupar la llei de llibertat educativa.
8: Per altra banda, ens estan complicant la vida per a poder firmar un acord en quant a tema plantilles i en quant a tema valencià.
23: També trauen pit de la pressió als carrers José Seco des de SESIF i Lauren Barcena d'AMPE.
9: Decir que no suena bien la música. Llevamos una huelga indefinida, llevamos dos convocatorias de un día de huelga. Toda esa presión, pues evidentemente, al final ha dado sus frutos.
10: Un paso muy, muy, muy grande el que hemos dado a día de hoy, a estas horas.
23: I per a la conselleria, l'acord situaria el professor valencià entre el millor retribuït d'Espanya. Escoltem la consellera Mari Carmen Ortí.
11: Aspectes que eren coincidents en moltes de les propostes que ells ens han presentat, però que també s'ha enriquit amb les seues propostes. Entre elles, evidentment, pues, estava contemplada una pujada salarial que ficarà al professorat de la Comunitat Valenciana en tercer lloc, sols per darrere de Navarra i el País Basc.
23: A les 2 de la vesprada, dèiem, és la pròxima cita negociadora. La nit ens deixa també un tiroteig a Elegido, Almeria. Dos persones han mort i quatre han resultat ferides greus, entre elles dos menors, un de 2 anys i l'altre de 7 mesos. Els fets han ocorregut passades les 11 de la nit a la zona coneguda com el Canalillo, pròxima al municipi de Balanegra. Diversos equips mèdics i efectius de la Guàrdia Civil, inclosos agents del grup d'acció ràpida, s'han desplaçat fins al lloc per atendre les víctimes. El presumpte autor s'ha entregat a la policia. A les dependències de la policia local. Segons algunes informacions, és el fill de les víctimes més majors i pare del menor de 7 mesos que està en estat crític. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació. I també la Guàrdia Civil, amb salvament marítim, ha rescatat este dilluns un total de 49 persones en 3 pasteres. Han arribat a Formentera. Dani Ortega Alacant, més detalls.
25: Sí, Alba, com comentes, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat este dilluns 49 migrants en 3 embarcacions localitzades a prop de Formentera. La primera l'han trobada a Punta Sacala, amb 20 persones d'origen subsaharià a bord. La segona, a la zona de Sestufador, amb 12 migrants d'origen magribí. I la tercera ha sigut rescatada a 19 milles al sud de la Pitiusa Menor, amb 17 persones més. Enguany han arribat a les costes de les Balears 1.592 migrants en 80 embarcacions. Segons dades recopilades per EFE, a partir de la informació facilitada per la delegació del govern i el Ministeri de l'Interior.
23: Gràcies, Dani. El Congrés continua avui la comissió d'investigació de la Dana després d'haver escoltat ahir el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a les 11 d'este matí. Intervé la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb l'expresident Carlos Mazón el dia de la barrancada. Anem en directe allà a Madrid. Lucía Mas serà a les 11, com dèiem, d'este matí.
26: Sí, a les 11 està citada la periodista en la que serà la seva primera compareixença pública per aquest assumpte. Els diputats tractaran que donen detalls sobre els passos de Mazón aquella vesprada des que van eixint del restaurant El Ventorro fins que arriba a este copi a les 8:28. Vilaplana ja va declarar davant la jutgessa, segons ella, la sobretaula es va allargar fins a les 6:45 i hauria tardat uns 10 minuts en arribar fins al pàrquing al que la va acompanyar Mazón i allà es van despedir, però el tiquet registra l'eixida a les 7:45, fet que ha alimentat els dubtes. En paral·lel, quasi en paral·lel a les 12, declara la ministra de Transició Ecològica a la Comissió de la Dana, en este cas del Senat. De la compareixença s'havia tornat per motius de salut i finalment compareix avui coincidint amb la declaració de Vilaplana. Igual que la seva predecessora, Teresa Rivera, Agensen ha rebut moltes crítiques per la gestió del seu departament durant la tragèdia, especialment pel que fa als avisos sobre el barranc de Pollo per part de la conferència del Xúquer. I també serà preguntada per les obres hidràuliques que no es van executar abans de la tragèdia.
23: Lucía Mas, gràcies. A més, abans dels esports hem de parlar d'una notícia d'última hora, perdó, i que estan publicant ara diversos mitjans. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sigut imputat per blanqueig de capitals en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El titular del jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional l'investiga en una causa que analitza si els 53 milions d'euros amb els quals el govern espanyol va rescatar la companyia després de la pandèmia van servir per a llevar fons. Ampliarem esta notícia en pròxims bulletins. Ara sí, esta setmana s'acaba la Lliga en primera divisió i els nostres equips la viuen, Eva Casany, de forma prou diferent.
0: Sí, el Levante entrenarà d'ací a mitja hora per a preparar el partit vital de dissabte a casa del Betis. S'han de traure un punt i certificar la salvació. També podrien esperar altres combinacions de resultats si perden, però els granota no volen especular i l'afició tampoc. A les 10 acaba el termini per a inscriure's al viatge que organitza el club cap a Sevilla per a donar suport als de Castro. L'Elx és qui més complicat ho té i porta des d'ahir venent ja les 306 entrades que tindrà perquè l'afició Franja Verda es doni suport a Girona. I el València somia en acabar la temporada a llocs europeus. A les 5 entrenarà amb l'objectiu de trobar la forma de guanyar el Barça dissabte. Mentrestant, el Villarreal, que està lluitant per la tercera plaça contra l'Atlètic de Madrid, farà este migdia el dinar de fi de temporada. I el Club Deportivo Eldense celebrarà a les 7 i mitja d'esta vesprada l'ascens a segona divisió amb una rua que portarà l'equip de l'estadi a l'Ajuntament.
23: Gràcies, Evan. Estarem pendents. És tot de moment. Tenen tota la informació en les xarxes socials d'Apunt i en el web d'Apunt Media. En la ràdio, la pròxima cita informativa a les 10. Continuen amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
5: De tu a tu.
12: Sostenibilitat, ve del llatí sostenere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
17: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
13: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
3: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
14: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.

0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: I vos donem la benvinguda de nou a esta nova hora, la segon del nostre magazín d'avui, amb el que és la notícia que ara mateix acaba de prendre protagonisme. Este és l'espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que posem en antena tots els dies en A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. I el titular és José Luis Rodríguez Zapatero, que està citat com a imputat en l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el cas Plus Ultra. Les investigacions efectuades per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, de la Policia Nacional en els últims mesos impliquen a l'antic secretari general del PSOE en el cobrament de comissions il·legals i el rentat de fons, segons publica, entre altres mitjans, el Confidencial, que estic veient ara, i mentre es fa referència també a que és la primera vegada en la història de la democràcia espanyola que un expresident del govern és investigat en una causa per corrupció. La imputació de Zapatero ha sigut acordada pel magistrat José Luis Calama, que és titular del jutjat central d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, encara que la decisió té el seu origen en la primera fase de les diligències sobre Plus Ultra, que va liderar en el seu moment el jutjat d'instrucció número 15 de Madrid. En això damunt la taula, que crec que ja és un suficient entrat apetecible com per a analitzar-lo, saluda a Salva Enguix. Què tal, Salva? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Bon dia.
1: Benvingut a la ràdio. José Carnau, què tal? Bon dia.
3: Muy buenos días, Sergi, què tal?
1: A veure, tinc aigua del Carmen, Tranquimacín, Valium...
3: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
1: Per si te'n fa falta alguno.
3: No, si lo, está muy bien, empezamos el día con buenas noticias.
1: Val. Vicent Climent s'ho prendrà d'una altra forma des del seu nou
4: no
1: punt de
4: penses,
1: vista.
4: No te penses, perquè jo tinc nervi encara i sang en les venes, no m'he insuflat horchata ni res paregut, entonces me continuen cremant les mateixes històries que me cremaven fa 4 dies.
1: I esta història, no sé el que suposa i el que posa en marxa amb esta imputació de Zapatero.
4: Pues imagina't si esta notícia d'avui, però clar, els jutges van en molta cura en aquestes històries, si arriba a ser coneguda 4 dies abans, quan estaven en plena campanya electoral andalusa, sí, quan Zapatero era un dels de les figures principals.
1: Bueno, és dels que més ha postulat en la campanya electoral.
4: Però bueno, estava també Chávez i Griñán, que ja han sigut condenats en el seu moment, és a dir, jo què sé, 3 de 3. Sí. Bueno, 3 de 3. 2 són condenats i l'altre és imputat, però vull dir, 3 convidats especials a la campanya d'Andalusia per part del Partit Socialista i els 3 en problemes greus.
1: Salva, dius que reflexionar en aquests moments esgota una miqueta, sobretot perquè arribem a un moment en el que sí que és de ver. Escalfar-se el cap no és sa.
5: Aquí hi ha un detall important que cal entendre en compte en esta qüestió, i és que ha sigut a partir d'una petició de la Fiscalia Anticorrupció. Sempre s'està parlant de que si la Fiscalia està dominada pel govern o no, i en este cas estem veient que és la pròpia Fiscalia Anticorrupció la que ha demanat la imputació de l'expresident del govern espanyol, la qual cosa dibuixa...
4: Sí, però en un matís, Salva, i és que la Fiscalia Anticorrupció té independència respecte de la Fiscalia General, sí, sí, que és la que estaria suposadament en mans del govern.
5: Sí, però és igual, sempre hi ha aquesta tendència a considerar els fiscals que no actuen com haurien, i en aquest cas la Fiscalia Anticorrupció la que demana, amb un informe de l'UDEF que ha fet la Policia Nacional, molt rigorós, sobre la possibilitat de que l'expresident del govern hagi malversat o que hagi actuat d'una manera en benefici propi, en portar-se comissions en l'operació Plus Ultra. Jo crec que efectivament, com tu dius, és un tema molt greu. Estem parlant d'un expresident del govern, estem parlant d'una persona que fa poc jo la recordo, la Fiscalia Anticorrupció, la que demana, amb un informe de l'UDEF que ha fet la Policia Nacional, molt rigorós, sobre la possibilitat de que l'expresident del govern hagi malversat o que hagi actuat d'una manera en benefici propi, en portar-se comissions en l'operació Plus Ultra. Jo crec que efectivament, com tu dius,

0: jo crec que és una notícia molt dura per al PSOE, és duríssima.
1: Joseca.
2: Bueno, parece ser que es que en esta historia lo que había era que sus hijas tenían como una asesoría o como una agencia de comunicación, de publicidad, marketing, eso puede ser. Hoy en día hay una palabra también comodín en el mundo profesional, que es una consultoría, y se consulta todo y se pregunta todo. Pero el objetivo al final era solo, esto es el problema de cuando se supone que solo facturan a uno porque realmente están como, si fueras lo de un falso autónomo que dicen, estás contratado, trabajas para alguien, y él creo que facturaba además a través de la...
1: Avui estàvem parlant d'això precisament amb el president d'UCTA, te'n recordes, del tema dels falsos autònoms i aquest sector de l'assessoria.
2: És que, i entonces, yo creo que puede haber irregularidades, pero cuidado, seamos realistas, aunque la noticia tiene un impacto grave, porque piensas, es un expresidente del gobierno diputado, sí, vale, investigado, lo que quieras, pero esto tampoco tiene, yo creo, a nivel político, no digo judicial, porque tanto recorrido el mundo, posiblemente más impacto, es decir, esto no afecta, creo yo, a la credibilidad o a la capacidad de influencia en los votantes del PSOE, porque han pasado millones de cosas,
0: yo no estoy de acuerdo en
2: y, eso, y Andalucía, por ejemplo, yo lo decía ayer también en otra tertulia, que pensaba, para la mala candidata que era, yo creo, Montero, oye, 28 diputados, es que aún me parecen muchos,
0: no, no,
2: sinceramente, no. Aunque ya sé que han tenido 60 y dices, hombre, es una bajada, vale, pero es que es increíble, o sea, es que pueden hacer, o sea, tienen un suelo electoral, y también el PP, no lo voy a negar, porque son dos megapartidos, que ya da igual.
1: Pero
2: lo que
1: eso ahí ya lo comentábamos, sí, que
2: igual
1: un
2: lo
1: sostre,
2: que
1: un, sea, un no sol que está.
2: Salvo que haya a la izquierda algo que de repente, como esto de adelanta,
0: yo creo que eso, mucho y se lleve. Yo creo que votos. Eso genera, primera, yo creo que este tipo de noticias, más, no olviden que Zapatero ha sigut el principal suport de Pedro Sánchez,
2: eso sí,
0: en los últimos
2: años. Eso
0: anys.
2: Sí.
0: Como era Ábalos en el seu moment també. Yo creo que este tipo de noticias generan molta frustració en una part important de l'electorat del PSOE, que provoca que molts d'aquests votants estiguen decebuts i, entre altres coses, se sumen al grup de l'abstenció. Jo tampoc estic d'acord en que el PSOE tingui un sostre. El sostre d'Andalusia s'ha anat reduint en les últimes convocatòries electorals, de lo que va ser el PSOE en Andalusia, no ens oblidem que tenim majories absolutes, fins a arribar a una xifra que és una xifra realment, per a lo que ha sigut el PSOE, inquietant i preocupant. Una altra cosa és que el PSOE no vulgui fer una reflexió profunda d'aquesta situació en Andalusia i en altres llocs. Per tant, jo, per lo que diu Joseca, jo crec que sí que pot tindre un efecte molt negatiu, molt negatiu, per a Pedro Sánchez, com bé dia Vicenç, això s'haurà produït aquesta notícia segurament fa una setmana, jo crec que encara hauria sigut pitjor per al resultat del PSOE andalús, i de cara a una pròxima convocatòria electoral general, jo crec que la suma de casos de corrupció, d'Ábalos, de Coldo, de Ferran, de... i si ara se complica la situació de José Luis Rodríguez Zapatero, jo crec que el panorama per al PSOE no serà...
1: És que no mos oblidem. Perdona, Vicent, la qüestió del germà, la dona, etcètera, etcètera, que sí. Tot això està sí, ara però, per arribar, no?
0: Sí, però la gent, molta gent del PSOE interpreta que això, el de la dona tal, molta gent interpreta que això és l'ofer, no? Que és un poc tal, però sí. En aquests casos no. En aquests casos...
1: Sí, allò parlant... està un poc més amortitzat que això.
0: Claro, jo crec que això sí que la gent dius, bueno, escolta, què passa al PSOE, no? És a dir, què passa al final? Perquè, torna a dir, Rodríguez Zapatero ha sigut una figura... he sigut un puntal clau fonamental per a les campanyes electorals, per als posicionaments de Zapatero, fins i tot a nivell internacional. Jo crec que això li pot fer molt de dany al PSOE.
3: Quan les campanyes anaven mal, traien a Zapatero com a comodín, sí, del, sí, públic, sí, era, sí, el que anava als mítings i reviscolava un poc a la tropa. De totes formes, parlant del sol del PSOE, el PSOE té dos tipus de votants, igual que qualsevol altre partit, que són els fidels, els muy cafeteros, sí, i la resta que pot votar un dia al PSOE i un dia a altra formació política. A la resta és a la que afecta aquest tipus de notícies. Als muy cafeteros no, perquè continuaran pensant que és lawfare, perquè el fiscal anticorrupció és Luzón i Luzón és el que estava en el jui contra Ábalos i Coldo i companyia. Entonces és diferent de lo del fiscal general de l'Estat, que este sí que està més clarament posicionat en puestos de progressisme, per dir-ho d'altra manera. I sí afectarà a esta capa de votants que pot inclinar cap a una formació política o una altra el resultat d'unes eleccions. És el primer expresident del govern que entra en esta situació. És és una figura molt destacada perquè ha tingut moltíssima activitat pública durant estos últims anys, ha donat conferències, ha aparegut un poc com el, a banda del comodín del público, un poc com el guardián.

0: de las esencias, ¿no?
1: Bueno, es que realmente lo que decía Salva, él es el padrino
0: político de Pedro Sánchez,
1: porque por presencia, honestamente, también hay que hacer que Felipe González, Aznar, todos, y es normal, y yo lo veo incluso razonable y necesario que tengan esa presencia, que dan conferencias, que los invitan. Joder, son expresidentes del gobierno, que no hay 40, hay 4 o 5. Rajoy también se le ven historias, los invitan a un foro.
0: Sí, pero este también va a Venezuela y va también va a tres países.
1: Ha tenido mucha actividad.
0: Es diferente a la actividad de Aznar o a la de Rajoy.
1: Eso es verdad, que está teniendo una actividad a priori que parecía más turbia, pero como siempre, lo tiene que dirimir la justicia. Si no, te dirían, oye, turbia, ¿por qué?
2: Pero Aznar no fa meetings politics a favor de Feijóo.
0: Exacto.
2: Ni Felipe González fa meetings politics a favor de Sánchez.
1: Bueno, ahora no, porque está en contra.
2: Exactament. Però Rodríguez Zapatero, no oblidem que els últims anys ha sigut el gran avalista de Sánchez ante la militància. D'alguna manera, salvant distàncies, Zapatero, com bé dia Vicent, s'ha convertit un poc en l'essència de l'esquerra tradicional del PSOE. És a dir, és un poc el que era Alfonso Guerra en el seu moment per Felipe González.
0: I que feia els pactes amb la resta de l'esquerra.
2: Claro, i a més ha sigut el manifacer que ha estat pactant en Sumar.
1: Esa palabra es maravillosa.
2: Bueno, manifacer és una paraula molt valenciana.
1: Manifacer.
2: En meu poble és manifacer.
0: Sí, senyor, cal recuperar-la i reivindicar-la.
2: És el que fa lío.
3: Fins i tot mediante en altres assumptes, diguem, de caràcter nacional i internacional.
2: No,
3: on també s'ha clavat Zapatero.
2: No, Zapatero, anem a veure, Zapatero ha tingut un paper. Ha sigut l'home, ha sigut l'home de Sánchez en Venezuela.
0: Sí, en China.
1: Sí.
0: I en Xina.
2: Però especialment de Venezuela, que s'han estat allí fent maniobres, tal, tal.
0: Tu fes el que se pensava, en alguns mentiders se parlava...
3: Bueno, fins i tot en Puigdemont també va arribar a clavar la
0: cosa. Sí,
3: no se claven en tants fregos que al final...
2: Manifacer.
0: Sí, és el que estàvem contant. Però fixa't
3: que... Per no dir alcahuete, no?
0: Que fa alguns mesos que no és igual. No és igual manifacer que alcahuete.
3: Home, a l'hora d'establir alguns matrimonis, sí.
0: Estem parlant del que estem parlant, Sergi. No, centrat.
3: A veure, les relacions que s'han
2: muntat... Tu quan estàs en casa al Fallero, qui és el manifacer? Sí, el que arriba a l'acord entre els proveedors de cervesa.
3: Però jo dic, per les relacions d'amor que tenen alguns...
0: El tema que jo volia
3: que
0: dir,
3: alguns,
0: que en alguns mentiders, especialment madrilenys, que són cuis totes aquestes coses de xafardejos i d'històries polítiques d'alt nivell, sí, se maliciava, se pensava... Que si a Zapatero li imputaven seria per alguna actuació nord-americana, precisament per la relació amb Venezuela i aquest tipus de coses, i que mitjançant l'administració de Trump podia arribar a algun tipus de problema legal per al president Zapatero. Eren coses que se deien fa uns mesos, però que després de l'activitat político-judicial espanyola precisament d'aquell temps a esta part, pues ja se veia que els problemes podien arribar per altra banda, com així n'ha sigut, no? Plus ultra. I veurem quin recorregut té tot això, perquè igual se queda en
3: no res, en bufes de pato, que també és una altra expressió valenciana.
2: Però ja veurem, ell no és aforat, per tant, sí que ràpidament...
0: I altra cosa, esta imputació arriba a un any de les eleccions generals, de les municipals, etcètera, etcètera, i les autonòmiques que resten.
1: I la pregunta és...
0: I en un any no se resol probablement este tema judicial de Zapatero, en la qual cosa esta causa arribaria viva a la pròxima campanya electoral.
3: Sí, és a dir, que produiria un desgast considerable.
0: Sí, aprofundir un poc en el que estava dient abans.
1: Después de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, todo lo que está ocurriendo, Aragón, yo pensaba, ¿hay vida fuera de ahí? Es decir, ¿existe alguien en el PSOE o algún como líder? Porque esto luego a veces más que de a las bases tal, es de uno que es como el líder de la oposición, el que maneja, que esté planteando decir, bueno, tendrá que haber una sucesión, una relevancia. Es decir, ahora está en un momento, ya digamos, con mucha objetividad, no es de percepción, muy malo por los resultados electorales. Esto se suma, etcétera. ¿Hay alguien que diga, podemos salir de ahí o todo el mundo
0: sí, quiere? Pero no se sabe.
2: Pero yo es que creo que lo que estén digando...
1: ¿Hay algún posible como liderazgo aparte?
2: Pedro Sánchez fa temps que ha plantejat un PSOE presidencialista. És un model molt jerarquitzat en el que ja ha anat col·locant les seves peces en les federacions per a controlar-les, que és el que ha volgut. I això un poc trenca la dinàmica històrica que ha sigut el PSOE en Espanya. El PSOE ha sigut un partit d'una forta pulsió federalista.
1: Federalista, com ho vull ser,
2: on els òrgans federals tenen un pes molt important en les decisions que feia l'executiva. Això, Pedro Sánchez ha desaparegut. Això, jo crec que Pedro Sánchez ho fa des de dues perspectives. Una, des de la perspectiva perversa, crec jo, de que Zapatero pensa que al veure l'amenaça de Vox pendent del PP pot mobilitzar a tota la gent de carmes generals, que és l'única opció que li queda, i en el cas de no arribar a aquesta opció, jo crec que Pedro Sánchez el que vol és tindre el partit controlat.
1: Total,
2: vale.
1: No,
2: claro, és objectiu. Plantejar lo que tu dius, plantejar lo que tu dius d'una opció d'intentar una substitució en l'ideratge del PSOE en aquests mesos és molt difícil perquè té tant l'executiva com el poder de les federacions el controla directament.
0: Clar,
2: això és molt complicat.
1: Ja, però quan això fracassa, no, però... és a dir, quan tens fracassos electorals, perquè jo entiendo que ese control, si encima te va bien, dices, però, oye, és efectiu.
2: Però és que li dona igual les perifèries. És a dir, a Pedro Sánchez sí. En aquests moments... O sea, yo creo que en el momento que tú presentes, yo creo que presentar a Montero en Andalucía me parece una barbaridad.
1: Es que es una barbaridad, porque, pero objetiva.
2: Porque
1: no.
2: Presentes a la ministra Hisenda, que en el momento es la menos popular, y la presentes en un momento que además la presentes 15 días antes de la campaña, que es una cosa que yo creo que es muy perillosa. Es decir, porque no ha estado un año antes en campaña, guanyant simpatía, tal. Es decir, no, Pilar Alegría encara se'n va anar un poquet abans, però esta dona se va presentar 15 dies abans. Entonces, jo crec que Zapatero, de veritat, jo he arribat a la conclusió de que li importa...
1: A Sánchez.
2: Ai, perdó, joder, com estic.
0: No, no, és que són dos cares de la mateixa manera.
2: Jo crec que a Sánchez li dona igual el que passa en les federacions, és una prova evident, perquè ja fa temps que li està passant, i que el que en el fons Sánchez diu, bueno, a mi me dona igual perquè jo el que vull generar és el relat de que la gent veja que Vox pot portar el PP i jo vaig a fer un Stalingrado en les eleccions generals. Vaig a fer un Stalingrado, me la jugué tota a les generals.
1: Sí, sí,
2: jo crec que és una aposta de molt de risc, perquè sí. Això té un problema. La pregunta és, si no guanya, què passa amb el PSOE en Espanya? És a dir, has perdut, no tens ninguna autonomia important, espera, excepte Catalunya. Segona, no tens les principals capitals, no tens les províncies.
1: Per això dic que quan estàs en objectiu
2: has permès, el fracasso... Has permès que al final digues... Tens un mapa en Espanya on el PP i Vox van a governar totes les institucions.
1: Por eso digo que cuando el fracaso es tan brutal, alguien dentro del PSOE dirá...
2: Però tu ves un fracàs, però jo crec que ell no fa aquesta lectura que tu i jo fem.
1: No, estoy de acuerdo.
0: No, estoy de acuerdo.
3: Ell creu que no va a fracassar.
0: Estic d'acord en la lectura de Salva, me parece que és molt encertada l'anàlisi del que està passant pel cap, si és que se pot endivinar el que passa pel cap d'una persona, no? En este cas del president del govern. Jo crec que van per ahí els tirs. Ara... també és cert que hi ha un greu risc en esta aposta que fa per deixar les autonomies en mans de PP Vox per a demostrar que Vox és el dimoni i l'única opció per a aturar-lo quan arriben les generals soc jo. I és que PP Vox no facen cap escàndol, que vagin les coses mitjanament bé en estos temps. A Sánchez, veus, a mi també me passa igual, és que són dos cares
1: que
0: de la mateixa moneda.
1: Ja ha salido, pues,
0: bueno,
1: claro.
0: A Sánchez l'únic que li importa efectivament és la possibilitat de mantindre, de retindre el govern central i les federacions li importen un bledo i l'altra cosa que li importa, però perquè és prèvia per a poder conservar el govern central, és Catalunya. És Catalunya. De fet, avui hem sabut de les converses i l'acord entre Esquerra Republicana de Catalunya i el president de la Generalitat de Catalunya, que no se podia haver donat a la llum, no se podia haver reconegut en públic, 4 dies abans, precisament perquè estaven en campanya de les andaluses i Montero era la exministra d'Hisenda i la munyidora d'aquest tipus de pactes. Bueno, pues al final hi haurà un acord de cessió de coses per a Catalunya, perquè Catalunya és bàsica per a que després, quan arriben les generals, se convertisca en el sac de vots principal per a...
2: Sí, però en estos moments, després de les eleccions, si mires els percentatges de vot i diputats que s'han tret del PSOE en Extremadura, Castelló, Aragó i Andalusia, en aquests percentatges de vots ni de lluny tu pots mantenir el govern espanyol per molta plurinacionalitat que vulguis vendre. És impossible.
3: De totes formes...
2: I a més, amb un tema afegit, i és que jo dubte molt ara que Junts per Catalunya, i dubte molt que algunes altres forces polítiques li regalaren la presidència del govern a Pedro Sánchez.
3: És a dir, que vulguin ajuntar-se en ell directament.
2: Jo tinc ara dubtes raonables.
0: Bueno,
2: dir, jo
0: si trauen profit molt. O pensen que poden traure profit, igual
2: però
0: sí.
2: És que, però el Junts que ja no és profit, Junts és que té un problema en Catalunya.
0: Sí.
2: O sigui, que té un problema allà molt greu.
0: Sí,
2: tema,
0: claro.
2: Entonces, jo crec que, per mi, l'aposta de Sánchez, que jo ja l'hem comentada, jo la veig tremendament arriesgada.
0: Sí.
2: És a dir, haver abandonat a les perifèries, perquè Sánchez ha abandonat completament. És a dir, en estos moments, mira, tu i jo que som més majors que Joseca.
1: Muy bien.
2: En Madrid...
1: Muy bien
0: se nota.
2: En Madrid el PSOE no existeix.
0: És de veres.
2: Galícia, el PSOE ha desaparegut. Mm. Ves agafant autonomies on el PSOE abans era un partit en Andalucía.
1: Es que era, que no es, ese era el gran bastión salvaje.
2: Entonces, claro, aún te queda una cierta fuerza. Sí, bueno, Cataluña, te queda Astúries, te queda Navarra, pero ya no te queda molt més.
3: O sea, una pregunta, ¿per qué com, pasen com de puntetes per així? Així tampoc és que tinguen...
0: Espera, a veure sí, quant de temps li resta a Diana Morán de ministra.
3: Fem una coseta.
0: Per lo que estava contant...
3: Vale, és que això sí que vull desmenuçar una miqueta
0: Salva,
3: més.
0: Salva, és més que possible que s'haya après de l'experiència de Montero, que no ha tingut temps per aterrar en Andalusia, i a Diana Morán la facen...
3: No sé, la percepció dels ministres kamikazes és molt diferent segons de... No,
2: de moment l'aposta de, la de col·locar ministres ha fracassat, de moment, en les convocatòries electorals que s'han produït, ha fracassat totalment.
3: Anem a desmenuçar això una miqueta, perquè al cap i fi és el que ens toca a nosaltres de prop i el que serà un futur també, no només per a el PSPB, sinó per a la ciutadania, també l'oposició i la resta de la gent que conformen el govern valencià. Són les 9:28, ara continuem.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: Nou i mitja en punt del matí, ja sabeu que això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. Estem a 19 de maig de 2026, un dia ja que queda assenyalat almenys en les files socialistes i, com no, per a l'expresident Zapatero, que en aquests moments, segons m'arriba, la UDEF està registrant el seu despatx ara mateix. Presumptament imputat també per organització criminal. Està Pilar Tamayo on fire, enviant-me un munt de coses, igual que la resta de companys de la casa. Diu, presumptament captaven diners d'origen il·lícit i el tornaven a clavar en el sistema, i també s'investiga si el rescat es va utilitzar per al blanqueig. Això ara desencadenarà una sèrie de circumstàncies, a lo millor, no sé si previstes o imprevistes, en les que... Mira, coneguent el personatge, m'agradaria veure la cara de Sánchez en estos moments.
0: A García Page l'estaven entrevistant en el moment que eixia la notícia en una altra emissora radiofònica. Jo venia escoltant-la perquè sabia que estava este senyor ahí i a veure què diu este.
3: Sí.
0: Bueno, la reacció d'ell ha sigut m'he quedado de piedra, textual, m'he quedado de piedra. A partir d'ara tinc el dubte de si la resta dels socialistes, ja sabem que García Page és un poc diferent, el verso sí, suelto, no? A veure la resta, a veure Ferraz i Moncloa com reaccionen, si reaccionen en m'he quedado de piedra o reaccionen en l'Ofer, ja se sabia que estaven buscant-nos, s'estava parlant molt de Zapatero i d'altres, això forma part d'una persecució contra el govern, la dona, el germà del president... A veure si envolten en este cas...
3: O per contra el deixen venut com altres.
2: Però això hi ha una diferència
0: dins important. Dins de la resta aquí, o no, o se queden de piedra.
2: Aquí no, això no és un juez peinado, això és l'UDEF, és Fiscalia
0: Anticorrupció... I l'Audiència Nacional.
2: És l'Audiència Nacional, és a dir, són coses molt més sèries. Jo crec que l'impacte va ser duríssim per al PSOE, no? I per el que preguntaves abans, és a dir, el que estàvem parlant abans de les candidatures de ministres, jo crec que l'aposta ha fracassat. De moment l'aposta ha fracassat en Aragó, en Andalusia ha sigut un desastre. Entonces, jo crec, per el que abans del descans comentava Vicent, jo estic d'acord amb ell, jo crec que Diana Morán s'ha de replantejar seriosament la seva estratègia. És a dir, per què? Perquè el que està clar és que l'associació amb el sanchisme no te dona boig. Fins i tot te deteriora la possibilitat de tindre un bon resultat electoral.
3: Val, però ara com tires tu arrere en tot això?
0: És que no,
3: aquesta gran aposta que has fet per el líder suprem.
2: Jo t'he dit el que he escrit jo avui.
3: No, t'ho dic.
2: Jo el que crec és que l'única opció que té Diana Morán, si té una opció, és deixar el Consell de Ministres ja i encetar, intentar tindre un perfil propi, fins i tot plantejant qüestions que en aquests moments els valencians es preocupen i que el govern no està donant resposta. O sigui, jo crec que és...
1: Però tindria com que fer l'oposició a su propio partido.
2: Tampoc se trata de fer l'oposició, però és molt complicat perquè si no, el fet de que siga... El que està clar és que com se diu? El que estigues a prop de Sánchez no te dona boig a nivell autonòmic.
0: Te'ls lleva.
2: Sigo. És el que hem vist fins ara, eh? No és una opinió, és el que estem veient.
3: Ha quedat demostrat que això, que l'estar prop de Sánchez provoca més rebuig que benefici.
0: És que s'està votant...
3: És el resultat de la majoria.
0: El fet de no avançar les eleccions generals està portant com a conseqüència que s'està votant en clau general en les autonòmiques. I el rebuig al govern de Sánchez és important.
3: I pot durar això, no sé si és remotament important. A què es planteja avançar-les?
0: I l'estan pagant els seus candidats, que alguns són ministres, han sigut ministres i altres no.
2: Jo crec que Sánchez no avançarà a les eleccions, ni de conya, i tampoc crec que s'avancen a la Comunitat Valenciana. O sigui, jo crec que en aquest cas... Però avui, el que Vicente i jo estem dient una cosa, que jo, un amic meu que més col·labora en ell i admire molt, com és Bernardo Guzmán, claro, dia avui este matí en la SER, a propòsit del tema de Diana Morán, i dia, claro, però tampoc podem pretendre que el ministro del gobierno se posicione contra Sánchez.
1: Es una locura. Cualquier intento de que hubiera otros liderazgos. Es que pasa en todos los sitios. Cuando en su día quiso presentarse, creo que era Toni Gaspar contra Ximo Puig, o el Fernández Bielsa o el otro, también han tenido luchas internas y siempre acaban mandando, el que ya está gobernando,
2: pero
1: que impone.
2: Yo he visto esos congresos tots y es muy diferente. Mira, cuando se van a enfrentar a l'Arte de Ximo Puig, eren batalles orgàniques en àmbit Comunitat Valenciana.
1: Sí, claro,
2: o sea, no hi havia intervencionisme realment a penes de Ferraz perquè no controlaven així, perquè eren famílies polítiques, això Vicente m'ho sap, sí, molt fortes. Ara no ha sigut així. Ara és Sánchez qui directament ha dit a cada federació on vol colgar. Això no havia passat mai al PSOE. És que,
1: no, perquè tenia els partits com molt independents. El PSOE català, el PSOE valencià...
0: Va ser Sánchez el que va decidir que la secretària general fora Diana Morán i va menejar els fils de la manera més adequada per a aconseguir-ho.
1: Por eso mi pregunta inicial es, ¿hasta Diana, cuándo acepta
0: pasa,
1: todo el PSOE
0: pasa una
1: todas
0: otra cosa,
1: estas tensiones si es un partido que no tiene tradición?
0: Pasa una otra cosa en el cas de Diana Morán. No sol es ministra y li taca el tema de ser ministra a les seues expectatives electorals. És que a banda és una candidata que no és especialment forta.
1: No, hombre.
0: En si mateixa, és més bé...
3: És això que jo volia comentar.
2: No, jo crec que...
0: No té un pes polític important per a il·lusionar, per a liderar, per a no sé què.
2: Vicent, estaràs d'acord amb mi en que últimament tu i jo, que hem vist moltes dècades de polítics, el nivell en general dels polítics no és molt fort. Començant per Feijó. O sigui, a mi Feijó, per exemple, jo ahir quan vaig voler la roda de premsa de Feijó, dia, ostres, dic... tens una situació favorable que el PP té i forta, i jo no veig un... O sigui, en general, si diguen...
1: I quasi parece que pida perdó perquè a lo mejor ganen les eleccions.
2: O sea, a pesar de tot el que està caigent, i totes les meves reserves que tinc moltes, a Sánchez el veig molt més fort que a Feijó. No sé si m'explica el que vull dir.
1: Totalment.
0: Sánchez se creu el seu personatge i Feijó no se creu les seues possibilitats.
1: Totalment.
0: I va...
2: Però on vaig, eh?
0: No dona sensació de seguretat.
3: De totes formes, per la exposició que
1: has fet
3: abans. Perquè és un gestor,
1: perquè és que al PP li encanta lo de ser gestor.
0: Però no, a veure, és que hi ha que entendre tot. També hi ha un marge de psicologia ahí també molt important. Ell ha vist que Sánchez, a pesar de tot, continua sent president, a pesar de no haver guanyat, a pesar de lo que sea. Entonces, ell té por també de que Sánchez faça alguna última hora, algun moviment polític que, a pesar de lo que diuen les enquestes, etcètera, etcètera, li malbarate de nou, com en 2023,
1: ahí
0: les seues possibilitats.
1: De... Personal
0: Entonces,
1: i política, totalment.
0: Això afeblís un poc també la imatge de líder de Feijóo.
1: Que es muchas veces la crítica que le hace Vox y que le hace Abascal directamente.
0: Que yo no creo que siga
1: es que
0: mal.
1: No tiene ningún liderazgo.
2: Yo no digo que siga mal.
0: No creo que siga mal. Pero sí que se ha de creure que es el candidato.
2: Pero así para mí también. Así hay un problema. Yo entiendo que Feijóo, el problema que tiene estos momentos es que ha intentado durante molt de temps allunyar-se de Vox para no depender de Vox y al final
1: está. Es una chorrada de Feijóo.
2: Está comprenent, está asumint que sí o sí va a tindre que pactar en Vox, no lo soles en les autonomies, sinó en un futur govern d'Espanya. Sí. Que això és el que li trau la zona a Feijóo. O sigui, jo crec que... Claro, estos se pensaven que Vox s'enfonsaria en Andalusia i Vox en Andalusia no s'ha enfonsat.
1: Ha crecido, tiene un diputado más
2: té un diputat i més, és clave i, para pactar. I a més, ara és clau per a governar.
1: Però eso lo quiere muchísima gente que vota al PP. Lo dije ayer, la gente vota al PP por inercia, pero muchísima quiere que se apliquen las políticas que defiende Vox, que como decía en su campaña, hay que reconocer que muchas cosas son de sentido común. Pero si la dice Vox es ¡ay! Y cuando ya dice
0: yo,
1: el PP dicen
0: ¡ay!
1: Estas
0: cosas de interpretar el voto. Yo no pero es sí, como cuando digo, sí, bueno, España quiere que tenemos, gobierne lo que hay ahora,
1: Vicente,
0: el Frankenstein.
1: De la libertad de expresión
0: digo, pues
1: podemos
0: no,
1: hacer
0: cada,
1: comentarios
0: cada
1: y,
0: vot,
1: y elucubraciones. Entonces,
0: cada
1: hay
0: vot pretén que el señor
1: que
0: votat no o señora votat, sí, mejor, votada no. Siga el presidente. Es decir, si yo vote, yo qué sé, a Abascal, yo lo que voy es que Abascal gobierne, no que gobierne en Feijóo,
1: no,
0: ni en Sánchez,
1: pero en
0: ni en ningún.
1: En el caso del PP y el PSOE, que arrastran
0: no
1: un voto...
0: No hay candidaturas mixtas.
1: Pero que arrastran un voto brutal por inercia de chico. Pues me cama el otro, pues vota al otro. De no le des vueltas. El blanco y el negro, el A y el B, son las como dos caras de una moneda muy parecida, porque han gobernado en muchas cosas con mucha similitud y en Europa se ve. No hay hay votante, no digo que todos, por supuesto, que dice... Bueno, voto a estos porque no sé qué dices, pero no, a mí me gusta luego que tengan que gobernar y que pacten con Vox, porque les aprietan un poco. Es como decir, que va muy en la línea con lo que decía Salvadora de la personalidad de Feijóo, que me ha gustado mucho que analizabas. Es como decir, este tío, seguimos en expresiones en Valencia, che, no te michafiga o no tiene carácter, dices, y Abascal echa un par, porque tiene mucho más carácter político,
0: Abascal
1: como personalidad
0: y, Sánchez
1: y discursivo. Entonces dices, pues que pacte con
0: sí,
1: este
0: es
1: y que le ponga la sal, por decirlo de una manera, ¿qué le falta? Y eso también es importante el PP, que en el fondo lo agradece, aunque no lo vayan a decir.
0: De todas formas, todas estas elecciones autonómicas tienen una virtud afechida, que es cuando arribes a les generals, ya sabes que o votes Feijóo, o es masivamente, vull dir, desde el espectro del centro dreta y els indecisos, o voten Feijóo, o ya saben que el govern será de Feijóo y Vox. És a dir, per mejor, evitar que Abascal arribe al govern, l'única manera és votar
2: sí,
0: a Feijóo.
2: Va que Joseca ha dit algo que hi ha que mirar també, no? I que està passant d'Europa. Hi ha molt votant del centre, diguem-ne, moderat, que s'ha escorat cap a les formacions d'Alemanya, per exemple, en aquests moments el partit té més intenció de vot és el partit neonazi AfD. En Itàlia està governant el que era l'ultradreta, ara més moderada, perquè la Giorgia Meloni ha pres un poc la lliçó d'Europa. Però és el fenomen general, no? O sigui, jo crec que hi ha molta gent que veu que PP no du endavant polítiques que consideren, dic des de la perspectiva de la dreta, que són necessàries, i voten a Vox, entre altres coses, perquè també creuen que Vox pot pressionar el PP, jo estic d'acord amb el que
1: però perquè hi ha una cosa, sí. Més que la
2: acabe,
1: gente...
2: Acabe, jo ho faré curtet. O sea, que ja sé que
1: perdona,
2: no
1: perdona.
2: No, jo ho faré curtet. Però sí que crec que, claro, que el PP el que no pot fer tampoc és renunciar al seu discurs polític, és com a polític.
1: Però si és que ha renunciat i per això ha salido Vox.
2: Acabe.
1: Lo que iba a decir es que no se han ido a l'extrema derecha nadie. Los partidos
3: es
1: que
3: la derecha
1: s'han ido
3: al centre.
2: És veritat que el que s'està demostrant que quan el PP renuncia al seu marc, li dones el marc a Vox i a Vox això li beneficia, no? Jo crec que la gran pugna que anem a assistir de cara a les generals, jo crec que la gran pugna que anem a assistir és Issa. Per una banda, el PP intentant mantindre la seva essència i Vox, que és un partit que no oblidem que en el fons el que vol és substituir al PP. És que a vegades se'ns oblida, perquè això sí. És el que està passant en tota Europa. O sigui, les forces ultradreta el que volen és acabar substituint a les forces de dreta tradicionals.
1: Perquè esas forces estan substituint a les forces d'izquierda tradicionals. És a dir, la evolución, esto es lo de la ventana de Overton, la evolución de lo que eran los partidos de la democracia cristiana, se han ido todos al socialismo, es decir, se han ido a la democracia socialista, pero porque al final el marco lo ha ganado mucho el relato del socialismo.
0: Mira,
1: entonces han surgido los partidos a la derecha diciendo, no, si lo que quiero decir es lo mismo que decían estos hace 10, 15 o 20 años.
0: Están
1: y por eso tienen votos y tienen mucha gente que los apoya y tiene sentido.
3: Que hemos avanzado.
0: La oficina de Les Filles, de la empresa de Les Filles de Zapatero.
1: Claro, porque es que la clave es que yo lo escuchaba un día y claro, dices, madre mía, menuda historia. Es montas lo típico y dices, no, una cosa, yo te ayudo con esto. Esto está inventado. pero contrata con la empresa de mis hijas. Claro, el trapicheo que tenían era así. Y luego tú eres el consultor que... También dices, un tío que ha sido presidente del gobierno y sabiendo, como se suele decir, que al final todo se sabe o todo sale, que se investiga,
0: un presidente
1: policía,
0: del gobierno.
1: ¿Cómo la lías tanto? O sea, esta, la tienes que liar. No puedes decir, bueno, no la voy a liar tanto, aunque me puedan decir, ah, tienes relación o conoces o vas. Pero no puedes quedarte un poco al margen, aunque tengas alguna reunión, aunque asesores o hables con alguien, porque el sueldo tienen igual que lo vitalicio. Sí. No es que no tiene para comer. ¿Qué necesidad tienes de meterte en
0: pues,
1: eso?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Un presidente del gobierno habría de ser un jarrón chino que diga Felipe
1: claro,
0: González.
1: Lo de toda la vida.
0: Donar conferencias, asistir a actes, besar niños y no sé qué.
2: Iba
0: no
2: a decir
0: sé
2: una cuál. Cosa en el Senado.
0: Recorde el caso de José Luis Olivas. José Luis Olivas va a ser presidente de la Generalitat Valenciana. Sí, sí. Después se va a pasar al BAN de Valencia. Yo recuerdo una conversación ahí y digo, pero tú qué necesidad tens de ficarte en un banc que siempre postindre ahí historias y tal. Bueno, al final...
3: Y de fet, les va a
0: tindre. En però vamos, les va tindre. Jo crec que un president del govern, precisament pel nivell de coneixements que té i d'altres coses, s'hauria de dedicar pues, a assessorar als seus companys de partit, a fer conferències, però no a clavar-se en temes que poden ser polítics, que poden ser especialment delicats com la intermediació i aquest tipus de coses.
2: Sí, va dir una cosa al Senat que em va quedar atent. Jo vaig fer la seva compareixença i me va xirriar, no, això que dius, perquè li van preguntar a l'empresa les filles.
3: Sí.
2: I que efectivament que les filles estaven, ella estava aconseguint contracte i ell va reconèixer que ell era qui li aconseguia els contractes a les filles. Claro, jo el que diu Vicent té raó, és a dir, tu quan has sigut president del govern has de mantindre una actitud
0: institucional,
2: pulcra, perquè a més, primer tens un sou molt bo de per vida, perquè un president del govern té un sou de categoria de per vida. Ets un home que pots guanyar molts diners, el que diu, en classes, conferències, te van a fitxar de l'IS, de l'EADA, de no sé què.
0: Exacte.
3: Si vas a fer bolos per un tot.
2: Però Aznar se'n va a una universitat nord-americana perquè cada conferència li paguen $50,000.
1: Lo que le dé la gana, totalment.
2: O $100,000.
1: I tienen fundación, la fundación Idea.
2: La pregunta és què necessitat tens? O sigui, és que estèticament queda terrible. O sigui, jo crec que això, ara veurem si hi ha corrupció o no, però estèticament jo crec que no se pot entrar en això. Per molt que sigues pare dos xiquetes, has sigut president del govern espanyol. Has de tindre una actitud impecable. És a dir, per això jo crec que ahir s'han equivocat. S'equivoquen quan plantegen que en la vida privada poden recurrir als contactes que han tingut per ajudar la família. Jo crec que això no està bé.
3: Volia tornar a treballar lo de casa, perquè lligant el que havia dit José K. abans, que jo pensava fa dos dies el mateix, i per l'exposició que tu mos has fet, és de veres que 28 escons, en base al que ha sigut el PSOE en Andalusia,
2: hombre,
3: històricament, és una misèria.
1: Però
3: clar,
1: era una animalada, és que però... això també era una animalada, tener 60 i pico. Sí. Era una barbaridad, dices, comparado bueno, con aquellos, que eso es
2: bueno,
1: una locura.
2: Una animalada, pero así. Pero... El PP en Valencia ha arribat a tindre majories absolutes en 57 i 58 sí. diputats. O sea, tampoc estem parlant...
1: Però són el doble d'habitants, pues sí, són 9 ja. milions.
2: No, me'n estic referint que Espanya en aquest moment polític hi havia grans majories absolutes, cosa que això ara ha desaparegut. Hi ha molt poques autonomies on hi ha majories absolutes.
0: Això són més escons, també, en claro. Andalusia.
3: Vull dir...
0: Més població, més escons.
3: I lligant-ho a casa... en aquests 28 escons d'Andalusia, en la mediaticitat que tenia la Montero, carne meme o no, però esta dona estava tots els dies eixint en els mitjans de comunicació.
1: La mujer más importante de la democracia espanyola.
3: Si ella, només vull dir això.
2: Jo crec que traslladava, de veritat vull dir, que jo vaig estar en Andalusia un cap de setmana en Cádiz, en la campanya electoral, en gent poc sospitosa, molts d'ells socialistes, i jo la sensació que me traslladaven és que estaven preocupats perquè me diuen que ella traslladava una imatge molt negativa de la campanya. Això és el que me traslladen gent socialista.
1: Eso es lo que digo, que no hay nadie que diga que estamos haciendo.
2: No es una persona que de... Mira, Pilar Alegría, jo crec que era en aquest aspecte molt millor candidata que Montero. No sé si m'explique, perquè és una persona pròxima, va fer una campanya molt intel·ligent, tal... Però, claro, Montero és una persona...
3: Però, Salva, la gent ho percibeix, això és el que vos vull dir. Si en tot l'efecte mediàtic obtens aquests resultats, perquè al final la gent a l'hora de votar tampoc mos cal fer massa el cap. No estem ahí pensant en el que diuen, en el que no, escoltem els mítings, quines seran les
1: ni propostes... Ni analizando todo, ni leyéndose los programas
3: electorales...
1: Que a
3: Suárez el votaven claro. per guapo, la senyora.
0: Sí, així no és. I a Felipe també.
3: I s'ha passat de votar a l'esquerra i a la dreta de la nit al matí, i aquestes coses són així. Vull dir... I només diré això perquè pugueu discutir que si la senyora Montero amb tota la seva mediaticitat i a més en el càrrec que ocupava, etc, etc, i en els andalusos que també tenen el seu caràcter ha tretit els resultats, què li espera a la mateixa formació en la Comunitat Valenciana
2: són
3: en un perfil prou més baix?
2: Són escenaris diferents, jo crec que són contextos diferents i és veritat que tal. Ara, jo sí que, o sea, jo veig les enquestes que hem tingut ara, el que diuen és que el bloc de dretes continua sumant més que el bloc d'esquerres. A partir d'ahir, què pot passar d'ací un any i mig? Un any i mig en política ara és una eternitat.
3: Sí,
2: ara és una eternitat. O sigui, un any
1: perquè
2: i mig...
1: passa qualsevol
3: cosa.
1: És com un partit de bàsquet.
2: Ara passen coses d'una manera. Ara, sí que ho ha dit Vicent abans i jo estic totalment d'acord amb ell. Hi ha un vot antisanchista molt mobilitzat. No sé si tot a través de Vox, no sé si a través del PP, o no sé fins i tot si part d'antisanchisme li pot afectar a votant del PSOE que se quede en casa. Mira el que te dic. Però jo sí que crec que hi ha un vot antisanchista i totes aquestes notícies com les de Zapatero òbviament no van ajudar.
0: O part que voten Compromís, que també estaria un poc dins de la colla de les esquerres perifèriques noves que estan...
2: Jo crec que Compromís...
0: No va, però bueno.
2: A Compromís ja anirà millor. Jo crec que Compromís és un partit que eixirà reforçat per dos raons. Primer, perquè és un partit que no està associat al sanchisme, com a partit.
1: Bueno, però l'apoyado també, no?
2: Sí, però no està associat.
0: Però d'imatge...
2: I segona...
1: Sol hay uno o dos.
2: I segona, jo crec que en les comarques d'Anna, a Compromís i a poc els anirà molt bé. O sigui, jo tinc l'absoluta convicció
3: que
2: en la comarca d'Anna, jo que la gent... És que la gent a mi em fa gràcia quan els polítics parlen, tios, aneu al carrer. Jo que sóc de la comarca de Ribera Alta i m'he patejat molt el Gemesí, que va estar el Magre, el Cudi, el Carlet, la gent està molt decebuda del PP i del PSOE. Aquestes comarques, i la gent al final, aquesta gent acabarà votant o a partits locals, tu ho saps?
0: Exacte.
2: O votaran a Compromís, que jo crec que Compromís obtindrà un resultat justament en una província, Compromís li va molt bé sempre, que és la província de València, i a Vox li anirà molt bé en la zona d'Anna. És que estic convençudíssim. Jo crec que els més perjudicats en zona d'Anna estem parlant de quasi un milió d'habitants, Un milió d'habitants. Els que pitjors l'aniran ser el PSOE i el PP. Jo estic convençut.
0: Jo he pensat, he arribat a pensar en la creació de nous partits.
2: S'estan produint.
0: Exacte.
1: Bueno, està esperant
3: el propi alcalde d'Almussafes està creant una nova formació, que és un altre problema que té Diana Morant.
0: Sí.
1: Hay uno de municipalistas que era el Don Tinent, però que també era de nivell marca nacional.
0: Sí, sí, en Sueca i en alguns altres puestos de la comunitat.
2: En el Perelló que va tenir.
1: Però jo, quan s'empieza a trocear tot i empiezas con parlamento multicolor, la governabilitat més difícil, eh?
0: Algo s'està menjant en aquest sentit. De totes formes, tu dius, Montero, en tota la seva mediaticitat, crec que has dit, bueno, sí. Si és que és pitjor ser mediàtic en alguns casos, perquè clar, tu dius lo de l'accident laboral de la Guàrdia Civil...
3: Sí, claro. Ho he dit, a pesar de ser carn de meme,
0: entonces,
3: com
0: tens mateixa, tots els focos damunt de tu, pues lògicament s'amplifiquen les coses que digues per a bé i per a mal.
1: Però un candidat de Solor va tenir.
0: Lo de la Guàrdia Civil, el fet d'haver sigut ministra de Hisenda, que ja recordava també abans Salva, no és precisament la ministra més popular del món, no. La d'Hisenda.
1: Nunca lo son, és verdad que nunca lo son, perquè no lo era Montoro.
0: Però tornant a la Comunitat Valenciana, Diana Morant sempre és la pitjor valorada, la pitjor coneguda en les enquestes de ministres, o la pitjor o la segona pitjor.
3: Perquè tampoc té un ministeri d'una rellevància.
0: No,
1: ¿cuántos años fue ya? Pero la gente lo que no se acuerda, ni me acordaba, es que fue alcaldesa de Gandía.
3: Sí. Claro,
1: pero ¿cuánto tiempo fue?
0: La mayor...
1: Porque Gandía es una ciudad importante, si hubiera sido 15 años alcaldesa, podria ser una
0: la
1: major
0: rellevància del Ministeri de Diana Morant assegura el problema del CNIO, el centre de lluita contra el càncer i tal, que depèn del seu ministeri i on s'han comprat obres d'art que la gent no en té com un centre que lluita contra el càncer.
1: Se gasta el dinero luego.
0: I han tingut problemes en la gerència, hi han hagut ahí canvis i moviments, un cert lío que no tampoc ha sigut especialment aprofitat per la... pel Partit Popular. Han fet un poc de soroll, però no massa en este cas. Suposo que serà una passa que estaran guardant-se per a quan s'arriba a campanya, no?
2: Jo crec que Diana Morant és millor candidata que Montero. Millor, perquè no té gestionisme, no ha tingut
0: ixe gran... No hiperventila.
2: I Vicent ha tingut raó i diu, claro, aquest excés d'exposició mediàtica te pot jugar una mala passada. Jo crec que Diana Morant és un perfil molt més tranquil, és una persona tal, però torna a dir, jo crec que Diana necessita... Si vol ser una candidata que reactive o que puga liderar un projecte polític d'ací d'un any en les eleccions, jo crec que és molt important que s'ha de distanciar un poc de la seva tasca institucional.
0: De totes formes, sí que tenen una cosa en comú, Montero i Morant, i és que les dues han sigut ministres, o una encara ho és, de Sánchez.
3: I molt si, sanchistes, a més.
0: Exacte. I si arribem a la conclusió de que s'està votant en clau antisanchista, a Diana Morant li pot passar paregut al tema de...
3: I dieu que vinga així, sume a files del PSOE, del PSPB, que fas el seu treball, dieu, que deixi el càrrec ministerial, que vinga així i que treballi per la causa. Però en aquests moments el PSPB d'ací també és molt sanchista.
0: complot, el sanchista.
3: Entonces es quedaría, por lo que día, bueno, por lo que día José Galien, no van a ir ya en contradirección,
2: sí,
3: ¿no?
2: Tinc una, ahí sí que tengo una resistencia, porque yo parlo en la gent del PSOE. El PSOE en estos momentos es un partit editabatge jerarquizat, sí. Y así la gent estará aguantando. Pero no tinc l'absoluta convicció, i això ho dic així avui, que si Sánchez perga el govern espanyol, s'obriria moltes federacions, fractures profundes, i una d'elles seria el
0: govern. I està una de les que més, sí.
2: No tinc l'absoluta convicció. És a dir, cuidado, perquè ara és un partit d'ordre, no? És a dir, és un partit que és un partit d'ordre, un partit jerarquitzat, és un partit molt macronià, entenem l'expressió, molt presidencialista, i així tots callaus i tots són
3: igual. Que quasi absolutista, conforme estan no darrere.
2: Però sí que te dic que jo tinc l'absoluta convicció de que si Sánchez per alguna d'aquella perguera les eleccions no fora president, no fora president del govern espanyol, jo crec que s'obririen algunes federacions batalles.
0: Ho hem vist, que hem tingut ja discrepàncies en Morán de Fernández
1: si no
0: Bielsa.
1: I no hi ha una guerra interna, estamos locos.
0: L'alcalde d'Almussafes en tot el lío este també s'han donat de baixa del Partit Socialista. Bueno, uns han sigut expulsats i altres...
3: Sí, bueno, però que està, a més, congregant
0: un nou partit. Gent, eh? O sigui, sí. Està tenint vies d'aigua dins del Prieta en les files de,
3: bueno,
0: del
3: Partit Socialista del País Valencià. Page com a màxim exponent de...
0: No, però parlant del PSPB, ha tingut ja vies d'aigua Diana Morán, i jo també estic d'acord en Salva, en que el més probable és que si Sánchez no arriba a tornar a governar, no a guanyar, perquè guanyar saben que no està ni tan sols en els seus càlculs.
3: Vos doneu compte que això la gent que està escoltant pot interpretar-ho com que s'estiga desitjant o estigueren desitjant des de dins mateix de la formació que Sánchez ja desaparega un poc.
0: Home, no, els que no estan en primera fila, clar.
3: Perquè en el moment s'esperen a que perga força o perguera unes eleccions per a provocar aquestes decisions, és perquè és com si estiguera esperant-se.
2: Molta gent del PSOE el que pensa és que en aquests moments, la gent no està per obrir crisis, perquè estem en any d'eleccions generals.
3: I n'hi ha que aguantar.
2: Però molta gent sí que pensa que el sanchisme no és un projecte que garanteixi un futur adequat al PSOE.
0: De fet, estan tremolant els alcaldes solament de la possibilitat de que hi hagi un superdumenge en el mes de maig de l'any que ve, ajuntant les generals amb les municipals i resta autonòmiques. Estan tremolant els alcaldes. No volen ni de lluny...
2: Jo te dic una cosa més. Hem resultat com el de l'Andorra. En un partit normal, en un partit, diguem-ne, federal, un resultat com el d'Andalusia, el que hauria d'haver provocat immediatament és la creació d'una gestora d'Andalusia, la substitució...
1: És que ja...
2: No acaba, és a dir, un resultat d'aquesta magnitud del fracàs, sí. Jo crec que un partit seriós, així, en França o en Itàlia, el que haguera provocat és que digués, bueno, senyors, això ha fracassat, no tenim un partit organitzat, no tenim un partit, necessitem en estos 4 anys recomprir i anem a obrir una gestora organitzada i renovar tot allò. És que és lo normal.
0: S'ha perdut la cultura de la dimissió.
1: S'ha perdut, exagerat.
0: Des de Màxim Huerta i Carmen Montón, que s'ha perdut la cultura aquella, de la dimissió.
3: Aquella famosa pregunta
0: així,
3: que li va fer a Màxim.
0: Tenim l'apagó i no passa res. Tenim Adamus
1: però
0: i no passa res.
1: Però s'ha perdut la izquierda, perquè al final mira com machacaron Amazon i dimitió. I dimitió,
0: bueno,
1: i se fue a casa.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: El PSOE ara s'ha dado cuenta que si se hace fuerte, al final
3: que la causa es
1: un escándalo tapa otro, y otro escándalo tapa otro, y otro tapa otro. Y es continuo. Ahora ya sale Zapatero y la gente está perdida. Ahora preguntas de Ábalos y dices, ya no sé exactamente qué está pasando. Tú preguntas Santos Cernal, lo vamos otro día, ¿está en la cárcel? ¿No está en la cárcel? ¿Dónde
0: va
1: está? Si
0: velocidad.
1: Preguntas a cualquiera por la calle, te diría, yo qué
3: sé. Ese es el problema.
1: Ese era uno, es que te lías. Al final te suena Ábalos, porque obviamente tuvo notoriedad. Te suena Coldo, porque el nombre es muy peculiar, Coldo, pero el resto dices...
2: Va tan rápido que hay países que han tenido 6 primers ministres en menos de una legislatura. O sea, la política ahora avanza a cop de tuit, que digo yo siempre, ¿no?
1: Sí, porque es que influye mucho.
2: Y eso es muy perilloso, ¿no? Porque la verdad, yo también creo que estamos en un temps muy complicado en el que los cambios políticos son muy acelerados, y eso también es muy perilloso, que els projectes no duren molt. Si se n'adonem, no duren moltíssim. O sigui, estem en una situació molt complicada. Però bueno, jo sí que crec que el PSOE... O sigui, a mi, jo el que critique per un partit com el PSOE és que no hagi sigut capaç 48 hores després d'haver fet ninguna autocrítica del resultat d'Andalusia.
3: Sí, de reaccionar.
2: Jo crec que això no li toca a un partit com el PSOE. No li toca. O sigui, jo crec que has d'obrir una auto... Has de convocar els òrgans del partit, has de fer autocrítica, has de poner raons, explicar-les... És a dir, això no ha passat. Així l'únic ministre segur que Montero ha dit que va seguir i que no sé què, no sé què. Escolta, a veure... s'has tingut el pitjor resultat en la història del son de l'ús.
3: Potser esperen ordres també de dalt, sí, en aquest cas més de dalt que mai.
2: Jo crec que el PSOE no és un partit... O sigui, no és un partit militaritzat, entens? És un partit que jo crec que encara hauria de tindre internament autocrítica, i no l'he vista. I no la vas veure en Aragó, i no la vas veure en Extremadura, i no la veig, i això és molt preocupant, perquè això vol dir que, bueno, pues,
0: el president del govern, el president del govern i secretari general del Partit Socialista encara no ha dit ni pruna de les eleccions, del resultat de les eleccions d'Extremadura.
3: Per cert, fa un rato estava veient que va compareixer, si no m'enganye, el 19 de desembre de 2025, precisament pel tema de Zapatero, el que, bueno, defenia per damunt de tot, com era lògic.
0: Pues sí.
3: Jo el que estic esperant és que a lo millor també visqui en un món irreal,
0: si
3: faci una compareixença d'un moment a un altre.
0: Si li passa alguna cosa a Zapatero, si això va a més, sí, pues Sánchez dirà el mateix que va dir de Ábalos: era un gran desconocido para mí.
2: Home, això no pot dir-ho de Zapatero.
0: Home, que no.
1: Bueno, si ja ho dic de qualquiera, però és si que lo diria su mujer, diria Begoña. ¿Quién es Begoña? Si és que
2: Zapatero,
1: Zapatero,
2: és que jo, si diu això ja...
0: Sé el que vols dir i estic d'acord amb tu. Però que és capaç, que Sánchez és capaç de dir
2: sí,
0: que m'ha enganyat.
3: Que ara va pensar millor, això.
0: Claro,
1: està sent molt turbio.
2: I no, i cuidado, i torna a dir.
1: Hablemos de otra cosa.
2: Zapatero no és aforat. Zapatero no és aforat. És que les coses se poden complicar molt.
1: Jo lo que quiero decir, que estoy muy contento, es que el Levante ganó el domingo.
2: Yo también.
1: El Valencia ganó también.
2: Muy
1: el
2: bien.
1: Valencia.
0: ¿Y el
1: ya
0: Elche?
1: No sé casi si que entra en Europa, pero se quedan, creo. Y el Elche, que sí, creo que se quedan casi seguro todos los equipos de la
3: Copa. El Elche que puja, por
1: ejemplo. Yo no lo veo solo desde un punto de vista del deporte, sinceramente. Yo siempre lo veo desde el punto de vista social y económico.
2: Yo que soy granota, el dissabte en Camp mos queda.

0: O sabatilles.
1: Ja m'estranyava que jo dic, ha perdut facultats.
2: No, muy buena.
1: És que, i és molt curiós que no parleu de les xiques del València Bàsquet, que són
2: que també han ganat,
1: heroïnes, cierto, i són les que... Home, per favor, crec que estan
2: en portada, en el top en diarios, sí, lo habéis dicho, en portada de todos los periódicos. Y luego van esta semana, también van a jugar los chicos la Final Four Atenas.
3: Que si el dissabte mos sabem, m'ha fet la barba. He dit als meus amics.
2: Estamos que nos salimos a nivel deportivo.
1: O sea, la semana que ve, coses, no te les
3: la, la semana que ve sí, me pones a afeitar.
1: Mare meva, jo no vendria si en tinguera que afeitar, però això no m'ho jugue. No?
3: Bueno, és que la barba mos disimula, papada, que sí.
2: Ja, per l'amor de Déu, no contigues això, si estàs fenomenal. La barba... Perdona, sin barba te quitarías 15 anys.
3: No.
2: Eso no falla.
1: Mentira, la barba tapa els lletjos.
3: Sí, sí, exactament.
0: Però això me la vaig a llevar jo ara, perquè no la necessite.
2: Fíjate, sois 3 contra 1, los 3 ves con barba y yo no.
1: Claro.
2: Y los 3 habéis hablado en valenciano y yo no, y me ha tirado de las orejas mi madre.
1: No vaig a dir res,
2: però no parles en València. Per què no parles en València com ells?
0: Exacte.
1: I per què no ho fas? Podies
2: fer-ho. Ja, però si puc parlar-ho, però també hay que hacer contraste.
1: Dona pas al boleto, que com casques no en dona temps. Vinga, digues que venen les notícies.
2: Las noticias de las 10, en este martes 19 de mayo, con la actualidad a tope. Tenemos a Zapatero imputado, aquí, en Apunt Radio.
1: Ara tornem en 5 minuts.
0: No ho fa malament,
4: Són les 10.
5: Apunt Notícies.
4: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per l'Audiència Nacional en el cas que investiga el suposat rescat públic irregular de l'aerolínia Plus Ultra, al voltant del qual es podrien haver pagat comissions irregulars. És el primer expresident del govern espanyol investigat en democràcia. El jutge instructor s'alinea amb el postulat de la Fiscalia Anticorrupció i l'ha citat per al 2 de juny. En la notificació se l'acusa dels delictes de blanqueig de diners, falsedat en document i tràfic d'influències. S'ha alçat el secret del sumari i s'ha sabut que el jutge ha ordenat 4 escorcolls, el d'un despatx de Zapatero i 3 mercantils més. L'empresa Anàlisis Relevante de Julio Martínez, l'empresari d'Elda i que només tenia com a client Plus Ultra, hauria pagat 600.000 euros a la consultoria de les filles de Zapatero. S'investiga si els pagaments van ser per treballs fets o eren comissions irregulars. Zapatero va negar les irregularitats al març en la comissió del Senat que investiga el cas de les mascaretes.
6: Todo lo que se han dicho son
7: falsedades,
6: enormes falsedades.
4: Reaccions ja del PP en xarxes socials. La primera ha sigut la del secretari general Miguel Tellado, que ha escrit que és d'una gravetat extrema. Continua dient que pels fets de ser el principal conseller de Sánchez, el govern ha de donar explicacions ja. I d'ací a 4 hores, a les 2 de la vesprada, estan convocats els sindicats a una nova reunió amb la Conselleria d'Educació per buscar un acord que desconvoqui la vaga educativa. Avui la parada en fila ja a la 7ª jornada. Passades les 2 de la matinada, els sindicats de l'ensenyament han eixit d'una reunió maratoniana. Damunt de la taula, una pujada salarial i progressiva de 200 euros en 3 anys és l'oferta límit de la Conselleria. Hi ha també avanços pel que fa a la resta de reivindicacions, però es consideren insuficients. Per al majoritari STEP hi ha línies roges que han quedat fora de l'acord, com la baixada de ràtios este pròxim curs, la millora de les plantilles o el punt del valencià, on rebutgen frontalment la proposta de desenvolupar la llei de llibertat educativa. Marc Candela.
8: Per altra banda, ens estan complicant la vida per a poder firmar un acord en quant a tema plantilles i en quant a tema valencià.
4: I per a la consellera d'Educació, la proposta que han presentat situaria el professorat valencià entre els millors retribuïts d'Espanya. Carmen Ortí.
9: Una pujada salarial que ficarà al professorat de la Comunitat Valenciana en tercer lloc, sols per darrere de Navarra i el País Basc.
4: A les 2, com diem, pròxima cita negociadora. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill de l'empresari i fundador de Mango, Isaac Andic, que va morir el 14 de desembre del 2024 durant una excursió a les Coves del Salnitre, a la muntanya de Montserrat. El detingut l'ha traslladat als jutjats de Martorell, a Barcelona, per a prestar declaració. Jonathan Andic, un dels tres hereus de la firma Mango, ha negat des d'un principi tota responsabilitat en la mort de son pare i sempre ha assegurat que va ser un accident. Isaac Andic es va precipitar per un desnivell de més de 7 metres mentre caminava a soles amb el seu fill per les Coves del Salnitre a Montserrat. I en successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Xàtiva dos homes com a presumptes autors d'un intent d'homicidi. Iria Sebastià.
10: Els fets van passar el juliol del 2025 quan els arrestats van disparar 5 tirs contra la façana d'una vivenda al Real de Gandia.

0: on alguns dels trets van arribar dins de l'immoble. A més, d'homicidi en grau de tentativa, els detinguts s'enfronten a càrrecs pertinents a il·lícita d'armes, amenaces amb arma de foc i falsedat documental i danys.
1: I encara un altre succés, Síria.
0: Sí, així és. 5 detinguts a Castelló vinculats amb un decomís de 1.400 quilograms de cocaïna fet fa 2 anys. 2 han ingressat a presó per presumpta implicació en una organització criminal dedicada al tràfic de drogues. Les detencions s'han fet a Moncofa, Nules, Borriana, la Vall d'Uixó i la Vilavella.
1: I en els esports, en aquest moment es tanca el termini que ha donat el Llevant per als abonats per a reservar el viatge a Sevilla per al vital partit contra el Betis de dissabte. Gonzalo López.
2: Els granotes han de puntuar la cartuja per a certificar la permanència. També podrien perdre i esperar altres combinacions de resultats, però els granotes no volen especular i l'afició tampoc, conscient que la seva espenta els donarà un plus. Han triat entre un paquet que inclou entrada i viatge amb tren per 210 euros o 75 si es fa amb bus. Tenen preferència per a qui més partits hagi vist fora de casa esta temporada. Mentrestant, l'equip entrena des de fa mitja hora a Bunyol a les ordres de Luis Castro, que ha ficat en continuar la bona dinàmica de resultats que els ha portat a dependre d'ells mateixos per a salvar-se en un any molt complicat.
1: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. En tota l'actualitat, en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
4: De tu a tu.
5: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algun lado saldrà la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
12: Descansa la vista.
13: Què és la inspiració per a tu?
14: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
15: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
12: Obri la ment. Eres creient?
16: Depèn de l'estació de l'any.
17: Con les carxofes.
16: Sí.
12: Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
18: Què t'ha paregut?
19: Molt bona, molt bona.
7: Ara sí que me les pega.
6: L'economia per a totes i tots.
17: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
6: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
5: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
3: Amunt i Avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
14: Mare meva, molts fronts oberts a aquestes hores i acaba de començar pràcticament el dia damunt de la taula de l'estudi i també en la redacció del programa i de la resta de taules de tota la casa, entre elles la dels nostres companys d'informatius que estan, clar, llançadíssims en esta notícia de la imputació pel cas Plus Ultra respecte al ex-president Zapatero. No anem a parlar d'això ara, perquè ja ens ha donat per a tota una hora de conversa, pràcticament, però sí que tenim que dedicar-nos a altres qüestions socials que ens toquen més de prop. Este és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i això ens devem. Parlant de municipis, províncies, gent, pobles, ciutats, tenim una cosa que es diu atmosfera, sobre la que deriven moltes de les coses, i que ens afecta directament, sobretot quan hi ha canvis de l'horatge. I d'ahir, Javi Miró, què tal? Bon dia, com estàs?
18: Bon dia, molt bé.
14: Assenyalar que, entre altres coses, si hi ha algo que va afectar-nos, hermano, és la pujada de les temperatures estos dies, no?
18: Sí, efectivament. I a pesar d'haver tingut un cap de setmana ben fresquet, perquè poc es parla que dissabte van tindre mínimes molt baixes i que van ser les temperatures més baixes pràcticament en 20 anys per al dia 16 de maig. Així que una setmana càlida, però que venint d'un cap de setmana molt fred. Sí, sí.
14: I dins d'aquesta pujada de temperatures, m'imagino que tindrem una tònica habitual que ens durarà tota la setmana i que ja, tot i que encara estem en primavera, si no m'enganyi, i els canvis són... vamos, estan dins de la normalitat, no anem a tindre massa, o com va estar la cosa?
18: No, atmosfèricament este serà una setmana prou tranquil·la, de, si de cas, aprofitant que van les temperatures amunt, sí que podrien créixer núvols, sobretot de en muntanyes de l'interior del nostre territori, i descarregar algun plugim, però no tan fortes com les que van tindre, per exemple, el diumenge. I, com havies comentat, les temperatures van amunt. Avui ja pugen pràcticament a tot el litoral per el litoral central, algunes de les temperatures més destacables podrien quedar per damunt dels 30 graus avui, en Ribera Alta, la Foia de Bunyol, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, inclús cap a l'extrem sud, cap al Baix Segura, així que avui ja calor de la bona. Però demà baixen les temperatures perquè tindríem més brises i això faria que, sobretot al litoral i peritoral central, les màximes on avui tenim més de 30 graus, doncs demà baixaren bona cosa i com a molt tingueren 24, 25, 26 graus. Mm-hmm. Però després, de cara a dijous, divendres, dissabte, continuen pujant les temperatures i de nou, per al cap de setmana, podríem parlar de màximes de més de 28, de 30 i de 32 graus. Així que la setmana es presenta càlida amb eixa sens tèrmic i estable, perquè llevar de les quatre tornades que podem tindre en punts de muntanya, sí, no? Ens oblidem d'aixes tempestes tan fortes que van tindre, per exemple, diumenge.
14: Mira, a mi em parles de calor i m'atemorixi en seguida. Què vols que
18: no, no, i a la península ja comencem a veure temperatures que...
14: Home, i 30 i pico a aquestes altures.
18: Que freguen els 40, sí, sí, sí.
14: Sí, sí, sí, sí. Ja sé que l'expressió no sona gens bé, però no em fotes. Que no, sí, no, podem, no, no. No podem començar així ja en el mes de maig, eh? Que si no ens estarem en juny... Ens plantarem en juliol i ja no n'hi haurà qui
18: m'ho digui. A mi em fa fredat, això, eh?
14: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè...
18: Aquestes temperatures.
14: Bueno, no sé si això, i no vull aventurar-me massa ni clavar-te en un compromís, pot diluir que directament ja mos encarem, com hem tingut la resta dels anys, un estiu d'aixòs insuportables.
18: Probablement. Ahir no podem aventurar-nos en molt, però clar, enguany estem condicionats per eixe Niño, no? Ja vam parlar fa unes setmanes,
14: sí,
18: del Niño.
14: Sí, m'ho vas dir tu.
18: Farà un mes, amb les previsions de fa un mes, ja apuntava un Niño extrem. Les de fa uns pocs dies, perquè les van traure com el 14, 15 de maig, de nou apunten a un Niño extrem, així que, bé, sembla que durant aquestes pròximes setmanes eixa regió del Pacífic escalfarà bona cosa, i això tindrà implicacions a nivell mundial.
14: Vamos,
18: el que no sabem és, clar, el que no sabem és a nosaltres com ens afectarà, yeah. Perquè ja vam parlar, no, que amb aquesta situació de super Niño o de Niño fort, fent un estudi, no, tirant cap al passat, anys de Niño fort a la regió nostra, més o menys a la península Ibèrica, doncs venen caracteritzats els estius per temperatures més fresquetes i més precipitació.
14: Això és com un putxero,
18: clar.
14: I l'olla de pito. No sabem en quina part estem, si som els cigrons, la cansalà, la creïlla, la carlota, la cuixa i la desanca o el...
18: És bona metàfora, eh?
14: Sí, sí, sí, sí, sí, jo crec que... Ixa és la visió que acaba de tindre de nosaltres i d'esta part del món.
18: I si eres la botifarra o la cansarà, sí, mos desfarem més o menys. Sí.
14: En fi, Javi, moltes gràcies, company.
18: De res, adeu.
14: 10 i 12 i d'un vot, no només mos quedem en eixa actualitat referida a l'oratge, sinó també que donem una ulleta als nostres companys de les diferents emissores. Breument, saludant a Lola Manso, que està, com sempre, en Ràdio Ibi. Lola, què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia. En alguna ocasió hem comentat que la indústria d'esta comarca té moltes dificultats per a trobar mà d'obra, especialment en el sector metal, mecànic, plàstic i en comandaments intermedis. Al costat de l'absentisme laboral, este és un dels principals problemes del sector productiu i per això l'Associació d'Empresaris Foia de Castalla i Actayo, l'Acord Territorial per l'Ocupació d'Alcoi i Biontenien, han organitzat per a demà un interessant seminari

0: treballadors tinguin interès de pertànyer a esta per qüestions més relacionades amb la conciliació familiar, els horaris o les possibilitats de créixer dins de l'equip que amb el salari. En un altre ordre de coses, este pròxim divendres es presenten les trobades d'escoles valencianes que tindran lloc a Ibi el pròxim dia 30. Encara que ja hem gaudit d'alguns actes previs i, de fet, per a diumenge que ve s'ha previst el dia dels enfarinats infantils. Segur que coneixeu aquestes festes tan singulars que cada 28 de desembre tenim en la població. Eixa batalla de farina i ous entre enfarinats i oposició. Doncs bé, este diumenge els que prendran el comandament seran els xiquets, en una curiosa batalla, sense ous però amb molta farina, en la qual segur resulta guanyadora la diversió. I quan a la programació cultural destaquem el musical Viatge a Oz, de Trencadís Produccions, que va rebre el premi al millor espectacle familiar de teatre musical en 2023. Salutacions des d'Ibi. Fins dimarts que ve. Bona setmana.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.

0: Avui, Sergi, encetem esta tercera hora de programa parlant de sanitat. Què els sembla?
1: Bé, crec que és el moment ideal.
0: És el moment, entre altres coses. És el moment perfecte.
1: Sí, sí.
0: El conte. El passat 4 de maig començaren les adjudicacions de les 9.276 places MIR que enguany ofereix el Ministeri de Sanitat. D'elles, 916 corresponen als hospitals valencians. Una adjudicació de la qual depèn el futur laboral de milers i milers de metges i que, molt més enllà de l'anècdota que pot suposar per a nosaltres comentar aquestes especialitats i aquestes places, representa molt bé l'estat actual de la sanitat espanyola. I és que només hem de fixar-nos en les especialitats més demandades.
1: Que ens van quedar de pedra l'altre dia totalment, depenent de les preferències de cadascú.
0: Sí, mira, de les 100 primeres places cobertes, 9 corresponen a Hospital València. I les especialitats més triades d'estes 9 van ser dermatologia i cardiologia. Però és que a nivell nacional, les especialitats de dermatologia i de cirurgia plàstica, estètica i reparadora es van esgotar, atenció, el primer dia. I és una cosa que passa molts anys.
1: Deixen titos i tenen molt poques preocupacions.
0: Clar, què fa que aquestes especialitats siguin tan atractives? I per què no ho són altres com, per exemple, la medicina de família i comunitària? Perquè dels 100 primers MIR, ningú la va escollir. Ningú va escollir medicina de família. La primera va ser la número 109, l'andalusa Maria Ochoa. No obstant, això és resulta una miqueta contradictori.
1: Sí, perquè dius una cosa tan vocacional, tu ser el metge de capçalera de la gent seria el més important, no?
0: I és que quan de xicotets ens imaginem sent metges, molts ho fem pensant precisament en esta especialitat, no? En aquesta consulta, en el contacte amb el pacient,
1: sí,
0: en la diversitat de casos al qual s'han d'enfrontar, perquè al final reben a gent de moltíssimes edats, no? Moltíssimes
1: condicions diferents. I en coneixer tots els dies els teus pacients, etcètera, etcètera.
0: Efectivament, d'arribar inclús a establir certa relació de confiança amb el pacient. Què és el que està passant aleshores? Maria José Ribas, vicepresidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, ho té clar. L'especialitat és atractiva, però les condicions no ho són.
2: Ese tener que saber un poco de todo para tratar a tus pacientes, el contacto cercano con ellos, y no solo con ellos, sino también con su familia, con su entorno, es una especialidad bonita. Lo que ya no es tan atractivo son las condiciones en las que últimamente tenemos que trabajar.
0: Però qui millor sap què és el que està passant són els mateixos MIR que s'han hagut d'enfrontar a aquesta elecció fa només uns dies. Sergio Agulló és un dels 15.000 metges que s'han presentat en la convocatòria d'enguany.
1: Sergio, què tal? Bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Quina especialitat és la que has triat tu?
3: Pues jo he triat dermatologia, medicoquirúrgica i venereologia.
1: Molt bé, ahí estem ja pràcticament dins de les estadístiques. La següent pregunta, que és el que t'ha fet prendre esta decisió? No sé si era simplement la que més t'agradava o han influït també les condicions de vida i també, diguem, personals i mentals que ofereix.
3: Doncs, òbviament, la segona opció han influït

0: de forma bastant dràstica les condicions de vida i la qualitat de vida a l'hora de prendre aquesta decisió i sobretot un equilibri entre allò que m'agrada i també algo que em pugui permetir compatibilitzar amb les meves aficions, amb la meva família, etc. Perquè ara mateix, com estàveu dient, hi ha especialitats que aquesta feina es fa molt difícil, com poden ser especialitats com medicina de família o aquelles que tenen moltes guàrdies, com pot ser medicina d'urgències o medicina intensiva.
1: Uh-huh. I se te va passar pel cap en algun moment triar medicina de família o per a tu mai va ser una opció?
0: Doncs, durant la carrera, tu vas fent les pràctiques de la carrera i vas rotant per les diverses especialitats de la medicina.
1: Claro.
0: I és de veres que estic d'acord que medicina de família és una especialitat molt bonica en la que veus mil casos diversos i és molt entretinguda. Però com veniu dient, penses en el que és el dia a dia d'aquests professionals que tenen 40 o 50 pacients al dia que no els poden dedicar tot el temps que volen a cada pacient i això va fent al final un deterioro en la salut mental i en com aquesta persona treballa en el dia a dia i el que a mi personalment em va fer és que pràcticament en ningú moment me la vaig plantejar i em vaig centrar en aquelles especialitats que m'agradaven també, però que sí que veia que podien tindre un poc més de qualitat de vida.
2: De totes formes, penses que és una especialitat que definitivament als metges avui en dia ja no els atrau per a res, és poc atractiva?
0: Pues penso que durant la carrera els estudiants sí que ens sol agradar per això que dieu vosaltres també, que pues, la majoria de gent pues, sí que entrem en una certa vocació i quan fas les pràctiques sí que t'adones que realment pues, pots ajudar a la gent i això sí que resulta molt atractiu entre els estudiants. Però al final te plantes prenent una decisió que va afectar els teus pròxims 40 anys de vida laboral.
1: Total.
0: I tu penses molt bé i al final jo pense que sols acabar elegint medicina de família sobretot mentre se poden elegir altres especialitats, aquella persona que té molt clar que l'agrada medicina de família i que està disposta un poc també a pues, com a donar-ho tot per allà, perquè si no et sorgeixen les dubtes i és fàcil que te plantegis altres opcions.
2: Està clar. Bueno, pues Sergio Agullo, desitgem molta sort en aquestes especialitats que has triat i t'agraïm molt que hagués participat amb nosaltres en este matí de la ràdio. Una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
1: Gràcies. Adéu. Ell, com ens ha estat comentant, feia molta referència a aquestes condicions, però, clar, quina és la realitat actual dels metges de família?
3: Unos profesionales altamente cualificados que se ven desbordados por consultas saturadas, con agendas dedicadas casi en exclusiva a atender la demanda y sin tiempo para poder dedicarse a otro tipo de labores como son la revisión de las historias, la consulta programada, la atención continuada, la docencia, la investigación.
1: Pensem, per exemple, en aquests temps de consulta. Jo crec que a totes i a tots ens ha passat que ens han citat a una hora i han anat passant els minuts. Sí. I tu veus ahir que la cosa no avança.
2: No avança.
1: Que la cosa
2: sí.
1: No avança i que a tu precisament no el criden. Clar, els metges de família tenen al voltant de 10 minuts disponibles per a cada pacient. En alguns casos, si és una consulta així menor, això és suficient. Però en molts altres, i jo crec que inclús en la majoria, no. I això, per una banda, acaba repercutint en la qualitat de la consulta i en aquest servici que se'ns ofereix als pacients, però també en la situació del propi facultatiu.
2: És un estrès total.
1: Efectivament.
3: Hay visitas que a lo mejor son más cortas, no requieren ese tiempo, y otras que sí que necesitan eso o más. Nosotros nos vamos adaptando y al final, pues bueno, vas cogiendo tiempo de los descansos y alargando la consulta y acabando más tarde de lo que en teoría estaba previsto.

0: Però jo no vinc així, Sergi, a desil·lusionar el personal. No vull ser jo
1: feliza,
0: no vull ser jo. Per això, no tot són males notícies, perquè hi ha metges que, malgrat tot, continuen apostant per la medicina de família, per ixe primer contacte amb el pacient que, com hem estat comentant, és tan important. I això és el que volem reivindicar precisament avui, de 9 de maig, que celebrem el Dia Mundial del Metge de Família. I és que l'atenció primària és la base del nostre sistema sanitari.
2: L'atenció primària és la base d'aquest sistema i nosaltres som el primer contacte dels pacients amb el món sanitari. Però, a més, ens ocupem de tractar de forma integral els pacients.
0: Sara Avellán és la primera MIR en triar enguany Medicina de Família i Comunitària ací a la Comunitat Valenciana, i també hem volgut parlar en ella perquè és una d'aixes esperances que encara té l'atenció primària.
1: Un d'aixos mirlos blancs. Sara, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Anem a veure, amb la teua posició podries en dia haver triat qualsevol altra especialitat, però tu vas tindre clar, Medicina de Família i Comunitària, en este cas a l'Hospital Doctor Peset de València. És a dir, una decisió totalment vocacional i assistencial.
3: Sí, la veritat és que sí, o sigui, jo vaig acabar decidint-me per triar-la perquè personalment em considero una persona molt propera i penso que la Medicina de Família és de les especialitats mèdiques més humanes que existeixen, no? Al final, pues el seu objectiu no és sols tractar la malaltia del pacient, sinó que, com heu dit, és una especialitat que té un punt de vista molt més integral i que intenta abordar pues, molts altres contextes, el context social, el context familiar de cada pacient, i bueno, penso que és molt bonic, i sobretot l'acompanyament i la continuïtat en el pacient. No sé, crec que és una especialitat que té un pes molt gran.
0: Sara, i tu ho has tingut clar sempre o abans de triar o durant el que ha sigut la carrera de Medicina t'has plantejat altres opcions?
3: Doncs pues durant la carrera de Medicina és veritat que és la especialitat que més m'agrada sempre, però pues, traguem bona nota i tal en el MIR, és veritat que se t'obrin moltes, pues, diversos camins, intentes pues, posar una balança que te pesa més, que te pesa menys, i a mi pues, em pareix molt bonica i m'agrada molt. M'agradaria lluitar perquè les condicions foren millors, però, no sé, jo estic molt convençuda de la meva decisió.
0: I abans de triar la plaça, coincidint amb això que ens comentes, de que amb molt bona nota te s'obrien moltíssimes possibilitats, no sé si vas rebre aquest pues, tipus de comentaris de que podries haver triat una altra especialitat, que ven com està la situació actual, potser no era la millor idea l'atenció primària, és a dir, has rebut aquest tipus de comentaris del teu voltant?
3: Sí, o sigui, del meu voltant no, però la gent que, pues, que ho veu i realment no sap què és el que t'agrada més, sí que t'ho diu. O sigui, al final crec que hi ha una falsa creença pues, a nivell social, inclús a nivell del món mèdic, sobre els metges de família, en què es pensa que realment no som especialistes en res i que, pues, que tenim com coneixements molt superficials quan la realitat és molt diferent a aquesta i pues, el procés formatiu és molt complet i no sé, i una medicina de família ben feta i ben exercida pot ser molt resolutiva.
1: És a dir, que ho tens clar, ja només per a redondejar-ho en lloc de quedar-te en el peset, faltaria que te n'anares a un poble d'estos de l'interior i el convertires en metgessa de família, però rural.
3: M'encantaria.
0: Major contacte amb el pacient que ixe, jo crec que
1: clar,
0: no hi ha.
1: Ja, impossible. En fi, pues, Sara, moltíssimes gràcies, enhorabona, i sobretot també molta sort en allò que has decidit.
3: Gràcies.
1: Adéu, bon dia. Ho comentàvem abans, en el fons, els metges de capçalera o els metges de família són, encara que parega paradògic, els especialistes dels especialistes, perquè tenen que saber
0: sí,
1: de tot.
0: Sí, han de saber una miqueta de tot, han de tindre a pacients de diferents edats, en diferents condicions, diferents patologies, i al final és un poc el que comentàvem, que tu quan penses en ser metge, jo crec que el primer que el ve al cap és ser metge de família. Després ja, evidentment, hi ha moltíssimes altres opcions, però també està bé que, encara que no en siguem massa, degut a les condicions laborals, continua havent estudiants que opten per aquesta especialitat, i el més important és seguir reivindicant aquestes millors condicions
1: no
0: laborals per als metges.
1: Els metges, vinga, ens trobem en un ratet. Fins ara. Són les 10:27. Això és A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
5: De tu a tu. Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En A Punt Ràdio.
9: Presentador de la Safor.
10: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
9: Gemma Juan. Animal de companyia.
10: La ràdio.
11: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
12: La vesprada de punt on tot pot passar.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
13: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Ahir no només era el Dia Internacional dels Museus, sinó que pràcticament podríem dir que estem en la Setmana dels Museus, veritat, Marina?
1: Efectivament, i arreu del planeta, mitjans i xarxes socials, ens hem encarregat de fer recomanacions i reconeixements en alguns dels museus més importants del món, que ja els coneixem. Però avui potser és un bon dia per fer un repàs per museus que van més enllà. Eixos museus curiosos que tenim molt propet de casa i que potser no coneixem. Què et pareix, Sergi?
0: Sí, fem un recorregut com a mínim una miqueta particular i que no siga el mateix de sempre.
1: El típic.
0: El MoMA i aquestes coses.
1: Efectivament. Vinga. Avui fem un recorregut per museus especials i comencem per l'arròs. A València trobem el Museu de l'Arròs, un antic molí arrosser de l'any 1906 i emprat com a tal fins la dècada de 70. Està situat al barri del Cabanyal Callamelar i exposa una part tan important de la cultura valenciana com és, Sergi, la gastronomia de l'arròs.
0: Importantíssima, vamos, que seria de nosaltres sense l'arròs.
1: Està molt xulo perquè al seu interior podem descobrir amb tot tipus de detall com és el procés de collita, recol·lecció de l'arròs i processament industrial que abasteix des de la neteja fins a l'encaixat, passant pel blanquejat i la classificació per tamany. Però no només és això, sinó que podem endinsar-nos també en la història d'este cereal i com el seu tractament ha anat evolucionant des de principis del segle XX. En resum, una oportunitat per engrandir el nostre coneixement sobre la història de l'arròs i encara més en el desenvolupament de la cultura valenciana des de fa més de 1000 anys.
0: Perquè, entre altres coses, el nostre desenvolupament social, com a altres elements, ha anat associat a l'arròs.
1: Això és.
0: Diuen dels xinesos, però...
1: Però que vagin darrere de nosaltres, que vagin. Però és que és ben cert, Sergi, que si parlem de cultura valenciana, parlar de gastronomia, i més si som tu i jo, ja saps que va de la mà. Pot ser, però això no és estrany, que hi hagi molts altres museus dedicats a elements de la nostra gastronomia. Viatgem fins a Guadalest per descobrir el Museu de Saleros i Pimenteros, un enclau que ha convertit en exposició més de 20 anys de col·leccionisme d'una veïna de la zona. En este enclau trobem més de 20.000 peces que han sigut catalogades i ordenades per a captivar els ulls de l'espectador. Des d'utensilis en forma d'animals fins a d'altres amb motius nadalenc, mòbils, casetes, peluixos, n'hi ha de tot. Què et pareix? Saleros i Pimenteros. I aprofitant que parlem de museus curiosos, tu sabies, Sergi, que Guadalest és el poble amb més museus per habitant d'Espanya?
0: És que és un lloc molt curiós, Guadalest. Es parla de Guadalest.
1: És que parla molt poc de la Marina per tot el que podríem parlar.
0: Sí que és de veres.
1: Amb poc més de 280 habitants, disposa de 8 museus. Un museu municipal, un museu de microminiatures, un museu medieval d'instruments de tortura que exposa més de 70 elements de l'època.
0: Que dona un llullo que pa què.
1: Que dona un mal rotllet, que no sé jo això com està.
0: Sí.
1: Un museu microgegant, un museu de belems i cases de nines, un museu etnològic i un de vehicles històrics.
0: Vamos, Guadalest, capital dels museus.
1: Capital dels museus, efectivament. Ni el Louvre ni res. A Guadalest
0: ja tenen
1: tot
0: eslògan. Per si no el tenien, ja tenen eslògan.
1: Però continuem amb la gastronomia perquè hem de fer ara parada a Castelló, concretament a les coves de vin romà, per descobrir el Museu Almírez dedicat als morters.
0: Jo he estat allí.
1: Sí? I què tal?
0: Pues que vaig al·lucinar. Vaig dir, com pot haver un museu dedicat als morters? Però sí, allí estan les coves.
1: Allí està. Per a qui no el conega, és un museu que ens permet recórrer la història de la gastronomia a partir d'este element indispensable a les cuines valencianes i a més podem explorar totes les facetes d'este objecte i conèixer els seus usos també fora de la cuina, per exemple, al món de la indústria, la decoració o fins i tot com a joguet. Alberga més de 400 peces de totes les èpoques, cultures i materials emprats en la cuina, la indústria i la botica. Quiero comer un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comer mi canto. Semblant a este, però a Alacant i dedicat a un altre element típic de la quotidianitat valenciana, trobem el Museu de la Botija de Villena.
0: Tot un invent.
1: Tot un invent, eh? Fundat l'any 1970, exhibeix més de 12.000 exemplars de botiges de diverses èpoques, materials i parts del món. A més, es troba ubicat en una casa de principis del segle XX que conserva la seva estructura original. I acabem l'espai gastronòmic dels museus amb un museu dedicat a potser una de les coses que a mi més m'agraden del món. Un museu dedicat a les olives rellenes d'anxova i que va ser impulsat per la factoria Serpis a Alcoi.
0: I com sempre dic, en un lloc on no n'hi ha ni olives ni anxoves.
1: Ni anxoves, ninguna de les dues. En este museu hi ha des d'una exposició on podem observar com ha anat evolucionant la maquinària, com les diferents formes d'envasament i publicitat del producte. A més, tenen una sala de projecció on s'explica la història del producte i la factoria i s'acaba la visita amb la possibilitat de veure com funciona part de la fàbrica en l'actualitat.
0: Imagina't.
1: I tancat com tenim ja l'apartat gastronòmic, continuem amb les curiositats dels museus més enllà del menjar. Tornem a València per descobrir el museu més gran del món dedicat en este cas als soldadets de plom. Amb més de 900.000 peces exposades i una col·lecció de més d'un milió i mig, este museu ens permet descobrir aquestes xicotetes obres d'art fetes amb detall i pintades amb precisió mil·limètrica.
0: Tu saps quanta gent n'hi ha dins d'aquest museu? Amb
1: és
0: tot
1: una
0: de soldadet,
1: barbaritat, clar, eh? Igual és el lloc amb més persones juntes del món, eh? N'hi hauria que analitzar-ho. El museu té 15 sales on les miniatures estan ordenades per temàtiques i hi ha recreacions històriques, per exemple, del Tirant lo Blanc o de la batalla d'Almansa. I els que siguen amants de la història no poden deixar de fer també una visita al Museu del Pirata Dragut a Cullera, que permet recordar un episodi històric, l'assalt a Cullera que va realitzar este pirata turc en 1550.
0: Vamos, que més que un museu és una atracció turística.
1: Té que ser xulíssim.
0: Sí.
1: El recorregut per la Cova a un museu desperta la curiositat especialment dels xiquets i les xiquetes perquè poden contemplar la reproducció de vaixells, antics instruments nàutics, mapes, vestits, monedes, una col·lecció de peces que permet apropar-se al món de la pirateria en el món mediterrani durant el segle XVI i els avanços registrats de les tècniques de navegació. Més curiositats, en este cas, a on? A Orpesa del Mar, on la baralla de cartes, màxima expressió internacional dels jocs de taula, té el seu merescut reconeixement en el Museu del Naipe.
0: I això que tampoc es fabriquen allí, però
1: tampoc.
0: Tenen un museu dels naipes que no tenen on es fabriquen.
1: Efectivament.
0: Veus?
1: Compta amb més de 5.000 baralles, totes distintes, entre les quals es pot trobar la baralla més gran del món, per exemple.
0: Sí.
1: A través d'elles podem fer un viatge en l'art de la decoració i l'estampació de cartes segons les tendències de cada època.

0: I tu diràs, Maria Isabel, museus, Marina, que broma és...
1: Vos doneu compte l'efecte sobre el nostre organisme que tenen cançons com esta? Que ens posem com els xiquets a menejar-nos sense donar-nos compte.
0: Sí, com els gatets aixòs asiàtics, tu saps que fan així el moviment?
1: Sí,
0: un poquet així. Acabem al ritme de Maria Isabel amb un altre museu ben curiós i molt interessant que parla molt de la nostra història i la nostra tradició. Es tracta del Museu del Ventall a Aldaia, que és el MUPA. Al seu interior trobem una extensa representació de ventalls antics i actuals amb cronologies que van des del segle XVIII fins a dia d'avui, així com un ampli repertori de maquinària tradicional, peces i utensilis típics del procés d'elaboració del ventall.
1: Perquè ara, no tant, en su justa medida, però abans, escolta, dur ventall era tot una demostració de nivell i de classe. I és més, la gent podia fins i tot comunicar-se.
0: Tu saps jo quin record tinc?
1: Mitjançant les senyes dels ventalls.
0: Tu saps aquestes dones que anaven... Dones, perquè la majoria eren dones, que van a missa i es venten i comporten pulseres, fan així, es peguen en el pit i fa ruïdo de pulsera i palmito?
1: Sí.
0: A mi aquest ruïdet, la vida em dona.
1: Pues a mi saps de tots quin és el que més records en du? No només ixe de les pulseres que tu dius, sinó el rac, rac,
0: rac, obrir i tancar.
1: Obrir i tancar el ventall en ixa velocitat que només algunes dones poden
0: fer. Tu saps la seguretat que pot donar-te una bona obertura de ventall?
1: Sí.
0: Per fer-te la xuleta, o l'enfadar, o la digna?
1: No, no, jo crec que sí.
0: Oh, això dona un joc. Vaig a portar-me jo un palmito així.
1: La posició social del ventall.
0: Això diu molt, eh?
1: Pues ventalls per a tots. Gràcies, Marina.
0: Efectivament, gràcies, Sergi.

0: una coseta que no volia que deixarem de banda, perquè també és, diguem, actualitat de servici, però també de primera necessitat. La DGT notificava a primera hora d'avui dimarts, del 9 de maig, un accident de la B31 a l'altura del Favar que provocava, fins fa no res, 4 quilòmetres de retencions sentit a Alacant. Segons les fonts de trànsit, el sinistre s'havia produït al voltant de les 8 del matí, fa cosa 2 hores i mitja, i es trobava fins fa no res, sinó encara, el carril esquerre tancat. A d'això, n'hi ha que sumar l'averia d'un autobús, també en aquesta mateixa via, a l'altura de Sedaví, que també ha generat diversos quilòmetres d'embussos, també segons la DGT. El carril central és el que estava tancat, i a més, en aquesta mateixa via s'han registrat altres 7 quilòmetres entre Silla i Sedaví, en sentit València en este cas, i a marge del sinistre, doncs les retencions habituals, a conseqüència d'aquest repunt de tràfic en plena hora punta. En la B30, 4 quilòmetres entre Forn de Alcedo i Mislata, sentit a la A7, i 2 quilòmetres a l'altura de Paterna, sentit al Port. Per una altra banda, la CB35 és qui presentava 2 quilòmetres entre Sant Antoni de Benajever i Creu de Gràcia, sentit a València, mentre que la CB36 ha registrat 2 quilòmetres entre Picanya i Forn de Alcedo, sentit València. I per últim, en la CB30, 1,5 quilòmetres de cues notificats entre Terramelar i Quart de Poblet, sentit la B30. Però, com sempre, el millor que podem fer a aquestes hores i en qualsevol moment és actualitzar tota aquesta informació demà de la DGT. Alejandro Martín, bon dia.
1: Bon dia, muy buenos días. ¿Qué tal hasta ahora? Especial precaución, ya que por un accidente van a encontrar hasta casi 3 kilómetros de retenciones en la salida de Valencia, en el entorno de Sedaví, por la V31, y van a encontrar intransitable el carril izquierdo y el arcén derecho, así que especial precaución en esta V31. Se complica ya el acceso por la 3 a su paso por Chirivella, y ya también en la provincia de Castellón, en la carretera AP7 Nules, en sentido norte, en dirección Tarragona. Afortunadamente ya en el resto de carreteras de toda la comunidad valenciana se circula con total normalidad.
2: Envíanos un mensaje de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: No deixem de mirar al nostre voltant i plantejar-nos moltes preguntes en quant a totes aquestes coses que succeeixen. Per exemple, contar-vos una altra qüestió. La demanda de perfils tècnics continua creixent a Espanya, mentre moltes empreses, avui parlàvem precisament en la temàtica dels autònoms, alerten de la dificultat per trobar professionals qualificats. En aquest context, la formació professional s'ha convertit en una de les principals vies de captació de talent, especialment en sectors industrials, tecnològics i també vinculats a la transformació digital. Segons diversos estudis que estan impulsats per la Fundació CaixaBank Dualiza, el relleu generacional, també ho comentàvem, i la falta de personal especialitzat representen ja un dels grans reptes del mercat laboral actual. Anem a parlar d'això amb Antonio Moncada Soto. Antonio és investigador de la Fundació CaixaBank Dualiza i anem a parlar d'ell, en ell, millor dit, sobre l'auge de la formació professional, de les noves necessitats de les empreses i els desafiaments que afronta el sistema educatiu per a donar resposta a una economia cada vegada més tecnificada. De fet, esta setmana també Educació ampliava moltes d'aixes branques de FP també en la nostra comunitat autònoma. Senyor Moncada, què tal? Bon dia, buenos días.
3: Bon dia, muy buenos días.
0: L'interès de les grans empreses ha fet que la imatge de la FP hagi evolucionat positivamente, ¿verdad?
3: Es así. Mira, nosotros hemos hecho el primer barómetro sobre la formación profesional, una encuesta representativa de carácter estatal, y ahí lo que hemos descubierto es que 7 de cada 10 personas considera que la formación profesional tiene un prestigio alto o muy alto. Eso quiere decir que poco a poco se ha transformado esta imagen de un prestigio menor respecto a otros niveles educativos. Es así.
0: ¿Qué datos más significativos se extraen de ese barómetro de la formación profesional de la Fundación CaixaBank Dualiza, para ser un poco más exactos?
3: Sí, pues que la población considera que la formación profesional está muy apegada a la empresa, está muy apegada a las necesidades del tejido productivo. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, toda la industria de la automoción, ¿no?, que es una industria que tiene pues un extractor, ¿no?, de toda la economía de la Comunidad Valenciana, todo el componente tecnológico, ¿no?, todo el componente, digamos, que ya se habla de la automatización, la robótica, ¿no?, sensores, etcétera, la digitalización, pues la formación profesional responde de una forma pues mucho más apegada a esos conocimientos, ¿no? Entonces, el empleo, la inserción laboral rápida y apegada a las necesidades de las empresas es algo que ha penetrado en la sociedad española estos últimos años.
0: Ahora bien, Antonio, ¿la formación profesional está respondiendo realmente a las necesidades actuales de lo que es el mercado laboral?
3: Sí, sí, sí, sin duda que es lo que comentaba, daba el ejemplo de la industria pues de la automoción, pero eso también lo podemos ver en la industria alimentaria, o sea, hay ciclos, ¿no? Son más de 150 ciclos que responden a las necesidades de todo el tejido productivo. Por ejemplo, en la industria alimentaria, que necesita unos perfiles que estén preparados ya no solo para manejar estas líneas automatizadas, en la calidad, ¿no? Sino que también piensa en términos de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Eficiencia energética, la reducción de los residuos, etcétera. Y es una formación que ya este antiguo concepto de las prácticas pues ha pasado a un segundo plano, es decir, ahora la formación se realiza en las propias empresas, es decir, hay un tutor, que es el tutor del centro educativo, pero también hay un tutor en las empresas. Entonces, ahí los alumnos, ¿no?, todos los estudiantes, se forman directamente porque parte del currículum es impartido por las empresas, y ese es un cambio pues cualitativamente diferente.
0: ¿Y qué papel juega la FP Dual, entonces, en esa conexión entre formación y empresa?
3: Justamente es lo que comento. La formación dual es una formación en alternancia donde la empresa ya no solo es un mero receptor de ese estudiante en prácticas, sino que es un actor pues activo, ¿no? Donde forma parte de ese plan educativo, requiere más compromiso por parte de la empresa, pero también el beneficio que tiene de poder formar que ese estudiante pues conozca de primera mano cuáles son las necesidades de esas empresas, cuál es ese puesto de trabajo ya adaptado a su formación, pues es una forma de atraer ese talento desde el primer momento.
0: Antonio, esta mañana lo comentábamos con uno de los representantes de los autónomos. Muchas compañías hablan ya de relevo generacional, que viene a ser un problema en algunos de los negocios y también emprendedores. Pero respecto a sectores como los que cubre la formación profesional, ¿estamos llegando tarde a este problema?
3: A ver, no, yo no diría que estamos llegando tarde. Yo diría que el tema del relevo generacional es un tema que afecta a todos los sectores, por daros un dato, ¿no? Hace 10 años, en la Comunidad Valenciana, había, a ver si la memoria no me falla, sí, había 98 personas jóvenes por cada 100 mayores, ¿vale? Había casi un empate, ¿no? Sin embargo, en el 2025, esa situación es de 65 personas jóvenes por cada 100 personas mayores de 55 años. Entonces, es un problema, digamos, es una dificultad que enfrenta todo el territorio. No estamos llegando tarde porque de lo que se trata es que las personas que entran al mercado laboral pues estén mejor formadas que las que están saliendo. Y con las personas, digamos, aquí el tema es, sobre todo en una industria como la manufacturera, que en la Comunidad Valenciana pues es cerca del 15% de todo el PIB, es que las personas que entran pues estén muy bien cualificadas y las personas que estén pues se continúen formando, ¿no? De esa manera la técnica, el conocimiento no se pierde de las personas que pasan a jubilación.
0: Y ahora, bueno, siempre hacemos la broma, que no era una broma en su momento, se suponía que todos aquellos hace décadas que no querían o se decían no valían para estudiar, se dedicaban a aquello de la formación profesional. Ahora ve si llama a alguno de ellos. Lo que me lleva a preguntarte, ¿qué perfiles son ahora los más buscados por las empresas, pero también los particulares, porque el autónomo tiene mucha salida ahí?
3: Sí. El autónomo tiene mucha salida porque las cadenas productivas, digamos, son amplias. Por lo tanto, en cada uno de los eslabones, por dar un ejemplo, el tema del calzado, ¿no? El tema del calzado es un sector muy importante. Tecnológicamente está cambiando. Los proveedores, pues que en cada uno de que se necesita en términos del sector. Aquí un mensaje, o sea, muchas veces tenemos una imagen antigua de los sectores, ¿no? Del sector industrial, del sector del calzado, pero hoy el tema del diseño es un diseño que se hace de forma digital, la automatización, los nuevos materiales, ¿no? La logística, ¿no? Porque todo esto que se produce en las fábricas luego se tiene que distribuir, ¿no? Entonces, esos perfiles ahora son más técnicos, tienen que estar preparados y ya para la caricatura, digo, ya no es solo de apretar un botón, ¿no? Este mono azul que teníamos antes que en la línea de producción, eso ya no existe de esa manera, ¿no? porque ahora la, se, digamos el, la persona que está, el operario, se tiene que enfrentar a una pantalla, ¿no? Uh-huh. A una pantalla que tiene que interpretar, que tiene que entender en qué momento de la producción está y conseguir, pues, ajustar la producción a esos momentos.
0: Claro, porque eso, mira, precisamente el sábado por la tarde, con alguien que conozco que trabaja en soldadura, sin ir más lejos, le he preguntado, digo, ¿pero lo hacéis por el sistema analógico o también estáis incorporados ya con los sistemas digitales, la inteligencia artificial, en esta demanda de nuevos perfiles técnicos? Y me dice, se utiliza algo, dice, pero viene a veces a complicarnos un poquito más la vida, la digitalización, que lo que es el trabajo habitual de siempre, en un sector como el de la soldadura, sin ir más lejos.
3: Sí, pero no entiendo muy bien el tema de
0: ¿cómo está compaginándose la digitalización, sí, y las nuevas tecnologías con lo que siempre se ha considerado como un sector un poco más de mano de obra?
3: Sí, sí, sí. Bueno, es que el relevo generacional es un tema que tenemos que hacer, digamos, con menos personas, porque se van a ir jubilando en los próximos 15 años todo el baby boom, como antes comentabas.
0: Sí.
3: Hay que incorporar la tecnología. Entonces, quizás estamos viviendo en algunos sectores como ese más manual, ¿no? Maquinarias que pues antes no existían, pero para eso es necesaria la formación. Es decir, si incorporamos a la empresa antiguamente, ¿no? Que pues tú entrabas a una empresa y decías, bueno, es que aquí siempre se ha hecho de esa manera, pero no había una incorporación real de ese conocimiento, porque simplemente se reproducía como se venía haciendo, pues ahora es incorporar nuevas maneras y por lo tanto nueva tecnología a la hora de pues producir de una forma más eficiente. Y aquí, si me permites,
0: sí,
3: el tema de la sostenibilidad es clave. Es decir, la sostenibilidad no es una opción. Digamos, es una revolución en el sentido que años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, el tema de la informática se entendía como que era pues para un nicho, ¿no? Para unas determinadas perfiles. A día de hoy a nadie se le ocurriría pensar que la digitalización, que la informática está en un determinado perfil, ¿no? Está algo transversal. Pues con la sostenibilidad medioambiental, pues está ocurriendo lo mismo. En unos años, dentro de 30, 40 años, miraremos hacia atrás y diremos, pero bueno, ¿cómo en algún momento pensamos que eso no nos iba a afectar? No, eso, claro, es algo que está llegando y que va a afectar a todos los sectores.
0: Dos cositas, Antonio, solamente. Una de ellas, hay empresas que aseguran que no encuentran trabajadores pese a ofrecer empleo. No sé si el problema es formativo, salarial, de orientación, ¿por dónde van los tiros?
3: Pues los tiros van por conocer a los jóvenes. Es decir, la juventud de ahora, como en todas las épocas, tiene pues sus intereses, tiene sus expectativas de vida, y pues eso las empresas tenemos que entender y conocerles. Y para cubrir esas vacantes hay que integrar, ¿no? Y adaptándonos pues a esa visión, ¿no? del trabajo. A veces entendemos que el trabajo lo entendemos quizás con unas gafas, ¿no? Del siglo XX. Y tenemos que entender que estamos en el siglo XXI y que hay otras necesidades, ¿no?, de desarrollo profesionales.
0: Y si hablamos de los jóvenes, no sé qué mensaje les trasladarías a aquellos que todavía dudan entre estudiar una carrera universitaria, que eso es uno de los dilemas eternos, o una FP.
3: Pues yo creo que hay espacio para todo, ¿no?, para la formación profesional, para los perfiles universitarios. Yo no soy orientador, pero ya que me ofreces dar esa bueno, a los jóvenes, a dirigirme a ellos, pues que investiguen sobre la formación profesional, porque hay en ámbitos como un técnico de panadería, repostería, ¿no?, por un lado, en productos alimenticios, aceites, olivas, ¿no?, en todo ese lado, y también hay en temas de muebles, procesadora de la madera. Es decir, que investiguen, porque la formación profesional ya no es la que existía hace unos años atrás cuando nosotros éramos jóvenes. Es decir, que el campo se abre, las oportunidades laborales están en todos los sectores y que ahí hay un desarrollo pues que puede ser de largo aliento. Es decir,
0: sí, que el mundo evoluciona realmente.
3: Sí, y que el mundo evoluciona, y que la formación profesional no es una puerta de, digamos, no es un camino cerrado, no es un lugar de destino, sino que a partir de la formación profesional, bueno, puedes tener llegar a estudios universitarios, efectivamente.
0: Pues Antonio Moncada Soto, investigador de la Fundación CaixaBank Dualiza, gracias por habernos atendido y sobre todo, nunca mejor dicho, por habernos orientado en esta materia. Un abrazo muy fuerte desde la Radio Autonómica Valenciana.
3: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Hasta luego, buenos días.
3: Adiós.
0: Estem sabent que, bueno, Rodríguez Zapatero no és l'únic que s'ha endut avui un disgust, sinó que també se l'emporta Jonathan Andic, que és el fill de l'empresari i fundador de Mango, Isaac Andic, que va morir el 14 de desembre de 2024 en Montserrat. Això ho ha adelantat fa una hora, o poc més d'una hora, a La Vanguardia, i ho confirmava poc després Europa Press. Els Mossos d'Esquadra han detingut, acusat d'homicidi, a Jonathan Andic. Com estàs, Juan Nieto?
4: Què tal? Bon dia.
0: No eixim d'en una, aquí estem en una altra, no? Però aquestes coses, a veure, jo, tu no ho dius, però jo ho diré. Això, esto nos pone.
4: Sí, sí, sobretot perquè hi havia molt de misteri, no?, en tornar a aquesta investigació. Cal recordar que en gener de l'any 2025, sí, en un primer moment, per part del jutge que tenia obertes aquestes diligències, es va arxivar. En principi es va traslladar que no hi havia indicis de delicte, però sembla que els Mossos d'Esquadra han continuat en la seva investigació, sí, interna.
0: Ell dia que no tenia res que veure, una ni tenia responsabilitat policial en la mort del pare, però ells... Una de les hipòtesis és que igual l'havia espentat pel ribazo,
4: sí,
0: no?
4: Clar, cal tindre en compte que com es produeix, no?, este accident pel moment, perquè ara estem parlant de presumptes delictes, no? Este accident es produeix en un ambient privat, és a dir, en un dia que han eixit a la muntanya a caminar pare i fill, a la muntanya, on no hi ha càmeres de seguretat, on no hi ha cap ferramenta que la policia puga utilitzar o revisar per a saber o determinar què va passar.
0: Vamos, és
4: a dir,
0: on no el pilla ni el Google Maps.
4: Efectivament, clar. Així s'obre una investigació perquè hi havia certes contradiccions, no? En un primer moment en el seu testimoni s'obre una investigació, els jutjats ho arxiven, però això no impedeix a la policia seguir investigant si considera que té noves proves de tirar del fil. Eixa investigació interna de la policia ha culminat avui en la seva detenció i ara mateixa el fill del propietari de Mango i principal sospitós del seu presumpte homicidi està siguent traslladat als jutjats de Martorell i ara caben dues possibilitats damunt la taula. Per una banda, que el jutjat el deixi en llibertat amb mesures cautelars o sense càrrec, però que esta nit d'orgues a casa, i per una altra banda, una altra opció que tot dependrà de les diligències que han practicat els Mossos d'Esquadra, mm, és que s'ordena el seu ingrés en presó provisional per este delicte.
0: Escolta, estem parlant del senyor més ric de tota Catalunya, eh?
4: I un dels més poderosos de tot el món, no? Sens dubte. Estem parlant de Isaac Andic, no?
0: Sí,
4: que
0: sí,
4: va,
0: sí,
4: que va fundar Mango i que ha construït un imperi al llarg dels últims anys. Clar, la seva mort va ser molt sospitosa. Ell sempre ha negat, és cert, el seu fill Jonathan, sempre ha negat qualsevol vinculació amb la seva mort o que se produirà una baralla entre els dos, no?, quan estaven caminant per la muntanya, i que acabarà amb este resultat fatal, no? També els responsables de gestionar tota l'herència d'Isaac Andic s'han posicionat a favor del seu fill Jonathan, no? I sempre han negat qualsevol vincle, no?, en este succés. El que passa sí que és cert que els germans, les germanes de Jonathan, les altres filles d'Isaac Andic,
0: sí,
4: van declarar al jutjat i no va transcendir el que van dir. Segons diverses informacions, en els seus testimonis, les germanes sí que habrien comentat alguna possible mala relació.
0: Que haguen venut al germà en algun aspecte. Sí. És que ja estem en els draps bruts de les famílies, bueno, de les famílies de Titos, que és el que...
4: Em recorda molt, a veure, salvant les distàncies, no té res a veure,
0: ja,
4: però
0: igual que jo, segur.
4: Per el tipus de perfil de família, al succés de la viuda de la CAM, no?
0: Sí.
4: De Mari Carmen López, el tiroteig aquell, que també bueno, se queda sense responsables.
0: I el famós d'Urquijo, recorda-te'n que era el mateix. El que passa que, depèn de l'època, el recordem amb més o menys oscuritat, però
4: clar,
0: és tot això, no? Els descendents, igual d'una polítics que naturals, mm-hmm, que, bueno, podien, entre cometes, suposadament, presumptament, etc, estar darrere de les fortunes.
4: Serà molt difícil, no sabem quina decisió prendrà el responsable de jutjats de Martorell que li toca este cas, val? Però serà molt difícil per part de la policia catalana acreditar,
0: tu estàs molt posat, Juan, però...
4: acreditar que tinguera, a no ser,
0: o mortal com
4: a no ser, a no ser que hi hagi un testimoni, no?, que puga aclarir què és el va passar, que és el que va passar aquell
0: bueno,
4: dia de desembre
0: en un renunci en una alguna de les declaracions, pots cometre, jo que sé, alguna incongruència i poden pillar-te des d'ahir. Aquesta gent se les sap totes, eh?
4: Sí, el que passa no deixen de ser proves circumstancials,
0: yeah,
4: és a dir, no hi ha cap prova directa o serà molt difícil trobar una prova directa perquè es tracta d'un delicte privat, ha passat en la intimitat d'un pare i d'un fill i no queda massa clar quines ferramentes o quin és l'as en la mànega, la carta a la mànega que s'estiga guardant la policia catalana per a poder justificar aquesta detenció. Important, no es tracta d'una detenció ordenada per un jutjat, es tracta d'una detenció policial, que és igual de vàlida que ordenada per un, per un jutjat. Però això significa que no hi ha cap causa prèvia. Recordem, yeah. i ho torno a dir, que en gener del 2025 es va arxivar esta causa perquè no hi havia indicis de delicte. Fins les pròximes... Segurament s'acorda el secret de sumari, o almenys este cas té tots els elements, reuneix tots els elements per a que el jutjat la declari secreta. Tardarem en saber, no?, que quines són les proves. Però també és important dir que hi ha molts crims d'esta naturalesa que tenen en total impunitat.
0: Sí, sí, però ja ho hem vist.
4: Jo estic recordant ara pel 22 a Cullera, també eren dos joves que estaven en la muntanya de Cullera i que, malgrat que hi havia proves circumstancials que apuntaven a que un l'havia espentat per la muntanya de Cullera, s'ha hagut d'arxivar precisament perquè el conte, perquè no hi ha càmeres de seguretat i no n'hi ha cap prova.
0: Però
4: que no?
0: De pel·lícules això, no? Ale, sí. Ara t'espenta i te tire. Mm. Bueno, però és que estos dos encara, però lo del fill i el poderós, ahí n'hi ha...
4: Clar, és diners, no?
0: Els diners, el sòrdid tòpic dels diners.
4: Estem parlant d'una de les principals herències d'un empresari a Europa. Sí, sí. Clar, no és qualsevol cas, no? Jo crec que és antic, que era un home que es pot situar a la mateixa escala que el propietari de Zara o altres grans empreses del sector del tèxtil.
0: El
4: no?
0: de Versace, per exemple.
4: El de Versace també, no? Sempre són successos que costen molt d'entendre o de reconstruir per part de la policia. I estes zones grises en les que s'ha meretjat este cas seran les que aprofitarà el fill per aconseguir la llibertat. Clar.
0: Res, que en el món del fil i l'agulla també n'hi ha episodis oscurs i no és el fill.
4: I en el món dels rics també.
0: Perquè els rics no només també ploren, sinó que també maten.
4: Efectivament.
0: Presumptament. Gràcies, Juan.
4: A tu, adéu.
0: Fins ara. Les 11 del matí, moment d'actualitzar tota la informació que tenim entre mans. Esta i altres qüestions, m'imagine, que són en les que treballen els nostres companys dels servicis informatius d'Apunt. Tornem en qüestió de 4-5 minuts. Ja estan ahí Maria Hernández Reynoso, Àlex Ladón de Guevara, tots.
5: Són les 11.
6: Apunt. Notícies.
5: La UDEF, la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional, ha acabat l'escorcoll al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero a Madrid, però continua en tres mercantils més, una d'elles vinculada a les filles de Zapatero. Del despatx, els agents s'han emportat diversos maletins amb documentació. Fa una hora hem conegut que l'expresident està imputat per l'Audiència Nacional per suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge instructor i la Fiscalia apunten al cobrament irregular de comissions a través de l'empresari d'Elda, Julio Martínez, a canvi de mediar en el rescat amb diners públics. Zapatero està citat el 2 de juny. Al Congrés s'han pronunciat de moment Verónica Martínez, de Sumar.
7: Tal y como sabemos que se está comportando últimamente pues algunas de sus señorías, o en general la judicatura, con algunos supuestos, pues podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación. Vamos a ver lo que pasa en todo caso, porque es verdad que, así como he querido darles esta opinión, es muy indiciaria, es muy inicial, porque no tenemos información al respecto de este caso.
5: Més reaccions des de Sevilla, la del president d'Andalusia en funcions, Moreno Bonilla, en l'emissora COPE.
8: Pero es verdad que nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un expresidente. Yo creo que es algo insólito y algo que sin duda alguna va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años.
5: Y desde Toledo, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en Onda Cero.
9: Personalmente me deja de piedra. Yo siempre le he considerado que era capaz de mover cielo y tierra para ganar votos, pero no le veía con neurosis económica. Y le deseo, lógicamente, en este proceso que le vaya bien y se pueda defender si es que realmente es así la situación, ¿no?
5: En el capítol de reaccions en xarxes, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, diu que el PSOE ha col·lapsat i exigeix eleccions anticipades. I la socialista Montse Mínguez ha escrit «No ens detindran». Des de la seu del PSOE es demana respectar la justícia i la presumpció d'innocència. Canviant d'assumpte, sobre la dana, avui hi ha noves compareixences al Congrés i al Senat. Iria Sebastià.
10: Ara mateix a les 11 està citada a declarar en la comissió del Congrés la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb l'expresident Carlos Mazón al Ventorro el 29 d'octubre del 2024. En anteriors declaracions va dir que en cap moment el va notar preocupat. Sobre esta compareixença acaba de pronunciar-se la diputada de Més Compromís, Àgueda Micó.
11: Lo que queremos es saber la verdad, las víctimas, las familias, los valencianos y valencianas queremos de esta comisión de investigación, queremos reparación y justicia y pensamos que Maribel, porque estaba en ese momento pasando las horas más críticas con el expresidente Mazón, puede ayudar a que esa verdad salga a la luz.
10: Una hora després, a les 12, serà el torn de la ministra de Transició Ecològica, Sara Aquesen, en la comissió del Senat. Ahir, Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, va insistir que la gestió de l'emergència va ser un caos. A més, hem conegut el dictamen de la comissió d'investigació de la Dana a les Corts, pactat entre Vox i el Partit Popular. Esta és l'última que va començar i la primera que ha tancat. L'informe posa el focus en la falta d'infraestructures hídriques, la falta d'informació i la gestió deficient del catàstrofe. El PSOE i Compromís creuen que esta comissió es tanca en fals sense aclarir responsabilitats.
5: I pel que fa a la cultura, les arts escèniques de la Comunitat Valenciana han aconseguit 4 guardons en la 4ª edició dels Premis Thalia que concedeix l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya en la gala que es va celebrar a nit. El valencià Enric García ha guanyat el premi a la millor direcció musical pels Miserables. A més, Blanca Añón ha aconseguit el premi a la millor escenografia per Orlando. Un habitual en les gales de premis, l'alacantí Juanjo Llorenç, ha obtingut la distinció a la millor il·luminació pel gospel ex aequo amb Pilar Valdevila. I en el capítol d'interpretació, Mamen García ha rebut el guardó a la millor actriu de repartiment de teatre de text per Caputxeta a Manhattan. I en els esports, l'Elste 8, jornada de descans abans de la final de dissabte. Gonzalo López.
12: El club continua en la venda de les 306 entrades disponibles per a l'última jornada a Montilivi. Tenen prioritat els aficionats amb almenys 5 desplaçaments esta temporada. Si a les 2 d'esta vesprada no s'han esgotat, la venda passarà als que hagin acompanyat com a visitant en 4 partits. Un paquet que inclou entrada i desplaçament en bus per 50 euros. Tot per a un partit en què els d'Eder Sarabia es jugaran en la permanència contra el Girona, l'equip que marca el descens. Amb 42 punts, als il·licitants se serveix un punt per a mantindre's en primera. Inclòs perdent, podrien salvar-se en funció dels resultats del Llevant, l'Osasuna i el Mallorca. També es va conèixer ahir que David Affengruber ha sigut convocat amb la selecció d'Àustria per al Mundial, igual que Rai Comert, a qui Suïssa ha seleccionat este matí.
5: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
13: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
14: De tu a tu.
15: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
16: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
17: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
13: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
18: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
19: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
20: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
21: Apunt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
22: En Apunt Ràdio, amunt i avall.

0: matar-se per un suéter, per una americana, per un gorro de llana, per un calcetí foradat, com aquell que diu. No sé, és la reflexió que estic fent, no només pel que presumptament ha passat en Mango. Bueno, ha passat presumptament. Presumptament és que hagi pogut ser el fill o no hagi pogut ser el fill, conforme publicaven fa cosa d'una hora i pico. Bueno, ho ha confirmat Europa Press. Ha sigut detingut pels Mossos d'Esquadra i en estos moments m'imagino que està prestant declaració Andic, el fill del propietari de Mango, que va caure per una riba, l'home, mentre pegaven una volteta per la muntanya. Però, bueno, coses d'estes n'han passat en Versace, com diuen, i en altres llocs on el món de la moda està, mai millor dit, tintat de negre. Són 9 els minuts que passen de les 11 del matí i estem en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana en les piles més posades que mai amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i, evidentment, tota la gent que va desfilant des de les 8 del matí fins les 2 de la vesprada per este espai magazín de Punt Ràdio. Anem a saludar, home, nobleza obliga, al secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en Fael. No, no, a este, de casa totalment. Com està, Miguel Bailac?
1: Bé, molt bé, molt bon dia.
0: Tot bé, és que estaves al·lucinant de lo que estava contant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que no sabia per on anava la notícia. Com avui s'han despertat en diverses notícies de xina, no sé,
2: d'infart,
1: sorprenents.
0: Perdona, avui n'hi ha fills que estan emportant-se alguns disgustos. El fill de Mango i les filles de Rodríguez Zapatero.
1: Sí, sí, per això te deia jo, dic, no sabia jo.
0: Que, no sé, gòtiques ja no són, però s'hauran quedat ben blanques. Ben després blanques, de sí. Lo que ha passat avui.
1: Pues sí, la veritat és que sí.
0: Per què quan veniu vosaltres, Àlex Ladrón de Guevara, bon director dia de València Extra, les coses no són tan sèries?
2: Perquè som així, no?
0: Però ja són, o sigui, sí. Lo de Rodríguez Zapatero pot desencadenar una sèrie de catastròfiques desditxes.
2: Bueno, va, te vaig a donar una cosa que jo te retroalimento.
0: Tu en retroalimentes? Que chungo que eres. Com es nota que en coneix, també?
2: Perquè, clar, quan hi ha estos casos de presumptes assassinats,
0: sí,
2: jo sempre li dic a la meva parella, és que a mi me podria matar muy fàcilment. Porque soy como un gremlin. No le puedes dar leche, no le puedes dar picante. No.
0: Después de la mitjanit o durant tot el dia.
2: Bueno, y puc acabar ahí.
0: O sea, que matarte a tu seria molt fàcil, sí, clar. Sí, en qualsevol coseta, una reacció al·lèrgica, un cacahuet,
2: que,
0: no? Un...
2: Que me caic fàcilment, soy hipocondriac.
0: És de veres, en tu, ai, míralo, és que era molt inútil, tropezava en una rajola.
2: Se va a una muntanya.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que después esa gente es como si os olvide, mala hierba nunca muere,
2: ¿eh? Sí. Ojalá.
0: No, esta esa frase, Miguel y María Hernández Reynoso, buen día, ¿cómo estás?
3: Bon día.
0: Recién arriba de viaje.
3: Sí, mira la que arriba.
1: Bueno, recién arriba de viaje y ya pensando en el segundo viaje.
3: Sí, claro. Sí, no, si me vas de más.
1: Pero eso te digo yo que...
0: Es lo que te la vida de Traveler Woman.
3: Sí, no. Yo también soy una amiguita como Alex, también. Mon pare me decía, es que te pinto una raya de Volinterra y en tropeces. Y de vez me vas a pegar una castaña en París a ir.
2: Sí, importante.
3: Sí, importante, sí, sí.
0: Bueno, esta vez a ir en el Museu de Louis Vuitton, no?
3: Ahí,
0: si no m'enganyo.
3: Sí, és que va ser una...
0: Perdona. Sí.
3: Perdóname. Bueno. O sea, no sé si has visto... Tú que sé que
1: el Diablo estás... viste de Prada y ella de Louis Vuitton.
3: Claro, exacte. Tú no sé si has visto el reel que vaig pujar ahir,
0: sí,
3: a Instagram, una bicicleta de 22.000 euritos.
2: Mare meva.
0: Bueno, no fa falta que siga...
3: I un futbolín, un futbolín de Louis Vuitton, eh?
0: No fa falta que siga de Louis Vuitton para que valga 22.000
1: sí,
0: euros.
1: Sí, les bicicletes estan caríssimes.
3: No, però esta és una bicicleta de paseo, o sea, no tenia més maquinària, no, era una... No, una normaleta.
0: Una bonita. És que l'altre dia vaig passar pel Carmen per una de les botigues estes de bicicletes i la roda valia ja 1.000 euros.
3: No, però és que està... Mira que pedalejar, no n'hi ha ningú motoret.
1: Jo tinc uns amics que són donats a bicicleta i quan parlen de 5.000, 6.000, 7.000 i dic...
3: Per la mort
1: de
3: Déu.
1: Però esteu parlant de bicicletes o d'una altra cosa?
2: O de motos o de...
0: Tu que tens, una bicicleta o una moto aquàtica? Sí, tens tota la raó del món. Mar Gómez, com estàs?
4: Pues mira, pensando que les llega a pasar lo del dueño de Mango a María y a Alex y nadie hubiera investigado
3: nada.
0: Sense proves no hi ha delicte.
3: Jo ja veig que li dic a la meva germana, un dia me moriré en casa, me pegarà mentre no n'ataco, o esbararé per l'escala, que també és prou probable, dic, i tu no t'enteraràs hasta que no portes 5 o 6 dies morta, que no digues, ai, la meva germana ja, fa dies que no me quidra.
0: Això és un mal rotllo, per què portem 2 dies parlant de morts? Perquè vam tindre ja prou dissertació en Manolo Mas, que la gent no podia apagar la ràdio, en contaven ahir per la vespre, mentre explicava el procés d'incinerat d'una persona,
3: ai, no.
0: I per un altre, el procés de com van dur a un amic que va faltar en l'urbanització ací a València sense que ningú es donara compte. Miguel, assentat en el cotxe,
3: Sí.
0: Al més pur
3: estil. En un cinturó posadet
1: i tot. No la vaig a contar perquè és un poc llarga i a més és un poc... Però algun dia vos la contaré, igual fora de antena,
0: sí.
1: Però perquè el tema d'una persona que també va faltar i que va ser un dia de les eleccions del poble i va faltar...
0: Hi ha un amic que va faltar en l'urbanització ací a València sense que ningú es donara compte. Miguel, assentat en el cotxe.
3: Sí.
0: Al més pur estil.
1: No la vaig a contar perquè és un poc llarga i a més és un poc... Però algun dia vos la contaré, igual fora de antena,
0: sí.
1: Però perquè el tema...

0: era de película de Berlanga.
1: Pobre home. Pobre sí, família.
0: Però, sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: l'home ja no se va enterar, però la
0: no,
1: família
0: no, no, també ho va. Però ja vos, després vos ho contaré, perquè és un poc llarg, però és que és de morir-se de risa, si no era... Yeah.
1: Això, és de, això Berlanga hauria fet una pel·lícula,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, t'ho dic jo, eh? Sí.
2: És que parlar de morir-se, a voltes té les seues coses. Jo vaig conèixer una volta una persona que, en comptar que va tindre un episodi d'estos febrils, és que depèn de com el pille la mort, és un poquet indigne. És a dir...
0: no te pilla mai bé.
2: Claro, no. I això de que estigues sempre asseat per si a cas tens que anar al metge, que mos dien les mares, pa morir és el mateix. Este en contava, me'n recordo jo un dia, diu que va tindre un episodi d'estos de febre que al·lucines i diu es que vaig a palmar, i el tio es va vestir i tot, i es va tombar en el sofà en posició ja post-mortem, diu, per lo menos si venen i en troben, que em pillen a panyaet, i no tinga que passar vergonya.
0: Ostres.
1: Això és com quan te
2: jo
1: passava...
2: Jo també penso en lo mateix.
1: Quan te passava algo que te portava en urgències, que lo primer que pensaves és, mare de Déu, no m'ha depilat, o sea, no, sí, ai, mare sí. De Déu...
2: Pues va morir-te igual, sí, sí, dius, és que jo que sé, a més, quines formes, no? Dius, mira, Àlex, per exemple,
1: però que, com, sempre guapo.
2: Que es posa a estendre i cau.
1: Claro.
2: Però és que, perdona, ja no és que caigues, és que com te m'han a trobar en terra?
3: Fatal.
2: Fatal.
4: Estampau. No és lo malo caer, és como...
3: Como caigo, claro, te quedas. Claro,
2: quina poca dignitat a l'hora de que el trobes.
4: Maria, pues seguramente Berlanga haría buen uso de todo esto, pero me recuerda, no sé si habéis visto la película de Costurica, Gato Blanco, Gato Negro,
1: no.
4: Que entonces creo que escondían al abuelo porque, claro, que se les acababa de morir allí con mucho hielo, porque les trastocaba los planes que tenían para esos días. Entonces allí tienen al abuelo. O sea que sí, la ficción.
2: Si la gent contar de veritat coses que han arribat a fer en les persones que se'ls han mort, per qualsevol siga la circumstància, sí, perquè els ha pillat en una altra emergència, en festes, en unes eleccions, o tenien que portar-lo a casa perquè no s'enterara ningú pel tema de la burocràcia, sense anar més lluny, escolta, al·lucinaríem. Lo que passa que
3: hi ha
2: gent...
3: programa, eh?
2: Sí, sí, hi ha un programa de capítulos.
3: Sí, hi ha programa
1: de sèrie. Programa de sèrie.
2: Tot bé, perquè parlàvem de la senyora congelada que portaven en el barco de l'antivirus, que clar, sí, clar. Sí. Donar compte que la dona anava i que vam descobrir, a més, que resulta que els creuers, evidentment, portaran mortuoris.
1: Home, i tanto.
2: Si te palma una persona ahí, i tu això no mos havies contat com a no, bona viatjanta home, que eres.
1: Home, no, perquè sabré.
0: Home, no és un tema molt diferent.
2: A veure, jo
1: no
2: pense...
1: No mola.
2: L'últim que penses és que se te va morir algú en el creuer. Dius, pues, bueno, pues traque els calipos i posa la persona allí.
1: Un creuer que pot portar fins a 5.000 persones, que és un poble, en tots els pobles és mort gent.
0: Se recorda aquella època que caien del cel aerolitos, això del cel?
2: Sí.
0: Se recordeu? Ja fa molts anys d'això.
2: Els coprolitos.
0: Pues jo me recordo que caiguen varios en València. I entonces yo estaba trabajando en l'Ajuntament de València, en Sanitat, Consum i Joventut, que duien. I claro, Sanitat duia el laboratori municipal. I allà arriben les mostres del aerolito, que eren, en fi, tenia una pinta de botella de cul de botella, de bombella en les ratlletes i tot, brutal, però bueno, allí estaven. I les analitzaven i les ficaven, no, el congelador de les mostres del laboratori, claro, en les mostres de gambes, de no sé què, de no sé quantos, quan arriba allí la televisió a gravar, i, clar, comencen a veure les mostres tot, i, clar, no sabien exactament l'aerolito què era
2: de tot.
0: Claro, si era una gamba congelada, si era un tros de carn congelada, i jo diria, mare,
2: bueno, això és com la nevera d'un estudiant de medicina, és a dir, que tu allí pots trobar-te de tot, exactament, sí, sí, sí. Jo recordo que tenia, al principi, estava en un pis compartit així en Burjassot, quan vam entrar a la tele i tal, que n'hi havia també uns estudiants de biologia, doncs, coses d'estes guarres que fan també quan estudien. I tenia allí pardalets i granotes i tal, en el mateix congelador on teníem les pizzas i tot el rotllo. Dius, bueno, si és que al final t'has d'acostumar, no?
1: Què més?
2: És la vida mateixa, o sigui que... Però bé, no anem a posar-nos més escabrosos, no. Que fa molta risa, però...
4: Jo crec que jo me pondria tot lo contrario. Contrario. Ahora que estábamos hablando de turismo, ¿no, María? Que has vuelto, que te vuelves a ir. No sé si habéis oído hablar del turismo de longevidad. Es lo que se está poniendo ahora mismo de moda.
1: ¿Y tanto?
3: Pues no, mira.
0: Sí, pues no, yo tampoco.
3: Pues me apunto.
1: Sí, nos apuntamos.
4: Cada vez está ganando terreno en nuestro país y lo que busca es ya no solo desconectar o hacer fotos para Instagram, sino que el turismo de longevidad es una tendencia que mezcla viajes con bienestar y ciencia, ¿no? Con un objetivo muy concreto, vivir más. Lo comentábamos ayer, que no le dimos demasiada atención al hecho de que cada vez estamos tan obsesionados por vivir más, ¿no? Que hay gente que lo tiene controlado todo, ¿no? Lo que come, cómo se mueve, absolutamente todos los parámetros. Sí. No sé si habéis visto el documental de este hombre que es súper rico, que quiere...

0: no sé si llegará a los 120, ¿no? Que ya la ciencia le ha dicho que puede llegar. Sí. Y entonces eso también es una manera de no vivir, ¿no? O sea, que es, porque si te obsesionas con todo esto, no estás viviendo.
1: No, no, además arribarás en 20 anys, según en quines condicions, perquè si arribes com estem osatos sin cara, estupendo, que estem perfectes i meravellosos, pues,
2: vale. Deia Miguel abans una frase d'ixes de sobre el la malaltia, la mort i aquestes coses, però n'hi ha una altra, que és la de tindre una mala salut de ferro,
1: claro,
2: que és la gent esta que està tota la vida malalta fotent dels demés i els enterra tots.
1: Sí, saps qui deia això? Antonio Ferrandis, que era molt amic meu, i deia, sí, i sempre que li preguntaven com estàs, ell deia, jo tinc una mala salut de hierro, i era veritat, ell tenia una molt mala salut, però aguantava
3: resistia
1: molt bé, i me recorda a mi ma tia que se passa la vida dient, no te veré comulgar, no te veré no sé què, i morir en 90 i pico d'anys, o sigui, que va morir bé.
2: A mi aquesta gent em fa molta por, últimament també conec algú que diu, jo no vull llegar a los 50. Dic, tu vas a fotre-mos a tots hasta última hora, ja veuràs. Vindràs a acompanyar-nos al cementeri a la majoria. Pues mira, això dona molt de llullo, aquestes persones que diuen que se n'aniran antes que ningú i després
1: aguante,
2: el karma els castiga i són els que més duren. Sí, sí.
1: Pues mira, per lo que dius, per lo que deia Mar, ja fa molts anys jo vaig estar...
3: Farà
1: com 5 o 6 anys. No, és que crec que era abans de la pandèmia, però no me'n recordo. O sea, igual fa 5 o fa 6. En Cofrentes, en el balneari de Cofrentes, on estan les termes, sí, posava clínica de longevidad.
0: I jo m'has quedat... Mira, pues ja eren precursores d'esta idea.
1: I després vas dir, mira, clar, així la gent ve... Clar, jo si visquera així, també viuria 100 anys, no tens estrès, no tenies res que fer, ara massages, ara no sé què, ara no sé quantos... Però sí que hi ha moltes persones que van de turisme de balneari, turisme termal. Així en València, bueno, en la comunitat valenciana, ne tenim dos, molts, bueno, tres, ara que ha parlat també del de Cofrentes, a Castelló està les Termes Marines, el Palacet, que si no l'heu visitat, vos el recomane.
0: Sí.
1: Està davant de... Vaig a fer una miqueta de publicitat, davant del Voramar, enmig de la platja, o sigui, tens la platja i davant.
0: Además que estàs des de la piscina. Oh, neves, la playa,
1: una meravella. I en Alacant tenim el Xauelneves, o Wellness es diu, sí, que no està, sí, no sé, està entrant a Alacant, un poquet abans d'Alacant, que això és ultralujo, o sigui, este és top, eh? I la veritat és que sí que molts dels meus clients que són ja, clar, ara pensem tercera edat, si és que nosaltres ja estem tots en la tercera edat, perquè ja consideren les agències tercera edat a partir dels 60.
2: O sea, ya, pues
0: incluso los estudios a partir de los 50.
1: Claro, dius, tercera edad a partir de los 55-60, perdoneme usted, que estamos en la segunda todavía, pero bueno.
4: Es ya inserso,
1: claro, inserso y programas de machorses a partir de 55 anys.
2: Mira, això segur que ho delimiten estos que te van parlant de vostè des de fa 4 o 5 anys, que te diuen senyor i coses d'estes. A mi no me digues senyor, a mi dígame muchacho o una cosa, ja, senyor.
1: I sí que és cert que...
2: Perdona,
0: no, cuando te dicen señor, señora, señor, y giras, ¿no? ¿A quién estará hablando? Pero María, fíjate que la diferencia con un spa o un balneario de estos nuevos centros es que aquí no solo se busca salir descansado, ¿no? Sino que lo que buscan es cambiar hábitos,
1: sí, sí,
0: y optimizar el cuerpo pensando en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que ofrecen pues análisis genéticos, control de estrés, top, alimentación personalizada, ejercicios, sueño, terapias orientales, medicina preventiva, o sea que ahí yo creo que ya sales analizado y con un montón de tips, sí, y de consejos para poner en marcha para vivir 100 años.
1: Y a més, tot això ho complementen en visites culturals, perquè ja que tindran en compte que aquestes persones de 55 anys ara ja no són les de 55 anys de fa 30, són persones que tenen, la majoria són professionals, són gent que ha estudiat, ja no són els incerso, tenen moltes inquietuds culturals, clar, alguns són professionals liberals que ja estan jubilats, i tenen una capacitat de consumir cultura, sanitat, meravellosa, o sea, i a vegades que te sorprenen molt en les inquietuds culturals que tenen, que dius, bueno, ja no són aquells enllaios de l'incerso que t'emportaves, que pobres meus, era a lo millor la primera vegada
2: però
1: que
2: si
1: era del poble.
2: Però si aquelles persones, això dic jo, només en contindre tota tota la emoció que tenien damunt, claro, la majoria d'ells, que a lo millor no havien eixit mai de casa,
5: ja tenien suficient. Això i el bufet lliure era irresistible.
1: Bueno,
2: mare meu, els bufets lliures, poc es parla dels bufets lliures.
1: Poc es parla del mal que fan els bufets lliures, sí, sí, sí. El mal que fan.
4: Moltíssim.
1: Perquè tu no saps lo que mengen aquestes persones pobretes, sí, sí, que no han eixit del poble mai i que algunes ara ja no. Però,
2: perdona, les persones que no han eixit del poble, María Hernández Reynoso i els guiris.
1: I els guiris, no.
2: Que farten Però per l'amor de Déu, com es poden amuntonar tants plats en una taula?
1: Esas bandejas plenes de menjar, que ja els anem a que te queden, és que no me encuentro bien, coño, ja ho sabia jo.
0: Evidentemente. ¿Cómo te vas a encontrar bien, criatura? Si yo me menjé eso, me muy.
2: Per favor, procure no morirse vostè, que coma animadurla en l'autobús, que no n'hi ha una part refrigerada per portar-la.
0: Entonces, en ese caso, el buffet libre no serà lo que habrá en estos centros.
1: Sí, buffet libre, pero controlado.
0: Ah, claro, porque cada uno sabiendo lo que tiene que comer.
1: Healthy, muy healthy.
0: Y luego, no sé si...
1: Muy temacha.
4: Temacha.
0: Y muy tofu, ¿no? Muy
1: que
0: tofu.
1: A mí me ha dicho una amiga, yo no he probado el temacha, pero me ha dicho que es como si bebieras césped.
0: Ay, sí, es que no está...
2: Yo no lo he probado mai tampoco, pero tampoco me fa ningún...
0: No
2: lo has probado, yo tampoco
1: lo he probado. Dice verdor. Es como si te estuvieras bebiendo un vaso de césped.
5: Yo es que no soy muy difusión y en matcha encara me da la sensación que estoy bebiendo...
0: No, no me gusta.
4: El tofu no sabe nada.
0: Ay, el tofu tampoco, nada.
1: El tofu sabe a lo que le metas.
2: ¿Qué es eso? Una esponja...
1: Una proteína vegetal, que es, el tofu está bo según lo que le coloques.
2: Ya, pero es que no
0: o como
2: lo
0: especies.
1: O como lo especies, pero el tofu...
2: Como el hummus, realmente, a no ser que hayas que entrar un poco de ajita.
0: No, el hummus... Palabras mayores, el garbanzo.
5: La chía. Eso que es que mechar de pardal, que digo yo.
0: Sí.
5: Es deberes, mechar de pardal.
0: Miguel, importantísimo. Humedecerla primero.
5: Lo tengo clarísimo. Sí, sí, porque si no sale
0: el
5: estómago, te puedo hacer una reacción.
0: Realmente sería.
1: El yogur.
5: No, si se fija en el yogur, pero no sabe a res. Realmente
0: ese superalimento que te lo tomas como porque es muy bueno, claro, pero no sabe a nada.
5: Yogur,
0: y además tienes como que masticarlo. Sí, sí, ¿no? Sí, claro.
2: Mira, como acompañarme, puedo menjar la servilleta de celulosa y os matéis que si menjara el tofu o una mierda de
1: sí, pero el hummus está bueno, ¿eh? El hummus está bueno.
2: Depende de quién pasa. Porque yo me echa hummus que no va a gustar res.
0: No, y te digo una cosa, que yo no soy muy de comida preparada. Los hummus que están vendiendo ya preparados están muy bien.
5: Sí,
1: están apañados.
0: Están muy
1: apañados.
0: Bien.
1: Están apañados.
5: Sí. Yo no soy un fan del hummus, pero sí que tiene sabor.
0: Claro, es el garbanzo.
2: Mira, ni han menjars d'estos guais preparats que si te pega una llepa a la melena, està més bona la teua melena que lo que has comprat. T'ho juro.
0: Por eso te digo que yo no soy de comida, pero el hummus, sí, el hummus de verdad.
1: Ni ha que menjar cigrons, lentilles...
0: Claro, la legumbre, ¿ves?
2: Pero desecha, no tengamos que masticar, ¿eh? No te preocupes. Como si fueran polluelos de cagarnera, no anema.
0: Hombre, pero te pelas unas zanahorias y te tomas
5: siga,
0: con
5: que siga bollida, que ya sé que...
0: Exacto, ¿no?
4: Dame, bollida.
2: Bueno, mengem cada porquería que... Clar, després de més programes estos de la tele o les receptes o parlem en Carmina i tal i dius, mare meva,
1: però això n'hi ha que anar a aquestes clíniques perquè mos diguen el que tenim que menjar i així n'aguantarem 120 anys. I jo m'imagino 120 anys a mi en la bandereta pregant-me pel món i els 50 turistes darrere de mi.
2: I de veritat aguantaríeu anar a una clínica d'ixes i que vos digueren tots els dies el que teniu que menjar? I estoicament, mira, que contenta.
1: Vos que te conto una història. Un dia una amiga i jo se n'anarem a un balneari perquè volíem...
4: El wellness.
1: Okay. Aguantarem 2 dies en el wellness.
0: Claro. Ai?
1: 2. Al tercer dia estàvem buscant per tota Múrcia, no diré el balneari que era, per tota Múrcia, perquè era agost.
2: Una hamburgueseria.
1: No, festes de poble, en Botifarra, en Llonganissa, en Crelles Fechides, volíem, i arribàvem al balneari i la gent mos dia buenos días, i nosaltres en les ulleres dos, buenos días, perquè tanta wellness, més de 2 dies jo no l'aguanto.
2: Claro. Sí, sí, anem de moderns, però després no podem aguantar ninguna cosa, dixes. I dir-te el que tens que menjar és com que... Quan la mare te dia, no fumes tant, no facis això, i tu com que no, és suficient que m'ho digues perquè ho passa més. Doncs pues tu lo mateix en un centre d'estos. Menja vostè això, el tofu, el tal, i tu, com el tofu?
1: No.
2: Ara mateix me'n vaig i m'amague, vaig de llit, els croissants de xocolata i tot el que me compre per ahí.
1: Que bueno.
2: Que sí, no podria, jo soc molt rebelde per naturalesa, per aquestes coses.
4: No, però, me bueno, digues, no, no me digues.
2: No és el pitjor que te pot passar, no, Margot?
0: No, entonces no series no, un buen cliente d'aquestes coses.
2: Per això estic que pareix un dònut sense forat, dona. No, perquè...
1: Sí, yo dos, tres días aguante sí, además dos, tres días sí.
0: Solo sí, no me digáis.
5: No, yo sí que aguantaría.
0: Oye, para que te hagan cosas, masajes.
2: Pero tú no contes, tú eres un marine ya de estas cosas. Estás,
4: deberes que
2: estás
4: Miguel,
2: molt preparat.
5: Marine sí. No, pero sí que deberes que ha cambiado molt el tema de, porque yo, hasta fa un año y pico, era de blanco y negre, almorzar día sí, día también, y el del bicho.
2: Y el faves y todas esas cosas.
5: Sí, sí. Pero ahora el embutir, pues siempre... molt justet i ocasionalment no és que no, però també és que me senta mal, és que m'ha fet major o no sé,
1: això que jo te parlo, jo tenia 20 anys, ara no me menge i això ni de casualitat,
2: Ara el menges la botifarra de l'arròs al forn i està repetint 15 dies la botifarra.
1: Ara si entres a la moa nevera plores.
2: Sí.
1: Però plores de veritat, només n'hi havia.
5: Pues jo això no ho puc evitar. Jo, hi ha una beguda que, no sé si se pot fer publicitat, és l'acero.
2: Sí, bueno.
5: Que sóc un addicto.
2: Bueno, jo també,
4: Este home també és molt addicte.
2: I, bueno, i tenim també a Domènec.
5: I no puc evitar-ho.
2: Sí, sí, sí. Sí. No sé.
5: Jo... me dono igual.
0: Pues Miguel, te digo una cosa, los ceros suelen tener otras cosas que son peores que lo que han eliminado.
5: Que sí, que
0: así que
5: seguro.
0: Yo soy partidaria, más vale una normal cada mes que muchas ceros.
5: Vale que tindré... No m'agrada perquè és massa dolça pel gust. No m'agrada mai.
2: Vale que tindré renyons com dos ciruelas de Borges, però bueno, mira.
5: Però no engordaré.
1: Jo és que estic sanita.
5: Però no engorda.
1: Jo estic sanita perquè quan jo no bec alcohol...
5: No parlava d'alcohol, jo parlava de...
0: De la cera. De la Coca-Cola.
2: Realment, si ho penses, és de l'únic que m'alimenta, quasi, de l'acero. No almorzo, estic tot el rato sense menjar així, dos cafès en llet, vaig a casa, em menjo dos papes i dos guarrais, el primer que pille, perquè jo ara arribé canino i uah! I després, és que ho parlàvem este matí, Maria Joyo, i després no sope. O sea, la meva existència és...
0: Claro, claro, perquè te tienes que ir a dormir, perquè con estos horarios...
1: El teu cos diu, este home no me col·loca energia, vaig a aguantar-me-la tota.
2: No. Sí, la vitamina D del cel, del sol, millor dir, quan isc, el trosset, m'engorda. N'hi ha coses que m'engorden a mi, no engorden.
1: El teu cos està dient, Sergi no me dona menjar, vaig a guardar-me-lo tot. Tot per si de cas.
2: Vos ho dic de veres, no sé què està passant-me en el cos. No vull anar anava a dir al lingüista, no vull anar al dietista este,
5: al nutricionista.
2: No, al endocrino, perquè tinc un trauma de quan era jovenet.
0: No se acusa que te diga algo que no quieres escuchar.
4: Efectivament.
2: No, jo tinc una imatge d'anar allí a l'ambulatori on estava el centre d'especialitats, l'endocrino, quan, amore, jo pesava 56 quilos. Així la roba me l'agarraven en agulles darrere perquè les americanes, per i tot això, que em quedara bé. Perquè com gravava en un croma i no tenia que manejar-me, bueno, però almenys em quedava la cosa. I quan vaig començar a engreixar, que va ser quan vaig deixar de fumar, que me vaig clavar 22 quilos, que haguera pogut ser de matèria gris, que m'haguera tret més profit, però no, tot grasa. És que... No.
5: Bueno, algo de múscul hi hauria.
2: Bueno, pues vaig anar... Algo.
4: Algo.
0: Algo.
2: Afortunadament per l'edat que tenia. No em tireu de la llengua, que és algo que són fàcil.
4: Tira.
2: Bueno, i vaig anar i jo li dic, mire, és que estoy engordando, cosa mala, i no sé por qué. I mirava ahí. I me diu, ¿usted come papas? I dic, home,
0: pues sí. Lo normal.
2: Pues no, coma. Dic, i s'ha acabat la consulta.
0: Pues això sí, carbohidrato, no? Elimine la patata.
2: No, jure com que estic així. És l'únic que m'ha dit el paio.
5: De capçalera, que ja va faltar ja fa temps. Don Diego sempre, o sea, sempre, jo sempre estava gros, de veres, o gros. I sempre que anava, me feia mal un queixal. A prima. Me feia mal el orella. A prima. Me feia mal el peu. A prima. I dic, ah, però és que...
4: A banda d'això.
5: No, se lo va ver en que me aprimara. És de veres que m'ha primat.
0: I ja no te duele nada.
5: No, ara me fa mal altres coses.
0: No te duele nada.
5: Però, bueno, s'arra con gusto no pica.
2: Ara no pots menjar-te una llonganissa sense que te senti mal. Per exemple, veus? Bé, doncs això, vos ho promet com que estic així, que això va ser la meva primera i única consulta a l'endocrino. Come usted papas. I me va tirar directament i vas dir...
0: Evite.
1: Ara, jo com a papas.
2: Ja està.
1: Jo com a papas.
0: Hombre, que estan boníssimes.
1: Bueno, faltaria més.
0: Antes comentabas lo del buffet libre y he recordado una noticia de hace unos días, que es un buffet libre que cobra un extra a los clientes que vomiten.
1: I ells com ho saben.
5: Que vomiten.
1: I ells com ho saben que vomiten.
2: Home, i que netegen ja que estan, no?
4: Que vomiten.
0: I ponen en un cartel enorme, pidan lo que puedan comer. Sí que es cierto que hace ya un tiempo que en los buffets te cobran un suplemento.
2: Si el dices
0: en el plato. Lo he oído porque no he ido, si te dejas en el plato. Sí. Pero si el cartel pone, si un cliente vomita debido a haber comido en exceso, el restaurante se reserva el derecho de cobrar un suplemento por limpieza.
2: Pero això sí en España?
0: Sí. En España. Es un municipio sevillano, en Gelves. Claro, llama la atención porque es que se ve que había tenido varios altercados.
2: Ya, estos no han anat als bufets de Benidorm o de Gandia.
1: O de Peñíscola.
2: Mare meua.
1: Sí que és cert que en la majoria de bufets ja estan col·locant per tot el bufet.
0: Sí, que si te dejas coses...
1: No, que posen algo així com donem l'excés del sobrant dels bufets a comedors socials, per favor.
2: Això és de veres?
1: Sí. Agarren lo que vagin a menjar-se perquè de les taules sí que no ho donen als comedors socials, ja. Del bufet sí que ho donen. I clar, dona molta consciència veure les taules plenes de menjar que uno s'emociona i s'agarra de tot. Jo he vist des de xunis en Tortilla de creïlla, calamars, croissants, napolitanes, xurros, i dius, esta
2: dona... Però això per sistema només voreu i el dona ganes de bossar.
1: Esta dona, esta nit se me posa mala, i això que dius, esta dona esta nit està mala, efectivament. Té la tensió alta, té el colesterol, té triglicèrids, i s'ha fartat. A lo que s'ha fartat, pues és normal que per la nit se posi mala. Però sí que
2: és cert... I sort que no palme.
1: I sort que no palme, no? Claro. Algunos sustos hemos tenido, y no te digo, ya te digo yo que sí, que algunos sustos hemos tenido.
4: De totes maneres, no som molt fan dels bufets.
0: No, jo tampoc.
1: A mi m'agobia.
2: Jo dels orientals, dels altres no, però dels orientals
5: sí. Jo otra etapa de la vida sí, ara ja no.
4: Jo mai. És que al final, si ho penseu bé, quan hi ha tant bufet...
0: Comes más de lo que comerías en otro contexto.
4: I el menjar no està tan elaborat.
0: No.
5: Ja te fartes, perquè sempre agarren el barril i el tercer dia ja no sé què menjaràs tot. Hi ha tant que...
2: Podríem fer una entrevista d'això, perquè si vos doneu compte, quan anem als bufets, bueno, igual només ho faig jo, que és un ànsies, no ho sé, però la gent va als bufets i ho agarrem tot, i s'ho volem menjar tot ràpid, quan abans millor, com si anara a faltar-vos. Ah, no, és a dir, no vos entra com una
1: jo ansietat. Jo soc totalment la contrària. Jo faig mil i un caminitos al bufet. Sí. Vaig i a lo mejor m'agarre, jo què sé, una croqueta.
4: Que te conec.
1: Torne, me la menche, i vaig i dic, ah, mira, ara una maqueta de tortilleta.
5: Això ho fas per a cremar. Per a cremar
1: sí, no, perquè...
2: Claro, lo que va menjant va cremant-ho fent viatges.
0: No, però és una bona estratègia, perquè, además, ja vas comiendo, ja vas viendo si estàs saciado o no, perquè si te lo llenes d'entrada...
1: Perquè, clar, mal se molta al bufet i torna i vaig i torna.
2: Que serà que no fas quilòmetres en un bufet, perquè un dia, perdona, són naves industrials, o sigui, vas a un puesto d'estos i tens que passejar-te mig polígon, no? Pues mira, que, és fes, que és de gran el bufet.
1: Fes lo que jo te dic, claro. Te'n vas i t'agarres un poquet d'ensaleta, dos o tres toses de tomata, tornes, i després una miqueta
2: Maria,
1: de verd.
2: Tinc que pegar un bufet per menjar-me ensalada? Me ho estàs dient, en sèrio?
4: Hem de fer el reality.
2: Jo pago
4: torno a insistir a la direcció
2: un bufet
1: i t'ho menges tot.
2: Per menjar per tota la setmana, vamos. Jo crec que Manolo Montalt i jo en un bufet faríem molt bona parella. Però anar a un bufet pa menjar-me un verderol, a més de deberes...
1: Però si és que estàs en l'hotel i és el que te donen. Bufet de comida, pues bufet, pues ala, a passejar-te.
2: Però això és pel matí, pel migdia...
1: També, n'hi ha alguns que també. I de sopar també.
2: Dime quins són per no anar.
1: Vale. Fora d'antena.
0: I luego, si decidimos ser un poquito más sano, no, es que dices, bueno, ¿os gusta la fruta? ¿Qué tal?
1: Mucho. Yo adoro la fruta.
0: La fruta, vale.
1: Me
0: pues,
1: gusta la fruta.
0: Me gusta
4: y
0: la fruta.
4: Y es estivo, ¿eh? A mí me agrada
0: sí, sí, además, a cuando va llegando las diferentes estaciones y las sí, fruterías sí, se van llenando, uf, ahora, por ejemplo, que han llegado los nísperos, los albaricoques, las cerezas. Es una maravilla.
1: El meló de Tolany, el meló de Alcher, la piña, bueno,
2: la tardía, no te estás los nísperos que van dur, ¿no?
0: No.
2: Es va a agarrar Marina.
0: Es verdad, con lo que me gustan los nísperos.
2: Uns nísperos creo que el meu cap de grans, eren,
0: ¿eh? Cuando están dulces. Sí, sí, pues bueno, no quiero aguaros la fruta, pero malas noticias. El 70% de la fruta que consumimos contiene residuos plaguicidas.
1: ¡Ay, la Virgen!
2: Mira, bueno, quin descobriment acaba de fer. ¿Quién ha descubierto això?
0: No, pues no, la cuestión es que dices, la gracia es, no, hoy cenaré un poquito de fruta.
1: No, eso es fatal, fatal,
0: eso
1: fatal.
0: Eso es como un clásico.
2: En un poquet,
0: Miguel,
2: en un poquet de raíz.
0: ¿Cuántas veces
2: de,
0: lo has dicho
2: yo
0: en los últimos tiempos? No, porque lo tienes todo muy controlado.
5: Es verdad. No, yo solo fruta, no. Yo si es que es de verdad
0: algo
5: que,
0: de proteína.
5: Que
0: si,
5: no, siempre intento poner
0: claro,
5: mucha
0: pero
5: proteína.
0: Porque tú ahora mismo tienes toda la información y la estás aplicando. Sí.
1: No sé, una cosa es tener la información.
5: ¿Cómo hasta el yogur es de proteína?
1: Ya claro. Te vas a aplicar. Claro, otra porque... cosa es aplicarla, si claro. Yo la teoría me la sí, sé.
2: Es a decir, Miguel, que si se n'anemen tú a menjar, a sopar o algo, mos amargarás.
5: No,
2: el
5: no,
2: rato,
5: no
2: ser dicho de, "Aso, cuidado que porta, que tal, que no sé".
5: No, pero entre eso es que ni intentar agarrar, pues al lo que més proteïna yeah, tinga.
2: Però no intentes convenceràs de més.
5: L'au té molta proteïna i és molt bona, o la carn...
1: Sí, això
5: o...
1: me sí, recorda el Mohamed, que sempre que jo diria... Com a mi no m'agrada cuinar, ja, que ja ho ha dit diverses vegades, jo sempre me feia de cenar, jo, una salada i fruta, i sempre feia de proteïna, i la frase era, i de proteïna...
5: Jo...
1: I al final feia, bueno...
5: Afegir-li qualsevol un suplement de proteïna, perquè sí que és de veres que solem pecar de menjar menys, molt de carbohidrato i molt de... Yeah. Solem pecar. Sí.
2: La cel·lulosa és proteïna, Mireia Vallarri?
0: Què tal?
2: Es pot considerar proteïna?
0: És comestible.
2: Sí.
0: No ho sé.
2: Els xiquets i els gossos te poden dir que sí, que és comestible.
0: Mira, farem així en este tema una distinció entre el que és comestible i el sí, que és nutritiu. Perquè mengem moltes coses que no anem a morir-se perquè són comestibles.
6: disponibles en el moment, però que se les podien estalviar perquè no serveixen per absolutament res.
1: Les xutxes, Mireia, carinyo, són comestibles, les xutxes.
0: Ai, però són nutritives per al corazón.
2: Algunes sí.
0: Com quines? Són emocionants.
2: Jo he sobreviscut de gominoles.
6: Sergio Encina, un, dos, tres, responda otra vez. Quina és nutritiva?
2: Rollizo i...
6: Traurem de les xutxes al xocolate, que és universal.
2: Veus, perquè a la pantera
6: és universal. No, això és sucre de color rosa i ja està.
2: De totes formes, Mar Gómez.
0: Jo la pantera rosa la sacaria. De...
4: Yeah. La recuperaria.
2: La recuperaria, també,
0: la recuperaria.
2: On estan aquests venenals que ens pegàvem en la ràdio de Pink Panthers i tigretons?
0: I nocilla con pimentón. Bueno,
1: nocilla con pimentón.
0: Nutella, con pimentón de la Vera.
1: Què dius?
0: Una rebanada de nocilla con pimentón de la Vera.
2: Eso es mel de Romero. Però
1: que guarreries són eixes?
2: Perdona, agridulce. ¿Qué quieres?
0: Claro. Para dejar la papila.
4: Te escolta l'endocrit de la vida.
1: Mos van a tirar a la carrera.
2: No, mira, de xicotets menjàvem vi en sucre, plàtano en colacao.
0: Quemàvamos l'azúcar per hacer caramelo.
2: Margarina en
0: poco
2: no sé
0: se
2: qué.
0: Habla, poco se habla.
5: I les nubes.
0: Sí, sí, los masmelos se quemaban. Que aquello
5: tiene que ser tóxico, pero vamos. El urani enriquecido es una mierda lo de eso.
1: Y les mares mos van a ver quina San Clemente.
0: Y lo que decía, y el vinito con el azúcar.
2: A mí y mira, no pasaba
0: sano. Y ahora, sano.
5: No,
0: y ahora
5: bueno, mal o te fama de quixal, fíjate un cotón pele en
1: coñac.
5: Chiquet de cinc anys.
6: I me voleu dir que ara esteu preocupats per menjar-se la fruta amb pesticida?
1: No.
6: Per favor.
2: Però lo que de la pesticida, qui ho ha descobert? Que li ho diguin a les abelles, que estan palmant totes per algo, per això.
6: Però és que n'hi ha una... A veure, és veritat que si el cultiu, la terra, porta el pesticida, algo va haver en la fruita. Però que també la podeu rentar en bicarbonato.
1: També.
6: Jo les rente sempre en bicarbonato.
0: Jo pongo vinagre. Jo, per exemple, a les fresas. Perquè ¿queréis saber cuáles son las frutas que más contienen? Especialmente, bueno, la uva muchísimo, y a mí me encanta la uva. Pimientos, naranjas y tomates también, ¿eh? O sea que,
2: pero
0: y hay hasta 14
2: a los tomates
0: pesticidas.
2: No se les tira sofre y punto pelota, y ya está.
0: No, no, se les tira también. De todo, sí, sí, sí, sí. O sea que, bueno.
1: No viviremos 120 años.
6: No.
2: O a lo mejor sí, pero a eso sí. Mira, la gente de Pripyat, es que van a quedar allí en Chernóbil, esto es tan duran a mundo, y míralos allí.
5: Hombre, si el pesticida se fa, pero que dure
0: los perros han hecho muy
1: i si no té igual menjar-se un bon pollo
6: com diu mon pare, no menjar-se buen asco, vull dir, si te ho menges tens que menjar-te i te va a sentar bé.
0: I si lo disfrutas te tiene que sentar bien y no te tiene que engordar, eso está clarísimo. Bueno, pero no alarmemos demasiado. El Ministerio de Agricultura insiste
2: sí que es una font de lo más fiable el Ministeri,
0: en que el 99%, o sea, casi todas las muestras que ha controlado cumplen la normativa europea. Claro. Esa es otra cosa, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Dónde
2: sí,
0: está
2: sí.
0: El nivel de la normativa?
2: ¿No vos habéis menjat mai una cosa aixina en asco de dir
5: sí,
2: es que me la tinc que menjar? I dius, ¿cómo faig? En les pel·lícules es tapen el nas i coses d'aixes, però dius, és que jo som un tinc engolir, com siga. Com fas perquè no passe per les papil·les gustatives?
1: No, jo no ho faig. Directe, no me la menjo.
2: No
6: jo tampoc, uau, que te sentarà mal, segur.
1: No, puedo.
6: Igual està bo, però si te ho estàs menjant en asco...
1: No puedo.
2: Sí, no, jo sí ho ha fet alguna volta.
5: Sí, jo també, però...
6: I quin era l'objectiu?
1: De fet, tu imagina't que a mi...
5: Saber a què sabe.
6: Ah, vale, provar. Sí, sí,
5: sí.
1: El metge de casa, que era amic de mon pare, me dia pinxades. Perquè jo li dia, jo si és jarabe o pastilla no me lo voy a comer. O sea, jo m'estimava més que me clavaren una indicció sí. A través de
0: mujer. Bueno, horrible.
4: Hay jarabes que son tela marinera.
2: Perdona, el metamizol en ampolles más conocido.
0: Como Nolotil.
2: Como Nolotil. Això és la pitjor cosa que pot passar-te en la vida en oral.
5: Sí, embargo, que el meu fill xicotet, la culdina l'encanta.
1: Uy, la culdina, no puedo con ella.
6: I el dalsi,
5: tu has provat el dalsi?
0: Empalagoso, però estava bueno.
6: Jo l'he provat, ho confesso, perquè el meu fill fa un canvi tan brutal d'estar d'ànim que un dia vaig dir, jo vaig a posar-me dalsi la jeringa sencera, perquè això és
2: una experiència religiosa.
6: No, sí, la veritat que estava bo i jo estava bona en seguida també. El dalsi és una cosa...
1: No, a mí que me lo pinchen, sí, pero directamente que me echan.
2: Y atención, pero en el cul no.
1: Me da igual.
2: Yo no, yo vaig y entenen que punxar en el cul, mira. Paradójicamente, no n'hi ha forma. A mí no n'hi ha igual que em posen un gotero, que em posen on siga, en el tal, pero en el cul em dona un mal rollo, no vore.
1: Lo que te está colocando.
6: Estás controlante. Mira, yo sin embargo preferís no vore.
4: Eres controlado.
5: Yo también, yo prefiero no vore.
2: En cambio, em punxen el braç, ja te dic, me poden, jo que sé, lo que vulguen,
1: pero...
0: Ay, yo no.
1: Sí, sí.
2: Bueno, en fi, el tema de les medicines donaria per amor.
5: Lo que yo no soporte son los supositoris. Mai ho ha soportat.
6: Això ja no existís, eh?
5: fantàstic.
6: No, ja no? Jo crec que no. Mira que, mira,
5: jo ho odiava.
6: Clar, és que jo recordo quan eren xicotes, però mira, a mi no me'ls han prescrit mai per als xiquets i la majoria va complir 12. Mai m'han prescrit res en supositori i jo ho he viscut, eh?
2: Ai, mare. Jo he viscut i els recordo, i l'altre dia vam estar buscant-los en internet, aquells famosos supositoris mentolats, pseudomentolats, que anaven en una caixeta blava clareta i tal. Mira, com el logo d'en Connexió era el mateix color. Que es diuen Pilca. Que això t'ho posaven i bueno, i ja veus tu que t'anava per on t'anava. Pues, jo sé que eren pel constipat.
5: L'aliento?
2: No ho sé, però al xiquet que li posaven i el supositori, ja sabies que estava constipat en el cole. Perquè és que era com una pastilla de Viva Porum en pate que caminava pel cole. Eren, atenció al tema, supositoris mentolats.
0: Sudava mentolado de pectol, la persona.
2: O algo. Por sálvase a la parte, pues imagina.
1: Pues imagina, les punxades, és el millor. A més, te punxant, jo recordo que sempre tenia angines, cada dos per tres estava mala. I jo recordo que te donaven una pastilla per oral i te duraven les angines setmanes. Te punxaven i els tres dies estaves bona. I jo feia, no,
6: més directe, clar.
1: A mi pinxada.
0: Vayamos a lo práctico.
2: Això sense contar que les nostres mares, en tota la bona voluntat, els supositoris mos els posaven al revés.
5: Sí.
2: Perquè tots mos hem pensat que realment entraven com lògicament tenien que entrar i justet anaven al
0: com
2: revés.
0: La bala, no? Sí, com sí, la puntita.
2: Sí. Pues no, sí. Eren al revés perquè anaren cap a dins. I clar, després la meitat estàvem com estàvem.
4: Sí, no sé com hem acabat parlant de supositori.
2: No, lo que no sé és com hem sobreviscut.
0: No. Eso tendríem que fer un debat, perquè és impossible que fueran al revés, perquè com ibas a empujar aquello si no eren tenies la superfície? És perfecte,
2: eren al
0: és
2: revés.
0: Com una bala para que...
2: Te ho promet.
4: Margomis, per favor, canviem de tema, ja.
6: Anem a canviar de tema.
5: Té la lògica que tu dius, però és com diu...
2: Sí, sí, sí. Quan estudies farmacodinàmica i farmacocinètica i aquestes coses...
6: Ara després busquem els vídeos en la IA.
2: No, no, en serio, que no es coña, no son cosas del Sergi, es que no, es de veres. No.
4: Un nou programa. Sí.
0: Realmente no he sido yo de supositorio entonces en la vida.
2: No éramos nadie, lo que pasa que entraven a la fuerza.
1: Ya tenían dos programas, Los ricos también matan y Las cosas de Sergi.
2: Las cosas de Sergi.
6: Y sé que os digo, pel de mango.
2: Sí. Només una coseta, quan vos caíeu un vaquier o xicotets, no vos posaven, sí, sí, ixos, ixos, no vos posaven una, a mi em posava ma abuela una moneda de 10 duros en mel i m'apretava el bony.
1: No, para que no te fere, para que no te esqueras el bony.
0: Pero pues, tendría su cosa, porque la llave estaría fresquita y lo que necesitaba era frío.
5: El orzuelo.
6: La
5: clau,
6: y la mel que pintaba.
5: El esclau se enforaet, el orzuelo.
0: Y te digo que es efectivo. Y la llave en el orzuelo es efectivo.
1: Y la alergia cuando te cremaves en la moto, en el tubo de escape de la moto, que mi padre tenía moto y yo me cremaba molt, eso de que yo a mí me pasaba de todo. Que me posaba en lejía en la crema de la moto.
6: Te la desinfectaba en María, pero
1: no, no, pero no me han quedado mal que sí. Y podía tindre todos los escames.
2: Atenció a lo que diuen Miguel Bailac i Marc Gómez, és el mussol, sí, conegut en castellà por orzuelo, que és una mega infecció en el parpall, que al·lucines.
5: Sí.
2: Te poses una clau. Una clau que més ronya la clau no podrà portar.
6: No, ronya de estar...
5: Que sigui antiga, de ferro.
6: Sí, pot estar rovellada, enrovellada i tot.
2: Sí, sí, home, que tinga
0: més substància. Mejor limpiar-la, mejor limpiar-la.
6: Cuidado en el tétano, eh?
0: Però és efectiva.
5: Sí, sí, sí.
0: És efectiva. I lo dice la dona del metge.
2: Sí, sí, sí.
0: De l'oftalmòleg. I és efectiva. Lo negaré sempre. Quan me pregunten, lo negaré. Lo negaré. Lo negaré, però és efectiva.
2: És lo mateix d'efectiva que la cullereta perquè no se'n vagi al gas.
0: También es efectiva porque seguimos haciéndolo.
5: Yo no lo
0: han pasado los años.
6: Y el fan para las picaduras de abella, això ho heu fet?
5: Sí, sí,
6: no, ho feu, això no ho feu, per favor, perquè además vos tenéis una alèrgica a les picadures.
2: Sí, sí, sí.
0: Y además puedes incorporar ahí una infección.
6: Sí, sí, es que yo da musoca alèrgica y me la han posat varias vegades. Vos dic que les enllaç no és molt...
2: Una marrana que igual l'aprofita per les picades que per desfer l'escarxa del vidre del cotxe quan es congela.
4: Sí, sí, sí. Fòbia total, eh?
6: O sigui, molt justificada.
4: Sí, sí, a les abelles.
2: A les abelles?
6: Molt justificada. A vespes. Les abelles tenen la seva missió de la vida. Les abelles no l'acaba de comprendre jo encara.
4: Jo tampoc, jo tampoc.
2: Pobre, tota la teva parella.
1: Fòbia a les formigues.
4: A les formigues?
1: Molta fòbia, molta. No sé per què. Segurament heu vist Marabunta en algun moment. Però...
0: És que esa pel·lícula marcó mucho.
1: Jo visc en el camp i tinc moltes formigues.
0: Quan llega la Marabunta, sí.
2: En alguns països del món que sabeu per què les gasten? De sutures per les ferides.
1: A més, és que no se moren mai.
2: Sí, claro, les formigues són supergrans, les agarren, les posen en les dos boques i en la ferida, elles apreten, es queden apretats, es arranquen el que queda de formiga i se te queda fins que cicatrisa. Bueno,
6: has dit el món?
2: Sí, el món.
6: Voleu saber?
2: Què
6: està passant pel món? Que ja no tinc molt de temps, què tal? A que vos sabéis? Pues esta notícia vos va a deixar xelats perquè com sou tots superfutbolers i superfutboleres, esta taula, Miguel, confia en tu. Anem amb una notícia bomba que hem tret de les notícies. És que esta cançó... Jo sempre soc fan de Pep Guardiola. Ja sé que així la majoria no ho sereu.
1: Jo soc futbolera.
6: Era xiqueta loca de Guardiola quan jugava al Barça. I després ho vaig ser en els seus inicis com a entrenador. Val? Bueno, pues sabeu que ell és el més xulo d'Anglaterra, que està en el Manchester City des de fa 10 anys, que ha guanyat 20 títols. Pues avui la premsa anglesa diu que arriba a la fi, que pot que acabe el seu pas per Anglaterra. Segurament ja tenen fins i tot dia de despedida, que és el partit contra l'Aston Villa, però sí que inclús estan eixint ja noms per a entrenar al Manchester, com per exemple Enzo Maresca, del que també era jo molt fan quan era joveneta. És, per què se'n va ara Pep Guardiola? Cric, cric, cric, cric. Segurament té
4: una... Torna la terreta?
6: No sé, n'hi ha per ahí futbolers i futboleres que diuen que va entrenar alguna selecció important després del Mundial, pot que siga l'espanyola, pot que siga la italiana, que fa molt de temps que no arriba ni a un Mundial, o qualsevol altra, però nosaltres volíem fer-nos ressò perquè és una notícia que recull...
2: Veus,
6: no,
2: sempre n'hi ha qui està pitjor. Els italians, per exemple.
6: Que en temes futbolístics, sí, perquè fa...
2: No,
6: hi ha
2: altres coses, pobres.
6: Com quina?
2: Moltes.
4: Però tenim molt de patrimoni i es viu molt bé.
6: Cultural, molt cultural.
1: Tenim molt de turisme.
6: Jo també.
0: I sempre tindran a la Carrà.
1: Sí, totalment. Sempre nos quedarà Rafaela.
6: I Laura Pausini, que és la seua heredera. Mira, Mar.
5: I Berlusconi.
0: Heredera no, heredera no.
5: I Berlusconi, bueno, que era un predecessor de Trump.
2: Ella, sí, sí, sí, que era la seva heredera. Sí.
6: I per ella.
2: Rafaela Carrà era molt amiga de Sabrina Salerno,
5: sí.
2: Encara que vos penseu que no, i de Laura Pausini. Eren molt, molt amigues, de fer moltes coses. I ella dia és de veres, ho constate, que era la seua...
0: Yo las veo a años luz, también te digo.
6: Bueno, también
0: en cuanto a la música y a la repercusión.
2: Mireu si lo meu es el colmo de la desgracia.
6: El contexto social es diferente.
2: Que per una volta que puc entrevistar a Rafaela Carrà, ho vaig fer quan se va morir el papa. I no vaig poder parlar d'altres coses. Mira, si és que lo meu és molt bon. Sí.
6: Que passen coses serioses al món. Avui és notícia la diplomàcia internacional, perquè ja sabeu que té moltes formes, hi ha cimeres, sancions... I després està la fórmula xinesa, que fa passar per casa en la mateixa setmana a Donald Trump i ara a Vladimir Putin. Putin arriba avui a Xina, ja estan col·locant a tots els militars, totes les banderes, ja està el desplegament preparat perquè Xi Jinping reba a Putin en un moment molt complicat. Sembla que d'alguna manera és el que diuen els analistes, és que vol mostrar que ell és el punt de cordura, ja que Trump...
2: Qui? Putin?
6: No. Xi Jinping.
2: Home, tal ni com està el panorama, jo crec que el xino és el més central.
6: Clar, tu pensa que és...
5: El país de los ciegos, el turco de los reyes.
6: Però tu pensa que és la típica casa a la que van tots a plorar-li. Vull dir, anar a Trump en la seua pataleta a plorar-li a...
0: Bueno, antes fue Sánchez, justo antes.
6: I molt poc abans, i no havia anat mai. Després va anar Trump, que no havia anat des de 2012, i ara va Putin, que va moltíssim, és el que més coneix a Xina ni se sentit.
2: És on estan els verderols i el poder, o sigui, que aniran tots allí a fer el que faça falta.
6: Clar, ara mateix ja sabeu que Putin depèn de Xina per a tot, per a tindre subministrament de petroli, que és un tema que li encanta a Àlex, depèn de tot, inclús per a poder fer front a la guerra amb Ucraïna, depèn de Xina, i bueno, pues estan molt pendents d'aquesta reunió, que ja sabem que Xina és com el germà de Zumosol, el cosí gran de Rússia, que és el que l'està subministrant, a veure, que és el que li ha dit a Trump anteriorment, i com diguem que acaba esta reunió, de la que estarem molt pendents, perquè, bueno, el món el manegen...
2: Mireia, mentre no s'emporten els bufets, que facin el que estan...
6: En Xina no hi ha molt de cultura de bufet, eh?
2: Ells no, però sí que n'hi ha.
6: Ah, sí, sí.
2: Els han dut tots així.
6: Ah, sí, sí.
2: Però allí...
4: T'agrada?
2: A mi sí que m'agraden, ho he dit. Són els únics que m'agraden.
6: A ell agraden els bufets asiàtics.
2: Jo vaig als bufets asiàtics.
6: Pues, sí. Però en Xina no són molt habituals.
5: Els bufets asiàtics, que no alçar-te, tu demanes...
1: T'ho porten, sí.
6: És que la pitjor part del bufet és això. La pitjor part del bufet és la de no tindre sensació de taula. Per a mi, jo que som molt mediterrània, menjar és un poc el moment de taula. Si tens que estar... Ara va un, ara va l'altre.
2: Però entonces no cremes el que estàs menjant, que és el que fa Maria.
6: En un altre moment. Jo en aquest moment estic disfrutant, no estic ja cremant en un altre moment.
4: Estàs de tertúlia i dinant o sopant.
6: Pujant la Gran Muralla, allí puc cremar.
5: Jo estic molt xula.
6: Jo també.
2: La Gran Muralla. Sí. La peli de la Gran Muralla és molt xula, per cert, l'heu vist. La peli és xulíssima i li dona una explicació a la construcció de la Gran Muralla. El resto és fantasia, però està molt bé la pel·lícula, sí. Ja puestos, té una aportació cinematogràfica.
6: I la veuré, jo no l'he vista la peli.
2: Escolta, pareix que el Sergi no està bé, però el Sergi a voltes fa aportacions. Marc Gómez ha descobert clàssics del cine gràcies a Sergi.
0: La Milla Verde.
6: I jo a Chihiro.
2: I tu a Miyazaki, per
6: exemple. Claro, a Chihiro i algunes altres pel·lis.
2: Però després tenim la fama que tenim i no està justificada.
6: La mala fama la tenen els ayatolás, perquè ahir en un informe està alertant ella, parla de Maire Amnistia Internacional, que la població està en un context de tensió interna i conflicte brutal, que hi ha més execucions i detencions de dissidents que mai, i que l'aïllament polític és espectacular. Estem en un moment molt complicat i estem completament oblidats d'esta part, la part humana, i en este context pues arriba Trump, com sempre, i a través de com hi vulgui dir les seues xarxes socials, fa les declaracions de Thur, diguen que tenia un atac duríssim, casualment, preparat per avui dimarts, però no va poder ser. Perquè és que jo ja li ho han demanat els seus aliats de mirar Xarabs Units, i clar, ell és un home de paraula en els aliats i no va atacar.
2: A veure, parla d'un atac internacional,
6: que no va poder ser.
2: Com si parlara de preparar una torre de Túries o d'anar a comprar. Sí, és que és flipant.
6: Però sobretot és lo de ja no va poder ser. Anava a ser l'atac, però ja no va poder ser. Per tant, un dia més, pues benvinguts al món de Trump i aquestes declaracions que cada vegada tenen més sentit.
0: Pues
6: i com sé que
0: pensava que podria haver sido per el enjambre de abejas que recorrió y atacó la Casa Blanca.
4: Ah, sí. Mm-hmm.
6: No, qué valientes.
0: En un enjambre masivo de abejas que invadió y obligó a los reporteros a huir, sí.
2: Soltaría él, posiblemente.
6: Seguramente.
4: Yo veía una serie que es molt apocalíptica y tal, que está guay, que es Black Mirror.
6: Yo también.
0: Genial.
4: Y ni a un capítulo de abejas, sí, que igual es en enviar.
6: Que de ahí la teguafobia, Potser y todo.
4: Potser, más se sabe.
6: Bueno, jo com sé que en esta taula sou molt viatgers i molt viatgeres, vos vull posar en antecedents d'esta notícia. Un passatger ha sigut vetat de per vida després d'haver mossegat en un vol comercial que anava entre Austràlia i Estats Units a una persona de la tripulació, a un auxiliar.
5: Se pasó con el bufet.
4: Mossegar?
6: Però que ja no pot volar més. Mossegar, sí. I damunt, per a mi la pitjor part de tot és que la resta de passatgers i passatgeres, a banda de viure este moment de màxima tensió, que sembla que era el típic moment de n'hi ha que abrotxar-se el cinturó, no es pot fer no sé què, es van valentonar, la cosa anar pujant de tono i va acabar en mos. Què passa? Pues que no arribaren a destí. Tingueren que no arribaren a Hawaii, que era una navent. Imagineu-vos tots aixòs carregats en les tables de surf, les sandàlies...
2: Pues, sort va tindre que no el van a palejar entre tots, perquè aquest viatge baratet no deu de ser.
6: Pues no ho sabem, però clar, tu imagina que te'n vas a Hawaii de mitjà camí per un que li ha mossegat a un de la tripulació i te diuen, mira, mateix a Àlex, ja no arribes a Chapó, ara te quedes...
2: Em pega un mos i de la palma en la boca no torna a mossegar a ningú.
4: Això m'ho crec.
1: Ni a volar.
2: En plan tia bizantica. Clar. Li pega una maneta en les dents que ja no mossega ningú perquè no li queda ninguna dent, entre altres
6: coses. Mira, Sergi, jo ve pa Chapó... Mira, puxes tu per primera vegada.
0: Justo el momento que subes al avión,
6: por primera vez
0: sale un
6: canto.
2: Això ho diuen les mares antes. Tu, mossega, que voràs. Mossega.
6: A la zapatilla, tu sacas ya la zapatilla.
4: Es que sí, he de fer un reality, jo insistís molt.
1: Es que ahir en el vol que jo vaig... li vaig dir a la zafata, per favor, me pots canviar de puesto perquè sobre la del grup, tot el rollo que li conte perquè me tiren en una eixida d'emergència que són més grans.
2: Sí.
1: Perquè
2: jo soc, no te poses un poc psicòtica, no?
1: No, perquè ja veure, jo soc una miqueta gran i un vol llarg, pues total.
6: Però tu en arguments, Maria, sí, tu ja saps arguments que valen.
1: Sí, jo, és que soc la jefa del grup, tinc ganes de... El grup té que agir darrere de mi, perquè si no se me perden, i normalment me donen el... Total, que arriben una parella superpijo, supermaravillosos, i estava jo en l'eixida d'emergència, i el senyor que no s'assenta, i li queda la zafata i li diu... Perdone, en la salida de emergencia no tienen que ser solamente dos personas, y la azafata le dijo, pues no, así son tres.
6: Ya está.
4: Ya está, solucionado.
1: Y me miraren, porque lo que volvían es de aquí yo me enanara, claro.
2: Claro, eres la chunga.
1: Me miraren y me varen dir, bueno, hola. Recordat este i ara la mossega, perquè va ser aixina com, perdone, esta dona que fa així,
6: I, clar, espere que no fora un vol molt llarg, Maria.
1: No, no, eren dues hores.
2: Quina tensió, no?
6: Quina tensió, sí.
2: Sí, sí, però de totes formes, últimament, això de dir-li a algú no ho tornaràs a fer castigant-lo d'aquesta forma, està molt de moda, jo crec que és efectiu.
1: Ah, sí?
2: Per exemple, este, no tornaràs a volar per haver mossegat algú.
6: Castiga.
2: El de la Fontana di Trevi, no, no tornaràs a entrar a Itàlia, bueno,
1: i,
2: per haver-te tirat en planxa a la Fontana di Trevi.
1: I així han vetat l'entrada, has que tirar en petardos i bengales.
2: O el de l'altre dia, el que va... bueno, és que no vaig a calificar-lo més voltes, a este energúmeno, que va matar a la gata de la parella, també l'han condenat a no poder entrar mai més en Espanya. Ah. És a dir, bueno, a més...
0: No, però a mi me parece bien.
2: L'explicació que mos va donar el xic de la protectora
0: era
2: molt... Si no
0: te comportas de manera civilizada, pues...
6: En algunes coses, en algunes coses, estem posant-se seriosos.
2: I això igual et fot una miqueta més que si te imposen una multa.
1: Sí, perquè la multa va si la pagues.
2: Ahí estamos.
6: I això, que no, que és que estiguen exaltats i que no puixin en els vols, que no volem que ens rebenten les vacances a la resta, perquè, clar, perquè ho han de pagar uns per altres.
1: I a més a més, el comandant de l'avió té plens poders per a fer el que li dóna la gana en, la seua, en el seu avió, eh?
6: Clar, que tinga, igual, que la, igual que l'hostessa va dir que podien ser tres ahí en, on estaves tu sentat, pues podem dir que este vol ha d'aterrar per causes machos.
1: I no n'hi ha res que dir, eh? El comandant té l'última paraula.
6: Pues portava jo una notícia, Sergi, que no sé si mos dona temps, perquè ha mort l'Atzar. L'Atzar és un gosset que és el gos més jonxeu del món. A veure si sabeu quan s'ha estrenat.
2: 30?
6: 30 anys.
1: Ai, mare meva.
6: I el que més m'agrada d'esta història, mira,
0: però lo sabies.
2: Vos jure...
0: Vos dicho a 30 anys.
2: Vos jure...
1: Que no.
2: Que no, vos ho jure. A veure, és que estic pensant
4: mirada,
2: que jugar-me...
4: Esa miradeta.
6: Mira.
2: Estàs millor que la de antes. Vos promet que no ho sabia.
6: Val, pues este gos francès, el que més m'agrada d'ell és que ha passat per diverses famílies, perquè 30 anys donen per a molt la seva primera...
2: Home, és enterrat a tots.
6: És que, ojo, I justament la nova família li han fet una festa molt bonica de comiat, el gos més jonxeu de la història, pues això, que va passar per centres d'acollida i tot, però en tots els llocs ha deixat...
2: Hi ha que alegrar-se per això.
6: Ha deixat empremta.
2: Jo que vaig tenir un gat 25 anys, em diuen, però no estàs trist? Estava trist, però al mateix temps content, perquè havia viscut la vida de 4 gats.
6: 20 anys,
2: gos,
6: eh?
2: No? En fi, amics, que ho passeu bé. Anem a les notícies del migdia, ja.
7: Són les 12.
8: A punt. Notícies.
7: El PSOE tanca files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva presumpció d'innocència, i el PP demana explicacions al govern de Pedro Sánchez, a qui intenta vincular en este cas de suposada corrupció. Recordem que a l'expresident l'han imputat a l'Audiència Nacional per suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge instructor i la fiscalia apunten al cobrament irregular de comissions a través de l'empresari d'Elda, Julio Martínez, a canvi de mediar en el rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero està citat el 2 de juny acusat de falsedat documental, tràfic d'influències i organització criminal. Al Congrés continuen compareixent els portaveus dels grups parlamentaris. En els últims minuts ho ha fet Pepa Millán de Vox, formació que demana a Feijó que presente una moció de censura, i Ione Belarra de Podem.
9: El primer expresidente imputado de la historia es del Partido Socialista. Cuando decimos que estamos ante una mafia, no es ninguna hipérbole. Estamos ante una banda que ha llegado al poder para servirse de él, como están demostrando cada día.
10: Que la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil. Un gobierno que no se enfrenta a la corrupción, a la guerra sucia judicial, que se gasta el dinero de la vivienda y que debería ir destinado a bajar el precio de la compra en armas y tanques por orden de Donald Trump.
7: Mentrestant, els escorcolls continuen en les mercantils vinculades amb Zapatero i les filles. Les dos hi estan presents amb l'advocada. Canviant d'assumpte, Maribel Vilaplana, que patirà ha negat que patira o patisca cap pressió o coacció per part del Partit Popular o de Carlos Mazón. Vilaplana, la periodista amb qui va dinar l'expresident Carlos Mazón el dia de la barrancada, fins ben entrada a la vesprada, compareix a hores d'ara en la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés i ha indicat que no pot aportar res nou respecte al que va declarar davant de la jutgessa de Catarroja. Ho ha dit en resposta a preguntes de la diputada de Més Compromís, Àgueda Micó.
11: No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada en aquest sentit, o si és el... No tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
7: El diputat de Podem, Javier Sánchez, ha insistit i ha intentat sense èxit que Vilaplana responga a les preguntes, però s'ha remès a la declaració al jutjat.
11: No tengo nada que aportar.
12: Usted le aseguro, usted le aseguro que puede responder a todo lo que se le pregunta aquí.
11: Ha contestado todo
12: todo.
13: Bien, y no hay ningún problema de que usted vuelva a repetir esas respuestas aquí. ¿Qué problema hay?
12: Yo le insisto que no hay ningún problema en que usted coja la declaración judicial y responda a todas esas preguntas. Las tiene todas, le puedo decir hasta en qué página.
13: Y si fuera así, ¿por qué cree usted que le citamos en esta comisión?
12: Pues no lo sé, pero dígamelo usted.
7: També ho ha intentat Alberto Ibáñez de Compromís Sumar, però finalment ha renunciat a continuar amb les preguntes quan Vilaplana ha començat a plorar.
12: Es demanaria, per favor, és que està tot ahí. Jo no tinc res més que aportar, ni tinc responsabilitats, ni càrrecs, ni...
13: Jo l'entenc, però vostè ha d'entendre que quan...
12: Els meus fills, a l'altre costat, a la meva parella, a la meva família,
13: pues mire,
12: els meus amics...
13: Té raó, no tinc més preguntes. Moltes gràcies.
12: Gràcies.
7: I canviant d'assumpte, la Comunitat Valenciana ha registrat vora 4 milions de passatgers aèris internacionals en el primer quadrimestre, quasi un 10% més que en el mateix període de l'any passat. Si mirem la totalitat d'Espanya, ha rebut prop de 32,4 milions de visitants en avió entre gener i abril, cosa que representa un 5,1% més respecte al mateix període del 2025. Són dades publicades avui per Tour Espanya. El Regne Unit va ser el principal emissor i la Comunitat Valenciana la segona destinació, només després de les Canàries. I en els esports, el València Bàsquet de Pedro Martínez ha tornat als entrenaments este matí per a preparar la Final Four. Eva Casany.
14: Després d'un dia de descans, exerciten per a definir el pla de partit que es permeta superar el Real Madrid en la semifinal de l'Eurolliga del pròxim divendres a Atenes. A més, els metges tracten de recuperar Josep Puerto de les Guins. En el femení, després de la celebració pel títol lliguer, ja està en marxa la planificació per a la pròxima temporada. Segons ha confirmat a punt, Marta Suárez es convertirà en el primer fitxatge. La lapivota asturiana, número 16 del draft d'enguany en la NBA, jugarà actualment en la Lliga de Desenvolupament. A més, el tècnic Rubén Burgos, que acaba contracte el 30 de juny, no ha volgut pronunciar-se sobre la seva continuïtat.
15: El meu cap està, com sempre, en València Bàsquet, el meu compromís en l'equip i en el club, i la meva alegria i felicitat d'haver treballat i de treballar i de seguir treballant en el grup humà en el que estic en el dia a dia.
7: Amb els esports acabem este butlletí. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
16: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
17: De tu a tu.
18: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta: serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
19: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
16: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
20: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A punt.
21: T'ho contarem tot.
22: Però tot, tot, fil per randa.
21: Tens?
20: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
16: L'economia per a totes i tots.
23: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
16: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
24: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
3: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño.
2: Estava escoltant ara, just iniciant aquesta hora, a Luz. Quants anys sense haver parlat en ella, la veritat. Resulta una persona encantadora i que xoca molt, no? Sobretot quan l'escoltes cantar i després parles en ella, que dius, és impossible, no?, que siga la mateixa persona, però sí ho és. I a més és un ser molt coherent, que diu coses amb moltíssima raó de ser i que, bueno, no només quan canta el desperta certes sensacions, no?, sinó que quan expressa tot allò que li passa pel cap, més en les vivències que ella ha tingut. Bé, en el temps que tenim per davant, que ara són poc menys de 120 minuts per a que acabi el programa, però 56-57 en esta hora que ara encetem, parlar-vos de moltes coses. La primera d'elles, que continuem en la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que això és A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana, i que dins de les nostres cosetes és més que evident tindre que referir-nos a l'aspecte psicològic. I anem a intentar fer-ho almenys cada setmana. Una volta a la setmana no està de més que mos revisem una miqueta per dins. Avui en concret ho fem amb Irene García, que és experta en trauma i també en dol. Ella ens oferirà ferramentes per a entendre, per a sostindre, però sobretot per travessar la incertesa. I atenció, que el dol no és només quan algú falta. És que el faltar es produeix en moltes circumstàncies. Se'n pot anar, pot desaparèixer, pot deixar-te, pot morir-se, poden passar moltes coses. I ahí és quan s'inicia un procés de dol. En moltíssimes circumstàncies, com vos dic. Tal com diu Luz en la cançó que estem escoltant de fons, tot canvia. Tot canvia i ens hem d'acostumar a que ho faça, però de manera constant, com la pròpia vida, com el món. Hem de saber conviure els canvis de la millor manera possible. Hem passat per pandèmies, hem passat per desastres naturals, per apagons, per coses que mai hauríem imaginat, no? Però també hi ha coses quotidianes que la vida ens porta i hem de superar. I en això està el que jo vos dia. Separacions, canvis de treball, malalties, trasllats, etc, etc. Irene ha escrit «Cuando nada es seguro, todo es posible». Ahí explica com sobreviure al canvi amb la premissa de que ixe canvi precisament no és una excepció, sinó la norma de la vida. L'escriu no només amb la validesa que li atorga la seva experiència professional, sinó també des d'haver viscut importants experiències personals que li han fet passar per situacions traumàtiques en primera persona, que és la major de les lliçons. Irene, què tal? A estas hores, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por... Encantada yo también.
2: Igualmente. Oye, una de las frases que podemos encontrar al inicio de esta obra es: pretender que la vida se porte bien contigo, porque eres buena persona, es como ponerte delante de un tigre hambriento y pretender que no te coma porque eres vegetariana. La vida es como es, y a cada uno le toca lo que le toca, Irene.
4: Así es, muchas veces hay cosas en la vida que podemos elegir y muchas otras, ¿no? Yo siempre digo que trabajamos con la posibilidad de que ocurran y luego pues las cosas ocurren o no ocurren o ocurren de forma distinta como habíamos imaginado.
2: ¿Y eso significa que somos suficientemente conscientes de que todo cambia de manera constante y de que todo puede también cambiar en cualquier momento?
4: Bueno, no sé si somos muy conscientes, pero sí que es cierto que, bueno, la sociedad está construida, creo, sobre la ilusión de la certeza, ¿no? De darnos certeza, de darnos seguridad. Muchas veces cuando en realidad pues eso, ¿no? La vida, sabemos por experiencia propia, además en España no hace tanto que hemos vivido pues eso, ¿no? Desastres naturales o eso, ¿no? Los cambios políticos que está habiendo a nivel mundial o cambios de conciencia, ¿no? Y que nos afectan a todos y todas, bueno, o la pandemia, ¿no? Sí. Que también hemos vivido. Entonces, bueno, pues creo que a veces somos más conscientes cuando ocurren estas cosas, pero pero enseguida nuestro cerebro quiere volver a esa ilusión de seguridad, ¿no? Porque la necesita, porque la quiere, porque es lo que buscamos, ¿no? O lo que
2: De lo todas formas, Irene, no solamente te refieres a los acontecimientos excepcionales que hemos vivido de forma colectiva. Tú te refieres a una serie de experiencias personales como la que viviste de pequeña, en la que te quedaste sin casa precisamente por un desastre natural. Hay una frase que también se puede leer y que dice: no importa cuánto planees ni cuánto confíes en la rutina, todo puede cambiar en un segundo.
4: Sí, bueno, también ejemplo de ello están los cambios cotidianos, ¿no? Que te cambian la cita, o que el autobús no llega, o que hay un atasco, o que eso, ¿no? Te aunque tú no cambies de plan, la vida te los cambia, o la gente que te rodea, ¿no? Te los cambia. Y muchas veces eso nos descoloca mucho, ¿no? Y nos afecta mucho.
2: Lo curioso de todo esto es que hay cosas que no vamos a poder evitar. Deberíamos de estar ya mentalizados de que van a suceder. La primera de ellas, que a todos nos pasará tarde o temprano, aunque muchas veces hacemos broma en este programa, que es que algún día dejaremos este mundo. Pero no se nos prepara ni para ello, ni en general para saber gestionar todos esos cambios que nos pueden sobrevenir. No especialmente morirte, sino cambios que te trae la vida.
4: Sí, yo estoy de acuerdo bastante, ¿no? Con que no se nos prepara para ver el cambio como algo natural y afrontarlo también. A ver, no digo que no de manera positiva ni nada de esto, porque no.
2: Ello ni en general para saber gestionar todos esos cambios que nos pueden sobrevenir, no especialmente morirte, sino cambios que te trae la vida.
4: Sí, yo estoy de acuerdo bastante, ¿no? Con que no se nos prepara para ver el cambio como algo natural y afrontarlo también.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
3: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
1: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. Som la veu de tots. Som A Punt.

0: 10 minuts per a que siguin les 13 hores, la una de la vesprada d'este dia de 9 de maig de 2026. Si em deixeu, voldria parlar ara d'un projecte musical també en el que el nostre pròxim convidat ha treballat des de fa més de 5 anys. Es diu Cançons per a Sida. És un projecte que dona els seus beneficis íntegrament a l'associació Un Grito a la Esperanza, una entitat solidària que té l'objectiu de donar visibilitat i recaptar fons per a la investigació mèdica sobre la malaltia denominada FOP, la fibrodisplàsia ossificante progressiva. Això és una malaltia ultrarara amb la que està diagnosticada SIDA, la filla del nostre pròxim convidat, que és Ferran Pardo. Anem a saludar-lo ja pràcticament de seguida, perquè Ferran, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal? Com estàs?
0: Estàvem escoltant Superheroi i ara crec que de fons també Maria José ho farà, posarà Mi Pequeñita, temes del disc Cançons per a Sida. En primer lloc, Ferran, sí, entendre en què consisteix aquesta malaltia, el FOP que afecta a la teva filla, Sida, i com i quan va ser diagnosticada?
1: A veure, la malaltia consisteix en que el cos genera ossos nous on no n'hi havia. Normalment en les parts blanes, en els muscles, en els músculs, en tendons, i el que van fent és que van immobilitzant a poc a la persona.
0: És a dir, són parts blanes, com dius, del cos, que van solidificant-se. M'imagino que això, entre altres coses, va impedint la mobilitat de la persona, no?
1: Correcte. Això és el que va passant a poc, per això lo de progressiva.
0: I afecta molta gent?
1: No, és una, com has dit, una malaltia ultra rara i afecta, segons quin estudi diu, un de cada milió o un de cada 2 milions de persones.
0: Això vol dir que en Espanya n'hi haurà 30 o 40 casos, com a molt, no?
1: Sí, sí, per ahí, sí.
0: I com treballeu? Com esteu fent-ho? Perquè m'imagino que anireu en conjunt tots a una, clar, el treball que fa l'associació Un Grito a l'Esperanza, per a que, bueno, aquestes coses es facin pues una miqueta, per dir-ho en castellà, más llevaderas.
1: Pues en cuanto a la asociación, es una asociación que van a crear unos pares de Jerez. Aleshores, ells fan pel seu compte en Jerez, organitzen molts events i per a recaptar fons, i nosaltres des d'ací, pues, lo que podem també.
0: Tu dones cançons per a Sida, i ahí, sí, bueno, ho combines en ixa, llavor de fer suport social, campanyes de sensibilització i financiació directa de projectes científics, perquè n'hi ha tres coses que s'ajunten. El que la gent sàpiga, sí, que és això, el que empatitzem, clar, en el que li està passant a una persona, encara que siga una persona de cada milió i mig, i sobretot l'aconseguir, sí, diners, perquè sense diners no n'hi ha investigació. Això és el problema.
1: Clar, clar, això és el problema, que com és una malaltia ultra rara, pues, els fons, pues, que nosaltres aconseguim és l'únic que n'hi ha per a investigació.
0: Tu quan comences este projecte Cançons per a Sida, crec que el ve d'una idea, d'una adaptació que vas publicar en les xarxes en la pandèmia. De nou, la pandèmia mos canvia un poquet el rumb i la perspectiva d'algunes coses. A tu també.
1: Sí, sí, vaig fer una versió, una adaptació, una lletra en valencià del Chiquitita de Ava.
0: Sí.
1: I perquè era una cançó que li agradava molt a Sira. I res, vaig publicar-la i vaig quedar molt content del resultat, me va agradar, i d'ahí va sorgir la idea de fer un disc, no? Uh-huh. Un disc un poc centrat en Sira i en la relació amb Sira, un poc.
0: De totes formes, encara que és un projecte del qual dones els beneficis a l'associació de la que estem parlant, també vols destacar que no són cançons que parlen de la malaltia, sinó de totes aquestes altres coses que formen part de la vida de qualsevol, però sobretot de la teua filla Sida, no?
1: Clar, clar, no, com explico un poc en el lo del projecte, no puc fer, jo no podria fer un disc des de pensant en la malaltia. És un poc un disc de la meua nova relació en el món amb la meua filla, no? I és d'això de lo que parla, no podria fer un disc pensant en la malaltia, perquè no. Sí, seria capaç.
0: De fet, tu dius, si eres un millor de coses abans que una xiqueta amb una malaltia rara.
1: Clar.
0: Clar, sí que m'imagino que tindràs alguna espècie d'eixida, un poquet d'enfado, de cabreig en la situació, però la realitat és que la xiqueta és moltes més coses que el que li passa.
1: Exacte, exacte. Mm. Sí, que els fons sí que van destinat a això, però el disc jo l'haguera fet igualment si ara no tinguera cap malaltia.
0: Puc preguntar-te com està en estos moments la teua xiqueta?
1: Pues de moment està bé perquè només té una ossificació, que és la que va tindre als 3 mesos quan li detectaren la malaltia.
0: És a dir, que vosaltres moment... vos doneu compte en 3 mesos de vida que tenia aquesta malaltia.
1: Sí, correcte, sí.
0: Puc preguntar-te
1: com va ser? El diagnòstic als 5 mesos va ser el diagnòstic i l'ossificació als 3 mesos, 3-4 sí. mesos.
0: Ferran, i el dia, puc preguntar-te com va ser? Com vos doneu compte d'això?
1: Sí, pues estava jo canviant la crec i vaig veure que no podia doblegar molt una cama, la cama esquerra.
0: Sí.
1: I vaig dir a la meva dona, vaig anar al pediatre, el pediatre al clínic, el clínic ja a fer proves i va passar com un mes o mes i mig que no sabien què era. Afortunadament no van fer res d'impacte que hauria sigut molt contraproduent i res, van diagnosticar i a partir d'ahí ja, pues...
0: Però m'imagino que fins a aquest diagnòstic definitiu, amb un tot de diagnòstics diferencials, no?, per saber com donant, mira, estava, si fa un moment, David Casinos, donant palos de sec fins a saber a on anava a desembocar, perquè potser ixa malaltia és un desenllaç que ningú s'imagina, ni els propis facultatius.
1: Clar, és que era l'opció més estranya, no?, ixa malaltia. Però afortunadament van treballar molt bé i no van fer cap diagnòstic avançat i van tindre paciència i finalment ens van dir la malaltia que patia.
0: Bueno, anem a desitjar que les coses vagin tot el millor possible. Parlant del disc, quants temes té? No sé si són propis i si cada un està produït per algú diferent. Com has treballat este disc de Canciones para Cita?
1: Són temes propis, excepte Loving You i Little Fishy, que són dos versions. Però la resta de cançons són temes propis i que han anat treballant a poc i un poc cada cançó és una història diferent, una orquestració diferent, un arranjament diferent i és un poc el que me demanava cada cançó. És la forma d'anar treballant. I he tingut la sort de comptar amb vora 40 músics que han col·laborat en el projecte de manera altruista.
0: Encara que n'hi ha més de 40 persones, Ferran, implicades així, tu nomenes especialment en els agraïments a Lluís Enguix, que és productor i tècnic de gravació, a la teva germana Laia sí. Pardo i a Laura Ochando, la teva parella, que també canta dos temes.
1: Sí, correcte. Lluís Enguix és que porta ja anys involucrat en el projecte i sense ell haguera sigut pràcticament impossible realitzar-lo. Com a tècnic de so, com a productor, ha sigut la meva mà dreta en tot el projecte.
0: Bueno, tens
1: després
0: que incloure...
1: Laia en la labor logística també i sí. ha ideat el format del disc i les xarxes i tot això ho ha portat ella.
0: I algú més que tens que clavar, que és Josep Ramon Lluc, que és qui mos va posar en contacte precisament per a que poguérem conèixer esta obra teua, el cas de la teua xiqueta.
1: Sí.
0: I que, sí. bueno, jo crec que a qui li toca el que li toca és això, també agrair-li, no?, que una persona es preocupe, sobretot per ajudar als demés, que si no ens ajudarem uns altres no sé què faríem al final.
1: Pues sí, això és de veres.
0: En fi, Ferran...
1: Jo he tingut la sort de que en aquest projecte ha col·laborat molta gent i he rebut gent que no m'esperava, que no coneixia.
0: Sí.
1: Ho esperes dels amics, però la gent que no coneixes te sorprèn, no?, que col·labore d'aquesta forma com si fores el seu germà, pràcticament.
0: I això coses.
1: És el que m'ha sorprès del projecte.
0: I això són, com el dia, les coses bones de la vida. Bueno, amb Superheroi mos quedem. Ferran Pardo, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer poder parlar amb tu i, sobretot, difondre una cosa tan solidària com este Cançons per a Cira. Que vagi tot molt bé, repetix. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per donar visibilitat.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu, adéu. Precisament, amb este superheroi de Ferran Pardo dins del disc Cançons per a Cira, arribem a la 1 de la vesprada. Temps per al pròxim butlletí de notícies. Ara tornem.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Continuen els escorcolls de la Policia Nacional, oficina de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero, també a l'empresa de les seues filles que estan presents en el registre i a la mercantil d'una família veneçolana. Tot després, ja ho saben, que l'Audiència Nacional hagi imputat José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra, que investiga presumptes irregularitats financeres en el rescat d'esta companyia aèria. A Zapatero se l'investiga per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental per presumptament haver blanquejat diners procedents del cobrament de comissions per mediar davant l'administració pública per afavorir a persones del seu entorn amb ajudes i contractes. A les portes de l'oficina de Zapatero a Madrid està Lorena Diego. Bona vesprada.
2: Sí, bona vesprada, Patricia. Estem a les portes de l'oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, una oficina que justament està enfront de la seu de Ferraz. El jutge investiga si els 53 milions d'euros amb els que es va rescatar Plus Ultra van servir per a netejar fons i cobrar comissions il·legals. Zapatero està citat el 2 de juny en qualitat d'investigat per blanqueig, després que l'UDEF de la Policia Nacional duguera a terme una investigació en els últims mesos, finalitzant amb la vinculació de l'expresident Zapatero amb el cobrament de comissions il·legals i fons. Així estem centenars de decenes de mitjans de comunicació a les portes. És una incògnita si està l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero ara mateix dins el despatx juntament amb els agents, juntament revisant aquest escorcoll que estan fent del seu material. És una incògnita si està dins l'expresident. Si hem vist fa un rato eixir d'ací del portal d'esta oficina uns agents que han introduït en un cotxe tres maletes precintades amb material d'esta oficina.
0: Gràcies, Lorena. I ja saben que en aproximadament una hora, comença una nova reunió negociadora a la Conselleria entre el Govern valencià, la Conselleria d'Educació, i els sindicats per tractar de desbloquejar la situació i arribar a un punt d'entesa que desconvoque aquesta vaga indefinida que va per el sèptim dia.
3: Sí, la Generalitat confia que la negociació amb els sindicats docents que reprèn esta vesprada arriba a bon port i sobre la taula l'última proposta d'augment salarial i de millora de les condicions laborals. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell, el seu portaveu, Miguel Barrachín, ha posat en valor esta proposta i destaca el caràcter dialogant del seu govern.
4: Y yo estoy confiado en que esta oferta, que es una oferta que supone anualmente 2.800 brutos euros de media para nuestros maestros y nuestros profesores, pues sea aceptado por la mayoría de sus representantes.
0: Bé, i acaba de finalitzar a Madrid la declaració al Congrés de la periodista Maribel Vilaplana, que recordaran que va ser la persona que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana. Vilaplana no ha volgut contestar a les preguntes dels diputats i diputades. Els ha explicat un a un que ja va declarar en seu judicial. Ha negat haver rebut pressions del Partit Popular i també s'ha emocionat en expressar com de difícil ha sigut per a ella el que ha viscut des d'aquell dia. Lucía Mas, Congrés, bona vesprada.
5: Bona vesprada, declaració molt ràpida de Maribel Vilaplana, que està acollit al seu dret a no declarar. Es remet a la declaració davant la jutgessa, on ha dit repetidament va complir amb la seva obligació contestant totes les preguntes. Recorda que no tenia cap càrrec polític i que no pot aportar res més, diu, a una comissió política. On comparteixen des del Partit Popular, que acusen el govern de portar avui així a la periodista per a desviar l'atenció. Julia Parra, diputada del PP.
0: Bé, no tenim en aquests moments aquestes declaracions. Gràcies, Lucía. En tot cas, parlem d'altres coses. El grup de patrimoni històric de la Policia de la Generalitat ha intervingut 39 obres falsificades de diferents pintors. Es tracta de 14 quadres d'Antonio Saura, 24 de Joan Miró i un de Jean-Michel Basquiat. Si foren originals, tindrien un valor en el mercat de 5 milions d'euros.
3: Es tracta de quadres que imiten l'original i també la firma de l'autor. Els agents van detectar que el comprador intentava certificar l'autenticitat a través d'una fundació. Després de citar-lo a declarar, van saber que havia comprat tots els quadres en els encants a un únic venedor que està detingut per un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual i d'estafa. Antonio López és subinspector de la Policia de la Generalitat.
6: El propietario intentó certificar la autenticidad de estas obras a través de una fundación. Lo citamos a dependencias policiales. A partir de ahí nos dice que las ha adquirido en el rastro una única persona en diferentes momentos. Bueno, se observa que todas las obras están firmadas imitando las firmas de estos autores y su intención pues era respaldar esta falsificación con unos certificados para el día de mañana pues venderlas como auténticas.
0: I l'Ajuntament de València presenta avui el dispositiu de platges per als pròxims 5 mesos, ara que arriba ja l'estiu, un dispositiu que enguany s'avança una setmana per l'augment de visitants, també de les incidències.
3: Un dispositiu que amplia la seguretat amb un post policial 24 hores i 60 agents, que activa també el servici de socorrisme i que reforça la neteja. Entre altres mesures, es posen a disposició dels banyistes sistemes de localització de menuts i també de gent major a través de polseres identificatives. Maria José Català, alcaldessa.
7: Tendremos unas más de 8.000 pulseras, son identificativas, con un número de registro y donde se lo podrán poner a todos los niños o las personas mayores que precisen estar localizadas y que puedan pues no tener algún momento de despiste en la zona de la playa.
0: En els esports, Eva Casany, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Patricia. El Villarreal farà uns minuts el dinar de fi de temporada. Els groguets ja han aconseguit el gran objectiu de repetir en Champions de forma consecutiva per primera vegada en la seva història i dedicaran l'última jornada de Lliga este diumenge a disputar-li la tercera plaça a l'Atlètic de Madrid. Mentrestant, el València buscarà un triomf per arribar a llocs europeus i Llevant i Elx lluitaran fins a la fi per aconseguir la permanència en primera divisió. Ara mateix estan gestionant les entrades perquè les aficions puguen animar-los a Sevilla i Girona en esos duels vitals. Per la seva banda, el València Bàsquet Femení treballa en la planificació de la pròxima temporada. El club té com a gran objectiu, segons els podem avançar, la francesa Leila Lacan, de 21 anys, 80 d'altura i ascendència del Txad. Seria per a reforçar la parcel·la exterior de l'equip. Esta casa ja els avança ahir el primer dels fitxatges. Marta Suárez, de la pivota asturiana, número 16 del draft d'enguany de la Women NBA, que juga actualment en la Lliga de Desenvolupament.
0: Acabem la 1 i quasi 7 minuts. Continua amunt i avall. Nosaltres actualitzem a les 3. Fins ara.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a
9: tu. Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
10: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
12: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
13: Presentador de la Safor.
14: Chimo Rovira. Periodista de La Plana.
15: Gemma Juan. Animal de compañía.
14: La radio.
16: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de compañía.
17: La vesprada de punt on tot pot passar.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
18: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
19: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
12: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Ara sí que sí, estem encetant la sexta i última hora del nostre programa d'avui.
1: Por fin.
0: Us ho torna a recordar, por fin, diu. No, jo no, jo estic així. Roberto, jo estic encantat de la vida.
2: Si la gente que te está escuchando, que nos está escuchando ahora,
0: sí,
2: viera cómo estás sentado, que si yo me siento aquí, me tienen que sacar los porteadores de la Macarena.
0: Te tienen que escarcelar los bomberos de la Diputación, ¿no?
2: No. Me tenían que sacar los costaleros.
0: Es que yo tengo la costumbre, ho diem siempre, de asentarme damunt de la cama. M'assente damunt de la cama en la cadira.
2: Però sempre, aunque te inviten a una casa que no conoces.
0: Sí, sí, jo vaig a la casa de l'ambaixador i m'assente aixina.
2: No
0: ho faig, ho faig així. Ho faig així perquè les cadires són especialment baixetes i no sé per què, és com si estiguera assomat a un balcó. Necessito estar un poquet per damunt de la taula de l'estudi.
2: Sos passa tots los bajitos.
0: És que tinc complexe d'inferioritat, però bueno, aquestes coses són com són. Bueno, deia jo que mos queden ara 50 minuts de programa només per davant d'este espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que s'emet a través de Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana, i el que encetem precisament amb Roberto Roig. Fins la fecha, cap demodonació del Centre de Transfuncions de la Comunitat Valenciana. Però, claro, és que està... Si Vicent Climent està pesat en lo seu, Roberto Roig també va allà... Li va darrere.
2: Jo no estic pesat.
0: No, tu no estàs pensant ni estàs...
2: No, que no estic pesat.
0: No estàs pesat.
2: Va. No. La veritat és que...
0: I encara no has entrat en el període eixe de ser una espècie de sin papeles, que és mentre el jubiles i no el jubiles.
2: Entre Pinto i Valdemoro?
0: Sí, que en dia Vicent Climent, que estava aixina com que no sabia, encara no li ho havien confirmat, ho havia demanat, però sí, però no, i no, treballava, vacances, coses rares.
2: No, és que jo no tinc remei. Jo el 14 de juliol complit 70 anys i vull o no al carrer.
0: El tiren, directament. Sí, sí, sí. Que dur és això, eh?
2: No, es que tú sabes lo que pasa, que tú durante toda la teua etapa profesional,
0: sí,
2: estás desechant que arribe y la gente, ay, qué bien, te vas a jubilar. La época del júbilo.
0: Mai millor dit.
2: Y el veus per ahí en la bolsa de Mercadona, en lo mirarle sobres y dices, esto no es lo mío. Es deberes que depende. Efectivament, dependís de la professió o el treball que està desenrotllant tota la vida, no? No és el mateix una persona que té que baixar a la mina o té que pujar a l'andami tots els dies i una persona que el seu treball el porta en el cap, com és el teu cas, com és el meu també, no? Entonces, però bueno, vull dir que cada pedra fa paret. Ahí estarem. Sí. Sí, queda poc.
0: Mira, m'has escoltat parlar de l'entrevista que teníem fa un moment entre mans, que parlava d'aquesta malaltia ultra rara que consisteix en que alguns teixits blancs del cos van ossificant-se, i això el que fa és anar en l'edat i en el pas de la malaltia, anar impedint la mobilitat de les persones. I jo li he preguntat especialment, i t'ho dic perquè estaves davant, com és aquest procés en el que, en este cas, era una xiqueta, Sira, la filla de Ferran, a la que en el moment en què es donen compte que algo no va bé, vas a parar a un metge. Però al primer metge que vas sempre a parar, a no ser que sigui el d'urgències, que també és un metge normalment de família, el primer que el veu d'atenció primària, no? Mm-hmm. Vas a parar al teu metge de família.
2: De
0: I a part el metge de capçalera. I a partir d'ahí, atenció,
2: metge,
0: eh?
2: Sí. Lo que abans era el metge de capçalera. Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, que és la persona que... És la porta d'entrada al sistema, no?
0: Sí.
2: La medicina familiar, la medicina comunitària...
0: Que no la vol ningú ara. Els MIR no volen la medicina familiar, saps, no? L'estudi que s'ha fet.
2: No, sí. La veritat és que no...
0: En 20 posicions, ara t'ho buscaré, este matí ho hem dit, de les 20 posicions, només la 21 era la que triava el metge de família.
2: I qual era la primera?
0: Dermatologia i cardiologia.
2: Claro. Que la gent busca assegurar-se una especialitat, bueno, pues no te conté la dermatologia, el futur que es té, i a més, així a València, que n'hi ha serveis de dermatologia fantàstics, però de tota manera, encara que siga la que fa 20 o 25, és igual, és una especialitat que sempre estarà vigent, sempre farà falta. La porta d'entrada al sistema és l'atenció primària. Lo que abans seria el médico de cabecera,
0: sí,
2: que era metge, amic de la família, a voltes se quedava, tu te'n recordaràs, perquè ho has viscut, A vegades després de passar a visita, però es quedava a dinar en casa.
0: Sí, bueno, és que mai, millor dit, jo crec que entonces era més de família que mai, que el metge es quedara en casa,
2: sí, el que
0: en tota
2: que,
0: confiança.
2: El passa que li canviaren el nom des de l'any 78, que, sí. Que era metge, amic de la família, a vegades se quedava, tu te'n recordaràs, perquè ho hauràs viscut. A vegades després de passar a visita, però es quedava a dinar en casa.
0: Sí, bueno, és que mai, millor dit, jo crec que entonces era més de família que mai, que el metge es quedara en casa,
2: sí, el que

0: anys 70, 80, en països com Estats Units, Canadà, el Reino Unido...
1: Per lo que estàvem parlant de les dades. Mira, de les 100 primeres places cobertes en els hospitals, 9 corresponen a hospitals valencians. I les especialitats més triades en els hospitals d'ací van ser dermatologia i cardiologia, com t'acaba de dir. Però a nivell nacional, les especialitats de dermatologia i de cirurgia plàstica, estètica i reparadora es van agotar el primer dia que van eixir.
0: Minuto cero.
1: Sí, i dels 100 primers MIRs, ningú va escollir medicina de família. La primera va ser la número 109, una andalusa, que direm el nom perquè l'han dit este matí, li dient Maria Ochoa.
0: Li dient Maria Ochoa i li diuen...
1: I, però dona compte, dels 100 primers ningú va voler ser metge de família.
0: Bueno, però el que t'he dit jo abans és que ja que tindré una vocació molt acrecentada,
1: molt acentuada
0: perquè,
1: en tu.
0: Sí, perquè és la primera medicina, la que més falta fa. Mm-hmm. Derma i plàstica, pues són dos especialitats que tenen moltíssim futur, i sobretot més que la reparadora, la plàstica.
1: Sí.
0: I bueno, després estan les especialitats mèdiques, pues la cardiologia, que també té futur, perquè la població cada volta viu més...
1: Però ja no parlen només de futur, Roberto, parlen de comoditat econòmica. O sigui, està primer el futur, després la comoditat econòmica i la compaginació en la pública i en la privada, depenent de l'especialitat, i després els pocs calfaments de cap, sobretot emocionals, que comporta l'especialitat. És a dir... no és el mateix una especialitat, tu saps, que comporta una càrrega emocional de persones que estan greus, que falten de cuidados paliativos, etcètera. Jo no diré quina, totes, a mi no m'agrada que una d'estes, per exemple, com la plàstica estètica, que és...
0: Bueno, però la plàstica estètica que és molt bonica, però el dia que tens un problema arremanga d'un cabal,
1: Home, en l'època aquella en què van tindre que substituir tots els implants, te'n recordes?
0: Sí, sí.
1: Els implants mamaris, allò sí, va fer història.
0: Sí, los PIP, los famosos PIP.
1: Els PIPs, sí.
0: Sí, perquè se feien de silicona, mm-hmm. I, bueno, van tindre problemes perquè alguna silicona es tallava i crec que ho feren bé. Jo, de tota manera, jo sempre, no sóc especialista, però sempre que alguna amiga o coneguda me ha preguntat, me quiero poner, jo sempre li diré el mateix, jo me lo pondría de suelo fisiológico, perquè sobre...
1: Que si es desfà no passa res, no?
0: Que si es desfà, pues absorbís, no?
1: Claro.
0: I al final, pues el posa. Però tenen en compte que en aquest cas de la medicina plàstica, la medicina estètica, la medicina és una ciència de medios, no de resultados. Le devolvemos la sonrisa, cuidadito.
1: Ya. Yeah.
0: Cuidadito.
1: Te quitas las gafas.
0: Te quitas las gafas, dos gafas.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Entonces, hay que ser muy cauto, hay que ser muy cauto y, bueno, pues tener muy claros los aspectos que generan. Es verdad que hoy en día, desde el año 2000, creo que es el 2, no recuerdo bien, la ley 41, que es la de la protección de los pacientes, donde aparece el consentimiento informado, donde aparece toda esta serie de cosas, bueno, pues ya las cosas se van haciendo mucho, se van acotando mucho más dependiendo del tipo de intervención, tanto médica como quirúrgica.
1: De totes formes, jo em pregunto, què és el que més esgota un metge de família per no tindre tanta gana de ser metge de família? Perquè rutinari tampoc és. A veure, un metge de família, este matí ho dia mig en broma, mig en serio, és l'especialista dels especialistes, perquè té que saber de tot per saber derivar.
0: Bueno, és el médico de cabecera.
1: Claro, no sé, és com si en donar la sensació de que s'infravalora al metge de família.
0: Pues no debería de ser així, no? Tu quan arribes la primera volta a una consulta mèdica, no te està esperant allí el dermatòleg o el cardiòleg o el cirurgià, te està esperant un metge de família.
1: Per això t'ho dic, clar.
0: Per ser, avui celebra el Dia Mundial,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per això estem parlant d'ells.
0: Ah, mira, que casualitat. L'any que va ser l'11...
1: M'alegre que ho hagis mencionat, no?
0: Sí, me alegro que me haga esta pregunta. En el año 2011 va a ser la OMS la que va a señalar el

0: 9 de maig com el Dia Mundial de la Medicina Familiar i Comunitària. És que és la porta d'entrada al sistema. Tu no pots entrar d'una altra manera. Tu quan t'arribes, encara que arribis...
1: Sí, per urgències o per ordinària, però per un metge de família.
0: Però encara que arribis tu a la porta d'urgències d'un hospital perquè portes un infarto damunt i al final te vol el cardiòleg o l'intensivista. Però d'entrada, el triatge te'l farà un metge...
1: Claro, és el que jo estava dient.
0: Un metge de família. Sí.
1: M'acabes de mencionar a l'OMS i jo crec que estos... Buah, en tots els respectes, eh? Però em dona la sensació últimament de que han perdido un poquito el rumbo. Estan com estan, bueno, en les últimes setmanes en lo de l'antivirus, agraint que així som els que millor fem les coses del món, no sé, de la forma més encertada o no encertada, però en la forma en què aquestes persones anuncien les epidèmies i les pandèmies està començant a fer-me una miqueta de por, perquè ahir el titular era que al lorito que viene l'Ebola otra vez, i este matí un altre titular que trobàvem en la premsa i no en la premsa del periòdic qualsevol, era que igual estem enfrontant-se d'ací no res a una pandèmia pitjor que la del coronavirus. La Organització Mundial de la Salut, Dixit, eh? Això...
0: Ja, jo crec que ja fa molt de temps que ells mateixos se desacrediten en esa manera de crear
1: temor entre la població.
0: A l'opinió pública.
1: Claro.
0: La opinió pública, sols falta que tu la calfes també, ja té prou, tots els dies en pito, flautes i de pagar el gas i la llum, com perquè damunt le digues, bueno, vamos a ver que se están dando casos de ébola en África, que és de veres que ha augmentat el, això, i en seguida es comencen a donar-li voltes a la pel·lícula i te creen un problema que no el tenies tu. I afegit, no? I de repente...
1: Ara... Sí, de psicosis col·lectiva, perquè ho hauràs vist estos dies en el tema de l'antivirus, no tenia més importància que el que estava passant en el vaixell i alguna de les persones que se n'hagueren pogut fugir, que estava relativament controlat i donava la sensació de que l'OMS és qui estava acrescentant el problema.
0: Bueno, no és que l'OMS estava acrescentant el problema, que és de veres, sinó també que ha sigut el govern d'Espanya el que ha salvat la vida a tot el món del món.
1: Això ja estava dient, teu, jo.
0: Saps?
1: Home, va vindre el director general així a dir que això, vamos, que menuda gestió, que no sé com no m'ho donen així, la condecoració internacional.
0: El Buñol donen fullo de llorer.
1: Sí.
0: Pues així s'ha fet equivocadament, també t'ho dic, lo que se tenia que fer. I te dic equivocadament perquè aïllar un buque en una illa, això és el pitjor que pots fer. Per mitjos, per recursos, per tal... Bueno, jo crec que en ese sentit...
1: Sí, és com si es deixares allí tots que se moriren i punto pelota, no?
0: En ese sentit... Bueno, és
1: bueno que jo ho veig així com a persona de carn mortal.
0: Sí,
1: vamos.
0: Sí, jo crec que el president de Canàries estava molt carregat de raons per a dir les coses que va dir l'home.
1: Estava calentet, perquè a més de que li van carregar el mort a ell directament, clar, després és que tota la responsabilitat caia sobre ell.
0: Sí,
1: i així només ha estat des de més per penjar moltes medalles.
0: Però tu saps què passa? Que mentre se parla d'això no se parla d'altres coses.
1: Bueno, això ja ho sabem tots.
0: I la gent ja té una altra pel·lícula en el cap, l'antivirus. Ja veuràs que d'ací tres dies, bueno, ja per a colmo de la pel·lícula, tiren a Fernando Simón a fer de corre veidile, no?
1: Sí,
0: de
1: sí,
0: corre
1: sí,
0: del zar, sí, sí. Este pa que s'han educat totes les colleges que fas.
1: Això no ho he dit jo, com a metge que eres, es mereix tot, i això amb totes les que estan caent-li des del tema del coronavirus, no sé si per atrevit, per ser la voz de su amo, no ho sé, però a veure, tot el món, la setmana passada o l'altra, es va encarnissar directament en el Fernando Simón, perquè ja és un meme, el pobre home.
0: Bueno, és que és. És que l'han ficat a ell, l'han ficat a ell de monigot.
1: Sí.
0: I és que si te dones compte i pogueres creuar les converses de quan el Covid ara, és que és el mateix. Aquí no passa nada. Bueno, pues lo que tindrà... este home, en tot cas... Uno o dos.
1: Un caso aislado.
0: Un caso aislado. Y, tal. Y una otra cosa que a mí me molesta más. No comprenc cómo este hombre es presta a fer aquest tipus de declaracions.
1: Per això t'ho dic jo, si se ho mereix, perquè al cap i a fi tu tens una dignitat, no? I per molt que te diga qui siga que mane o qui estiga per damunt de tu, tu digues que això quasi no passa res i ja està. A veure, tu tens la suficient formació i entitat com va dir, perdona, no vas escoltar-me dir que no passa res perquè jo com a professional considere que la cosa és molt més greu.
0: Pues mira, li han donat per totes les bandes.
1: Ja, sí,
0: jo crec que, i jo crec que sí, ha sigut tanta gent del món científic i tal que li ha donat...
1: Per algo serà.
0: Claro.
1: En fi, no parlem del món científic, sinó d'un altre món que t'agrada a tu, que és el de la musiqueta.
0: Esta, mira, este matí ja m'estaves dient... Què música?
1: Perquè no me'n recordava, perquè jo tinc els meus anys i no me'n recordava, però sé que havíem quedat després...
0: I per què havíem quedat en això?
1: En això, precisament. D'això sí que no me'n recordo.
0: Tampoc.
1: Veus? Si em poses en evidència davant de les persones que estan escoltant, això queda molt lleig.
0: Però resulta que fa una setmana, era l'aniversari... del que feu el d'actor en Bohemian Rhapsody.
1: Sí, és de veres que ho vaig veure, el Malik este no sé què, sí, no me recordo el nom.
0: Salam aleikum.
1: No, té un nom així, vamos.
0: Ah, sí, este...
1: Ara em faràs buscar-ho mentre parles.
0: No el busques.
1: Sí. A veure, protagonista...
0: Pues, fa una setmana parlàvem
1: Rami Malek,
0: sí.
1: Rami Malek, un home de tota la vida, ben fàcil.
0: Sí, molt conegut. Però
1: sí.
0: Bueno, mira, el home va fer un gran paper, eh?
1: Sí.
0: A mi m'encanta, de fet jo crec que l'he vist dos o tres vegades.
1: L'has vist? Sí, jo en una vaig tindre prou.
0: Bueno, jo soc molt Queens.
1: Sí, per veure la pel·lícula... Bueno, Bohemian Rhapsody, que es diu, de fet, la peli.
0: Bohemian Rhapsody, jo l'he vist una volta en el cine i almenys en casa dos.
1: I és l'única que has vist? Bueno, ja te vaig explicar la setmana passada.
0: L'única que he vist, no. He vist
1: lo dels biopics i totes aquestes coses.
0: He vist més pel·lícules.
1: Ja ho sé. Pues sort que tens tu. Tens temps per veure pel·lícules. Jo no veig res.
0: Bueno, però perquè tal ser molt pront i necessitem molt tard.
1: No,
0: i entre mig estàs marejant a tot arreu.
1: Tot el món ho sap. I vos ho jure que l'única tele que veig jo cada dia, sóc un antic, però a veure, hi ha un canal que es diu Vinted, TV, que fa El cotxe fantàstico, Les xiques d'oro, S'ha escrit un crimen, Falcon Crest, i ara estic veient Falcon Crest. Ja porta temps.
0: JR
1: de Mufan, vaig per la...
0: No,
1: JR és de Dinastia.
0: Ah, era de Dinastia.
1: Sí, Falcon Crest. De Falcon Crest és Angela Channing.
0: Ah,
1: sí, sí. I ara vaig ja per la temporada número 8.
0: La malvada Angela Channing.
1: Ja us... I és, vos ho promet a tots, la única tele que veig en tot el dia.
0: Vinted horeta. TV... I això gratis?
1: Sí, és gratis. I són totes aquestes sèries per als trasnotxats com jo.
0: Ja,
1: el millor dit, lo de trasnotxat.
0: Te ho passaràs bé.
1: No veig res més, eh?
0: N'hi ha sèries molt bones. No, jo veig el telediari Antena 3 per la nit. Punt.
1: El de Vallès.
0: El de Vicent Vallès. Sí, veig el telediari, al millor el Rosco, i el temps de Roberto Brasero, que també és... incondicionalment.
1: Lo del Rosco ja és un poquet d'abuelos, eh?
0: Pues mira, també. ¿Sabes lo que pasa?
1: Sí. Perquè totes les persones que jo conec que veuen el Rosco ja estan en els 70 i pico, 80 i pico.
0: Tu saps, però jo el
1: no
0: Rosco...
1: No, en els 69.
0: El Rosco jo el veia a ma mare.
1: Ja.
0: Quasi tot el veia, i mos reiem molt. I ja, pues imagina, va 10 anys ara que falta.
1: Sí.
0: I encara de quan en quan m'apunta Antena 3 i...
1: Home, que tu ja el veies en la competència quan es feia en Mediaset, entonces no el veies en...
0: Jo no sé, de Mediaset o Media 8, jo no sé lo que és.
1: En Telecinco.
0: ¿Telecinco?
1: Claro, antes el feien en Telecinco.
0: Ahir va fer un programa per Telecinco i de repente me diuen: ah, pues esto no sabemos si saldrá en Telecinco o la 4. I diu,
1: claro, perquè és el mateix grup de comunicació.
0: Pues no ho sabia jo.
1: Que mira, tenen varios canals. Berlusconi té un munt de canals.
0: Viu.
1: Claro, és de Berlusconi. Sí, és de Berlusconi.
0: I Berlusconi viu, pues no me'n recordava jo que visquera.
1: Ja, un dia volem fer un espai de quantes persones no se'n recordem que viuen i mos pensem que viuen, però no viuen. I anem aquí. Bueno, jo no te parle del meu mòbil com està de persones que ja no viuen.
0: Ah, no, és de veres...
1: I no es borre, no sé per què no es borre.
0: Jo...
1: Dona palo.
0: De quan en quan... El dona palo?
1: Sí, borrar-les.
0: Més palo te dona el dia que te sona el mòbil.
1: I siga una d'elles, no?
0: Sí. Això sí que fa por.
1: Bueno, i lo de Bohemian Rhapsody només tenia ese motiu ja per acabar. El que era l'aniversari de Rami Malek, me n'ha recordat de memòria i tot, eh?
0: No, bueno, és que jo crec que... Jo crec que Bohemian Rhapsody va ser el tema
1: sí,
0: que fica A Queen en el seu puesto.
1: Home, era l'aposta atrevida de totes les que se feien en aquell moment. Van dir, estos tios no estan bé de voler combinar tot això.
0: Super atrevida.
1: Claro.
0: Té òpera, té rock, té... Fantàstica. I va ser... No, i com nosaltres no me fa falta guion, que enganxem una tonteria en una altra i som capaços de parlar dos hores sense dir res. Pues en ese moment, digo, mira, pues hoy es el aniversario de Rami Malek.
1: ¿Tú sabes això en qui ho vaig aprendre jo?
0: En José Luis Torbo.
1: En José Luis Torbo, sí senyor.
0: Gran personatge, el porta en el cor.
1: Sí.
0: I de fet, el nostre grup, el Son de Mar, porta un tema que el toquem en tots els concerts, que és d'ell.
1: De José Luis.
0: De José Luis, sí. José Luis para mí era una persona...
1: excepcional, sí senyor, sí. I molt sabuda, per cert.
0: Molt sabut.
1: Molt sabut.
0: I un gran coneixedor de la nostra ciutat.
1: Exacte. Pues mira, d'ell vaig aprendre a poder estar 3 hores parlant sense no sense dir res, però sí filant una cosa darrere d'una altra. De fet, sí. En ell ho feia, en la ràdio.
0: No, home, és que persones com tu, que poden fer ràdio 5 hores sense paper-se en la mà, no te penses tu que n'hi ha tantes, eh? Perquè hasta, inclús els millors, tenen que tindre el seu guió, la seva xuleta. No, i José Luis... Sí que es de veres, José Luis era una persona un pues
1: rara avis.
0: Sí, molt rara avis. Jo crec que era un renacentista, no?
1: Exacte.
0: Era una persona renacentista, sí. I podia parlar de pintura, d'escultura, de
1: història
0: i contar-te unes pel·lícules que al final com t'ho contaven tant de convenciment,
1: claro,
0: te ho creies.
1: En fi, Roberto Roig, cuida, de la setmana que ve mos veiem.
0: Ja.
1: Aporta't, n'hi ha una moscarda, crec que de 15 quilos.
0: No, però no meu.
1: No meu. Que no sé d'on ha eixit.
0: No, meu bueno és.
1: Vinga, tinc bona setmana. Adeu. David, quasi nos ha vingut en el gos i tu en una moscarda.
0: Pues igual venia en el gos.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura, dissabtes i diumenges de 10 a 12, amb Doni Salvador.
3: En A Punt Radio.
6: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Marina Rebonica, que el porta per ací?
1: Pues mira, ha arribat el moment de la setmana que més m'agrada, juntament també de la cartellera.
0: No era que no volies anar-te'n sense acabar el programa amb mi.
1: Home, això lo primer, això lo primer, tu ja ho saps. Però a banda d'això, ja que tenia que vindre, dic, què podria jo contar?
0: Sí.
1: Pues mira, dic, ha arribat el moment de la setmana de fer la vista enrere i descobrir què passava un dia com avui, però de fa uns anys. I mira que avui teníem efemèrides importants, eh? A mi m'ha costat triar, perquè podria haver-te contat que un dia com avui, però de 1536, Ana Bolena era executada a Londres, condemnada per adulteri i altra traïció.
0: No era qualsevol cosa, no la dona esta, el que li van posar en l'esquena.
1: Efectivament.
0: Sí.
1: També podria haver-te contat que fa menys, concretament 22 anys, un 9 de maig com este, el València es convertia en campió de la UEFA.
0: Ja, però som ho contem sempre de l'Hermosilla i tal, estan molt ploms en el tema del futbol.
1: No, sí. Lo de Ana Bolena em feia pena, l'altre em pareixia que ja
0: Cancino.
1: Es parla molt de futbol, sí. Així que he decidit optar per una altra efemèride. Una carregada igualment d'història i que va tindre una banda sonora per sempre inoblidable.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Com seria eixe moment?
1: Com seria, eh?
0: Sí.
1: Pagaria per haver-lo vist allí.
0: Ja, perquè això és una cosa històrica. Això no es tornarà ni es tornaria a repetir en cap moment, clar.
1: Quan va córrer el 9 de maig de 1962 al Madison Square Garden de Nova York, davant de 15.000 persones i 40 milions d'espectadors a l'altra banda de seus televisors, Marilyn Monroe interpretava este Happy Birthday per al 45 aniversari del llavors president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy.
0: Escolta, que molta Marilyn i molt de Madison Square Garden i molt de Kennedy, però per ahir abans ja havia cantat la Piquer, eh?
1: I, efectivament. És que es parla poc.
0: Es parla poc d'això. És de veres, sí, sí, sí.
1: El més important d'aquella actuació va ser, entre altres coses, aquest vestit ja històric dissenyat per Jean Louis, que era el mateix modista que havia executat el traje negre de Rita Hayworth en Hilda.
0: Sí.
1: La idea del disseny era simular que Marilyn anava nueta, envoltada només amb 2.500 diamants de bisuteria que estaven cosits a la pell, bueno, a eixa tela, no?, que simulava la pell.
0: Sí, com si fos una calça.
1: Efectivament. L'actriu va pagar pel vestit llavors $12.000. En 1999 el va comprar l'analista financer Martin Zweig per $1.26 milions.
0: O sigui, és a dir, que de $12.000 va passar a $1.25 milions.
1: Però és que ha sentat a la cadira, perquè es va conservar en una vitrina en l'hotel de Pierre de Nova York, i en setembre de 2016, quan este home va morir, va ser venut a l'empresa Ripley's Believe It or Not per $4.8 milions, i es va convertir en el vestit més car de la història. I per cert, fa 4 anys Kim Kardashian el va portar en una gala Met.
0: Ja, però crec que va haver un poc de jaleo ahí, perquè diuen que tenia el cul molt gran i el va donar de sí i totes aquestes coses.
1: Alguna coseta va passar ahí.
0: El mondongo de Kim Kardashian no és el mateix que tenia Marilyn Monroe, eh? I és normal que li el deixaren la xica, pues, el donar una miqueta.
1: Una miqueta de sí.
0: Això estaria assegurat, però no sé qui és el que assegura això per 4, quasi 5 milions de dòlars.
1: Una autèntica barbaritat.
0: Un vestit, sí, sí, sí, una barbaritat.
1: Però tornant a aquells anys 60, hi ha molts altres detalls que contar d'aquella nit.
0: Molt amigues estes dos, t'ha de dir, eh?
1: Molt amigues, eh?
0: Sí, sí, sí, a la que escoltarem ara i sobretot a ella, perquè la va apoyar moltíssim. És una història molt xula, la de esta dona que canta i Marilyn Monroe. Are still around us. There's no
1: escape that I can see. Estem parlant de Ella Fitzgerald, que era una altra de les convidades que van presenciar aquell Happy Birthday i que també va actuar aquella nit. Estaven també Maria Callas, Judy Garland, Henry Fonda i públic divers que havia pagat fins a $1.000 per acudir.
0: A veure, per pagar-li a tota aquesta gent, imagina't tu.
1: Però $1.000 de l'època, Sergi?
0: Pues, tira-li. No sé el que seria avui en dia. Jo és que ja em perquen les xifres. El que valien abans les coses i el que valen ara és totalment desorbitat.
1: No
0: té res que veure, sí, sí.
1: He de dir-te que entre el públic, qui sí que no estava era Jackie Kennedy, la dona del president, que, casualitat o no, va decidir no acudir a l'acte en enterar-se que sí que estaria Marilyn Monroe.
0: És a dir, no és que no es trobava bé, és que a dir, no vaig.
1: Ella va dir, no vaig. Podria no ser estrany tenint en compte que la història d'esta actuació i d'este Happy Birthday havia començat molt abans. Oh, Durant els anys anteriors, Marilyn s'havia convertit en una espècie de deessa. Fotografies, pel·lícules, pòsters, fins i tot Andy Warhol havia fet d'ella una icona. Però la seva figura va passar del misticisme a la caiguda més absoluta en els seus últims mesos de vida. Els rumors del seu romanç amb Kennedy havien començat mesos abans de l'aniversari. L'actriu i el president s'havien conegut en un sopar privat, el que despertaria l'interès del president per convidar a l'actriu a la gran convenció del Partit Demòcrata que es destinava aquell maig a recaptar fons i a celebrar l'aniversari del president.
0: No estava bobo el president.
1: No ho estava.
0: No,
1: veure, ho estava.
0: No va agarrar a qualsevol.
1: Això seria el que portaria després a aquest Happy Birthday que avui compleix anys i que es va convertir en el més sorprenent de la vetllada. Tothom es va quedar sense respiració quan aquell 9 de maig de 1962 Peter Lawford, cunyat del president, presentava així la convidada estrella de la nit i que seria l'última en actuar.
3: Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe.
0: Que mal vocalitzen els americans.
1: Entre que s'escolta de l'època i que tens que fer un esforç sobrenatural per entendre-los...
0: És que vocalitzen molt mal els americans, no? No parlen bé l'anglès.
1: No parlen bé. No? Menys mal que vosaltres sí. Jo vos ho traduïsc. La presenta com la que sempre arriba tard.
0: Sí.
1: Després de la presentació la va haver de cridar tres vegades perquè apareguera ella dalt l'escenari i allà que va arribar Marilyn a l'atril encara amb un abric damunt i ja després se'l lleva i escolta la reacció del públic i ara sí arranca aquesta actuació icònica i canta el Happy Birthday.
0: I mentre Jackie Kennedy arrancant-se la pell en casa.
1: I Jackie Kennedy a casa, pues, no sé si plorant, si tancàs i...
0: Perquè, vamos, tot el món no tenia tele, però ella sí que entendria i estaria vegent-ho. És a dir, estaria reconcomia per dins, però ella estaria vegent-ho, clar.
1: Efectivament, perquè a més Marilyn va fer un esforç molt gran per estar en aquella festa perquè havia deixat el set de gravació de Something's Got to Give, la que seria la seva última pel·lícula i que va quedar inacabada. La va deixar el 17 de maig i es va passar els dos dies següents assajant a Nova York, segons conten els cronistes, amb molta ansietat. La mateixa ansietat amb què aquest dia pujava a l'escenari caminant cap al micròfon i deixant a tot el públic amb la boca oberta.
0: Ja, però és que corria massa el remor de que ahir n'hi havia mantecao.
1: I que ella ja no estava bé ahir.
0: Claro,
1: ella
0: entonces,
1: ja tenia les seues coses i es van juntar.
0: És el que parlàvem ahir de Michael Jackson, el vídeo este que n'hi ha, que n'hi ha un senyor que es pareix a Michael Jackson en un autobús. A Michael Jackson en 60 i pico anys, claro, no el Michael Jackson de sempre. I és que ser el centre d'atenció de tot el planeta i no poder fer res, i fases coses bones o roïns, tot el món tinga que estar damunt de tu, és de veres, és perquè t'agarren un atac d'ansietat, sinó per anar en la bolsa
1: varios,
0: tot el dia en la boca, clar.
1: Sí. Però és que a més aquella nit no va acabar ahir. Després de l'actuació de Marilyn Monroe, el president va pujar a l'escenari per concloure la celebració i agrair a totes les figures que havien format part de la gala. I clar, també li ho va agrair a ella.
4: Miss Carol, who was going to come, and to Miss Monroe. Left a picture to come all the way east, and I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet voice.
0: Home, claro, que una no va donar les gràcies a la novieta.
1: Li diu, gràcies a la senyorita Monroe que ha deixat una pel·lícula per a vindre a l'est. Jo ja puc retirar-me de la política després d'haver tingut un happy birthday cantat d'una manera tan dolça.
0: Home, bé, un happy birthday històric, això no ho tindrà ningú. Ningú mai més en la vida ni ho va tindre, tampoc.
1: No n'hi haurà ningú happy birthday
0: com ixe.
1: Com este, en la vida, això és així. Després de la gala, totes les personalitats estaven convidades a una festa privada en què es va fer la que és l'única foto que existeix dels dos junts, del president i de Marilyn Monroe, i que dispararia encara més tots els rumors.
5: The French are glad to die for love. They delight in fighting.
1: Arran de l'actuació i el to íntim i seductor que Marilyn va emprar, es va fer que la relació entre els dos començara a ser ja comú en la conversa entre la ciutadania que apuntava a aquesta possible relació extramatrimonial del president amb Marilyn Monroe. Poc temps després es parlaria fins i tot d'una relació de l'actriu amb Bobby Kennedy, que era germà del president.
0: La cosa era caure en la família, no?
1: Sí, enrotllar-la en algú. D'això no tindrem mai certesa. El que sí que sabem és el que va passar després, i és que la Fox, que llavors anava de capa caiguda després de les pèrdues de la pel·lícula Cleopatra, va emprar este viatge i esta actuació per a que l'actriu carregara amb les culpes de retards en el rodatge d'eixa última pel·lícula i que acabaren per acomiadar-la i complicar encara més la seva situació. Era una gota més de l'ample motxilla que ja carregava Marilyn Monroe i que va conduir a la seva mort el 4 d'agost, quan la van trobar en la seva residència de Los Angeles.
0: Només 32 anys, Sí, sí, sí, uns mesos després d'això. És a dir, d'estar en la cresta de la ola. És que aquestes coses tampoc es parla molt. Quan eres carn de psicòleg o de psiquiatre, que el fan creure que eres lo millor del món, i tu entres en eixa voràgine i de la nit al matí no és que s'obliden, sinó que inclús el maltracten i tot. Clar. I ja no eres res.
1: I sobretot les exigències que el poses tu sobre tu mateix, perquè Clar. Si al final està tot el món mirant-te, a veure què fas, a veure què no, amb qui t'ajuntes, amb qui no. És que,
0: no? Quina una mala vida.
1: Una mala vida.
0: Una mala vida.
1: Puguem tindre-ho tot i al final...
0: Res, la felicitat no està ahí, però en fi, massa jove.
1: Massa.
0: Què ha quedat d'ella? Que és que és un mite de la humanitat, com aquell que diu, jo que sé, igual que Groucho, igual que Chaplin, igual que, jo que sé, Amy, molta gent, és l'únic que li queda, no?
1: I Michael. La seva màgia i aquesta aura, no? Que al final sí, les acompanya sempre, encara que ja no estigui.
0: Home, un tipasso,
1: Home, i una cara, aquesta cara.
0: Si tu no el veus en un vestit d'aixos com los caballeros ya las prefieren rubias.
1: Ojalà.
0: Només això també ho va portar Madonna, per exemple, també.
1: També.
0: En Like a Virgin.
1: Les grans.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no te'n vagis.
1: Les grans i jo.
0: Les grans i tu, que eres gran. La gent no ho sap, però ella és supergran.
1: Molt gran, 2 metres de persona.
0: Diuen que la gran és Abril, però no, la gran és Marina Perelló. O sigui que sí. Sí, som tots altíssims.
1: Tots molt grans.
0: Per jugar en la NBA directament. En fi. Bueno, un quart d'hora només per a que siga ja les 2 de la vesprada. Un programa que passa superràpid. Alguns teniu, jo que sé, el detall de començar el dia amb nosaltres. Des de les 8 del matí, que es diu prou, però ahir estem des de les 8 del matí i fins i tot depenent del vostre torn, perquè al cap i al fi fem com un torn laboral de 8 a 2, pues a lo millor mentre esteu treballant el feu amb nosaltres i nosaltres vos ho agraïm moltíssim. Però en fi, com està? Vaig a saludar a David abans, que és l'únic que no ha entrat encara, ni ha vingut. Bueno, sé que has vingut a la ràdio, però no has entrat, González.
6: Clar, jo estava per ací, per aquest edifici, però no he entrat en el micro.
0: Bueno, però de l'edifici tampoc te pegues el pisto. Estàs assentat en la teva taula, com tots.
6: Clar.
0: Qualsevol diria que està ahí fent... és el dron del centre
6: avui,
0: de producció.
6: Avui he passat... hasta per enginyeria, fixa't. Sí? O sea, jo avui m'he pegat una volta per ací, per a punt, que no veig.
0: Sí, ja has estat ahí passejant. Bueno... Poc més ja arribes a ajudar els fusters i tot, pues a fer ahir algun decorat.
6: M'ha faltat això.
0: En fi, Lorena, què tal?
7: La Hola, cosa? Què tal?
0: Tu com estàs entre dos aigües, ara?
7: Jo
0: pues,
7: vaig i vinc, i puja i baixa i tot, sí. Correguent.
0: I Gómez ja ni el conte, no?
7: Amunt i avall.
0: Ai, mare, bueno, ja estic mirant els dies com passen, de si no res ja estem dient que estem en juny.
7: Y Marilyn, que estabais hablando, qué maravilla.
1: Sí.
0: Sobretot, qué maravilla de vida, d'existència. Sí, no? Bueno, a ningú que li passin aquestes coses, i passen més del que pareix, juguets trencats d'estos n'hi ha a tota hora. També els d'Eurovisió, t'ha de dir,
6: També els d'Eurovisió. Mira, jo, mare em va retar a treure les meves versions, i clar, de què anaven a
0: però
6: ser?
0: Però les teves versions de què? De pues... cançons aixina conforme va fer l'altre dia Marina i ella i
6: Exacte,
0: tal? Les teves d'Eurovisió. Però s'han fet versions de cançons d'Eurovisió, no
6: clar.
0: Ho sabia?
6: Home, clar.
0: Bueno, s'han fet, per exemple, jo que sé...
7: Era versions en general.
6: Era versions en general, però jo les he portat al meu terreno, clar.
0: A veure, xiqueta granada cap a casa, clar, és normal,
6: claro.
0: No? Però versions...
6: Però ja li he promès que és l'última vegada que parle d'eixe concurs en estos micròfons hasta l'any que ve,
0: No, a mi no m'importa.
7: No, i a mi tampoc. Jo ja t'he dit que yo no soy de los que dicen ¡ay, Eurovisión! Eso es para...
6: No, pero anem a posar ya...
0: No, lo que pasa que en guany pues tampoc... A mi lo que en reconcom es que hagan pagat i hagin fet el bleda sense participar. És de veres, perquè, escolta, això se paguen diners de tot el món, també.
6: Sí.
0: I si hi ha que està pagant-se, doncs per lo menos deixa-li el dret a l'entreteniment al personal. O sigui, tu vols fer la gala o lo que sigues, no vols participar, bé, però ja que estem pagant, deixa que el personal disfrute
7: del
0: que paga.
7: Sí, perquè creo que lo que contraprogramaron no lo vio nadie, ¿no?
6: No, va tindre un 9%.
0: Va ser el programa este que hicia...
6: La Casa de la Música.
0: Sí, Jesús Vázquez i Rafael. Perquè Rafael és la persona que més actuacions ha fet en televisió espanyola. Bueno, que Rafael... A este pas era la persona que més ha actuat en el món perquè, vamos, és que no para.
7: És incombustible.
0: Sí.
7: Fa un any dèiem que no continuaria més concerts i mira, estava... i està encara fent un muntó.
0: No està bé. Ixes coses estan lletges. Això no es fa. Igual la setmana que ve estic entrevistant-lo i no li ho podré dir, però això no es fa. Tens que deixar pas als que venen darrere. Bueno, i no donar un disgust, perquè allò de morir-se en l'escenari al final és que ho farà realitat, també. N'hi ha molts d'estos que li donarà el parlar que ahir. No, home.
6: Dona por, això.
0: Sí.
6: Vinga, anem a escoltar la primera, que no és d'Eurovisió la cançó.
0: En què quedem, David?
6: No és d'Eurovisió, però té la seva relació.
0: Vale,
6: jo crec que la cançó és reconeixible des dels primers acords.
0: Sí. Home, sobretot els que van viure en els 80. Claro.
6: Clar.
0: A veure.
6: Vos vaig a retar a que encerteu qui la canta.

0: La original és de Human Lee.
1: Clar, sí.
0: Però esta voz... tu no sabes?
1: Ja ho sé.
0: Tu no sabes?
2: Ho sabem dos persones, però no vaig a dir-ho.
3: Jo m'arrisqueu.
0: Maria Bo també. A veure. Un moment. Podria sofrir un
2: revés. Per lo mal que canta, deuries de saber-ho.
3: Ai, pues entonces es Tamara, ¿no? No, Llurena. ¿No, tampoc?
1: No.
3: Ai, jo pensant Marta en cantar Sánchez regular.
2: Tampoco. No, home, per favor, com li pots dir?
3: No, Marta és inconfundible.
1: Vine cap a la terreta,
2: sí. I cap a Eurovisió.
3: La terreta i Eurovisió. Ja que difícil ho heu ficat avui, eh?
2: No.
0: O sea, ¿no? Es una cantante que luego ha ido a Eurovisió.
2: I tan luego,
1: fa poquet.
0: ¿Cómo se llama la que fue hace muy poco?
3: ¿Nebulosa?
1: Ahí está.
3: Ah, amiga.
0: Mira
3: Marina, calladeta.
0: Fen con quinofa, que sí.
2: Mira la del Bercher.
0: Con su mirada en el portátil.
1: Claro, es que del Bercher.
4: Claro, se pillaba propia.
0: Nebulosa. Claro, es que no escuché Nebulosa. Me perdí.
2: Yo tampoco, no podía. No me agradaba. En París, que es una canción...
0: Creo que la escuché el día ese de la...
2: A ver, los de Eurovisión teníamos el vostre criteri. A mí en París, que es una canción súper irreverente y que no és precís. Per anar de guais dir aquestes coses. Sí. O sea, i mira que t'ho dic jo, que sóc desllenguat com jo soles, eh? Que lo que no sé com no tinc càries de les coses tan lletges que dic. Però no m'agrada una cançó, i una cançó que representa Eurovisió dient no.
1: Bueno.
2: Que es convertisca en un himne, no.
0: A ti te gustó?
1: A mi em va agradar, però a mi la lletra és que em dona igual. A mi m'agradava el so...
3: La posada sintetitzadors, en
1: escena. No, això tampoc. M'agradava, bueno. Jo l'escoltava, però la posada en escena ja no.
2: Vamos, que ni la lletra ni la posada en escena, l'únic que aprofitava era la música.
1: Sonava bé.
4: Però eren d'Ondara.
1: Sí. I eren d'Ondara.
4: Això compta també, Sergi.
1: Marina, crec que te vas a fer un 2x1, eh? Perquè
0: bueno,
1: la següent...
0: No, però un moment. I d'on està Human Lee original?
1: No, és que com és reconeixible, jo... Anem a passar-te a lo pràctic.
0: Déjame ganar, Mar. Sí, però, oye, Human League, como molaba, ¿eh?
1: Como molaba,
2: es que, amor.

0: Identifiqueu la cançó.
1: No. Ni la canció,
2: res
1: ni la
2: de res. Res de res. Vull, vamos, estic a ver, en blanco, a ver, total. En blanco.
1: A ver.
0: La veu jo crec que és reconeixible.
3: La original és Paloma San Basilio.
1: No és Rigoberta Bandini.
2: Mònica Naná.
3: No, l'original és una d'estes d'Eurovisió tota la vida. Igual m'ha confundit jo amb Paloma San Basilio.
0: L'original és Annabel Conde.
3: Sí, això, Annabel
0: Conde. Va quedar segona en Eurovisió 95.
3: La xica supertraumatitzada i encara repetint.
0: És veritat, sí.
3: Però n'hi ha que saber qui és la de ara. I la versió...
1: Clar,
0: després de Nebulosa, qui va aixafar l'escenari per part d'Espanya?
3: Chanel.
0: No.
3: És que jo no estic massa posat.
0: Ha sigut l'última, ha sigut l'última.
2: Sí, no me ve el nom, però sí. Sí.
1: La que és flamenquita.
2: Esta. Blanca Paloma.
1: Blanca Paloma.
0: No.
2: Mare de Déu.
1: Melody. Oh, dos de dos. Dos.
3: Jo lo di.
1: Dos.
3: Jo lo di. Mare meua, per favor.
1: Però vaig dir-te una cosa. Jo pensava que anaves a posar més músiques que jo coneguera i...
0: Ja, però ja.
3: Xineto no te va mal.
1: És veritat, estic guanyant.
3: Amore, estàs guanyant, Marina.
0: Vinga, Marejo, anem a anar-nos a la 5, ¿vale? Que és una cançó també ben reconeixible, però no us vaig a demanar qui la canta, sinó l'idioma.
1: Uf, ui.
3: Este no torna a vindre així, eh? Pa fer-mos quedar mal.
0: La cançó sí, no?
1: Sí.
2: ¿Cómo que sí?
1: Famosa, ¿no?
2: ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál?
1: Espera, ara. Ara ve.
4: Berren ranta, cun de puyentas, y tanto buen verte.
2: Primera vez en la vida que escucho.
0: Mar.
3: Pero eso es un idioma.
0: Eso es un idioma. Bonico no, pero un idioma.
1: ¿No es la cançó de Beth?
0: Es la cançó de Beth.
3: Sí, la cançó es la de Beth.
1: Beth, la de
3: Beth. Sí.
1: Yo sé que es turco.
0: Eurovisió 2003, España. Beth.
2: Sí, que llevaba rastas.
0: Sí, exacte, sí.
1: De
0: sí.
1: Operación Triunfo.
2: Sí, pero no ubico con...
0: Venga, y el radar...
2: A ver, a de Chipriota.
0: Me he escapado.
2: Chipre. Ahora sí.
3: Sí, lo que pasa es que no entendemos lo que digo.
1: Yo creo que eso es...
3: Albanés o una cosa de estas, ¿no?
0: Sueco.
1: ¿Noruego?
0: Per ahí.
1: Finés.
3: Finés, però que sona molt raro per ser finés.
0: Eixa cançó va pegar molt fort allà.
1: Però que tu sos finés?
0: Sí.
3: Però sona molt raro, no sé. El finés no sona més com si anaves a Ikea a comprar.
2: Sonava com a griego.
3: Claro, no, ya turco, una cosa rara.
2: Sonava com a otro alfabeto absolutamente distinto al nuestro.
3: No.
0: Es que es totalmente diferente.
2: O sea, pegó tanto que llegaron a hacerle una versión.
0: Que... Eini, que jo no sabia qui era, pues lo vist, és una de les cantants fineses més importants, va fer esta versió.
2: Fíjate, la vez.
1: ¿Qué te parece?
0: Es que venga.
1: Nunca te
3: a mi me diuen que és Esperanto o qualsevol cosa d'estes, sí. M'ho crec.
2: Hombre, esto sí.
3: Este sí, castizas donde las haya, claro.
0: Vaig a demanar-vos el mateix, l'idioma.
1: ¿El idioma? Vale, va, afinamos los ruidos.

0: Sí, nos tenemos que ir por el sur.
1: Sí,
0: por el
1: sur. Mira, lo únic que se mos ha ocurrit a totes.
0: Cap a Egipte, per ahí. Malta.
2: Seguim en Europa.
3: És grec?
4: En este cas és turc, al final.
2: És turc.
4: És turc.
2: És turc. És que...
4: Però són elles cantant en turc?
2: No.
4: Ah, aquestes no es donava tant com va batallar.
2: És Askin Nur Yengi, no sé qui és tampoc.
0: Però
2: bueno,
0: sí que és cierto que tienen su tono de voz,
4: sí,
0: Parecen con IA, las Azúcar Moreno.
2: Podria ser una versió en IA.
0: Cantando su canción en turco, ¿eh?
4: Sí. Bueno, el que més ha cantat, crec que en idiomes internacionals, és Julio Iglesias, ¿no? Que ha cantat de tot en tots els idiomes.
0: Mira,
4: es que se ho faria com Nat King Cole, ell cantaria
0: tal qual,
4: no?
0: De oído.
4: De oído, perquè altra cosa no podia, vamos, en tots els idiomes, en xinès i tot. En fi, estàs satisfet, no?, de lo que estàs fent.
2: Estic molt satisfet.
4: Ja ho sé, ja.
0: I està, claro, també una enloquecida d'esta banda per fer una versió, no?
2: Clar, esta cançó va, segons he llegit, en els Balcans, en Croàcia, bueno, en Iugoslàvia, en aquell moment, i en Turquia, clar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Anem a la següent, tornem a l'espanyol. Pues demane també cançó que és cert que és dels 80, o sigui que anem molt lluny, però el grup jo crec que és fàcil.
4: Ua, que mal sona, eh? Es nota que...
2: És...
4: Sí.
3: Però això és la versió?
2: Esta és la versió. La cançó és una guanyadora d'Eurovisió versionada per un grup espanyol.
0: ¿Y quién ganó esa...?
2: Esta cançó originalment era...
0: Que el país, dinos el país.
2: Regne Unit.
4: Sí, claro.
0: Regne Unit.
2: Any 81.
4: No, jo no participe, claro, perquè després vos cadeu en mi. No, no.
0: Però tu lo sabes?
4: Sí, sí, jo no sé res, avui.
3: ¿Y eso qué es, parxís?
2: ¿Eh?
3: Madre mía, me vaig a comprar un boleto de la loteria.
4: Sí, sí, sí.
2: És parxís, és parxís. I...
4: Ah, no, parxís, però, clar, és que estan en l'època, sí.
2: Clar, estan en l'època. A mi m'agraden molt aquestes versions així, de...
4: sí, sí.
2: En aquesta època que es versionava tot.
4: A veure, haguera pogut ser pitjor, haguera pogut ser Enrique Llana. I pitjor, haguera pogut ser Enrique Soles, o sigui que... Què voleu que vos diga? En fi, i pel temps que el queda no sé si te'n caben una o dos.
2: Vinga,
4: o sigui que...
2: anem a la número 11. Anem a la 11 que... La cantant també, la veu és reconeixible.
4: En la número 11, però tu què pensaves que tenies? 6 hores de ràdio o què?
0: Pues tenemos que repetir, ¿eh? Habrá que volver a Eurovisión.
4: Vol la revanxa.
3: Vol la revanxa perquè he guanyat jo.
4: Claro.
2: També és antigueta.
4: Això, la versió original és Pupé de Sic, Pupé de Son. Claro.
2: I la cantant?
4: Home, un altre grup d'estos infantils, no? Sona...
0: Marisol?
2: Carina?
0: Carina.
2: És Carina.
0: Una Marina.
3: Una a diez.
0: Però la de... La de l'honor.
3: Sí, la de...
0: Escolta, que avui anaves a pillar total, per favor.
4: L'altra diu anaves a pillar.
0: Ni una, vamos.
2: Eren ben faciletes.
4: Bueno, quan Carina encara també la dona tenia un poquet de trellat, de veu i coses d'eixes ara...
2: Aquí seria joveneta, perquè era abans de que ella anara a Eurovisió.
4: Abans de que anara a Eurovisió, i va anar a Eurovisió encara en blanc i negre.
2: Sí, va anar en el 71.
4: Claro, ella va començar en el programa aquell de Passaport a Dublín, que era l'Operación Triunfo de la dècada dels 60, en Nino Bravo, en Rocío Jurado...
0: I luego subo aquí, en Canal 9.
4: Sí, sí, també la van tindre així. Sí, sí. I jo la vaig tindre un estiu en una altra emissora, col·laborant tot un estiu. A veure, és una superbona persona, però bueno, quan et convertixen en el que el convertix la societat i els mitjans de comunicació, doncs és el que...
2: S'ha de fer viral amb aquesta cançó de Ponte las mascarillas, no recordeu d'això?
3: Cantada mi canta.
4: Sí, sí, sí. I no vos vaig compartir ahir un vídeo de Concha Velasco entrevistant a Posí, perquè no, perquè ja em va donar...
0: Comparte,
4: no sé,
0: comparte.
4: Sí, sí, sí, vos l'enviaré si voleu. En fi, a Lucía la gramol el Posí. I es queda tota satisfeta. Bueno, David, Lorena, Mar, Marina i Maria Jocollada, que som els que quedem així com a residuals del programa, i a la gent que vos escolteu fins ara, dir-vos que demà tornem. Ara arriba Hermosilla i després les notícies. Adéu.
5: Esports a punt.
6: Què tal, com esteu? Esta setmana és de calma tensa en part del nostre esport, perquè el nostre esport viu una setmana intensa i, per descomptat, amb milers de seguidors i seguidores preparant la maleta plena d'il·lusió, acompanyant l'equip del seu cor en l'aventura. D'un costat, el final de Lliga, amb èxode d'aficionats del Llevant, per exemple, a Sevilla, la Cartuja contra el Betis, i de l'Elx a Girona, a Montilivi. En joc, continuar en primera divisió. Ara de seguida, Pepa Benetó es contarà què i com han preparat els dos clubs esta caravana d'aficionats. De l'altre, és de València Bàsquet, que demà començaran l'èxode cap a Atenes, on també estarem en esta casa. Samu Borja i Nacho Rodilla ja ho tenen tot preparat per a eixa Final Four. Avui a les 2:30 farem un aperitiu del que a partir de demà viurem en esta casa, que no és altra cosa que eixa semifinal contra el Real Madrid. Però n'hi ha més, perquè en el València, ja assegurada la permanència i la mirada posada en la Conference League en l'última jornada, tenim setmana en què també l'afició ha de fer un pas avant. Libertat VCF ha convocat una manifestació dissabte per a protestar per la gestió de Meriton una vegada més. A nit en la banda va estar Santi Cañizares, a qui li preguntaren per si ell podia fer un Sergio Ramos en el Sevilla, és a dir, comprar el club, però, clar, en el València. I esta és l'explicació de l'esporter del conjunt valencianista.
7: Uno primero tiene que tener un patrimonio, luego tiene que querer gastárselo en el fútbol y luego tiene que querer defenderlo con sus conocimientos, ¿no? No es mi caso ninguno de los tres. Es probable que Peter Lin atienda a alguien en Singapur. Es probable que Peter Lin abra su puerta a alguien en Singapur. A mí no me la va a abrir. A mí seguro que no. O sea, no sé si sería bueno.
6: Bueno, que queda molt clar, que Santi Cañizares no vol fer de Sergio Ramos. Hem quedat també amb Víctor Lafuente, amb el director esportiu del Club Deportivo Eldense, flamant nou equip de segona divisió després d'un any, només un any, en primera ref. Té molt de mèrit, com també el de Claudio Barragán. Avui és dimarts i ens visita David Casinos en la nostra flama, i en la tertúlia tindrem a Cristina Bea i a Pep Serer. Però primer començarem per les dobles campiones de València Bàsquet, que ahir celebraren, i de quina manera, la festa, que va tindre una miqueta d'un punt trist, no?, sobretot per els comiats, alguns anunciats i altres previstos. Eva Casany, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
6: Massa comiats.
3: Prou. Avui Fam no va reprimir les seues llàgrimes en un club, en el seu comiat a este club en el que ha crescut i s'ha format com a jugadora. Ha promès que tornarà, si no pronte, quan puga, a la fi de la seua carrera. També dia adeu Leo Fibic, que no parla en castellà.
6: Ahà.
3: I Cristina Ubiña i la Capiqueral, que tindran un acte un poc més avant.
6: Un poc més avant, però també és un adeu. Ah, i una notícia que acabem de conèixer, Recordareu la caiguda del ciclista d'Altea Jaume Guardeño, que li va provocar greus lesions neuronals. Va ser el passat 31 de març mentre entrenava per carreteres catalanes. Va topar amb una pedra en la carretera i es va estavellar contra un cotxe. Fins ara estava hospitalitzat en l'Hospital Art Taurí de Sabadell, però el seu equip, Caja Rural, ha anunciat avui en un comunicat que serà traslladat a la Clínica Goodman de Barcelona, que són especialistes en este tipus de lesions neuronals. Des d'ací desitgem la recuperació total de Jaume, del bo de Jaume Guardeño, i volem traslladar també a la família tot el suport com ha fet l'equip en el mateix comunicat. Patricia Valero està a la realització tècnica del programa. Al micro Dani Hermosilla, uns consells i se n'anem de festa.
8: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: ¿Vols que la teua marca arribe més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Esports a punt.

0: Entrem ja, són les 2 i 5 ja en la festa de València Bàsquet després d'eixe doblet històric abans d'entrar en la festa. Anem amb una notícia ja relacionada amb la pròxima temporada i que els avançarem a ir en esta casa. Eva.
1: Sí, segons ha confirmat a punt, Marta Suárez es convertirà en el primer fitxatge per a la pròxima temporada a la pivota asturiana número 16 del draft de la Women NBA d'esta temporada. Juga actualment en la Lliga de Desenvolupament. A més, el club té com a gran objectiu la francesa Leila Lacan, de 21 anys, 80 d'altura, i l'ascendència del Txad, que arribarà per a reforçar la parcel·la exterior de l'equip. Està formada en l'Angers, va fitxar pel Bàsquet Landes en 2024, té amb elles dos lligues, també ha tingut experiència amb la seva selecció i en l'Eurolliga, on ha disputat dos anys, però només ha arribat a quarts de final. A pesar de la seva joventut, també té experiència en la Women NBA. Va ser triada 10 del draft en 2024 en els Connecticut Suns, però va acabar jugant en l'equip de rookies de la temporada, on ha fet bones xifres. En la seva trajectòria es fixa, com diguem, en la seva selecció. Ha sigut plata als Jocs Olímpics de París, tercera a l'Eurobàsquet en 2023 i quarta en el de 25. Té molts pretendents, volem si acaba quallant este fitxatge.
0: A veure, esperem que si ara comença la planificació d'un equip que canviarà i molt, ja ho hem explicat amb aquest canvi del paradigma del bàsquet femení europeu. Ara en parlarem, però primer l'alegria i primer a la Basílica i després a la festa del Roig Arena, Eva.
1: I un miler de persones que acompanyaren el València Bàsquet en esta celebració de la quarta lliga consecutiva, que ja està pujada al sostre del Roig Arena, que van fer el mateix recorregut de les últimes temporades en esta celebració. Comença la Basílica, l'ofrena de flors en representació de l'equip, l'entrenador Rubén Burgos i les capitanes Leti Romero, encara no es creia com van aconseguir el títol.
2: No nos lo creíamos, al final yo creo que todas tuvimos un momento de que nadie sabía qué estaba pasando, yo estaba corriendo porque todo el mundo estaba corriendo, pero tardamos un poquito en procesar que habíamos ganado porque realmente fue una canasta de último segundo y de infarto.
1: En l'acte en la pista central del Roig Arena es van anar destacant detalls d'aquesta celebració amb totes les jugadores per a celebrar esta última lliga i la Copa de la Reina. El més destacat, les llàgrimes d'Aguafam per dir adeu a l'equip on s'ha format.
3: Lo he dicho mil veces, Valencia es mi segunda casa. Llegué con 12 años sin saber que iba a ser esto. Y ahora pues puedo decir pues con mucho orgullo que estoy orgullosa de pertenecer a este club. Ahora es una despedida, pero tengo claro que volveré en algún momento, espero, ojalá. Muchas gracias a la afición, de verdad, no sabéis lo importantes que sois. Nos hacéis muy felices, estáis en cada momento. Quiero daros las gracias porque desde que pisé la pista, la Fonteta, con solo 15 años estuvisteis ahí apoyándome. Que esto ha sido increíble, que es un adiós, pero seguramente un hasta luego.
1: També va ser el comiat de Leo Fibis, però deixaran més avant un altre acte per a Queralt Casas i Cristina Oviña pel seu paper destacat en tots aquests anys en el club i fins on l'han fet arribar. A més, va tindre un debut musical inesperat. A Raquel Carrera li van fer cantar al costat d'Artur de la Fúmiga la cançó Mediterrània i este és el resultat. I no va estar Gina Abdelkader per motius personals. La jugadora acaba contracte i una data positiva amb la que acabem esta temporada. La mitjana d'assistència han sigut 4.291 espectadors, creixent davant d'este gran repte, i recorden que en esa final es van registrar 7.647 espectadors.
0: Efectivament, un registre impressionant. Ara sí, parlem de futur. A banda de Marta Suárez, n'hi ha més coses.
1: Sí. A banda de les novetats, es poden dir que de moment la plantilla per a la pròxima temporada estarà formada per Leticia Romero, Maria Araujo, Elena Buenavida, Alicia Flores i Raquel Carrera. I els dos passaran l'estiu als Estats Units i tornaran quan acaben la seva participació. A més, el tècnic Rubén Burgos també acaba contracte el 30 de juny, però no ha volgut pronunciar-se sobre la seva continuïtat.
4: El meu cap està, com sempre, en València Bàsquet, el meu compromís en l'equip i en el club, i la meva alegria i felicitat d'haver treballat i de treballar i de seguir treballant en el grup humà en el que estic en el dia a dia.
1: Són moltes les preguntes al voltant de la seva continuïtat, perquè en la roda de premsa posterior a aconseguir ese títol, les seues paraules sonaven acomiat. Xutxen.
5: Jo me trobo
4: tranquil i agraït, me sent valorat, me sent respectat i me sent molt afortunat perquè des del primer dia que estic ací està rodejat de companys i companyes d'estaf espectacular. Marta en el seu treball individual, també entrenant un equip de cantera. Crec que l'arribada de Glòria ha sigut determinant a nivell emocional. A nivell bàsquet me sent tranquil cada partit i cada entrenament perquè Roberto Hernández és un tio brillant a nivell bàsquet, això me fica la faena molt fàcil i sé que guanyarem o perdrem, però anem a estar preparats i anem a tindre un plan de partit espectacular.
0: Bueno, anem a veure quin és el futur de Rubén Burgos, que com ella ha dit, en tot cas i com va, ens va contar ahir Josep Carbonell, lligat en tot cas a València Bàsquet segur. I este matí, a la seu de la Fundació, Trinidad Alfonso ha tingut jo el reconeixement a Vega Jimeno per la seva reconeguda trajectòria com a jugadora, Eva.
1: Sí, després de que la València anunciara la seva retirada, ara comença una nova etapa com a coordinadora del bàsquet 3x3 a la Federació Espanyola, amb tants èxits ha tingut. Destaca Vega la importància de treballar en les categories inferiors i l'objectiu que es marquen amb l'equip femení i masculí.
5: El principal objetivo dentro de la federación, lo que queremos es, tanto con el masculino como con el femenino, estar en Los Ángeles. Creo que bueno, el principal objetivo es meternos en los preolímpicos y a partir de ahí pelear lo mejor posible para estar ahí y conseguir estar en esos juegos. Y luego, evidentemente, empezar ya a inculcar desde categorías de formación el venenillo, ¿no?, del 3x3 para que se enganchen. Al final nace todo desde la base y vamos a trabajar muy duro ahí.
0: Comencem amb la nostra, o continuem amb la nostra portada. Parlem de notícies relacionades ja en eixe mundial, que està ahí a la vora del canto. Fermín, baixa amb Espanya, Eva.
1: Sí, una baixa sensible perquè el futbolista es va trencar el quint metatarsià del peu dret, un ditet pel qual l'operaran. El temps de recuperació s'estima en 2 mesos i el jugador del Barça no podrà anar al Mundial.
0: Qui sí estarà en el Mundial és el central austríac de l'Elf, David Affenbrugger, que està a la llista d'Àustria, i també Neymar.
1: Carlo Ancelotti sí que li ha oferit un joc en esa llista per al Mundial. El retorn de Neymar és la gran notícia de Brasil. Ara està en el Santos. Va rebre fa 4 dies la telefonada. L'italià li expressava el desig de que estiguera en la llista, però també les condicions de convivència i de rol. D'inici, no és com a titular.
0: I també Eray Chomer està en Suïssa.
1: Sí, el futbolista acaba contracte amb el València el 30 de juny, vol resoldre el seu futur abans d'anar-se'n concentrat amb la selecció. Estigué cedit les últimes temporades al Nant i al Valladolid, torna al València esta temporada i ha sigut una peça fonamental per a Corberan en la segona part de la temporada.
0: També hem de donar el tret d'eixida al mercat a una jornada del final de la Lliga, a punt d'acabar-se, com diguem, mitja temporada. Anem primer amb els entrenadors i les novetats.
1: Sí, hem conegut la continuïtat ja confirmada de Hansi Flick en el Barça fins al 2028. 2 temporades més s'afegiran a les 2 que ja porta el club.
0: D'altra banda, 2 rumors que sembla que van a concretar-se les pròximes hores.
1: José Mourinho és el primer a rebutjar l'oferta de renovació del Benfica i tot apunta que tornarà al Real Madrid per a les pròximes 2 temporades.
0: I d'altra banda, Pep Guardiola. A Anglaterra es parla ja que el tècnic anunciarà que abandonarà el City a final de la present temporada. El City juga avui en el camp del Bournemouth i necessita guanyar per a impedir que l'Arsen capte victòria, és a dir, guanyi la Lliga. I en aquest cas, Pep Guardiola podria anunciar la marxa al City després de 10 temporades. Enzo Maresca seria el seu substitut. Fins i tot el periodista especialitat en el mercat, Fabrizio Romano, va anunciar fa unes hores la marxa de Pep i l'arribada de l'italià Maresca.
1: Acabem amb futbolistes amb llarga trajectòria en els seus equips que han anunciat la marxa dels seus clubs. L'últim en anunciar ha sigut el capità del Madrid, Dani Carvajal, que des que es lesiona de gravetat no ha tornat a tindre protagonisme. El cap de setmana s'acomiadaren 2 davanters tops de la Lliga, Lewandowski en el Barça i Griezmann en l'Atleti de Madrid.
0: Canviem d'esports, anem amb vol. Com sabeu, el primer cap de setmana de juny es disputa a Alacant la fase final de la Copa del Rei d'handbol masculí, on León és l'anfitrió i jugarà contra el Bada Osca en el partit de quart de final. Doncs bé, el club ha presentat avui la camiseta de la Copa seguint la té estat Bernat Picó.
6: Què tal, Dani? Bona vesprada. Encara no ha acabat la Lliga, queden 2 partits, però amb l'equip ja salvat, ara és inevitable estar pensant ja en la Copa, que es disputarà al Centre de Tecnificació d'Alacant els dies 5, 6 i 7 de juny. Ja té camiseta exclusiva de la Copa l'equip alacantí, amb els colors de sempre. La gran novetat és la segona equipació de color taronja, que a més es posarà a la venda per als aficionats. És un torneig en el que León té llicència per a somiar, perquè va pel costat del quadre oposat al del Barça i, per tant, només es trobarien amb els Blaugrana en una hipotètica final. Eixe partit ja seria més complicat, però arribar a ell és perfectament factible. El debut en quarts serà contra un equip que ara està jugant per no descendir, el Bada Huesca, on jugava precisament la temporada passada Javi Fernández, el jugador de León Alacant, que avui, en l'acte de presentació de la camiseta, estava també perquè s'ha anunciat la seva renovació per una temporada més.
7: Huesca va ser un partit molt complicat i luego nos cruzamos contra la Vega Vidasoa, que son dos equipos top de la Liga Española, a los que no hemos ganado en el campeonato, pero los que hemos competido bien y sabemos que con el apoyo de...
6: En la temporada pasada, Javi Fernández, el jugador de León Alacant, que avui, en l'acte de presentació de la camiseta, estava també perquè s'ha anunciat la seva renovació per una temporada més.
7: Huesca va ser un partido muy complicado y luego nos cruzamos contra la Vega Vidasoa, que son dos equipos top de la Liga Española.

0: Parlem de tenis, la fase prèvia de Roland Garros ha començat amb 11 tenistes espanyols.
1: I ja han passat a la segona ronda la valenciana Leire Romero, que ha superat per 2-0 la mexicana Sánchez, i amb ella serà Marina Bassols, que ha guanyat la francesa Mandine Monod. Per contra, s'han acomiadat ja Ángel Andrea Lázaro i Eva Guerrero. En xics han guanyat el primer partit Pablo Llamas i Alejandro Moro, i està en marxa l'enfrontament entre Roberto Carballés i Lautaro Midón. L'espanyol s'acaba d'endurar el primer set. Esta vesprada serà el torn de l'alçirenc Pedro Martínez Portero contra el japonès Sakamoto. El sorteig del quadre principal serà ja dijous a les 2 de la vesprada, amb les absències destacades en la nostra delegació de Carlos Alcaraz i Paula Badosa.
0: Molt bé, i acabem, com sempre, amb ciclisme i el Giro. Després de la jornada de descans d'ahir, avui prova individual contra el crono, una etapa que podria ser decisiva per a la victòria final, on Jonas Vingegaard pot marcar diferències perquè és una crono més llarga del que és habitual últimament.
1: 42 quilòmetres totalment plans entre les localitats de Viareggio i Massa, en què l'italià Filippo Ganna és el màxim favorit per a emportar-se el triomf. Recordem que el líder és el portuguès Alfonso Eulàlio, de Bahrein, amb 2 minuts i 24 segons d'avantatge sobre Vingegaard, que és el segon.
0: Ens anem ara a Elx, parlem de natació. Ens espera Àngela Martínez.
2: Teica, el bon bending, els ofereix la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
0: Parlem avui de natació en el nostre espai Teica per a l'esport femení, perquè la il·licitana Àngela Martínez ha tornat a brillar en la Copa del Món de Natació d'Aigües Obertes. En una setmana s'ha adjudicat dos plates en la meitat de les proves del campionat i prepara l'última. Uns grans resultats que li han donat un bitllet per a representar també Espanya en l'europeu d'est estiu a París. I ja la tenim amb nosaltres. Bona vesprada, Àngela, com estàs?
4: Hola, què tal? Bueno, muy bien, la verdad.
0: Bueno,
4: muy contenta.
0: Supose que també amb molt de treball d'entrenament, com has arribat a dosificar tot aquest esforç per a totes aquestes proves?
4: Bueno, al final nosotros entrenamos mucho y bueno, estamos preparados para eso, para seguir pues un 10 kilómetros y a la semana siguiente pues otro, y también mezclarlo con relevos y tal, y bueno, pues con mucho entrenamiento básicamente.
0: La tua forma de competir comença des de darrere remuntant posicions en la braçada més poderosa, vas de més a menys, o de menys a més, millor dit. Com te motives per a poder créixer a mitad de la prova, Àngela?
4: Bueno, es verdad que siempre me cuesta un poco empezar porque, no sé, siempre al principio hay como mucha gente, muchos golpes, y pues hay muchas veces que no lo sé gestionar bien. Y bueno, ya cuando se empieza a dispersar el grupo, ahí es cuando empieza a subir porque me siento más cómoda.
0: La Copa del Món, Àngela, són quatre proves. Les tres disputades fins ara les has guanyat de forma incontestable. Les ha guanyades l'australiana Mosa Johnson. Quin és el seu punt fort o quin és el seu secret?
4: Pues la verdad, que no lo sé.
0: Si ho saberes, no? Si ho saberes...
4: Sí, no sé, es que ella pues tiene una estrategia de empezar delante y ya quedarse ahí, entonces pues no sé, la verdad no sé cómo lo hace, es que es muy rápida.
0: Estás ahora segunda en la general, ¿quiénes aspiraciones tens para la última prueba de la Copa del 20 y 21 de junio a Setúbal?
4: Bueno, como ya la primera está bastante destacada y a no ser que se retire, pues no se puede coger, pues nada, mantener el segundo puesto e intentar, pues eso, volver a repetir como Ibiza y Golf Aranjuez.
0: Molt bé. En agost tindrà lloc a París l'Europeu. La competició reunirà més de 1.100 atletes i marcarà una fita important després dels Jocs Olímpics. S'utilitzarà el Sena com a escenari principal de les proves de resistència. Tu encapçales, junt a Pablo Otero, les representants espanyoles en este esdeveniment esportiu. Com vas rebre la notícia? Com tindràs aquesta competència? Perquè ahir no estarà Johnson, no?
4: Sí, la verdad que bueno, súper contenta de haberme clasificado y bueno, pues lo veo como un reto de decir, pues hay que dar un paso más hacia adelante. Uh-huh. Y bueno, pues ya que no está Moesha, pues a ver si puedo hacer algo que si no,
0: no hay manera.
4: Pero no, es que parece que no, pero bueno, yo lo voy a intentar.
0: Escolta, la natació en aigües obertes està creixent moltíssim, en una part impulsada, lògicament, per aquesta presència olímpica, sempre per a un esport és important

0: ¿Cómo ves el futuro?
1: Bueno, pues con entusiasmo y con optimismo. Y es verdad que pues en París no me llegué a quedar totalmente satisfecha porque, bueno, fueron condiciones nuevas para mí. Pero bueno, a ver, lo cojo con optimismo y con muchas ganas de seguir trabajando para clasificarme y poder hacer un buen resultado allí, en Los Ángeles.
0: Una curiosidad, Tim, para acabar. ¿Cuántas horas entrenas al día?
1: Uf, fue como 6-7.
0: ¿Y en hay hueso verdes, cuántas?
1: Ninguna.
0: Ninguna. No, era una curiositat, eh? Jo tenia aquesta curiositat i volia preguntar-te ninguna, no? Totes en piscina. Bé, Àngela, que ha sigut un plaer tindre't aquí, te continuem seguint la teua trajectòria i esperem pront poder parlar amb tu. I anem a veure si també abastem algun dia a Moixa, no? Per què no?
1: Sí, a veure, pues nada, a veure si cae. Muchas gracias.
0: Venga, hasta luego, adeu, adeu.
2: Teica, el bon bending, els ofereix la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
0: Anem ja amb el futbol, quan són les 2:22 en el Villarreal. Preparen la final per la tercera plaça de diumenge contra l'Atleti de Madrid, però avui se celebra el tradicional dinar de final de temporada on ja està la nostra companya Isabel Adam. Hola, Isa, conta'ns.
4: Hola, bona vesprada, Dani. Pues ara mateix encara està produint-se un poc el que diguem la prèvia del dinar. Està tenint lloc quasi la gespa de l'estadi de la Ceràmica i des d'ací veiem unes pantalles acompanyant la prèvia amb unes pantalles amb el victòries del Villarreal durant el durant tota la lliga. Després es passarà al restaurant del Ceramista, que està al mateix estadi, i allí serà un acte més íntim. Serà l'últim dinar del Villarreal per a Marcelino, per a l'entrenador del Villarreal, que era, podem dir, l'últim que arribava a esa prèvia. Com estàvem comentant, Dani, en este escenari diumenge al Villarreal sols els val guanyar si volen fer podi, si volen fer podi i anar després de Barça-Real Madrid en esta lliga, un fet inèdit el que el Villarreal estigui en la tercera plaça, però sols es val guanyar contra l'Atlètic de Madrid així a casa. I ser forts a casa, comentava Gerard Moreno, que és la clau per a diumenge, es mostra convençut que poden iniciar d'aquesta ratxa de dos derrotes consecutives i fer assenyalar un poc la importància de que el Villarreal, la transcendència de que el Villarreal puga ser tercer en esta lliga, on també han aconseguit el joc Champions. L'escoltem, Gerard Moreno.
5: Ho teníem amb la nostra mà, no? Però al final es decidirà tot a l'última jornada. Intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició. L'últim partit d'ells, jo crec que també serà un partit emotiu per tots. També el club es juga molts diners, no? que també crec que és molt important, i per tota la gent també que al final durant la temporada ens ha recolzat. Jo estic molt content de que al final he pogut acabar la temporada pues, amb continuïtat i a un bon nivell.
4: Gerard Moreno comentava que parlant del Mundial que no li importava no estar en aquesta prellista del Mundial, on sí està Moleiro, que és un dels protagonistes després d'este Villarreal, després de fer una gran temporada amb 10 gols, i sobre això se li ha preguntat, per supost. Per una banda diu que guanyar diumenge seria un somni, i també un somni seria dilluns estar en aquesta llista de la Fuente, diu, un somni des de xiquet.
6: Al final, cuando consigues un objetivo tan difícil como el que hemos conseguido en una temporada larga, es normal que al final haya momentos de relajación, una alegría de quedar terceros, que es un objetivo muy bonito para nosotros y vamos a afrontarla con mucha gana e ilusión. Verme en la prelista ya significa que tengo posibilidades para ir, entonces veré la convocatoria, estoy muy ilusionado y ojalá se pueda dar. Yo no deseo ninguna lesión a nadie. Si voy, pienso que será por rendimiento mío, no por lesión de ninguno.
0: Entre altres, la del jugador del Barça, Fermín, que li podria obrir les portes.
4: Ai, Isa, és, Dani.
0: Isa, moltíssimes gràcies i a la picaeta.
4: Molt bé, Dani, així estem, disfrutant de Villarreal i d'este solet.
0: Molt bé, gràcies.
4: Adeu, Dani, adeu.
7: ¿Por qué no haces lo de Sergio Ramos por el Sevilla?
8: A ver, lo primero, para que se produzca una venta en un club, el que tiene las acciones tiene que querer venderlas. Hace 13 meses exactamente, yo me reuní con una persona que estaba tratando de llegar a Peter Lim para, con un grupo, comprarle las acciones de Palet. No fueron capaces de sentarse con Peter Lim, ni a través de intermediarios, ni con Peter Lim en persona. Aquí no es una cuestión de que no hay dinero para comprar el Valencia. Aquí lo primero es que hay un dueño que no quiere vender. Muy bien, uno primero tiene que tener un patrimonio, luego tiene que querer gastárselo en el fútbol y luego tiene que querer defenderlo con sus conocimientos, ¿no? No es mi caso ninguno de los tres. En mi caso, ni tengo un patrimonio como el de Sergio Ramos, ni quiero apostar el que tengo por el fútbol, ni quiero trabajar en un equipo de fútbol. Es probable que Peter Lim abra su puerta a alguien en Singapur. A mí no me la va a abrir. A mí seguro que no. O sea, no sé si sería bueno.
0: Beair va a estar en la banda. Comencemos la información del Valencia, Santi Cañizares, y le preguntaré a yo de hacer un Sergio Ramos del café en el Sevilla, que es comprar el Sevilla en el Valencia, y la respuesta es clara. José Luis Sánchez, buena vesprada.
9: Buena vesprada, Dani.
0: No hi ha dubtes, ell no està interessat en comprar el Valencia.
9: Bueno, ha dit que ni té diners, ni vol dedicar-los al futbol, ni dedicar-se a gestionar-lo posteriorment. Jo crec que ell sí que és una cara visible molt reconeguda i estimada en el valencianisme, que en cas de que n'hi haguera un fons inversor, jo crec que seria una bona perxa, diguem, per a aquest projecte. Però és de veres que ell ho diu molt, clar. Aquest grup inversor amb interès en comprar el València ni tan sols va poder sentar-se amb Peter Lim.
0: Ni contactar amb ell.
9: És a dir, de moment sembla que està prou clar que el magnat de Singapur a curt termini no t'interessa en vendre.
0: També va parlar de, bueno, el que s'està parlant en el valencianisme esta jornada, que és, o esta setmana, no? Que és l'objectiu d'Europa, i té una opinió molt particular, la de Santi Cañizares. No?
9: Sí, bueno, i és la de molts valencianistes. Sí, sí, Hem de recordar que venim de 10 mesos on el València ha estat coquetejant amb el descens, 5 jornades ha estat en zona de baixar a segona divisió, i el deber és que en l'últim moment, en l'última jornada, és l'única volta que ha tingut a menys de 3 punts els jocs d'Europa, en este cas la Conference League. N'hi ha qui pensa que pot maquillar la temporada, diu, n'hi ha qui pensa que pot ser el bosc, no te deixa tapar vore el cel. El cas és que Cañizares, ahir, en el programa de la banda, va donar la seua versió de la situació.
8: Yo creo que ahí es donde creo que el Valencia suspende, pero sobre todo suspende no por los jugadores, sino por el entrenador, que también tiene su parte de culpa. Suspenden porque siempre lo hemos dicho, al menos yo es lo que defiendo siempre, que detrás de una plantilla tiene que haber una gestión, y esa gestión tiene que ver con poner objetivos, esa gestión tiene que ver con obviamente con un club caliente por dentro, ¿no? No un club absolutamente frío donde el jugador entrena, se marcha a casa, no hay dirección, no hay grandes responsabilidades, y lo que hemos hablado siempre, ir a Europa, pues si nadie lo ha dicho durante el año, ¿no? Entonces, eso para mí es el error. O sea, realmente este equipo, el Valencia, si hubiera tenido una identidad con el talento que tienen sus jugadores, talento discutible o no, pero este, el que sea, le hubiera valido para estar en Europa.
0: Efectivamente, y acabada prácticamente la Lliga en cuanto al objetivo de permanencia, saben que el Valencia está en primera división, ya comencemos una otra vegada amb, bueno, toda esa historia social que está darrere del Valencia y davant de les protestes contra la gestió de mèrit, ¿no?
9: Demà tractarem el tema en profunditat, simplement recordar-li als aficionats que l'associació Llibertat BCF ha convocat per este dissabte, el mateix dia del partit, a les 5 de la vesprada, una manifestació que recorrerà el centre de València des de la plaça de l'Ajuntament perquè volen criticar la gestió que s'ha fet des de les administracions públiques, i recorrerà els carrers de València fins a l'estadi de Mestalla, on també volen protestar per l'enderrocament de l'estadi Centenari i l'endeutament que suposa marxar-se al nou Mestalla. Això ho tractarem demà en profunditat. Avui l'equip torna als entrenaments a les 5 de la vesprada. De moment, la notícia del matí en el València ha sigut que el seu central era Isomer.
0: Sí,
9: ha sigut convocat amb la selecció de Suïssa per al Mundial 2026.
0: Qui li ho anava a dir, Qui ho anava a dir? Sobretot a l'inici de temporada.
9: I qui sap si tornarà a deixe Mundial com a valencianista o en un altre equip.
0: Ell diu que vol anar-se'n ja amb el futur aclarit. Anem a veure.
9: Ho té complicat.
0: Vinga, gràcies, José.
9: Adeu.
0: L'última jornada per a Giro, per a l'Elx i per a Llevant, dos desplaçaments que en principi van a ser massius tant d'aficionats de l'Elx com d'aficionats del Llevant Unió Esportiva, perquè s'han previst viatges organitzats tant de l'Elx com del Llevant Unió Esportiva. Comencem per l'Elx. De primeres cal dir que el Girona ha oferit menys entrades que les del Betis al Llevant per un tema de capacitats. Pepa Benetó, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani. Sí, Montilivi no té les dimensions de la Cartuja i en este cas els fans xavers disposen de 306 entrades de la graderia visitant. El club està distribuint-les atenent les peticions dels aficionats que volen viatjar i atenent qui més desplaçaments ha fet al llarg de la temporada, en funció de si has fet 5, 4, 3, aniran distribuint al llarg de les pròximes hores. El club, a més, contactarà un autobús i el cotxe particular és l'altra opció que tenen els aficionats franxaverts per a recórrer els 626 quilòmetres de distància que separen ells de Girona.
0: Si el final és positiu, a ben segur que se faran curs. Pel que fa al Llevant, doble oferta de viatge, fins a quasi un miler de granotes en Sevilla.
10: Sí, probablement sí, perquè les entrades oficials del club per a la graderia visitant a la Cartuja són 720 i el club t'oferta la possibilitat de viatjar a més de amb l'entrada o bé en AVE per 210 euros o bé en autobús matinant una miqueta més per a fer el recorregut, perquè també la distància és considerable, una miqueta més que en el cas dels franxavers, però són 656 quilòmetres de distància fins a Sevilla, i en aquest cas el preu del pack este d'entrada més autobús són 75 euros. També hi ha possibilitat de només comprar l'entrada i viatjar en cotxe particular cadascú com li convinga.
0: I també comprar l'entrada en la mateixa Sevilla, perquè el Betis pràcticament... hem de recordar que el Betis té festa, adonant a Manuel Pellegrini festa fins el pròxim dijous, a la qual cosa el partit molt seriosament no s'està.
10: Els granotes no, els granotes han tornat al tall
0: sí.
10: Ja estan preparant ese partit contra el Betis. El que podem intuir pel que estem dient és que Sevilla lluirà de color blaugrana dissabte amb esa invasió granota.
0: Així ho esperem. Gràcies, Pepa. Se n'anem ara a Elda. Anem ara amb el Club Deportiu Oldense, que esta vesprada farà la festa per l'ascens que no van poder celebrar diumenge passat per ixa alerta meteorològica. Una festa merescuda d'una ciutat orgullosa. En només una temporada, els del Pepico Amat han retornat a segona divisió. Un dels artífecs de l'ascens ha sigut Claudio Barragán. L'altre, el seu director esportiu, Víctor Lafuente, amb qui parlarem fa unes setmanes i a qui tornem a tindre nosaltres. Víctor, buena vesprada, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
0: Bueno, y lo primero, la enhorabuena.
11: Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, han sido unos días de locura. Estas últimas semanas han sido, bueno, pues ya sabéis, de tensión, de nervios, pero bueno, sí. Al final se ha podido lograr, incluso con una semana de antelación y, bueno, imagínate la alegría de toda la ciudad, de todo el club, de todo el entorno. Ha sido, la verdad que espectacular.
0: Víctor, lo primero que te tengo que preguntar es si hablábamos de un artífice, uno eras tú y el otro era Claudio, te tengo que preguntar por Claudio, porque la gente se pregunta, ¿es Claudio el entrenador del Eldense también en segunda?
11: Bueno, sí, ya hemos comentado en alguna ocasión que él tenía el firmó por lo que restaba de temporada y tenía una condicionada de objetivos que por suerte, por trabajo, por todo lo que se ha puesto en el día a día se ha conseguido, entonces nosotros estamos muy contentos con el trabajo, con cómo se ha desarrollado todo y bueno, todavía tenemos una conversación pendiente, todavía no ha tocado porque ahora lo que toca es celebrar, sí, pasarlo bien después de todo un año que ha sido bueno, ha habido momentos de todo, momentos bonitos, momentos más complicados como en todos los años y todos los equipos, pero todavía tenemos una conversación pendiente, también queremos saber un poco las sensaciones que él tiene, cuál es su pensamiento y a partir de ahí vamos a ponernos a trabajar desde ya.
0: Oye, Víctor, ¿cuál ha sido el secreto de este Eldense para que todo funcionara, sobre todo en este final de temporada, todo ha funcionado tan bien?
11: Bueno, yo creo que no hay un factor únicamente. Yo creo que se tienen que reunir una serie de de situaciones que acompañen y que hagan que todo funcione. Te voy a decir algunas. Hemos tenido un grupo humano, tanto de jugadores como de cuerpo técnico y trabajadores, y había un feeling muy especial en el día a día. Eso hace que al final, bueno, las relaciones en el campo se hagan muy visibles. Creo que el entorno, a pesar del descenso del año pasado, se ha conectado muy rápido. Después de una temporada del descenso, hemos tenido 3.200 abonados y una afluencia muy importante durante toda la temporada. Yo recuerdo el año que ascendimos la última vez, ese año empezamos con 800 abonados. Eso quiere decir que la masa social y el potencial que tiene la ciudad y Elda va creciendo, y va creciendo poquito a poco, año a año. Vemos chicos muy jóvenes, familias, incluso gente ya algo más mayor que pensaba que no iba a volver a ver otro ascenso y a su equipo en fútbol profesional. Y de los últimos 4 años vamos a estar mínimo en 3. Uh-huh. Entonces, bueno, hay gente muy preparada, hay una mezcla en el equipo de juventud, de experiencia, que se han ayudado mutuamente, lo que le faltaba a uno te lo ha dado la otra parte. Bueno, creo que todo acompañado.
0: Víctor, ya para acabar, porque también tenéis que estar pendientes de esa fiesta y de esa celebración, supongo que con un ojo puesto ya la próxima temporada. Habían dos escenarios, continuamos en primera ref, subimos. ¿Va a cambiar mucho la plantilla del Eldense la próxima temporada?
11: Bueno, evidentemente cuando hay un cambio de categoría, ya sea para mejor o para peor, siempre hay cambios. Yo lo que sí que podemos transmitir es que la base que tenemos pensamos que es muy sólida y empezamos un proyecto con gente con garantías plenas para, a partir de esa base, construir y poner cimientos para estar lo más preparados posible e intentar asentar al equipo en fútbol profesional, que ese es el objetivo único y exclusivo que tenemos que tener en mente todos. Y a partir de ahí, bueno, hay situaciones que sí que tenemos claras, otras que tenemos que hablar estos días. Hay gente que, por supuesto, tiene contrato y hay gente que, bueno, que termina finaliza cesión, otros que acaban contrato, y tenemos esta semana para analizar todo bien, ir viendo situación a situación con cada uno de los jugadores.
0: Efectivamente, que empieza vuestro trabajo para la próxima temporada, la fórmula del éxito que ha funcionado en primera ref, que esperemos también funcione en segunda división y el Eldense se consolide como equipo en la segunda categoría del fútbol español. Pues moltíssimes gràcies, Víctor, l'enhorabona i anirem parlant sobre la próxima temporada también. Gracias.
11: Dani, muchísimas gracias a vosotros también por el apoyo durante toda la temporada.
0: Ahí estaremos y ahí continuaremos. Gracias, Víctor.
11: Gracias, Dani.
12: Estás escoltant Esports a punt. En Esports a punt, la nostra flama, amb David Casinos.
0: És dimarts, tenim moltes coses, però també tenim la nostra flama. Avui anem a fer una versió més reduïda, prometem, la pròxima setmana, tornar a la nostra versió habitual. David Casinos, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, primer, contem per el Levante i contem per les xiques. Mira, del bàsquet, no?
13: Te li va a decir pelos de punta, los pelos de punta. Tengo que peinar a Urano porque tenían los pelos de punta, imagínate.
0: Bueno, la setmana que ve reprendrem la nostra flama habitual, però avui vull que parlem de la cloenda.
13: Cosas que pasan y cosas que pasan buenas. Durante todo el año contamos que la cloenda es el evento donde se entrega, se galardona a todos los chavales, chavalas y organizaciones que trabajan por y para la discapacidad con los eventos deportivos durante todo el año. Con COPAVA, que es la Confederación de Atención a las Personas con Discapacidad, ajá, y con el IVAS, uh-huh, con el Instituto Valenciano de Servicios Sociales. Entonces, mañana se celebra todo este evento. ¿Por qué? Porque tenemos claro una cosa, que el deporte es una medida, una manera, un lugar donde las personas con discapacidad tiene que estar. Y esto desde luego nos empodera, nos ayuda, y sobre todo por una cosa, porque te digo una cosa, la discapacidad intelectual, uh-huh, es una discapacidad que a veces pasa como desapercibida porque no se entiende. Pero todos estos centros hacen que no solo los chavales y las chavalas, sino que las familias se sientan acogidos, se sientan que hacen cosas chulas para ellos y les ayuda también a sentirse.
0: Y el deporte es una parte, es una par fundamental, ¿no? El deporte es una par fundamental de estos premios también.
13: Lo es. Y ya decíamos, para ellos, pero es que también, pues bueno, se entrega también galardones a las personas que trabajan con ellos, a las instituciones, a los que están con ellos todo el año. Pero sobre todo, yo quisiera que vieras, yo he estado todos los años, me da una pena porque mañana no voy a poder estar, pero me gustaría que los vieras. O sea, cómo se ponen de contentos simplemente por ponerles la medalla sobre el cuello. Y eso ellos, pues bueno, se sienten, de verdad, se sienten muy bien. Y es un momento donde, no sé, es que ya hablamos, no sé si son 2.500, 2.600 personas que van a estar alrededor de todo este evento aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y creo que es una maravilla poder hacerlo y tenerlo. Y sobre todo, pues bueno, que sea galardonado.
0: Estarem pendents de demà, també les pròximes setmanes. La pròxima setmana, David, sí, et tornem a convocar ja amb un convidat per a la pròxima setmana. Y además de desearle a Valencia Basket sort ahí, sí, en Atenas, ¿no?
13: Sí, mucha, porque además están haciendo una campaña excepcional y queremos que lleguen hasta el final.
0: Muy bien, gracias, David.
13: Una abrazada.
0: Venga, adeu.
12: La nostra flama, amb David Casillas.
14: El Valencia Basket en la Final Four, en Sport Chapum.
0: Abans d'entrar en el bàsquet, avui tindrem dos o tres minuts, a partir de demà ja tindrem tota una secció dedicada a esta Final Four. De seguida parlem amb Nacho Rodilla, però tenim una última hora en la llista de Portugal i jugadors que juguen en els nostres equips.
15: Sí, en el Villarreal, Renato Veiga, que se'n va a ser mundial, també Guedes, l'exvalencianista Samu Costa del Mallorca i Cancelo del Barça.
0: Molt bé, i ses quatre dels jugadors que juguen la Lliga Espanyola així per a Portugal. Parlem ja del València Bàsquet, perquè els de Pedro Martínez tornen avui a la feina per a preparar aquest duel contra el Real Madrid, semifinals, què dir, Final Four, que tindrà lloc divendres a Atenas. Eva.
15: Sí, han tingut descans este dilluns i avui ja s'han exercitat per a definir aquest pla de partit que es permeta superar el Real Madrid. A més, els metges estan tractant de recuperar a marxes forçades a Josep Puerto de les Guins. També estem pendent de com evolucionen del virus Montero i Saco. El tècnic assegura que la seva presència en Grècia no perilla, però veurem com estan adaptant-se als entrenaments. El tècnic rival Sergio Scariolo té les importants baixes, ja ho saben, de Tabari i Lent, però ell sap que continua sent un equip molt fort.
16: Jugar con quinteto más pequeños, situaciones tácticas un poco diferentes. Tenemos jugadores con carácter y personalidad muy competitivo. Una temporada detrás que nos ha hecho competir contra el equipo que vamos a encontrar, porque aquí existe solo un partido, nunca se puede hablar de dos partidos. Intentar ser lo más parecidos a nuestra mejor versión.
0: Nacho Rodilla, buena vesprada.
17: Hola, ¿qué tal? Buena vesprada.
0: Bueno, ¿estás de acuerdo en Escariolo o no?
17: Bueno, ell li va tocar adaptar-se, és veritat, no? Si no té a Tavares, sobretot, Lent tampoc, però Tavares, que ja sabem el que genera, no? Tantes vegades sobre les situacions ofensives del rival, bueno, jo crec que li lleva al Real Madrid aquesta capacitat intimidatòria i el que farà Escariolo és pues, trobar altres solucions, altres vertients, també d'un xoc interior a lo millor més paregut a los altres, no? Que puguen encarar de fora, que puguen tindre amenaça també des del triple, bueno, més dinamisme, i cadascú tractarà de trobar pues, la seva essència que han plasmat al llarg de tota la temporada.
0: Escolta, Nacho, quant de important, perquè ja ho va dir Pedro Martínez també, la baixa de Josep Porto, anem a veure si es pot recuperar, sembla que no, que això és un esguinç més greu del que se semblava al principi, és important, no?, la del capità.
17: Es importante. Dona compte també que al final el tema de Puerto és no tan sols situacions, perquè tots el focalitzem en aquesta amenaça des del triple, en aquesta situació de treball defensiu, d'ajuda en el rebot, de moltes coses, no? Jo crec que estàs parlant d'un Puerto que s'estava trobant molt a gust, que estava jugant un bàsquet de molta efectivitat en aquesta passada ofensiva i que darrere t'aporta un condicionant físic que és interessant. El que passa és que també, Dani, moltes vegades quan t'apures a un jugador que no arriba bé, clar, arriba també aquest moment de mesurar. Si no estàs en plenes condicions, si val la pena o no el arriscar-se, no? Però estem davant d'una Final Four, el poder apurar fins a l'últim instant va estar ahí. I sí, és una peça important de l'estructura de València Bàsquet.
0: I ja acabem molt breument. Continuen apareguent notícies de Jan Montero. Es dia Samu abans de la redacció oblideu les possibilitats que té d'anar a l'Olympiacos, l'oferta, que si ja ha firmat, que si no ha firmat. Bueno, tu que eres expert també en temes de, mercat, estes són les notícies típiques abans d'una Final Four, no?
17: Es que es noticia previa de Final Four. Yo recuerdo también Copa del Rey, ¿no? Que abans siempre de comenzar la competición comencen a eixir ya especulaciones y aparecer pues el sachet per un costat i per un altre. El que tinc clar és que el tema de Montero ha començat ara i no va parar fins que evidentment acabe de plasmar algo més definitiu en València Bàsquet, que ho té, però que crec que correspon augmentar, no? Augmentar aquesta quantitat econòmica i així també plasmar-ho en una clàusula de rescissió major. Però les notícies de Montero van eixir, te diria de Montero i d'altres jugadors, sí, perquè sí. El que estàs fent va portar ara això, a aquest escaparate, no? I a aquesta visibilitat dels jugadors de València Bàsquet, però crec que per lo que jo, la meva informació, per lo que jo palpe i parle, pues que el jugador està encantat, no? Encantadíssim, a València Bàsquet, a la ciutat, per lo tant, jo crec que tot això també va jugar molt a favor nostre i espero que, evidentment, se mantinga així molts anys.
0: Bueno, i demà viatge a Atenes, farem ja demà, a partir de demà, este especial per a la Final Four de València Bàsquet. Gràcies, Nacho.
17: Vinga, adeu.
0: Anem amb uns minutets de publicitat i després la tertúlia.
14: El València Bàsquet en la Final Four, en Esports a Punt.
18: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
19: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
18: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
12: Som a punt. L'anàlisi i els comentaris de l'actualitat esportiva en Esports a punt.
0: Són les 2:48, una miqueta més reduïda, però és que l'actualitat d'esta setmana ens va pràcticament arrossegant. Cristina Bea, bona vesprada.
20: Què tal, Dani? Bona vesprada.
0: Bueno, parlàvem així d'esta jornada última...
20: Tremenda.
0: Tremenda. I me contaves que tenies bones vibracions tant de l'Elx com del Levant.
20: Sí, porque llevo semanas teniéndolas cuando el Levante estaba todavía en el pozo y cuando el Elche coqueteaba y no veía la luz, incluso con esas 11 jornadas que estuvo sin ganar. Yo siempre confié porque tenía la percepción. Al final, cuando tú ves los equipos jugar, cuando palpas vestuarios, cuando hablas con ellos, sabes de la motivación, ¿no? Creo que el Levante es verdad que está un paso por delante, porque no juega contra un rival directo, porque Pellegrini les ha dado 3 días de descanso a sus jugadores que no entrenan hasta el jueves, y eso dice mucho. El Elche es verdad que tiene una piedra en el camino importante porque el Girona también se está jugando la permanencia, ¿no? Pero creo que el equipo de casa, con la tensión, con el nerviosismo, anoche me lo decía Manolo Montalt en el 90 Minutes, que de, no sé si en los últimos 5 o 6 enfrentamientos directos entre dos equipos que se jugaban la vida, siempre ha caído el de casa, y lo entiendo perfectamente. Y ya no será el Girona de Michel que se marchará, sí, se con marcha. Lo cual creo que está un poco desdibujado y que ahí nuestros equipos valencianos tienen las de ganar.
0: Ahora te vas a preguntar per Carlos Espí, pero anem a parlar amb Pep Serer primer. Pep, bona vesprada. A ver, Pep, ¿estás por ahí? No, sembla que no está Pep Serer en estos momentos. Anem a veure si ara de seguida el tenim per via telefònica. Mira, t'avance. Ara anem a preguntar-li per Carlos Espian i si té les dades d'aixes esforços tremendos d'un jugador de 1,94.
20: Sí.
0: 10 gols, fenómeno.
20: 10 goles desde el 3 de enero, sí, que sí. Yo este dato creo que hay que recalcarlo.
0: Y amb la prellista del... ¿Tú el ves en opciones? Pero yo parlaba ir en...
20: Pues mira, a mí me gustaría verlo con más opciones de las que creo que honestamente tiene. Porque ante un delantero relativamente similar por envergadura, no con tanta velocidad porque ya tiene más años como es Borja Iglesias, creo que el futbolista del Celta está por delante en la lista de La Fuente, que sabemos de la piña de la familia que arma, de la fidelidad y el que ha entrado en las últimas convocatorias, la última ya fue con Borja, y Borja ha mantenido también el nivel. Es cierto que no al estratosférico ritmo de un Carlos Espí, que nos ha sorprendido a todos y que ha marcado esos 9 goles nada desde marzo, lo cual es tremendo. Me parece que es una lástima que no haya habido una ventana intermedia, que quizás si hubiera entrado en la ventana previa al Mundial, pues a lo mejor sí, pero el Brian Zaragoza de turno entró de manera un poco sorpresiva por una época muy buena en el Granada, ¿no? Y tuvo la llamada y al final eclosionó así también con España. Vamos a ver, creo que a ver de aquí al lunes qué pasa por la cabeza de La Fuente. Es verdad que se le están cayendo jugadores por lesión y quizá eso abre un poco el abanico para que entren otros futbolistas u otro tipo, pero no sé si él piensa que Borja y Carlos son demasiado parecidos.
0: Sí, es comentaba el otro día en la tertulia Rafa Marín que el seleccionador, que había hablado en alguna ocasión el seleccionador, que es molde un entrenador que per a estos tornejos, y no será el único, volía jugadores de rendimiento inmediato. Y evidentemente la ecuación minuts gols de Carlos Espí en guanyar en el Levant es brutal.
20: Sí.
0: Pep Serer, bona vesprada, ara sí, no?
1: Bona vesprada, sí, ho sentia, eh? O sigui,
20: no
1: cosa
20: meva, això.
0: Bueno, escolta, estem parlant d'eixa prellista i d'eixa llista, sí. No? Contents de que estigui a la prellista, veus difícil la llista.
1: A veure, el premi ja... El premi al treball, jo crec que és merescut. No sóc el millor la persona idònia perquè no vaig a ser el més objectiu.
0: Home, no vas a ser
1: objectiu. Però si intentes ser realista, intente pues, donar tot el que es mereix, no? Perquè sé el que ha treballat. Això sí que ho sé, el que ha treballat i el que, i el que fa cada dia. I a pesar de que, bueno, de que ha anat tot bé, de tal, ell segueix igual. I bueno, de cara a lo que és la selecció, ja dic que és un premi enorme l'estar en prellista. Vamos, seria tremendo ja que estigués en la llista definitiva.
20: Sin duda.
0: Però s'està parlant moltíssim d'ell, ho comentàvem.
1: Sí, a veure, ho estava sentint a Cristina i tenia tota la raó. I a tu també vas sentir el tema del rendiment immediat. Sí. Crec que és això, perquè tu necessites això de cara a solventar els partits, perquè això, una vegada passa, s'ha acabat, ja no tens una altra oportunitat. Però tant, el que sí tinc molt clar, no vaig entrar a comparar a un jugador a l'altre, encara que són semblants. Evidentment, un té l'experiència, ja és un tio ja està bregat en el que és el futbol i l'altre acaba de començar. La erupció és tremenda, és bestial de Carlos, sí. I el que sí te puc dir que ell és un especialista en l'àrea. Aleshores, si tu necessites un tio de 10 minuts que te ho rebente tot,
0: sí.
1: Que els centrals estan ja esgotats, que no tenen ganes de lío, traus al bicho y monta un pollastre.
20: Y Pep, además, de cabeza a balón parado en carrera. El otro día vimos cómo presiona, cómo roba, ojo, cómo corre y cómo define.
0: Y en una selección tan baixeta con la española,
20: sí.
0: També com defensa, perquè s'està destacant, clar, s'està destacant, però en les accions a pilota parada molts balons en el Levant s'està traguent Espí, eh?
1: A veure, l'esforç és tremendo, ja me fica on me toca, però bueno, l'esforç és tremendo, sobretot analitzant el que són els metros.
0: Sí, sí, ja
1: normalment veig. un nou on així publicat, no?
0: Sí,
1: màxima distància. Vale, aleshores, que jo sempre dic el mateix, us ho explico molt ràpid. Ell pressiona i pressiona i moltes vegades, potser quan arriba el baló no està fresc. Però bueno, si treu un 1%, d'aixes pressions, un 1% sols que traga, que ho ha tret el dia de l'Oviedo, va pressionar mi gol, és veritat que això era al principi, l'altre dia el mateix, que t'ha fet creure també, l'última altra Sassuna que estava rebentat i la va tirar per dalt. Si treu aquest euro, ja val la pena fer aquests sprints i aquests esforços. No sé si m'enteneu.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: te mates, moltes vegades és una pressió estèril perquè no treu rendiment. Però ella treu rendiment, per tant, creu. No li portis, no corregues, no pressiones, no, perquè si pressiones te la vaig a robar. Una o altra en tindré. I bueno, és un dia de treball, de feina al dia a dia i això és admirable, la veritat.
0: Sí. Bueno, la pregunta que li he fet a Cristina, tu com veus aquesta última jornada? Confies en ells i en el Levant d'igual manera?
1: Està molt dret, el tema, Jo feia, no sé, crec que des de 2006 no veiem això. Entonces, Bueno, yo creo que es bien. La matemática, la estadística está ahí, los números están ahí, eso no falla. El Levant tiene que pasar una carambola. La única carambola que tiene que pasar es que el Elche y el Levant no empaten. Y eso es la única.
0: Exacte, exacte.
1: Lo demás, todo es favorable. Que guanye el Mallorca, que puntúe el Levant fuera, que tal, todo eso es favorable. El Elche també és una finalíssima, ja no, al final és finalíssima, perquè el Girona sols li va guanyar.
0: Exacte.
1: Bueno, no sé, anirem a Sevilla a patir, també. O sea que és lo que hay.
20: Yo creo que padecer, pero mucho menos de lo que se hubiera padecido.
1: Sí. Hombre,
20: quiero decir, todo el levantinismo habría firmado llegar a esta última jornada con vida y pensando que con un empate. Sí.
0: Pep Serer y yo teníamos idea. Arribar vivos al partido del Mallorca, ¿te recuerdas?
1: Eso vale comentar, sí, señor. Pero Bordic, para mí la clau es en Vigo. Vigo es la clau.
20: Sí, totalmente.
1: Vigo trae esos tres puntos, eso es lo que te digo, aquí estoy yo. Y solo me queda una. Y después de eso ya tienes que vaya al Mallorca. Sí.
20: Totalmente.
0: Bueno, ya escolteo. Y ese Valencia que pasa estar... Bueno. Cristina?
20: Bueno.
0: O sea, en la mateixa lliga, en una jornada, a diferència de 10 minuts, el Valencia haguera lluitat esta última jornada per el descens.
20: Totalmente.
0: I ara va jugar contra el Conference.
1: El equip que reflexa el que dius és Osasuna. Osasuna està vivint plàcidament tota la temporada i ara, com no baixa tant, té possibilitats de baixar.
20: Hombre, és que quan vino al Ciutat el otro día, perquè no deja de ser el otro día, estábamos haciendo cálculos para Europa. Estábamos hablando con Lixi y con Braulio.
1: Cristina, 4 partits sense guanyar.
20: Sí, sí, por eso. Que al final... Bueno, de hecho empezó en el Ciutat, si no recuerdo mal.
1: Y ahora va Getafe.
20: Getafe está jugando la Europa League, poca broma. Yo después de hacer el otro día el partido en Elche y de escuchar después del partido a David Soria, a Bordalas, tal, pensé, Osasuna pierde en el Coliseum, de verdad.
1: Mira,
20: o sea, yo salí de allí con la sensación de decir, es que el Getafe en casa va a ganar.
0: Va a ganar.
20: Es que va
1: si,
20: a ganar.
1: Si veo el partido contra el Mallorca el otro día, iba a pasar Pedamunt,
0: Sí. És que és on el Mallorca va també. Ahí. Sí. Si el Levant la clau està en Vigo, la del Mallorca està en Getafe, on firma, jo crec, la seva sentència.
20: Un 3-1,
0: no?
20: Al final fue un golpe duro. Y sobre todo lo anímico. Es que llegados a una sentencia tan tremenda como esta, para todos los equipos, yo creo que lo anímico vale el doble. Porque al final dices, ¿quién viene más convencido? No. ¿Quién viene más?
1: Sobre todo.
0: Lo anímico,
1: Cristina, el tema del cita corte tú en lo anímico, pero sobre todo, ¿cómo pasa, no? ¿Por qué?
20: Sí, claro. Porque Osasuna, esto es como lo de los Osasuna, ascensos Mallorca, en segunda, el que va hacia abajo, ¿no? Y el que va hacia arriba.
1: No, es el hábitat. El Girona, Osasuna, están acostumbrados a estar en una zona
20: también
1: cómoda, por decirlo así. Claro, de repente veus en el clot, te veus en el funk. Sí. Y joder, él lleva un portador del año todo el año en el fan, todo el año. Claro. No es, tú ves el partido del Levant Getafe, que se echó a la vida, cada partido de casa se echó a la vida, normal.
0: Sí.
1: Y claro, dius, joder, estos no, sembla que no pase res, no tienen ningún tipo de ansiedad, nos pesan los cames.
20: Bueno, el día de Osasuna.
1: También,
20: con la remontada,
0: el 2-3, claro, el 2-3,
1: porque están acostumbrados
20: ya. El 3-2.
1: Treballen fa molt de temps en ixe pesar, no? Dir, estem ahí i bueno, i estem acostumats, no passa res, ja hi anirem. I així n'ha sigut.
0: Pep, entengués el partit que va fer el València l'altre dia a Anoeta, perquè del 3-2 es va passar al 3-4.
20: Con un hombre menos.
0: Exactament.
20: Y en el descuento, tremendo.
0: Tu entens algo del que està fent el València?
1: Sí. Està fent el mateix que tot l'any.
0: La muntanya russa.
1: És veritat, no és un equip estable, claro. No dius que aquest equip bueno, podrà jugar millor o pitjor, però sempre té una estabilitat, té un ordre, té una constància. No, n'hi ha partits que dius, joder, vas a jugar a Europa, és un equip fantàstic, i després fots una pastela tremenda.
0: Sí.
1: I ens ha passat en guany, dir, joder, com és possible que passi això?
20: Sí. Para mí fue increíble el partido por las dos partes, por la Real Sociedad, que lleva 7 partidos sin ganar, y que marca 3, es verdad que con ayuda de Tárrega, pero que el Valencia marque 4 goles... Que marque con un hombre menos, que marque en el descuento. Bueno, el partido fue tremendo y dices, qué pena, ¿no? Haber tenido este pundonor y esta ofensividad en tantos otros días.
0: I
20: estaríamos
0: gust,
20: hablando de otra cosa.
0: Y King Gust, Tim, 10 segundos. King Gust, vore jugar a Javi Guerra de esa manera.
20: Creo que esa es su posición, creo que es donde tiene que seguir. Y ojalá la temporada que viene esto sea la norma y no la excepción.
0: Efectivamente. Pep, muchas gracias.
1: Adeu.
0: Venga, Chris, gracias.
20: Un placer, Dani.
0: A tots vosaltres, demà més vos deixem 90 minuts, recordeu, la banda a la mitjanit, 90 minuts a les 11, vos deixem les notícies, adeu. Ara i tots els dies
3: us vull sentir-te dir que... Esports a punt.
20: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per l'Audiència Nacional...
21: No he tenido nunca relación con Plus Ultra de ningún tipo.
22: Y yo estoy confiado en que esta oferta pues sea aceptado por la mayoría... per la majoria de sus representantes.
23: Entrem en un percentatge de no molt elevat, perquè tenim molts dubtes.
24: No tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
25: Però no és més veritat que mi prioritat política és convertir-me en la pròxima presidenta de la Generalitat Valenciana.
26: Se observa que totes les obres estan firmades imitant les firmes d'aquests autors.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
20: Hola, com estan a aquestes hores? Mestres i conselleria estan de nou reunits buscant un acord que posi fi a la vaga indefinida del professorat que va pel 7è dia. Sembla que en aquests moments s'han fet un recés. La reunió ha començat a la 1, la d'ahir, recordem, ha durat més de 10 hores. De seguida escoltem el que han dit els convocants a les portes abans d'entrar a la reunió, però este dimarts la notícia del dia té un nom propi, la de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista del govern espanyol, a qui l'Audiència Nacional imputa per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra, que investiga presumptes irregularitats financeres en el rescat d'esta companyia aèria. És el primer president del govern espanyol imputat en democràcia. El jutge l'acusa de liderar una estructura estable de tràfic d'influències. El que s'intenta aclarir a partir d'una investigació de la Policia Nacional és si Zapatero va llevar fons procedents del cobrament de comissions per mediar davant de l'administració pública per afavorir persones del seu entorn. Està citat, en tot cas, a declarar el dia 2 de juny. Durant tot el matí, agents de l'UDEF, de la Unitat de Delictes Econòmics i Financers d'esta unitat, de l'UDEF, han registrat tant la seva oficina al centre de Madrid com l'empresa de les seues filles. Lorena Diego, bona vesprada. L'escorcoll sembla que acaba de finalitzar.
27: Sí, finalment ha durat unes 4 hores i mitja i se registra en el despatx privat de José Luis Rodríguez Zapatero, situat a Ferraz, el número 35, just enfront de la seu dels socialistes, al mateix carrer, al carrer de Ferraz. Vora 12 agents han eixit vora les 2:15 de la vesprada amb unes caixes de cartró que han introduït finalment en un cotxe policial. És una incògnita si en este registre ha estat o no present José Luis Rodríguez Zapatero.
20: Gràcies, Lorena. Bé, així les coses. José Luis Rodríguez Zapatero, el mateix expresident, acaba de publicar un vídeo en les xarxes socials, un minut i mig de durada, en què assegura que mai no ha fet cap gestió amb un organisme públic en relació amb el rescat de Plus Ultra.
28: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
20: Òscar Martínez, bona vesprada.
29: Hola, bona vesprada. Està disposat a col·laborar amb la justícia, parlarà en breu amb els mitjans de comunicació. Això ha dit Zapatero en este vídeo que ha fet públic poc abans de les 3 de la vesprada. Abans de fer-se públic este vídeo de l'expresident, sobre la imputació, la ministra portaveu, el Masaiz, ha dit este migdia, després de la reunió del Consell de Ministres, bueno, que respecta, que el govern d'Espanya respecta la justícia, també respecta la presumpció d'innocència, i ha acusat la dreta de tindre malevolència contra Zapatero.
30: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha, a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
29: Bueno, reaccions hi ha hagut durant tot el matí. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escrit en el seu compte d'X que la corrupció és la raó fonamental del govern de Pedro Sánchez i que només li queda una eixida digna no continuar tacant ni un minut més el bon nom de la política, la justícia i d'Espanya. Escrit Feijóo, Vox li reclama que presente una moció de censura.
20: Les 3 i 4 minuts, Majo Collada està a la tècnica. Anem amb més coses.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Bé, l'altra notícia del dia, el punt d'atenció a aquestes hores és si s'ha reunit entre conselleria i sindicats, de reunits de nou per a tractar d'arribar a un acord que acabi amb la vaga indefinida que ja va pel sèptim dia, en un altre matí de protestes i amb l'amenaça dels equips directius, ja ho saben, de dimitir en bloc si no s'atenen les reivindicacions del professorat. En tot cas, consellera i sindicats estan asseguts a la taula, han fet un recés en estos moments, la imatge fora es repetís, reunió als despatxos i centenars de mestres a les portes. Seguint esta reunió està Àlex Sanjaime. Àlex, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Patricia. La notícia, efectivamente, és aquest recés de 30 minuts que ha demanat la conselleria, segons diuen els sindicats. Apenes portaven 40 minuts de reunió. La reunió ha començat una miqueta més enllà d'aixòs de les 2 de la vesprada. I ja dic, un recés demanat per la conselleria. Han plantejat que aquesta és l'última proposta salarial i s'increment retributiu. I diuen que si no accepten la resta de punts, decaurà aquest increment salarial que ofereixen des de la conselleria. Com dic, és un recés que es produeix ara mateix. Anem a escoltar a representants dels tres principals sindicats que, recordem, es van alçar de la taula la setmana passada. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, de l'UGT, Marc Candela, de l'STPB, abans de l'entrada a la reunió.
6: Entrem en un percentatge de no molt elevat, perquè tenim molts dubtes, perquè pensem que encara és manifestament millorable el que està escrit.
7: Ens posen una tessitura que avui hauríem de canviar moltíssim les coses per a que ens parega un acord raonable.
8: Normalment depèn de la Conselleria d'Educació, perquè nosaltres anem a tornar a plantejar millores al que ja n'hi ha damunt de la taula i esperem que sí que s'admeten i puguem tindre un document mínimament acceptable.
5: Com diem, ara mateix, ixe recés, ja veurem en què queda. Situació sembla de bloqueig ara mateix en la negociació. No sabem a hores d'ara si la reunió d'avui, les negociacions, si s'allargaran o no, i si pot ser la reunió definitiva que senti les bases d'un acord per a tractar de posar-se a esta vaga indefinida.
4: Gràcies, Àlex. Estarem pendents del resultat d'aquesta reunió. Són les 3 i 7 minuts. Parlem d'altres assumptes. Este dimarts ens deixa també la declaració de Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana davant de la Comissió d'Investigació al Congrés. Ha sigut més curta del que és habitual perquè Vilaplana no ha contestat a les preguntes de ses senyories. Ha dit que tot el que havia de dir li ho va dir ja la jutgessa. S'ha remès, per tant, a les seues declaracions en seu judicial. Així ho ha fet amb totes les diputades i diputats que li han preguntat. La primera ha sigut la valenciana de Compromís, Àgueda Micó. Amb ella sí que ha contestat a una pregunta directa. Ha negat que hagi rebut, diu, cap pressió per part de la Generalitat.
9: Si creu que des de la presidència de la Generalitat la van voler utilitzar a vostè com a escut de Mazón.
10: Senyoria, no. No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada. No tinc res a portar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
29: Especialment dur ha sigut l'interrogatori del diputat de Podem, Javier Sánchez Serna. L'ha formulat preguntes amb un to inquisitiu. La periodista li ha respost que a ella no li corresponia declarar en una comissió política.
10: No tengo nada que aportar.
11: Usted le aseguro, que puede responder a todo lo que se le pregunta aquí.
10: Ha contestado, pues una comisión de investigación política.
11: ¿Por qué cree usted que le citamos en esta comisión?
10: Pues no lo sé, pero dígamelo usted.
11: Bien.
10: Porque no lo sé, porque
11: yo
10: no sé.
11: Se lo hemos dicho al comienzo de la comparecencia. Usted ha sido testigo.
29: Representants del PP i de Vox no han fet preguntes a Vilaplana, però sí que han acusat d'hipòcrites els grups que l'havien citat a declarar per l'haver-la posat, han dit, en el punt de mira durant mesos. Tampoc no les ha fet el diputat de JxCat, Alberto Ibáñez, de Compromís. Ha deixat de preguntar en veure que Vilaplana en un moment s'emocionava. El remat ha sigut una sessió dura que ha viscut moments com quan Maribel Vilaplana, en la veu trencada, ha recordat els mesos viscuts i la pressió a la qual, diu, s'ha vist sotmesa.
10: Todos esos relatos, esas insinuaciones que han conllevado tantas vejaciones, se ha dicho tanto sin decir y se ha dicho después explícitamente tantas barbaridades que no le doy a pasar a nadie.
4: Les 3 i quasi 9 minuts, moment ara de conèixer la previsió meteorològica. Javi Miró, bona vesprada.
13: Bona vesprada, situació meteorològica d'estabilitat, creixen els núvols una miqueta cap a l'interior nord, també en punts de muntanya de les comarques centrals, però avui no esperem precipitacions. El que destaca avui, sobretot, és l'ascens de temperatura, sobretot destacable en comarques com la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria o inclús el Baix Segura i el Baix Vinalopó. I és que a hores d'ara passem puntualment dels 31 graus on més puja el termòmetre. A la resta del territori bufa una miqueta la brisa o no puja tant la temperatura i, per tant, els termòmetres no són tan elevats. A la província de Castelló bufa la brisa de component sud-est i, per tant, així les màximes queden entre els 22 i els 25 graus. Serà una vesprada d'estabilitat amb creixement de núvols, com hem comentat, en algun punt de muntanya i pas de núvols alts, però sense més conseqüències. Demà sí que tenim un canvi i és que aquestes temperatures tan elevades com les d'avui baixaran perquè bufarà la brisa de manera consistent a tot el territori i, per tant, tan sols esperen temperatures una miqueta més altes cap a l'extrem sud, on de nou podrien passar dels 30 graus. Per a la resta del territori, màximes entre els 24 i els 27 graus i tindrem més núvols de tipus baix, sobretot de matí, en punts de litoral i prelitoral central i nord.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
1: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Bé, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sigut imputat per organització criminal, falsedat documental, tràfic d'influències també en el cas Plus Ultra, l'aerolínia que està en el punt de mira de la justícia pel presumpte ús il·lícit de part dels diners amb què l'executiu central la va rescatar per les pèrdues generades per la pandèmia. És el primer president imputat en la història de la democràcia. Fa uns minuts, el propi Zapatero ha penjat un vídeo d'un minut i mig de durada en les xarxes socials en què nega la major, mai, diu, ha fet cap gestió davant un organisme públic en relació al rescat de la companyia.
28: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
4: Bé, això diu Zapatero, però la investigació judicial, que partís d'una investigació policial, el situa en el cim d'una trama il·lícita de tràfic d'influències i li atribuís el cobrament de 2 milions d'euros en comissions. Expliquem el qui, el per què de la investigació judicial a Zapatero. Primer, qui ha decidit investigar-lo?
29: Bé, la decisió d'investigar Zapatero l'ha acordat el jutge instructor de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que l'ha citat a declarar el dimarts, dia 2 de juny. L'expresident socialista ha rebut este matí la citació de mans d'agents de l'AUDEF, de la Policia Nacional, que han escorcollat el seu despatx i altres tres societats mercantils, entre elles una de les filles de Zapatero. El jutge ha alçat el secret del sumari i situa l'expresident en la cúspide d'una trama de tràfic d'influències il·lícites.
4: Mirem cap a on partís esta investigació pel rescat de Plus Ultra i per què ha acabat afectant tant a l'expresident.
29: La Fiscalia Anticorrupció sosté que l'aerolínia Plus Ultra hispano-venezolana va fer un ús indegut del rescat de 53 milions d'euros que el govern a través de la SEPI li va concedir en la pandèmia perquè almenys una part dels diners van ser utilitzats per a blanquejar diners il·lícits procedents de Venezuela, segons la querella que va presentar el Ministeri Públic.
4: I Zapatero, més enllà de que, com hem escoltat a Negalda Major en este vídeo que ha distribuït a través de les xarxes socials, va compareixer el març passat en el Senat, on també va negar haver cobrat de Plus Ultra.
29: Sí, va ser el dia 2 en la comissió del Cascoldo, citat pel Partit Popular que té la majoria en la Cambra Alta. L'expresident socialista, efectivament, va negar haver intermediat per a cobrar comissions en el rescat de la companyia investigada.
2: ¿Ha tenido usted algo que ver en el rescate de Plus Ultra? ¿Fue usted el facilitador del rescate?
12: No, evidentemente no. Yo no he tenido nunca relación con Plus Ultra de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nada para Plus Ultra, jamás. No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate Plus Ultra. Todo lo que se han dicho son
2: falsedades,
12: enormes falsedades.
4: El que va reconèixer Zapatero és haver cobrat de l'empresa Anàlisis Relevante, però únicament per treballs de consultoria. El propietari d'esta empresa és Julio Martínez Martínez, d'Elda, un empresari d'Elda, que està investigat en la causa i que era assessor extern de Plus Ultra.
29: Des de fa mesos, la policia ha rastrejat la vinculació de Julio Martínez Martínez amb l'expresident del govern i manté que hi va haver relació més enllà de treballs de consultoria. Diverses fonts sostenen que els agents de l'AUDEF han trobat una mena de contracte pel qual este empresari, que va contractar Zapatero i les seues filles, cobraria de Plus Ultra una comissió de l'1%, 530.000 euros en el cas que l'aerolínia rebera el rescat. El dubte Per ara està en saber si Zapatero sabia o no d'on venien els diners que li va pagar l'empresari, uns 460.000 euros bruts durant 6 anys per labors de consultoria global que, segons l'expresident, es va fer de forma legal i declarada a l'agència tributària.
4: I este matí, com dèiem, el jutge ha alçat el secret del sumari i algunes revelacions.
29: Doncs que, segons l'instructor de la causa, l'expresident Zapatero va cobrar de manera suposadament irregular vora 2 milions d'euros en comissions i que els pagaments, sota sospita, van eixir de 3 empreses diferents i van tindre com a destinataris el mateix Zapatero i l'empresa de les dues filles de l'expresident.
4: Bé, evidentment, després d'esta notícia, de seguida s'han succeït les reaccions polítiques a la imputació, els socialistes en bloc el defensen, denuncien una campanya de desprestigi, igual que la resta de l'esquerra, mentre en el Partit Popular i Vox vinculen l'actual govern de Sánchez amb una presunta trama corrupta de Zapatero. Informa Lola Oliver.
14: En el PSOE tanquen files amb l'expresident Zapatero, insinuen una persecució al Partit Socialista i contra el govern de Sánchez, en la qual inclouen la judicatura i la dreta. No defalliran en la seua defensa, ha dit el portaveu Patxi López.
15: Vamos a seguir defendiendo a un presidente que transformó nuestro país.
14: En la mateixa línia responen a l'esquerra del PSOE, on posen en quarantena les acusacions contra Zapatero. Gerardo Pisarello és de Sumar i Águeda Micó de Compromís.
16: Determinados sectores del poder judicial es un enemigo a batir, es el expresidente Zapatero.
17: Tendremos que ver si hay o no hay corrupción al respecto o si está siendo víctima o no de esta guerra judicial.
14: Podem, però, també l'indica el govern de Sánchez del camí d'eixida. Ione Belarra és la portaveu.
18: La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero. Eso es evidente, pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil.
14: En Vox presiona en el Partit Popular perquè presente una moció de censura. Pepa Millán és la portaveu.
19: Cuando decimos que estamos ante una mafia, no es ninguna hipérbole.
14: El PP s'ha llançat a l'atac directe. Esther Muñoz és la seua portaveu.
21: Zapatero hoy no está...
14: ...xez el camí d'eixida. Ione Belarra és la portaveu.
18: La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente. Pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil.
14: En Vox presiona en el Partit Popular perquè presente una moció de censura. Pepa Millán és la portaveu.
19: Cuando decimos que estamos ante una mafia, no...

0: Fill d'home de negocis amb bons contactes, sobretot a Veneçuela. Per això l'apunten com l'artífex del rescat de l'aerolínia hispano-veneçolana Plus Ultra per part del govern espanyol el 2021 amb 53 milions d'euros. També és amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, tal com va reconèixer l'expresident al Senat al mes de març.
1: I con el otro Julio Martínez, sí, que és el que se puede considerar.
2: Julio Martínez, sí, sí, bastante.
0: Julio Martínez és natural d'Elda i té una vintena d'empreses al seu nom, moltes amb domicili al Vinalopó Mitjà, però també és administrador únic d'Anàlisis Relevante, ara investigada. A l'empresari el va detindre la policia l'11 de desembre per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El 9 d'abril, Martínez es va negar a declarar en la comissió del cas Coldo del Senat, on des del Partit Popular el situaven com a testaferro de Zapatero.
3: ¿Viajaba con frecuencia a Venezuela con Zapatero? Según los medios de comunicación, en varias ocasiones.
0: Martínez té 58 anys i pertany a una família acomodada d'Elda. Va començar com a empresari en l'àmbit immobiliari construint locals que després llogava a supermercats. Esta primera empresa encara està activa i la visita sovint, segons han confirmat a punt diversos testimonis.
4: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: Bé, l'altre tema del dia. El punt del focus d'atenció està en aquesta reunió entre els sindicats i la conselleria per a veure si desbloquegen la situació, desconvoquen, per tant, la vaga indefinida que va pel 7è dia. A partir de les 3:30 reprendrà de nou la negociació entre les dues parts. Ja saben que sobre la taula hi ha una nova oferta salarial i de millora de les condicions laborals, també les contrapropostes sindicals. José Soler, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Patricia. I del que hem pogut saber fins ara d'esta reunió, fons sindicals presents en la taula estan explicant que la reunió ha començat sense noves propostes i que la conselleria els ha demanat si accepten o no l'esborrany presentat a nit. La negociació, a hores d'ara, està bloquejada, es troba en un període de recés. Tant les TPB com UGT i Comissions Obreres han reiterat la voluntat de continuar negociant sense signar encara cap document d'acord. I el CESIF, per la seva part, creu que també este document presentat a nit no està tancat i s'ha negat a signar, de moment. La baixada de les ràtios i la millora de les plantilles estan en el centre del debat en este inici de la reunió, també marcat per l'augment salarial que consideren insuficient. Alguns sindicats, com les TPB, reclamen pagues extres completes, revisió salarial segons l'IPC i millors compensacions del subsidi per incapacitat temporal. Altres, com Comissions Obreres, creuen que l'actual proposta no fa possible recuperar el poder adquisitiu perdut. I, mentrestant, centenars de manifestants esperen a les portes de la conselleria. I abans d'esta reunió, Txelo Baix, de Comissions Obreres, i Maite de Tarazona, d'UGT, han assegurat que hi ha marge de millora en la proposta de la conselleria.
7: Si se vol, se pot. Se poden modificar pressupostos, se pot dedicar més diners. Respecte dels altres punts, en plantilles pensem que és manifestament millorable.
8: El tema de ràtios a 2030 ens pareix molt lluny. Tenim una ordre que tampoc volen derogar i tornar a l'acord de plantilles. Les infraestructures, ja sabem, els centres d'Anna, tot el que estan patint encara. Temes de climatització estan en projecte, però tampoc tenim dates concretes. Tot està massa en l'aire.
6: Una proposta que, en cas d'aprovar-se, s'hauria de sotmetre a la votació de les assemblees. Marc Candela, STPB.
9: És la gent la que ha de decidir si és satisfactori o no. Anem a intentar apretar una miqueta més, perquè no és el que volem, però bueno, ja veurem el que diu la gent.
6: I en paral·lel, Patricia, a Alacant i a Castelló també s'han fet concentracions i actes de protesta.
5: I la vaga educativa també, òbviament, s'ha colat entre els assumptes tractats en la roda de premsa de posterior al ple del Consell. Carmen Monteagudo.
10: Afirma el portaveu del Consell que ahir un esforç per part de la Generalitat i per part de tots els valencians, perquè els professors, diu, van a tindre una de les retribucions més altes de tot Espanya. 200 euros més al mes, un augment de professors i una baixada de ràtios. Assegura que l'actual Consell és el que millor ha tractat el sistema educatiu, el que més s'ha sentat a negociar tant en pares com en docents. I s'ha mostrat confiat que els sindicats accepten avui l'oferta del govern valencià que posa fi a la vaga indefinida.
11: Y yo estoy confiado en que esta oferta, que es una oferta que supone anualmente 2.800 brutos euros de media para nuestros maestros y nuestros profesores, pues sea aceptado por la mayoría de sus representantes.
5: I la ministra de Ciència i secretària general dels socialistes, de valencians, Diana Morant, ha afirmat este migdia que la seva prioritat política és ser presidenta de la Generalitat després de les pròximes eleccions autonòmiques.
12: Sí, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, a Morant li han preguntat si ser ministra i candidata la penalitzarà en les eleccions autonòmiques com a Maria Jesús Montero a Andalusia diumenge. Ella ha explicat que no serà la primera candidata

0: Opta a ser presidenta d'una comunitat autònoma des d'un càrrec en el govern d'Espanya, perquè també ho van fer Esperanza Aguirre o en el seu moment Juanma Moreno Bonilla, que era secretari d'Estat. Segons Diana Morant, el PP de la Comunitat Valenciana viu la pitjor perspectiva electoral.
1: En la Comunitat Valenciana el Partit Popular no està rozando la majoria absoluta. Està segurament en uno de sus suelos históricos en la Comunitat Valenciana y eso lo dicen todas las encuestas. Para mí, levantarme hoy en Madrid o levantarme en València o levantarme en Bruselas no hace que mi prioridad no sea la mejora de la vida de los valencianos y las valencianas.
2: I tor de Maribel Vilaplana avui en la comissió d'investigació de la Dana al Congrés, la periodista que va dinar en Carlos Mazón. Una declaració, Vilaplana s'ha trencat quan ha recordat el calvari que està vivint des de fa 18 mesos. Carmen Domingo.
3: Des del principi, Maribel Vilaplana ha tingut molt clar el que volia i el que no volia dir.
4: No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada.
3: Però s'ha negat a respondre a les preguntes per dos raons.
4: Jo no tinc cap càrrec polític, no tinc cap responsabilitat. I aquests dubtes que tenen respecte a aquesta persona, el senyor Carlos Mazón, l'expresident, són preguntes que han de fer-li a ell, no a mi.
3: I diu... Ya ha declarat en seu judicial.
4: Hay una declaración que usted seguro que
5: señora
4: tenía
5: acceso donde está contestado mire, absolutamente todo. La comisión de investigación no interfiere.
4: Y también tengo el mismo deseo que usted
5: que colabore.
3: En moments tensos amb el diputat de Podem que insistía a preguntar y ella en no respondre.
5: ¿Por qué cree usted que le citamos en esta comisión?
4: Pues no lo sé, pero dígamelo usted.
5: Bien.
4: Porque no lo sé, porque
5: se
4: yo, sea,
5: dicho,
4: yo
5: se
4: no
5: hemos
4: sé
5: dicho
4: qué
5: al comienzo de la...
3: Vilaplana s'ha trencat en reviure el calvari que ha patit.
4: Ya ho sé que no me están jutjant, pero yo me siento jutjant.
6: Ho sé, y me pareix humanament comprensible, pero vostè també ha d'entendre...
4: No vull reviure ya més. Las circunstancias a veces son complejas cuando te toca vivirlas y yo las estoy lidiando y gestionando de la mejor manera que puedo.
3: Sumar ha deixat de preguntar, però la portaveu socialista ha insistit.
7: La acción es hacerle preguntas aunque usted no quiera responderlas.
3: Sense preguntes, PP i Vox han acusat els grups de l'esquerra de tractar de provocar un circ mediàtic.
8: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Bé, de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut este matí Jonathan Andic, acusat de l'homicidi de son pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, que va morir al desembre del 24 després de caure en un camí de muntanya, en Montserrat.
0: La policia catalana, que en un principi havia valorat la hipòtesi de l'accident, investiga des de l'octubre la mort d'Andic com a possible homicidi. El seu fill ha passat de testimoni investigat, ja que era l'únic que l'acompanyava el dia que va morir en caure al buit.
2: I tiroteig tràgic, a Ejido, Almeria, amb dos morts i quatre ferits molt greus, entre ells un bebè de 18 mesos, Santi Hernández.
9: La nit s'ha trencat a tirs al Canalillo, una xicoteta barriada de l'Ejido envoltada d'hivernacles. Poc després de les 11 de la nit, un jove de 25 anys ha començat a disparar en ple carrer amb una pistola. Primer ha matat els seus pares dins d'un cotxe. Després ha continuat disparant i ha ferit greument quatre persones més. Una d'elles és el seu fill, de només 7 mesos, que té dos ferides de bala i està en estat crític. També ha disparat contra un altre xiquet de 18 mesos, una dona i un home de 60 anys que ha intentat frenar el tiroteig. Tots estan en estat molt greu. Després de fugir, l'agressor s'ha entregat esta matinada. La Guàrdia Civil investiga el cas com a violència domèstica. Ara s'està avaluant l'estat mental de l'agressor en un centre sanitari.
2: I el Tribunal Suprem ha reconegut per unanimitat que una persona està legitimada per a recórrer davant la justícia la concessió de l'eutanàsia d'un tercer si té una vinculació particularment estreta amb el que demana la mort assistida.
0: Sí, amb esta resolució el Suprem desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia que va reconèixer la legitimació d'un pare a recórrer judicialment l'eutanàsia concedida al seu fill, major d'edat i amb plenes capacitats.
2: I l'anunci del nou model que Ford fabricarà al Musafe suposa un valor d'oxigen per a la indústria auxiliar de l'automoció. Ha replegat testimonis Maria Poveda.
10: Sí, bona vesprada. La confirmació que el Ford Bronco serà el nou model amb segell valencià permet respirar tant a la plantilla de la factoria com a la indústria auxiliar. Francisco Segura és el president d'Avia.
11: Ya tenemos una fecha y eso es muy importante para todo lo que es la cadena de valor de proveedores de Ford, porque al final trabajamos con objetivos.
10: Organitzar-se és clau, per això no el sorprèn que finalment es retarde un any l'arribada del nou model.
11: A estas alturas son fechas normales de lanzamiento del vehículo. No podíamos esperar que fuera una fecha anterior.
10: La patronal valenciana aplaudís la fi de la incertesa per a la planta d'Almussafes i per a les empreses que en depenen. Vicente Lafuente és el president de la CEV.
12: Es una apuesta por la planta valenciana. Yo creo que es el primer paso de una serie de vehículos que puedan venir en un momento determinado.
10: I és que la possibilitat que la companyia signe finalment altres models al Musafes cobra força i il·lusiona el sector.
11: Tenemos capacidad.
10: Tot i que amb cautela, algunes empreses ja han començat a preparar les seues instal·lacions per a un futur que ara sí comença a aclarir-se.
2: Parlem d'aquest brot d'Ebola que afecta a la República Democràtica del Congo i també Uganda. El director general de l'Organització Mundial de la Salut es declarava este migdia molt preocupat per aquest brot.
13: I'm deeply concerned about the scale and the speed.
0: Però molt preocupat, ha dit Tedros Adhanom, per la magnitud i la rapidesa amb què es propaga l'epidèmia. Només al Congo s'han reconegut ja més de 500 casos sospitosos i han mort 130 persones. L'OMS va declarar diumenge la situació d'emergència sanitària de preocupació internacional.
2: Parlem de Donald Trump, que ha frenat un atac contra l'Iran que estava previst per avui mateix. Diu que per recomanació dels aliats àrabs del Golf Pèrsic per a facilitar les negociacions. Teheran contesta que respondran contundentment a qualsevol nova agressió. Informa Carme Pastor.
14: Trump ho ha tornat a fer, Patricia, ha fet marxa rere de nou.
15: I put it off for a little while.
14: Assegura que ha paralitzat un atac contra l'Iran previst per avui perquè l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs li ho han demanat. Segons ha explicat, podrien estar prop d'arribar a un acord que evite que el règim iranià tinga un arma nuclear.
15: No nuclear weapon.
14: Però com és habitual en Trump, l'aposta per la diplomàcia va acompanyada d'una amenaça que podria reactivar la guerra perquè ha ordenat a les tropes que estiguen preparades per a un atac a gran escala si no s'aconseguís un acord acceptable. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat que contestarà amb contundència qualsevol nova agressió. Tot i això, la possibilitat d'un acord ha tingut un ràpid reflex en els mercats amb el preu del petroli a la baixa i les borses a l'alça.
2: I l'exèrcit d'Israel ha interceptat ja 41 embarcacions que integraven la flotilla humanitària que va cap a Gaza.
0: Bé, nou més continuen navegant en direcció a la franja. Almenys 45 espanyols participen en la missió i entre 10 i 20 han quedat detinguts el govern espanyol i de 8 països més demanen que siguin alliberats immediatament.
2: I com un delicte d'odi s'investiga l'atac a la mesquita de San Diego, on 3 persones han mort. Als Estats Units, els atacants són 2 joves de 17 i 18 anys, només 17 i 18 anys, que han deixat una nota amb al·lusions a l'orgull racial abans de llevar-se la vida. Marian Company.
16: No és l'única prova que mostraria que és l'odi el que els ha mogut. També és la frase que han escrit a una de les armes en què han comès l'atac a la mesquita, la més gran d'esta ciutat del sud de Califòrnia. On hi ha una escola en funcionament quan han arribat els tiradors, un dels menuts de 9 anys. Conta que s'han amagat a un armari on els agents s'han fet eixir amb les mans en alt. El pitjor és que l'atac s'hauria pogut evitar si la policia haguera acertat en el possible objectiu, perquè, segons han contat després, la mare d'un d'ells ha denunciat el seu fill 2 hores abans, preocupada perquè anava vestit de camuflatge i armat. Els agents han pensat que anava a atacar l'institut on estudiava.
2: Acabem ja. Recorden que a les 4 actualitzem informació. Ja saben que està pendent aquesta reunió a dos bandes entre la conselleria i els sindicats convocants de la vaga indefinida de l'ensenyament. Els informarem en successions edicions informatives, però ja saben que també poden estar informats a través del nostre web del Minut a Minut. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu. Ara cadena de favors.
17: Som a punt.
18: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
19: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
20: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: I continuem, perquè el preu de la bombona de butà dona un respir a moltes famílies i baixa des d'este dimarts fins als 15,39 euros. És una reducció que supera el 5,5%, quasi un euro menys que en l'última revisió gràcies a la rebaixa temporal de l'IVA al 10% i a la suspensió de l'impost sobre hidrocarburs.
1: La baixada arriba malgrat el cost de les matèries primeres, que s'ha disparat un 75%, i el transport marítim quasi un 40%. També ha influït en tot això la depreciació de l'euro respecte al dòlar, però les mesures fiscals aprovades pel govern han compensat aquest encariment energètic.
0: El preu de la bombona de butà continua regulat i es revisa cada dos mesos segons l'evolució internacional del propà, el butà, els costos de transport i el canvi euro-dòlar. Tot i esta baixada, el consum de gasos liquats del petroli continua retrocedint i acumula així una caiguda superior al 12% des de 2021. I tanquem este repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui amb una trista notícia per al món empresarial valencià, que ve de la mà de Timpers.
2: Familia, esta bonita aventura que hemos creado entre todos durante todos estos años llega a su fin. Han sido 8 años maravillosos, creo que los más bonitos de nuestra vida, lo podemos decir así. Nuestro proyecto de vida ha girado en torno a Timpers y creo que nunca hemos hecho ni haremos nada tan bonito, pero no somos capaces o no hemos sabido o podido de llevar esto al siguiente nivel o al nivel que merece Timpers y por lo tanto el proyecto...
0: Ho acabem d'escoltar. La firma valenciana Timpers, coneguda per les seues zapatilles dissenyades per persones cegues, ha anunciat el tancament del projecte després de diversos anys d'activitat. L'empresa ha assegurat que el seu creixement no ha sigut l'esperat i per això es veuen obligats a posar fi al projecte.
2: Estamos súper orgullosos y súper felices de lo conseguido. En estos años hemos dado trabajo a unas 20 personas con discapacidad. Creo que hemos puesto en el mapa y en valor la discapacidad, pero sobre todo hemos puesto en valor la capacidad. Creo que hay gente incluso que no ha trabajado con nosotros a la que le hemos cambiado la vida y nuestro mensaje ha sido parte ya de su filosofía y de su modo de vivir.
3: De más será noticia.
1: Una llàstima del tancament de Timpers, però abans d'acabar este repàs a l'actualitat d'avui, hem de mirar a l'agenda. Arturo, avui ens apropes tu. Què és el que serà notícia en estos pròxims dies?
0: En efecte, Javi, si mirem l'agenda en el plan internacional, anem a veure què tindrem demà. Per exemple, al Regne Unit, coneixerem la publicació de l'IPC, és a dir, l'índex de preus al consumidor, que va ser a l'entorn del 3,3% al mes de març. Així que veurem com evoluciona la inflació del país al mes passat, al mes d'abril. A l'Eurozona, per exemple, també coneixerem la taxa d'inflació. Estava en un 2,6% al mes de març. Així és on esperem el repunt dels preus fins al 3% en la zona monetària europea derivada de la crisi energètica. Uh-huh. I si mirem a l'altra banda de l'Atlàntic, als Estats Units el focus estarà en les sol·licituds setmanals d'hipoteques i la publicació de les actes després de la reunió de la Reserva Federal.
1: I com cada dia actualitzant una miqueta l'IBEX, les borses, els mercats.
0: Així és, Javi. Anem a fer una ràpida ullada als mercats. En concret, l'IBEX 35, que situa ara mateix al voltant dels 17.790 punts, amb una pujada d'un 0,20-0,21% i mantenint-se molt estable al llarg de tota la jornada d'avui dimarts. Per la seva banda, el barril de Brent es situa al voltant dels $110 el barril, amb unes baixades superiors a l'1%, i amb això ens quedem per avui.
1: Moltes gràcies, Arturo. Pendents d'aixòs indicadors, que tindrem de cara demà? I ja saben que d'ací uns instants arranca la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim així a l'estudi. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
4: Prepares per començar? Gràcies per acompanyar-nos. El nostre company Juan Nieto us donarà novetats en el cas del triple crim a la localitat de Dolores, en Alacant. Apareguen dissabte mortes una dona, el seu fill de 24 anys i el marit, un guàrdia civil. Les novetats pel que fa a l'analítica forense des de l'Institut de Medicina Legal apunten a que ha sigut un crim de violència
5: masclista.
4: De sí, un crim masclista. En efecte, sonarà Juan Nieto totes les novetats. També aprendrem a dir que no sense sentir-nos culpables. a posar límits.
1: Quin tema, Ixe,
4: en l'entorn familiar, en el de treball, en les amistats i quasi que en qualsevol, és ben saludable per a la nostra salut mental posar un límit. Lorena Gascón, la nostra arroba psicòloga japuta en xarxes, ens contarà com fer-ho. Diu que és fent-se la idea com a metàfora que la nostra vida és un solar en el que no hi ha tanques i el primer que arriba ens llança el fem.
5: Mira,
4: per tant, si li posem les tanques, estem protegits, no? Anem a protegir-nos.
5: M'agrada aquesta imatge.
4: Ben interessant. Parlarem de la poètica darrere de les lletres de dos autèntics genis de la música en espanyol. Dos genis irrepetibles, Joaquín Sabina i Robe Iniesta. En el marc de València Negra s'analitzarà una xerrada ben interessant de la poètica darrere de les cançons que formen part de la nostra vida, d'estos dos grans creadors. Benjamín Prado, que passa per ser més que amic, quasi família, de Joaquín Sabina, i el biògraf Javier Menéndez, biògraf d'Extremoduro, ens ho contaran en el programa a les 6:30.
1: Però no hi havia una miqueta ahí com de pique, que diuen, tu eres de Sabina o d'Extremo?
4: Això, jo crec que se això deu ser, se deu, no dic se pot, dic se deu ser dels dos.
1: Molt bé, clar,
4: és absolutament compatible.
1: És així,
4: no? I de Dylan, i de Cohen, i de tots, no hi ha problema.
1: En efecte, moltes gràcies, Ximo, de seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
0: Demà tornarem, Javi, com sempre, a les 3:30 a la vesprada, si estarem.
1: Adeu, fins demà.
4: Adeu.
6: Són les 4.
7: A punt. Notícies.
6: És el tema, la notícia del dia, la imputació de l'expresident del govern, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, i el Cesc Orcolls, que la Policia Nacional ha fet a l'oficina de l'exmandatari i a l'empresa de les seues filles. Detalls, Alejandro Molés.
8: Tot després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat en el cas Plus Ultra, que investiga presumptes irregularitats financeres en el rescat d'esta companyia aèria. Zapatero està acusat de tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal per presumptament liderar una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències amb l'objectiu d'obtindre beneficis econòmics. Unes acusacions que ja ha negat el mateix imputat, José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
8: Siga com siga, Zapatero haurà de declarar en qualitat d'imputat davant l'Audiència Nacional el 2 de juny. En el capítol de reaccions destaquem que el PSOE tanca files al voltant de Zapatero, tot i que reconeixen l'impacte que ha tingut en la militància, mentre que el PP demana explicacions al govern de Pedro Sánchez. Doncs en acabar el Consell de Ministres d'avui, la seva portaveu, Elma Sainz, s'ha pronunciat al respecte, ha demanat respecte a la presumpció d'innocència i ha recordat que tot ha començat arran de una denuncia d'una organització que ha qualificat d'ultra.
10: La justícia haga justícia, però sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
8: I esta que anem a escoltar és la contestació que ha donat l'expresident del govern, José María Aznar, al ser preguntat sobre la imputació de Zapatero.
11: Yo sobre ese tema no tengo nada que decir, la verdad, y no voy a decir nada, nada más que en España los jueces son independientes y toman los jueces y toman las decisiones que les parece oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario. La justicia en España es independiente y los jueces son independientes y no tengo nada más que decir.
8: Per la seva part, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escrit en el seu compte X que la corrupció és la raó fonamental del govern de Pedro Sánchez i que només li queda una eixida digna, no continuar tacant ni un minut més el bon nom de la política, la justícia i d'Espanya, segons ha escrit Feijóo. Per la seva part, Vox li reclama que presenti ja una moció de censura.
6: Pendents de la reunió que fa dues hores ha començat a la Conselleria d'Educació per tal d'arribar a un acord amb els sindicats que permeta desconvocar la vaga indefinida. Rubén Dempere.
5: A hores d'ara, la negociació s'ha reprès després del recés que s'havia fet a les 3 de la vesprada. Segons informen fonts sindicals, la conselleria estaria disposada a retirar el pla de substitució anticipada en primària que va proposar ahir, i també l'apartat sencer que feia referència al valencià, però que eixes serien les últimes modificacions que faria en la proposta. Abans de reprendre la negociació, des del govern valencià, el seu portaveu, Miguel Barrachina, confiava en l'entesa entre les parts, sobretot després de l'increment salarial oferit als docents.
10: Y yo estoy confiado en que esta oferta, que es una oferta que supone anualmente 2.800 brutos euros de media para nuestros maestros y nuestros profesores, pues sea aceptado por la mayoría de sus representantes.
5: I des dels sindicats, el portaveu de l'STPB, Marc Candela, feia estes declaracions abans d'entrar a la reunió en la Conselleria d'Educació. Diu que cal apretar una miqueta més.
12: Anem a intentar apretar una miqueta més. Normalment depèn de la Conselleria d'Educació, perquè nosaltres anem a tornar a plantejar millores al que ja n'hi ha damunt de la taula, i esperem que sí que s'admeten i puguem tindre un document mínimament acceptable.
5: Mentrestant, centenars de manifestants esperen a les portes de la conselleria i ho fan amb càntics com estos.
6: Maribel Vilaplana s'ha negat a contestar les preguntes que els diputats i diputades li han formulat en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana Xavier García del Valle.
13: Sí, Vilaplana ha argumentat que ja va declarar en seu judicial. A més, ha negat haver rebut pressions del Partit Popular i s'ha emocionat a l'hora d'expressar com de difícil ha sigut el que ha viscut des d'aquell dia.
14: Es demanaria, per favor, és que està tot ahí, jo no tinc res més que aportar, ni tinc responsabilitats, ni càrrecs, ni els meus fills a l'altre costat, a la meva parella, a la meva família,
15: pues mira,
14: als meus amics.
15: Té raó, no tinc més preguntes, moltes gràcies.
14: No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada, ni se sentit, o si és el... No tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
13: Totes les citacions que Maribel Vilaplana ha rebut estan relacionades amb el dinar que el dia de la dana, el 29 d'octubre de 2024, va mantindre en un restaurant de València amb el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón. Un dinar que es va allargar en el temps i quan la barrancada ja s'havia cobrat nombroses víctimes.
6: I del Congrés a les Corts, on avui s'ha conegut el dictamen de la Comissió d'Investigació de la dana, un dictamen pactat entre Vox i el Partit Popular.
13: Este informe posa el focus en la falta d'infraestructures hídriques, la falta d'informació i la gestió deficient de la catàstrofe. El PSOE i Compromís creuen que esta comissió es tanca en fals, sense aclarir responsabilitats. Recordem que la de les Corts ha sigut l'última comissió d'investigació a crear-se sobre la gestió de la dana i la primera a tancar.
6: En successos i tribunals, a Catalunya la Fiscalia ha demanat a la jutgessa que impose una fiança d'1 milió d'euros per a deixar en llibertat el fill del fundador de Mango després de la seva detenció per la presumpta relació amb la mort del seu pare.
5: Va passar fa quasi any i mig durant una excursió que tots dos van fer a soles per la muntanya de Montserrat. Jonathan Andic és un dels tres hereus de la firma Mango. Ell ha negat des d'un principi tota responsabilitat en la mort de son pare i sempre ha assegurat que va ser un accident. Un accident que es va produir, segons Jonathan Andic, quan el fundador de Mango, Isaac Andic, es va precipitar per un desnivell de més de 100 metres, segons sempre la versió del seu fill, únic testimoni directe dels fets.
6: I a casa nostra, les autòpsies practicades als tres cadàvers localitzats en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, al Baix Segura, confirmen la principal línia de la investigació sobre el crim masclista.
8: Un crim comès per un guàrdia civil de 55 anys que es va llevar la vida després de matar a tir, segons es deduís de les autòpsies, la seva dona de 51 anys i el seu fill de 24.
6: I a Borriana, en un dels carrers de la ciutat, este matí una dona de 52 anys ha perdut la vida després de ser atropellada arran d'un accident de trànsit en què s'han vist implicats un cotxe i un camió a l'altura del camí Fondo.
8: La víctima era una treballadora de l'àrea de via pública de l'Ajuntament de Borriana. Per estos fets, el consistori ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per a demà al migdia 1 minut de silenci. També s'han suspès els actes previstos per a divendres en honor a la patrona dels funcionaris.
6: I en els esports parlem de pilota. Esta vesprada continuen les partides de quarts de l'individual d'escala i corda del grup A.
5: En poc menys d'una hora, al trinquet del Rovellet de Denia, duel de restos amb Alejandro i Salva Palau, dos pilotaris que estan en un estat de forma immillorable. El de Montserrat ve de guanyar la primera partida davant de Francesc i el d'Alginet perdé davant de Giner, però amb un ajustat 60-50. La segona partida enfrontarà Giner i Francesc. El rest de Murla ja sap el que és guanyar un mà a mà i el de Petrer és tot un expert en la competició.
6: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta Apunt Ràdio.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
16: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
17: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
4: Hola, com esteu, amics i amigues de la vesprada d'Apunt? Ja estem així, avui tenim un variat, una miqueta de tot, fins a les 7 de la vesprada. Gràcies per acompanyar-nos, tenim Crònica Negra, hi ha molt bona música, sentit de l'humor, aprendrem una miqueta, aprendrem a posar límits. Oi, important és això, Gemma, amics.
18: Mireu amb un cafè a la mà. Vos convido a tots i a totes, que no vos perdeu el que hem preparat. Comencem!
3: Així comença la vesprada d'Apunt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Vaja, que estan tirant les temperatures cap amunt. I de quina manera? Tenim el dia ben assolellat, mar tranquil·leta i atenció. Avui les temperatures per damunt dels 25 graus tranquil·lament. I seguim la jornada d'avui amb sol, alguns nuvolets, inclús algun ruixadet per a l'interior nord de Castelló. Serà poca cosa, ben fluix, brises moderades, això sí que s'agraeixen. Un estar ben agradós, podríem dir. Sí. Atenció, que demà dic, baixen les temperatures una miqueta.
18: O sigui, una miqueta, perquè...
4: Si no, posar-se una rebequeta, tampoc.
18: Jo avui he passat calor, no malament.
4: És de veres. Sí. Però mira, ara està bufant la brisa per la vesprada i s'està ben a gust. Però, a partir de dijous, ascens tèrmic notable. De nou, les temperatures cap amunt i atenció, pobles calorosos, que fa habitualment més calor, de l'interior d'Alacant podrien aplegar els 33 graus. Poca broma.
18: Ai, senyor, amb este mar cal agafar ventall sempre, dur-lo a la mà. I també cal preparar-nos per a l'estiu, perquè ja està tocant-nos a la porta. De diverses maneres, una és estar tranquils i deixar ben tancada la casa i segura, això a l'estiu, eh? Mm-hmm. Sobretot quan se'n anem de vacances, tema del que parlem de seguida amb la nostra mar, i l'altre, saber que este estiu esperem un eclipsi de sol ben nomenat per tots i volem saber l'impacte econòmic a través del turisme que pot aportar-nos, cosa que xerrem de si no res en la secció d'economia.
4: Categoria, sí. Hi ha novetats pel que fa a la Crònica Negra en el cas del crim de Dolores. D'ací un ratet ve Juan Nieto en mitjoreta. Juan Nieto nos acompanya a tractar este tema. Ja sabeu, tres cossos morts apareguts a la localitat de Dolores. Sembla ser un assassinat masclista. Així ho atestigua l'estudi forense, que és la novetat més recent. Una dona, el seu fill de 24 anys i el marit, guàrdia civil, que aparegué mort també. Novetats que hi ha també en un altre cas, el d'Isaac Andic. És el propietari de Mango. Bueno, jo crec que una de les fortunes, si no la fortuna més important de Catalunya.
18: Senyor?
4: Va aparèixer mort, ja que la novetat és que ha sigut detingut el seu fill Jonathan com a presumpte responsable de la mort de son pare. La fiscalia demana presó.
18: No ha sigut molt sorpresiu això, però és de veres que no l'havien agafat de la manera que l'han agafat. Ara ens ho conta Juan Nieto. Que necessitem un poc de coneixement i a la part final del programa Tindrem aquest coneixement en la nostra psicòloga de capçalera que ens ensenya, com deies, Adès, a posar límits, i també necessitarem un poc de coneixement a base d'humor, que és el coneixement més divertit de tots, perquè sobre les 5 i mitja parlarem amb la tia Vicentica.
4: Imagina que també en Anna. Sí. No parlem en la tia Vicentica sense Anna i en Anna sense la tia Vicentica.
18: Tota la raó.
4: Som un poc salvant les distàncies. Mari Carmen i la tia Rogelia. O que així era, però... però de carn i os.
18: I su muñeca, sí senyor.
4: I música, i ben bona que tindrem, sí, en el programa. Ens acompanyen avui Benjamín Prado i Javier Menéndez Flores. Venen a València en el marc del certamen València Negra a parlar-nos de les cançons de Joaquín Sabina i de Robe Iniesta. Què tenen de noir, a més de genis, en les seues composicions musicals, estos dos poetes admirats músics del rock? No hem passat pipa amb ells. Segur que sí, passarem molt bon rato, escoltarem les cançons i veurem què tenen en comú. Molt.
18: Molt, segur que és xulíssim, no? I comencem parlant d'un altre tema, no?
4: Sí, sí, a més segur que, no sé si vos preocupa, però hem de prestar atenció, sobretot si estos dies, de cara a l'estiu, anem a passar una temporada fora de casa. Les vacances i l'estiu, la seguretat en la casa.

0: Ah, i és que cada estiu, quan arriba l'època vacacional, sempre ens trobem amb una llau de titulars de robatoris en cases buides, aprofitant que els propietaris se'n van o se n'anem de viatge o a la segona residència. Ui.
1: De fet, les dades són ben contundents. L'any 2025, l'últim que hi ha dades, a la Comunitat Valenciana es van produir més de 17.000 robatoris en domicilis. 17.000. És cert que any rere any els lladres o les bandes organitzades dedicades a perpetrar robatoris amb força depuren les seues tècniques, les perfeccionen, fan tècniques més innovadores. Vaja, que jo diria que quasi totes les portes poden ser obertes per uns cacos que en sàpiguen. Inclús fer l'entrada de forma sigilosa i sense generar sospita. I saps el que passa? Que t'agarra molta por. Sobretot si és de nit i estàs en casa.
0: I és que entra en un lloc que ha de ser a donar-te seguretat i tranquil·litat, i que se trenqui aquesta seguretat és molt preocupant. Vinga, per això avui la nostra companya Mar Hernández se n'ha anat a conèixer de quina forma podem protegir-nos davant aquestes bandes i quines són les tècniques que se poden utilitzar. Mar, hola, on estàs?
1: Hola, Mar.
2: Bona vesprada, què tal? Doncs mireu, me n'he vingut a una empresa de pans i serrelleria de Xirivella, que ja porten més de 40 anys treballant per la seguretat en els habitatges i també d'alguna forma llevant eixa por, no?, que comentàveu, de que algú en un moment donat doncs puga ficar-se a casa. I és que és de veres que són molts els professionals que al final treballen i s'especialitzen en previndre estos robatoris, des d'evidentment doncs tots els fabricants de portes, també els proveïdors d'alarmes, segurs, assegurances i evidentment negocis de serralleria. I així a Xirivella, en esta empresa que, com vos dic, porten una trajectòria molt, molt llarga, saben que els lladres poden fer-se amb les formes més creatives per a entrar als habitatges. I vull que ens comenti una miqueta Vicente Montesinos, que és el gerent. Bona vesprada, Vicente.
3: Hola, soc Vicent, de l'empresa Biloc, MVM,
2: i jo vull que ens parles una miqueta d'aquestes tècniques, no? De com funcionen, perquè és més fàcil entrar a un habitatge del que ens podríem pensar inicialment.
3: Sí, anem a veure. És molt fàcil. Avui per avui, entrar a una vivienda d'una casa pot tardar entre 15 i 30 segons sense trencar res.
2: Ai, mare.
3: Obriguem la porta i en unes noves tecnologies que n'hi ha, fer en cada munt una còpia de clau.
2: Una còpia de la clau de seguida, immediata?
3: Immediata.
2: Però això com es fa? Perquè, clar, sé que hi ha moltes tècniques que cada vegada són més creatius, els lladres, fins i tot n'hi ha noms específics en anglès, no?
3: I 30 segons sense trencar res.
2: Ai, mare.
3: Obriguem la porta i en unes noves tecnologies que n'hi ha, fer en cada munt una còpia de clau.
2: Una còpia de la clau de seguida, immediata?
3: Immediata.
2: Però això com es fa? Perquè, clar, sé que hi ha moltes tècniques que cada vegada...

0: Això què vol dir?
1: Això és un amigo al Disney.
2: La tecnologia,
3: doncs, és una cosa molt, molt senzilla. Resulta que venen uns sprays que s'utilitzen en la mecànica dels cotxes per posar els rodaments i els bujes que conxalen fins a 85 graus baix zero. Entonces, què ocorreix? Tu conxales el bombillo en aquest aparatet, poses una clau i com els mollets ixos són més fins que un cabell, pues, al comprimir-se i estar conxelats se trenquen. Entonces se queda una codificació lliure. Poses una clau de bumping i en menys de 30 segons el tens a guarda.
0: Mare meva, però nitrocongelació, és que això sona a ciència ficció, que de seguida, però se fa habitualment.
3: Se fa habitualment, mira, lo que ara més se fa, bueno, tenim el bumping, com vos ha dit...
0: Que el bumping què és exactament?
2: Què és això que explicaves, una clau de bumping, això què és? Sí.
3: La clau de bumping és una clau que entra en el bombí de la porta, en el cilindre, però que té tots els forats profundos. No té codificació. La codificació és a nivell zero, el més profund de tots. I entonces tu li pegues uns colpets i per vibració la serradura agarra la codificació i s'obre.
0: Ai, mare.
3: Sí, així n'ha de fàcil.
0: I després l'altra és la que havies comentat, que és l'impressioning, que és directament calcar, no? Eixa clau.
3: No, l'impressioning és una clau que té una ranureta i entra en una plata que ja te venen, que encaixa, i tu la meneixes, i vas pegar un colpet i per la pressió agarra la codificació i aure.
2: O sigui, Vicent, per lo que estàs comentant, diguem, són tècniques en les quals s'utilitza algun tipus de clau o un duplicat, diguem, d'alguna manera, no, del pany per obrir-ho en una clau, perquè aquelles altres tècniques del plàstic i tot això, forçar el que és el pany de manera violenta, això se fa o ja no?
3: Sí, anem a veure. De manera violenta ja cada dia menys. El de trencar portes en palanques fan soroll i això li serveix per robatori, perquè així el tema és que avui hi ha molta ocupació i en l'ocupació no trenquen la porta. Bueno, t'explique. Tens les claus mestres que per certes serradures en internet les venen i te venen a lo millor, home, per una marca de forrellats que no se pot dir, en internet la venen i en Espanya n'hi hauran 2 milions de portes, dixes, en una clau a soles obris els 2 milions.
0: Totes les portes?
3: Totes les portes d'eixa marca.
2: Però Vicent, sí, sí. A veure un momentet el que es diu, i eixa clau mestra que obri tots aquests panys, la venen en internet?
3: Sí, la venden en Amazon.
0: Mare meua. Claro, yo ahora estoy descubriendo, a mí me está agafando poreta y todo.
4: Hombre, sí, es violenta,
0: que yo no sé.
4: Sí, sí.
0: Claro, yo no sé. Bueno, sí.
3: Una otra cosa más curiosa, que si tengo curiosidad, puedo mirarla. Es una maquineta, que eso es lo último, de la última generación, que se dio Topolino. Topolino tarda en abrir una puerta 15-30 segundos y te fa copia de clau.
0: Directament?
3: Sí, directament.
0: Descodifica el forrellat o com és?
3: Descodifica i se queda ahí la codificació dins. I tu d'ahí fas una còpia.
2: I se fa un duplicat de la clau.
4: Mare meva, senyor, si està sofisticat.
0: Clar, jo crec que no érem conscients, no, de la sofisticació, no, dels sistemes que gasten els lladres o les bandes en general. Clar, jo imagino que vosaltres també quan treballeu i parleu amb persones que han patit aquestes circumstàncies també, doncs que tenen també la por una mica agafada del cos, no, Vicente?
3: Home, anem a veure, jo he anat a servicis que han entrat a robar a les 4 del matí a persones molt majors. Perquè diu, jo és que tinc el passador ixe que posen la porta, és que tenen el sistema per a passar-lo. Els passadors en una radiografia se lleven.
0: Clar, i n'hi ha errors comuns també que fem a casa, vull dir, jo imagine que no n'hi haurà ningú, espero que ens estigui escoltant, que siga això de me'n vaig de vacances i guarde la clau baix de l'alfombreta de l'entrada de casa, però no sé si n'hi ha altres tipus de coses que fem que potser hauríem de revisar-nos també.
3: Bueno, pues a voltes la confiança de parlar massa, de dir me'n vaig de vacacions, he cobrat i tinc els diners en casa, en la peluqueria, ui, pues jo de ma abuela tinc les joies. Entonces aquestes coses són coses que no se deuen de comentar, perquè l'altre li conta a l'altre i sempre n'hi ha algú que està contant. M'entens o no? Entonces jo consell que vos done és tindre precaucions de si te'n vas de vacacions, per exemple, pues tancar bé

0: Posar-te un sistema de seguretat addicional al teu pany, perquè sempre... És que, clar, n'hi ha que posar coses que no tinguin accés des de fora. Perquè si tu te poses dos panys, pues, el topolino en un 15 segons i l'altre 15 segons més, pues, no has guanyat res.
1: O sigui, posar-se un doble pany, diries que seria el consell, Vicent. I una pregunta volia jo fer-te.
0: No, posar un doble pany en clau, no.
1: Vale.
0: Posar un doble pany, uno... el que tens, i afegir-li a eixe un bloquejador de cerradures.
2: Un bloquejador de cerradures.
0: Bloqueador, no un altre pany. Un sistema de bloqueo de cerradures.
1: Vale.
3: De
1: moment, en el que tenim, per exemple, si rodem, o sigui, hi ha persona que té el costum de, des de dins de casa, poses la clau per dins, rodes... I
0: jo què sé,
1: la persona, la família està més tranquils, de que a Xina és, el pany és menys accessible. És aixina o no, Vicent, en la teva experiència?
0: Anem a veure. Rodar la clau sempre n'hi ha que rodar-la, però té igual, des de fora se pot obrir.
1: Encara que tingues la clau posada... Saps? Rodar la clau i deixar la clau posada per la nit, saps? Per dins de
0: si
1: la casa.
0: Deixes la... Anem a veure, si tu la deixes posar, el bombillo de dins té la codificació, al deixar-la posar. Tu, per fora, ells tenen unes ganxos especials que la posen i quan roda el bombillo de dins s'obri.
3: O sigui, que podem fer-la rodar per molta clau posar que n'hi haja. I clar, una curiositat que jo tenia també és perquè al final això se fa molt ràpid, no? Els mètodes que havies comentat en 15-30 segons ja tenen la clau, però clar, també en aquest moment, per exemple, si estàs de vacances, si estàs fora, els lladres també ho han de saber, ja no és només la gent gran, per exemple, o gent simplement que estiga dins de casa, sinó que els lladres sàpiguen que, per exemple, no estàs. Això també hi ha formes que tenen els lladres com de fer aquest seguiment, de mira, posar doncs, una cinteta, no?, per assegurar-se que ningú ha entrat en casa. No sé si n'hi ha codis, també.
0: Sí, normalment solen posar celo, un trosset de llaneta, qualsevol cosa en la porta, perquè quan van ells, fan la revisió, diuen, este, pues per lo matí està la llana i per la vesprà no està. Tornen a posar-la per lo matí i saben que esta persona treballa per les vespraes, o perdó, treballa per lo matí perquè no ha obert la porta, i quan arriba per la vespre a casa ha obert la porta, llavors ja saben que tenen que robar. Tenen marques per saber el potencial econòmic de cada vivienda.
1: Ah, també.
0: Tenen controlat...
3: Com si foren jeroglífics o alguna cosa.
0: Sí, tenen jeroglífics. Sí. Que tenen tot això, ho tenen...
3: O sigui, que si veiem alguna marqueta en algun moment en la porta, ahí, Vicente, sospitem, no?, que pot ser està passant alguna cosa.
0: Mira, jeroglífic.
3: Mira, sí, així m'està ensenyant, així al costat té Vicente un codi, és una espècie de compendi, sí, d'algunes de les marquetes que posen, per exemple, quan està...
0: Casa deshabitada, buena acogida, solo viven mujeres... robar a inválido.
3: Ostres, però són marques com molt específiques, no?
0: Sí, vivienda d'empresario.
1: Això no ho posen, Vicent?
0: Això ho posen en el marc.
1: Així en el rotulador.
3: En algun lateral o en una navalleta o com heu fet?
0: En un lateral. Però ara això se feia antes molt. Ara no, ara el que fan és el control de que si n'hi ha gent o no n'hi ha gent.
1: El que comentaves tu temps... de la llaneta i això per a saber quins són els seus horaris, saber si el cotxe entra avui al garatge o el que siga, no?
0: Un sistema d'apertura molt curiós que se diu la lanilla.
3: La lanilla?
0: Lanilla, lana, lanilla.
1: Sí. Lanilla.
0: Agarres un fil de llana de les que les dones fan els suèters,
3: sí, sí, sí.
0: I la impregnes de... de vaselina,
1: sí. Uh-huh.
0: I la vas embotint per al bombillo, la vas embotint per al bombillo i la vas apretant ben apretadeta, i després quan ja està tot apretat en un sistema, en un ganxet, vas fent aixina, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, i s'obri.
3: Mare meva, estem descobrint, crec, que un món, sí, que desconeixim. És de veres que no hem de ser tampoc alarmistes en aquest sentit, que és de veres que encara que n'hi ha un número molt, molt gran de robatoris, vosaltres mateix ho heu comentat, més de 16.000 a l'any a la Comunitat Valenciana, ha descendit, per exemple, respecte l'any passat, però sí que és cert que ens podem protegir d'alguna forma, i és curiós, no?, conèixer a lo millor aquestes formes, o per exemple el tema de la llaneta o el tema de la cinta, per a evitar...
1: I agafar consciència de que, bueno, i potser tenim la casa més vulnerable de lo que pensàvem. Mira, fa poc, Vicent, us conté un succeït que igual no tindria que contar-lo, perquè no sé, però ho conte. Jo soc així.
0: Conta.
1: Jo soc així i ho conte. Resulta que, bueno, pues coses de... Jo no sé si és que ja a l'edat, Vicent, pues, té el cap ple de pèl, que diu mon pare, i penses menys, o vas en pilot automàtic, total, aquí una, dos i tres, picador a Molinex, vaig a comprar el d'allò i al supermercat i me deixa la clau dins i el meu xicón estava fora. S'havien anat a passar uns dies fora. I no tenia ninguna manera de tindre un duplicat. És cert que és un pis de pas que tenim a València, que no és un pis que tinguem, no tenim grans... No és, una, és un pis... Pues, bueno,
2: no té atractius per als lladres.
1: Com si fos un pis d'estudiant, per entendre. És un pis de convivència. Total, que dic, què faig, què faig? I un veí me diu, xico, toca... Tens la casa assegurada? I clar, toca el seguro i vindrà i t'obriran la porta. I dic, ah, pues mira, claro, toca, fa tot... Als 10 minuts se va presentar allí una dona... Però escolta, especialista que portava un plastiquet, allò que dius tu d'una radiografia. Mireu, jo no sé si es va contar això, però va obrir la porta
0: amb una facilitat
1: 0, coma. I jo li vaig dir, però, per despedir-la, escolta, menos mal, perquè la xica no era estrangera, no ho decía. Diu, menos mal que estàs en el lado de los buenos. Perquè estigués en l'altre costat, pues...
2: Pues és lo que acaba de veure i m'agrada
1: flipar. Que saps, és a dir, Vicent, que això és una cosa sabuda, no?
0: Sí, però això és el resbaló, el sistema d'apertura per resbaló, que no arrolla la clau.
1: Esto és el resbaló, en
0: Madrid. Això és servir pel resbaló. Però, clar, els altres sistemes...
1: Home, és que el pany de la porta també té de dir que és de tres i no res, també.
3: Sí.
0: I el forrellat està complint tota la seva seguretat, que és rotllar i passar els passadors al marc. Entonces, això és el tema.
3: Clar, però és curiós perquè en els minutets que portem de conversa jo crec que almenys unes 7 o 8 formes d'obrir el pany n'hem comentat, i jo tinc curiositat també per el tema de les alarmes, perquè hi ha molta gent, evidentment hi ha gent que té alarmes, però n'hi ha molta altra gent que en lloc de tindre l'alarma es posa el cartell de l'alarma. Clar, jo no sé si això els lladres se ho saben. Que això és fals, que això és mentida.
1: Que l'enganxina o el cartell.
3: Clar, l'enganxina de l'alarma.
0: Les alarmes és un sistema de posar el lletrero, tant les que funcionen com les que no funcionen, són per a dissuadir. Però els lladres fan lo de que viene el lobo, que viene el lobo. Van allí, peguen dos punyades a la porta, se dispara l'alarma, i si l'alarma sona, pues és que n'hi ha alarma. M'explica o no?
3: Sí. Prova error, vaja.
0: Exactament.
1: Sí, sí, sí. En dos punyades s'encén l'alarma, clar. Sí.
0: I després, pues, què fan? Me ve l'amo i mira, no ha passat res, una falsa alarma. Veuen que se'n va, tornen a pegar-li dos punyades, tornen a sonar l'alarma, i així successivament, fins que l'amo no va. Lo de viene el lobo. I quan vingué el lobo, ja l'havien robat.
1: Ja veus que és que vos dediqueu a seguretat, també se les sabeu totes.
2: Claro, és que també... Ho hem vist tot.
1: Esteu en el robatori del sector, claro.
0: El robatori express. El robatori express s'utilitzen estos tipus d'apertura, sobretot el Topolino, que els té igual. Ells entren en una casa i en 5 minuts van 4 persones, una se queda baix, bloquegen la porta del pati, i uns altres estan a l'avís per si ve la policia, per telèfon o per el walkie que porten, agua, agua, que li diuen a la policia.
1: Sí, sí, això és un clàssic.
0: En 4-5 minuts
1: agua. Sí, sí.
0: te han desvalijat la vivienda, aunque està sonant l'alarma. Perquè avui les alarmes sonen, però la gent no va a la casa perquè n'hi ha por, n'hi ha... No, tu no vas a eixir de ta casa sonant l'alarma del veí, t'assomes i tanques la porta i crides a la policia. O si tens el telèfon del teu amic, li toques del teu veí. Però tu no vas
1: tancares,
0: a ir a
1: prendre... Clar. I conforme que si estos pots, són bandes organitzades i això, i te peguen un mal colp... No.
0: Jo no li ho aconsella a ningú.
3: No, evidentment. No, sobretot en estos casos el que cal fer, imagine jo, és parlar amb una... Protegir-nos, evidentment.
2: Com? Claro que hem de fer.
3: Imprudències, no? Vosaltres, de fet, que ja porteu 40 anys en l'ofici, per exemple, heu patentat un model d'estes pans que ara es porten, no? D'estes pans intel·ligents. Però també, sobretot, el que en estos casos imagine que ha de fer és consultar amb una empresa de serralleria experta, com sou vosaltres, com n'hi ha també per ací, per València, però sobretot consultar els experts, Vicente.
0: Consultar i fer cas.
2: Fer cas, perquè... molt ben dit.
1: També.
3: Perquè està molt bé rebre el consell, però aplicar-lo també.
2: Claro, apliquem-ho.
0: Després pensem que així, en el tema de la seguretat, n'hi ha mal de producte xino. molt de tema que tal. Nosaltres vam patentar un sistema que no és un forrellat, és un sistema de bloqueig. O sigui, això el que fa és... Bueno, a veure, nosaltres portem 8 anys i no han tingut ni un sol robatori en més de 25.000 instal·lacions.
3: Que això ja és èxit.
0: Que això, que si és èxit, doncs pues ja veuràs, intentos molts. Com intento. Funciona? Tu li rolles la clau i tots els passaos del teu forrellat que han entrat en el marc, el sistema es bloqueja. No poden tornar pa carrere, ni aunque te facin el bumping, ni l'impressió, ni el topolino, te taladren el bombillo, te l'arranquen.
3: Encara que facin el topolino i dupliquen la clau i tot el que siga, no poden.
0: Perquè és un bloquejador. I la ferradura està bloquejada, com si estigués a trencar. S'activa en un mando a distància especial i en una aplicació mòbil, en un codi d'encriptació avançada AES-128, que això és el que utilitzen actualment tots els governs per encriptació de documents. I això es diu MVM VLOC. És el millor sistema dit per els clients i l'experiència ho diu. I la quantitat que n'hi ha, intentos molts i no han pogut entrar en ningú puesto. Després, recomanacions. Quan aneu de vacacions, mireu, a banda de posar-se un sistema addicional, com és un, com és el que jo vos he dit, estan uns altres, però que no són, jo no recomano i tampoc vaig a dir marques. Jo no ho recomano. La porta ha d'estar sempre tancada. Les finestres...
3: Això, la de la persiana mig oberta, tancar fins a baix, això com?
0: La persiana n'hi ha que deixar-la pues, un pamet per baix, tal. En les del mig, les que estiguen accessibles, tancades del tot. Després vos compreu un, en internet un llaví automàtic que el que fa és que aleatòriament, no sempre a la mateixa hora, per exemple, pues, a les 2 té l'hora encesa mitjoreta, s'apaga, però al rato torna a encendre's la d'una habitació.
3: Ai, mare, per a despistar, no? Per a despistar. Com a...
0: Sí, però exactament.
2: Perquè pensen que n'hi ha gent.
0: Pensen que n'hi ha, que, perquè pareixca que n'hi ha gent. No, no, és així. Però vamos, si tens protegida la porta, avui per avui, segons estadístiques, el 95% de tots els robos se produeixen per la porta d'entrada.
3: Doncs revisar també la porta, també acudir als experts com vosaltres, empreses valencianes també, que sabeu que sou coneixedores de com funciona este món. Vicente Montesinos, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, per haver-nos fet aquestes recomanacions i este repàs per com podem protegir-nos a casa. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Adeu.
1: Gràcies, Vicent. Un abraç. No sé si estem una miqueta més tranquils o regular, però vaja, revisem el pany i el forrellat que tenim a casa.
2: Deixem-nos assessorar i mira, si no, no te'n vaig de vacances.
1: Bueno, també és una idea, com ho està tot. Gràcies, Marc.

0: La vesprada de punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Les 4:37 minuts, Juanito ja està així a la nostra companyia. Com estem, Juan?
1: Què tal? Molt bé, bona vesprada.
2: Què tal, company? Bona vesprada.
0: Repassem l'actualitat de successos i, sens dubte, una de les últimíssimes hores és entorn a la mort del fundador de Mango.
1: Sí,
0: la novetat d'avui anava encaminada en que s'havia detès al seu fill Jonathan, que tot l'olorava que la cosa venia per ahí.
1: Sí.
0: Ara us contaràs un poc els fets com van transcorrer, però l'última hora per on va?
1: Sí, va sobre aquest cas, és la notícia del dia, sense cap dubte, en la crònica policial, i és aquesta detenció del propietari del fill de Mango, de Jonathan Andic, i fa 5 minuts que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha confirmat la decisió del jutjat, i és que li imposa una fiança d'1 milió d'euros per a no enviar-lo directament a presó provisional. També imposa la retirada del passaport. Per tant, Jonathan Andic, clar, en una persona del seu perfil empresari que viatja molt, és un problema greu no poder eixir del país. No podrà eixir del país fins a una nova ordre. De moment, les actuacions seguiran secretes. El delicte que se li imputa és un presumpte delicte d'homicidi per la mort de son pare, Isaac Andic, recordem, al mes de desembre de l'any 2024, fa un any i mig. Ha sigut una detenció, la d'esta matí, una notícia que ens ha sorprès moltíssim. No és la primera vegada que escoltàvem informacions que apuntàvem a que Jonathan podia tindre alguna relació en esta mort, que ara recordarem. Però ha sorprès i ha commocionat moltíssim al món empresarial i també al grup empresarial Mango, que sabeu que és una de les empreses punteres a Espanya i a tot el món. No?
2: Que per Jonathan ocupava un càrrec executiu Jonathan, important ara mateixa, a l'hora de prendre decisions.
1: Sí, Jonathan ara mateixa és el director de la línia masculina de Mango, de Mango Men, i també és el president de l'empresa que gestiona el holding empresarial del grup Mango. Són tres germans, l'altra germana, Judit, és l'apoderada d'aquesta empresa, i l'altra germana, Sara, és vocal d'aquest consell d'administració.
2: Clar que també ara mateix les decisions que haja de prendre en l'entorn de l'empresa... Bueno, l'empresa haurà de prendre decisions, imaginen, el seu consell d'administració, però estaran ara mateixa, com a mínim, entre parèntesis.
1: Mango ha aconseguit encapsular un poc tota esta crisi d'imatge reputacional que ha de fer front, i també la mort, no?, del que era el seu propietari, el seu fundador, que va fundar aquesta empresa de no res. Ha aconseguit blindar-se, i no sols ha mantès els beneficis, sinó que en els últims anys en l'últim any i mig ha augmentat un 11% els beneficis, val? Yeah. Per tant, les decisions que s'han pres en este any i mig, pel moment, no han afectat a la companyia.
0: L'empresa va per un costat i el cas de la mort d'Isaac per un altre. Però atén-me, des del principi s'havia assenyalat com a possible, i ara explicaràs què és el que va ocórrer quan este home va aparèixer mort, però clar, la diferència és que ara deuen tindre indicis suficients per a posar-li 1 milió, has dit?
1: Un milió d'euros de fiança,
0: que jo crec que pot pagar perfectament.
1: Per a evitar la presó provisional, sí, evidentment, per a tu i per a mi seria una quantitat inassumible, i aniríem a presó preventiva. Per això moltes vegades m'heu escoltat dir que la justícia no és igual per a tots, no? Però sí, és una quantitat molt elevada, no?
0: Sí.
1: Clar, de moment tenim poca informació del que s'està investigant, de la investigació dels Mossos d'Esquadra, no? Perquè la causa està secreta i, pel que ens conten, continuarà secreta. Però sí que és cert que en l'últim any, perquè aquesta investigació en un principi es va comunicar que s'arxivava en gener de l'any 2025 sense responsables, però ha continuat en secret. I sembla que hi ha una sèrie de qüestions que, avui per avui, no s'han aconseguit aclarir. Això no significa que d'ací un mes el senyor Andic puga donar totes les explicacions pertinents i puga aclarir les zones fosques, grises, que hi ha dins del seu relat. Així, a ell se li ha detingut avui per una sèrie de contradiccions. Una d'aixes contradiccions és la seua localització, la de Jonathan, no la d'Isaac, que és la víctima, la de Jonathan, en el moment en què se produeix l'accident. Sembla que en un moment diu que està al seu costat i en un altre moment diu que està més lluny. També hi ha una altra contradicció, i és el moment en el que ell telefona als serveis d'emergència per a per a donar compte d'aquest accident.
2: No va ser la primera telefonada.
1: Sembla que ell va dir que havia sigut la primera i s'ha confirmat que no. Clar, és una informació que sí que...
2: Són indicis, en realitat. Clar, no? Però...
1: Així hi ha una pluralitat d'indicis, ja. Però una pluralitat d'indicis et poden condemnar, eh?
2: Sí?
1: Atenció.
2: Una sí. Seqüència d'indicis.
1: Per una seqüència d'indicis et poden condemnar, fins i tot si no hi ha cos, com és el de Marta Calvo. El cas de Marta Calvo està condemnat, la valenciana que va ser assassinada, no? Està condemnat per una pluralitat d'indicis i no hi ha cos. Però, clar, els indicis han de ser molt sòlids.
2: Clar, ahí està. Clar, no? Que n'hi ha indicis i indicis.
1: Clar, clar, cada cas. I això no es pot extrapolar a tots els casos, no? I també hi ha una altra contradicció. Que ara pot ser que, com no tenim tota la informació, no pot ser rellevant, però és on estava aparcat el vehicle en el que es van traslladar la, pare i fill fins a la zona de Montserrat, de Barcelona, per a passar un dia a la muntanya.
0: Recordem que era una excursió entre pare i fill a soles, sí, en la muntanya, i en una zona que hi havia major risc, bueno, mira, si hi havia risc, que se va despenyar l'home i va faltar.
1: A Collbató. No, però sembla que la zona des d'on es va despenyar va ser en desembre del 2024. Se'n van pare i fill a passar el matí a la muntanya. Sembla que tenien aquesta afició, no? Per fer...
0: Ho havien fet més
1: vegades. No era la primera vegada, sí, ho havien fet moltes vegades. Segons la versió inicial, el fundador de Mango va caure, no?, per un desnivell a més de 100 metres, però la informació que ens arriba és que aquest desnivell no és precisament el que més complexitat presenta. És a dir, es tracta d'una zona que està ben acondicionada i que en principi no es considerava com un tram perillós dins de la ruta de senderisme que estaven fent. Això va sorprendre en un inici també, no? Clar, estem parlant d'una de les famílies més poderoses d'Europa. Estem parlant que l'herència d'Isaac Andic estava valorada en el moment de la seva mort en 8.000 milions d'euros. 8.000 milions d'euros.
2: Sols personal.
1: Sí.
2: La fortuna personal.
1: La fortuna personal.
0: I que anava curiós... destinada als fills i a la... que era la seva dona.
1: Sí.
0: Ell, bueno, sí.
1: Sí, sí. Que... I és curiós...
0: Que no és la mare d'ells.
1: No. I és curiós que d'aixòs 8.000 milions d'euros, el màxim beneficiat siga Jonathan Andic, que és la persona que l'acompanyava en el moment de la seva mort. Això és el que considera els Mossos d'Esquadra i el jutjat de Martorell, pel qual s'ha ordenat esta detenció.
2: I com era la relació entre pare i fill?
0: Sí, perquè a més ha especulat...
2: Hi havia disputes, hi havia discussions...
1: Sembla que hi van haver dos...
2: Converses, sí, diguem, de WhatsApp que puguen ser incriminatòries...
1: Les persones de l'entorn de Jonathan asseguren que és una persona molt reservada, poc comunicativa, i que, de fet, aquest caràcter encara s'ha agreujat en l'últim any i mig, no?, per tota la pressió que està patint, no? I era una persona que tenia certs conflictes amb el pare, però en cap moment es pensava que es podria plantejar l'escenari que tenim damunt la taula actualment, i és que l'han imputat un presumpte delicte d'homicidi cap a son pare, no? Sembla que en l'any 2009 i en l'any 2012 hi van haver dos intents pels quals Jonathan va intentar assumir la gestió de gran part del holding empresarial, i les informacions que han publicat diversos diaris econòmics en l'últim any apunten que el pare ho va paralitzar. Però això tampoc significa que ell, per exemple, ara mateixa hi haguera un canvi d'herència o un canvi en el testament, no? I que haguera motivat o la millor, jo que sé, que s'agreujaren aquests conflictes, no? Però era una relació conflictiva, però no era una relació de la que es podia desprendre, no?,
0: que poguera passar
1: que
0: el que va ser ell o el que ara
1: el que està passant. El que sí que és cert, i això ho han confirmat avui fonts policials, que el principal mòbil que s'investiga és l'econòmic. És evident, no?
2: I tu que tens experiència i olfacte, per què avui la detenció? És a dir, ha hagut alguna... Diguem, en aquest interrogatori... Si li ha posat, diguem, contra les cordes perquè hi ha alguna prova, sospites, pot ser, el que s'hagi filtrat, que puguen acorralar d'alguna manera el seu testimoni, perquè que fins ara no se l'hagi detès. El moment de la detenció suposa que hi ha un moment, o sigui, hi ha un argument per a fer palanca. diguem, judicialment, no, o imputacionalment.
1: Ha d'haver, no?, un argument de pes que figuri en la interlocutòria per la qual avui s'ha dictat aquesta ordre de detenció.
2: Perquè és detenció i interrogatori.
1: Sí, clar, sí, clar. Encara no coneixem l'auto, aquesta interlocutòria, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el comunicarà en les pròximes hores, perquè aquesta decisió s'ha pres fa 20 minuts, i, però el que sí que ens tenim clar és que esta detenció, esta diligència s'ha practicat avui perquè acaba d'arribar al jutjat de Martorell una anàlisi dels Mossos d'Esquadra del telèfon mòbil de Jonathan Antic.
2: Clar, missatges borrats?
1: Sí, sembla, pel que ha transcendit,
0: que
1: hi havia,
0: sí,
1: havia una sèrie de missatges que estaven esborrats i que la policia ha pogut recuperar. Per tant, aquest informe ha sigut clau per a poder procedir a aquesta detenció, perquè en realitat no hi havia cap novetat. No s'ha produït només aquesta diligència, s'han produït interrogatoris a testimonis, s'ha produït un interrogatori als escoltes d'Isaac. Per què? Perquè...
2: per a contraposar versions, entenc, també.
1: I perquè el fill va demanar que no pujaren amb ells a fer la ruta del senderisme. També s'han interrogat a les dues germanes. Hem de dir que la família Andic ha fet un comunicat, les dues germanes han fet un comunicat mostrant el seu suport incondicional cap al germà i assegurant que no hi ha cap prova i que no van aconseguir cap prova de la presumpta implicació del seu germà en l'accident de son pare. Les germanes i la família, pel moment, està unida. Però sembla que sí que en aquestes intervencions telefòniques hi han hagut una sèrie de qüestions que, insistisc, avui per avui costen d'explicar, però no significa
0: que no puguen explicar-se.
1: Ell es pugui explicar. Per què? Perquè la causa en l'últim any ha estat secreta, a ell no se li ha pogut prendre declaració, i ell, per exemple, avui, el que sí que ens ha confirmat TSJ és que ell ha declarat. Ell no s'ha negat a declarar en el jutjat, sols ha declarat per a... i malgrat que no sap les proves que hi ha. En aquest tipus d'interrogatori et pregunten per missatges que potser estiguen descontextualitzats, que en aquest moment no caus, i la majoria d'advocats de defensa el que te recomanen és no declarar, perquè això te pot perjudicar quan la causa estiga oberta i pots dir algo o pots mencionar algun detall
0: per dir-te'n després,
1: que després te perjudique.
2: Un símptoma d'innocència, diries, sí, tu, o de convicció,
1: sí,
2: d'innocència.
1: Sí, no? Sí. I a Xina és com ho interpreten els fiscals i els jutges. Cap dubte en aquest sentit, no? Si tu declares, és com una senyal que vols col·laborar amb la justícia.
0: Partim de la base que ell és innocent, que s'ha de demostrar la presumpta culpabilitat, i partim de la base de que des del primer moment ha sonat molt estrany que estigueren a soles, absolutament a soles, enmig de la muntanya.
1: Tu a mi em preguntes, Gemma, per exemple, o vosaltres, Gemma Ximó, em digueu, penseu que això, i estem avui a 9 de maig, del 26, sí, penseu que això en un any, en dos anys, en tres anys, es podrà acreditar amb proves que hi va tindre alguna implicació en aquest succés? Jo vos dic que no.
0: Jo crec que no,
1: és
0: també
1: molt difícil. Per què? Estem parlant d'un delicte privat. És a dir, es produeix en la intimitat d'una ruta a la muntanya, sense testimonis, sense càmeres de seguretat, sense absolutament res, que som tu i jo.
0: I entenc que una autòpsia feta, que tampoc...
2: una prova forense experiment que
0: l'imputarà. Assenyale que ha hagut un...
1: l'autòpsia,
0: una agressió ni res.
1: És cert que l'autòpsia va dir que no hi havien senyals que Isaac intentarà agafar-se, val? A una pedra.
0: Al que siga,
1: al que
0: sí,
1: fora, intentar... no? Però, clar, el que no va dir mai un forense és que, perquè clar, si tu no t'agafes, sembla com que t'has caigut, no t'ha donat a agafar-te. Això és el que interpreten en la ciència forense, no? I si t'espenten, intentes agafar-te, perquè notes que hi ha un impuls. Això és el que diu la ciència forense.
0: Clar,
1: això no és una conclusió.
0: Ja,
1: és a dir, jo te puc espentar per darrere i no tindré cap senyal de que has intentat agafar-te. I el que va
2: però
1: dir...
2: no hi havia senyal de baralla prèvia...
1: No,
2: etcètera.
1: Això sí que no. Clar, això sí que
0: és molt difícil que pugui demostrar si ha tingut alguna cosa, perquè a lo millor no. igual va ser un malaurat accident, però que
1: la hipòtesi, la hipòtesi que tenen els Mossos d'Esquadra damunt la taula és un espentó. No és cap baralla, és un espentó. I clar,
0: mira, estaria en imatges que ells...
1: Està aixint ara mateixa
0: dels
1: jutjats de Martorell.
0: Després de la resolució de la jutgessa, que t'havies dit que li havia posat una fiança d'un
1: milió d'euros. En menys de 30 minuts aconseguir reunir els diners.
0: Ja t'he dit que només semblava que fora car per a ell.
2: Que tarda sempre un
0: bisum. Ha fet bim-bam en un bisum.
1: Clar, jo veig molt... Clar, i l'autòpsia...
0: Si no, si en aquests missatges amagats no hi ha una explicació... o una declaració
1: no una
0: d'alt...
1: Prova, no és una prova concloent.
0: No van que aconseguir treure limón.
1: No sé, vulga, per exemple, reconèixer, però no crec jo que estiga dins de la seva línia de defensa quan no ha reconegut fins ara, no?
2: Que el poses en contradicció davant d'alguna de les línies argumentals, que donen més ales a algun indici.
1: L'autòpsia l'únic que va poder concloure és que el senyor Andic va morir a causa del colp. Però l'autòpsia no va entrar mai en si el van espentar, si no el van espentar. Va ser molt difícil que este cas es puga provar,
0: aclarir o aprovar.
1: Provar a nivell judicial. Molt, molt, molt difícil, perquè és que a més, han hagut accidents així a la Comunitat Valenciana que s'han produït en les mateixes circumstàncies. I la família de la víctima, o la millor eren dos amics que anaven per una muntanya, la família de la víctima ha considerat que l'altra persona havia tingut algun tipus d'implicació i no ha pogut avançar la investigació. No és impossible, Ara, per exemple, en Múrcia s'està investigant un home que va aixinar la seva parella a bussejar, també ella va morir bussejant, ell no, però la Policia Nacional ara, a través de l'anàlisi del seu terminal mòbil, ha trobat uns missatges sospitosos i també l'han imputat i l'han detingut. Vull dir, no és impossible, però serà un crim difícil de resoldre. I clar, estem parlant d'una fortuna de 8.000 milions d'euros, que ja de per si és sospitós.
0: Ai, senyor, em fa l'efecte que seguirem parlant-ne, però clar, això continuarà donant de si. Però n'hi ha altres punts d'actualitat pels que volíem preguntar-te.
2: Sí, este cas que ens ha sacsejat a tots en la comarca del Baix Segura de manera ben especial, el crim de Dolores, dissabte passat, recordeu, van aparèixer tres persones mortes en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil, la mare, el fill de 24 anys i la gent de la Guàrdia Civil. Tenim estudi forense, tenim novetats?
1: Sí, també l'hem conegut fa unes hores i el que ha confirmat l'agència EFE a través de fons de la Ciutat de la Justícia d'Alacant és que l'autòpsia confirma que es tracta d'un crim de caràcter masclista. És a dir, va ser l'home, el guàrdia civil de professió, el que primer va disparar a la seva dona en una habitació de 51 anys, li diem Marisol, i després se'n va anar a una altra habitació i va disparar al seu propi fill, Alberto, de 24 anys. I després se'n va anar al corredor de la vivenda i es va disparar a ell, 55 anys. Jo crec, jo el dissabte pel matí, quan em vaig alçar i vaig veure aquest titular, se me va encollir un poc l'ànima, el cor i tot,
0: perquè
1: parlant d'un crip esgarrifós.
0: Sí, senyor.
1: Ja per l'escenari en el que es produeix, que és en la caserna de la Guàrdia Civil de Rojales, dins de la vivenda, per part d'una gent que ha de vetlar per aquests delictes.
0: En l'arma reglamentària, a més?
1: En l'arma reglamentària, el que haurà passat a eixa dona, clar, no hi havien denúncies prèvies per violència de gènere, segurament, i això és una hipòtesi, però segurament és per la professió del seu home. Conec a moltíssimes dones que han sigut maltractades.
0: Però vius en l'entorn de la Guàrdia Civil, que normalment no sé en el cas de Rojales, però en el meu poble, per exemple, hi ha una
1: Dolores,
0: unitat...
1: Dolores,
0: perdó. En el cas de Onda hi ha una unitat que
1: clar,
0: precisament
1: no,
0: tracta estos temes.
1: Segur.
0: I dius, ostres... No la van, si patia la dona, no la van veure, no la van
1: Gemma,
0: protegir, o ella no va poder
1: Conec a moltes víctimes que són dones de guàrdies civils, de policies nacionals, de policies locals, perquè sabeu que no hi ha un perfil de víctima de violència masclista.
0: De qualsevol perfil socioeconòmic.
1: És vàlid.
2: Clar, també pensem que la caserna de la Guàrdia Civil és un lloc també de convivència de les famílies. Clar, són com si foren pisos, és de veres, en un nivell d'intimitat, però també hi ha un nivell de convivència i que resulta també estrany, no?, que la dona no traslladara a ninguna amiga, a ninguna altra companya, que ningú sabiera.
0: La por.
2: Perquè, en principi,
0: i el fill, 24 anys.
2: Clar, de quin... Estàvem parlant d'un perfil, diguem, del Guàrdia Civil que havia sigut conflictiu,
1: no,
2: d'alguna manera,
1: no.
2: I això, que no dubte, per descomptat, que està donat a patir un infern, no? Però vull dir que és un lloc en el que n'hi ha també certa convivència entre les famílies,
1: sí,
2: no?
1: Sí, i de fet el Ministeri de l'Interior sí que ha confirmat en els últims dies que no es tractava d'un agent expedientat ni que havia tingut cap problema durant els 30 anys que portava de servei. A més, és el típic agent de la Guàrdia Civil que és llicència de l'acadèmia i que el primer destí on li toca, en este cas Dolores, es queda. Portava 30 anys en el poble, no era de
0: tota
1: Dolores,
0: la vida, tota la
1: però era com si fora...
2: Un veterà.
1: Un dels agents més veterans de la Guàrdia Civil de Dolores. Sí que és cert que hi ha veïns que han dit que en els últims temps tenia com un comportament estrany, però en cap cas s'imaginaven que això podia passar, no? Com... Clar, ha sigut una commoció al poble. A més és que l'assassinat es produeix el dissabte, que en el poble de Dolores celebraven la festivitat de Sant Isidre, de Sant Isidro Labrador, sí. Una romeria, es fan les comunions, en seguida la gent els coneixia moltíssim, tant a ell com a la dona, com a el fill, i clar, ha sigut una
0: ha sigut un col
1: ha
0: per
1: sigut
0: al poble,
1: un col duríssim per al poble.
2: No hi ha un conflicte familiar previ, no sé.
1: El que sí que està confirmat és que ella no formava part del sistema Biogen, que és el sistema del Ministeri de l'Interior pel qual es regula els riscos que té una dona de ser assassinada, perquè, clar, no hi havia denúncia prèvia, per tant, era invisible per al sistema, aquesta dona. I també s'ha confirmat que no es tractava d'un agent conflictiu, que no era un agent que hagués estat expedientat per mal comportament, per ser tindre una personalitat violenta, sorpresa total, no?
0: O sigui, que hem d'esperar que les averiguacions, les investigacions donin una miqueta més de llum de què va passar
1: dones,
0: en aquesta casa.
1: Més de 1.000 dones ja assassinades des de l'any 2003. La Comunitat Valenciana encapçala este any el número de dones assassinades també. També de fills, sabeu que fa poc també es va produir un altre assassinat amb el xiquet. I bé, en este cas...
0: Se queda el cos.
1: Es va produir en un lloc que havia de ser segur per a les dones, com és una caserna de la Guàrdia Civil.
2: Esta és la cara més amarga i més negra
0: de l'actualitat
2: del dia a dia, però hem de contar-la també, i a més de la manera brillant que fa sempre el nostre company Juan Nieto. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
1: A tu, adéu.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Pendents de la reunió que fa 3 hores ha començat a la Conselleria d'Educació per tal d'arribar a un acord amb els sindicats que permeta desconvocar la vaga indefinida. Rubén Dempere.
3: A les 4 i mitja hi ha hagut un altre recés sol·licitat per la Conselleria d'Educació per a redactar un nou document. Segons informen, fonts sindicals, Educació estaria disposada a retirar el pla de substitució anticipada en primària i l'apartat sencer que feia referència al valencià, però sembla que no farien més modificacions.
1: En la Conselleria està el nostre company Àlex Sanjaime. Bona vesprada. S'ha reprès la reunió?
4: Sí, ara mateix la negociació podem dir que entra en una fase decisiva perquè Educació està entregant ja ara mateix el document que sembla definitiu, on s'incorporen, diuen, algunes de les peticions dels sindicats, però que no varia massa respecte a l'última proposta. Caldrà veure si són suficients. Adverteixen des de la Conselleria que els sindicats que ho consideren poden firmar-lo avui o fins demà a les 9 del matí com a màxim de termini. El que sembla clar és que demà continuarà la vaga indefinida perquè 3 dels sindicats han dit que abans de firmar qualsevol document ha de consultar-lo als seus afiliats o que el comitè de vaga ha de reunir-se per acordar-ne la suspensió si així ho considera. Hores decisives, com diem, la reunió s'ha repès ara mateix i ara tenen damunt la taula el document que diu la Conselleria que és el definitiu.
1: Línies obertes amb la Conselleria d'Educació. I continuen les reaccions a la imputació de l'expresident del govern espanyol, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Alejandro Molés.
5: Està acusat, entre d'altres, de faceta documental i tràfic d'influències en el cas Plusultra, l'aerolínia que està en el punt de mira de la justícia pel presumpte ús il·lícit de part dels diners amb què l'executiu central la va rescatar per les pèrdues generades durant la pandèmia. Unes acusacions que ja ha negat el mateix Zapatero.
6: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
5: Siga com siga, amb la seva imputació Zapatero es convertís en el primer president del govern investigat en la història de la democràcia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar per al 2 de juny. Des del Partit Socialista, el portaveu del Congrés, Patxi López, reconeix que la imputació de Zapatero ha impactat en la militància i també en la direcció del partit, tot i que creuen en la seva innocència i que defendran el seu bon nom.
7: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
5: I des del Partit Popular, la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, considera que el màxim responsable és l'actual president del govern, Pedro Sánchez.
8: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: Més coses, la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, ha afirmat que la seva prioritat política és ser la presidenta de la Generalitat després de les pròximes eleccions autonòmiques. Xavier García del Valle.
9: Sí, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, a Morant li han preguntat si ser ministra i candidata la penalitzarà en les eleccions autonòmiques com li ha passat a María Jesús Montero a Andalusia. Ella ha explicat que no serà la primera candidata que opta a ser presidenta d'una comunitat autònoma des d'un càrrec en el govern d'Espanya perquè també ho han fet, ha dit, Esperanza Aguirre o Juanma Moreno Bonilla. Segons Diana Morant, el PP de la Comunitat Valenciana viu la pitjor perspectiva electoral.
10: En la Comunitat Valenciana el Partido Popular no está rozando la mayoría absoluta. Está seguramente en uno de sus suelos históricos en la Comunitat Valenciana y eso lo dicen todas las encuestas. Para mí, levantarme hoy en Madrid o levantarme en Valencia o levantarme en Bruselas no hace que mi prioridad no sea la mejora de la vida de los valencianos y las valencianas.
1: (Tose) En tribunals, el Suprem ha reconegut per unanimitat que una persona està legitimada per a recórrer davant la justícia la concessió de l'eutanàsia d'un tercer si té una vinculació particularment estreta amb aquell que demana la mort assistida.
3: Amb esta resolució, el Suprem desestima el recurs presentat per la Generalitat Catalana contra una sentència del Tribunal Superior que va reconèixer la legitimació d'un pare a recórrer judicialment l'eutanàsia concedida al seu fill major d'edat i amb plenes capacitats. És el cas d'un home de 55 anys a qui van autoritzar la mort assistida que ell havia sol·licitat al·legant el patiment que tenia arran de dos infarts i tres ictus. Son pare va recórrer davant la justícia i va aconseguir paralitzar l'eutanàsia.
1: En successos, la població de l'Ejido, a la província d'Almeria, continua conmocionada pel tiroteig de nit que va acabar amb la vida de dos persones, mentre que altres quatre van resultar ferides de gravetat.
5: Sí, per estos fets, la Guàrdia Civil ha detingut un jove de 25 anys per matar els seus pares i disparar contra el seu fill de només 7 mesos, que està en estat crític. També ha ferit greument un altre xiquet d'any i mig, una dona i un home que intentava frenar el tiroteig. La Guàrdia Civil investiga el succés com un cas de violència domèstica, mentre que l'alcalde de l'Ejido confirma que el detingut acumulava nombroses infraccions pertinents a d'armes blanques i tràfic de drogues. Escoltem el relat dels fets en boca de Francisco Góngora.
11: Un suceso muy trágico en el que un presunto homicida había matado a tiros a su madre y a su padrastro y también había herido a su propio bebé de 7 meses, un niño de 7 meses que iba en el propio vehículo, ¿no? La madre, su expareja, consigue salir del vehículo y a partir de ahí también dispara a una vecina de 19 años y también a un bebé, a una niña de 18 o 20 meses, ¿no?
1: I d'Almeria a la província de Girona.
5: Concretament a Figueres, on els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de la localitat acusat de matar esta mateixa vesprada amb una arma blanca la seva exparella en una plaça de la ciutat. El detingut de 48 anys tenia una ordre d'allunyament de la dona.
1: I a casa nostra, a Xàtiva, la Guàrdia Civil ha detingut dos homes acusats de ser els autors d'un intent d'homicidi.
9: Sí, parlem d'uns fets que van ocórrer el juliol de l'any passat, quan els arrestats van disparar 5 tirs contra la façana d'una vivenda a Real de Gandia, on alguns dels trets van arribar dins de l'immoble. A més de l'homicidi en grau de temptativa, els detinguts s'enfronten a càrrecs per tinença il·lícita d'armes, amenaces amb arma de foc, falsedat documental i danys.
1: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat avui les dades sobre l'aigua acumulada als pantans d'Espanya, en què destaca que a casa nostra, i per primera vegada des de fa molt de temps, la reserva hídrica en els embassaments que depenen del riu Segura es troba ja en el 60% de capacitat.
5: Per contra, baixa l'aigua acumulada als pantans de la conca de Xúquer, tot i que ho fa lleugerament i encara supera el 68% del total. Pel que fa a la mitjana estatal, els embassaments disposen hores d'ara d'una reserva hídrica que supera el 84%.
1: En els esports, el Villarreal ha celebrat el tradicional dinar final de temporada, l'últim per a Marcelino com a tècnic de l'equip groguet.
3: És la recta final amb la tercera plaça en el punt de mira i això passa per guanyar diumenge a la Ceràmica contra el seu rival directe, l'Atlètic de Madrid. El davanter groguet, Gerard Moreno, lamenta la mala ratxa dels últims dos partits i confia que l'objectiu es puga aconseguir.
12: Ho teníem amb la nostra mà, no? Però al final es decidirà tot a l'última jornada. Intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició. L'últim partit d'ells, jo crec que també serà un partit emotiu per tots. També el club es juga molts diners, no? que també crec que és molt important. I per tota la gent també que al final durant la temporada ens ha recolzat. Jo estic molt content que al final he pogut acabar la temporada pues, amb continuïtat i a un bon nivell.
1: Contem també una última hora, i és que el fill del fundador de Mango ha quedat en llibertat després de dipositar una fiança d'€1 milió. Ampliarem esta i altres notícies en el pròxim butlletí informatiu, serà ja a les 6 de la vesprada. Ara continuen en la companyia de la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
0: Som la veu de tots. Som A Punt. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm.
13: un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
14: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
15: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: dir-te, jo, Gemma, amics, ara sí. Que són les 5 i 10 i després de les notícies anem a arrencar esta magnífica segona hora d'avui, dimarts, aquestes temperatures tendials, aquesta brisa que tenim, això és una meravella. Jo crec que està optant a director general de l'assessoria musical del programa.
1: Està, eh? Vol dir que estàs llevant-me a mi el meu tro?
0: No, exactament. Lo teu no té...
1: Lo meu està fora de categoria.
0: Està fora mida, no tiene parangón.
1: Lo meu no pot entrar a concurs.
0: Juga en una altra lliga. No entra en concurs. No entra en concurs. Però
1: sí, sí.
0: Ell vol compaginar, ara com fa falta dos jornals, vol compaginar el seu de economista en jefe, economista en cap, i també el d'assessor musical del programa. Trobi jo.
1: DJ en bon gust. Bueno... Cuidó, que Mar també ho fa bé, eh?
0: També ho fa molt bé, sí.
1: Ahir n'hi ha picabaralla.
0: Sí.
1: Ahir n'hi ha competència.
0: Bé, però moltes vegades això també passa en les empreses. Aquí estem parlant de lo de Mango i tot això. Aquí estem un poc tot el culebron de lo de Mango. I també té la seva cosa econòmica. Ara podem parlar-ho i tal.
1: Però no ha pagat un milió d'euros, pim-pam, en un bisu.
0: La competència sana i saludable dins d'una empresa genera un poquet com... Piques, no, però hi ha com un
1: estímul.
0: Un estímul. Dius,
1: pim-pam.
0: No està malament. No està malament. Que dic jo que...
1: Parlem en ell o què? Perquè estem parlant d'ell i és així davant.
0: Sí, tal, la samarreta patagònica.
2: Exacte.
1: Sí,
0: com un calamar, és un calamar patagònico, però...
1: Viva de color verd i fica Patagònia.
2: Exacte,
1: en la samarreta.
2: Amb la samarreta.
1: Sí.
2: Ja
1: està. Entenem una cosa, molt bé la musiqui, guai.
0: Molt bé la musiqui, guai.
1: Cada dia, ho fas bé cada dia.
2: Sí, és un treball.
0: I les accions de Mango, a més, en tot això, ja veurem demà què passa.
2: Demà veurem, demà el mercat veurem.
0: Demà veurem com reacciona el mercat. Però fins ara la cosa...
2: Sí, no.
1: Comptava Juan Nieto.
2: Correcte. Home, la veritat que ahir n'han diners de permís, hem de tindre en compte que els beneficis de Mango en 2025 van ser de 242 milions d'euros. O sigui que... 242 milions d'euros de beneficis en 2025.
0: Estava comentant Juan Nieto fa un moment que la fortuna personal d'Isaac Andic, el fallecido, el finado, o vete a saber què va passar, però ja ho està averiguant.
1: Però finado està, finado.
0: No, finado sí, completament. Perdoneu el... Perdona que fem una miqueta d'això. 8.000 milions d'euros. De fortuna personal, el que tu tens en el banc, el matalàs d'Isaac Andic, 8.000 milions de pavos.
2: Tu com ha de ser això perquè tu obris l'aplicació del banc i veges aquesta xifra? Jo crec que el banc no se t'obre l'aplicació.
0: Però el fill,
2: pesa massa, no,
0: coixo
2: no
0: tampoc
2: va.
0: Estava.
2: No.
0: Perquè m'ho he fet un bizum d'un milió d'euros, així en un moment.
1: Sí.
2: Pim, pam, pum, boca de atum, ja està.
0: El jutjat...
2: Et una cosa, que al final sí que vaig a dormir a casa, i a pagar la fiança i ja està.
1: Ja està, sí.
2: És el que n'hi ha.
0: L'advocat l'ha confiscat, diu, l'ha confirmat i a la marxa.
2: Sí, és així.
1: Però avui en economia no parles tu de Mango, no?
0: No.
1: Sí.
2: Correcte, sí, efectivament.
1: Més assolellada, no. Eclipsada.
2: Ahí està, correcte. Perquè, anem a parlar d'un fenomen que jo crec que ja més o menys tots sabem que enguany, en concret aquest estiu i també els pròxims, es va produir un fenomen que és quasi únic i irrepetible, que s'ha batejat com el trio ibèric. Que no és una tapa, que porte braves morro i orella, encara que podria, el trio ibèric,
0: No, resulta seria boníssima, i el nom no sé si
2: no
0: està falla, registrat,
2: no sé si està registrat, però bueno, ahí ho deixem.
0: Li ho diré Pasqualet,
2: exacte,
0: del bar de Beniapa,
2: que fas una oferta en beguda i se te queda molt bé de preu. Però no, això és una sèrie de fenòmens astronòmics que en conjunt, atenció, injectaran més de 1.300 milions d'euros en l'economia espanyola durant els pròxims 3 anys. Vull dir-te que no és que els tres fenòmens vagin a fer una inversió sinó que resulta que en concret aquest estiu, el 12 d'agost, és a dir, d'ací a 85 dies, perquè podeu veure el compte enrere en el web oficial d'Apunt i podeu trobar tota la informació si la necessiteu, es produirà un eclipsi de sol que es podrà veure des de gran part de la Comunitat Valenciana.
1: Clar.
2: I atenció, perquè segons un informe d'analistes financers internacionals, aquest eclipsi tindrà un impacte en la comunitat, solament aquest eclipsi, de 130 milions d'euros. 130 milions d'euros. Clar, que estan de categoria.
0: Jo veig així lo de Zapatero.
2: No, però sí, continua baixant, continua baixant.
0: Que també té la seva
2: derivada econòmica. En efecte, en el web sí, en el web d'Apunt podem anar baixant. Eclipsi del segle. Correcte, s'ha batejat així també.
0: No, és que entrat en la primera, vist lo de Zapatero, digues o no.
2: No, però
1: això és un altre tipus d'eclipsi.
2: Exacte, és un altre tema també.
0: Ah, mira, sí,
2: és molt interessant.
0: 85-03.
2: Sí, sí, 85 dies queden per a l'eclipsi del segle. I estem parlant de que això provocarà o portarà al voltant de 130 milions d'euros en la Comunitat Valenciana. Principalment pel lloguer de curta duració, perquè el fenomen atraurà sobretot turistes internacionals, responsables del 80% de la despesa que estàvem comentant, i contribuirà a dinamitzar el turisme rural i l'economia més local, autonòmica i també
1: lloguers i hotels i restaurants.
2: De fet, aquest estudi que estàvem comentant estima un valor afegit brut de 421 milions d'euros, la qual cosa reflecteix l'efecte transversal de l'eclipsi en diferents sectors econòmics, com estaves comentant. I això també s'ha de sumar la creació aproximadament, atenció, de 7.300 ocupacions en tota Espanya, així com una recaptació fiscal, que això també és interessant pel que fa a la part pública, de 146 milions d'euros, la qual cosa, al final, bueno, el que fan aquestes xifres és reforçar aquest paper d'aquest esdeveniment com a un motor econòmic, ja no solament com un fenomen de l'astronomia, sinó com a un motor econòmic.
0: Però com està, diguem, la comunitat valenciana en general? Trobo jo que més el nord, no sé, però està ben posicionada, és a dir, hi ha llocs en la comunitat valenciana...
1: En ma casa millor que la teua, ja que te diga. En ma casa millor que la teua.
0: No, no, millor que en Gandia. Correcte. Més al nord, millor.
1: Crec que sí.
2: Sí, correcte. De fet, mira, en el web, en esta part també se pot comprovar això, però sí, la realitat és que este eclipsi es podrà veure des de diferents punts de la comunitat valenciana molt, molt, molt bé, especialment gran part de la província de València i sobretot tota la part de Castelló. Interior de Castelló, meravellosament, també. Per exemple, així en Burjassot, on estan els estudis de la ràdio, també se podrà veure molt bé. En concret, a també hi ha localitats...
0: A Gandia també, no sé què parleu, a les 8:33, en màxima intensitat. Veus?
1: Podràs veure-ho, però molt en Benassal, millor.
2: Mira, per exemple, Benassal, millor.
0: Vaig a mirar-me a veure
2: Benassal. S'espera que se pugui contemplar al 100%.
1: Al 100% en Benassal.
2: Ahí està, ahí està. I resulta que la Generalitat ha habilitat un web oficial per a traure tota la informació i per a consultar els observatoris que s'habilitaran per a poder contemplar-ho. Perquè tu dius, ara jo això on me'n vaig a veure-ho? Allà on tu vulguis? Bueno, i si anem a un d'estos observatoris que s'han habilitat i que...
1: O n'hi haurà més comboi.
2: N'hi haurà més comboi, n'hi ha opció de tindre aparcament, n'hi ha opció de tindre la màxima visibilitat. Ha habilitat un web oficial per a traure tota la informació i per a consultar els observatoris que s'habilitaran per a poder contemplar-ho. Perquè tu dius, ara jo això on me'n vaig a veure-ho? Allà on tu vulguis? Bueno... i si anem a un d'estos observatoris que s'han habilitat i que...
1: On hi haurà més comboi.

0: Exacte, està bé.
1: Diu que a les 8 i mitja, molt bé.
0: Això és, al voltant d'això ara. Però clar, jo vull que parlem de tots aquests números, de totes aquestes xifres que jo vos estava comentant, i sobretot vull saber si tot això s'està ja generant, si no, com està afectant al turisme d'interior, i per això parlem amb Laura Viva, responsable de comunicació del Club Temps d'Interior. Laura, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
3: Hola, Laura.
2: Hola.
0: Laura, a veure, parlem una miqueta de tot això. Heu notat un augment de les reserves per a... Bueno, perquè a tot això no sé si ho hem comentat, que l'eclipsi és el 12 d'agost, que a ningú se li passe, dia 12 d'agost, important.
3: Has dit 25 dies.
0: 85 dies, però clar, és el 12 d'agost, correcte. Sí, Laura, com està el tema de les reserves?
4: Queda alguna habitació?
2: Des de l'associació no estem veient de moment un augment generalitzat de reserves associades directament a l'eclipsi. Ara bé, sí que comencem a veure casos, especialment en zones de Castelló, on ja hi ha reserves vinculades directament a l'eclipsi. Hi ha molta expectació i de cara als pròxims mesos de juliol, de juny i juliol, hi ha molta expectativa i que aquestes reserves augmenten.
3: Has assenyalat Castelló, o sigui, se troben diferències entre províncies o entre comarques?
2: De zones de l'interior, te dic que les zones dels ports, el Maestrat, amb municipis com Morella, Culla, Sant Mateu, Vilafamés, és on més ocupació es detecta.
4: Però és ocupació, clar, Laura, vinculada directament a l'eclipsi. Clar, 12 d'agost és temporada altíssima. Exacte. També per als allotjaments d'interior, no? No sé si, diguem, quan se fa l'ocupació es pregunta el motiu i podeu desbrinar si és a causa de l'eclipsi o no.
2: Exacte, sí. També tenim, a banda de l'ocupació respecte a l'eclipsi, també és vacances d'estiu, escapades o festes locals, però sí que s'està detectant eixa preferència per l'eclipsi.
0: Clar, en este sentit, Laura, estàvem comentant les xifres, la importància també del turisme i tot el que genera. Quin impacte econòmic penses que pot tindre, sobretot en tots aquests establiments que estan adherits a Temps d'Interior?
2: Des de la nostra perspectiva, no, com a associació, pensem que l'impacte seria de ser positiu. No estem veient una demanda nova massiva, però sí que pot ajudar a completar l'ocupació en molts allotjaments que encara estan a mitja capacitat. I això és molt important per al territori, perquè no només beneficia l'allotjament, sinó que també repercuteix en la restauració, en el comerç local, en les activitats. Aleshores, és com que s'activa tota aquesta cadena de valor, no? I estem donant visibilitat als pobles i a les empreses de l'interior.
4: Clar, perquè en els vostres allotjaments, Laura, quin perfil no sé si és perfil més familiar o no sé, o de parelles, o quin és el perfil, i si és també d'ací del territori espanyol, la gent de fora, quin és el perfil de client que teniu?
2: Sí, el perfil més habitual és el turista vacacional, te dic, de parelles, famílies, no, que busquen experiències en la natura o experiències més singulars. Però sí que és veritat que tenim també este turista estranger que ara, principalment, la seva principal motivació és vindre ací a l'interior de la Comunitat Valenciana i observar l'eclipsi, i estan reservant amb molta més anticipació.
0: I davant aquestes reserves que comentaves, Laura, els vostres establiments estan preparant alguna cosa especial, algunes activitats o algunes ofertes, no sé, us estan anunciant d'alguna manera en especial?
2: Sí, alguns dels nostres allotjaments o inclús empreses com bodegues ja estan plantejant accions, per exemple, des de promocionar el seu territori, no, o els seus allotjaments com a lloc ideal per a poder veure l'eclipsi, fins i tot també com crear algun paquet o alguna experiència concreta, per exemple, experiències de no turisme vinculades amb l'eclipsi o també de rutes senderistes.
0: De fet, Laura, hem pogut parlar també amb els responsables del celler Baró d'Alba, les Useres, i ens comentaven que estan preparant una experiència expressament per a este dia, per al 12 d'agost, que a més està tenint molt bona acollida. Anem a escoltar-ho.
5: Nosotros tenemos ya reservas para el día 12 con una experiencia que hemos creado con glamping y enoturismo. Primero haremos una visita a la bodega con una cata de 4 vinos. Después haremos una comida campera con verduras y carne a la brasa. Después un poco de música en directo y después ya el eclipse. Después habrá un poco de cena y al día siguiente un desayuno. En fin, la verdad es que lo tenemos completo, tenemos bastante demanda.

0: Y estamos pensando con la empresa de glamping, pues incluso ampliar plazas porque será una actividad muy, muy, muy chula, ¿no? Muy chula y única, además.
1: Home, és que estàvem escoltant que si esmorzar, dinar, música en directe, eclipsi, sopar... què més, no? Què més podem demanar?
2: Total, l'eclipsi és minut i mig, però després és un comboi, eh?
3: Però això t'ho dic, quan jo parlava de pobles, parlava Laura de Morella, Culla, Vilafamés, és que són pobles que sempre paga la pena anar. Sí, damunt te fan un eclipsi, te fan.
1: Un eclipsi històric, no? Com si fos una obra
3: de teatre. Te fan un eclipsi, escolta. Circuit i mitja d'emoció. Redonet.
1: Clar. És l'impressió. Laura, com veieu este tipus d'iniciatives que al final s'estan creant també a partir d'això?
4: Sí, pues ens pareix molt bé perquè al final les empreses de l'interior que són més xicotetes o que moltes vegades la falta de promoció no saben com poden arribar a als turistes o als visitants. Aleshores, totes aquestes iniciatives que ells que fan i que volen desenvolupar són perfectes.
2: Seria també interessant, no?, que com han fet en el celler Baró d'Alba, que quan te paquetixen, pot ser un producte, a més te ho donen tot ben organitzat, també de veritat que t'ha d'agradar el vi, en fi,
1: sí.
2: Per a un perfil de clientela concreta, pues, potser no per a xiquets, més per a pensant en parelles i això, però que te paquetissen i se puga incloure el vore l'eclipsi, sembla que és una bona idea. En aquest sentit, col·laboreu en aquestes iniciatives des de temps, allotjaments d'interior, o diguem cada allotjament...
3: Bueno, fa la seua.
2: Busca, diguem, la seua iniciativa i la publica en les seues xarxes. Com ho feu?
4: Pues sempre són les empreses, no?, les que ells mateixos creen l'experiència i nosaltres com a associació es donem promoció. I a les xarxes socials, a temps d'interior, podeu buscar i si voleu reservar, pues encara esteu a temps.
2: O sigui que, diguem, la plataforma genèrica amplifica cada una de les iniciatives que es publiquen en les xarxes. Jo és per donar idees, a mi jo te'n fa, però el del vi molt bé, però sobretot que hi ha de bon menjar.
3: Sí,
2: o després de l'eclipsi, un bon sopar. Jo crec que això...
3: Para sorpresa de nadie, que t'atraiga això poderosament.
2: Ben dormidet. I això és un completo meravellós. I el Sant Demon excursioneta, vinga, no dic jo que no.
1: Exacte, molt bé, per completar, no? I baixar un poc tot.
2: Però, home, no me direu, Laura, que en els establiments d'interior no hi ha també, que el tema gastronòmic... Jo sempre quede com el Fartera, que sempre...
1: No,
2: vaig buscant sempre...
3: Perquè ens agrada...
2: És que ens agrada la cuina d'interior.
3: Disfrutar.
2: Una cosa, sí. Bàrbara. Però fins a quin punt, no?, la gastronomia, el producte, és un enganx important a l'hora de triar un establiment o altre, no?
4: I a més és un molt bon acompanyant, com haveu dit, per a finalitzar l'experiència de l'eclipsi, no?, amb un sopar amb aquests productes locals que ens ofereix la nostra terreta. I
2: tu vas sent tota l'emoció de l'eclipsi, t'obri la gana... I tu saps que el sopar que t'ha res, això és una meravella.
3: Això és poesia. Això
1: és poesia. En efecte. En fi, Laura, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que s'acaben d'animar aquestes reserves en alguns allotjaments. També en aquest tipus d'experiències que, com comentaves, podem trobar en el vostre web. Moltes gràcies, Laura.
4: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Adéu.
2: Definitivament, a més t'ha dedicat Stevens, acabes de ser nomenat director general d'assessoria musical.
3: Ja estàs en el número 1 del pòdium.
1: Moltes gràcies.
2: No pots haver-me tocat més el temps.
1: Gràcies.
2: No pots haver-me tocat
1: més. Bueno, jo l'únic que faig és seguir els consells econòmics que vos dona, que és diversificar, no? La part d'economia, la part musical, ja està, la vida va així.
3: Pots dir una cosa pel que fa a l'eclipsi.
1: Sí.
3: L'embòlic s'acosta al pantà de Benitandús.
1: Sí.
3: Per a veure l'eclipsi, que van anar a comprovar. N'hi havia un dia que havies d'anar a comprovar perquè coincidia en l'hora, la ubicació, exacte, dels astres o jo què sé.
1: I tu n'ares?
3: No, jo...
1: Tu estaves així.
3: Però és que van anar a una empresa d'estos que vas en canoa.
1: Ah, sí? Ah, mira.
3: I estaven allí organitzant allò de la millor forma possible perquè si te pille per la contorna, tu estigues allà una canoa. Veus? En un refrigeri. El refrigeri estava impepinable. Bé, l'equip. Oh, sí. Què deveréis?
2: Molt bé. No, que podries convidar a l'equip.
3: Sí?
1: De què ho consiguen?
3: Però si vols no des d'una canoa aneu a caure's a l'aigua.
1: Vaig a veure si reservi alguna experiència, però tu ves gestionant lo del lloc en la canoa i tota la pesca.
3: Sí. Vinga, va.
2: I les coques per a sopar també.
1: No, exacte.
3: Home, això està fet.
1: Molt bé. Adéu, companys.

0: Ai, Mari, i ara volem parlar amb una dona que, bueno, que ens agrada sempre convidar perquè amb ella està assegurada l'alegria, el bon rotllo, és actriu, canta, és empresària, pinta i decora falles i fogueres i palmitos, però principalment fa humor en valencià.
1: Això és un completo.
0: És un completo.
1: Què més? Què més?
0: És tan guai.
1: És que és dona perfecta. Triomfa, a més, en les xarxes. Diu que Instagram té 120 i no sé quants mil seguidors. Ell la diu en Instagram.
0: Una barbaritat.
1: Ah, sempre una escama. I diu que dalt dels escenaris...
0: Triomfa.
1: Triomfa. En la nostra televisió, com a col·laboradora de Connexió. Comunitat
0: Valenciana.
1: Triomfa. Una dona que dona vida a l'entrenat tia Vicentica i...
0: Triomfa.
1: Una autèntica dona valenciana que s'ha guanyat de l'estima del públic perquè...
0: Triomfa.
2: Totes n'hi ha que replegar-ho, que no s'ha replegat soles. Que no saps? A vos tens que estudiar una carrera universitària per guardar un tatge de fallera. Te ho deixareu com Déu mana quan seu de Déu. Però és molt bonic arribar i plam, et deixes caure allà. Penes, ell aguanta la falda. No tens forces? Ai, de lo que hauràs d'estar fent tu estes falles. Que has anat a picar a la mina o què? Fica la perxa. Mira, deixa-ho estar que m'estàs ficant nerviosa. Jo me fico nerviosa enseguida. Difícil ficar la persilla per així, pegar-li una volteta i tancar el tratge. Molt difícil, sí senyora. Es ves a la taula que en els endreços i en els ganxos també tens amb un toc aclarir. Què diuen? Que bonico! Quantes falles en casa? Preciós, mira, va borrone. En què vol ser musa? Muso, muso, seràs muso.
0: El seu alter ego, la tia Vicentica. Com és la tia Vicentica?
1: Això és l'últim que he penjat, es veu en l'Instagram i això. És una cosa que passa molt en cases valencianes o en cases falleres. Clar, tu saps l'escampar que es fa.
0: Que tens el menjador o que tens una habitació tota feta papilla pura.
1: És un vestidor, és tot un escampar de coses minudiues també i de coses més grans. Oh, és un no aclarir-se, però molt bé.
0: Però és la nostra vida.
1: Però és clar.
0: I la tia Vicentica l'explica de categoria mundial. I darrere de la tia Vicentica tenim Anna Muñoz.
1: Ui, que la tenim així.
0: La tenim així. Com estàs, Anna?
3: Ai, que ha vingut.
1: Que ha vingut.
3: Com esteu?
1: A més, has vingut superestiuenca i s'ho diu que no.
3: Tinc un calor.
1: En qualsevol cosa que em posi jo...
0: És que ho fa molta calor.
3: Ha triat el primer que tenia.
1: Doncs bé, és ideal, ah.
3: Pues gràcies.
1: Pues molt bé.
3: Tu també ets molt florit, eh?
1: Ai, molt bé.
0: Sí, ells esta primavera la topeta
3: és florit, si mos van a dir.
1: I t'has donat compte d'estos pectorals?
3: Sí, sí, sí.
1: T'has donat compte d'estos...
0: No, és que ara va al gimnàs i se deixa així la pell.
3: Està molt definit, eh?
1: Ah, anem fent.
3: Jo tinc que anar, tinc que anar.
1: Anem fent. No te dona la vida, dius.
3: No, però te vaig a dir, és que ara estic fent playback. Ara mos toca, estem en època de playback, acaba de començar, l'altre de mes estava parlant amb Gemma Grec,
0: però ja una coreografia o uns balls, que també subes la camiseta,
3: sí, sí, sí. De fet, després me tindré que canviar, perquè així no puc anar, després me'n vaig a ballar. Clar, això a mi me dona la vida, me dona alegria. I això és el meu entreteniment. Mira,
0: ells, Anna, que damunt també té rondant, cap amunt i cap a ballar la tia Vicentica, teniu preparada la gira?
3: Sí, la gira, com Michael Jackson, la gira mundial. Ai, ho he vist un humor que m'ha fet molta risa,
0: yes.
3: Que jo també és vídeos d'humor, que m'ha fet molta risa, uno que ha descobert que no li diuen...
1: Que no li diuen
3: que no li diuen Mike el Jackson. Que s'ha enterat que li diuen Mike el Jackson. Que creia que li diuen Mike el Jackson. Perquè era de los Jackson 5. Hòstia, que risa.
1: El Jackson 1 o el Jackson 2.
3: Que venia ofegada de la risa de voreu, eh? És que jo també veig humor i me fa molta risa. És imprescindible l'humor.
0: És imprescindible l'humor. I bueno, ja més tu el contagies a tot hora. A veure, vull dir que actues al Teatre Principal d'Alacant en juliol el dia 10.
3: El dia 10.
0: Que és molt important perquè vens ja de fer el Teatre Principal de València, el Teatre Principal de Castelló, te faltava d'Alacant i el tenim ahir,
3: sí,
0: el dia 10.
3: Sí, el triumvirato.
1: La Rita de Principals.
3: Que fort, eh?
1: És fort, això.
3: I un
0: principal.
1: Fa uns anys.
0: Imposa, no?
3: Principal, sí. No sé. Bueno, m'imposa sobretot també perquè és en Alacant i en Alacant...
0: I estrenes show.
3: Estrenes show, anava a dir a la valenciana, a la foguerera, perquè
0: ai,
3: vaig a fer un show de fogueres.
0: Que rica.
3: Aposta, padeig, de fogueres. Vaig en tot, o sigui, vaig en tot tota la il·lusió i vaig en valencià. Vull deixar-ho superclar. Vaig a Alacant en valencià, perquè en Alacant també se parla valencià.
1: I
3: tinc molta gent que vol el valencià i que l'estima.
1: Més en el Campello, mira, això, de veres que en la ciutat vas anar perdent-se.
3: Costa una miqueta,
1: però
3: n'hi ha gent que tenen ganes de veure valencià i jo vaig a dur lo seu en valencià.
0: I el gaje, bueno, el gaje, aquesta explicació que està fent la tia Vicentica de com se te queda la casa...
3: És aplicable a tot.
0: És aplicable perfectament a la...
3: Perdona, a casa quan s'acaba la provesòlia. És Antana, també n'hi ha ofrena, també se vestim, vull dir, és que és igual, és el mateix, però en calor, el mateix.
0: I m'han dit
3: que gira en torno a l'explicació, que és una neta de la tia Vicentica, la que va ser bellesa del foc.
4: Claro, la tia Vicentica, al igual que primer va fer a una fallera, és que en té una en València i ara en té una en Alacant. Ja veurem si arriba a Castelló, no ho sé.
1: Vas campant netes per arreu.
4: Vaig escampant, jo sóc com... Anava a dir una barbaritat. Sóc com una persona que té molts fills. Tinc molts nens, molts nebots, jo tinc molt de... A muntó, que no s'acabe. I la xiqueta, pues, bueno, la xiqueta té goig de ser vellea del foc. Bueno, s'agüela, com sempre, igual un poquet més encara que la xiqueta. I no anava així.
1: Però és la xiqueta?
4: Home, això faltava. Què es diu el xou? Que no eixirà la xiqueta. La xiqueta eixirà perquè ja farà s'agüela paquisca. Ah, sí? I qui li compra la indumentària?
3: L'agüela.
4: S'agüela. Però la del poble. La de la capital mai, ixa no s'amolla mai, són les hueles de poble les que s'esgasten.
3: Les que van en les perretes a la
4: butxaca. Ella va reivindicar ahí ese monedero ahí en el sí, a la capital, sí. A l'indumentarista, armarà un 2, un 3, un 4, un 5 i un to de mayo per comprar-li-ho tot, ho ensenyaran a casa, no és la de la consogra, que no s'ofereixes coses, i li farem una gran presentació. Jo assegure que això no ho han vist en la vida, o sigui, no han vist una presentació aixina en la vida, la però reconeixeran tot el món. Me diu, quan ve a veure el de Falles, que és la inspiració d'este, que me diu, em pareixes de la meva falla. He vist a fulanito, a menganita, van representant tots les cares. I si les cares, les cares, Juan, les cares.
3: Tots tenen venga. Algú... Que respon a aquests perfils.
1: Un coneixement també de la festa.
3: I de la manera de ser nostra.
4: Sí, les persones i personatges.
1: I que també eres una dona que vas en els ulls oberts com un perdigot i les orelles obertes i vas agarrant també expressions damunt i davall i tal.
3: De fet, la tia Vicentica deu ser un recull de ties de veritat. De tot. O de iaies de veritat.
4: Este matí m'ha passat. Perquè l'altre dia va ser la comunió de la meva filla. I antes de que me criticaren he decidit fer-me un vídeo criticant-me jo. Entonces, la tia Vicentica m'ha criticat el traje, o sea, he ficat imatges pròpies, la bateta i tal, si anava aixina, si anava aixina, bueno, tot això. I entonces un home, tal val, que és el motos, li diguem, és que va sempre molt mudat. I entonces va ahí la dona, van els dos supermudats, que m'encanten, són Jesús i Sabelín. I entonces me diu Jesús, diu, ja ha vist a ta mare ja, que enseguida ficava la meva pròpia mare, tieta, no diga això, que anava molt requete bé, no sé què, que és quan ta mare eix en el Facebook a defendre't. Ta mare eix a defendre'm de mi mateixa.
1: Per això que estàs contant és un cas real.
4: És tot real, claro. Entonces Jesús me ho ha contat, ja ha vist a ta mare.
1: Ta mare s'afronta de lo que conta la tia Vicentica
4: de mi mateixa.
1: Sí. I se'n defensa teua en el Facebook.
4: I ahir m'he inspirat i he dit ta mare en el Facebook, claro que sí. N'hi ha que fer un vídeo de ta mare en el Facebook. Què fa ta mare en el Facebook? Compartir aments.
1: Ja tens un filó ahí.
4: Los niños Jesús. Compartir 25 veces porque si no vas a tener mala suerte.
3: Corre.
4: Parlar en un senyor que va vestir de coronel. I aixes coses.
1: Això fa ta mare?
4: Borrar-se. Bueno, la meva mares? No, però mares. És un
1: mares en general.
4: Però m'ha aixit el clic, no? És el clic i ja faré, mira. Mira lo que ha ficat esta. Has vist com va vestida? Que vergonya, això perquè ho fiquen en el Facebook. M'encanta.
3: Està ben bé la paraula, Isa, que el 10 de juliol estàs al Teatre Principal d'Alacant, prenent una amics i amigues d'Alacant, perquè tu ara mateix estàs de camí a fogueres, o sigui, de fet estàs pintant.
4: Però sense la peluca, ¿vale? Ara sense la peluca vaig i pinte. Sí, estaré con tots els anys que he tingut, des de fa molts anys, que he pintat alguna foguera i, bueno, pues enguany estaré en primera. Primera adulta de la mà de Paco Giner, ja duc anys treballant en ell, he estat allí, he treballat en Fogueres en ell, he treballat en Pere Baenas també, en Raúl García Pertusa, en Mario Pérez, caram, en Sergio Amar...
3: Tens recorregut,
4: Has vist, Ximó? Tu me coneixes des que soc xicoteta, imagina't.
1: No, però en sèrio? A banda que tens mà i tens bona traça i això... Però tu la peça ja la tens? O te porten la peça?
4: No,
1: vaig
4: al taller, perquè estem caros. Quan són grans no n'hi ha més remei.
1: Perquè forma part d'un conjunt, diguem.
4: Sí, clar, no, i tens que veure el resto i tens que veure... I a voltes necessites un andami o una escala. Potser no t'ho claves en casa, això.
1: Tan grandota, sí.
4: Ai...
3: Ai, és una d'especial.
1: No,
4: primera, però d'igual gran.
1: La foguera sí, però que la peça és una peça gran, és una peça del...
4: Clar, hi ha de tot. N'hi ha més grans i n'hi ha com tu... tamany real, però real. Claro, això per transportar-ho i per tot és molt incòmodo. No, n'hi ha que anar al taller.
3: Perquè ella és artista.
4: Ja, és artista
3: en tota la magnitud i plenitud de la paraula.
1: No, i a més és una manera també d'apreciar realment l'art que n'hi ha darrere. Encara que és el
0: art,
1: que
0: no s'agrada que estigui en
1: monuments, tant fogueres com falles. No?
0: Sí, hi ha molta feina.
1: I ostres, passes moltíssim per davant d'una falla i dius, i si saberis la cantitat, saberis sí, pegar-te la quantitat d'hores que vos pegueu en el taller pintant.
4: Sí, i lo mal és que lo que se veu és lo que fa el pintor, sobretot, i el que faig jo, ja que sóc la decoradora al final, però davant hi ha molta feina. Jo sóc una gran defensora dels lijaors de les falles i fogueres. Perquè és que
1: això no ho aprecia ningú.
4: Pues se té que apreciar, perquè si n'hi ha voltets, si n'hi ha ratlles, si no està ben fet, si aplana la figura, no té el mateix volum. És un art, lijar i lijar bé.
1: Això ho surt blanc, no? O què?
4: Ja després el que du damunt. Les capes, i la de primera, la de segon, n'hi ha que fer en lijes diferents. Se fa primer en lija grossa, després en lija fina, inclús a voltes en tercera capa. Això
1: és una mascareta, aquestes persones també.
4: Claro, pues n'hi ha molta gent que ha tragat un munt de pols i rascar corxo tampoc és agraït. Però n'hi ha que fer-ho, vull dir que...
0: Algú fa perquè puguin lluir tan xules.
4: Home, jo he vist gent en tirant de manera curta en febrer i en gener, passant un fred que me moria, i ets una calor que se morien, perquè, claro, i si ets així, tu veuràs.
1: Imagina't.
4: Important.
0: A tots en fem paradeta, que el 10 de juliol va al Teatre Principal d'Alacant, perquè ja ha estat el de Castelló i el de València, però el 14 de juny, que el tenim més a prop, està en Oliva, i... El dia 30
4: conta,
0: de maig.
4: Conta-ho.
0: Se'n ve al meu poble, estarà en Onda, que ja ha estat, per cert, al Teatre del Col·legi Verge del Carme.
4: Sí, vaig a fer...
0: Quina fase
4: no és la continuació, però sí. Sí, com diu una de meva falla, sí, però no. Jo vaig fer la boda, allà vaig fer la boda, i quasi el nebó de la tia Vicentica, José Enrique.
1: Allà, en Onda.
4: Tots tenen noms compostos.
1: Ah,
4: José Enrique. I la dona, que ella li diu que és un penco, que és la Barbie. Ella s'ha quedat en estado.
1: La dona.
4: No, però ell, no, bueno, bueno, més ella que ell.
0: Pel que siga.
4: M'entens pel que siga. Sí. Total, que havia rodat tant en la boda, seguís rodant en la boda, seguís casant-los per tota la Comunitat Valenciana, però, claro, passar aquesta circumstància vaig dir, per què no fem un bateig? I com a Onda ja els ha casat, pues ara tinc que batejar a Maria Jesús.
1: Ah, la xiqueta de Maria
4: Jesús. Volíem ficar-li un altre nom.
1: No sé, tinc una foto.
4: És la de sempre. Saps que la meva filla me cobra alquiler?
1: Ja.
4: És de la xiqueta. I me diu, mamà, diu, i se fa, diu, has actuat en la nina? I dic, sí, diu, no se t'ha oblidat algo? I li dones 5 euros.
0: Ai, les mujeres no lloren, les mujeres facturen.
4: Claro,
0: la xiqueta
4: diu,
0: molt bé.
4: Si no, diu, si no, compra-te'n una. O sigui, a la major, però clar, a la major li venen molt bé això, 100 caurets...
1: O te
4: diu,
1: mires una en el Google de la IA i agarres una d'allò, però mentre
4: fa
1: siga
4: més
1: la
4: goig.
1: Teua...
4: Oh, no. Li dones 5 caurets, la xiqueta ja pues està contenta, i la xiqueta ja la tinc a entrenar, que ja parla quan jo vull que parli i tot, el Riborn i
0: ja la tinc a entrenar.
1: I música i això, com va?
0: Això, que estic llegint que cantes i tot.
4: Sí, en els shows cante. Claro. Ah, cante, sí, en el bateig cante una saeta.
0: Ai.
1: Va.
4: Te ho xure.
1: Però que no li pega.
4: Sí que li pega. Tu és que no has vengut.
0: Ella la farà pegar.
4: Vine, a veure-ho.
1: Com pega una saeta en un bateig?
4: Perquè sí, perquè jo vull que la
1: moa... No vols desvelar-ho?
4: No, jo només vaig a dir-te que vull que la moa germana es canvi de bata, perquè tu saps que això és molt de... Jo soc filla única. Però sóc observadora, com tu dius, i al meu alrededor tinc moltes germanes. Sempre hi ha una germana, quan som majors, que diu a l'altra, canvia't ixa bata. En ixa quanta bata raó. No vas bé.
0: Quanta
4: ixa blusa, canvia't això. Entonces, la tia Vicentica insisteix a la germana que es canvia la bata. I la germana no vol, perquè ella està empenyada que això li para bé, però no. I al final no té més remei que cantar-li en forma de saeta, entendràs per què.
1: Ah,
4: hi ha un lamento, però la saeta fa risa. És una saeta còmica. Sí. És raro, però és còmica.
1: Però vocalment la saeta demana molt de
4: bueno,
1: que no
4: que puc,
1: no dic que tu
4: que...
1: no tingues dots vocals.
4: No s'espereu no lo de la Setmana Santa de Sevilla, eh? Vull dir, la Macarena no va plorar llàgrimes tampoc.
1: Ai.
0: I vols que en els espectacles... Clar, evidentment és un espectacle, vull dir, la tia Vicentica té un recorregut, una explicació... Però després interactues molt amb el públic, que això fa que la gent se senta d'alguna manera partícep, perquè clar, a més són històries que tots les reconeixem, que tot, d'alguna
1: som
0: manera.
1: Nostres, és veritat.
0: Tots tenim una tia Vicentica, tots tenim una germana que te diu una Sabata, no vas bé.
4: Toca i canvia, toca i canvia.
0: I jugues interactures que jo li dono molta sal. Clar, sud, molta sal,
4: de fet, n'hi ha gent que ha vingut un munt de vegades a vorem, eh? Tinc gent que ha vingut a vorem, però moltes són moltes, hem una dotzena.
0: Perquè canvia, canvia sí. Barbaritats, el, sobretot la interactuació.
4: Clar, la meva amiga sí. Encarnita, que és la famosa Encarnin, que jo dic que és germana meua, jo tinc germans, i ella ve a vorem un munt de voltes, i dic, Encarnita, actues i te'n vens, ai, vale. I se'n venen ella, Nacho, que és el seu home, la xiqueta a voltes també ve la meva filla, en fi, fem convoy, anem ahí tots, després sopem o dinem. I jo, n'hi ha moltes que, és que la veig en el públic i està plorant de la risa, dic, Encarnita, és
1: si ja
4: pareix, dic, dic, cariño, de què plores? Dic, pareixes boba, pues si ja us veia, i se mor de la risa, diu, però que ja sé el que vas a dir. I ella li fa risa i sap que la gent va riure, o que ja li estic dient alguna cosa a algú i tal, i
0: diu,
4: se ho
0: disfruta,
4: sí, se ho disfruta. I jo disfrute de veure la gent riure.
1: Bueno, però si algú dubtava de les dots musicals de la tia Vicentica.
0: Tenim testimoni?
4: Desde que eres chicoteta ya estás molt acostumbrada, no trobes res a la primera, ay, algún ser te ho amaga. És que eixa dona és una bruixa i té troletxa canviant les coses mentre

0: I xa dona està mare, un ser sobrenatural. Una mare sap coses que no pots alcançar.
1: És que és una diva. Claro. Valiente y poderosa.
2: I tot ho sap.
1: I tot ho sap.
2: Si vas a fer trastaes, ho adivinarà.
3: Mola molt la barreja també que fas de llenguatge popular i de llenguatge així de tiktokero, de... Sentir parlar també la tia Vicentí, que és una que parla la joventut d'ara també.
2: Mira, faig una broma que me va eixir un dia de espontània durant un dels shows, que jo estic parlant de que vaig a, de com me feren a mi la bata de comunió quan era xicoteta. I conté que vaig a València i que me fiquen entredosos i puntilles, tabelletes entretengudes, això ho diria ma abuela, tabelletes entretengudes.
3: Tu podies de fer.
2: Clar,
3: perquè costava molt de fer.
2: Clar, perquè, no, perquè i quan t'entretens una puntilla és que la fas, que no la fiques recta, sinó que la vas fent fruncideta. I en si hi ha l'organdí i seda salvatge i no sé què, i sempre n'hi ha algun adolescent que se queda així de mirar-me con... encara dic, tu m'has entès? Dic, no, dic, pues tu quan dius 6-7, bro, literal, i 100%, jo tampoc. I guai, la gent se pixa, perquè m'indigna, estàs indignada de sentir-me, jo estic indignat tot el dia sentint-vos a vosaltres que no entenc el que diuen.
1: Anna, tu podies imaginar-te una anaves a plegar el que anaves a viure de la mà de la tia Vicentica, perquè això va néixer més o menys d'una forma espontània i divertida.
2: Seguir
1: sense pretensió,
2: no,
1: sense pensar.
2: Sense pretensió de ninguna classe. És una cosa molt... molt orgànic, les xarxes són orgàniques, els vídeos també, ara igual d'algo que estem parlant, pues se m'ocorria si faig un vídeo. Jo crec que és això, vull dir, jo no pretenc res, no pretenia actuar ni en el principal de València, ni en el de Cartelló, ni en el d'Alacant.
1: Pues mira.
2: Ve aixina, pues jo ho agarre de bones, ho faig en il·lusió, jo a tots els puestos em vaig, o faig les coses en il·lusió, i faig, jo sóc aixina, és que no tinc, no n'hi ha doble cara, sóc aixina, davant de la càmera, darrere de la càmera, en... quan dinem, xus, que estem en una publicitat del programa que gravem i quan estem en el programa. Soc aixina. És el que n'hi ha. No n'hi ha més. Ni vull convèncer a ningú. Ni vull ser res especial. Ni vull ser abanderada de no sé què. Ni coses aixina. Soc que m'ho passe bé.
1: Disfrutar el punt.
2: I ja està. No m'ho haverà de ningú perquè jo no tenia pretensions de ser monologuista. De fet, me ric molt en Juan Mamelero de matí quan me presenta sí. Clara Castelló i diu, i també la humorista, i cada volta que diu, la humorista... Jo que sé, a mi quan diuen, tu de què treballes? Jo dic, jo soc pintora, és que jo soc pintora. N'he format per això i per l'altre no. I, però estic molt contenta, i claro que soc humorista, si me paguen per això i faig humor i pleno un teatre, seré humorista, però...
1: Sí que tens ese talent, no, evidentment, però vaja, no era la teva sí. primera opció laboral,
2: no,
1: sinó que succeït.
2: Però m'encanta, me ho passa superbé. Així com sempre m'agrada cantar sí que m'agrada, tinc que dir-vos que me dona un poc de pena. No és que siga jo una cosa... de pa gravar un disco, però cante millor que en la bizantica i mai puc cantar en ningun puesto. Claro, sempre cante de bizantica.
1: Ja.
2: Entonces, pues bueno, però també m'ho passe molt bé.
3: I per què no cantes de la filla? O de
2: perquè vaig sempre caracteritzar. Però tinc un repte.
3: No pots fer un pum.
2: Sí,
3: vaig fer un altre personatge.
2: Tinc una cosa a pensar, que la duc pensar molt de temps.
3: Per lluir-te aixina...
2: No, ja no n'ha d'haver això, però vull fer una prova. Vull fer un monòleg de mi. O sigui, així en diu. Sense eixir disfressar. Sense la veu de la bizantica.
1: Anna,
2: jo.
1: Molt bé.
2: M'agradaria provar-ho.
1: Pues és un repte xulo.
2: Veus? Això sí que m'agradaria fer-ho, però per una curiositat, per veure com reacciona la gent. El cap és el mateix.
1: Clar.
2: Perquè n'hi ha voltes que me passa, me va passar en Òscar Tramolleres, ara tornem a Travolta a l'Olímpia, el 31 de maig, que no n'hi ha entraes. I vàrem anar els tres, els dos junts, i ara t'ha voltat el 31. I clar, ell parla de mares i jo parlo de fills. I me passa moltes vegades que quan inclús estic parlant de mares, a mi m'agradaria llevar-me la peluca i dir algo. Ja. Però no ho pot dir la bizantica, ho tindria que dir jo. I m'agradaria fer també humor de...
1: Tindreix opció
2: en altra perspectiva.
3: I no es pensa provar en un show de la bizantica, de repente, en un plispas, després has de tornar a posar-te. És complicat.
2: Podria fer-ho. No,
3: fer una prova...
2: En
3: jo no sé, està acudint-se
2: me passa en el de Falles. En el de Falles gasto un parell de vídeos per canviar-me, perquè a mi m'agrada canviar-me de traig. Jo
1: perquè la bizantica te mudes.
2: Sí, sóc com una Barbie, rulos... Barbie esquiadora, Barbie va a la playa, Barbie clavariesa...
1: El rumbo no se lleve.
3: Barbie,
2: sí. No, de moment, me lleven la segon part. I ja és mudar, ja és sense el rulo i tal. I m'agrada fer això col defecte d'així, quan més brilla el traig, quan més volant té, quan més cosa... I la gent fa, sempre fan... Ai!
3: I te mola veure lo que
2: lo de accedir. I més coent que veig en internet me compre, saps? No, lo més coent que n'hi ha me compre. I, sí, i n'hi ha algunes que diuen que va, t'ha dos, dic, veritat. Me la fa Marina la peseta. Marina la peseta que fa 20 anys que es morí. Marina la peseta, saps?
3: I parlant del orgull que tens, no? Del personatge que has creat, del treball del que fas, que encara no... Està guai que no tinguis pretensions, jo crec que és part del teu...
1: Encant.
3: Èxit. Però no diré èxit, diré el teu encant, no? De la teua autenticitat. El fet que t'hagin donat el premi també per difusió en TikTok, de fer TikToks d'ixos en València.
1: Sí, ole.
3: Que també és molt guai, això,
2: no? N'hi ha varios xulos. Ixe és uno, el de TikToker de l'any, segue... Bueno, primer me varen fer com TikToker de l'any, després vaig ser creadora de contingut en València de l'any. I l'any passat, a principi d'any, sí, bueno, a finals de l'any passat, concretament, me varen donar uno molt xulo d'embaixadora digital valenciana en llengua valenciana.
3: Bueno.
2: N'hi haven varios, estaven els companys jajajes, per exemple, també, n'hi haven de gastronomia, n'hi haven de turisme, i a mi me donaren el de llengua. I pues, me va fer il·lusió, la veritat,
1: clar.
2: Perquè que algú pense que te tenen que donar un reconeixement sempre és bonico. I el de les dones també, en la cadena SER de Castelló, jo què sé, m'han donat coses molt xules.
1: Perquè
2: molt
1: guais. Més...
2: Jo agraïda sempre.
1: I ho explica divertit, però senyors i senyors, hi darrere n'hi ha faena. Igual que en el monument quan veiem una foguera o una falla, hi ha molta faena darrere, tu també has de fer un guió, buscar-te l'això,
2: n'hi ha faena també,
1: n'hi haurà dies que a la millor te fa mal el cap o el peu o el pisat i tens actuació i has d'actuar.
2: N'hi ha faena d'Emilio, que és el meu home, Emilio Navarro.
1: És el
2: San Wango, és el meu tècnic.
1: Li diu la tia Vicenti que el San Wango.
2: Correcte. Bon tècnic, molt bon tècnic, i una persona que sabia xerir-me molt bé perquè han fet molts anys Radio Junts en directe, ja sabeu que és imprescindible la comunicació amb ells, i ell era el tècnic, era el director del programa, però feia el tècnic a la vega. I entonces, clar, ell sap dur-me molt bé i moltes vegades estic dient algo, me fica músiques, me descol·loca a vega, es xua molt en mi, perquè a voltes me fica roïdets, com si estiguera atrofia la vista antica, entonces n'hi ha una faena ahí des dos, a voltes de pensar coses i a voltes diu, m'envia whatsapps mentre estic actuant i després me veig, torero, no sé què, sacar-se los mocos. Jo veig unes coses i dic, això què és? Pues que ella ha pensat, claro, i diu, pues cuando digas no sé què, solo vas a decir más veces, perquè a voltes no se repetís i xegac.
1: Claro.
2: Però si ell veu que se pot repetir, se busca una sintonia, se busca un roïde per acompanyar-ho, per això fem lo de la música, al final sempre ho diguem, és un poquet un espectacle de revista, més que un monòleg, perquè n'hi ha eixa música, és més complet, no és parlar a soles, és... Jo conto una història, no és un xiste sols, sinó que de principi a fin hi ha una història i no sé, com no ho comencen sense pretensions, començàvem treballant aixina i tots els shows tenen com ixe formato.
3: Ja, però Anna, heu anat professionalitzant també l'espectacle.
2: Me tengo que professionalitzar a la força.
3: I currar-te-ho i fer-te els teus... i estudiar la narrativa humorística i currar-te... el que és el show.
2: Lo que sí que intento és cuidar molt el personatge. Vull dir, el personatge sí que és de veres que només vull que faci humor, això en els últims dies he tingut algun problemeta per això, perquè a voltes pues, la gent, jo ho entenc, te volen quidrar perquè facis visibilitat de lo que siga, no? D'algunes coses i tal, i sempre dic...
1: Tu eres un alma libre.
2: Primera, que no m'agrada que ningú m'organitzi la vida perquè jo els demés no se l'organitzi. Jo vull que només siga humor. Vull que quan la gent veig a la cara de la tia Vicentica és humor. Sol és humor. Sol. Jo sóc jo. Jo en el meu perfil, ja parlem d'altres lo que vulgueu, però en l'humor vaig decidir des del principi que era aixina i he sigut molt a rajatabla i sí que cuide molt el personatge, l'estètica, intente, si vaig a fer aquajim, pues que vaig en un banyador com toca, d'aquajim, de tot, pues com toca. O sea, todo muy bisantiquero. Rollo bisantiquero.
1: I després en els seus TikToks, pues és que jo no sé on topeta els vídeos més surrealistes i més coents del món, que la tia Vicentica els comenta, perquè paguen la pena.
2: Claro, a mi m'encanta. Jo tinc carpetes i carpetes guardades de coses que jo m'aguarde que m'agraen i els temes d'actualitat, que moltes vegades faria més actualitat, però és que suposa gravar-ho... És que costa temps.
1: Ja, costa temps.
2: I no tinc a voltes tant de temps, però n'hi ha voltes que he estat rumiant de vaig a fer un vídeo d'això. I al final al rato, vaig a dir, che, que el faig, me n'apuig corrent, m'ho fico i ho grave, perquè és que si no el grave no me quede tranquil·la.
3: Pues mireu,
1: vos recordem les cites.
3: Onda 30 de maig, no era això? Ho teniu apuntat?
1: El 31 està en el Talia, però...
2: Anem al bateig i duré a la xiqueta a batejar.
1: Ai, quina meravella.
2: En Oliva parlarem de falles.
1: El 14 de juny.
2: Que, a més, sabeu que en Oliva, per primera vegada en la història, va tindre fallera major infantil d'Oliva.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: A vos, si va ser la neta de la tia bisantica.
1: A veure, a veure.
2: És que ve al peu. Ho acaben d'anunciar i he dit, en serio?
1: Que
2: molt bé. Que ve la gent està d'Oliva, de les falles d'Oliva.
3: Oliva, que en Oliva, és a dir, Oliva.
1: Oliva.
2: Sí. Jo te tinc que dir que vaig ser enguany pregonera de les falles i me van tratar de categoria i me n'anim més pagar que pagar.
3: És brutal. I moros i cristians en Oliva.
2: No ho ha vist, però també m'han parlat i superguai.
3: Arrear-se un putxero en el mes d'agost allí, vestir de capità moro, això és el més gran que hi ha del món mundial.
2: Jo te dic que estic molt contenta de la bisantica perquè, entre altres coses, me dona això. Un coneixement de tot el territori, de les festes, de les costums, de la indumentària, que a mi m'agrada tant, que és impagable.
3: Pues el 14 de juny en Oliva i el 10 de juliol al Principal d'Alacant.
2: Show de fogueres, eh? Serà per primera volta, eh? Show de fogueres íntegro per a d'ells. En valencià, sempre.
3: La sort que mereixes.
1: Gràcies.
2: No, gràcies a vosaltres, que sou més bonicos que tot.
1: A xuxoneig a la tia bisantica de la nostra part.
2: Lo que necessiteu. Bueno, de tu, xuxoneig, lo de ximo és altra cosa. Ja se sap.
3: Hi ha una tensió sexual no resolta.
2: No resolta, algun dia, algun dia, no sé lo que pot passar, ximo.
3: Algun dia
2: ja li ho dic.

0: cosas que moran.
1: La mateixa música ja ens va bé. Joan Carles Fortea, com estem?
2: Bona vespada. Jo tinc una pregunta. Jo volia la teva Vicentica que mos fera també pues, totes les tradicions meteorològiques. Te podia dedicar un show a la meteorologia valenciana. Estaria molt bé. A veure què diu. Sempre que passa el 70 d'abril, no lleves un fil, no sé què són guantes, l'aire popular, alguna coseta així, de cada poble. Ai, no
1: t'ho explico. Ara te posen el micro.
3: A mi una de les il·lusions de la meva vida és un dia fer l'oratge i el camp. Mira, la tia Vicentica fent l'oratge i el camp, com és això?
1: Impagable.
3: Jo estic intentant convèncer-les de matí Connexió Cometa Valenciana que vegin fer un dia l'oratge en el xicón este que ve de matí a fer-lo.
4: Això el director general...
3: A què tu veus?
4: Això ho veiem.
2: Jo ho veig, a més, amb Toni estaria encantat. Però tu saps el matí en el Connexió... Oye, un dia en el Connexió... Això se pot arreglar.
1: Llancem.
2: Això se pot arreglar. El programa es diu... El programa diu En Connexió.
4: Tot connectat.
2: Diu, connectes i jau.
4: Ja està.
2: Bé, m'imagina que la tia Vicentica, com tindrà una casa gran de poble tal, ara es farà fresqueta dins, però al migdia fa molta calor.
1: Quina calor han passat avui.
2: Més de 30, molts pobles, més de 30. Però dins de casa, les cases antigues encara s'està fresqueta. Encara s'està bé. De matí encara estem bé, encara s'agraeix, però la calor continua, se quedarà igual tota la setmana. Demà fluix un pèl, però és un pèl que són 2 graus que no es nota. Ja. I continua més de 30 fins al cap de setmana. Per tant, roba d'estiu ja i aprofiteu. I atenció amb el sol. Crema molt.
1: Protecció, amigues i amics.
2: Crema molt. Més, fins i tot, el detector que tenim ahí situat a l'aeroport de València està mesurant més que la radiació que hi ha a final de juny, principi de juliol.
4: Molt.
2: Aneu a espai amb el sol.
4: Sempre em veureu per ahir, travessant el pàrquing en gorra.
1: Sí que és veritat.
4: Però això, sí, el tema del sol.
2: Sí, però no tens problema. No, jo sí que tinc problema, jo me creme amb una facilitat que
4: me creme. Que igual,
2: també?
4: Sí. I protecció sempre és molt
1: si
4: important.
1: Cabets, si bueno, cabets engorra, si caretes en crema.
2: Queda pendent la connexió, tia Vicentica.
4: Això està fet, això és parlar-ho. Això és parlar-ho, Antonio.
1: Mira Concha Velasco dient, que calor.
4: Lo que diu, què?
2: Bé,
1: amb esta sintonia no guanyé jo, no? El ranking de los mejores.
4: Esta és la sintonia...
1: A veure...
4: Necesita mejorar. Toma nota. Venga.
5: Son les 6.
6: A punt. Notícies.
5: Fa uns minuts que ha finalitzat la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents per tal d'arribar a un acord que permeta desconvocar la vaga indefinida. Rubén Dempere.
7: I després de quasi 4 hores de reunió no hi ha hagut acord. Tot queda a l'espera del que decidisquen demà els sindicats. Educació els ha emplaçat per a demà a les 5 de la vesprada. És el termini que dona la Conselleria per a una resposta definitiva a l'últim document presentat per Educació. Segons informen fonts sindicals, sotmet en este document a la consulta dels afiliats. Educació manté l'oferta d'augment salarial progressiu de 200 euros al mes per al 2028 i està disposada a retirar el pla de substitució anticipada en primària i l'apartat sencer que fa referència al València.
5: El PSOE tanca files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero i de la seua presumpció d'innocència, mentre que el Partit Popular demana explicacions al govern de Pedro Sánchez, a qui intenta vincular, en este cas, de suposada corrupció en què Zapatero ha sigut imputat per l'Audiència Nacional. Detalls, Alejandro Molés.
8: Sí, concretament està acusat de cometre suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge instructor i també la fiscalia apunten al cobrament irregular de comissions a través de l'empresari Delta, Julio Martínez, a canvi de mediar en el rescat amb diners públics de l'aerolínia. Zapatero està citat el 2 de juny, acusat de falsedat documental, tràfic d'influències i organització criminal. Ell ho nega tot.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
8: Mentre està en el Congrés, el portaveu del socialista Patxi López reconeix que la notícia ha impactat i molt en la militància i en la direcció del partit.
10: Y esta noticia que hemos conocido hoy, no le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista.
8: I des de Vox, la portaveu Pepa Millán demana al líder del PP, a Núñez Feijóo, que presenti ja una moció de censura, i continuen compareixent també la resta de parlamentaris. En els últims minuts ho ha fet Pepa Millán de Vox.
0: El primer expresidente imputado de la historia es del Partido Socialista. Cuando decimos que estamos ante una mafia, no es ninguna hipérbole. Estamos ante una banda que ha llegado al poder para servirse de él, como están demostrando cada día.
5: I més reaccions, en este cas, a les eleccions andaluses.
8: Sí, la portaveu del govern, Elma Sainz, ha insistit en que l'executiu de Pedro Sánchez té previst esgotar el seu mandat quan toca cedir l'any que ve i que continuarà treballant per a revertir els resultats electorals obtinguts pel PSOE Andalusia.
10: Como saben, la legislatura en el gobierno de España tiene su meta en 2027. Estamos trabajando para seguir mejorando, para seguir haciendo avanzar a nuestro país, indudablemente también para revertir resultados electorales como el que hemos vivido el domingo en Andalucía.
5: Maribel Vilaplana s'ha negat a contestar les preguntes que els diputats i diputades li han formulat en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Xavier García del Valle.
11: Vilaplana ha argumentat que ja va declarar en seu judicial. La mesa ha negat haver rebut pressions del Partit Popular i s'ha emocionat a l'hora d'expressar com ha sigut de difícil el que ha viscut des d'aquell dia.
12: Es demanaria, per favor, és que he estat tot ahí. Jo no tinc res més que aportar, ni tinc responsabilitats, ni càrrecs, ni els meus fills a l'altre costat, a la meva parella, a la meva família,
13: pues mire,
12: els meus amics.
13: Té raó. No tinc més preguntes. Moltes gràcies.
12: No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada en aquest sentit. O si és el... No tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
11: Totes les citacions que Maribel Vilaplana ha rebut estan relacionades amb el dinar que va mantindre el dia de la Dana el 29 d'octubre del 2024 en un restaurant de València amb el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón, un dinar que es va allargar mentre la barrancada ja s'havia cobrat nombroses víctimes.
5: I en l'altra comissió que investiga la Dana, la del Senat, avui ha comparegut l'actual ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen.
11: Aguesen ha dit en la comissió que el dispositiu que va posar en marxa el govern central va funcionar des del mateix dia de la Dana i que aquesta jornada els organismes que havien de prendre decisions no van patir cap apagada.
14: El bulo de esta sesión es que básicamente el alert no se envió porque no había electricidad. Lo que llegó tarde es la alerta de las autoridades competentes, la Generalitat Valenciana.
11: La ministra, que en 2024 era secretària d'Estat d'Energia, també ha dit que quan van arribar al govern en 2018 totes les obres del barranc de Pollo estaven amagades en un calaix i que els treballs d'emergència en rius i barrancs danyats per la Dana ja tenen una execució d'entre el 60 i el 80% i totes, ha dit, estaran finalitzades en juny.
5: El fill del fundador de Mangos, Jonathan Andic, ha eixit en llibertat provisional després de dipositar la fiança d'1 milió d'euros que li ha imposat la jutgessa de Martorell, que investiga un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare al desembre de 2024.
7: Jonathan Andic és un dels tres hereus de la firma Mango. Ell ha negat des d'un principi tota responsabilitat en la mort de son pare i sempre ha assegurat que va ser un accident. Un accident que es va produir a la muntanya de Montserrat quan el fundador de Mango, Isaac Andic, es va precipitar per un desnivell de més de 100 metres. Sempre segons la versió del seu fill, únic testimoni directe dels fets.
5: I continuem a Catalunya, a Figueres, on els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 48 anys acusat de matar esta mateixa vesprada amb un arma blanca la seva exparella en una plaça de la localitat.
8: El detingut tenia una ordre d'allunyament de la dona, tenia 33 anys.
5: I a casa nostra, l'Ajuntament de Borriana ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort d'una treballadora de l'àrea de via pública, tenia 52 anys.
8: Una mort que ha corregut este matí en un carrer de la ciutat en ser atropellada arran d'un accident de trànsit en què s'han vist implicats un cotxe i un camió a l'altura del camí Fondo. A banda dels 2 dies de dol oficial, l'Ajuntament de Borriana ha convocat per demà al migdia un minut de silenci davant les portes del consistori.
5: Fins ací l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
15: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
16: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
17: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
18: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
19: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
18: No pintem les coses de color de rosa.
19: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
18: I parlem l'idioma de l'esport.
20: Los 11 que salgan a morder como perros.
21: Tornarem al 4-4-2
19: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
20: Al mando.
21: Tu li has donat les claus.
20: Por algun lado saldrá la rata.
18: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
22: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som... Apple.

0: nosotros.
1: La vesprada da punt.
0: Ni inocentes ni culpables. Corazones que des...
2: Amor se llama el juego, una de les innumerables meravelloses cançons de l'enorme Joaquín Sabina. És que Sabina serà convidat especial d'una cita altament estimulant dins del Marc, que ja de per si és atractiu, de València Negra. I per completar el dueto irrepetible també estarà present l'essència d'un altre titan, com Robe Iniesta. Joaquín Sabina i Robe Iniesta, dos artistes immensos, si no els més grans, deies tu, Joaquín. Genis, poetes de la història contemporània del rock en espanyol, seran convidats indirectes d'un encontre en el que la seva poesia feta música serà la protagonista.

0: conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera.
1: La vesprada da punt.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
3: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
8: Palmando.
9: Tu li has donat les claus.
10: Por algún lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
11: Di tus sentimientos, no importa tu edad, y fija límites para aclarar. Puedes decir...
12: Te

0: No es nada personal.
1: Detente, eso me cae mal, nada personal, solo es un límite. Que la cosa va per ahí. Pero que l'última volta que ens vam veure parlarem de... com era? D'influir, no? O de com manipular, no? Perquè... bueno, ella ho feia perquè li feren croquetes.
2: Si és per una bona causa,
1: que és per una bona causa.
2: Hi ha massa problema, no?
1: Però parlant, també va ser l'importància de protegir-nos de les persones que manipulen. Com? Posant límits. Tu com lo llevas, querido? Jo malament de tratar, ja t'ho dic. No ho he sabut...
2: Tinc molt clara la... No dic la recepta, però sí veig molt clarament quan una persona molt estimada del meu entorn no posa límits i se n'aprofiten d'aquesta persona perquè es tocar i perquè va en el... saps? Va exposant-se sentimental, emocionalment, familiarment. I en mi m'ha costat tant... I passa que, a més, després està per ahí sobrevolant la culpa.
1: Oi!
2: I la culpa purgar-la...
1: Ella, ja està aquí, ella!
2: Ai, Sina, que este és el putxero emocional que vos aboquem avui.
1: Vaig a dir-te una cosa, Joaquí, que crec que ens representarà una gran partida de la població. I Lorena Gascón, que ja se la trobareu per @lapsicologajaputa, trobareu moltes explicacions i molt interessants a estos temes. Parlem de límits. Lorena Gascón, tu poses límits, querida?
3: Jo? Posa límits, menys el meu gat, que li ho permet tot.
1: És que els gats són éssers especials.
2: Te bula.
3: El què?
2: El gat te bula.
3: Me bula.
2: Te bula, que no,
1: sí,
2: que te
1: bula papal.
3: Sí, totalment, totalment.
1: Perquè ells són els amos, i ho saben, o no?
3: Sí, totalment. Però a les persones no, eh? A les persones es posa límits, sempre. Mai em traïs a mi mateixa. No em traïcione.
1: Pues ja estàs explicant com es fa això de posar límits, que has vist que si el Joaquí i jo ho duem regulero, eh?
2: Que bueno. Obre manual pràctic, tips per a posar límits. Primer, veure a quina persona els hem de posar, com se posen, en fi. Tot.
3: Totalment. Mira, hi ha una metàfora que a mi m'encanta, que és dir que nosaltres som com solars abandonats sense tanques quan no posem límits. Què passa amb un solar abandonat sense tanques? Que tot el món aboca la seva merda.
1: Tira fem, parque,
3: total. O sigui, que quan posem tanques, quan posem límits, el que estem fent és protegir-nos, estem fent que no ens tirin la merda, bàsicament. I és que moltes vegades les persones jo crec que pensen que posar límits és molestar als demés, no? O fer-los mal, inclús, o és amenaçar als demés, i no és això, és l'objectiu dels límits, quan estan ben posats, és jo me protegisc, i posant tanques al meu solar.
1: La metàfora del solar, molt bé.
2: Mola molt, eh?
1: Se visualitza, s'entén, però tenim moltes dificultats per posar límits. Per què passa això?
3: És que els éssers humans, és una llàstima que no siguem aliens que acabem de vindre així a la Terra, no? En una tabula rasa, no. És que nosaltres som context, som vivències, som criança, tot, no?
1: Una educació, un entorn,
3: total.
1: Un tot.
3: Ja. Si hem tingut de referents uns pares o iaios o tios que eren molt complaents, que no posaven cap límit, això ho aprenem. Aprenem que això és lo bo. Si vivim en una cultura en la que pensem que les bones persones no s'han de defendre tampoc i han de fer-ho tot per les demés, que això també és molt típic, sobretot en dones, per la cultura, no? Per el que com ens eduquen, pues això també fa que jo em senta mal si jo poso límits, perquè això no s'ha de fer. Les bones persones ho permeteixen tot, no? I després també té a veure l'haver viscut rebuig per haver posat límits en el passat, no? Si jo he posat límits en el passat i algun manipulador no li ha vingut bé, m'haurà dit, ai, tu antes molaves, no? Això de, quan me deixaves fer el que jo volia, tu molaves. I rebre ese rebuig també t'ensenya que està mal posar límits quan no està mal. O sigui, que és com tot, no? O sigui, tot el que hem viscut fins al dia d'avui és el que fa que quan posem límits sentim culpa.
1: Com a societat tenim un problema amb això de posar límits o educar o ensenyar als nostres fills a posar-los o que ens hagin educat a nosaltres.
2: I per què sentim culpa de posar límits? Perquè les persones a les que posem límits ens importen?
3: No sempre. No sempre, però sí. Podria ser, però sobretot la culpa el que ens està dient és que estem fent una cosa que no s'acorda als nostres valors. O sigui, si el meu valor és ser compliant, perquè és el que m'has ensenyat des que soc xicoteta, m'han dit, tu fes tot el que te diguen i tu has de ser obedient i tal, no?
1: No contestes, no t'ataca.
3: Clar. Aleshores, quan algú em demana un favor, jo crec que si jo dic no, és ser mala persona, o sigui, que vaig a sentir culpa. La culpa m'està avisant que jo estic fent una cosa que no m'han ensenyat a fer, bàsicament. O sigui, la culpa ens està dient, això no és el que tu faries. Amb la teua personalitat. No és el que has après.
1: Per tant, la idea seria aprendre a posar límits o saber posar aquests límits sense sentir-se culpable de res.
3: Sí, totalment.
1: Això és possible.
3: És possible. És
1: possible, senyorita doctora.
3: Sí, sí, totalment, és possible, però primer hem de posar-los en culpa. I això és el que...
1: Això és el que
3: fot un poc, perdó pel taco. És que això és com quan tenim por i ens hem d'exposar a una por per a, al final, ja no tindre por, no? Per exemple, quan tenim por a anar en cotxe o en avió, no? I primer pues, anirem en pànic i a poc és possible que aconseguim fer un viatge anant mig bé, no? Inclús que no vinga la por. Això pot arribar a passar. Per al que ens estan escoltant, hi ha esperança. Doncs en la culpa i els límits és el mateix. La culpa és una emoció que podria ser com la por. Al principi va a vindre sempre que fem alguna cosa que siga en contra dels nostres valors, però a poc anem a anar normalitzant més i pot acabar inclús passant-nos que quan fiquem un límit estem orgullosos i diem, que bé, que contenta estic i que no tinga res de culpa. Però primer hem de canviar creences, perquè és molt important canviar creències, hem de fer exposicions primer en persones que no siguin, pues, jo que sé, els manipuladors professionals dels que parlaven abans, no? En persones, pues, jo que sé, primer en amics, no? En amics que ens van a respectar, que és més fàcil així. Comencem posant límits i a poc, això és com un entrenament, és com quan anem al gimnàs a fer...
1: Com un entrenament.
3: Sí, és com fer múscul. Anem posant cada vegada límits millor. I és molt comú que al principi les persones en teràpia em passa moltíssim que quan estem posant límits, quan no hem posat mai, les persones se'n van a l'altre extrem i posen uns límits que dius, ostres, en plan de que estan en el Mercadona i alguna persona és com que està així i diu, que vaig jo! És el meu torn! I és com que se'n van a l'altre costat i tu dius, com pot ser això? I és molt curiós, molt divertit. Fins a que més o menys això s'equilibra i la persona és una persona normal... Que pot posar límits.
1: Ja m'apareix a posar límits.
3: Sí,
2: clar. Sí. Trataria de distingir quan estem fent un favor, no? Quan és una cosa raonable, una cosa estem sent amables, estem sent, en fi, agradables, estem sent bons familiars, diguem, en general, i quan estan aprofitant-se de nosaltres.
3: Sí.
2: Senyal d'alarma a voltes. Per això te diria que si la persona és una persona molt estimada, d'aquells que en l'entorn familiar podria tindre inclús certa patente de corso, és més complicat, diguem, posar el límit.
3: Sí, sí, sí, en la família les persones volgudes sempre va ser més difícil, sobretot perquè tu tens aquesta por de que te deixen d'estimar, entre altres coses. Tu dius, ostres, és que a veure si va canviar la meva relació en esta persona perquè li dic que no. Però clar, és que així hem de pensar sempre que les persones que ens volen no ens volen per traure profit de nosaltres, ens volen per la persona que som. O sigui, estem totalment... tenim tot el dret del món. De fet, hi ha uns drets assertius de que jo puc canviar d'idea, de que jo puc dir no. O sigui, això és un dret assertiu meu i de totes les persones. Si alguna persona s'enfada perquè jo li dic que no, aquesta persona no val la pena.
2: Bueno, va un poc de la mà del dir que no. Psicopatia, vete a saber, no?
3: Sí, o sigui, no val la pena.
1: Vale. Dic jo que això va un poc de la mà d'aprendre a dir que no, que moltes vegades, que suposa que té a veure amb això dels límits. Però posem exemples de límits, no? Limitar què és? Dir-li, no, això que fas me molesta. No, o com?
3: Sí, això és molt bo, mira, perquè moltes persones creuen que és això, el límit, i aleshores el que passa és que s'acaben quedant en relacions de merda, vaig a dir així, val? Perquè no... Jo li dic a tot el rato a la persona que no me pareix bé, però la persona ho continua fent, i jo li dic, però és que no em pareix bé, i la persona ho continua fent, i és com que dic, ostres, els límits no funcionen.
1: Entrem en un bucle...
3: Total. I és que el límit no és dir-li a una persona, això sí que ho vaig dir, me recordo la setmana, l'altra vegada que vaig vindre, el límit no és dir-li a una persona som me pareix mal, sinó... Què vaig a fer jo per protegir-me? O sigui, és una pregunta que jo m'he de fer a mi mateixa. Com em protegeix d'això? Tu imagina't que quedes en una amiga sempre i sempre arriba tard. I te molesta, perquè si no et molesta no passa res, però imagina't que et molesta. I tu li dius, ostres, podries arribar més pront la pròxima vegada? I te diu, ah, sí, perdona, i torna a arribar tard? Doncs tu te planteges un límit, l'esperes 5 minuts. Si en 5 minuts no ha vingut, jo me'n vaig. Així t'estàs protegint tu.
2: I li ho dius, no?
3: Bueno, li pots dir o no? Li pots dir, bueno, ja m'he ido. Bueno, o no, o que vinga i que després la deixis plantada tu. O sigui, això tampoc és per crueltat ni per fer mal, ni és un càstig. És com em protegeix jo. A mi em fot quedar-me 30 minuts esperant, jo me'n vaig després de 5 minuts. O imagina que estic parlant, això passa molt, eh? Moltes persones em diuen, és que jo cuide al meu pare que està en una cadira de rodes, que el pobre està vegetal perdut i m'insulta. I l'he de cuidar, o sigui, jo com me protegeix quasi, jo no puc posar límits, l'he de cuidar. Uf, i així, supercomplicat, és dels casos més complicats dit. I jo els dic, tu pots, sempre que et cride o sempre que t'insulte, tu pots agafar i anar-te'n a una altra habitació. I
1: aquell capte que això...
3: I després d'una estoneta...
1: Amb això te perd, sí, diguem.
3: Exactament, i després d'una estoneta tu tornes i estàs normal amb ell. Te torna a insultar, te torna a parlar, te tornes a anar. Això, encara que parega que, és, que no fa res, la, totes les persones del món volen que senten i que estiguen amb nosaltres i volen companyia. O sigui, que quan una persona sent que tu te'n vas, canvia el xip i deixa de fer això. És com, és com un condicionament, com si fos un ratolí, saps?
1: Sí,
3: en jo de donar-li formatge el que li dones la meva atenció, però se la doni quan se la mereix. És que si m'està tractant mal una persona, no es mereix que jo estiga ahí. I per telèfon igual, tu imagina que una persona ens està criant per telèfon i ens està fent mal. Tu pots deixar ese telèfon, tu pots colgar la, la, la llamada. O sigui que és important saber que el límit no depèn de l'altra persona, depèn de mi. El límit és què vaig a fer jo. I clar, el que passa és que moltes persones tenen por de que, pues, en les relacions, per exemple, de parella, que els deixi l'altra persona.
1: Clar, que tu pegues i se pas, i si me parles mal, me'n vaig. Total. I que siga l'altra persona la que diga, pues ara el que me vaig
3: pues te dejo, exacto. Ja. Però és que a lo millor és lo millor que ens pot passar.
1: Ja, igual va, és un risc que paga la pena córrer.
3: Totalment, sí. Sí. Però, o sigui, que les persones moltes vegades és que estem enredades en relacions que moltes vegades ens fan mal, però és que és molt complicat eixir d'ahir, eh? No és tan fàcil com dir, posa límits. Ja. No, no és tan fàcil.
2: Està guai aquest concepte que has posat també, que has exposat, el tema del, del mereixement, que moltes vegades estem o som un poc limosneros del, de l'amor també, una miqueta, no? Que anem també buscant un poc les migajes, fer-nos de valdre també, que la nostra estima és digna de ser merescuda, valorada i valuosa en efecte, no? I aquest concepte també de l'autoprotecció m'agrada molt, perquè si tu t'autoprotegisses, imagina que després poses límits, ergo, t'autoprotegisses i després te sents bé. Per tant, ostres, ahir t'està reforçant també, dient, hòstia,
3: total.
2: Jo m'estime molt aquesta persona, el que estic, el que tu dius, la creença meua, igual és que estic posant aquest límit i no toca, però si me sent bé, escolta, si resueno bien con esto, ya va bé, ¿no?
3: Total, total, sí, sí. És que això d'autoprotegir-nos és superimportant. I el respecte a nosaltres mateixa també es guanya a mesura que posem límits, perquè també canvia la forma de veure-nos a nosaltres, de ver-nos com un pringau, que tot el món s'aprofita de mi, a veure'm com una persona que dic, ostres, que digna, que estic així jo i que no fan amb mi el que volen, no?
1: I això com podem ensenyar-lo seu als nostres fills? Quan, perquè som un fruit del que ens han educat, del que hem viscut, de què tal... A mi, per exemple, m'han educat d'una manera de ser, has de ser complaent. Ai, no, no molestes a ningú, tal i qual. Com puc evitar traslladar-li això a la meva filla i que ja sí que sigui capaç de posar límits?
3: Boníssima pregunta. Saps de què aprenen els fills?
1: Del que fas tu.
3: Exactament. Ai, no del que els dius, del
1: sí,
3: que
1: no
3: fas.
1: Del que fas.
3: Del que tu fas. Si tu poses límits, ella els posarà. Ja, això és lo pitjor, veritat.
1: No, no, aquí vol dir, he d'aprendre a posar límits.
3: Total, els has de posar tu.
1: Per a que els fills ens vegin posant aquests límits.
3: Clar, perquè a veure que també és veritat que és complicat, eh? És molt complicat, sí, però es pot anar a la teràpia sempre a aprendre a fer-ho. I és que això... Mira, a mi m'agrada també molt este concepte de jo quan penso en les meves millors amigues i passe temps amb elles, jo no passe temps amb molta gent perquè no tinc molt de temps, aleshores les gent que passe temps és gent que vull moltíssim, però moltíssim, i com les considero tan intel·ligents, tan bones persones, tan interessants, un sentit de l'humor increïble, això les meves amigues, no? I veig que estan amb mi, de veure això jo penso que jo tinc molt de valor, perquè si no, no estarien en mi, estarien en altres persones, o no sé, me pagarien, no sé, hauria de pagar jo per estar amb elles, no? I no cal, no? O sigui que això vol dir també que jo tinc valor i que altres persones que em tracten mal, si jo passe temps amb elles, els estic donant el mateix privilegi que a les meves millors amigues, quan no se ho mereixen, perquè
1: hombre,
3: no fan,
1: sí,
3: perquè
1: sí,
3: no ho fan, no fan res per al mereixer i em tracten mal damunt, no? O sigui que jo he tingut amics que m'han donat, pues, no sé, llàstima, perquè dic, joder, està solo, està pobret, passe temps amb ell, i és que després m'han dit coses que dic, és que no es mereix estar amb mi, és que no es mereix la meva presència, no? I jo així no sóc cap persona, no sóc cap diva ni cap persona que sigui increïble, no? Però sí que tinc clar que no totes les persones es mereixen estar, però no en mi, en ningú, en les persones que es cuiden, que tracten bé a la resta i que són bones persones, no?
1: Molt bé.
3: És clar, que és veritat.
2: Sí. Quan se n'aprofiten de nosaltres, persones que estimem, ens fa mal.
3: Sí.
2: Si això ho diguem, vull dir, és una manera d'expressar un límit d'una manera clara. En això estàs fent-me mal, estàs fent-me patir. No tornes a fer-ho. No?
3: Clar, tu pots dir això, però també tindre clar tu com vas evitar que el futur no et torni a passar fent tu alguna cosa que depenga de tu només.
2: Ah, que si torni a caure, pues no he posat el límit, clar.
3: Exacte, ja. Clar, clar. Ja. Clar, home, també està bé, és veritat que a vegades les persones no saben que ens estan fent mal i està bé també comunicar-ho, i si la persona és normal i ens vol molt, deixarà de fer-ho, no? Tu imagina que tenim una iaia que ens diu sempre, estàs més grossa, jo què sé, per posar un exemple, no? Dir-li a l'abuela, a la iaia, això em fa mal, no? No m'ho digues més, per fa. Ai, que la generació de cristal. No te puc dir res. Bueno, imagina't que no t'ho diu més. Genial. Mm-hmm. Però si t'ho torna a dir, tu sempre pots dir, ara vinc i te'n vas. Mm-hmm. I després tornes, no? O sea, com el límit sempre pot ser fer un vacío, no? O de me'n vaig. Te cuelgo el teléfono. I està així. Sí, no cal ni enfadar-se ni dir-li de tot. No cal estar agressius. Tu li lleves el privilegi de la teua presència, de la teua atenció.
1: I en qualsevol moment podem aprendre, si no hem sabut posar aquests límits, podem aprendre a posar-los, tinguem... Mm.
3: Totalment.
1: 10, 20, 30, 40, 60...
3: I 70 anys, totalment. Sí. Tots podem aprendre, igual que hem après a no posar-los, podem aprendre a posar-los. I hi ha un llibre que a mi m'ha agradat molt i el recomano molt en teràpia, que es diu, adivina, Cuando digo no me siento culpable.
1: Ai, ai.
3: Es diu així el llibre. És una pena que no el vaig escriure jo, però bueno, ahí està. I està molt guai perquè te diu els teus drets assertius, no sé, i està ben escrit, no? És interessant. Jo pensé que ajuda molt i que és un acompanyament per a teràpia, per a posar-li
2: Bueno, igual passa també més en fills, no? Que dius alguna cosa que fa mal, o alguna cosa que és inconvenient, o que està alterant la convivència, o el que sigui, val, poses un límit.
3: Mm-hmm.
2: Però com és el xiquet, o com és la xiqueta, ai, toca. Relaxes la barrera i deixes de posar el límit, clar.
1: Ui, això ho fa una amiga...
2: Això és molt fatal, no?
1: Si no t'arregles el quarto, no hi giràs este cap de setmana. No s'arregla el quarto i ix el cap de setmana.
3: Ja,
1: ja. Això és una amiga.
3: Ja. És que, clar, a veure, els nostres fills, jo no tinc fills, però jo parlo en plural, val? És que tenen, és que són... És que
2: és un material sensible.
3: Clar, és que són tot el que volem, és com el meu gat, o sigui, és que jo li vaig a donar tot, no? O sigui, que és molt, molt complicat, o sigui, si ens estan sentint pares, no passa res, vos entenem, vale? Però els xiquets i els fills necessiten límits, l'amor necessita límits. Si jo no li ensenye el que està bé i el que està mal, el dia de demà se'n va anar per ahir, va conèixer altres persones i va fer mal a altres persones, van a rebutjar i el van a fer mal a aquesta persona que jo estic tractant de protegir o donar-li-ho tot, no? I aleshores hi ha que posar límits sempre, però els límits han de ser conseqüents i han de ser proporcionats, perquè això també ho fan molts pares, no? Que jo a teràpia m'he trobat gent que diu és que jo li he amenaçat com les xoguets, com no els guardava, els vaig a tirar tots. Clar, no li vas a fer això. Això és una crueltat, no? Tira-li. A més, t'estàs perdent tu el diners. No els tirava.
1: A més, no ho faria, vull
3: clar,
1: dir-te, no?
3: No guardava els xoguets i no els tirava. O sigui, que no estava fent res. Me deia, és que els límits no funcionen, no fot. És que no estàs... La conseqüència, no... Que jo si no estic dient que ens hem de ser cruels ni que ens hem de posar conseqüències tan cruels, però, per exemple, dir-los. Si t'ajude, si ho fem junts i guardem els xoguets, per exemple, mira com canvia el tema. Després anem a anar a donar una volta pel parc que a tu t'agrada anar. O anem a anar a, jo què sé, anem a veure una pel·lícula que ens agrada junts, o anem a sopar pizza. És molt millor, als xiquets, premiar-los per fer les coses bé que castigar-los per fer les coses mal. I en qualsevol lloc, si tu li dius, anem a fer això i esta és la conseqüència, hem de complir-la sempre, perquè si no, no entenen fins a on. I els adolescents, sobretot, com tu no ets de xiquets, li has posat el límit d'adolescent, oblidat, eh?
1: Si ho extrapolem perquè... a l'exemple que posa Besades de si una persona et parla malament, ves-te'n.
3: Sí.
1: Per a que capte el missatge de que mm-hmm. no pot parlar-te malament, mm-hmm. pues, ahí s'entén superbé, allò que estàs dient ara.
3: Clar, clar. Però és molt complicat, eh? en els fills o en els xiquets, que ens, o si són professors i tenim molts xiquets, és que el que te dona ganes de fer és cridar. No és com...
2: I el patiment no és igual, tindre el quarto desordenat perquè estan els joguets escampats, que són les 4 de la matinada, m'ho invento i no ha arribat.
3: Total. Total.
2: El límit pot ser l'entrenament del límit, diguem, aplica, diguem, la mateixa fórmula, però clar,
3: el malestar,
2: el patiment,
3: sí,
2: i el malestar que te genera, sí, també com a pare, no. com a mare. I a les persones majors, per educació, pel que siga, ens costa una miqueta més?
3: O què? Sí, podria ser... Les persones majors... No,
2: l'instint protector, que sí. Sé jo, que ja si som iaios i ja que sé, arribes a un punt que dius...
3: També el que passa és que les persones, és com que les nostres creences ens acompanyen els anys que tenim, no? El meu cas són 38 anys, la persona que té 76 o 75 anys, les mateixes creences.
2: Està ficat en la molla de
1: l'os. Exactament. És molta pràctica.
3: Es pot canviar, però són molts anys reforçant creences que a vegades són creences xungues. O sigui, que és més difícil en ells i hem de tindre més paciència. Però si tenen bona voluntat i ens volen molt, jo crec que es pot aconseguir també que posar els límits bé.
1: I entenc que el benefici, el benefici a banda de superar aquella sensació de culpa, posar límits, també pot reforçar-te, jo què sé, a nivell confiança.
3: Sí.
1: Quan ja és un practicant correcte,
3: sí.
1: Posar límits.
3: Sí, sí, sí. Podem començar pel de Mercadona, de no deixar a ningú que es cole, no?, en la cola. Així vaig jo, és el meu, jo què? De una persona que ens estiga simplement, mira, esta me va ajudar molt la meva psicòloga, que jo és que jo també vaig a teràpia, jo me cuido molt.
1: Perquè eres una persona humana que t'encanta les croquetes.
3: Totalment. I és que em va dir que a mi el que em passava molt, com a psicòloga que soc, és que sempre pareix que diu així escrit, parla'm de la teua vida, que estic desitjant saber tot sobre tu, no? I quan vaig a on siga, que espera ahí, tot el món me conta els seus problemes, no? I a mi em va dir la meva psicòloga, tu deixa un silenci, quan tu no preguntes, una cosa és que tu preguntes i te conten algo, perquè tu has preguntat, però si tu no preguntes i et diuen algo, tu pots deixar un silenci, i jo, però és que em sap mal, és que m'estan contant, i a més, que tenen coses xunguíssimes, que tu dius, però com me pots contar això, si no em coneixes de res, m'ho conten. Deixo un silenci, i ara he après a que me doni igual, a que i no estic tan preocupada per ajudar a tot el món, ja ajudé prou, saps? I això és com, només deixar un silenci, saps? No estàs sent mal educat tampoc, estàs en el teu dret de no continuar
1: de no
3: escoltar algo que tu no has demanat, no? Exacte.
2: Jo faria una aportació a banda, i és que a banda de la confiança, que estic molt d'acord en el que comenteu i ho subratllaria, també se guanya en salut. Un bon límit posat a temps.
3: Total.
2: Te canvia la vida, això.
3: Total, tu saps les de relacions.
2: Millora la salut, la mental i l'altra, perquè està tot comunicat,
3: És que les
2: relacions... Sí, s'acaben els ardors i els mals rotllos. Sí.
3: Totalment, perquè les relacions
1: te
3: que tenim al voltant...
1: Un pes de damunt.
3: Sí, llevar-te relacions que no te fan bé està genial.
2: Hòstia, és terapèutic,
3: Totalment.
2: Absolutament. Este ratet també ho és,
3: Moltes gràcies,
2: igualment. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
3: A vosaltres. Adéu, Lorena. Gràcies.

0: esta cançó la triada el departament de...
1: El de Javi González,
0: de musicalització,
1: no.
0: I de, ambientació musical, no?
1: Ese,
0: la has triada tu.
1: Jo, clar. Jo des d'esta i la d'abans, que era... Vamos a aprender a poner límites.
0: Està guai, Jimmy, està guai. M'agrada molt La frontera, està guai. Però estic tan... L'he sentit tants milions de vegades, esta cançó.
1: Ja.
0: I és molt òbvia de límits.
1: Que queda...
0: Perquè anem millorant, val?
1: Va, plantege com a rep.
0: Però guai, està guai, en el límite del bien. Com, per a parlar de límits queda molt guai. Queda molt, no sé com alimar-la.
1: És que sóc fatal, drom en cançonetes. Reis,
0: no,
1: Juan.
0: Però
2: jo també l'he escoltat a milions.
0: Té tanta il·lusió.
2: L'he escoltat a milions de vegades, però és una cançó...
0: Tant.
2: És una històrica, un...
1: recurrent
2: dels crits. De, tal.
0: Sí, sí, no? Sí, sí. No, està bé, està bé. Bueno, ja...
1: És igual, podeu...
0: De
2: vinga,
0: posar
2: vos límits, jo també.
0: Ah, molt bé.
2: Molt bé. Perquè si no, veges tu, molt bé. Sintonia, cultura. Parlem de cultura. Avui és dimarts, ja ho sabeu, Juanjo Prat. I avui parlem de les arts vives. Saps això?
0: Aquí n'hi ha mortes.
2: Veus? Això és la típica pregunta.
0: Sí.
2: Cada volta més es parla, no?, d'un espectacle d'arts vives i molta gent diu, calla, no, però ui, serà que jo sóc tonta, que no... Doncs expliquem. Les arts vives són arts que posen en comunicació diferents disciplines, que tenen un... que estan abocades a la societat a la qual s'adrecen, etc. I no vol dir que les altres estiguin mortes, eh? Mm-hmm. Que no, ni de... Que va. Que van a estar mortes. Aleshores parlarem d'arts vives amb Juanjo Prats. L'excusa ens la dona el Festival Deu Sentits, que s'està celebrant a València, on hi ha molts exemples d'espectacles d'arts vives. I a més, avui tenim un privilegi tan gran, jo només l'he escoltat, equalitzar i calfar veu, i amb això jo ja m'he emocionat.
0: Ens acompanya... En directe?
2: Sí. Mm. Borja Penalba ens presenta el Giròvag, la suite de Parlavà, que és una meravella de disc, que és una... Són, estan en car viva, són cançons en car viva, nues, amb... no sé, amb una producció increïble, amb acompanyaments com el de Vicent Colom, que és al piano. Hi ha cançons que poden convertir-se en himnes. Saps quan... quan eixes cançó que dius, ostres, esta cançó és per a posar-te-la, com dèiem abans, un milió de vegades seguides, no?
0: Parlem de Sabina o de Robe Iniesta fa un moment.
2: Sí, sí, efectivament. I Borja Penalba és d'eixes persones que tenia molta cosa dins, ha estat mitja vida dedicada als altres, i a ell també, no?, però d'una altra manera. Ha fet un canvi des d'eixe Giròvag i ve a contar-nos-el.
0: No pot molar més el programa a partir de les 7 i 10 després de les notícies,
2: La veritat és que tinc ganes.
0: El mestre Prats parlant d'art vives i Borja Penalba, pues que eren veixant.
2: Creu-vos?
1: Planàs.
2: Creu-vos?
1: T'escoltarem. Jo des del cotxe.
2: Que me vaig a quedar millor així. Calla, dona, per l'amor de Déu.
1: Gràcies.
2: Un beset.
1: Joaquí, demà què tens que fer a les 4 de l'esperar?
0: Jo he quedat en un equip fantàstic que lidera una dona admirable. Qui eres tu?
1: Parlaves de Sílvia.
0: Bueno, també estic rodejat de gent absolutament admirable en la que depren cada dia, i això és un privilegi. Demà estaré així, no faltaré.
1: Demà a les 4 estarem així, no?
0: No, i abans també, és que si arriben a les 4 me donareu passar l'art, eh? Fins demà.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 7.
2: A punt. Notícies.
1: Acabada la reunió sense acord entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, ja hi ha reaccions per part dels representants dels docents i de l'administració educativa. Rubén Dempere.
3: Quasi 4 hores de reunió que han acabat sense acord i tot queda a l'espera del que decidisquen els sindicats. La Conselleria els ha emplaçat per a demà a les 5 de la vesprada per a donar una resposta definitiva a l'última oferta d'educació. La consellera Carmen Orti valorava així la proposta.
4: Nosaltres hem elaborat un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió, com abans mai s'havia fet, i nosaltres pues ja hem complit amb el que s'havien compromès i ara pues ja queda a criteri dels sindicats acceptar o no les condicions.
3: Per als sindicats, la proposta és un avanç, però no satisfà algunes de les demandes plantejades. Marc Candela és el portaveu de l'STPB i Txelo Valls és secretària general d'Educació de Comissions Obreres.
5: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguin implantar a partir del curs que ve i se veixa de ràtios.
6: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles.
3: El termini imposat per la Conselleria als sindicats per a donar una resposta, és a dir, demà a les 5 de la vesprada, també genera l'oposició dels docents.
5: La Conselleria té ara molta pressa en què firmem l'acord. Nosaltres hem de posar a consulta al professorat i, per tant, ens han convocat ja demà a les 5 de la vesprada i els hem dit que a les 5 de la vesprada demà serà impossible consultar 70.000 docents. Necessitarem 2 dies com a mínim. És consulta telemàtica, però també assemblees. També volen convocar assemblees. Pot ser divendres, pot ser, ja estem en disposició, però demà a les 5 de la vesprada impossible.
3: La consellera Carmen Orti els demana agilitat per a posar fi a la vaga.
4: Jo crec que hem de fer tots un esforç per agilitzar els nostres processos, perquè si fa falta quedar-se sense dormir, ja ho hem demostrat, pues se quedem sense dormir, però el més important és que la solució siga la més ràpida possible per al nostre alumnat, que, com he dit, estan perdent molts dies.
1: I abordem altra de les notícies del dia, la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i els escorcolls que la Policia Nacional ha fet a l'oficina de l'exmandatari i a l'empresa de les seues filles, Xavier García del Valle.
7: Sí, tot després que l'Audiència Nacional l'haja imputat en el cas Plus Ultra, que investiga presumptes irregularitats financeres en el rescat d'esta companyia aèria. Zapatero està acusat de tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal per, presumptament, liderar una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències amb l'objectiu d'obtindre beneficis econòmics. Unes acusacions que ell ha negat en una publicació en xarxes socials.
8: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
7: Zapatero haurà de donar explicacions davant del jutge el dia 2 de juny, que és quan l'han citat a declarar a l'Audiència Nacional. Esta operació ha provocat una allau de reaccions. El PSOE tanca files al voltant de l'expresident del govern, tot i que reconeixen l'impacte que ha tingut en la militància, mentre que el PP demana explicacions al govern de Pedro Sánchez. I en acabar el Consell de Ministres d'avui, la portaveu, el Masait, ha demanat respecte a la presumpció d'innocència i ha recordat que tot ha començat arran d'una denúncia d'una organització que ha qualificat d'ultra.
9: La justícia haga justícia, però sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
7: En el PP, com comentaven, el seu president, Alberto Núñez Feijó, també en xarxes socials, ha apuntat directament a Pedro Sánchez, de qui ha dit que la corrupció és la raó fonamental del seu govern. Només li queda, ha afegit, una eixida digna, no continuar tacant ni un minut més el bon nom de la política, la justícia i d'Espanya. Vox li ha demanat a Feijóo que presente ja una moció de censura.
1: En tribunals, el Suprem ha reconegut per unanimitat que una persona està legitimada per a recórrer davant la justícia la concessió de l'eutanàsia d'un tercer si té una vinculació particularment estreta amb aquell que demana la mort assistida.
3: Amb esta resolució, el Suprem desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra una sentència del Tribunal Superior que va reconèixer la legitimació d'un pare a recórrer judicialment l'eutanàsia concedida al seu fill, major d'edat i amb plenes capacitats. És el cas d'un home de 55 anys a qui van autoritzar la mort assistida que ell havia sol·licitat al·legant del patiment que tenia arran de 2 infarts i 3 ictus. Son pare va recórrer davant la justícia i va aconseguir paralitzar l'eutanàsia.
1: I a casa nostra, les autòpsies practicades als 3 cadàvers localitzats en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores confirmen la principal línia de la investigació sobre el crim masclista.
7: Un crim que hauria comès un guàrdia civil de 55 anys que es va llevar la vida després de matar a tirs, segons es detuix de les autòpsies, la seva dona de 51 anys i el seu fill de 24.
1: I la policia autonòmica ha intervingut 39 obres d'art falsificades de diversos pintors. Es tracta, entre d'altres, de 14 quadres d'Antoni Saura, 24 de Joan Miró. Si foren originals, tindrien un valor de 5 milions d'euros.
3: Es tracta de quadres que imiten l'original i també la firma de l'autor. Els agents van detectar que el comprador intentava certificar l'autenticitat a través d'una fundació. Després de citar-lo a declarar, van saber que havia comprat tots els quadres en els Encants o a un únic venedor, que està detingut per un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual i per estafa. Antonio López, subinspector de la Policia de la Generalitat.
10: El propietario intentó certificar l'autenticitat d'estas obres a través de una fundación, lo citamos a dependencias policiales, pues a partir de ahí nos dice que las ha adquirido en el rastro una única persona en diferentes momentos. Bueno, se observa que todas las obras están firmadas imitando las firmas de estos autores y su intención pues era respaldar esta falsificación con unos certificados para el día de mañana pues venderlas como auténticas.
1: L'IBEX 35, principal índex de la borsa espanyola, ha cedit este dimarts un 0,48%, llastrat per les caigudes de Wall Street, en una jornada d'incertesa, pendent de l'encreuament de declaracions entre els Estats Units i l'Iran i davant el repunt del rendiment dels bons.
7: La borsa ha arrencat la sessió amb lleugeres pujades que s'han estabilitzat en les primeres hores de negociació, la qual cosa ha permès que l'IBEX 35 recupere la barrera psicològica dels 17.800 punts. No obstant això, després de l'obertura de Wall Street en negatiu, el selectiu espanyol ha girat a la baixa per acabar a missa retrocés del 0,48%. El preu del barril de Brent, el petroli de referència a Europa, cau un 1,45% fins al 110,48 dòlars.
1: I en els esports, festa grossa a Elda, on en uns minuts la població eixirà al carrer per a celebrar l'ascens de l'Eldense a segona divisió.
3: A partir de les 7:30 començarà la rua de l'ascens des de l'estadi Nou Pepico Amat pels carrers de la població. Una vegada arriben al centre de la ciutat, jugadors i cos tècnic recorreran a peu un xicotet tram de la fins a la plaça de l'Ajuntament. Allí tindrà lloc la recepció oficial i la festa posterior amb DJ inclòs, junt amb tota l'afició blaugrana. L'equip dirigit per Claudio Barragán ha tornat a la categoria de plata tan sols un any després.
1: Doncs l'enhorabona a tota la població d'Elda. Fins així, esta última hora informativa. Es queden en la companyia de Rei Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
11: A la mar, senyores...
12: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
14: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Avui fa sol.
12: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
15: Corre l'oratge.
12: En Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Avui hem sabut que l'obra de Paco Becerra, Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, basada en Teresa de Jesús, finalment es podrà veure. Serà en francès i al Teatre de la Bastilla de París. La funció, recordareu, va ser censurada pel govern autonòmic madrileny. Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, anava a estrenar-se i, de fet, juraria que havia rebut ajuda. El gener de 2023, als Teatros del Canal, que dirigia aleshores la ballarina i coreògrafa Blanca Lee. En el text, Becerra du a 2023 la figura de Teresa, un aspecte que no va agradar a una classe política bàsicament inculta i que pensa que qualsevol text o intervenció artística que posi la mà o que posi la veu sobre un personatge religiós s'ha d'eliminar. Vaja, que si per ells fora, la història del teatre, de la literatura, del cinema, de la música, de la cultura, desapareixeria. Què hauria fet aquesta gent amb les variacions Goldberg de George Tabori, per exemple, que reinterpreten la Bíblia? Que, per cert, spoiler, tornem a crucificar a Jesucrist, com així ho faríem si visquera ara. Doncs què farien? Cremar-les. I pot ser discrepeu, però juraria que ja no és ni un problema profundament ideològic. O pot ser millor, a més d'un problema ideològic, és un problema d'ignorància supina. No estem obligats a que ens agradi un autor. Pot incomodar-nos, i clar que podem dir la nostra, faltaria. Però en una societat lliure i democràtica, ningú pot censurar l'art. Suposo que coneixeu l'autor, Paco Becerra. Si no és així, dir-vos que l'any 2009 Paco rebia el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, entre els molts reconeixements i premis que té. Ha estat traduït a una quinzena de llengües i ha estat representat en països de tot el món. És un dels dramaturgs espanyols més interessants, justament per la manera que té de plantejar qüestions incòmodes amb un llenguatge poètic i una estructura trencadora. Per cert, aquest text censurat, que ara es veurà a París, va rebre el 30è Premi de l'ESGAE, el Premi Javier Poncela. I sabeu què és el pitjor de la censura? Que qui la practica es creu superior a la resta. Es creu amb drets sobre els altres. I això és molt perillós. Són les 7:13 i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: A començament del mes de maig anunciàvem el concert de presentació del nou disc de Borja Penalba al Teatre Thalia, el segon en solitari dins el nou projecte Giròvac, ara amb el subtítol Suite de Parlavà. Parlàrem per telèfon amb Borja fa setmanes per parlar de la Suite de Parlavà, on Borja li fa l'ullet al poeta Miquel Martí i Pol, que va publicar la seua Suite de Parlavà. Parlavà és un poble del Baix Empordà on Borja va decidir anar per despressuritzar-se un poc, no? Com fan els avions. Parar, després de molts anys, sense parar. D'escenari en escenari, d'hores i més hores d'estudi, de projectes, la majoria col·lectius. Borja Penalba és músic, és cantant, és compositor i a més ha sigut productor musical. Ha treballat, entre d'altres, pràcticament amb tot el món. Mireia Vives, Feliu Ventura, Lluís Llach, Roc Casagran, Maria del Mar Bonet, Obrim Pas, Miquel Gil, Joan Amèric, Marc Parrot, Sílvia Pérez Cruz, Vercel, Aspencat, Andreu Valor. Ha actuat a països africans com ara Egipte, Tunísia, Marroc o Algèria i Amèrica, en països com Cuba, Argentina, Xile o Uruguai. També ha recorregut bona part d'Europa, França, Itàlia, Alemanya, Portugal, i molts més. L'any 2024, i després de més de 30 discos, enceta el seu projecte en solitari, Giròvac. Un any després, l'octubre passat, eixia la Suite de Parlavà de Giròvac, un disc gravat als estudis Hive Recording Studio de Benicalap, amb Rafa Sánchez, masteritzat per Pablo Schuller, a Schuller Sound de La Canyada. Borja està acompanyat de Vicent Colonques, és eixe piano que escoltem de fons, i en alguna cançó per Edu Almedo a la percussió. Al seu web podem llegir, és que m'ha agradat molt i he volgut compartir-ho amb vosaltres. Borja Penalba fa música, és músic, fa de músic, és música. Giròvac vol ser més que un disc, vol ser més que un concert i una gira. Giròvac és una idea, comença el viatge. No em digueu que no és bonic. Fa temps que volíem convidar-lo a l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio i avui ens acompanya a l'Hora de la Cultura. Borja, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Quina alegria de tindre't així.
1: Molta alegria. Tenia moltes ganes de vindre.
0: I jo de que vingueres. No sabria dir-te a on, però jo vaig llegir que fa un any, quan arrencava això del Giròvac, vas dir que no era un disc conceptual, no? Suposa que així que et referiries a aquell primer, que era un disc existencial, no? Que feia més de 30 anys que anaves en els ulls tancats i que havia arribat l'hora d'obrir-los.
1: Sí, més o menys és això. Vull dir, en els últims anys però, ha sigut com una mena de trajectòria natural que ha esdevingut en això, que necessite fer la meua, fer el que em doni la gana, i és el que estic fent amb el Giròvac.
0: I això és un privilegi, no?
1: Sí, totalment. Perquè han sigut molts anys compartint amb tota aquesta gent bonica, perquè tota aquesta gent és bonica, però clar, quan compartisses, quan convius amb algú,
0: te falta l'aire.
1: I has de fer concessions.
0: Sí.
1: Com és normal i és lògic. I necessitava no fer cap ni una. Ja està. I fer el que em donés la gana.
0: Com van ser aquells 6 mesos a Parlavà?
1: Durs.
0: Durs?
1: Duríssims.
0: Sí?
1: Clar, jo vaig anar allà a deixar de beure i els ansiolítics. Uau. Que és el més heavy que he fet en la meva vida.
0: Sí que ha de ser dur, això.
1: Sí, de fet, lo de l'ansiolític, jo flipava, perquè estava en un terapeuta que me feia seguiment diari i una doctora de Barcelona, i li deia a la doctora, però això no és normal. I me diu, no, és normal. Me diu, el mono d'un ansiolític és pitjor que el de l'heroïna.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, això me va dir. I la veritat és que no li recomane. Bueno, sí que ho recomano perquè el resultat és positiu, però el viatge aquell és molt heavy.
0: Uh-huh. És molt heavy. Com de una cosa...
1: I li deia a la doctora, però això no és normal. I me diu, no, és normal. Me diu, el mono d'un ansiolític és pitjor que el de l'heroïna.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, això me va dir. I la veritat és que no li recomano... Bueno, sí que ho recomano perquè

0: S'ha renovat.
1: No vas fer altra cosa més que pujar, no?
0: S'ha renovat i amb moltíssima força. I, poquet a poquet, perquè això ja fa... És desembre, fa un any i mig que vas començar això. Ara fa un any que vaig acabar aquell procés de parlava. I des de llavors ha sigut com un... poc a poc anar guanyant força, lucidesa, com recuperar coses de mi que havia oblidat que existien. I això és molt, molt bonic.
1: Com per exemple?
0: La lucidesa, per exemple.
1: Esa... Però sempre has sigut un home lúcid, no? Doncs
0: pues, imagina't sense...
1: Però imagina't ara, imagina't.
0: No, vull dir que jo... He estat molts anys arrossegant-me. Arrossegant-me per la vida. I...
1: És curiós, no? Cada volta més depenem o tirem mà d'eixos d'eixe medicament, no? Des ansiolítics, sí. Però dius, no, total, és que estic molt nerviosa. Ja demà, quan descanse, però eixe demà no arriba, o és una setmana de nervis, o és un mes de nervis, fins que al final els demanes que te solucionen la vida i ells no poden solucionar.
0: No, són pal·liatius que amaguen, és bueno, igual que l'alcohol, igual que les drogues, vull dir, són coses que amaguen, que les prenem per amagar que no entenem el món en el que vivim. Ja està, que ens sobrepassa. Jo crec que estem tothom sobrepassadíssims del món que estem vivint.
1: Això és totalment d'acord.
0: I
1: cada volta trobem més gent que està així de sobrepassada per este món, que dius, necessite primer entendre'l per a després intentar fer alguna cosa, no? Vull dir...
0: Jo perdo l'esperança, d'entendre'l. Jo ja... No, ja he renunciat. Jo ara ja tiré milles
1: a fer allò que el fa feliç.
0: Sí, intente jugar una mica amb les regles aquestes que tenim al nostre voltant per sobreviure i poder intentar fer allò que tinc al cap, que vull fer, però sabent, sense cap pretensió d'entendre res del que està passant, perquè jo no ho entenc. O sea, a mi se m'escapen moltes coses.
1: La veritat és que molts de nosaltres no entenem. Tornem al disc o agafem el disc. Quin paper ha jugat Lluís Llach en tot aquest projecte?
0: Ai, Lluís és, si no el més gran referent que tinc, pues, dels més grans, no ho sé, és com un pare musical per a mi, des de que era ben petit jo, i sempre l'he tingut també com un referent d'artesania, de com fer cançons, de com cuidava, com ha cuidat sempre la tot allò,
1: la manufactura, que conforma, no?
0: Sí, que conforma la cançó, o sigui, la fonètica, la mètrica, la rítmica, l'accentuació, no deixes res a l'atzar, no? O intentes no deixar-ho. En aquesta búsqueda permanent de l'excel·lència, que mai la solices, però sempre l'estàs buscant. Vull dir, el teu objectiu és l'excel·lència. I per a mi, Lluís, és l'excel·lència musical. Dins d'un àmbit, d'un estil o el que tu vulguis.
1: Està clar.
0: Però... això i bueno, i circumstàncies de la vida, pues, qui m'anava a dir a mi? El xiquet aquell que anava perseguint-lo en els concerts, pues, que un dia el coneixeria, que un dia el dirigiria, que un dia treballaria en ell, que un dia viviria amb ell. No sé, és tot molt loco.
1: Perquè la vida també té coses bones. En aquesta manera...
0: Sí.
1: Sí, vull dir...
0: La meua moltíssima, a banda de les roïnes, té moltes bones.
1: Escolta'm, com dèiem abans, el 5 de maig tu vas presentar la suite de Parlavà al Thalia. Quan t'he preguntat, vas dir, quan t'he dit, vaig, quan has arribat, dit, com va anar? I vas dir, brutal. La resposta ha sigut així de rotunda, no? Com va estar aquell concert?
0: Pues va estar molt bonic. A banda de... Bueno, el Thalia és com casa, perquè és el teatre del meu barri, el carrer de Cavallers, i sempre l'he tingut molt, molt de carinyo, aquest teatre. I ja el lloc ja era brutal. I sobretot també perquè cada concert que estic fent, o sigui, és com que estic donant un passet més enllà. Vull dir, no me conforme i dono un pas més enllà en treure tot el que tinc a dins. Musicalment, artísticament, filosòficament, dramatúrgicament.
1: Sí, perquè quasi tens unes dots dramàtiques xules, no?
0: Bueno, no ho sé, jo no puc dir això. Jo el que sí que tinc és una...

0: cosa, una inquietud molt loca a dins meu que surt de maneres molt diferents i que, per exemple, fins ara se limitava a sortir de manera molt diferents musicalment, en estils musicals, etc. Però ara també en el directe pues, també surt per això, per la posada en escena, la manera
1: d'adreçar-me
0: al públic, etc. Sí.
1: Home, la veritat, no vos perdeu un concert pel que he vist, nosaltres estàvem així en directe, lògicament, però pel que m'ha mostrat Borja en el vídeo és pagar molt la pena per les cançons, però per veure el Borja que va veure aquella gent del Teatre Thalia, no?
0: I amb unes col·laboracions meravelloses.
1: Qui va estar?
0: Pues va estar el Tomàs de los Santos, va estar el meu fill Claudi, la meva filla Lucía Ballant, amb una, que després va ballar un tango amb una noia, la Luna Robert. Va estar la Mireia Vives, va estar Esther, que varen fer un, oh, una cançó molt xula. Va estar Hand More, quin va estar? Lluís Llach va estar.
1: Home.
0: Va baixar. I ara me'n deixaré algú. Bueno, crec que no.
1: Jo crec que podrem...
0: Crec que no.
1: Jo crec que la gent podrà perdonar-ho, no?
0: Bueno, anirem traient... El concert està tot gravat i...
1: Anireu traient-lo?
0: Anirem traient-lo. Perquè se grava en àudio per a disc i... Per un disc, que si vos parlem... Que
1: sí,
0: és el,
1: home,
0: el,
1: i tant.
0: El,
1: i
0: següent.
1: El següent disc serà eixe concert?
0: El següent disc, si tot va bé, serà el concert del Thalia... o sigui, una selecció de cançons del Thalia, una selecció de cançons que faré dins de 10 dies a Nova York, en un lloc que es diu Bitter End, que és una sala mítica d'estes, un antro mític, on, sí, on tocava, sí, Dylan, Springsteen i tota... Lady Gaga.
1: Sí.
0: I han gravat discos ahí, jo que sé, no sé, molta gent. I l'11 d'octubre a l'Olimpia de París, que faré com la primera part amb el Girovac, i Maria del Mar Bonet farà el seu concert després.
1: Bé.
0: I llavors vull gravar els tres i fer un Girovac Periple, segurament. El títol provisional que l'he ficat és Periple. És una paraula que m'ha agradat sempre molt.
1: Sí.
0: I la trobem que té sentit per a este projecte.
1: Ara parlem de tots aquests concerts, perquè Teila Marinera, quan va començar a dir-me, vaig dir, ostres, de xavo, eixe nou projecte i eixe arrencar del Girovac. Però abans jo els comentava als companys que em fa l'efecte que Girovac, i ara tu segur que m'ajudes a definir-ho, no? És un disc nu, és on les cançons estan aparentment despulladíssimes, no? No només les cançons, fa l'efecte que l'autor també, tot i que els autors de moltes de les cançons són poetes, no?
0: Sí, bueno, la Nu és, sí, és un disc petit, o sigui, en comparació, per exemple, a l'anterior, que era cap a fora, era molta instrumentació, el cabaret, el no sé què, el tango, no sé qual, i este és més cap a dins, més íntim, més tranquil, més petit, perquè hi ha piano, guitarra i una miqueta de percussió, i tot té una, pues eso, una mena de coherència, de, al final el que intentes també, pues, és transmetre el teu moment vital. Vull dir, jo si estic cap a dins no sé cantar cap a fora, vale? Vull dir, la música és això també. És la teva manera d'expressar el que estàs, com veus el món en aquest moment particular. Respon a que tenia, bueno, en el punt vital en el que estava, que és molt similar al que estic ara. Ara estic una miqueta més cap amunt. Ahí estava una miqueta més tranqui. Bueno, ara també estic tranqui, però és que he dormit poc.
1: Avui estàs cansat.
0: Sí, estic cansat.
1: I això,
0: però no, però bé.
1: Ens ho ha dit només arribar perquè no l'han deixat dormir. És que els cambrers, quan vos demanen un descafeinat, doncs que siga descafeinat. Veritat que sí.
0: És un detall a tindre en compte.
1: Hem escoltat, o començàvem per escoltar la cançó de Perdona aquell que no du, una lletra d'un poema d'Estelles. Què t'oferia este poema?
0: Bueno, este poema ja el vas musicar fa 12 o 13 anys per a l'espectacle d'Estelles de Maema amb el Francesc Canyó, i és un poema al que li tinc molt de carinyo,
1: i que s'adapta molt al giròfag, no? A ese moment vital teu, no?
0: Sí, en general tot és, si mires, bueno, és com que les lletres i la música també destila tot una mica el mateix, no? Este rotllo de la vida, la mort, el món, que este és el que parlàvem abans, no? De que no entens el món en el que vius. Mm-hmm. Que això és la cançó de Paisatge, per exemple, parla d'això.
1: Sí. Que el Paisatge no sé, però nosaltres teníem preparada ara Estigues alerta, que m'agradaria escoltar-la.

0: Me encanta, perquè es para de tocar el piano, Borja.
1: Patia.
0: Mentre escoltàvem la cançó, Borja jugava al piano, no? Que bonic, no? Els francesos, anglesos, tot el món diu jugar, no? Mm. La guitarra, sí. El piano, el trombó, el... No? I nosaltres sí, li posem una seriositat així com més rígid, no? Com ha estat aquest procés de fer les cançons? Esta cançó és una preciositat.
1: Ai,
0: me la quede. Esta cançó té perfil d'himne.
1: Jo és que m'ho passo molt bé creant. I això és, pues, el poema aquest el vaig llegir en el seu dia.
0: Sí.
1: Un poema de Bukowski, de Loving Heart, el cor que riu, el cor somrient, com vulguis dir-li. I clar, el llegia i dic, és una
0: de
1: qui puta...
0: De quins veu que s'ha escoltat?
1: Tom Waits. Tom Waits, la vas robar de YouTube.
0: Molt bé que vas fer.
1: Perquè vas veure que no tenia drets, que no estava infringint res, i me la vas baixar i la vaig clavar ahí, que és Tom Waits recitant el poema original en anglès.
0: Ai, que bonic.
1: Però clar, no tinc accés a demanar-li. Ei, Tom, me gravaries esto, eh?
0: Sí.
1: Tomàs. Què tomàs? Un whisky doble. Pues eso. I la lletra és brutal. Això de... I és una cançó que pense que me la cante a mi, te la canta tu.
0: I la canta, me l'has cantat.
1: I la canta la meva filla. Saps? De la teua vida és teua, estigues alerta, no et deixes enganyar. I al final, allò de... La teua vida és teua, no ho oblides mai, perquè ets meravellosa. Els déus volen delectar-se amb tu.
0: Si me fas plorar en directe,
1: no, és que
0: la tindrem.
1: No, te fa plorar Bukowski, que és un cabron.
0: Sí, sí, sí, la veritat.
1: I sí. La vas traduir això, com, hi ha un moment que diu Beyond the Watch, que estigues alerta, i me va agradar més com a títol, i després esta frase de... que vas repetint i que en els directes convida la gent si vol cantar i tal.
0: Escolta, aquí és l'home estrany.
1: Ai,
0: jo no haguera dit mai que tu i Maria Benito faríeu tan bona parella, eh?
1: Jo tampoc. Això és un encàrrec que em va fer la BL, de musicar tres poemes de Maria Benito. Va ser en Parmar, com va cridar un dia, em va dir, Borja, no he pensat en tu, per tal. I jo, encantat, em vaig llegir tota l'obra completa, vaig implosionar,
0: sí.
1: Me la vas tornar a llegir, i sencera, i deia, what the fuck, o sea, que algo que faig jo amb això. Perquè, clar, és un món, o sea, està a les antípodes meues, esta dona. Escrivint, vull dir, no... I vas dir, pues sí. Va ser com un repte de dir, ho puc aconseguir, tu puedes.
0: Anem a fer-se amics, Maria,
1: sí.
0: Tu i jo.
1: Llavors, me vas centrar en la musicalitat. Única i exclusivament. En quins poemes emanaven, per a mi, una música, una melodia, un d'allò. I són els tres poemes que vas musicar i que estan en el disc.
0: Sí.
1: De fet, n'hi ha dos que és l'home estrany i, bueno, l'home estrany més o menys, però bueno, l'home estrany i vent a la tarda, jo no sé què diuen. Jo estic cantant i no sé què estic cantant. No sé què... No tinc ni idea. O sea, un toll de pètals fresquívols. O sea, jo no sé què és això. O sea, no li posé...
0: Toll.
1: Clar, però me donava música, me donava una musicalitat, i això és poema, i ja està, i li vas donar la música que me donava en el cap, perquè hi ha un altre que sí que és més, dins del seu llenguatge, que és una mica críptic, és un poema que està dedicat a Vicent Andrés Estellés, en l'amor
0: sí,
1: de la seva filla,
0: sí.
1: Que per això el barreja amb la cançó de Bressol, de Jo tinc un amor petit, i tal.
0: Sí, sí. Escolta'm, abans ja ens ho has dit, te'n vas a París, a l'Olímpia de París, com l'Ovidi.
1: És fort.
0: Jo no, cada volta que algú parla de l'Olímpia de París, per a mi l'Olímpia de París és aquell disc d'Ovidi a l'Olímpia, però a més compta'm, va ser quasi pràcticament per l'aniversari d'aquell concert de l'Ovidi quan te diuen que vagis a l'Olímpia
1: sí,
0: de París.
1: Sí, perquè d'entrada és un concert que és de Maria del Mar Bonet per celebrar els 50 anys, que realment són 51, que va ser fa dues setmanes, el dia del seu aniversari, el 27 d'abril del 75, no, 51, sí, va actuar allà en un matinal i l'Ovidi feia la primera part i ella la segona. I cadascú va treure d'allí el seu disc a l'Olímpia. I clar, ara Maria del Mar, juntament, no sé si és amb el Llull o i quin més està, no sé si la presidència de la Generalitat, no sé, volien fer com un, això, com un recordatori, un homenatge, una commemoració, un concert commemoratiu, i pues, van pensar en mi per a fer
0: la primera part de l'Ovidi.
1: Bueno, és una manera molt bèstia de dir-ho, però bueno, salvant les distàncies, sí, seria això. Però salvant seria, les distàncies.
0: Sí, tot el que tu vulguis, sí, però... Sí. Ostres,
1: no, per a mi és simbòlicament, o sea, és igual que digui de telonero, com vulguis dir-li, però simbòlicament allò és un passote. És un passote. A més, poder fer la meva música, saps? Que no, clar, que no vaig acompanyant, etcètera, no? I per a mi és molt bonic, perquè clar, pensa que l'Olímpia, per als que fem cançó en català, és el temple.
0: Sí.
1: Vull dir, simbòlicament, el que clar, va significar en el seu moment.
0: Clar.
1: Tots van estar allà.
0: Tots han passat per l'Olímpia, no? I abans, a l'Olímpia te n'aniràs quan tornes dels Estats Units, no? Del Bitter End, del Greenwich Village.
1: Això és la setmana que ve.
0: La setmana que ve.
1: Sí, me'n vaig el dimarts, crec que.
0: Un bareto que té més anys que tu, que es va fundar l'any 61, i pel que han passat el que tu has dit, no? Dylan, John Denver, Chick Corea, Lady Gaga, que dies tu, no?
1: Peter Paul and Mary, van gravar un disc. Eh?
0: Sí?
1: Sí. I Bill Cosby va gravar dos discos, crec.
0: També?
1: Sí, d'humor, suposo.
0: Il·lusionat. Què vas a fer allà, al Bitter End?
1: Pues el meu bolo, no sé, un concert. Estic ara escollint quines cançons faré i en el format pues aniré sol. I això, no sé, estic escollint perquè, clar, com vull que siguin diferents els tres concerts, no? Talia, d'allò...
0: Olímpia
1: i Nova York, pues estic, pues hi haurà cançons que no són diferents i també provaré a veure com ens encallar.
0: Quina il·lusió, no?
1: Molta, molta.
0: Wow. Escolta'm, aquest camí del Girovac, no sé, és com si estiguera beneït o... Bé, els ateus tampoc poden creure massa en això, però...
1: Bueno, hi ha factors. Un, pues, suposo que els anys que porté o sea, esta, la motxilla aquesta, no? Que són 30 anys fent pico pala.
0: I, 30 anys?
1: Bueno, són més de 30, són 35, quasi. Fent pico pala en això de la música i bueno, i pues, de quan en quan el vent bufa bé, pues reps fruits, no? D'aquest treball que has fet en tota la teua vida. I, vamos, jo estic molt agraït. I ara se m'ha anat el fil del que anava a dir.
0: I si cantem?
1: Ostres.
0: Perquè, clar, Borja, vas a fer-nos una cançó, Bruna i Salada. També és quina meravella. Un poema de Joanjo, de Joanjo García. Doncs, Borja, hem estat més de mitja hora parlant, però seguiria... Jo me tiraria... No sé, quedem un cap de setmana o alguna cosa.
1: Com vulguis.
0: Fins que ens ho contem tot, val?
1: Serà per batalletes.
0: Serà per batalletes. Moltíssimes gràcies, Borja, per acompanyar-nos. I ens quedem amb la teua Bruna i Salada, val?

Estem escoltant justament ara Cançó per a M, de Eixa Suite de Parlavà, però ara sí, ja preparats a l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio, escoltem en directe Bruna i Salada de Borja Penalba.

Borja, gràcies. Ha estat un plaer tan gran. Seguim a l'Hora de la Cultura.

0: Estás en L'Hora de la Cultura.
1: Sí, se me dan el del Sant al cel i haguera continuat tants minuts parlant amb Borja Penalba, com segur que també li haguera agradat al nostre company, home de les arts escèniques, Juanjo Prats. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Què t'ha paregut?
2: Encantat, així estàvem... Havent seguit un concert,
1: a un pam,
2: no?
1: A un pam de terra, no? Escolta'm...
2: Digues.
1: Esta setmana, ja ho he anunciat, parlem d'Arts Vives.
2: Sí, anem a parlar d'Arts
1: Vives. Hi ha molta gent que diu, què és això de les Arts Vives?
2: Clar, en primer lloc, parlem d'Arts Vives perquè dins del festival 10 Sentidos és un festival que com a presentació parla de que la seva programació està centrada en aquest concepte que és Arts Vives. I si et sembla bé, anem a intentar desgranar què és això d'Arts Vives. Perquè molta gent pot pensar que...
1: Mira, no sé si Ximo o Gemma m'han preguntat, però que les altres, que n'hi ha arts mortes?
2: En fi, en principi les Arts Vives tenen molt a veure amb la societat que estem ara, que és la societat líquida.
1: Oh.
2: I té que veure un poc la part efímera, la part inestable de tot, i en certa mesura parlen de fusió, però parlen de coses més complicades. I és que n'hi ha un filòsof, crític teatral i també en art, que és Arthur Danto, que ell parlava que en certa mesura, en un món agonitzant com el que estem vivint, pot ser manca vitalitat i manca moltes vegades segells o etiquetes d'una forma de fer, no? I les Arts Vives, el que estaven lluitant en certa mesura, era trobar un lloc en el món de llevar-se la etiqueta de teatre. És a dir, el teatre era una forma mil·lenària, amb unes estructures molt clares, i el teatre en certa mesura no es venia bé. Per què? Perquè hi ha teatre també avantguardista. Hi ha teatre d'investigació des,
1: sí,
2: de Becker, Ionesco, gent que a partir de formació del llenguatge, de les diferents estructures, també fa avantguarda o fa innovació. Però les Arts Vives, en certa mesura, ells parlen de fusió de diferents tipus d'arts, però també una espècie de manifest que, en certa mesura, l'art que faces tinga una connexió directa, exactament, amb la problemàtica que s'està vivint avui en dia. Però també és molt autodestructiu sobre el concepte d'art, és a dir, els conceptes d'obra artística, efímera, obra... qui és l'autor, tu com a creadora o jo com a espectador, i anem a confrontar, i anem a trobar, i parlant molt de la fusió. Però tu i jo, que portem uns quants anys i parlem de fusió des de la dècada dels anys 60, sí, podem dir, i què feia exactament, pues, jo què sé, Trisha Brown, Mercy Cunningham, o el Loading Theater o el Living Theater.
1: Bueno, és que sempre hi ha hagut gent,
2: claro,
1: que s'ha quedat... que s'ha quedat com encorsetada i es negava a posar-se el corset de la dansa. Val, que faig dansa, però per què no puc cantar? O per què no puc pintar en escena?
2: I perquè mentre...
1: O per què, clar, no puc fer allò que jo vulga?
2: Doncs això és un poc l'espírit del qual veu Arts Vives, però podem parlar que en la dècada dels 60 ja teníem aquest espírit en alguns creadors contemporanis, sinó tot el que feia el Hudson Charles en el món de la dansa, en el món de la investigació. Doncs què passa? Aquesta filosofia d'art té bàsicament un altre element fonamental, mental, que és l'element crític i sobretot un poc l'element que té molt que veure en multidisciplinaritat, destinació social, és molt important, valor de l'experiència, trencar el rol de l'artista i el rol del públic, i també expandir-se en l'àmbit dels espais escènics. Perquè el Festival 10 Sentits podem parlar des de la muntanyeta vora sueca, l'Albufera, teatres, museus, és a dir, estem invaint espais no convencionals, no? I és una zona de fusió i, com a tal, és una zona d'investigació.
1: Clar, sí, és que m'encantava perquè quan vam parlar amb les directores i intentaven explicar què passaria a l'Albufera, i una d'elles deia, i a partir d'ací, francament, jo no ho sé.
2: Clar, és que potser no ho sàpiguen.
1: És que clar, és que no és una cosa que diguis, hi ha un text,
2: no,
1: hi ha uns assaigs, hi ha un... No.
2: No hi ha una previsió total, perquè les Arts Vives moltes vegades, cada dia la funció és en funció de qui la veu o qui la interpreta, i en funció, en certa mesura, que són coautors el públic del que va desenvolupant. I en certa mesura també parlem d'una cosa que és una experiència.
1: Wow.
2: Vital per a viure-la, no? I que parlen en certa mesura de una filosofia que també està molt, molt de moda, que és la societat líquida, l'art líquid. Bauman, un sociòleg, va acunyar molt bé el terme, i parla de obsolescència instantània. L'obra té sentit mentre va fent-se, no té ninguna voluntat museística
1: de transcendència,
2: ni de perdurar, sinó que és l'instant que estem gaudint d'ella. L'art com a esdeveniment, és a dir, una una festa, una forma de trobar-te d'una altra forma amb la peça, llevant d'aquest element mega supercultural o museístic, i va destinat a un públic més jove que vulgui tindre en certa mesura un cert protagonisme davant de ser un únic espectador passiu, no? I això té molt a veure en tot això. Wow. També creació i destrucció, és a dir, el valor no resideix en el que conserve, sinó el que consumís. I això la societat líquida és la que té. La gent no té feina estable, no té casa. Estan vivint una sèrie de moments que, en certa mesura, és molt difícil establir cànons. I Danto també parla, diu, n'hi ha un estil en aquest tipus d'art? No, no n'hi ha un estil. No n'hi ha un, no
1: tot
2: n'hi ha una,
1: està permès.
2: No n'hi ha una corrent, sinó que és una investigació en tot això, no? Per tant, jo trobo que hi ha propostes ben interessants. Ràpidament vaig a fer-te un recorregudet.
1: Vale.
2: Per exemple, ara n'hi ha una proposta mega superinteressant en Bombas Gens.
1: Sí.
2: Ni més ni menys que tenim l'oportunitat de veure una companyia que la va fundar Jan Lauwers, que és Neat Company. Jan Lauwers és un creador teatral, escènic, ben interessant, i damunt així va en un artista que és Greg Tahan, i van a fer una proposta, perquè la temàtica que parlàvem de l'edició d'enguany té molt a veure amb la natura, Natura volumen 2,
1: sí. I és que... Natura viva,
2: Natura viva, és que el que té a veure és que les arts vives sempre entronquen també, pues, això, diversitat funcional, és a dir, sempre se busca una temàtica,
1: sí,
2: per tal de cridar a la atenció a la societat.
1: Cura de la natura.
2: Efectivament, per a que a través d'eixar o d'eixes experiències enfoquem la mirada.
1: Wow.
2: Crítica i d'este sentit, no?
1: Mm.
2: Bueno, pues, sentim un fragment mentre estem xerrant, perquè és una música de fons.
1: The Neat Company.
2: Sí, que meravellosa, i tenim eixa proposta.
1: La peça. I això està en València, eh?
2: Sí, sí.
1: Vull dir, jo no vaig a poder anar, perquè, clar, passa com en el concert de Borja. Estem així en directe.
2: Està ahí, bueno. Pues,
1: però
2: sembla,
1: no vos ho perdeu.
2: Deixem esta musiqueta de fons,
1: sí,
2: i seguim una mica, pues, descobrint la programació. Perquè avui mateix també a un altre museu, que és Caixa Fòrum, tenim l'experiència de la companyia Tallat Dansa, que les seues, diríem, intèrprets o directores són també
1: les directores
2: del festival, i parlen d'un espectacle que es diu Gesto, que és un espectacle de reflexió sobre com la nostra presència modifica el paisatge, l'entorn, no únicament des d'un punt de vista arquitectònic, sinó també amb la nostra relació o la nostra fisicitat amb l'entorn, no? I, per tant, és una proposta ben interessant.
1: Sí.
2: Demà dimecres, que ahir sí que pot arribar la gent amb més cura i més temps, tenim una proposta en el Centre de Cultura del Carme, eh? El Centre Cultural, perquè està Aurora Diago, que és una artista i mediadora. Així apareix ja una nova paraula, la paraula mediació artística, i té molt a veure amb estímuls que dona al públic. De fet, l'espectacle es diu Gincana.
1: Sí, és graciós.
2: I, per tant, és una performance en què la gent ha d'habitar un museu que no és estàtic, sinó, en certa mesura, un territori a explorar. Com la gincana que fem de menús que quan anàvem d'acampar, que ens encantava, així n'hi ha un bosc, n'hi ha pistes, i la gent ho viu en primera persona, i el que està fent l'artista és mediant entre les propostes que te fa, i realment és la gent quan fa la gincana, que és un dispositiu de mediació i que en certa mesura trenca la jerarquia entre l'artista dominant, l'artista que té tot organitzat, que cada nit pot repetir el mateix espectacle, la mateixa música, la mateixa tècnica de llums, sinó que ho deixa obert i és l'espectador el que
1: acaba
2: de configurar l'obra, no? Això té molt a veure en arts vives, no? I també, per exemple, pues, bueno, van descobrint coses, i sobretot sempre amb temàtica de conservar els espais i, en certa mesura, com interactuem en això.
1: Sí.
2: Per exemple, també el mateix espai actuarà Arantxa Cortés, una proposta ben interessant, i el col·lectiu Simpar. Si et sembla, anem escoltant un fragment que ja mos conten exactament com naix la peça que presenten ara en el festival.
3: Tanto Lara como yo, que formamos Colectivo Simpar, tuvimos una residencia de creación aquí en la Sala Carme Teatre y hemos creado esta pieza que está inspirada en el baile de las sevillanas, que es un baile folclórico típico de Andalucía, que es de donde venimos.
4: Ahí es un viaje muy completo donde se transita por muchas emociones, donde se indaga en las raíces y, bueno, se apela un poco al lugar de donde venimos y a la importancia que tiene, pues, la infancia y lo que se nos inculca de pequeñito a nivel cultural.
1: Ostres.
2: Sí, a més...
1: És a dir, qualsevol pretext... Ja veus, unes sevillanes, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I d'ahir agafen...
2: Estan deconstruïdes i a partir d'ahir és una investigació del moviment a partir de coses que són tan quotidianes.
1: Sí, de com es fabrica, no? O fabriques el teu imaginari, no? Des de menut, i sempre des de la teva infància.
2: I aquesta infància que és tradicional, que té a veure amb el folklore, tu ja la dones un, diríem, ho filtres per el teu cos i ja és una cosa totalment contemporània. Perquè és una investigació del moviment a nivell del vestuari, a nivell contemporani, i trobo que són propostes ben interessants.
1: Que bonic.
2: Tota la setmana, fins crec que el dimarts que ve, n'hi ha moltíssimes activitats, en serien un fum, però com a característica important, que són propostes molt eclèctiques, és a dir, molt variades, no n'hi ha un estil unificador, no? Són experiències totalment diferents.
1: Però això no creus tu que crea una certa inseguretat?
2: Sí, perquè jo trobo que...
1: Perquè molta gent vol anar... Vull dir, jo vaig a veure Aida, que a més, ja me sé, la trama, el final, qui mori, qui mata... Però... vull dir, des del punt de vista del públic,
2: jo crec que el públic hauria d'escoltar el programa per entendre exactament que el que es busca no és ser un espectador passiu, sinó mirar amb altres ulls, inclús amb la seva actitud corporal. N'hi ha espectacles que te pugen en autobús i et porten a la muntanyeta de Sant Salvador, no sé si és Sant Salvador, no, la muntanyeta de Sueca, i vius una experiència, no? I això és diferent, perquè tu pagues una entrada al teatre, s'apaga la llum, estàs a la teva butaca i observes, no? Sense ser observat. Però si tu vas a una activitat, a un autobús, amb la gent, a una gincana, jo què sé, igual a mi se me dona fatal una prova i tu et rius amb mi, o compartint coses, perquè són experiències i bàsicament fusió.
1: Sí.
2: La fusió entre arts. Quin és el límit de la dansa contemporània, del teatre contemporani, de la performance?
1: Pues de la límits... música, clar. De la plàstica.
2: Clar.
1: Vull dir, és que no n'hi ha límits.
2: No n'hi ha límits.
1: De la ciència. Tampoc.
2: I això és ben interessant. I una altra cosa que m'agradaria puntualitzar abans que acabem és que el Festival Diez Sentidos ens obre una finestra que normalment la tenim tancada, que és al espectacle internacional.
1: Ai, ara que ho dius.
2: Claro, són companyies, per exemple, com Neat Company, John Lowers té espectacles de teatre meravellosos que no estem vetats, no vegem absolutament res. I això, el festival té aquesta finestra oberta a trobar-nos amb creadors europeus i internacionals que sempre és aire fresc, novetat. Per què? Pues que la nostra cultura, l'únic internacional que ve és l'òpera. És a dir, totes les, diríem que tots els recursos econòmics que tenim pocs en cultura, l'òpera se'ls menja absolutament tots per tal de portar grans creadors internacionals. Però en dansa i en teatre no tenim tanta fortuna.
1: I això és una llàstima, perquè hem sigut en altres temps rebedors, no? D'alguna manera, del que s'estava fent. Jo parlava abans de les variacions Goldberg de Tavori, o hem vist a Caroline Carlson ballant en València, i a tantes altres companyies, no? I està bé saber què fa el món, el teu món contemporani. Tant de bo, tant de bo.
2: Doncs aquesta és la finestra que tenim.
1: Doncs mira, tenim una finestra, aprofitem-la. Nosaltres anem a tancar la finestra, però només un poquet, perquè demà a les 7 i uns minuts tornem a estar així. És hora de plegar, vos deixem amb el contrapunt i Gustavo Clemente, que ens farà aquest resum del que ha sigut la jornada. Tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja ho sabeu, feu bondat o feu el que pugueu.

0: Quasi 4 hores de reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. 4 hores. Temps suficient per veure dos pel·lícules llargues, fer un València-Madrid en tren o corregir aproximadament 3 exàmens de segon d'ESO amb redaccions creatives incloses. Resultat de la reunió? Cap acord. És a dir, la negociació educativa valenciana entra ja en eixa categoria tan nostra de reunions maratonianes on, quan algú diu anem avançant, en realitat vol dir encara no sabem ni com acabarem. No hi ha acord, encara no. La conselleria diu que esta és l'última oferta. Els sindicats contesten que sí, que hi ha avanços, però que això de l'última ho decidiran ells. I entre una banda i l'altra, una nova cita demà a les 5 de la vesprada, com les sèries bones, final obert i continuarà. La consellera Carmen Ortí demana un últim esforç per evitar la vaga. Els sindicats, en canvi, diuen que el que fa falta no és un últim esforç, sinó una última proposta, però millorada. I així estem, en eixe moment delicat en què totes les parts asseguren voler arribar a un acord mentre preparen ja el comunicat per si no n'hi ha. I després està Madrid, que mai falla, si del que es tracta és d'oferir drama polític en horari de màxima audiència. Avui protagonista inesperat, José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident del govern imputat per l'Audiència Nacional en el cas Plus Ultra. Hi ha hagut escorcolls a la seva oficina, també a l'empresa de les seues filles, i un catàleg d'acusacions que sembla el menú complet d'un thriller polític. Tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Zapatero ho nega tot. El PSOE tanca files i demana respecte a la presumpció d'innocència. El Partit Popular apunta directament a Pedro Sánchez. I Vox, que mai desaprofita una vesprada tranquil·la, ja parla de moció de censura.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I amb la calor d'estiu al migdia ha arribat i tot apunta que continuarà els pròxims dies. Bona vesprada, Joan Carles.
2: Bona vesprada, Gustavo. Efectivament, calor d'estiu, la que hem tingut avui al migdia. De fet, hi ha observatoris de la Ribera Alta, punts de la costera, també de la Canal de Navarrés, que han tingut màximes de més de 32 graus. De fet, Antella, al terme de Càrcer o Gavarda, també al terme, han quedat molt a prop, superant els 33 de màxima. Cap a la zona de Castelló de la Plana, València, Alacant, també han superat els 24-25 graus. Ara, quan són vora les 8, tenim 23 graus a Castelló, també a València, a Alacant també 23 graus, encara hi ha 29 graus a Orihuela, també 29 a Alzira, tenim 26 a Requena, 27 a Ontinyent, i cap a la zona nord de Castelló, Vistabella, amb 17. Horatge estable, horatge assolellat, han crescut núvols esta vesprada, cap a Castelló, han deixat 4 gotes, res destacable, demà també un dia amb sol al migdia, però tenim una diferència, del matí hi haurà més núvols baixos, que aniran trencant al llarg del matí, lluirà el sol, amb unes temperatures que, tot i que demà baixaran lleugerament, un 1 o 2 graus, calor d'estiu encara al migdia amb més humitat. I a partir de dijous continua el sol, continuen les temperatures d'estiu màximes al litoral superiors als 24-25 graus i superiors als 30 cap a l'interior de València i també a l'interior sud d'Alacant. Esta situació es mantindrà com a mínim fins al cap de setmana. Per tant, hem passat aquestes temperatures de típiques de principi de primavera el dissabte passat, ara temperatures de final de primavera, principi d'estiu, que es mantindran pràcticament fins al cap de setmana.
0: Gràcies, Joan Carles, per la completíssima informació, com sempre. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: I des de primera hora de la vesprada, avui, com ahir, totes les mirades posades en la seu de la Conselleria d'Educació, reunió clau, ambient tens i una pregunta que continua sobrevolant els passadissos de Campanar i moltes de les llars valencianes. Hi haurà acord o seguirem amb la vaga? Anem en directe fins a la conselleria. Allí es troba, avui com ahir, el nostre company Àlex Sanjaime. Àlex, quina és la notícia a esta hora?
3: Bona vesprada, Gustavo. La notícia és la cita que tenen demà els sindicats i la conselleria a partir de les 5 de la vesprada. Tots els sindicats estan convocats a una nova reunió que ha de ser la definitiva, perquè damunt de la taula ja tenen el document definitiu que s'ha proposat la Conselleria d'Educació i han de dir sí o no. Des de la Conselleria insisteixen que la vaga no pot continuar pel perjuí que s'està provocant a les famílies. Els sindicats, per la seva part, diuen que la proposta que els ha posat avui damunt la taula la Conselleria encara queda lluny de les seues reivindicacions i també han demanat més temps a la Conselleria perquè abans volen consultar-ho als afiliats. De fet, estan reunits ara mateix Comissions Obreres, UGT i l'STPB per tal de consensuar la manera de consultar als seus afiliats, a la seva afiliació, si donen suport a este document i, per tant, presentar ICE sí o ICE no demà en la reunió de les 5 de la vesprada. Per tant, atents al que puguen estar decidint-se ara mateix i sobretot al que és el que va dir l'afiliació d'aquests tres sindicats que són els que, recordem, més estan demanant la mobilització per part d'ells davant d'esta vaga indefinida. Ja veurem si demà a les 5 de la vesprada ja tenim la notícia de que desconvoca la vaga indefinida o, per contra, els sindicats diuen no a la proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Àlex Sanjaime ha informat per a Contrapunt en directe des de la seu de la Conselleria. Línies obertes per a qualsevol novetat, encara que a hores d'ara el termini està clar. Demà, 5 de la vesprada, pròxima cita. Com diu el nostre company, la Conselleria trasllada ara la pressió als sindicats. La pilota està sobre la seva teulada. Els representants dels docents estan emplaçats per donar una resposta definitiva a la proposta d'educació. Demà, hora límit, 5 de la vesprada, com deia Àlex. Un termini raonable per a la Conselleria i inviable, Rubén Dempere, per a alguns dels sindicats convocants de la vaga, veritat?
4: Sí, així és. Sobre la taula, un document, l'última oferta que està disposada a fer la Conselleria, que presenta, segons els sindicats, algunes millores que encara no són suficients. Per a la consellera, Carmen Ortí, es tracta, en canvi, d'una oferta ambiciosa.
5: Nosaltres hem elaborat un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió com abans mai s'havia fet i nosaltres pues ja hem complit amb el que s'havien compromès i ara pues ja queda a criteri dels sindicats acceptar o no les condicions.
4: Per als sindicats, la proposta és un avanç i presentar millores en alguns aspectes. Marc Candela és el portaveu de l'STPB i José Seco és el president de CESIF, Comunitat Valenciana.
6: Al final s'han acceptat algunes mesures, especialment les que fan referència a plantilles. Millorar, per exemple, les plantilles dels col·legis de 0 a 3 anys. Recuperarem les 30 hores de semipresencial en formació professional, que també havien retallat.
7: Inicialment, esta proposta tiene algunas mejoras, una concreció major en el tema de la mejora de les plantilles.
4: Fins ací els punts d'acostament entre les dues parts. La distància continua sent molt gran en l'àmbit de la millora salarial i en la reducció de ràtios. Escoltem de nou Marc Candela, de l'STPB, i Txelo Valls, és secretària general d'Educació de Comissions Obreres.
6: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguin implantar a partir del curs que ve, i s'ha baixat de ràtios.
8: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles.
4: El termini imposat per la Conselleria als sindicats per a donar una resposta també ha generat el rebuig per part dels docents. Consideren que és inviable fer una consulta en menys de 24 hores. Per a la consellera Ortí, és necessari donar una resposta ràpida en una situació de vaga indefinida.
6: La Conselleria té ara molta pressa en què firmem l'acord. Nosaltres hem de posar a consulta al professorat i, per tant, ens han convocat ja demà a les 5 de la vesprada i els han dit que a les 5 de la vesprada demà serà impossible consultar 70.000 docents. Necessitarem dos dies com a mínim. És consulta telemàtica, però també assemblees. També volen convocar assemblees i, per tant, pot ser divendres pot ser, ja estem en disposició, però demà a les 5 de la vesprada impossible.
5: Jo crec que hem de fer tots un esforç per agilitzar els nostres processos, perquè si fa falta quedar-se sense dormir, ja ho hem demostrat, pues se quedem sense dormir, però el més important és que la solució siga la més ràpida possible per al nostre alumnat, que com he dit, estan perdent molts dies.
0: Més assumptes. L'Audiència Nacional, com dèiem, ha imputat l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, Xavier García del Valle.
9: Sí, se l'investiga per pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. L'expresident ha fet un comunicat on defen l'absoluta legalitat de totes les seves actuacions i nega la implicació en la trama pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Agents de l'UDEF han registrat les seues tres empreses en busca de proves, entre elles l'empresa de publicitat de les filles de l'expresident. També el seu despatx privat situat al mateix carrer Ferrat.
0: Alba Rocher, Madrid, salutacions.
10: Sí, així és. La policia ha denominat Operació Tíbet als quatre escorcolls que estàveu contant, que s'han produït de manera simultània després que el magistrat de l'Audiència Nacional impute per primera vegada a un expresident del govern en una causa per corrupció. L'apunta com a líder d'una estructura jerarquitzada. Els agents de l'UDEF han estat en l'agència de publicitat de les filles de Zapatero i també així al despatx privat que té l'expresident al carrer Ferraz, just enfront de la seu socialista. Precisament Pedro Sánchez s'ha dirigit en un missatge als membres de l'executiva federal i els ha demanat defendre el bon nom de Zapatero. També ha reconegut el moment dur que suposa esta imputació per al partit. Zapatero està citat a declarar com a investigat el pròxim 2 de juny en l'Audiència Nacional.
0: Gràcies, Alba Rocher, en directe des de Madrid. I què en diu Zapatero, Xavi?
9: Sí, doncs abans de declarar davant del jutge, avui en xarxes socials ha publicat un vídeo on l'expresident fa un comunicat per a defensar la seva innocència. Zapatero nega qualsevol implicació en esta trama.
11: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: En qualsevol cas, la notícia de la imputació de l'expresident Zapatero ha sacsejat l'actualitat política espanyola. L'oposició ha carregat contra el govern de Sánchez, però des de l'executiu tanquen files amb l'expresident. Anem de nou fins a Madrid. Saludem en este cas Guillem Lizarde.
12: Així és, el govern defensa la presumpció d'innocència de Zapatero. En paraules de la ministra portaveu, Elma Saiz...
13: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
12: Però des del partit, el portaveu Patxi López admet que ha sigut un colp dur per als socialistes.
14: No le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista.
12: El Partit Popular i Vox vinculen la imputació de Zapatero amb el govern de Sánchez. Escoltem la popular Esther Muñoz i Pepa Millán de Vox.
15: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
16: Es el modus operandi del Partido Socialista que ha hecho del crimen su forma de hacer política.
12: Els d'Abascal reclamen una moció de censura, però els populars no els diuen els números i posen el focus en els socis parlamentaris. Des de Sumar, de moment, prudència, però no descarten un cas de guerra judicial. Esquerra també veu motius per a dubtar. Escoltem Oriol Junqueras.
17: Inventa que la fiscalia te lo afina.
12: I des de Podem reconeixen que la situació es complica per al govern de Sánchez. En paraules de Ione Belarra...
18: La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil.
0: Gràcies, Guillem Lizarde, des de Madrid. Més coses, la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morán, ha afirmat que la seva prioritat política és ser la presidenta de la Generalitat després de les pròximes eleccions autonòmiques.
9: En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, a Morant li han preguntat si no li fa por ser algun dia candidata i ministra, una combinació que sembla haver penalitzat excompanyes de gabinet com ara Maria Jesús Montero a Andalusia o abans Pilar Alegría a Aragó. Ella no considera incompatible les dues funcions i ha recordat que n'hi ha molts precedents en el seu partit o en el PP. Ha citat Esperanza Aguirre o Juanma Moreno Bonilla o en el PSOE, Salvador Illa o Carolina Darias, que és l'actual alcaldessa de Las Palmas. En tot cas, ella es manté com a candidata i el problema el tenen, ha dit, en el PP valencià.
19: En la Comunidad Valenciana el Partido Popular no está rozando la mayoría absoluta. Está seguramente en uno de sus suelos históricos en la Comunidad Valenciana y eso lo dicen todas las encuestas. Para mí, levantarme hoy en Madrid o levantarme en Valencia o levantarme en Bruselas no hace que mi prioridad no sea la mejora de la vida de los valencianos y las valencianas.
0: I més reaccions a les andaluses.
9: Sí, perquè la portaveu del govern, Elma Saiz, ha insistit en que l'executiu de Pedro Sánchez té previst esgotar el seu mandat quan toca, és a dir, l'any que ve, i que continuarà treballant per a revertir, ha dit, els resultats electorals obtinguts pel PSOE a Andalusia.
20: Como saben, la legislatura en el gobierno de España tiene su meta en 2027. Estamos trabajando para seguir mejorando, para seguir haciendo avanzar a nuestro país, indudablemente también para revertir resultados electorales como el que hemos vivido el domingo en Andalucía.
0: Y voy a comparegut en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana Maribel Vilaplana. Va dinar amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el mateix dia de la barrancada. El Congrés ha parlat de les dificultats personals que ha patit durant més d'un any i mig, però no ha volgut contestar, Xavier García del Valle, les preguntes dels grups.
9: No, i la primera intervenció de Vilaplana ha sigut precisament per a explicar que s'acollia al dret a no declarar perquè ja ho va dir tot davant la jutgessa instructora de Catarroja.
1: És un any i mig duríssim i que, a més, en aquest any i mig jo vaig acudir com a testimoni a un jutjat, el jutge de Catarroja, i hi ha una declaració, a més, al respecte, a la qual sí que li demanaria i els demanaria a tots que vaig acollir-me.
9: Sense entrar en més detalls, sí que ha negat a preguntes de la diputada de Compromís, Àgueda Micó, que hagi rebut pressions de la Generalitat per a no declarar.
1: Jo no tinc cap càrrec polític, no tinc cap responsabilitat. Ni vaig prendre cap decisió. No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada. No tinc res a aportar de nou i l'únic que vull que és acabar.
9: Només vol acabar, ha dit, després de preguntar-se repetidament què feia en esta comissió. A la vista del seu estat, el diputat de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez, ha renunciat a fer més preguntes.
1: Ja ho sé que no m'estan jutjant, però jo me sent jutjant.
21: Ho sé, i me pareix humanament comprensible, però vostè també ha d'entendre...
1: No vull reviure ja més, està tot aquí. Es demanaria, per favor, és que està tot aquí. Jo no tinc res més que aportar, ni tinc responsabilitats, ni càrrecs, ni...
21: Jo l'entenc, però vostè ha d'entendre que quan...
1: Els meus fills a l'altre costat, a la meva parella, a la meva família, els meus amics...
21: Té raó, no tinc més preguntes. Moltes gràcies.
0: I en l'altra comissió que investiga la Dana, la del Senat, avui ha comparegut l'actual ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen.
4: Aguesen era secretària d'Estat d'Energia en 2024 en el mateix ministeri que ara dirigís. En la comissió ha dit que el govern central va mantindre des del primer moment de la catàstrofe un dispositiu permanent. També ha negat que organismes dependents del seu ministeri, com ara la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o AEMET, l'Agència Espanyola de Meteorologia, amagaren qualsevol informació, perquè ha dit els responsables de prendre decisions no van patir cap apagada.
22: El bulo de esta sesión es que básicamente el alert no se envió porque no había electricidad. Lo que llegó tarde es la alerta de las autoridades competentes, la Generalitat Valenciana.
4: La ministra també ha dit que quan van arribar al govern en 2018 totes les obres del barranc de Pollo estaven amagades en un calaix i que els treballs d'emergència en rius i barrancs danyats per la Dana ja tenen una execució d'entre el 60 i el 80% i totes haurien d'estar finalitzades en juny.
0: Fem una breu pausa i continuem posant el contrapunt.
23: Contrapunt en Apunt Ràdio.
24: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
25: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
23: Som A Punt. Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia. En A Punt Ràdio. Amb Gustavo Clemente.
0: I amb Rubén Dempere i amb Xavier García del Valle. Contem altra de les notícies més comentades, sens dubte, de la jornada. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja està en llibertat provisional després de pagar la fiança d'un milió d'euros que li ha imposat una jutgessa de Martorell. Sobre ell pesa una acusació d'homicidi per la mort de son pare. Ens informa la nostra companya Adelaida Ferri.
26: Un milió d'euros és la quantitat que ha pagat Jonathan Andic per evitar la presó provisional. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut a primera hora del matí per la mort de son pare, el fundador de...
0: Ja està en llibertat provisional després de pagar la fiança d'un milió d'euros que li ha imposat una jutgessa de Martorell. Sobre ell pesa una acusació d'homicidi per la mort de son pare. Ens informa la nostra companya Adelaida Ferri.
26: Un milió d'euros és la quantitat que ha pagat Jonathan Andic per evitar...

0: només mitja hora després que la jutgessa li hagi comunicat la decisió. També se li han retirat el passaport i haurà de presentar-se al jutjat cada setmana. La detenció de Jonathan Andic és l'últim gir que fa la investigació després d'any i mig. En un principi, la mort del fundador de Mango el desembre de 2024 es va considerar accidental, però en octubre del 2025 es va saber que s'investigava com un cas d'homicidi. Les contradiccions del fill primogènit el van posar en el radar i va acabar sent imputat. Jonathan Andic duia temps apartat d'un negoci que en cap moment s'ha vist afectat. De fet, 2025, ja amb el detingut fora de l'empresa, va ser rècord de vendes per a la marca i va guanyar 242 milions d'euros, un 11% més que en 2024.
1: I en tribunals, el Suprem ha reconegut per unanimitat que una persona està legitimada per a recórrer davant la justícia la concessió de l'eutanàsia d'un tercer si té una vinculació particularment estreta amb aquell que demana la mort assistida.
2: Amb esta resolució, el Suprem desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra una sentència del Tribunal Superior que va reconèixer la legitimació d'un pare a recórrer judicialment l'eutanàsia concedida al seu fill major d'edat i amb plenes capacitats. És el cas d'un home de 55 anys a qui van autoritzar la mort assistida que ell havia sol·licitat al·legant el patiment que tenia arran de dos infarts i tres ictus. Son pare va recórrer davant la justícia i va aconseguir paralitzar l'eutanàsia.
1: I a casa nostra, les autòpsies practicades als tres cadàvers localitzats en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, al Baix Segura, confirmen la principal línia de la investigació sobre el crim masclista.
2: Un crim que hauria comès un guàrdia civil de 55 anys que es va llevar la vida després de matar a tirs, segons es deduïs de les autòpsies, la seva dona de 51 anys i el seu fill de 24.
1: I marxem a altre punt informatiu, com és la província de Girona.
3: Sí, concretament a la localitat de Figueres, perquè allí els Mossos d'Esquadra han detingut un veí d'este municipi acusat de matar esta mateixa vesprada amb una arma blanca la seva exparella en una plaça de la localitat. El detingut té 48 anys i tenia una ordre d'allunyament de la dona.
1: De nou a casa nostra, a Borriana, en un dels carrers de la ciutat, este matí una dona de 52 anys ha perdut la vida després de ser atropellada arran d'un accident de trànsit en què s'han vist implicats un cotxe i un camió a l'altura del camí Fondo.
3: La víctima és una treballadora de l'àrea de via pública de l'Ajuntament de Borriana. Per estos fets, el consistori ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per a demà al migdia un minut de silenci. També s'han suspès els actes previstos per a divendres en honor de la patrona dels funcionaris.
1: La població de l'Ejido, a la província d'Almeria, continua conmocionada pel tiroteig de nit que va acabar amb la vida de dues persones, mentre que altres quatre van resultar ferides de gravetat.
2: Per estos fets, la Guàrdia Civil ha detingut un jove de 25 anys per matar, suposadament, els seus pares i disparar contra el seu fill de només 7 mesos, que està en estat crític. També ha ferit greument un altre xiquet de 18 mesos, una dona i un home que intentava frenar el tiroteig. La Guàrdia Civil investiga el succés com un cas de violència domèstica, mentre que l'alcalde de l'Ejido confirma que el detingut acumulava nombroses infraccions per tinença d'armes blanques i tràfic de drogues. Escoltem el relat de Francisco Góngora.
4: Un suceso muy trágico en el que un presunto homicida había matado a tiros a su madre y a su padrastro y también había herido a su propio bebé de 7 meses, un niño de 7 meses que iba en el propio vehículo, ¿no? La madre, su expareja, consigue salir del vehículo y a partir de ahí también dispara a una vecina de 19 años y también a un bebé, a una niña de 18 o 20 meses, ¿no?
1: Les declaracions de l'alcalde de l'Ejido. Continuem amb més assumptes.
5: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
1: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat avui les dades sobre l'aigua acumulada als pantans d'Espanya, en què destaca que a casa nostra, i per primera vegada des de fa molt de temps, la reserva hídrica en els embassaments que depenen del riu Segura es troba ja, atenció, en el 60% de capacitat.
3: I, per contra, baixa l'aigua acumulada als pantans de la conca del Xúquer, tot i que ho fa lleugerament, encara supera el 68% del total de la Segura.

0: capacitat. Pel que fa a la mitjana estatal, els embassaments disposen d'una reserva hídrica que supera el 84%.
1: Mirem al món per a contar que Donald Trump diu que ha frenat un atac imminent contra l'Iran, però no descarta atacar els pròxims dies. Mentrestant, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que contestaran qualsevol agressió. Rafa Salom.
2: Trump ha dit als periodistes que les forces nord-americanes podrien necessitar atacar l'Iran de nou si no s'arriba a un acord per posar fi a la guerra. Potser haurem d'endonar-los un altre gran colp, o potser no. De fons, mentre s'escolten les obres del Saló de Ball de la Casa Blanca de 180 milions d'euros, reitera que l'Iran no pot tindre un arma nuclear. Perquè no poden fer volar pels aires el món. Les tropes nord-americanes s'han posat en pausa, segons Trump, per la petició de l'Aràbia Saudí, Qatar i els Emirats Àrabs. Mentrestant, li van 12 setmanes d'atacs, deixen ja més de 3.000 persones mortes.
3: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: En els esports, Mònica Arnau, bona nit.
1: Hola, què tal? Molt bona nit.
0: Setmana intensa per als equips valencians de primera. Tots es juguen alguna cosa en l'últim partit de Lliga. El València, per exemple, podria arribar a jugar la Conference si el Getafe i el Rayo no fan els deures.
1: Des de Corberà porten 3 victòries en els últims 5 partits i podrien aconseguir-hi ser accés a Europa amb només 49 punts. Feia dècades que jugar una competició europea no estava tan barat. Tots els comptes impliquen imposar-se al Barcelona en l'última jornada. Els catalans ja han guanyat el títol, però hi ha alguns jugadors, com ara Joan García, que juguen coses. Vol guanyar el trofeu Zamora.
2: Un trofeo que te ayuda, del que tienes que estar orgulloso por el trabajo hecho. Y si al final de temporada lo consigues, pues es algo de lo que está orgulloso, creo que sí.
0: El Llevant i l'Elx preparen viatges per als aficionats per a l'últim i decisiu partit de Lliga.
1: Comencem per l'Elx. De primer es cal dir que el Girona ha oferit menys entrades que les del Betis al Llevant per un tema també de capacitats. Montilivi no té les dimensions de la Cartuja i en este cas els franjaverds disposen de 306 entrades de la graderia visitant. El club està distribuint-les atenent aquells aficionats que més desplaçaments hagin fet al llarg de la temporada. Pel que fa al Llevant, el club té 720 entrades de la graderia visitant i ofereix un pla de viatge amb opció de bus per 75 euros o AVE per 210. I també, evidentment, està l'opció d'agafar el cotxe particular.
0: I el Villarreal ha celebrat el tradicional dinar final de temporada, l'últim per a Marcelino com a tècnic de l'equip groguet.
1: És la recta final amb la tercera plaça en el punt de mira i això exigís guanyar diumenge a la Ceràmica contra el seu rival directe, l'Atlètic de Madrid. Un dinar en què ha parlat Moleiro, que ha marcat 10 gols en esta primera temporada al Villarreal i està en la prellista per al Mundial.
3: Verme en la prelista ya significa que tengo posibilidades para ir, entonces veré la convocatoria, estoy muy ilusionado y ojalá se pueda dar. Yo no deseo ninguna lesión a nadie. Si voy, pienso que será por rendimiento mío, no por lesión de ninguno.
1: La llista, per cert, se sabrà dilluns i qui sí té garantida la participació en el Mundial és el jugador del Castelló, Brian Cipenga. La República Democràtica del Congo l'ha convocat i es perdria uns hipotètics play-offs de sense primera. Fins i tot no està assegurada la seva presència en el decisiu Castelló-Eibar de l'última jornada.
0: I no deixem, Mònica, la segona divisió perquè a Elda s'està celebrant la Rua per l'Ascens.
1: L'Eldense ha tornat a la categoria de plata tan sols un any després. Ha començat a les 7:30 des de l'estadi Nou Pepí Cuamat pels carrers de la població. Estan ja al centre de la ciutat, els jugadors i el cos tècnic recorreran a peu i aquest xicotet tram fins a la plaça de l'Ajuntament. Sembla que encara no han arribat allí i allí tindrà lloc la recepció oficial i la festa posterior amb DJ inclòs.
0: L'enhorabona per a tota la localitat d'Elda. Parlem de bàsquet i d'aquesta Final Four de l'Eurolliga que comença divendres, que viurem així en el punt a punt i en la que s'estrena fita històrica el València Bàsquet.
1: Sí, l'equip viatja a Grècia demà, un divendres l'espera el Real Madrid en la final a 4, en aquesta semifinal. L'equip blanc ha celebrat avui el Media Day i hem sentit parlar el seu tècnic, Sergio Escariolo, que confia en l'experiència de la plantilla. Recorden que en principi els lesionats Tavares i Len no podran formar part de l'expedició. Segons l'entrenador italià, l'esperit competitiu del Madrid està fora de dubte i els jugadors sabran adaptar-se a la situació.
4: Jugar con quintetos más pequeños, situaciones tácticas un poco diferentes. Tenemos jugadores con carácter y personalidad muy competitivo. Una temporada detrás que nos ha hecho competir contra el equipo que vamos a encontrar, porque aquí existe solo un partido, nunca se puede hablar de dos partidos. Intentar ser lo más parecidos a nuestra mejor versión.
0: Y ahir va ser la festa al Roig Arena pel triomf de la quarta lliga femenina consecutiva i avui, Mònica, ja hi ha anuncis per a la pròxima temporada.
1: Sí, perquè segons vam confirmar des de A Punt, Marta Suárez es convertirà en el primer fitxatge de l'ala pivota asturiana número 16 del draft de la NBA femenina. Juga actualment en la Lliga de Desenvolupament. A més, el club té com a gran objectiu la francesa Leila Lacan, de 21 anys, 80 d'altura i ascendència del Txad, que arribaria per a reforçar la parcel·la exterior de l'equip.
0: I acabem amb Carlos Alcaraz, que esta vesprada ens ha donat la pitjor notícia, no?
1: La veritat és que sí, la seva moñica continua donant guerra. El tenista serà baixa en Wimbledon i Queens ho ha anunciat ell mateix esta vesprada en xarxes socials. La lesió que arrossega des del Comte de Godó ja li ha fet perdre ses tornejos de Madrid, Roma i ara mateix el de Roland Garros.
0: Ha informat per a Contrapunt Mònica Arnau. Gràcies, companya. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Breu pausa i escoltem el primer protagonista de la nit.
5: Contrapunt en Apunt Ràdio. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
6: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
7: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
8: Som...

0: Són les 9, actualitzem la informació. Rubén Dempere.
1: Bona nit. Reunió sense acord després de quasi 4 hores de negociació. La conselleria traslladarà la pressió als sindicats. Els representants dels docents estan emplaçats per a donar una resposta definitiva a la proposta d'educació. L'hora límit demà a les 5 de la vesprada, un termini raonable per a la conselleria i inviable per a alguns dels sindicats convocants de la vaga indefinida. Sobre la taula, un document, l'última oferta d'educació, que segons la consellera Carmen Orti es tracta d'una oferta ambiciosa.
2: Un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió com abans mai s'havia fet.
1: Per als sindicats, la proposta és un avanç i presenta millores en alguns aspectes. Marc Candela és el portaveu de les TPB i José Seco és el president de CESIF Comunitat Valenciana.
3: Al final s'han acceptat algunes mesures, especialment les que fan referència a plantilles. Millorar, per exemple, les plantilles dels col·legis de 0-3 anys. Recuperarem les 30 hores de semipresencial en formació professional que també havien retallat.
4: Inicialmente esta propuesta tiene algunas mejoras, una concreción mayor en el tema de la mejora de las plantillas.
1: Fins ací, els punts d'acostament entre les dues parts. La distància continua sent molt gran en l'àmbit de la millora salarial i en la reducció de ràtios. Escoltem de nou Marc Candela, de l'STPB, i Txelo Valls, secretària general d'Educació de Comissions Obreres.
3: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant, no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguin implantar a partir del curs que ve, i se veixa de ràtios.
5: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles.
1: I l'altra gran notícia de la jornada, un jutge de l'Audiència Nacional ha imputat avui l'expresident socialista del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, l'acusen del presumpte cobrament de comissions per intercedir en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Ell ho ha negat.
6: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Zapatero està citat com a imputat el dia 2 de juny. Mentrestant, la cascada de reaccions polítiques no s'ha fet esperar. Els socialistes es reconeixen afectats. Patxi López és el seu portaveu al Congrés.
7: Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente. No le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista. Pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país.
1: En el PP apunten directament a Pedro Sánchez. Esther Muñoz també és portaveu al Congrés.
8: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: I una notícia d'última hora, un succés. Els bombers de Sagunt han rescatat el cadàver d'un home que ha aparegut en les proximitats del castell. En principi, la policia local descarta que es tracte del resultat d'un acte violent.
0: Ha informat Rubén Dempere. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts.
9: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A Punt Ràdio.

0: la corporació de l'Ajuntament de València està fent una aposta firme en la mobilitat i la micromobilitat i dels vehicles de mobilitat personal, perquè creuen que és sostenible, que és social, que és econòmic, però el que no pot ser és que al final no sigui una forma segura de desplaçar-se. Per tant, estem treballant també en diferents aspectes, com és la infraestructura, estem treballant en els vies ciclistes. En València hem que tindre en compte que hi ha 220 quilòmetres de vies ciclistes per tota la ciutat. Estem treballant en les interseccions, estem veient la unitat del grup d'intervenció de patineig. També té una labor inspectora que remitix informes, veient un poc aquells punts que puguen ser
1: la qualitat
0: de la via. I estem reportant contínuament al servei de mobilitat totes aquelles incidències que ells puguen veure. També treballem en el tema del comportament i del vehicle. Això són els tres principals
1: Del àrees. Comportament en quin sentit?
0: El comportament en quant a l'ús dels auriculars, l'ús de la telefonia mòbil, perquè es pugen al patinet. Correcte. Es fiquen el YouTube i estan escoltant música, no es pot permetir que aquest tipus de comportaments que al final afecten a lo que és la seguretat vial. I del vehicle, pues, que complixi la assegurança, les condicions tècniques, que estiguen en les condicions més adequades per a poder circular.
2: Mm-hmm. Además, hay una moratoria específica con esta nueva modificación del reglamento de vehículos, que evidentemente los vehículos anteriores al 21 de enero del 2024 le dan la moratoria que tiene que estar actualizado antes del 2027, si no recuerdo mal. Mm-hmm. Y los que se han comprado a posteriori después del 2024, lógicamente tienen ya el certificado de circulación, tienen el seguro obligatorio.
1: ¿Qué pasa en esos patines que se han comprado antes de que entrara en vigor esta normativa?
3: Estos patinets tienen una...
2: No tienen el certificado de circulación, no tienen el seguro y no tienen la etiqueta, se confiscan y no pueden circular bajo ningún aspecto.
1: Pablo.
2: El problema es que va bastante lento. En Valencia no. Valencia, soy consciente de que va bastante rápido, pero en el resto de España, de 5 millones, creo que solo están matriculados 150.000, nada más. En Valencia va bastante rápido, pero en el resto de España va bastante lento.
1: Pablo, ¿qué volies dir?
3: Sí, respecte a la certificació, a partir del 2024, de gener del 2024, tots els patiners tenen que tenir una certificació, que és el que he comentat abans, que significa que han passat per un laboratori en funció del manual de característiques que va publicar la DGT i que complissin aquestes característiques. Per això és molt important el tema de afegir bateries, el tema de les manipulacions, tot això pot fer perdre un vehicle la consideració de UMP. Mm-hmm. Els vehicles que són d'abans, el que fa la DGT és donar-los una certificació provisional fins a gener del 2027, mm-hmm, i a partir de gener del 2027 ja no podran circular. Mm-hmm. Els vehicles que s'han comercialitzat després, els que tinguen certificació poden circular, i els que no la tinguen en principi s'han comercialitzat de forma il·legal.
2: Mm-hmm.
3: Això és el que volia afegir.
1: I he llegit que molts carrils bicis que van per la vorera aneu a baixar-los a la calçada. Això és perillós per al patinet?
3: Baixar-los...
2: Si estan segregados, no. Aquí lo importante es que antes convivíamos todos, convivía el bus, convivía el automóvil, convivía la motocicleta, convivía el ciclomotor. Ahora lo que se intenta en la movilidad es segregar los espacios, o sea, espacios completamente segregados para la bicicleta y para el patinete, para el vehículo de movilidad personal. Eso lógicamente reduce la siniestralidad. En el momento que no confluyen dos vehículos de características distintas, lógicamente minimiza las consecuencias. Entonces, en estos 200 kilómetros que hablaba Chimo, creo,
1: sí,
2: pues evidentemente están segregados, y sobre todo en la ciudad de Valencia. Entonces me parece correctísimo y muy adecuado y muy aceptable.
0: Sí, el que també cal apuntar és que actualment no existeix una normativa desenvolupada en quant al tema de la infraestructura per a patinets. N'hi ha molta literatura per el tema de ciclistes, però clar, el patinet té la diferència d'una bici que també la roda, és el diàmetre de la roda és molt més menut. Llavors, com tu bé apuntaves, en el tema de la segregació, n'hi ha que començar a treballar en el que és el tipus de paviment, perquè no és el mateix circular per un paviment de ser de taulell, o que un taulell pot fer un socavó en el que és la via, que per exemple un d'aglomerat asfàltic. Sí que és veritat que en el cas de taulell, que és un taulell valle, però un patinet és més
1: complicat,
0: du més risc, i llavors n'hi ha que focalitzar també totes aquelles obres i implementació de la infraestructura que vagin a adaptar-se també a lo que és la circulació en UVMP.
4: Recordem, Ximo, per quines vies pot circular el patinet?
0: Pot circular per carril bici i per vies 30, principalment.
1: Però per vies 30, pot anar pel carrer per una via 30?
0: Sí, la via 30 sol ser una via que és d'un únic carril, sí, d'un sentit.
5: I únic sí. sentit.
0: I un únic sentit.
1: Un únic sentit. Sí. Encara que no hi hagi carril bici en aquest carrer.
0: Sí. Sí.
2: Tienen prohibida la utilización de túneles, tienen prohibida la utilización de travesías y vías interurbanas, única y exclusivamente en vías urbanas.
3: Mm-hmm. Després, en el cas de València, tot la part de la ciutat que està dins del primer anell, mm-hmm, és zona 30. Sí. Ahí també poden
1: circular.
3: Sí, està senyalitzat com a zona 30, i la resta de vies és, com ha dit el company, mm-hmm, les que tenen un carril, per ahí poden, se consideren...
2: ¿Y creéis que el joven es conocedor de esta norma? Yo, por ejemplo, todos los fines de semana lo paso en la Puebla de Farnal, cenaba en el paseo marítimo y tal, en un restaurante y tal, un chico que me servía, 11:30, llegaban, el chaval terminaba la jornada, salía de trabajar, cogía su patinete y le pregunté, por defecto profesional y tal, ¿dónde te desplaza? Era de noche, 11:30 de la noche, y de la Puebla de Farnal se iba a Sagún, bien interurbana, con una luz precaria, tanto delantera como trasera, y le pregunté, oye, ¿tú sabes que está completamente prohibido utilizar con este vehículo de movilidad personal vía interurbana? Ah, no lo conocía, lo estoy haciendo hace 2 años, salgo del restaurante, salgo a trabajar, mi único medio de transporte es este. Vuelvo a recapitular lo mismo, que no costaría nada formar al joven con este tipo de vehículo, que es necesario, y si es necesario que pase un examen, pues que lo pase, y si tiene que hacer unas pruebas de habilidad, destreza, frenada, etcétera, pues que las pase. Vamos a minimizar las consecuencias del siniestro que acarrea el desconocimiento de tanto de la norma como la utilización de los vehículos.
1: València és pionera en Espanya amb la creació d'este grup d'inspecció i vigilància de l'anell ciclista. Sí. M'agradaria, Pablo, que ens contaren com naix esta idea, tu que eres el coordinador, i com funcioneu, perquè suposa que el que va en un patinet deu sorprendre's de veure's a la policia també en patinet, sí, dient-li, para, sí, que anem a fer-te un control. Com naix esta idea?
3: Sí, la idea naix per l'increment de la circulació d'UVMPs i de bicicletes per tot els quilòmetres de carril bici que hi ha en la ciutat, i perquè existia un control per a garantir la convivència, per a disminuir els sinistres viaris, i per tot això es crea la unitat, perquè es té que vigilar en el mateix hàbit on està el problema.
1: Sí, perquè no serà igual controlar un patinet que en un cotxe.
3: Claro,
1: no?
3: Claro, no, perquè
1: dificulta,
3: el cotxe,
1: dificulta.
3: Sí, per la pròpia estructura del carril bici, moltes vegades estan arriba de la vorera, altres vegades estan segregats, és molt difícil.
5: Uh-huh. Aquí, sí. te lo comenté el otro día, que nuestro jefe tiene lo que has comentado, la teoría del hormiguero, cuando
1: sí,
5: nació...
1: Sí, pero això he dit en la introducció, que s'introduïen en el formiguer del patinet.
5: Por eso que lo has dicho, yo lo desarrollo un poco porque nuestro el jefe de la división de seguridad vial lo dice así siempre. Es verdad que tú un hormiguero lo ves desde fuera y ves pues las hormigas que se mueven por arriba, pero como no te metas en el hormiguero, empezarás a ver ahí cómo están las cavidades, los huecos, cómo se organizan tantas y tantas cosas. Pues es cierto que un policía que va en un coche o incluso una moto, pues lo que puede ver del carril bici pues está muy limitado y su actuación es muy limitada, y cuando ve una infracción, por mucha voluntad que tenga, entre que pueda parar un coche sin cometer una barbaridad y bajar, pues bueno, entonces por eso se ha creado este grupo de UMP, ¿no? Porque son unos compañeros y compañeras que se meten dentro del carril bici, y entonces es que el efecto ha sido yo creo que ha sido, bueno, muy impactante, ¿no? Y de hecho están trabajando muchísimo, ¿no? No paran porque tienen mucho trabajo, ¿no? Y lo que dice, importantísimo, ellas van en patín y pueden ver que hay un cruce que no tiene visibilidad, que está mal planteado. Se está trabajando en coordinación con la Concejalía de Movilidad, que hasta ahora no se hacía tanto, ¿no? También con este grupo de análisis viario que se ha hecho hace un par de años. Digamos que nosotros nos estamos haciendo expertos en movilidad porque somos los que estamos, ¿no? Y trabajamos coordinados con el ayuntamiento. ¿Se va a modificar el carril? Por supuesto, se va a trabajar en eso. Se van a hacer todas las modificaciones que hagan falta, porque las compañeras harán sus informes y las compañeras y compañeros harán los informes y se modificará. Pero es importantísimo esto, el trabajarlo desde dentro. Y de hecho, creo que somos los primeros en España, el primer grupo. Me comentaban que cuando empezamos, la primera semana empezaron a llovernos llamadas de grupos de policías locales de otros municipios comentándonos la idea, cómo lo habíamos hecho, porque, bueno, es que es necesario. Nosotros ya la experiencia que tenemos, que es un poco más de un mes, bueno, los compañeros lo pueden decir mejor que yo.
1: Desde febrero, comentades que esteu funcionant des de febrer.
3: Sí, des de febrero.
1: Quina valoració feu? Febrer, març, abril, maig, o sigui, tres mesos porteu patrullant els carrils bici, no?
3: Sí, sí que notem que...
1: I què heu notat?
3: Hi ha una major conscienciació de l'usuari, es veuen menys infraccions, ha millorat la convivència, sobretot tot el tema dels patinets modificat, cada vegada es veuen menys, i m'agradaria afegir que els punts que s'establixen de controls tots els dies venen del Departament d'Estudis Viaris. Important. En funció de la estadística que hi ha de sinistralitat, que hi ha en les diverses zones de la ciutat.
1: Vosaltres ho comuniqueu a Seguretat Viària.
3: Sí, ells els estudis d'estadística, per exemple, si en un determinat encreuament s'ha observat que l'últim any ha hagut 10 sinistres vials...
1: És que alguna cosa passa ahí.
3: Correcte. Ahí es fica com a punt. Cada X mesos es fa un estudi per a veure si ha augmentat la sinistralitat o ha baixat, i en funció del resultat, pues, es manté ese punt o es canvia a un altre punt.
1: I en quant a sinistralitat, quins són els motius pels quals té... Mateo em va insistir molt que no parlara d'accidents, que parlara de sinistres, perquè no és el mateix un sinistre que un accident.
0: I el cas està en el concepte, no? Un accident com s'entén com algo fortuït, no? Com algo accidental, no? Que passa i no se pot evitar, no? Hi ha un canvi de concepte en la teoria actual de lo que és la mobilitat, que pretén sensibilitzar el tema d'aquests successos, no? I els anomena sinistres, ¿vale? Ja partint d'aquest punt de vista de que són sinistres, se pot previndre, no? La idea que se té és treballar per a la prevenció. Si un sinistre succeeix en el carrer, és que nosaltres ja hem arribat tard. Estem desenvolupant per part de la policia local, de la unitat de seguretat vial, implementat una política més preventiva que reactiva. Hasta fa uns anys s'actuava més reactivament, no? Una volta que succedia el sinistre, pues nosaltres acudíem i ajudaven a les persones afectades en tota la burocràcia, l'assistència, etc. No? I ara mateixa, degut a la implementació d'un sistema informàtic d'intel·ligència, recopilem totes les dades i aquestes dades les processem per a generar una sèrie d'informació i en la interpretació d'aquesta informació generem el coneixement necessari per a poder actuar i poder previndre. Com bé ha dit Pablo, nosaltres a l'hora de determinar quins punts són els necessaris on hem que treballar, el sistema ja ens diu quins són els punts negres de la ciutat.
1: I quins són els punts més negres d'una ciutat com València, en la que hi ha també molta gent que es desplaça de l'àrea metropolitana a la ciutat a treballar, a estudiar, o sigui, s'acumula molta gent.
0: Sí, principalment els anells ciclistes i els grans corredors de ciclistes, no? Que és per on venen, no? I ahí és on derivem als grups perquè vinguin. Sí que és veritat que com antes no m'anomenava el company, la segmentació administrativa dels municipis presenta un gran problema a l'hora de treballar una política comú per a l'hora d'actuar en la gestió de la mobilitat, no? I bueno, nosaltres som com a capital un referent en el tema de la micromobilitat, però sí que considerem que és un bon exemple per a que tots els pobles i tots els municipis també puguen començar també a intervindre en el que és el comportament i en aquesta nova mobilitat.
1: En els seus propis municipis.
0: Clar, en els seus propis municipis.
1: Uh-huh. Una cosa que m'ha cridat l'atenció era el tema del semàfor àmbar que es planteja en el pla director eliminar-lo.
0: Sí, ja estem treballant, ja s'han llevat, estem també per estadístiques i ja per lo menos 15 semàfors àmbars de més índex de sinistralitat s'han canviat i han passat a ser semàfor roig i verd. Mm-hmm. Vale. El semàfor àmbar el que passava és que deixava un poc a la discreció de cada conductor a l'hora de girar a l'esquerra o a la dreta, no? I incorporar-se a una nova via. Generalment sol haver un pas ciclista, un pas de peató, i entonces se provocava certa incertidumbre, no? En qui és el que tenia la preferència en aquesta circumstància, no? I aquesta incertidumbre desembocava en aquest tipus de sinistralitat i desembocava en el
1: problema. Manuel, vosaltres ara a l'hora de les pràctiques de cotxe, el fet que desapareguen aquest tipus de semàfors àmbar, en què vos afecta?
2: Pues en todo, porque crea una confusión brutal en todos los sentidos. Además, yo lo planteé en la mesa de movilidad del ayuntamiento, Jesús, lo planteé, porque crea una confusión, una incertidumbre y un desconocimiento brutal. Además, yo incluso te podía dar algunas normas que no vienen ni en la ley, porque es curioso, independientemente de donde esté fijo la amarilla intermitente, arriba, en el medio, abajo, el peatón lo tiene en rojo o en verde. O sea, tienes que sacar incluso conclusiones. Yo llevo 35 años formando a conductores y al final he sacado una conclusión con los semáforos amarillos intermitentes. Crean una confusión en todos los sentidos. Entonces, tienes que dar un mensaje claro, conciso, directo y sin ningún tipo de complicaciones. Y para ello, el rojo o el verde, evidentemente, la fase del rojo al verde con el amarillo fijo, es evidente. Está en verde, pasa amarillo fijo y luego en rojo. Pero el amarillo intermitente trae muchos errores y luego, vuelvo a comentar, si está en la parte inferior, solo el amarillo, esto ya lo digo a tipo de información, si el amarillo está solo en ámbar, en la parte inferior, el peatón siempre está en rojo. Si el amarillo intermitente está en la parte central o parte superior, al unísono, el peatón siempre está en verde. Bueno, el significado de una luz o dos luces amarillas intermitentes, modere usted la velocidad, extreme la precaución. Si existe señal vertical, ceda o stop, cúmplela, y si no existe este tipo de señalización vertical, aplique la norma general. O sea, que es un complejo, un galimatías, es una situación a la hora de franquear un cruce para un conductor novel bastante considerable, con lo cual yo los eliminaría prácticamente todos.
1: Porque o sea, que está bien eliminar el semáforo
2: sí, del ámbar. Sí, y luego añadiría, que también lo propuso en la mesa de movilidad, añadiría la posibilidad de delimitar mediante marcas longitudinales, sobre todo los carriles BU en la calle San Vicente, en otros aspectos de la ciudad y sobre todo en glorietas. Somos de las pocas ciudades de España que las glorietas no están delimitadas con marcas longitudinales, tanto continuas como discontinuas. Se crea una anarquía a ver quién es el más fuerte, a ver quién es el que adquiere mejor la posición, como si fuera la pole position. Yo vivo aquí en la avenida Las Cor, por ejemplo, la Dama de Elche, la posterior, la de Bertolín, son glorietas con una circunferencia, con un radio considerable, que no están delimitadas las marcas longitudinales. Entonces, si tú no creas una disciplina de carril, lo que crea es, bueno, pues saber quién es el que primero pilla la pole position.
1: Mm-hmm. Una cosa, no sé si noteu diferències a l'hora de patrullar ese carril bici entre l'usuari normal, el que va en un patinet i es desplaça a 25 quilòmetres, i els repartidors. Els repartidors solen anar a velocitats un poquet molt més estibaetes del que pertoca o no.
3: En principi
1: compleixen la
3: porten
1: norma?
3: El mateix vehicle han d'anar a la mateixa velocitat. Nosaltres sí que si veiem algun vehicle que es crida l'atenció li donem l'alt i li fem l'estudi al patinet, però en principi porten el mateix vehicle han d'anar a la mateixa velocitat.
5: Sí que ocurre con los patinetes, porque yo he estado en varios controles con ellos, que los repartidores muchas veces lo que llevan son baterías auxiliares.
3: Pero estas baterías
5: están prohibidas.
3: Claro. El que fan es aumentar la autonomía. El problema és que el patinet ve amb una certificació, amb una configuració tancada per certificació. Si tu afegisses una bateria extra al sistema electrònic i energètic principal del patinet, estàs carregant-te la configuració tancada de la certificació. És una, és com diríem, una reforma que es fa al vehicle que no està autoritzada.
1: O sigui, li se posa una altra bateria per a que aguante més temps.
3: Sí, i moltes vegades són... Són bateries molt caseres, molt artesanals, amb connexions que no donen cap seguretat. Per això veureu moltes vegades que porten paper fil, estan envoltes en paper fil perquè tenen por de que ploga i ocorrega un cortocircuit. I este és el problema. S'afegeixen bateries extra i després poden prendre-se foc i poden donar problemes.
1: I ahí vindria també el problema que hi ha una certa crítica de que no puguem pujar en autobusos o en metro València.
3: D'ahí ve el problema. Per això les denunciem i per això els immobilitzem, perquè el problema ve d'ahí. Una bateria que complisca la norma no té per què prendre-se foc. El problema d'aquestes bateries és que no tenen protecció front a la humitat, no tenen protecció front al sobrecalentament. Aleshores, si tu el poses a carregar en un lloc públic, hi ha risc de que es prenda foc.
1: Que pega un esclafit i que...
3: Sí, tots els problemes venen d'ahí. Una bateria que compla amb la normativa i tinga la corresponent certificació de conformitat no té per què prendre-se foc en cap lloc.
1: Parlem de les multes. Què costa... tarifem les multes per saber exactament a què ens enfrontem. O sigui, quan tu agafes un patinet que està trucat i te l'emportes, ahí quina multa es paga?
3: Són 500 euros.
1: 500 euros per immobilitzar-te un patinet.
3: Sí, i per condicions tècniques que afecten greument a la circulació.
1: I per anar en auriculars i mòbil?
3: 100 euros.
1: 100 euros. Sí.
4: I què s'ha de fer per a recuperar el patinet quan te'l confisquen?
3: En principi, tenen que subsanar el motiu de la immobilització. Si és el tema de la velocitat, el tenen que limitar. Tenen que vindre amb un inform, un taller oficial, un tècnic, i després nosaltres li tornarem a fer la prova. I si corroborem que no alcança més de 25 quilòmetres, es lleva la immobilització.
5: Pablo, puede decir que es verdad que ellos también se van formando los miembros de este grupo de ciclistas, porque hay muchos patines que ellos saben cómo entrar en la configuración, que a lo mejor tú coges el patín, lo metes en la máquina y no corre más de 25 kilómetros por hora, pero bueno, que ellos se están haciendo especialistas también, los propios miembros del patinete se van formando, ¿no? Sí. Y entran, tocan la configuración y claro, eso está prohibido, ¿no? Pero eso, vamos un poco ahí nosotros formándonos.
3: A ver, nosaltres el que fem és acceder a menús d'usuari, a menús avançats, que pot accedir qualsevol usuari pot accedir. No és algo que fem nosaltres solament. El problema és que la gent també aquestes possibilitats moltes vegades estan en el propi manual del patinet. Explica com accedir als menús avançats, els paràmetres que hi ha que col·locar en determinada numeració per a que el patinet alcance més de 25 km per hora. Aleshores, nosaltres tot això també el comprovem.
1: I a l'hora d'aparcar un patinet, a on l'aparquem? Perquè ahir també ve en joc el patinet particular, els patinets que es lloguen per al turisme que s'inunda la ciutat, o inclús els conflictes que pugui haver en les bicicletes, tot en un mateix espai. Com es manté la convivència de tots els usuaris d'un carril bici de 200 quilòmetres?
3: Sí, per això és molt important la creació d'esta unitat. Un dels motius principals és facilitar la convivència entre distintos tipus de vehicles.
5: Sí, porque el tema de los patines, de la velocidad de los patines, no solo afecta a los usuarios de patinet, por supuesto que es un problema que afecta al resto de usuarios de la vía, que son los peatones. Un golpe, claro. Un patín a 20 kilómetros hora que golpea a una persona, ya no digo a una persona mayor, a cualquier persona, pues sí. Quiero decir que tú si vas en un, como usuario de coche, tú vas en un coche, no es lo mismo cuando miras el carril bici a ver si viene un patín que venga a 5 por hora que venga a 35 por hora. O sea que...
3: Nosaltres hem immobilitzat patinets perquè hem arribat a un sinistre vial i hem fet una inspecció al patinet i el patinet agafava 90 km per hora. Els últims que hem immobilitzat han sigut en... descomptant el que he comentat abans, els últims que s'han immobilitzat, que s'han publicat per part de l'Ajuntament i de la policia local, ha sigut en accidents, en sinistres.
5: De hecho, ayer la USAP creo que inmovilizó un patín, que vosotros me corregiréis, pero que se ve que se desbloqueaba con un mando a distancia.
3: Sí.
5: O sea que... I bueno, no sé com lo hicieron, pero que...
3: Sí, això també és motiu d'immobilització. El que fan és col·locar un mòdul que va de la centralita del patinet a la bateria, configuren el display del patinet per a alcançar la màxima velocitat, que pot ser 60, 70, 100, segons el model, i el que fan amb el patinet, amb el controlador a distància, quan es veuen, pulsen el botó del controlador a distància i automàticament el mòdul corta la potència i la baixa a 25.
1: La baixa a 25, correcte. Perquè no us pilleu.
2: Sí, clar,
3: però això també nosaltres sabem com funciona.
5: Sí, sí.
3: De fet, cada vegada... Un moment, per favor. Cada vegada es veuen menys en controladora a distància. Quan varen començar els controls, veien molts i ara cada vegada es veuen menys. Ells van evolucionant també. Tenen noves formes de...
5: Por eso,
3: però això que... és una responsabilitat molt, col·locar, afegir aquest tipus de tecnologia és una irresponsabilitat. Al final tens que pensar que si vas amb el teu fill caminant, a la teua mare, qualsevol familiar nostre, si xoca amb un patinet que va a 60-70 per hora perquè una tenda l'ha col·locat una modificació, això també hauria que plantear.
1: És molt perillós.
3: Sí.
5: Por eso, yo le mandaríamos también aquí un mensaje a la persona que se quiera comprar un patinete, por mucho que le digan, oye, mira, no te preocupes, que hemos sacado un sistema que la policía local no lo detecta. A lo mejor no lo detectamos hoy, pero el mes que viene probablemente lo detectaremos. Entonces, sí. Yo te daría ese mensaje, ¿no? Cómprate el que está homologado, haz las cosas bien. Sí, i ahorraràs, bueno, salut i dinero.
3: Sí, també m'agradaria afegir que quan nosaltres atendem un sinistre vial en el qual hi ha implicat un patinet, nosaltres li fem un estudi. Si nosaltres detectem que aquest patinet està modificat, el més probable és que aquesta persona, aunque tinga l'assegurança del patinet, la companyia de l'assegurança pot ficar-li pegues en el tema de la indemnització perquè estàs portant un patinet
1: superior a
3: que està catalogat com un vehicle personal lleuger i que realment de cara a la normativa del segur té la catalogació d'un vehicle a motor. La normativa del segur cataloga els vehicles que agafen més de 25 per hora com a vehicles a motor. No és el mateix que jo t'he fet un segur a ti, una assegurança, per a un vehicle que no agafa més de 25, que arribi la policia i faig un estudi, que el farem, i diguem que el vehicle agafa 60 km per hora.
1: Clar.
3: I són indemnitzacions importants.
5: Sí. Són tot pegues.
3: Una persona que té una assegurança per un patinet es pot trobar que per afegir aquest tipus de tecnologia, quan arriba la policia i investiga l'accident, detecta que el patinet agafa 70 per hora. Aleshores, l'assegurança es pot agarrar a això.
1: Sí.
3: Per a dir, no vaig a donar-te la cobertura perquè no estàs portant un vehicle que d'acord amb la legalitat.
4: Manuel, què volies afegir?
2: El seguro se exonera completamente cuando es por motivos de alcohol, droga, o por ejemplo tiene algún tipo de modificación. Se exonera, pero cuidado, paga, lógicamente, la responsabilidad civil, tanto material como personal, y luego iría, si por ejemplo es un chaval joven, bueno, joven no, si no es mayor de edad, iría sobre el padre o tutor, lógicamente el propio seguro. Pero a priori el seguro pagaría los correspondientes daños materiales y personales en este tipo de circunstancias y luego iría directamente sobre el padre o tutor, que conozco algunos casos, lógicamente. Sobre todo en alcohol y en drogas, que han tenido siniestros y el seguro se ha hecho cargo y luego el seguro ha ido contra el padre o tutor del responsable de tal siniestro.
3: Sí, correcte, això volia dir que el segur pagarà, mm-hmm. però l'assegurat pot tindre un problema greu.
1: Ximo, voleu reduir el 50% de sinistralitat d'ací al 2030? Voleu fer-ho de forma escalada? Com es plantegeu este pla?
0: Sí, este pla ja no involucra sols a la micromobilitat, també involucra els turismes, a les motocicletes, als ciclomotors, i està segmentat en aquests 4 anys que queden. Això cal dir que és un objectiu de la Direcció General de Trànsit, vale? Que estableix que pel 2030 n'hi el 50% i pel 2050 siga zero el número de morts i de víctimes greus per sinistres vials. I estem treballant en aprovar, s'ha aprovat també anterior a la creació del grup de patinets, s'ha aprovat el pla Vector, que el pla Vector és un pla a nivell policial i d'intervenció directa policial. Mm. I n'hi ha 6 línies en les que són línies estratègiques, en les quals se treballa l'educació, se treballa sobre els vehicles que circulen per València, se treballen els comportaments, i també s'ha intensificat el que és els controls sobre els vehicles que circulen. O sigui, n'hi ha més controls avui en dia, i treballem el tema de les distraccions, treballem el tema de l'alcohol, de la presència de drogues en l'organisme. Cal dir també que aquell que circula en un patinet també està sotmès a aquest tipus de limitacions, no? No pots circular en un patinet.
1: Són les mateixes limitacions que en un cotxe?
2: Sí,
0: a nivell administratiu, sí. El que no incurrixen és en responsabilitat penal.
2: Lo que no hay es retirada de punto, pero sanción administrativa sí existe, de 500 a 1.000 euros.
1: Sí. De 500 a 1.000 euros.
2: Sí. En drogas y alcohol, si es delito más de 0,60 miligramos, serían 1.000 euros, y de 3 a 6 meses está en el código 374, el código penal, sería de 3 a 6 meses de cárcel.
1: Bé, penseu que el futur serà més mobilitat personal
2: sí,
0: a veure,
1: en ciutats és un... com València és... o altres ciutats, en Alacant, Castelló o grans ciutats, o inclús en municipis més menuts?
0: Sí, això és un acte de perspectiva, no? És veure un poc, ficar-se en el futur, però el que sí que està clar és que hi ha que anar de la mà de lo que és l'usuari de la via, i l'usuari de la via està imposant un tipus de mobilitat, de micromobilitat, perquè al final és una micromobilitat sostenible, econòmica, àgil. No és el mateix circular en un turisme que circular en un patinet. L'agilitat és exagerada. També és veritat que interessa també a la ciutat de València tindre aquest tipus de vehicles.
1: Que evita també la contaminació.
0: Clar. I, però que circulen en eixa seguretat necessària que va en pro de la ciutadania, en pro dels veïns de València i tot el que vinga.
1: Mm.

0: Quan érem menuts, els dibuixos i les pel·lícules de ciència-ficció ens mostraven que el futur eren els cotxes voladors per les ciutats. El futur era esquivar patinets amb la mateixa tensió que un documental de supervivència, però celebrem que avui els nostres experts han posat la ciència i la raó al servici de la nostra seguretat i és reconfortant, Txelo, jo crec, tot el que hem escoltat i com es treballa
1: hem après molt.
0: I amb quin rigor es treballa per evitar aixòs sinistres. Així que agraïm la didàctica que han fet avui així al contrapunt Ximo Bressó del Departament d'Anàlisi Viari de la Policia Local de València. Gràcies, Ximo.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Pablo Cirujeda, coordinador del grup d'inspecció i vigilància de l'Anell Ciclista. Gràcies per la tasca, Pablo.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies per la tasca també a Mateo Gil, cap de comunicació de la Policia Local de València. Gràcies, Mateo.
4: Moltes gràcies.
0: I gràcies a Manuel Cáceres, vicepresident de l'Associació Valenciana d'Autoscoles. Bona nit, Manuel.
5: Moltes gràcies i bona nit.
0: Gràcies, Txelo, per convocar aquesta taula d'experts tan interessant. Bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Arribem a les 10.

0: Contrapunt, on debaten les veus més interessants en Apunt Ràdio.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
1: De tu a tu.
2: Moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
3: Hola de nou. Torna a acabar sense acord la reunió entre Conselleria d'Educació i sindicats per desbloquejar la vaga indefinida del professorat. Ara Educació emplaça els convocants a donar una resposta definitiva a l'última proposta que els ha presentat avui. L'hora límit, demà a les 5 de la vesprada, un termini raonable per a la conselleria i inviable per a alguns dels sindicats convocants de la vaga. La consellera Carmen Ortí parla d'una oferta ambiciosa.
4: Un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió com abans mai s'havia fet.
3: Els sindicats reconeixen alguns avanços. Marc Candela és el portaveu de l'STPB i José Seco és el president de CECID Comunitat Valenciana.
5: Al final s'han acceptat algunes mesures, especialment les que fan referència a plantilles. Millorar, per exemple, les plantilles dels col·legis de 0-3 anys. Recuperarem les 30 hores de semipresencial en formació professional que també havien retallat.
6: Inicialmente esta propuesta tiene algunas mejoras, una concreción mayor en el tema de la mejora de las plantillas.
3: Però la distància continua sent molt gran en la millora salarial i en la reducció de ràtios. Escoltem de nou Marc Candela i Txelo Valls, que representa Comissions Obreres.
5: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguen implantar a partir del curs que ve, i s'ha baixat de ràtios.
7: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles.
3: I la segona gran notícia del dia ha esclatat a Madrid. Allí un jutge de l'Audiència Nacional ha imputat l'expresident socialista del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'acusen del presumpte cobrament de comissions per intercedir en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Ell ho ha negat.
8: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: Està citat a declarar com a imputat el dia 2 de juny. Mentrestant, la cascada de reaccions polítiques evidentment no s'ha fet esperar. Els socialistes es reconeixen afectats. Pachi López és el seu portaveu al Congrés.
9: Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente. No le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista. Pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país.
3: Y en el PP apunten directamente a Pedro Sánchez. Esther Muñoz también es portaveo al Congreso.
10: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
3: I Vox li torna a demanar al PP que presente una moció de censura. I un succés d'última hora, els bombers de Sagunt han rescatat el cadàver d'un home que ha aparegut en les proximitats del castell. En principi, la policia local descarta que es tracte del resultat d'un acte violent, Gustavo.
2: Estes han sigut algunes de les notícies d'avui. Podem avançar altres de demà.
3: Demà estarem, per descomptat, molt pendents del resultat d'aquesta reunió prevista per a les 5 de la vesprada, on sindicats i Conselleria d'Educació intentaran de nou tancar un acord que permeta desconvocar la vaga indefinida del professorat. I la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ocuparà de segur una bona part de la sessió de control que demà tindrà el president del govern, Pedro Sánchez, al Congrés. Les dues primeres preguntes són de Núñez Feijóo i de Santiago Abascal. Tornant-se a casa nostra, La direcció de Ford Almussafes i els sindicats constituiran la mesa de negociació del nou acord per l'electrificació que renova el subscrit en 2022. A Alacant, l'exregidora popular d'Urbanisme, Rocío Gómez, i l'exdirectora municipal de Contractació, Maria Pérez Hitman, declaren com a imputades davant la jutgessa que investiga les adjudicacions de vivendes públiques a la platja de Sant Joan. I el ple dels Corts votarà la petició del PSPB i Compromís per a recuperar la taxa turística impulsada pel Botànic, una proposta que de segur no prosperarà. I davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la dana, declararà l'excap dels serveis informatius d'esta casa, Ivan Esteve Gustavo.
2: Ha informat per a Contrapunt Xavier García del Valle. Bona nit, company.
3: Bona nit.
2: Ara és moment de saber qui ve a posar el contrapunt final de la nit.

0: Bona nit, de nou. Hi ha reunions que passen a la història. Els pactes de la transició, Maastricht, Camp David, i després estan les reunions de la Conselleria d'Educació, que poden durar 12 hores un dia, 4 hores l'altre, i acaben descobrint una cosa extraordinària, que tot el món està d'acord en que no estan d'acord en res. Avui, sindicats i administració han tornat a eixir de la reunió amb eixa cara tan característica de qui ha passat tota la vesprada parlant molt per acabar dient continuarem negociant. La conselleria afirma que ha fet l'última oferta. Els sindicats responen que l'última de moment. I demà, a les 5 de la vesprada, nova pantalla. Això ja no és una negociació laboral. Això sembla una autèntica nissaga de Netflix. M'agrada especialment ixe moment en què, després de quasi 4 hores tancats, compareixen davant dels micròfons i tots diuen exactament el mateix. La reunió ha sigut positiva, que en dialecte polític-administratiu equival bastant a seguim enfadats, però encara no hem trencat les cadires. Mentrestant, els professors esperen, les famílies calculen què passarà amb la vaga i els alumnes, que probablement són els més sincers de tots, pensen que 4 hores de reunió per no arribar a cap acord sona bastant paregut a moltes classes, per exemple, de dilluns a última hora. I així arrenquem la tertúlia, amb la política educativa convertida en una espècie de partida d'escacs eterna on tots asseguren moure fitxa, però el tauler continua exactament igual que ahir. I la notícia del dia és la imputació de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. Escorcolls a la seva oficina, també a l'empresa de les seues filles, acusacions gravíssimes, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal, i una classe política que ha reaccionat amb la velocitat habitual quan l'escàndol porta sigles alienes, és a dir, instantàniament. Zapatero ho nega tot en xarxes socials. El PSOE tanca files apel·lant a la presumpció d'innocència i recordant que la denúncia partix d'una, diuen, organització que qualifica d'ultra. El PP, per la seva banda, ha fet exactament el que tocava fer en un dia així, mirar cap a la Moncloa. Feijóo diu que la corrupció és ja la raó fonamental del govern de Pedro Sánchez i Vox, que sempre viu en mode últim capítol de temporada, reclama una moció de censura immediata. El més fascinant de la política espanyola és esta capacitat per convertir qualsevol jornada en una batalla total, abans inclús que parli el jutge. Perquè Zapatero encara no ha declarat a l'Audiència Nacional, ho farà el 2 de juny, però el debat públic ja ha passat per totes les fases. Escàndol, indignació, conspiració, tuit, contratuit i exigència de dimissions en majúscules. En fi, i així acabem el dia, amb mig país discutint si estem davant d'un cas gravíssim de corrupció o davant d'un nou episodi de la guerra política permanent en què Espanya viu instal·lada des de fa massa temps. Per posar el contrapunt, saludem el director del diari Información, saludem Toni Cabot. Hola, Toni, bona nit.
1: Gustavo, molt bona nit, amic.
0: Saludem el delegat des Diario, Álvaro Razu. Bona nit, Álvaro.
2: Molt bona nit.
0: Saludem el periodista de València Plaza, Jesús Lorda. Hola, Jesús, bona nit.
3: Molt bona nit, Gustavo.
0: Seguint al detall la reunió, Phil Perranda, de la Conselleria, amb ixos titulars que ens deixa la vesprada, una oferta ambiciosa, diu la Conselleria. Et pregunto, Jesús, t'hem vist en el plànol de televisió, per cert, darrere just de la consellera Carmen Ortí, quan un govern defineix una proposta com a ambiciosa, és perquè sap que l'altra part la considera insuficient?
3: Doncs ahí està la qüestió. Recordem que els sindicats es mouen, no?, en una forqueta d'entre 300 i 550 euros de pujada bruta mensual. I la proposta que ha plantejat la conselleria és de 200 euros a aplicar en tres tandes, 75 euros ara en setembre, 75 en gener, 50 en gener de 2028, és a dir, més enllà de les pròximes eleccions autonòmiques. La proposta, si bé implica un esforç econòmic prou elevat per a una conselleria i per a un govern valencià que patix una situació que tots coneixem d'infrafinançament històric, també és molt allunyada, no, de les pretensions sindicals, inclús d'aquells sindicats que demanaven una pujada més baixa. Però el que diu el govern valencià, el que diu la conselleria, és que no pot pujar més, que aquesta és l'última oferta, i així el que es planteja és un ultimàtum a sindicats. O accepten aquesta oferta o no hi ha proposta sobre la taula. Per tant, passats ja pràcticament 10 dies de vaga, la situació s'encamina cap a un panorama molt, molt delicat. Primer, perquè els sindicats han d'explicar a les seues bases el que ha hagut, no, en aquesta taula de negociacions. En un principi ells partien d'unes postures de màxims que no s'han arribat, sobretot en matèria salarial, però també en altres aspectes com ràtios, com la qüestió no relacionada amb les plantilles, i per tant hauran de veure si accepten que la conselleria es plante així o decideixen trencar completament i mantindre la vaga indefinida. Però no oblidem que darrere de mantindre la vaga indefinida està qui fa aquesta vaga indefinida, els docents. Cada docent que la fa perd un jornal d'uns 150 euros nets diaris. Per tant, la situació tampoc es pot cronificar per a aquestes persones que en una sort, no, de cost d'oportunitat poden començar a veure com, si la vaga s'allarga, la pèrdua econòmica no podrà ser compensada al curt termini per la pujada salarial que puga acabar proposant la Conselleria d'Educació.
0: Toni.
1: Sí, és que jo crec que està tot molt centrat també en aquesta oferta salarial, no? Aquests 200 euros més mensuals en 2028, en una aquesta pujada progressiva que començaria en guany, no? La conselleria ja sabem que va partir, com diu el company, de 75 euros mensuals en un plaç de 3 anys, i ahir a primer hora de la vesprada va dir que pujava a 120, després a les 2 del matí van acabar el programa i encara vaig tenir que esperar per a poder ficar-lo en l'edició impresa, pues sabien que finalment es va arribar fins als 200 euros, però és que sindicats demanen una pujada d'entre 300 i 650 euros mensuals per a recuperar aquest poder adquisitiu que denuncien haver perdut, no? D'un 20% per la congelació salarial autonòmica de més d'una dècada. I en aquest sentit jo crec que pareix ser que els postulats continuen junts. Jo pensava, fíjate, sí que pensava que ese, quan vaig veure ahir a les 2 del matí que s'arribava a 200 euros de pujada, pensava que sí que els sindicats ho anaven a consultar en els seus companys i anaven a aprovar aquesta proposta, perquè a mi m'estranya que puja molt més la conselleria donat quines són les xifres actuals. No obstant, pues pareix ser que encara està enquistat, i anem a veure que finalment en aquesta reunió si dona més de sí, si la conselleria dona encara un poc més de braç dona un poc més de màniga i munta aquesta oferta. No ho tinc clar, però si resina no es queda molt més, i jo crec que l'acord tindria que arribar més pront que tard, però anem a tindre que posar l'interrogant, perquè de logo qualsevol vaticini és aventurat, no?
0: En el programa del passat divendres, a aquestes hores, justament un dels nostres contertulis d'avui, Álvaro Errazu, d'alguna forma ens parlava o ens avançava que hi hauria una nova proposta econòmica a l'alça per als professors, i d'alguna forma va deixar entrevore que la xifra podria ser semblant a la que finalment ha sigut, Álvaro.
2: Bueno, en realidad estamos hablando de cuestión económica solo, ¿vale? Recordar que al inicio de esta huelga, el presidente Pérez Llorca lo que vino a decir que la primera oferta de la Generalitat a los sindicatos se iba a basar sobre todo en aspectos de la calidad educativa, y que quedaba relegado, porque así consideraban los sindicatos, el tema económico, que era un tema menor. Era mentira, evidentemente todos sabemos que cuando uno se hace una huelga, el elemento fundamental es el tema económico, y así se ha visto, ¿no? Con el enfado, en primer lugar, de los sindicatos, con una primera oferta de 75 euros, con una reunión donde ya no se volvía a hablar de dinero, y los sindicatos estaban absolutamente indignados, y ya en el inicio de las negociaciones, que entiendo desde mi punto de vista que empezó ayer, la negociación realmente empezó ayer, y que veremos cómo discurre mañana. Yo ya veo elementos donde la unidad sindical se está resquebrajando. Hay reuniones de 3 sindicatos y dejan al margen a 2, lo cual eso ya parece significativo. Y en el tema económico, la verdad es que la oferta que ha hecho la Generalitat es superior a la que se había comentado. Se hablaba de 100, 150, pocos consideraban que se podría llegar a 200, ¿no? En estos momentos, bueno, los sindicatos tendrán que decir. Es verdad que había más aspectos importantes, como el tema de los ratios. Incluso algún sindicato planteaba derogar la ley educativa, ley educativa que aprobó las Cortes Valencianas por la voluntad de los electores, de la mayoría de los electores, ¿no? Y se planteaba derogarla. Yo creo que eso es un aspecto que está más allá de lo que son las exigencias que puede plantear un sindicato, ¿no? Porque estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo creo que, por un lado, puede resquebrajarse, como digo, lo que es la unidad sindical, y luego, evidentemente, estamos viendo que el porcentaje de los maestros que están en huelga ha bajado mucho, hoy ya no llegaba ni al 20%. Eso es un desgaste, lógicamente. Las huelgas también, cuando uno negocia, juega con eso. Una huelga, por ejemplo, con el sector del metal, una huelga, para entendernos, con ferrocarriles, es una huelga más complicada. ¿Por qué? Porque los sindicatos tienen una caja de resistencia, y en esa caja de resistencia hace que lo que pierde la persona que está haciendo la huelga lo va a cobrar por parte de los sindicatos, ¿vale? Entonces eso permite que se pueda alargar. En este caso ya es bastante más complicado. Además, estamos final de curso, aquí hay una serie de elementos que claro, y además lo decía Lorda, es que claro, es que al final uno pierde 100 pavos o más. O más. Es decir, que en realidad lo que va a ganar, una gran parte ya la ha perdido, ¿no?
0: Porque 150 nets.
2: Sí, porque además, claro, esto no es una decisión del gobierno, esto es una cuestión de ley. Cuando uno no va a trabajar, pues evidentemente, pues le reducen el salario conforme a la jornada de huelga que ha hecho, ¿no? Entonces, claro, es lógico que los sindicatos estén planteando una consulta a sus militantes, pero me da la una gran parte ya la ha perdido, ¿no?
0: Porque 150 nets.
2: Sí, porque además, claro, esto no es una decisión del gobierno, esto es una cuestión de ley. Cuando uno no va a trabajar, pues evidentemente, pues le reducen el salario conforme a la jornada de huelga que ha hecho, ¿no? Entonces, claro,

0: cuestión recordar eso, ¿eh? Y también era por un tema económico, no sé, yo creo que además el contexto, es decir, estamos ya casi acabando las, empezando ya las vacaciones escolares, el contexto ahora yo creo que no ayuda, y el contexto político tampoco ayuda.
1: Hi ha marge per a una negociació encara més llarga, Jesús?
2: Doncs molt té a veure una qüestió que acaben d'informar sindicats com STPB, Comissions UGT, i és que demà van a fer un formulari, no?, per a que el professorat es pronuncie. Aquest formulari arrencarà a les 9 hores i es tancarà a les 21, però com n'hi ha reunió de la mesa sectorial a les 5, a les 3 decidiran en un primer seguiment si les respostes són suficients com per a acudir a signar o no signar l'acord. Per tant, el que ens deixa esta qüestió que s'ha acordat ara a última hora és que tots els sindicats van a fer una consulta demà i a partir d'aquesta consulta van anar a la Conselleria d'Educació a veure què és el que es mou allí. Per tant, considere que la Conselleria d'Educació deixa molt clar respecte a la pujada econòmica que no hi ha marge. Avui ha plantejat tres propostes i les tres propostes incloïen la mateixa pujada salarial. La consellera i el secretari autonòmic han traslladat a sindicats que és el tope. Per tant, sí que és veritat que podria haver cert marge, però si s'aplega una altra pujada no podria ser molt més major que aquesta, sobretot perquè també s'ha de pressupostar i en un principi els nous comptes de la Generalitat Valenciana no li queden massa per a eixir, per a publicar-se i per a donar la seva tramitació en les Corts. Per tant, demà apunta a ser una jornada clau, primer perquè el professorat s'haurà de pronunciar i els sindicats hauran de prendre, no?, una decisió al respecte, si no hi ha acord o inclús si es trenca el bloc sindical, que és el que considerem més probable en cas que no hi haguera acord, s'obriria un nou escenari en què aquelles forces més crítiques en este document plantejat per la conselleria deurien donar un pas endavant, perquè la vaga també entraria en temps de descompte. Ho comentava també Álvaro, el fet que el recolzament, no?, per part dels manifestants està baixant. Avui ha sigut de poc més del 16%, i per tant això també s'ha de calibrar per a futures negociacions.
1: Álvaro, com definiries ese hipotètic nou escenari al que entraríem si demà tampoc hi haguera acord?
0: La verdad es que se puede complicar, esa posibilidad existe. En estos momentos el Consejo quiere aprobar los presupuestos, evidentemente no puede presentarlos sin cerrar esta negociación, no sería elegante, para entendernos, ¿no? También puede quedar algún fleco respecto de Vox, pero la voluntad del Consejo es final de esta semana, principio de la que viene, aprobar los presupuestos, ¿no? Pero claro, con un conflicto abierto el calendario también puede cambiar para el Consejo, ¿no? Pero creo que en el fondo lo que se preveía era que haya ya que el elemento fuerza en estos momentos de esa huelga fundamentalmente es que los cinco sindicatos, principales sindicatos de la educación, van de la mano. Eso es un elemento fuerte. Y un elemento fuerte es que es evidente que los padres se han mostrado comprensivos con las reivindicaciones. Pero todo eso al final se puede deteriorar, el tiempo puede deteriorarlo, y ya lo estamos viendo de alguna manera. Entonces, eso es lo que yo creo que los UGT, el STEP y comisiones tienen que valorar, que al final lo que estaba siendo un notable éxito, como se vio en las calles, como se ha visto en las calles, ¿no? Un notable éxito, pues eso también puede dañar la imagen de los propios sindicatos.
1: Sobre el següent escenari, al que anirien si demà tampoc hi haguera acord, Toni, alguna que vislumbres?
3: Hi ha més discussions. Jo crec que efectivament la discussió més candent i més forta, més sòlida, és la del salari, no? Però també hi ha de veres que ha hagut més coses, no? El tema de ràtios, per exemple, no? Educació s'ha compromès a baixar-lo en dos curs, en infantil a 22 hores, a 22, perdó, alumnes, ara és de 25. El reste d'etapes conforme al calendari estatal, que implicaria esperar fins a 2030, i davant de la pressió sindical.

0: Han accedit a convocar taules de treball en breu per a continuar abordant aquesta qüestió. També va parlar del valencià, com ha quedat, i la llei de llibertat educativa continua en peu, es nega a derogar-la, com el Consell, com demanaven la majoria de sindicats, i han proposat també cursos per a facilitar homologacions, no? I per altra banda, per a la millora de centres educatius, Educació ha inclòs la creació d'una nova línia de subvencions per als ajuntaments destinada a reparacions, a instal·lacions elèctriques, també a climatització, a accessibilitat i també a eficiència energètica, així també com a la continuïtat del plan edificant, no? Però tot això sense plaços, no es van parlar ni de plaços ni tampoc de xifres, no? Van acordar a última hora de la reunió que va acabar con Salem Maíra del 2 la convocatòria immediata d'una taula monogràfica per a conèixer l'estat dels centres, dels obres menors i majors, i també dels plans que comptava de climatització. Altres novetats que tampoc acaben de convèncer massa són la substitució ràpida en primària, l'apertura d'almenys 150 noves taules per als xiquets amb necessitats especials i durant aquesta legislatura actual, i baixar les ràtios, com dic, en aquestes aules a 8 xiquets, no? Bueno, són coses d'assumptes que també es van tratar, però jo continuo dient que crec que el principal obstacle és com van a quedar els sols, no? Com van a quedar les nòmines de cada mes, que quin va ser l'increment, i ahí és on va radicar també si va haver un acord pront o no.
1: Doncs demà la cita a partir de les 5 de la vesprada. Com ens deia abans Jesús Lorda, comunicat d'última hora dels sindicats instant els professors a que responguen el formulari que penjaran demà a partir de les 9 del matí respecte si accepten o no l'acord. A les 3 aproximadament de la vesprada els sindicats faran un primer seguiment d'aquest formulari, d'aquestes respostes del personal docent, i decidiran si les respostes són suficients com per a acudir a la mesa sectorial de les 5 de la vesprada convocada per la conselleria i aleshores signar o no l'acord. Per cert, a les 11 del matí hi ha convocada una nova concentració a la conselleria d'educació on els sindicats s'aprofitaran per a fer una assemblea en eixe espai. Això quant al tema fonamental en clau valenciana, com és la vaga del professorat. I vos pregunto sobre el que significa que un expresident del govern siga imputat des de tots els punts de vista, des del punt de vista judicial, des del punt de vista institucional, des del punt de vista polític. Toni Cabot.
0: Pues ha sigut, no puc dir que ha sigut una sorpresa, perquè és algo que estava barallant-se des de fa molt de temps, no? La imputació de Zapatero era un secret a veus, no? Des de que el passat 11 de desembre de l'any passat, pues, la Policia Nacional va detindre els màxims responsables de l'aerolínia Plus Ultra i el seu amic Julio Martínez, un empresari d'Alacant, de la província d'Alacant, concretament d'Elda, que s'ha menjat molt entre les elites d'aixòs expresidents, no? I que puc dir que nosaltres, des de uns minuts, veuràs en la web d'informació.es una investigació que van a començar fa 5 mesos, concretament la primera filtració va vindre el dia 24 de desembre, quan ja se sabia qui era Julio Martínez, van a començar a averiguar. I lo curiós del cas és com va arribar Julio Martínez, l'empresari d'Elda, Zapatero, perquè tot va començar en el Corazón Plena, en el que fora president de la Generalitat Valenciana i alcalde de Benidorm. Martínez va començar en Zapatero. De fet, va estar íntimament lligat al que va ser, com dic, president de la Generalitat i alcalde de Benidorm, el que va conèixer en un gimnasio en el carrer José Abascal de Madrid, que està molt a prop de l'hotel Miguel Ángel. Allí va fer amic de Zaplana fins al punt de viatjar inclús en dos ocasions en ell al Mundial de Sud-àfrica, on Espanya, com sabeu, va acabar guanyant, no? I Zaplana va estar estava a prop, la plana telefònica, ja en l'època en la que estava apartat de la política, i a un barri, perquè molta gent igual que ha entès que la plana va recalar en Telefònica per la seva amistat en Aznar, i no va ser la Xina. La plana va recalar en Telefònica per una mediació directa de Zapatero i de Pepiño Blanco, que van connectar bé en el que va ser en el propi Zaplana, que va ser l'alcalde de Benidorm i president de la Generalitat, a través de Javier de Paz, que és un alt directiu de Telefònica i amic personal de Zapatero. Julio Martínez, finalment, després de fer moltíssima amistat en Zaplana, va acabar posant terra per mig de Zaplana i se'n va anar en Zapatero, en el que va començar a fer coses, el que va començar a fer negocis. I d'ahí ve aquesta vinculació, com dic, de l'empresari alacantí Zapatero, que ha donat tant de parlar després a través del cas Plus Ultra, en el que, com sabem, va tindre algú que vore i va cobrar alguna carta comissió. I això és el que puc dir en la vinculació de Julio Martínez, que, com saps, és un dels personatges clau en esta trama en el que Zapatero ha acabat salpicat de forma directa per el cas Plus Ultra.
1: Álvaro.
2: Bueno, tu pregunta és què supone que un expresidente sea imputado, ¿no? Y es imputado por corrupción y queda pendiente si también por blanqueo de dinero. Es decir, un presidente puede ser imputado por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero esto es especialmente grave, ¿no? Cuando uno lee el auto, pues la verdad es que uno se queda de piedra, porque está todo muy bien ligado, ¿no? Y yo creo que tiene muy poco margen el bueno de Zapatero de defensa. Bueno, evidentemente, lógicamente, se va a defender. Ha dicho hoy en esa grabación de vídeo algo muy similar a la que ya dijo en una comisión, recordar, en el Senado, poco más. Pero me da la impresión de que este es un tema que va a afectar no solo a Zapatero y a sus hijas, sino que va a afectar de una manera todavía más cruda a lo que es a la cúpula socialista, ¿no? Empezando por el presidente, el Consejo de Ministros fue el que aprobó ese préstamo, que se devuelve, ¿cierto? Y acabando por la ministra Diana Morán, que hoy ha tenido una frase esta noche memorable, que ha dicho algo así como que ella cree en la justicia y cree en Zapatero. Pues me da la impresión de que las dos cosas son ahora complejas, ¿eh? Creer en Dios y no creer en Dios, pues es complejo. Y me da la impresión de que tendría que haber sido prudente. Lo que pasa es verdad que también dijo que ella era hija política de Zapatero, ¿no? Pero lo que es verdad que salió mucha información desde, sobre todo a partir de enero de este año, de este caso, había salido también a cuentagotas, pero que a mí todavía esta mañana me ha sorprendido cuando han imputado a el primer presidente del gobierno por corrupción. Es algo gravísimo. Y sobre todo gravísima la reacción por parte de la cúpula socialista, donde ha empezado a hablar de lawfare, donde ha empezado a hablar de que era una historia de manos limpias. Pero bueno, pero aquí, ¿en qué país vivimos? Hasta la portavoz del gobierno no se entera que no tiene nada que ver. Es una comisión rogatoria que viene de Francia y de Suiza. Por ahí empieza el proceso. Es decir, no tiene nada que ver manos limpias. Y lo digo también por informadores en una televisión pública que estaban vendiendo esa cabra. Es decir, y por eso estaban montando, no, pues si es manos limpias, el juez, el ofer, no sé qué. Bueno, cuando uno lee todo lo que es los 85 páginas más o menos son del auto, es que uno se queda de piedra. Es que se queda de piedra, es que además son habas contadas. Es decir, Julito Martínez cobra una comisión de Plus Ultra, ¿vale? Y ese es el dinero que luego envía Zapatero. Es que coincide. ¿Zapatero qué ha hecho? Informes. ¿Qué informes? Informes orales, ¿vale? Informes, alguno escrito. Vamos a ver. ¿Pero quién paga 600 y pico mil euros a una persona porque te dé dos consejos, ¿eh?, verbales, ¿eh?, y luego tres papeles. ¿Pero quién paga eso? Somos gilipollas, lo que pasa, ¿eh? Pues, hombre, es que eso no es creíble. Y este juez, que además es muy desconocido, bueno, poco conocido, yo la verdad es que no tenía referencia de José Luis Caleman, yo no tenía, pues la verdad es que además es que lo ha articulado muy bien. Y creo que en estos momentos el PSOE se tiene que replantear en estos momentos cuál, qué estrategia va a seguir, porque la de esta mañana ha sido un auténtico desastre.
1: Un jutge que va a ingresar en la Audiència Nacional en 2018, José Luis Calama, i ha dut causes complexes de corrupció, de terrorisme, de ciberdelinqüència i delictes financers. Álvaro Razu no el coneix i la majoria no el coneixien fins ara perquè té, precisament, diuen, la reputació de ser un jutge discret i poc mediàtic. És ara el jutge que ha imputat Zapatero, és el jutge que ha ordenat aquests escorcolls en oficines i empreses relacionades amb el seu entorn i sosté que existeixen indicis d'una estructura de tràfic d'influències vinculada al rescat de Plus Ultra. Quin impacte Jesús Lorda pot tindre en Pedro Sánchez esta situació judicial?
3: És un col molt dur per al socialisme i per al sanchisme, no? D'alguna manera, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero s'havia presentat com un actiu molt valuós capaç de portar-lo com a expresident a les autonomies, a certes negociacions i demostrar un perfil de diàleg allunyat del que són els càrrecs institucionals. Recordem que, per exemple, Zapatero era una de les persones que negociava amb Puigdemont i que a dia d'avui tenia el fet de eixes negociacions que s'han de portar amb el partit de Junts. Eixe actiu que s'ha vist a les eleccions andaluses, que també s'ha vist a Castella i Lleó, en Extremadura, ara veiem com l'auto, com bé comentava Álvaro, xicoteix fragments que he pogut llegir, deixen poc de marge per a la defensa. Si més no, sí que és veritat que tindrà que ser tot el procés judicial, no?, el que avance i el que determine la responsabilitat i sobretot els possibles delictes que puguen haver o no dins d'esta causa. L'auto d'avui deixa molt clar que n'hi ha qüestions a resoldre i que el procés va allargar-se en el temps. Ara el que ens trobem és que eixe actiu que a poc a poc s'havia anat acostant cap a la Moncloa, que s'havia anat traent per a moltes eleccions, per a molts processos, avui es veu, no?, empanyat una altra vegada prou del govern d'Espanya per la corrupció. Per tant, el que ens trobem és que el govern queda en una posició molt delicada i l'estratègia adoptada avui, si bé el que planteja és recolzar de manera total el que va ser el president del govern, també s'hauria de fer una avaluació, no?, del risc que pot comportar si la figura de Zapatero finalment acaba, no?, doncs, condemnada per corrupció.
1: Toni, quin impacte pot tindre en el govern de Sánchez esta situació judicial i com avalues les paraules de Diana Morant?
0: Jo fa molts anys vaig llegir una columna d'un veterà periodista d'Alacant, Manolo Miracandel, que deia que tot és presumptament l'Aurora Podrit, que l'Aurora Podrit mai és presumpt. I és que aquesta història és una imputació molt anunciada, perquè és molta casualitat, no?, que Zapatero posarà tant d'empenyo, d'èmfasis en el rescate de l'aerolínia Plus Ultra, que fins ara va reconèixer des de la presó que anys després anava acabant cobrant diners d'una empresa que al mateix temps cobrava de l'aerolínia, i tampoc s'està molt bé perquè, i damunt de tot, les que cobraven eren, a més, les seues filles, a les que no se li va ocorrir millor idea que muntar una sucursal de la seva empresa en Venezuela, pues ja estarien tots els ingredients per a tindre importants sospites de que algo amb olor a podrit pot ocultar-se. Des de luego, Sánchez, jo crec que té que estar ara molt, molt, molt preocupat, no? Aquí apunta que tot pot ser, no sé, han exigit que pot ser la bala de plata, no? Que acabi dins del seu cap, no? No ho sé si finalment serà aixina, perquè la capacitat de resistència que té és de prou coneguda, però des de luego en el país hi ha un altre escàndal i jo no crec que bueno, anem a veure què és el que diu la justícia, que no són els passos que me dona, però des de luego l'escàndal és monumental i Diana Morán podrà dir el que vulga, podrà fer les frases que vulga, però això com dia a l'hora podrit i com dia Manolo mira Candel, l'hora podrit mai és presumpte.
1: Quin risc pot suposar per a Diana Morán mullar-se d'esta manera per Zapatero quan desconeixem quin pot ser el recorregut judicial de la causa, Toni?
0: Pues no sé quin risc pot tindre. Tenim que esperar aconteciments. Jo, des de luego, crec que això és una bola que va fer-se encara més gran, perquè les vinculacions, a més, de Zapatero en el Julito Martínez, alias el musulmán, de ella, perdicia en els moros edicies de musulmans centre al cabo d'esquadra, sí. Per això se li coneix, pues, són cada volta molt evidents estan eixint moltes coses i més que van eixir a partir d'ara. Anem a veure finalment quines també són les averiguacions de la UCO, però per a fer un registre ja en este moment, evidentment és perquè hi ha evidències de que hi ha alguna cosa ahí que no està gens clar, no? I per a que un jutge pues diga que per avant tot, no? Crec que esto, la bola ha començat a créixer, ja va començar a créixer ja fa temps i ara va començar a créixer, encara va fer-se més gran i anem a veure fins a quan on estan les conseqüències, però evidentment algo va passar.
1: Álvaro,
2: los intereses de Zapatero son conocidos: Venezuela, China, ¿vale? Venezuela, petróleo, más intereses económicos, defensa de un dictador, con esa pátina de decir, bueno, es que yo prácticamente formo parte de una especie de ONG y hago un trabajo para cambiar, bueno, pues cada vez esto huele peor. Y China, una empresa china que también compra otra empresa donde está vinculado el amigo de Zapatero. Dice, bueno, y parece ser que también algo últimamente ha salido, bueno, pues viene en el auto de un interés de Zapatero por una offshore en Dubái, ¿vale? Zapatero no tiene empresa, no. Es una cosa extraña. Es decir, cuando uno trabaja como autónomo, pues suele crear una empresa, ¿no? Pues suele ser lo habitual. Pero él no tiene empresa. Él solo cobra y luego lo declara, ¿vale? Eso es cierto, ¿no? La Sigre de Zapatero tenía una empresa de diseño y el cliente fundamental era el amigo de su padre, Julio Martínez, que era el que les retribuía, ¿no?, por los trabajos que hiciera. Es muy extraño, de verdad, que un presidente... la mayoría de expresidentes, y lo hemos criticado por esa puerta giratoria, pues forman parte de consejos de administración de grandes empresas, ¿no? Pero hay una transparencia. Hay, bueno, se sabe lo que cobran, ¿eh? En el caso de Zapatero, evidentemente, los expresidentes tienen asignados una retribución, ¿no? Pero en su caso, claro... era más complejo, buscó una fórmula que tiene que declarar, pero inhabitual, para entendernos, ¿eh? Absolutamente inhabitual. Bueno. Y luego, bueno, pues vamos a ver esos intereses que tenía en Venezuela y vamos a ver también esos intereses que tiene en China, país que últimamente el presidente del gobierno pues acude bastante, ¿no? Más que yo, es uno de los países favoritos también, ¿no? Como donde la democracia, como en Venezuela, pues no existe, desgraciadamente, ¿no? Bueno, vamos a ver también más vías. Yo no sé hasta qué punto los registros podemos aportar más información, pero lo que sí que es cierto es que el auto en estos momentos es un auto que va a tener muy, muy complicado Zapatero de explicar. Y él ha dicho hoy en ese vídeo grabado que va a comparecer ante los medios de comunicación. Santos Cerdán también lo dijo, ¿eh? Acordaros, y se lo olvidó. Ya no volvió a comparecer. Pero bueno, estamos en una situación. Yo creo que el presidente del gobierno tendría que analizarlo. Tenemos su mujer investigada, tenemos a su hermano investigado, tenemos un fiscal general condenado. Es que la verdad es que al final dices, bueno, Pedro Sánchez como jefe de recursos humanos hubiera durado un mes en cualquier empresa. Los fichajes y luego parece ser que las primeras gestiones de Julio Martínez fueron con... buscaron el apoyo de Ábalos, parece que fue así, y luego ya pues fueron directamente a Zapatero. ¿Qué información tenían que tener para saber que Zapatero sí que estaba abierto a ese tipo de cuestiones? Es que es muy llamativo, es decir, es que van directamente a hablar, porque está grabado, salen al auto, van directamente a hablar con el expresidente del gobierno, es decir, que ya había rehecho sus buenas relaciones con Pedro Sánchez. Claro, una empresa plus ultra, ¿cuántos aviones tenía? ¿Dos, tres? Es decir, hombre, es que todo resulta bastante chusco, ¿eh? Y además muy difícil de explicar el porqué de este tipo de gestiones. Me da la impresión de además que allí hay una serie de personajes que puede tener algo más de información más allá de lo que ya ha salido.
1: Doncs recapitulem a hores d'ara. De moment són acusacions, indicis, baix investigació judicial. Zapatero nega qualsevol irregularitat, afirma que mai va intervenir davant l'administració per al rescat de Plus Ultra, però recordem aquestes suposades il·legalitats que fonamenten la imputació segons el jutge instructor i segons l'UDEF. Haver utilitzat la influència de Zapatero en política i la seva influència institucional per afavorir el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra amb 53 milions d'euros aprovats durant la pandèmia. Haver cobrat presumptes comissions o pagaments encoberts vinculats a aquesta operació, presentats formalment com a treballs de consultoria, i la presumpta simulació documental o ús de societats pantalla per a justificar moviments de diners i ocultar-ne l'origen i el destí. Així les coses, veurem l'evolució del cas amb els pròxims esdeveniments en este sentit. En el dia de demà, com contàvem abans en el resum de la jornada de demà en les seues previsions, la direcció de Ford Almussafes i els sindicats constituiran la mesa de negociació del nou acord per l'electrificació que renova l'acord subscrit en 2022. Són diversos els escenaris de certa esperança que es dibuixen en Ford Almussafes. Jesús.
3: Com sempre, Ford sempre té, no?, als treballadors, als sindicats a l'espera, i en el moment en què se produeixen aquestes negociacions i moltes vegades els anuncis, no acaba tot d'arribar a un bon punt. Bé, sembla que...
1: És molta ambigüitat, sempre no es tanca del tot la porta, sempre es juga amb el doble significat de les paraules... però mai s'acaba d'explicar per on passen aquests motius d'esperança o quines són les negociacions obertes. La cosa és que mai s'acaba de tancar l'esperança, però sempre hi ha un punt de llum, no? En aquest cas, ahir vam conèixer la fabricació del Bronco, i també hi ha en marxa la negociació amb Gili, també, en fi, diverses qüestions que en teoria haurien de suposar un punt d'esperança i de tranquil·litat per als treballadors, però tampoc acaben d'afiançar-se, no? Però almenys hi ha llum a l'horitzó.
3: Exacte. Gustavo, fas un gran anàlisi, no, al respecte, perquè sí que n'hi ha un vehicle per a treballar. Està el tema de les negociacions, no, amb l'empresa xina per a produir vehicles en una part del que ve a ser la planta d'avui dia a Fort Almussafes. I recordem que eixe polígon industrial i tota la zona del parc industrial d'Almussafes resulta molt interessant per a la indústria de l'automòbil, primer per les connexions ja creades, no, per a produir i per a fer tota la logística necessària, i després perquè Ford ha demostrat durant dècades que eixa factoria pot produir i pot ser molt rentable. Per tant, ara la qüestió és de mantindre eixa continuïtat. No obstant això, sí que és veritat que el nou model és un model menys de masses que el que hem tingut en els darrers anys, també que el Kuga, i per tant les unitats que prometa Ford jo les agafaria amb pinces i estaria molt pendent de l'evolució del mercat de l'automòbil per veure, no, si el Bronco acaba sent un èxit en ventes.
1: I com dèiem en el resum de les previsions de demà, ens ho contava Xavier García del Valle, a Alacant l'exregidora popular d'Urbanisme Rocío Gómez i l'exdirectora municipal de Contractació Maria Pérez Hickman declaren demà com a imputades davant la jutgessa que investiga les adjudicacions de vivendes públiques a la platja de Sant Joan. Toni.
0: Sí, no és, no? Té que començar el desfile i anem a veure si finalment podem tenir un poc més de llum sobre tot això. Bueno, en el cas de les nous ja saps el que ha donat de sí, no? Des de que va començar, des de fa ja mesos. Bueno, anem a veure finalment quines són les conseqüències que té cadascú per tot aquest escàndal, que des de l'ho ha salpicat molt i ha copat molt l'actualitat d'Alacant i també del reste del país, però sobretot en Alacant amb molt més d'hora està parlant-se, com sabem, d'aquest escàndal de gent que s'ha aprofitat, de gent que per la porta de darrere va tindre accessos a vivendes quasi de luxe, encara que tingueren aquest cartel de VPO quasi o VPP, i que bueno, tindrà que tindre lògicament la seva pena perquè l'escàndal és segur mayúscul.
1: Quan es presentaran els pressupostos de la Generalitat, Errazu?
2: Bueno, pues está pendiente, por un lado, el que se cierre el acuerdo con los sindicatos por el tema educativo, que eso pues lógicamente va a variar lo que son las cuentas, y luego creo que todavía hay un ligero fleco respecto a la negociación que se mantiene, y la mantiene directamente incluso el presidente de la Generalitat con Vox. Pero si el tema sindical funciona bien en lo que es a nivel educativo, pues yo creo que la semana que viene se presentarán los presupuestos ya en las Cortes, ¿no? De hecho, los diferentes departamentos ya han presentado sus cuentas. Es decir, hoy prácticamente el último día donde ya se elevaba el conseller de Hacienda. Por lo tanto, tiene toda la documentación ya.
1: Tony.
0: Sí, perdona, te había perdut.
1: Sobre l'aprovació dels pressupostos, sobre l'acord de pressupostos, ja vas parlar, et vaig preguntar la setmana passada, digueres que seria imminent, per afegir alguna cosa més al que hem comentat, sí. Quan penses que serà una realitat i aquesta presentació de pressupostos?
0: Sí, jo pensé també, efectivament, que no tardarem. Continuo pensant igual, jo crec que la sintonia en Vox en la Comunitat Valenciana entre Juan Fran Pérez Llorca i Vox és bona. Ell va ser el que ja va estar enmig quan es va fer la primera negociació, quan encara estava a Amazon de president, i jo crec que no tardarem en tindre pressupostos perquè, com dic, la sintonia és bona. No puc dir quina data hi serà, però no tardarem.
1: Jesús.
3: No només és que la sintonia és bona i es presentaran estos pressupostos promptes, sinó que també el calendari no dona per a molt més. És a dir, el període de sessions es pot allargar al llarg de juliol, però l'últim dia de juliol les Corts valencianes en un principi sí o sí agafaran vacances, no? Per tant, pensant que el temps de tramitació parlamentària és d'uns 2 mesos, un mes i 3 setmanes, un mes i mig inclús si s'acceleren els terminis, això està entrant en temps de descompte. A més, el tema de les eleccions d'Andalusia no juga així un paper rellevant, sobretot en quant a la escenificació dels acords entre PP i Vox. És a dir, ara PP i Vox necessiten també entendre's d'alguna manera en Andalusia, i tant a Llorca com al Vox valencià els podria interessar escenificar que així a la Comunitat Valenciana al llarg de la legislatura ha hagut cert acord, no?
1: La setmana passada, Errazu, crec que divendres segurament, comentares, si no recordo malament, que seria difícil que Moreno Bonilla traguera majoria absoluta. S'ha quedat a poc, però efectivament es va complir el teu pronòstic. Quina lectura fas en clau valenciana del que ha passat, si es pot extrapolar alguna cosa?
2: Pero yo lo dije no como los economistas, que lo dicen a posteriori cuando pasa algo. Entonces dicen, no, bueno, yo lo dije antes. Y lo dije antes respecto a Andalucía por lo siguiente. Porque solo había que recordar las elecciones pasadas. Y las elecciones pasadas ninguna encuesta le daba mayoría absoluta a Moreno Bonilla. Y que fue una sorpresa porque los astros se pusieron en una posición que permitieron que todos los restos se los llevara el Partido Popular, pero si no, no saca mayoría absoluta. Y con el mismo porcentaje prácticamente ahora, con mayor participación y con una fuerza emergente, es lo que ha provocado que se quedara más dos. Pero bueno, no había que ser un gran estadista para saber eso.
1: Lecturas en clave valenciana.
2: Bueno, yo creo que en estos momentos lo que está permitiendo al Partido Popular, que fue de los primeros en llegar a un acuerdo con Vox de gobierno, pues es un suspiro, porque además la relación que estamos diciendo ahora respecto a los presupuestos es buena. Por lo tanto, yo creo que la tendencia que estamos viendo con las últimas elecciones hace que el Partido Popular, aquí en la Comunidad Valenciana, más allá del tema Dana, más allá de problemas internos que sí que existen, ¿no?, pero que lo vean a un año vista y con los presupuestos a un año vista. Ojo, estos presupuestos son para acabar la legislatura, ¿eh?, y por lo tanto son con la mirada muy puesta en las elecciones también, ¿eh?, que habrá que analizarlos así, pues me da la impresión de que están pues relativamente tranquilos.

0: Ja són les tantes, però sí que sabeu de què parleu i vos agraïm que poseu el contrapunt. Toni Cabot, bona nit.
1: Salutacions, molt bona nit, Gustavo.
0: Jesús Lorda, bona nit.
2: Molt bona nit, Gustavo.
0: Gràcies, Álvaro Arrazu.
3: A tu, bona nit.
0: Gràcies a Juan Alpuente, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio. La ràdio continua, ara l'esport, 90 minuts. Bona nit.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
6: Vols dir?
5: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
7: Com esperava això?
5: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
6: Clar que sí!
5: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
8: Missatge rebut.
5: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
7: Que susto.
5: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, oui, iaio, cauen, duien.
7: Vale o no vale?
8: Ah, vale.
5: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que la tac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
8: Efectivament.
5: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
9: Això què vol dir?
5: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
10: Ah, ara ho entès.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
11: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
11: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
2: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
13: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i si 90 va en xifra, va en número, també va en xifra i en número el del perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, i el perfil d'Instagram és també 90 Minuts Ràdio, però en paraula, en lletra, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio, un WhatsApp, amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que és: què et sembla la protesta convocada per l'Iberia d'UBCF per a dissabte? Vas a participar en ella? És la qüestió, o les qüestions que vos fem en el dia d'avui. Sí, aneu a participar en aquesta protesta, i què vos sembla convocada per l'Iberia d'UBCF? Ahir precisament parlàvem amb José Pérez, el president de l'Iberia d'UBCF, que ha convocat una protesta per a dissabte baix el lema "No sobran los motivos". Servidor ja es decantava ahir per dir que la protesta és necessària, perquè és necessari recordar que hi ha gent que no baixa els braços, i sobretot per posar el personal en alerta. En alerta del que ve. Estem a una jornada d'acabar la Lliga, i això significa, en Meriton, temps de vendre la moto. Ara ja fa quasi un any, falten 10 dies, 11, es despenjaren en Meriton amb el ja famós comunicat de la tornada a l'elit europea. I tot i que alguns alertarem que de Meriton un no es pot creure res, en temps de necessitat, vendre esperança, sabent que és més falsa que un disc dels Milli Vanilli, funciona, perquè el personal està tan angustiat que vol creure en vol alguna llum, en promeses que no tenen cap fiabilitat, mentre els profetes del paradís a futur guanyen temps de primer de propaganda. Ara arribarà el moment dels noms, de prometre reforços, de culpar als futbolistes si alguna renovació no és bé, de prometre molt i gastar poc, de molt de fum, de molt d'autobombo i de l'eterna promesa de Meriton. Enguany sí que van a funcionar les coses. Ens espera un gran futur. El mantra de "hem estat a punt d'entrar en Europa" i a projecte, si finalment no s'aconseguís el lloc de conference, és la frase comodí que va servir per a justificar-ho tot aquest estiu, i generalment anirà acompanyada del "deixen treballar", clàssic en el hit parade dels temes de la Meritonia. Cal estar alerta per a que no tornen a vendre la moto d'una manera tan fàcil, per a que, per molt que repetisquen una mentida mil voltes, i en això són uns autèntics mestres, no acabi agafant cos de veritat. Per exemple, quan parlen de la sostenibilitat i de lo tocada que va quedar l'economia amb la Covid, no sé si us recordeu, però se tiraren anys a mitja trola, i no parlen de que l'economia del club està feta un desastre a base de vendre futbolistes bons per baix del seu preu, Soler, Condogbia, Ferran, o regalats, Parejo o Kangin, o de comprar Thierrys per 12 quilos, Marcos Andrés per 9 milions, Almeides per vora 9, o Schenks per 5 milions d'euros. Per això ells estan completament inhabilitats per a parlar d'estabilitat o de projectes. Per això la credibilitat del Meriton és la que és: zero. Encara que vagis amb la millor de les intencions, els seus fets parlen per ells, perquè en la vida no eres el que dius que vas a fer, eres el que fas. I Meriton no pot parlar de projectes quan se gasta 2 milions d'euros en comprar terrenys per edificar al costat de la ciutat esportiva, però un any es gasta a lo millor 0 euros en reforçar l'equip, o altre any es gasta a soles 1,5 milions. No són decisions errònies. És un desastre molt calculat i molt ben organitzat per l'amo, per a mal del club i per a bé del seu negoci i la seva butxaca. Alçar la veu és important, vital, diria jo. Que els esbirros a sou de l'IM, fonamentalment els valencians que ja hi cobran un bon sou del club, escolten la protesta, es fa necessari. Que siga un dia incòmode. Servirà per alguna cosa? Almenys perquè sàpiguen els guardians del negociet de Peter que no es xuplem el dit i que no sempre van a guanyar. Algú ahí dins s'hauria de sopesar que ningú som eterns en els puestos. I sobretot
perquè en casos d'injustícia i mal govern com este, estar actiu te retrata. Fer-te el fals solidari amb paraules i no amb fets també diu qui eres. I per a tancar, perquè en casos d'estos, entre qui es maneja i protesta i qui no fa res, jo em quede amb qui es maneja i qui protesta. Probablement, perquè compartís aquella màxima de Humphrey Bogart encarnat al periodista Ed Hutchinson en el Halcón Maltès, allò de l'encant de les causes perdudes. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans 6 minuts, benvingudes i benvinguts, així comença 90 minuts.

0: 11 i 10, saludes a la Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé. El dia d'avui ens vas a contar, ho deixem ahir, però sí que vull avançar alguna coseta, ens vas a contar, no diem ni el nom, però alguna coseta de futur del de València.
1: No puc dir res?
0: Si vols dir aquí...
1: No, vaig a parlar de Guido Rodríguez.
0: Vas a parlar de Guido Rodríguez. Sí, sí. Val.
1: Hi havia un club partit... I d'un club que l'ha rebutjat i per què l'ha rebutjat.
0: Val. Hi havia un grup argentí que eren los Rodríguez.
1: Rodríguez.
0: En este caso, anem a parlar
1: bueno,
0: de
1: sí,
0: Rodríguez.
1: Sí, el de Calamaro.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno, amb tot això i molt més, ja sabeu que tenim càtedra, per si voleu enviar alguna qüestió, però jo te pregunto com cada dia, com venen les fotos?
1: Fotos venen de mercat, si vols.
0: Mira.
1: Corberán no recupera efectius per a rebre el Barça. Lucas Beltrán manté molèsties en el genoll. Danjuma presenta dolor en l'esquena. I Gaya i Renzo continuen fora de l'equip després de les lesions musculars que patiren dijous contra el Rayo. Tots volen viatjar a la Cartuja. El Llevant ha rebut un total de 1.691 peticions per a les 720 entrades que disposa per al partit contra el Betis, on es juga la permanència en primera. Cada abonat del Llevant podia sol·licitar dos entrades fins al matí d'avui i la demanda ha doblegat el nombre de tíquets que de moment el club valencià per a repartir entre els seus seguidors. El Llevant ja va comunicar que els abonats que més vegades hagin acompanyat l'equip este curs fora del Ciutat de València tindrien prioritat en el repartiment de les entrades per a la zona visitant de l'estadi del Betis. Portugal crida Renato Veiga, el central del Villarreal, ha sigut convocat per a disputar el Mundial 2026. D'altra banda, Gerard Moreno ha parlat en el dinar de final d'any del Villarreal en el dia d'avui i ha assegurat que tractaran de fer tot el possible per a guanyar l'Atlético de Madrid este cap de setmana i finalitzar tercers en la Lliga.
2: Ho teníem amb la nostra mà, no? Però al final es decidirà tot a l'última jornada. Intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició. És l'últim partit d'ells, jo crec que també serà un partit emotiu per tots. També el club es juga molts diners, no? que també crec que és molt important, i per tota la gent també que al final durant la temporada ens ha recolzat. Jo estic molt content que al final he pogut acabar la temporada amb continuïtat i a un bon nivell.
1: Cipenga al Mundial. L'extrem Brian Cipenga, que milita al Castelló, ha sigut convocat per la selecció de la República Democràtica del Congo. Serà la cinquena vegada que l'extrem del Castelló, de 28 anys, vagi convocat amb la seva selecció, totes elles, com a jugador de l'equip de Castalia. Cipenga va arribar al Castelló el juliol de 2024 i s'ha convertit en un jugador fonamental per al conjunt que prepara Pablo Hernández. D'altra banda, el club ha anunciat que Jeremy Melot pateix una lesió en el bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer en el partit contra el Cádiz, no estima temps de recuperació. Celebra el Deportivo Eldense, l'equip alacantí ha festejat l'ascens a segona divisió amb un recorregut en autocar pels carrers d'Elda. L'inici ha sigut en l'estadi i la recepció i festa posterior per a club, plantilla i cos tècnic ha sigut en l'Ajuntament de la ciutat.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 18 minuts, obrim el 90 minuts i, com vos dèiem, avui és temps de la nostra apertura per a parlar d'un futbolista que jo crec que va alçar molt de hype, que diuen a les bodes, molta expectació en la seva arribada amb les seues primeres actuacions, que a poc a poc ha anat diluint-se i que, sobretot, des del club no deixava de dir-se que era un futbolista que entrava en els plans de futur sobre el qual edificar el València de l'any que ve. Estem parlant de l'argentí Guido Rodríguez, Salva, i d'algunes dades que entens per oferir-li als nostres oients.
2: Bueno, ja contarem en el seu dia, Manolo, que la opció que el València finalment poguera contractar per a les pròximes temporades a Guido Rodríguez era una opció complicada, tenint en compte totes les arestes econòmiques que presentava operació. Sempre hem dit que, bueno, que l'operació de que el València poguera fer-se amb Guido era una operació que estava en Volkers, que depenia finalment de la presència del València la pròxima temporada en primera, en segona i en primera i en Europa, o en primera sense Europa, que esta situació no se tancaria mentre no es tancara la temporada. I a hores d'ara estem en les mateixes. Recordem que el futbolista va arribar lliure i que l'opció era complicada per la fitxa que percebia en la Premier. El salari net de Guido Rodríguez en el West Ham United era d'aproximadament 2,4 milions d'euros anuals nets per temporada. 2,4. La informació que nosaltres tenim respecte a Guido és que demana molts diners en concepte de fitxa, com a mínim la mateixa que tenia en el West Ham United, però a esta quantitat econòmica que demana hem d'afegir prima de fitxatge. És un futbolista que arriba de Bades. La prima de fitxatge al València no li la va cobrar aquest estiu, quan el València, bueno, va fer-se amb ell en el mercat de l'hivern per a la meitat de temporada. Ara sí que la va a demanar, però a més la informació que nosaltres tenim és que està demanant 3 temporades de contracte, que me sembla probablement la aresta o el problema més important per a que un club pugui contractar Guido, tenint en compte que té 32 anys. 3 temporades de contracte a raó de 2,4 milions d'euros nets per temporada me sembla a mi personalment una operació que és cara. Què informació podem afegir hores d'ara? La informació de Guido Rodríguez. Desconec la data, però recentment el Villarreal s'ha reunit amb els representants de Guido Rodríguez. Ja contarem així en el seu dia. De fet, entra Javi Mata, el company de Villarreal, i va confirmar que una informació de Súper, que va dir que el Villarreal havia seguit a Guido en diferents compromisos d'esta temporada. Bé, pues la informació que nosaltres contem ara és d'ara, 90 minuts, és que el Villarreal s'ha sentat amb els representants de Guido Rodríguez, però en el moment els representants de Guido Rodríguez li han plantejat les condicions econòmiques que Guido li demana al Villarreal per a firmar contracte, el Villarreal ha dit que és una operació cara, que el Villarreal no la contempla i ha deixat de tindre en el seu objectiu per a reforçar el mig del camp de la pròxima temporada a Guido Rodríguez. És a dir, que el Villarreal considera molt cara l'operació de Guido Rodríguez per tot el que estem comptant, 3 temporades de contracte, la mateixa fitxa que percebia en el West Ham United, 2,3-2,4 milions d'euros nets per temporada, lo que són pràcticament 5 milions d'euros bruts, que és el que li costaria al València i en este cas al Villarreal. I la informació que nosaltres tenim és que, i és una informació que va donar Diego Pico en Marca, Guido té una oferta milionària de contracte en la mateixa fitxa que percebia en el West Ham United, 2,3-2,4 milions d'euros nets per temporada, lo que són pràcticament 5 milions d'euros bruts, que és el que li costaria al València i en este cas al Villarreal. I la informació que nosaltres tenim és que

0: utilitzant aquesta oferta que ja té de Mèxic per a veure si València o Villarreal, o si hi ha altre club en Espanya que a mi se m'escapa, la poden igualar. Guido, com que ja té clara l'oferta que li donen en Mèxic, que és el que ell busca, pues lo que tracta és que la igualen així els clubs d'Espanya que estan darrere d'ell. El Villarreal ja li ha dit adeu, i la informació que nosaltres tenim del València, Manolo, el València lo que deixa caure és que li ha presentat una gran oferta econòmica, ojo, es meriton, una gran oferta econòmica a Guido, i que Guido no ha contestat. Jo entenc que este capítol, Manolo, pues se tancarà la pròxima setmana, perquè Guido te presenta tancarà el seu futur i perquè ja té aquesta gran oferta de la Lliga Mexicana. La informació, torna a dir, Manolo, és que són tres temporades de contracte, que Mèxic li les donen, que demana 2,4 milions d'euros nets per temporada, que en Mèxic li es donen, i que el Villarreal, a aquestes condicions econòmiques, ha dit que no. El València diu que la seva oferta és important. A mi me costa de creure que l'oferta del València econòmicament siga important, que el València arribi a les xifres que percebia en el West Ham, perquè, com van encontrar ja en el seu dia, canvia la política de salaris alts en el València, o que canvia la política d'inversió en fitxatges del València per a la pròxima temporada. Jo ho van dir en el seu dia, el València, per a contractar Guido, ha de fer fora el Diacabí i la fitxa de Diacabí. Però, a més, si a mi me preguntes, jo crec que per a oferir estos diners a Guido, el València ha de negociar ja una fitxa a la baixa la pròxima temporada per a que renove José Luis Gaya.
1: Pues, i si són les dades que vos oferim, els diners que està demanant Guido i que de moment han fet que el Villarreal el lleve. Les coses mai són definitives, i més en el món del mercat i del futbol, però que de moment el Villarreal deixa de contemplar l'opció de Guido Rodríguez. Ara, el que uno pensa és que si el Villarreal veu cara a l'opció Guido Rodríguez, pues probablement el València no puga tampoc arribar a lo que...
0: València diu que li ha oferit una gran quantitat econòmica, és el València, i és Meriton. Torne a dir, per a que això siga possible, Manolo, ha de canviar la política de salaris alts en el València, o ha d'haver inversió. Però en tot cas, este capítol, Manolo, se tancarà pronte.
1: Pronte, correcte. Del València poc més que dir, perquè...
0: No, ara ho reunirem en la càtedra de Miqui.
1: Vale, perfecte. 11:24, ja sabeu que resten 4 dies per a que s'acabe la Lliga, i per tant ja estem activant en el 90 minuts el modus mundial.

0: I 25, Salva, comencem. I ara sabut que anava a estar, però ho hem tingut la confirmació. Era Itxemer en la llista que ha donat Suïssa per al Mundial.
1: Forma part de la convocatòria. Suïssa està enquadrada en el grup B, al costat de Qatar, de Bòsnia i Herzegovina i el Canadà. I a partir d'ahir, bueno, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka són referents i el tècnic Murat Yakim tracta d'explotar el talent d'una davantera que ja veurem, o que sembla imprevisible. També destaquen noms com és dels futbolistes del Sevilla, Jibril Show i
0: Rubén Vargas,
1: però Xomer Manolo, futbolista del València, que conclou contracte ara quan es tanque la temporada, està a la llista de Suïssa.
0: Altre dels membres d'un equip de la Comunitat Valenciana, en este cas del Castelló, Brian Cipenga, també convocat.
1: Ho acabem de comentar en els titulars. Brian Cipenga, que milita en el Castelló, ha sigut convocat per la selecció de la República Democràtica del Congo. Serà la cinquena vegada que l'estem del Castelló, de 28 anys, va convocat en la seva selecció, totes elles com a jugador de l'equip de Castalia.
0: Bueno, Cristiano Ronaldo en la llista de Portugal.
1: Sí, ahir entrava Neymar en la llista de Brasil, avui entra Cristiano Ronaldo en la llista de Portugal, llista on també està el defensa del Villarreal, Renato Veiga. Cristiano Ronaldo, amb 41 anys d'edat, està en la selecció portuguesa, que ha donat a conèixer l'espanyol Roberto Martínez per al Mundial de 2026, que serà el sisè i últim sis mundials per a Cristiano Ronaldo.
0: Que per cert també és notícia per un tema comunicatiu.
1: Sí, perquè ha adquirit la plataforma internacional especialitzada en streaming esportiu, LiveMod TV. La plataforma oferirà transmissions completament gratuïtes dels partits de la Copa del Món en Portugal. Manolo, bueno, la llista la tenim així, però hi ha un fum d'estrelles.
0: Va, quedes també.
1: I hi ha un fum de convocats, efectivament.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Avui hem sabut que l'obra de Paco Becerra, Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, basada en Teresa de Jesús, finalment es podrà veure. Serà en francès i al Teatre de la Bastilla de París. La funció, recordareu, va ser censurada pel govern autonòmic madrileny. Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, anava a estrenar-se i, de fet, juraria que havia rebut ajuda. El gener de 2023, als Teatros del Canal, que dirigia aleshores la ballarina i coreògrafa Blanca Lee. En el text, Becerra du a 2023 la figura de Teresa, un aspecte que no va agradar a una classe política bàsicament inculta i que pensa que qualsevol text o intervenció artística que posi la mà o que posi la veu sobre un personatge religiós s'ha d'eliminar. Vaja, que si per ells fora, la història del teatre, de la literatura, del cinema, de la música, de la cultura, desapareixeria. Què hauria fet aquesta gent amb les variacions Goldberg de George Tabori, per exemple, que reinterpreten la Bíblia? Que, per cert, spoiler, tornem a crucificar a Jesucrist, com així ho faríem si visquera ara. Doncs què farien? Cremar-les. I pot ser discrepeu, però juraria que ja no és ni un problema profundament ideològic. O pot ser millor, a més d'un problema ideològic, és un problema d'ignorància supina. No estem obligats a que ens agrade un autor. Pot incomodar-nos, i clar que podem dir la nostra, faltaria. Però en una societat lliure i democràtica, ningú pot censurar l'art. Supose que coneixeu l'autor, Paco Becerra. Si no és així, dir-vos que l'any 2009 Paco rebia el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, entre els molts reconeixements i premis que té. Ha estat traduït a una quinzena de llengües i ha estat representat en països de tot el món. És un dels dramaturgs espanyols més interessants, justament per la manera que té de plantejar qüestions incòmodes amb un llenguatge poètic i una estructura trencadora. Per cert, eixe text censurat, que ara es veurà a París, va rebre el 30è Premi de l'ESGAE, el Premi Javier Poncela. I sabeu què és el pitjor de la censura? Que qui la practica es creu superior a la resta. Es creu amb drets sobre els altres. I això és molt perillós. Són les 7 i 13 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

per no tenir, no tenia ni tan sols una set d'aigua.

0: a començament del mes de maig anunciàvem el concert de presentació del nou disc de Borja Penalba al Teatre Thalia, el segon en solitari dins el nou projecte Giròvac, ara amb el subtítol Suite de Parlavà. Parlàrem per telèfon amb Borja fa setmanes per parlar de la Suite de Parlavà, on Borja li fa l'ullet al poeta Miquel Martí i Pol, que va publicar la seua Suite de Parlavà. Parlavà és un poble del Baix Empordà on Borja va decidir anar per despressuritzar-se un poc, no? Com fan els avions. Parar després de molts anys sense parar. D'escenari en escenari, d'hores i més hores d'estudi, de projectes, la majoria col·lectius. Borja Penalba és músic, és cantant, és compositor i a més ha sigut productor musical. Ha treballat, entre d'altres, pràcticament amb tot el món. Mireia Vives, Feliu Ventura, Lluís Llach, Roc Casagran, Maria del Mar Bonet, Obrim Pas, Miquel Gil, Joan Amèric, Marc Parrot, Sílvia Pérez Cruz, Vercel, Aspencat, Andreu Valor. Ha actuat a països africans com ara Egipte, Tunísia, Marroc o Algèria i Amèrica, en països com Cuba, Argentina, Xile o Uruguai. També ha recorregut bona part d'Europa, França, Itàlia, Alemanya, Portugal, i molts més. L'any 2024, i després de més de 30 discos, enceta el seu projecte en solitari, Giròvac. Un any després, l'octubre passat, eixia la Suite de Parlavà de Giròvac, un disc gravat als estudis High Recording Studio de Benicalap, amb Rafa Sánchez, masteritzat per Pablo Schuller, a Schuller Sound de La Canyada. Borja està acompanyat de Vicent Colonques, és eixe piano que escoltem de fons, i en alguna cançó per Edu Almedo a la percussió. Al seu web podem llegir, és que m'ha agradat molt i he volgut compartir-ho amb vosaltres, Borja Penalba fa música, és músic, fa de músic, és música. Giròvac vol ser més que un disc, vol ser més que un concert i una gira. Giròvac és una idea, comença el viatge. No em digueu que no és bonic. Fa temps que volíem convidar-lo a l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio i avui ens acompanya a l'Hora de la Cultura. Borja, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Quina alegria de tindre't així.
1: Molta alegria. Tenia moltes ganes de vindre.
0: I jo de que vingueres. No sabria dir-te on, però jo vaig llegir que fa un any, quan arrencava So del Giròvac, vas dir que no era un disc conceptual, no? Suposa que així que et referiries a aquell primer, que era un disc existencial, no? Que feia més de 30 anys que anaves en els ulls tancats i que havia arribat l'hora d'obrir-los.
1: Sí, més o menys és això. Vull dir, en els últims anys però, ha sigut com una mena de trajectòria natural que ha esdevingut en això, pues que necessite fer la meua, fer el que em doni la gana, i és el que estic fent amb el Giròvac.
0: I això és un privilegi, no?
1: Sí, totalment. Perquè han sigut molts anys compartint amb tota aquesta gent bonica, perquè tota aquesta gent és bonica, però clar, quan compartisses, quan convius amb algú, pues,
0: has
1: de fer, i has de fer concessions.
0: Sí.
1: Com és normal i és lògic. I necessitava no fer cap ni una. Ja està. I fer el que em donés la gana.
0: Com van ser aquells 6 mesos a Parlavà?
1: Durs.
0: Durs?
1: Duríssims.
0: Sí?
1: Clar, jo vaig anar allà a deixar de beure i els ansiolítics. Uau. Que és el més heavy que he fet en la meva vida.
0: Sí que ha de ser dur això.
1: Sí, de fet, lo de l'ansiolític, jo flipava, perquè bueno, estava en un terapeuta que me feia seguiment diari i una doctora de Barcelona, i li deia a la doctora, però això no és normal, i me diu, no, és normal, me diu, el mono d'un ansiolític és pitjor que el de l'heroïna.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, això me va dir, i la veritat és que no li recomane. Bueno, sí que ho recomano perquè el resultat és positiu, però el viatge aquell és molt heavy.
0: Uh-huh. És molt, o sigui, heavy. Com d'una cosa tan terrible i és algo tan bonic com Giròvac.
1: No ho sé. És un procés... Tu pensa que baixes a l'infern per pujar.
0: I
1: a
0: més per pujar renovat. Ja no renovat, pots fer altra cosa més que pujar,
1: per
0: no?
1: Pujar renovat i amb moltíssima força. I... poquet a poquet, perquè això ja fa, és desembre, o sigui, fa un any i mig que vas començar això, ara fa un any que vaig acabar aquell procés de parlar, i des de llavors ha sigut com un... poc a poc anar guanyant força, lucidesa, com recuperar coses de mi que havia oblidat que existien. I això és molt, molt bonic.
0: Com per exemple?
1: La lucidesa, per exemple.
0: Esa... Però sempre has sigut un home lúcid, no? Doncs
1: pues, imagina't sense...
0: Però imagina't ara, imagina't.
1: No, vull dir que jo... Està molt sense arrossegant-me. Sí. Arrossegant-me per la vida. I...
0: És curiós, no? Cada volta més depenem o tirem mà d'aixòs d'aixa medicament, no? Des ansiolítics, però dius, no, total, és que estic molt nerviosa, ja demà quan descanse, però aixa demà no arriba, o és una setmana de nervis, o és un mes de nervis, fins que al final els demanes que te solucionen la vida i ells no poden solucionar.
1: No, són paliatius que amaguen, és bueno, igual que l'alcohol, igual que les drogues, vull dir, són coses que amaguen, que les prenem per amagar que no entenem el món en el que vivim. Uh-huh. Ja està, que ens sobrepassa. Jo crec que estem tothom sobrepassadíssims del món que estem vivint.
0: Això és totalment d'acord. I cada volta trobem més gent que està així de sobrepassada per este món, que dius, necessite primer entendre'l per a després intentar fer alguna cosa, no? Vull dir...
1: Jo perdo l'esperança, d'entendre'l. Jo ja... No, ja he renunciat. Jo ara ja tiré milles
0: a... A fer allò que el fa feliç.
1: Sí, intente jugar una mica amb les regles aquestes que tenim al nostre voltant per sobreviure i poder intentar fer allò que tinc al cap, que vull fer, però sabent, sense cap pretensió d'entendre res del que està passant, perquè jo no ho entenc. O sea, a mi se m'escapen moltes coses.
0: La veritat és que molts de nosaltres no entenem. Tornem al disc o agafem el disc. Quin paper ha jugat Lluís Llach en tot aquest projecte?
1: Ai, Lluís és, si no el més gran referent que tinc, pues, dels més grans, no ho sé, és com un pare musical per a mi des de que era ben petit jo, i sempre he tingut també com un referent d'artesania, de com fer cançons, de com cuidava, com ha cuidat sempre la tot allò,
0: la manufactura,
1: que conforma,
0: no?
1: Sí, que conforma la cançó, o sigui, la fonètica, la mètrica, la rítmica, l'accentuació, no deixes res a l'atzar, no? O intentes no deixar-ho. En aquesta búsqueda permanent de l'excel·lència, que mai la solices, però sempre l'estàs buscant. Vull dir, el teu objectiu és l'excel·lència. I per a mi Lluís és l'excel·lència musical, dins d'un àmbit, d'un estil o el que tu vulguis.
0: Està clar.
1: Això i circumstàncies de la vida, pues, qui m'anava a dir a mi? El xiquet aquell que anava perseguint-lo en els concerts, pues, que un dia el coneixeria, que un dia el dirigiria, que un dia treballaria en ell, que un dia viviria amb ell. No sé, és tot molt loco.
0: Perquè la vida també té coses bones. En aquesta manera...
1: Sí.
0: Sí, vull dir...
1: La meua moltíssima, a banda de les roïnes, té moltes bones.
0: Escolta'm, com dèiem abans, el 5 de maig tu vas presentar la suite de Parlavà al Thalia. Quan t'he preguntat, vas dir, quan t'he dit, vaig, quan has arribat, he dit, com va anar? I vas dir, brutal. La resposta ha sigut així de rotunda, no? Com va estar aquell concert?
1: Pues va estar molt bonic. A banda de... Bueno, el Thalia és com casa, perquè és el teatre del meu barri, el carrer de Cavallers, i sempre l'he tingut molt, molt de carinyo, aquest teatre. I ja el lloc ja era brutal. I sobretot també perquè cada concert que estic fent, o sigui, és com que estic donant un passet més enllà. Vull dir, no me conforme i dono un pas més enllà en treure tot el que tinc a dins. Musicalment, artísticament, filosòficament, dramatúrgicament.
0: Sí, perquè clar, quasi tens unes dots dramàtiques xules, no?
1: Bueno, no ho sé, jo no puc dir això. Jo el que sí que tinc és una cosa, una inquietud molt loca a dins meu, que surt de maneres molt diferents, i que, per exemple, fins ara se limitava a sortir de manera molt diferents musicalment, en estils musicals, etc. Però ara també en el directe, pues, també surt per això, per la posada en escena, la manera
0: d'adreçar-me
1: al públic, etc.
0: Sí. Home, la veritat, no vos perdeu un concert pel que he vist. Nosaltres estàvem així en directe, lògicament, però pel que m'ha mostrat Borja en el vídeo és paga molt la pena per les cançons, però per veure el Borja que va veure aquella gent del Teatre Thalia, no?
1: I amb unes col·laboracions meravelloses.
0: Qui va estar?
1: Pues va estar el Tomàs de los Santos, va estar el meu fill Claudi, la meva filla Lucía Ballant, amb una, que després va ballar un tango amb una noia, la Luna Robert. Va estar la Mireia Vives, va estar Esther, que varen fer una cançó molt xula. Va estar Handmore, que va estar Lluís Jacques va estar.
0: Home.
1: Va baixar i ara me deixaré algú. Bueno, crec que no.
0: Jo crec que podrem...
1: Crec que no.
0: Jo crec que la gent podrà perdonar-ho, no?
1: Bueno, anirem traient... El concert està tot gravat i...
0: Anirem traient-lo.
1: Perquè se grava en àudio per a disc i... Per un disc, que si vols parlem... Que
0: sí,
1: és el,
0: home,
1: el,
0: i tant.
1: El següent.
0: El següent disc serà eixe concert?
1: El següent disc, si tot va bé, serà el concert del Thalia... o sigui, una selecció de cançons del Thalia, una selecció de cançons que faré dins de 10 dies a Nova York, en un lloc que es diu Bitter End, que és una sala mítica d'estes, un antro mític, on tocava Dylan, Springsteen i tota, Lady Gaga.
0: Sí.
1: I han gravat discos ahí, jo que sé, no sé, molta gent. I l'11 d'octubre a l'Olimpia de París, que faré com la primera part amb el Girovac, i Maria del Mar Bonet farà el seu concert després.
0: Bé.
1: I llavors vull gravar els tres i fer un Girovac Periple, segurament. El títol provisional que l'he ficat és Periple. És una paraula que m'ha agradat sempre molt.
0: Sí.
1: I la trobem que té sentit per este projecte.
0: Ara parlem de tots aquests concerts, perquè té la Marinera, quan va començar a dir-me, vaig dir, ostres, de xavo, eixe nou projecte i eixe arrencar del Girovac. Però abans jo els comentava als companys que em fa l'efecte que Girovac, i ara tu segur que m'ajudes a definir-ho, no? És un disc nu, és on les cançons estan aparentment despulladíssimes, no? No només les cançons, fa l'efecte que l'autor també, tot i que els autors de moltes de les cançons són poetes, no?
1: Sí, bueno, la no és, sí, és un disc petit, o sigui, en comparació, per exemple, a l'anterior, que era cap a fora, era molta instrumentació, el cabaret, el no sé què, el tango, el no sé qual, i este és més cap a dins, més íntim, més tranquil, més petit, perquè hi ha piano, guitarra i una miqueta de percussió, i tot té una, pues eso, una mena de coherència, de, al final el que intentes també, pues, és transmetre el teu moment vital. Vull dir, jo si estic cap a dins no sé cantar cap a fora, vale? Ja, vull dir, la música és això també. És la teva manera d'expressar el que estàs, com veus el món en aquest moment particular, i respon a que tenia, bueno, en el punt vital en el que estava, que és molt similar al que estic ara. Ara estic una miqueta més cap amunt. Ahir estava una miqueta més tranqui. Bueno, ara també estic tranqui, però és que he dormit poc.
0: Avui estàs cansat.
1: Sí, estic cansat.
0: I això,
1: però no, però bé.
0: Ens ho ha dit només arribar, perquè no l'han deixat dormir. És que els cambrers, quan vos demanen un descafeinat, doncs que siga descafeinat. Verita que sí.
1: És un detall a tindre en compte.
0: Hem escoltat, o començàvem per escoltar la cançó de Perdona aquell que no du, una lletra d'un poema d'Estelles. Què t'oferia este poema?
1: Bueno, este poema ja el vas musicar fa 12 o 13 anys per a l'espectacle d'Estelles de Maema amb el Francesc Canyó, i és un poema al que li tinc molt de carinyo
0: i que s'adapta molt al Girovac, no? A aquest moment vital teu. no?
1: Sí, en general tot és, si mires, bueno, és com que les lletres i la música també destila tot una mica el mateix, no? Este rotllo de la vida, la mort, el món, que este és el que parlàvem abans, no? De que no entens el món en el que vius. Que això és la cançó de Paisatge, per exemple, parla d'això.
0: Sí. El Paisatge no sé, però nosaltres teníem preparada ara Estigues Alerta, que m'agradaria escoltar-la.

0: Me encanta, perquè es para de tocar el piano, Borja.
1: Patillas, patillas.
0: Mentre escoltàvem la cançó, Borja jugava al piano, no? Que bonic, no? Els francesos, anglesos, tot el món diu jugar, no? Mm. La guitarra, sí. El piano, el trombó, el... No? I nosaltres sí, li posem sí. Una seriositat així com més rígid, no? Com has fet aquest procés de fer les cançons? Esta cançó és una preciositat.
1: Ai,
0: me la quede. Esta cançó té perfil d'himne.
1: Jo és que m'ho passo molt bé creant. I això és, pues, el poema aquest el vaig llegir en el seu dia.
0: Sí.
1: Un poema de Bukowski, de Lothian Heart, el cor que riu, el cor somrient, com vulguis dir-li. I clar, jo llegia i dic, això és una
0: de
1: puta...
0: De qui és la veu que s'escolta?
1: Tom Waits. Tom Waits, la vas robar de YouTube.
0: Molt bé, què vas fer?
1: Perquè vas veure que no tenia drets, que no estava infringint res, i me la vas baixar i la vaig clavar ahí, que és Tom Waits recitant el poema original en anglès.
0: Ai, que bonic.
1: Però clar, no tinc accés a demanar-li, ei, Tom, me gravaries esto, eh?
0: Sí.
1: Tomàs. Què tomàs? Un whisky doble. Pues eso. I la lletra és brutal. Això sí. I és una cançó que pense que me la cante a mi, te la canta tu,
0: i la canta, canta,
1: i la, ja canta la meva filla, saps? Clar. De la teua vida, esteua, estigues alerta, no et deixes enganyar, i al final allò de la teua vida esteua, no ho oblides mai, perquè ets meravellosa. Els déus volen delectar-se amb tu.
0: Si me fas plorar en directe,
1: no, és que
0: la tindrem.
1: No, te fa plorar Bukowski, que és un cabron.
0: Sí, sí, sí, la veritat.
1: I
0: sí.
1: La vas traduir això, com, hi ha un moment que diu Beyond the Watch, que és estigues alerta, i me va agradar més el, o sigui, com a... No, com a
0: títol.
1: Com a
0: no?
1: títol, i després esta frase de... que vas repetint i que en els directes convida la gent si vol cantar i tal.
0: Uh-huh.
1: Això.
0: Escolta, aquí és l'home estrany.
1: Ai,
0: jo no haguera dit mai que tu i Maria Benito faríeu tan bona parella, eh?
1: Jo tampoc. Això és un encàrrec que em va fer la BL, de musicar tres poemes de Maria Benito. Va ser en part Marco, em va cridar un dia, em va dir, Borja, hem pensat en tu, per tant, i jo encantat, em vaig llegir tota l'obra completa, vaig implosionar,
0: sí.
1: Me la vas tornar a llegir i sencera, i deia what the fuck, o sea, que algo que faig jo amb això,
0: ara que...
1: perquè clar, és un món, o sea, està a les antípodes meues esta dona escrivint, vull dir, no... I vas dir, pues sí, va ser com un repte de dir, ho puc aconseguir, tu puedes.
0: Anem a fer ser amics, Maria,
1: sí.
0: Tu i jo.
1: Llavors, me vas centrar en la musicalitat, única i exclusivament, en quins poemes emanaven per a mi una música, algo, una melodia, un d'allò. I són els tres poemes que vas musicar i que estan en el disc.
0: Sí.
1: De fet, n'hi ha dos, que és l'home estrany i... Bueno, l'home estrany més o menys, però bueno, l'home estrany i vent a la tarda, jo no sé què diuen. Jo estic cantant i no sé què estic cantant. No sé què... No tinc ni idea. O sea, un toi de pètals fresquívols. O sea, jo no sé què... Jo no sé què és això. O sea, no li posé... Clar, però me donava música, me donava una musicalitat i seus poemes, i ja està, i li vas donar la música que me donava en el cap, perquè hi ha un altre que sí que és més dins del seu llenguatge, que és una mica críptic, és un poema que està dedicat a Vicent Andrés Estellés, en l'amor,
0: sí,
1: de la seva filla,
0: sí.
1: Que per això el barreja amb la cançó de Bressol de Jo tinc un amor petit, i tal.
0: Sí, sí. Escolta'm, abans ja ens ho has dit, te'n vas a París, a l'Olímpia de París, com l'Ovidi.
1: És fort.
0: Jo no, cada volta que algú parla de l'Olímpia de París, per a mi l'Olímpia de París és aquell disc d'Ovidi a l'Olímpia, però a més, compta'm, va ser quasi pràcticament per l'aniversari d'aquell concert de l'Ovidi, quan te diuen que vagis a l'Olímpia,
1: sí,
0: de París.
1: Sí, perquè d'entrada és un concert que és de Maria del Mar Bonet per celebrar els 50 anys, que realment són 51, que va ser fa dos setmanes, el dia del seu aniversari, el 27 d'abril del 75, no, 51, sí, va actuar allà en un matinal, i l'Ovidi feia la primera part i ella la segona. I cadascú va treure d'allí el seu disc a l'Olímpia. I clar, ara Maria del Mar, juntament, no sé si és amb el Llull o i quin més està, no sé si la presidència de la Generalitat, no sé, volien fer com un, això, com un recordatori, un homenatge, una commemoració, un concert commemoratiu, i pues, van pensar en mi per a fer
0: la primera part de l'Ovidi.
1: Bueno, és una manera molt bèstia de dir-ho, però bueno, salvant les distàncies, sí, seria això.
0: Però salvar les distàncies. Sí, tot el que tu vulguis, sí, però... Sí. Ostres...
1: No, per a mi és simbòlicament, o sea, és igual que digui de telonero, com vulguis dir-li, però simbòlicament allò és un passote. És un passote. A més, poder fer la meva música, saps? Que no vaig acompanyant, etcètera, no? I per a mi és molt bonic. Perquè, clar, pensa que l'Olímpia, per als que fem cançó en català, és el temple.
0: Sí.
1: Vull dir, simbòlicament, el que va significar en el seu moment,
0: clar.
1: Tots van estar allà.
0: Tots han passat per l'Olímpia, no? I abans a l'Olímpia te n'aniràs quan tornes dels Estats Units, no? Del Bitter End, del Greenwich, sí, Village.
1: Això és la setmana que ve.
0: La setmana que ve.
1: Sí, me'n vaig el dimarts, crec que.
0: Un bareto que té més anys que tu, que es va fundar l'any 61. I pel que han passat, el que tu has dit, no? Dylan, John Denver, Chick Corea, Lady Gaga, que dies tu, no?
1: Peter Paul and Mary, van gravar un disc. Eh?
0: Sí?
1: Sí. I Bill Cosby va gravar dos discos, crec.
0: També?
1: Sí, d'humor, bueno. Suposo.
0: Il·lusionat. Què vas a fer allà, al Bitter End?
1: Pues el meu bolo, no ho sé, un concert. Estic ara escollint quines cançons faré. I en el format pues, aniré sol i això, no sé, estic escollint, perquè clar, com vull que siguin diferents els tres concerts, no? Talia, d'allò
0: Olímpia
1: i Nova York, pues, hi haurà cançons que no diferents, i també provaré a veure com ens encallar.
0: Quina il·lusió, no?
1: Molta.
0: Wow. Escolta'm, aquest camí del Giròvac, no sé, és com si estiguera beneït o... Bé, els ateus tampoc poden creure massa en això, però...
1: Bueno, hi ha factors. Un, pues, suposo que els anys que porta la motxilla aquesta, no? Que són 30 anys fent pico pala.
0: I... 30 anys...
1: Bueno, són més de 30, són 35, quasi, fent pico pala en això de la música i bueno, i pues, de quan en quan, quan el vent bufa bé, pues, reps fruits, no? d'aquest treball que has fet en tota la teua vida. I, vamos, jo estic molt agraït. I així m'ha anat el fil del que anava a dir.
0: I si cantem?
1: Ostres.
0: Perquè, clar, Borja, vas a fer-nos una cançó, Bruna i Salada. També és quina meravella. Un poema de Joanjo, de Joanjo García. Doncs, Borja, hem estat més de mitja hora parlant, però seguiria... Jo me tiraria... No sé, quedem un cap de setmana o alguna cosa.
1: Com vulguis.
0: Fins que ens ho contem tot, val?
1: Serà per batalletes.
0: Moltíssimes gràcies, Borja, per acompanyar-nos. I ens quedem amb la teua Bruna i Salada, val?

Estem escoltant justament ara Cançó per a M, de Eixa Suite de Parlavà, però ara sí, ja preparats a l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio, escoltem en directe Bruna i Salada de Borja Penalba.

Borja, gràcies. Ha estat un plaer tan gran. Seguim a l'Hora de la Cultura.

0: Estás en L'Hora de la Cultura.
1: Sí, se m'he d'anar del Sant al Cel i haguera continuat tants minuts parlant amb Borja Penalba, com segur que també li haguera agradat al nostre company, home de les arts escèniques, Juanjo Prats. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Què t'ha paregut?
2: Encantat, així estàvem... Havent seguit un concert,
1: a un pam,
2: no?
1: A un pam de terra, no? Escolta'm...
2: Digues.
1: Esta setmana, ja ho he anunciat, parlem d'arts vives.
2: Sí, anem a parlar d'arts
1: vives. Hi ha molta gent que diu, què és això de les arts vives?
2: Clar, en primer lloc, parlem d'arts vives perquè dins del festival 10 Sentidos és un festival que com a presentació parla de que la seva programació està centrada en aquest concepte que és arts vives. I si et sembla bé, anem a intentar desgranar què és això d'arts vives. Perquè molta gent pot pensar...
1: Mira,
2: que la...
1: no sé si Ximo o Gemma m'han preguntat, però que les altres, que n'hi ha arts mortes?
2: En fi, en principi les arts vives tenen molt a veure amb la societat que estem ara, que és la societat líquida.
1: Oh.
2: I té que veure un poc la part efímera, la part inestable de tot, i en certa mesura parlen de fusió, però parlen de coses més complicades. I és que n'hi ha un filòsof, crític teatral i també en art, que és Arthur Danto, que hi parlava que en certa mesura, en un món agonitzant com el que estem vivint, pot ser manca vitalitat i manca moltes vegades segells o etiquetes d'una forma de fer, no? I les arts vives, el que estaven lluitant en certa mesura, era trobar un lloc en el món de llevar-se la etiqueta de teatre. És a dir, el teatre era una forma, bueno, mil·lenària, amb unes estructures molt clares, i el teatre, en certa mesura, no es venia bé. Per què? Perquè hi ha teatre també avantguardista. Hi ha teatre d'investigació, des
1: sí,
2: de Beckett, Ionesco, gent que a partir de formació del llenguatge, de les diferents estructures, també fa avantguarda o fa innovació. Però les arts vives, en certa mesura, ells parlen de fusió de diferents tipus d'arts, però també una espècie de manifest que, en certa mesura, l'art que faces tinga una connexió directa, exactament, amb la problemàtica que s'està vivint avui en dia. Però també és molt autodestructiu sobre el concepte d'art, és a dir, els conceptes d'obra artística, efímera, obra... qui és l'autor, tu com a creadora o jo com a espectador, i anem a confrontar, i anem a trobar, i parlem molt de la fusió. Però tu i jo, que portem uns quants anys i parlem de fusió des de la dècada dels anys 60, sí, podem dir, i què feia exactament, pues, jo què sé, Trisha Brown, Mercy Cunningham, o el Loading Theater o el Living Theater.
1: Bueno, és que sempre hi ha hagut gent,
2: clar,
1: que s'ha quedat... que s'ha quedat com encorsetada i es negava a posar-se el corset de la dansa. Val,
2: jo
1: faig dansa, però per què no puc cantar? O per què no puc pintar en escena?
2: I perquè mentre...
1: O per què, clar, no puc fer allò que jo vulga?
2: Doncs això és un poc l'espírit del qual veu Arts Vives, però podem parlar que en la dècada dels 60 ja teníem aquest espírit en alguns creadors contemporaris, sinó tot el que feia el Hudson Charles en el món de la dansa, en el món de la investigació. Doncs què passa? Aquesta filosofia d'art té bàsicament un altre element fonamental, que és l'element crític i sobretot un poc l'element que té molt que veure en multidisciplinaritat, destinació social, és molt important, valor de l'experiència, trencar el rol de l'artista i el rol del públic, i també expandir-se en l'àmbit dels espais escènics. Perquè el Festival 10 Sentits podem parlar des de la muntanyeta vora sueca, l'Albufera, teatres, museus, és a dir, estem invaint espais no convencionals, no? I és una zona de fusió i, com a tal, és una zona d'investigació.
1: Clar, sí, és que m'encantava perquè quan vam parlar amb les directores i intentaven explicar què passaria a l'Albufera, i una d'elles deia, i a partir d'ací, francament, jo no ho sé.
2: Clar, és que potser no ho sap.
1: És que clar, és que no és una cosa que diguis, hi ha un text,
2: no,
1: hi ha uns assaigs, hi ha un... No.
2: No hi ha una previsió total, perquè les arts vives moltes vegades, cada dia la funció és en funció de qui la veu o qui la interpreta, i en funció, en certa mesura, que són coautors el públic del que va desenvolupant. I en certa mesura també parlem d'una cosa que és una experiència.
1: Wow.
2: Vital per a viure-la, no? I que parlen en certa mesura de una filosofia que també està molt, molt de moda, que és la societat líquida, l'art líquid. Bauman, un sociòleg, va acunyar molt bé el terme, i parla de obsolescència instantània. L'obra té sentit mentre va fent-se, no té ninguna voluntat museística
1: de transcendència,
2: ni de perdurar, sinó que és l'instant que estem gaudint d'ella. L'art com a esdeveniment, és a dir, una una festa, una forma de trobar-te d'una altra forma amb la peça, llevant d'aquest element mega supercultural o museístic, i va destinat a un públic més jove que vulgui tindre en certa mesura un cert protagonisme davant de ser un únic espectador passiu, no? I això té molt a veure en tot això. Wow. També creació i destrucció, és a dir, el valor no resideix en el que conserve, sinó el que consumís. I això la societat líquida és la que té, la gent no té feina estable, no té casa, estan vivint una sèrie de moments que en certa mesura és molt difícil establir cànons. I Danto també parla, diu, n'hi ha un estil en aquest tipus d'art? No, no n'hi ha un estil. No n'hi ha un, no
1: tot
2: n'hi ha una,
1: està permès.
2: No n'hi ha una corrent, sinó que és una investigació en tot això, no? Per tant, jo trobo que hi ha propostes ben interessants. Ràpidament vaig a fer-te un recorregudet.
1: Vale.
2: Per exemple, ara n'hi ha una proposta mega superinteressant en Bombas Gens.
1: Sí.
2: Ni més ni menys que tenim l'oportunitat de veure una companyia que la va fundar Jan Lauwers, que és Neat Company. Jan Lauwers és un creador teatral, escènic, ben interessant, i damunt així va en un artista que és Greg Tahan, i van a fer una proposta, perquè la temàtica que parlàvem de l'edició d'enguany té molt a veure amb la natura, natura volumen 2, sí. I és que...
1: Natura viva,
2: natura viva,
1: dos.
2: És que el que té a veure és que les arts vives sempre entronquen també, pues, això, diversitat funcional, és a dir, sempre se busca una temàtica,
1: sí,
2: per tal de cridar a la atenció a la societat.
1: Cura de la natura.
2: Efectivament, per a que a través d'eixar o d'eixes experiències enfoquem la mirada.
1: Wow.
2: Crítica i d'este sentit, no?
1: Mm.
2: Bueno, pues, sentim un fragment mentre estem xerrant, perquè és una música de fons.
1: The Neat Company.
2: Sí, que meravellosa, i tenim aquesta proposta.
1: La peça. I això està en València, eh?
2: Sí, sí.
1: Vull dir, jo no vaig a poder anar, perquè, clar, passa com en el concert de Borja. Estem així en directe.
2: Està ahí, bueno. Pues,
1: però
2: sembla,
1: no vos ho perdeu.
2: Deixem aquesta musiqueta de fons,
1: sí,
2: i seguim una mica, pues, descobrint la programació. Perquè avui mateix també a un altre museu, que és Caixa Fòrum, tenim l'experiència de la companyia Tallat Dansa, que les seues, diríem, intèrprets o directores són també
1: les directores
2: del festival, i parlen d'un espectacle que es diu Gesto, que és un espectacle de reflexió sobre com la nostra presència modifica el paisatge, l'entorn, no únicament des d'un punt de vista arquitectònic, sinó també amb la nostra relació o la nostra fisicitat amb l'entorn, no? I, per tant, és una proposta ben interessant.
1: Sí.
2: Demà dimecres, que ahir sí que pot arribar la gent amb més cura i més temps, tenim una proposta en el Centre de Cultura del Carme, eh? El Centre Cultural, perquè està Aurora Diago, que és una artista i mediadora. Així apareix ja una nova paraula, la paraula mediació artística, i té molt a veure amb estímuls que dona al públic. De fet, l'espectacle es diu Gincana.
1: Sí, és graciós.
2: I,
1: és
2: per
1: molt
2: tant,
1: graciós.
2: És una performance en què la gent ha d'habitar un museu que no és estàtic, sinó, en certa mesura, un territori a explorar. Com la gincana que fem de menús que quan anàvem d'acampar, que ens encantava, així
1: sí.
2: N'hi ha un bosc, n'hi ha pistes, i la gent ho viu en primera persona, i el que està fent l'artista és mediant entre les propostes que te fa, i realment és la gent quan fa la gincana, que és un dispositiu de mediació i que en certa mesura trenca la jerarquia entre l'artista dominant, l'artista que té tot organitzat, que cada nit pot repetir el mateix espectacle, la mateixa música, la mateixa tècnica de llums, sinó que ho deixa obert i és l'espectador el que
1: acaba
2: de configurar l'obra, no? Això té molt a veure en arts vives, no? I també, per exemple, pues, bueno, van descobrint coses, i sobretot sempre amb temàtica de conservar els espais i, en certa mesura, com interactuem en això.
1: Sí.
2: Per exemple, també el mateix espai actuarà Arantxa Cortés, una proposta ben interessant, i el col·lectiu Simpar. Si et sembla, anem escoltant un fragmentet que ja mos conten exactament com naix la peça que presenten ara en el festival.
3: Tanto Lara como yo, que formamos Colectivo Sin Par, tuvimos una residencia de creación aquí en la Sala Carme Teatre y hemos creado esta pieza que está inspirada en el baile de la Sevillana, que es un baile folclórico típico de Andalucía, que es de donde venimos.
4: Ahí es un viaje muy completo donde se transita por muchas emociones, donde se indagan las raíces y, bueno, se apela un poco al lugar de donde venimos y a la importancia que tiene, pues, la infancia y lo que se nos inculca de pequeñito a nivel cultural.
1: Ostres.
2: Sí, a més...
1: És a dir, qualsevol pretext... Ja veus, unes sevillanes, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I d'ahir agafen...
2: Estan deconstruïdes i a partir d'ahir és una investigació del moviment a partir de coses que són tan quotidianes.
1: Sí, de com es fabrica, no? O fabriques el teu imaginari, no? Des de menut,
2: i sempre
1: des de la teva infància.
2: I aquesta infància que és tradicional, que té a veure amb el folklore, tu ja la dones, diríem, ho filtres per el teu cos i ja és una cosa totalment contemporània. Perquè és una investigació del moviment a nivell del vestuari, a nivell contemporani, i trobo que són propostes ben interessants.
1: Que bonic.
2: Tota la setmana, fins crec que el dimarts que ve, n'hi ha moltíssimes activitats, en serien un fum, però com a característica important, que són propostes molt eclèctiques, és a dir, molt variades, no n'hi ha un estil unificador, no? Són experiències totalment
1: diferents.
2: Però
1: això diferents. No creus tu que crea una certa inseguretat?
2: Sí, perquè jo trobo que...
1: Perquè molta gent vol anar... Vull dir, jo vaig a veure Aida, que a més, ja me sé, la trama, el final, qui mori, qui mata...
2: Però...
1: vull dir, des del punt de vista del públic,
2: jo crec que el públic hauria d'escoltar el programa per entendre exactament que el que es busca no és ser un espectador passiu, sinó mirar amb altres ulls, inclús amb la seva actitud corporal. N'hi ha espectacles que te pugen en autobús i et porten a la muntanyeta de Sant Salvador, no sé si és Sant Salvador, però la muntanyeta de Sueca, i vius una experiència, no? I això és diferent, perquè tu pagues una entrada al teatre, s'apaga la llum, estàs a la teva butaca i observes, no? Sense ser observat. Però si tu vas a una activitat, a un autobús, amb la gent, a una gincana, jo què sé, igual a mi se me dona fatal una prova i tu et rius amb mi, o compartint coses, perquè són experiències i bàsicament fusió.
1: Sí.
2: La fusió entre arts. Quin és el límit de la dansa contemporània, del teatre contemporani, de la performance?
1: Pues de la límits... música, clar. De la plàstica...
2: Clar.
1: Vull dir, és que no n'hi ha límits.
2: No n'hi ha límits.
1: De la ciència, tampoc.
2: I això és ben interessant. I una altra cosa que m'agradaria puntualitzar abans que acabem és que el Festival Diez Sentidos ens obre una finestra que normalment la tenim tancada, que és al espectacle internacional.
1: Ai, ara que ho dius.
2: Claro, són companyies, per exemple, com Neat Company, John Lowers té espectacles de teatre meravellosos que no estem vetats, no vegem absolutament res. I això, el festival té aquesta finestra oberta a trobar-nos amb creadors europeus i internacionals que sempre és aire fresc, novetat. Per què? Pues que la nostra cultura, l'únic internacional que ve és l'òpera. És a dir, totes les, diríem que tots els recursos econòmics que tenim pocs en cultura, l'òpera se'ls menja absolutament tots per tal de portar grans creadors internacionals. Però en dansa i en teatre no tenim tanta fortuna.
1: I això és una llàstima, perquè hem sigut en altres temps rebedors, no? D'alguna manera, del que s'estava fent. Jo parlava abans de les variacions Goldberg de Tavori, o hem vist a Caroline Carlson ballant en València i a tantes altres companyies, no? I està bé saber què fa el món, el teu món contemporani. Oh, tant de bo, tant de bo.
2: Doncs aquesta és la finestra que tenim.
1: Doncs mira, tenim una finestra, aprofitem-la. Nosaltres anem a tancar la finestra, però només un poquet, perquè demà a les 7 i uns minuts tornem a estar així. És hora de plegar, vos deixem amb el contrapunt i Gustavo Clemente, que ens farà aquest resum del que ha sigut la jornada. Tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja ho sabeu, feu bondat o feu el que pugueu.

0: L'Hora de la Cultura, amb Reis Joan.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist. O l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al diccionari normatiu valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
9: Les llengüetes de punts de llengua.
7: A punt ràdio.
0: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
4: Això s'ha de celebrar.
10: Ui, que bonico.
11: Això és el més gran del món.
6: Estava desitjant-ho.
12: Està de categoria.
13: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
12: I en després d'uns whiskies.
0: Dièresi, dièresi.
1: Això què vol dir?
0: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
4: Això és de veres? Ensenya... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
0: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
11: Molt millor.
0: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim...
13: Estar animats, il·lusionats.
12: I en després d'uns whiskies.
0: Dièresi, dièresi.
1: Això què vol dir?
0: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
4: Això és de veres? Ensenya... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
0: Que sí, que ara teniu exemples per...

0: fonètica indica que la I és una vocal i que per tant es lleix en una síl·laba diferent.
1: Vols dir?
0: Condu i a o i en.
2: Ah, ara ho entès.
0: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
3: Jo no, et dic que no perquè no sé res, fill meu.
0: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
4: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
0: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
5: És molt interessant.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
6: Punt Ràdio.
7: A la mar, senyores...
6: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua. A Punt Ràdio.
0: El seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
8: Efectivament.
0: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
9: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
10: Mi, claro, esto, es que tot això ho ha viscut jo.
0: Però de veritat, cal triar bàndol?
11: Sí. No.
0: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
9: No tinc ni idea.
0: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
12: Ui, que bonico!
0: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
13: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
0: A mi el reggaeton em dona marxa.
14: Home, pues clar.
0: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
15: I ahí la torre teta meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
0: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
16: Sí? Però que moderna.
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem.
17: Ai, rata, rateta meua, que aixina són tots arreu.
0: Una jota reggaetonera.
18: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
19: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
6: A Punt Ràdio. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: I continuem, perquè el preu de la bombona de butà dona un respir a moltes famílies i baixa des d'este dimarts fins als 15,39 euros. És una reducció que supera el 5,5%, quasi un euro menys que en l'última revisió gràcies a la rebaixa temporal de l'IVA al 10% i a la suspensió de l'impost sobre hidrocarburs.
1: La baixada arriba malgrat el cost de les matèries primeres, que s'ha disparat un 75%, i el transport marítim quasi un 40%. També ha influït en tot això la depreciació de l'euro respecte al dòlar, però les mesures fiscals aprovades pel govern han compensat aquest encariment energètic.
0: El preu de la bombona de butà continua regulat i es revisa cada dos mesos segons l'evolució internacional del propà, el butà, els costos de transport i el canvi euro-dòlar. Tot i esta baixada, el consum de gasos liquats del petroli continua retrocedint i acumula així una caiguda superior al 12% des de 2021. I tanquem este repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui amb una trista notícia per al món empresarial valencià, que ve de la mà de Timpers.
2: Familia, esta bonita aventura que hemos creado entre todos durante todos estos años llega a su fin. Han sido 8 años maravillosos, creo que los más bonitos de nuestra vida, lo podemos decir así. Nuestro proyecto de vida ha girado en torno a Timpers y creo que nunca hemos hecho ni haremos nada tan bonito, pero no somos capaces o no hemos sabido o podido de llevar esto al siguiente nivel o al nivel que merece Timpers y por lo tanto el proyecto...
0: Ho acabem d'escoltar. La firma valenciana Timpers, coneguda per les seues zapatilles dissenyades per persones cegues, ha anunciat el tancament del projecte després de diversos anys d'activitat. L'empresa ha assegurat que el seu creixement no ha sigut l'esperat i per això es veuen obligats a posar fi al projecte.
2: Estamos súper orgullosos y súper felices de lo conseguido. En estos años hemos dado trabajo a unas 20 personas con discapacidad. Creo que hemos puesto en el mapa y en valor la discapacidad, pero sobre todo hemos puesto en valor la capacidad. Creo que hay gente incluso que no ha trabajado con nosotros a la que le hemos cambiado la vida y nuestro mensaje ha sido parte ya de su filosofía y de su modo de vivir.
3: De más será noticia.
1: Una llàstima del tancament de Timpers, però abans d'acabar este repàs a l'actualitat d'avui, hem de mirar a l'agenda. Arturo, avui ens apropes tu. Què és el que serà notícia en estos pròxims dies?
0: En efecte, Javi, si mirem l'agenda en el plan internacional, anem a veure què tindrem demà. Per exemple, al Regne Unit, coneixerem la publicació de l'IPC, és a dir, l'índex de preus al consumidor, que va ser a l'entorn del 3,3% al mes de març. Així que veurem com evoluciona la inflació del país al mes passat, al mes d'abril. A l'Eurozona, per exemple, també coneixerem la taxa d'inflació. Estava en un 2,6% al mes de març. Així és on esperem el repunt d'esperar fins al 3% en la zona monetària europea derivada de la crisi energètica. Uh-huh. I si mirem a l'altra banda de l'Atlàntic, als Estats Units el focus estarà en les sol·licituds setmanals d'hipoteques i la publicació de les actes després de la reunió de la Reserva Federal.
1: I com cada dia actualitzant una miqueta l'IBEX, les borses, els mercats.
0: Així és, Javi. Anem a fer una ràpida ullada als mercats. En concret, l'IBEX 35, que situa ara mateix al voltant dels 17.790 punts, amb una pujada d'un 0,20-0,21% i mantenint-se molt estable al llarg de tota la jornada d'avui dimarts. Per la seva banda, el barril de Brent es situa al voltant dels $110 el barril, amb unes baixades superiors a l'1%, i amb això ens quedem per avui.
1: Moltes gràcies, Arturo. Pendents d'aixòs indicadors, que tindrem de cara demà? I ja saben que d'ací uns instants arranca la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim així a l'estudi. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
4: Prepares per començar? Gràcies per acompanyar-nos. El nostre company Juan Nieto us donarà novetats en el cas del triple crim a la localitat de Dolores, en Alacant. Apareguen dissabte mortes una dona, el seu fill de 24 anys i el marit, un guàrdia civil. Les novetats pel que fa a l'analítica forense des de l'Institut de Medicina Legal apunten a que ha sigut un crim de violència
1: masclista. Sí,
4: sí, crim masclista. En efecte, sonarà Juan Nieto totes les novetats. També aprendrem a dir que no sense sentir-nos culpables. a posar límits.
1: Quin tema, eh,
4: en l'entorn familiar, en el de treball, en les amistats i quasi que en qualsevol, és ben saludable per a la nostra salut mental posar un límit. Lorena Gascón, la nostra arroba psicòloga japuta en xarxes, ens contarà com fer-ho. Diu que és fent-se la idea com a metàfora que la nostra vida és un solar en el que no hi ha tanques i el primer que arriba ens llança el fem.
5: Mira,
4: per tant, si li posem les tanques, estem protegits, no? Anem a protegir-nos.
5: M'agrada aquesta imatge, eh?
4: Ben interessant. Parlarem de la poètica darrere de les lletres de dos autèntics genis de la música en espanyol. Dos genis irrepetibles, Joaquín Sabina i Robe Iniesta. En el marc de València Negra s'analitzarà una xerrada ben interessant de la poètica darrere de les cançons que formen part de la nostra vida, d'estos dos grans creadors. Benjamín Prado, que passa per ser més que amic, quasi família, de Joaquín Sabina, i el biògraf Javier Menéndez, biògraf d'Extremoduro, ens ho contaran en el programa a les 6:30.
1: Però no hi havia una miqueta ahí com de pique, que dient, tu eres de Sabina o d'Extremo?
4: Això, jo crec que se això deu ser... Se deu, no dic se pot, dic se deu ser dels dos.
1: Molt bé,
4: és absolutament compatible.
1: És així,
4: no? I de Dylan, i de Cohen, i de tots. No hi ha problema.
1: En efecte. Moltes gràcies, Ximo, de seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
0: Demà tornarem, Javi, com sempre, a les 3:30 a la vesprada. Així estarem.
1: Adeu, fins demà.
4: Adeu.
6: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
7: Apunt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
8: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
9: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
10: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
9: No pintem les coses de color de rosa.
10: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
9: I parlem l'idioma de l'esport.
11: Los 11 que salgan a morder como perros.
12: Tornarem al 4-4-2
13: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
14: Palmando.
15: Tu li has donat les claus.
16: Por algún lado saldrá la rata.
9: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
17: De tu a tu.
18: Som la veu de tots. Som Apunt.
4: Hola, com esteu, amics i amigues de la vesprada d'Apunt? Ja estem així. Avui tenim un variat, una miqueta de tot, fins a les 7 de la vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim Crònica Negra, hi ha molt bona música, sentit de l'humor, aprendrem una miqueta, aprendrem a posar límits. Oi, important és això, Gemma, amics.
19: Quina falta, em fa mirar amb un cafè a la mà. Vos convido a tots i a totes, que no vos perdeu el que hem preparat. Comencem!
20: Així comença la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Vaja, que estan tirant les temperatures cap amunt. I de quina manera? Tenim el dia ben assolellat, mar tranquil·leta i atenció. Avui les temperatures per damunt dels 25 graus tranquil·lament. I seguim la jornada d'avui amb sol, alguns nuvolets, inclús algun ruixadet per a l'interior nord de Castelló. Serà poca cosa, ben fluix, brises moderades, això sí que s'agraeixen. Un estar ben agradós, podríem dir. Sí. Atenció, que demà dic, baixen les temperatures una miqueta.
19: Pues una miqueta, perquè...
4: posar-se una rebequeta, tampoc.
19: Jo avui he passat calor, no malament.
4: És de veres. Sí. Però mira, ara està bufant la brisa per la vesprada i s'està ben a gust. Però a partir de jous, ascens tèrmic notable. De nou les temperatures cap amunt i atenció,
5: pobles calorosos, que fa habitualment més calor, de l'interior d'Alacant podrien aplegar els 33 graus. Poca broma.
19: Ai, senyor, a més de mar, cal agafar ventall sempre, dur-lo a la mà. I també cal preparar-nos per a l'estiu, perquè ja està tocant-nos a la porta. De diverses maneres, una és estar tranquils i deixar ben tancada la casa, i segura, això l'estiu, eh? Mm-hmm. Sobretot quan se n'anem de vacances, tema del que parlem de seguida amb la nostra mar, i l'altre, saber que este estiu esperem un eclipsi de sol ben nomenat per tots i volem saber l'impacte econòmic a través del turisme que pot aportar-nos, cosa que xerrem de si no res en la secció d'Economia.
5: Categoria. Sí. Hi ha novetats pel que fa a la crònica negra en el cas del crim de Dolores. D'ací un ratet ve Juan Nieto en mitjoreta. Juan Nieto nos acompanya a tractar este tema. Ja sabeu, cossos, tres cossos morts apareguts a la localitat de Dolores. Sembla ser un assassinat masclista. Així ho atestigua l'estudi forense, que és la novetat més recent. Una dona, el seu fill de 24 anys i el marit, guàrdia civil, que aparegué mort també. Novetats que hi ha també en un altre cas, el d'Isaac Andic. És el propietari de Mango. Bueno, jo crec que una de les fortunes, si no la fortuna més important de Catalunya.
19: Senyor?
5: Va aparèixer mort, ja que la novetat és que ha sigut detingut el seu fill Jonathan com a presumpte responsable de la mort de son pare. La fiscalia demana presó.
19: No ha sigut molt sorpresiu això, però és de veres que no l'havien agafat de la manera que l'han agafat. Ara ens ho conta Juan Nieto. Que necessitem un poc de coneixement i a la part final del programa tindrem aquest coneixement en la nostra psicòloga de capçalera que ens ensenya, com deies, dades, a posar límits, i també necessitarem un poc de coneixement a base d'humor, que és el coneixement més divertit de tots, perquè sobre les 5:30 parlarem amb la tia Vicentica!
5: Ai, bueno,